0: tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
1: Esports, Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada, al mateix grup, hi ha el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
2: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge d'aquest Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
2: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya, aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures a l'Esport 3.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
6: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
10: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
11: Que té la penya!
12: Quina il·lusió!
13: M'he engreixat una mica.
12: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va doncs, engegar molt. Mm. Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Uh-huh. Veient en blanc i negre i veient, en canvi, uns colors, unes formes, uns moviments que...
3: No ens descobreixes un món, realment. Exactament. Molt bé.
4: Para la tele, Mercè. Juan Carlos Casado.
5: Serà molt interessant.
4: És molt bo, aquest tio. Sí, aquest és un caçador d'aquest, un fotògraf... que
5: d'eclipsis.
4: Eclipsis.
5: I aurores boreals.
1: Però és, tio. Segur que la NASA ja li va al darrere d'aquest
4: tio. I tant, aquest tio. Hosti, és com en Messi.
1: L'escuradents, també. Hem de parlar de l'escuradents. És un tema molt important, l'escuradents.
5: Jo el tinc sempre aquí al bar.
4: Sisplau, per favor, que arriba el jefe.
6: Déu, Usuart.
7: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: L'objecte d'avui és probablement dels més antics, si no el més antic de tots els que hem parlat en aquest programa. L'escuradents és dels primers invents de la història de la humanitat.
2: És el primer, Peyu.
1: Veiem, el primer no t'ho sé dir tampoc, no.
2: És el primer.
1: S'han trobat fòssils de cranis i dentadures de neandertals que demostrarien que ja s'utilitzaven trossets de fusta per netejar-se les dents fa 46.000 anys.
2: És el primer invent de la història de la humanitat.
3: No es pot saber, no es pot saber. L'estillo, no es pot saber. Vull dir, també hi ha la roda, també hi ha la llança, el taparrabos...
2: Això ve després. L'escuradents és primer del taparrabos.
1: No se sap, Figuera. Això s'hauria de preguntar a l'Eudald Carbonell. Un dia a l'Eudald li preguntem.
2: No veus que sense un escuradents a la boca no pots pensar aviam què més inventes?
1: Ah, està ben vist, això.
4: Com?
2: Tu et fots un escuradents... Ara, tu estàs per allà.
4: Sí, a casa, m'aixeco el dematí.
1: A la cova, estem parlant de prehistòria.
4: Ah, però jo en dic a casa, a la cova.
1: Sí. Vale.
2: No, està bé
1: sí,
2: dit.
1: Sí.
2: Està ben dit.
4: En dic a casa.
2: Està molt ben dit. Claro. Si és casa teva, sí.
1: Exacte. Els prehistòrics ho deien així,
4: suposo. Sí. Anem a casa.
2: Doncs fixeu-vos en aquesta escena que us representaré. Jo vinc a casa teva.
4: Sí, de
1: a la teva cova.
4: Sí. Bueno, convida'm
2: a casa teva.
4: Vols venir a casa meva?
2: Sí.
1: Feu una quedada per pensar coses per inventar.
4: Ho fem molt, això.
1: Això a la prehistòria es devia
4: fer. Sí, els dimarts. Sí. Els dimarts, sobretot.
2: Tens una...
4: Cunyac, tinc cunyac, si vols.
2: No em ve.
4: Va. Sí. Ja volies prendre algú.
2: No. Guita, sí. Agafo-te aquest tros de pal d'aquí terra.
4: Sí.
2: Me'l foto a la boca.
4: Sí. Hòstia, que interessant que quedes.
1: Ah, quan acabis explicaré tot el que has fet, com estava escrit el guió.
2: Home, estic pensant en un escuradents a la boca
1: perquè
2: estigui inventant la roda.
4: Hòstia.
2: Sense aquest pal aquí a la boca, no hauria pogut inventar la roda.
4: És el primer, en Xuriguet de Roda.
2: S'ha entès.
1: Xuriguet, sí que és veritat que estava escrit en una línia i tu n'has fet servir 10 o 12, però s'ha entès.
5: Ai, senyor.
2: Que allarguem el programa.
1: Sí. Els romans també utilitzaven plomes d'ocell com escuradents i era una tasca molt pesada i avorrida que sovint la feien fer a un esclau, eh?
6: Però què passa, que els romans eren idiotes i no sabien rentar la boca i sols?
1: Mira, de veritat que els romans, déu-n'hi-do, també, eh? Sí. És com, no ho sé, és que no és ni rentar-te les dents. Ja. És a l'escuradents és treure't un trosset de fuet que t'ha quedat aquitxat si li has de fer amb un esclau.
4: No, home,
1: però bueno, això és com el rei Joan Carles, que es feia posar els mitjons.
5: Ah, sí, eh?
1: Sí que ho feia, sí, eh? Això és, entenc que...
5: S'ha de ser molt vago, eh?
1: És una demostració de poder, suposo, o són coses que realment les fas fer un altre perquè realment ets idiota i no ho saps fer,
5: clar,
1: que seria el cas de Joan Carles I. Sí. Bé, durant l'edat mitjana, portar un escuradents a la boca era una cosa reservada a la gent de classe alta. Els rics anaven amb l'escuradents per demostrar que s'acabaven de fotre un bon àpat.
4: Els rics també, per això, eh? Porten tota la vida, tota la història, fotent coses d'idiotes, eh?
1: És veritat,
4: que són,
1: sí.
4: Són
1: però vull dir que ara és una cosa que s'associa a la gent pobra.
2: Sí. I el tècnic de so d'aquest programa, també.
1: També va amb escuradents.
5: Sí.
1: Si no sona bé el programa.
2: No sona
1: la
2: bé.
1: La gent diu, i com és que sona també és l'escuradents de Dani?
5: La finura de l'escuradents.
1: Si hi ha un nom que revoluciona el negoci dels escuradents és el de Charles Foster, un empresari americà.
4: Collons d'americans.
1: En un viatge al Brasil va veure que els nadius tenien les dents molt ben conservades i que utilitzaven estelles de fusta per netejar-se-les. Va decidir començar a produir-ne en massa, però la gent no en comprava. Era una cosa que fins llavors s'aconseguia gratuïtament, estallant un trosset de fusta o un llumí. Llavors la gent deia, hòstia, per què n'he de comprar si ho puc aconseguir gratuïtament, no?
2: Si està a l'abast de la mà.
1: Exacte. Llavors aquí és on Charles Foster treu la seva faceta de gran venedor. Va pagar diners a nois joves perquè anessin a bars i restaurants. Aquests nois demanaven escuradents i quan els deien que no en tenien marxaven emprenyats de males maneres. Cago en Déu, no teniu escuradents, què és aquest bar, quina merda! Curiosament, al cap de pocs dies apareixia en Charles Foster al restaurant oferint els seus escuradents. I d'aquesta manera tan tonta es va fer milionari aquest senyor
5: amb
1: mitjans del segle XIX.
2: Això és la tècnica que va fer servir després la cacera.
1: Sí, senyor.
2: No hay cacera, nos vamos.
1: Bueno, és la tècnica que fa servir bàsicament Instagram, que et va ensenyant coses que no necessites per res.
4: Ara.
1: És el capitalisme,
2: és bàsicament. Això, és bàsicament.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un fotògraf que recorre el món perseguint els fenòmens astronòmics més espectaculars. No és casual que se'l conegui com el caçador d'eclipsis.
2: Fixa't.
1: A més, la NASA ha seleccionat moltes de les seves imatges, des d'aurores boreals fins a analemes solars, núvols noctilucents, cometes i constel·lacions. Avui ens obrirà una finestra al cosmos i ens mostrarà com capturar la imatge de l'univers a través del seu objectiu.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Juan Carlos Casado.

0: Juan Carlos, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs mira, jo sóc basc.
0: Basc, llavors, hòstia, basc,
1: sí,
0: de d'on?
1: Donòstia.
0: Donòstia, molt bé.
1: Llavors, a mi m'agrada esmorzar bé,
0: sí,
1: però sobretot tranquil. Sí. Llavors començo doncs, amb fruita, un suc i després ja coses de més contundència.
0: I va evolucionant, l'esmorzar va evolucionant al llarg del dematí.
1: Bueno, xuletón encara no.
2: Encara no. Ja quedarem.
0: Escolta'm, Juan Carlos, tu ets astrofotògraf. No sé d'on et ve aquesta afició per fotografiar el cel.
1: Bueno, va ser arrel d'un llibre que vaig llegir quan jo tenia uns 11-12 anys,
0: sí,
1: d'astronomia, i llavors veia unes fotografies de l'espai, de les galàxies, i me preguntava jo, des de la meva infantesa, com era possible obtindre aquestes imatges.
0: Clar.
1: Si jo quan mirava el sol no veia més que uns puntets,
2: sí,
1: no, i per ell va començar tot, no? El meu pare tenia una càmera que va comprar a Alemanya quan va anar a treballar, i a partir d'ahir, doncs, me va deixar la càmera, sempre venia amb mi,
0: sí,
1: perquè no me la deixava a mi ni sol, no? I vaig començar a fer fotografies i vaig veure que era qüestió de captar llum, o sigui, que si estés realment llum, més enllà de la llum del dia, de la llum del sol, i jo vaig captar aquestes 12 hores, més o menys, que és la nit, la llum de la nit.
0: Però amb una càmera convencional ho feies,
1: sí,
0: al principi.
1: Sí, sí.
0: I això és molt difícil, perquè tots hem intentat fer una foto de la Lluna i et queda un trunyo de foto.
3: Una merda. Sí,
0: eh?
3: Una merda.
1: Bueno, clar, a la primera no surt res, però després ja vas veient que hi ha tècniques, eh? Hi ha diferents... Bueno, ja veuran les imatges. No és igual fotografiar la Lluna que fotografiar les estels o fotografiar un eclipsi, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, i tècnicament, quin és l'equipament que necessites per fotografiar coses com l'espai, diguéssim?
1: Doncs mira, jo m'he especialitzat sobretot en fotografia d'astropaisatges nocturns.
0: Astropaisatges nocturns.
1: Nocturns. Sí, això vol dir que hi ha com una unió entre el cel i la Terra.
0: Sí.
1: Llavors, soc l'únic membre espanyol de TWAN, de World at Night, que és un grup d'astrofotògraf mundial.
0: Sí.
1: I llavors ens dediquen a fotografiar doncs, fenòmens, objectes, el cel nocturn, i des d'indrets també que estan a la llista de la UNESCO, d'espais
0: protegits. Estem veient ara algunes de les fotografies que has fet, perquè ens entenguem, parlant clar, és fotografia artística dels fenòmens, una mica, del cel,
1: sí,
0: no?
1: Intento reunir una mica art i ciència, les dues coses, i també l'afegeix una mica d'aventura, perquè, per exemple, per anar a fotografiar un eclipsi, normalment no pas com el d'aquest any, que és a casa nostra, hem de fer viatges a l'altra banda del món.
0: Clar, no? clar, t'has de bellugar. Si no m'equivoco, hi ha més de 60 fotografies teves que han estat seleccionades per la NASA.
1: Exactament.
0: Això no és fàcil, això.
1: No. Llavors, quan una persona ja aconsegueix una fotografia, una a POT, Astronomy Picture of the Day, ostres, ja és com un signe d'idea.
0: Sou una mica com els que envieu fotos al temps a TV3, no, però més pesats encara.
2: És a lo bèstia, feio.
0: A lo loco, sí.
2: És com TV3, però a lo grande.
0: Clar, clar.
2: A lo bèstia.
0: Tu vas enviant fotos a la NASA.
1: Jo vaig enviar fotos. La primera vegada doncs, va ser la pròpia NASA que es va posar en contacte amb mi. Jo pensava que era una broma.
2: Clar.
1: I no, no.
2: Quina veu té?
0: Qui et truca? Qui et truca?
2: Quina veu té? La...
1: No, bueno, per correu electrònic. Correu electrònic.
0: Hello. Som la NASA.
2: I'm the NASA.
0: Sí, sí. I like your picture.
2: Yes. Són una mica abstractes, eh? Si no penses que és un paisatge nocturn, dius, ostres, és una pintura abstracta.
1: Sí, perquè, clar, quan nosaltres... Aquesta és la diferència, i a mi és una cosa que sempre me va, doncs, engegar molt.
2: Mm.
1: Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre i veient... En canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que...
2: No ens descobreixes un món, realment.
1: Exactament.
2: Molt bé.
0: Fèiem broma del tema de la NASA, però...
2: No fèiem broma.
0: El Juan Carlos està entre el top 5 del món, És de tota la gent del món que envia fotos a la NASA, està entre els 5 primers.
2: En aquest programa, Juan Carlos, només ve gent ben parida i ben gent important.
0: Escolta, què pot valdre? Els estris que fa servir per fer fotografia?
2: Oh.
0: Això deuen ser... Vull dir que no és una càmera barata.
1: No, bueno, tampoc és una cosa molt exagerada. Jo porto normalment equipament senzill. Depèn, clar, del projecte, perquè també he fet projectes per diferents comunitats, diferents projectes europeus, també, doncs, de vegades són coses que puc portar en la pròpia motxilla. Ara, la càmera la porto modificada. vol dir que capta uns colors,
0: sí,
1: el vermell, que no el capta una càmera normal, perquè les nebuloses, colors de l'espai, doncs emeten molt en vermell, i, són, bueno, i les aurores també.
0: Llavors que fas, compres una càmera normal i la truques.
1: Sí, hi ha algunes empreses a Europa i als Estats Units que te la fan aquesta modificació.
0: Hòstia. T'anomenen una mica també el caçador d'eclipsis, perquè tu, quan hi ha un eclipsi al lloc que sigui del món, cap allà vas, eh? Viatges cap allà i fas la fotografia.
1: Sí. Bueno, intento anar a tots.
0: A tots, eh? Quants n'hi han? Perquè no sé quan...
1: Bueno, a los totals. Per mi, l'autèntic eclipsi...
0: Ah, l'altre és segona divisió. L'altre és segona divisió.
2: Són intents, quatre.
1: No.
0: O sigui, eclipsi total, com el que tindrem aquest estiu, sí, aquí, cada any n'hi ha o no?
1: No, cada 18 mesos, 20 mesos. Va. Uno a la Terra. Clar, el que normalment és molta casualitat que a casa teva doncs surtis i veies l'eclipsi. Normalment toca a milers de quilòmetres de distància. No?
0: I llavors fas el viatge corresponent. Cada 18-20 mesos et trasllades a una part del món a fer fotografies d'eclipsis total.
1: Ah, això.
0: Hòstia de Déu.
3: O no el faràs aquest any aquí o aniràs fora?
0: Home, aquest any.
1: Lo faré aquí. El que passa és que encara no el puc dir. Estaré aquí, però no estaré aquí.
0: Hòstia.
3: Ui, és molt estrany el que acaba de passar.
4: Què vols dir?
1: Sí, bueno, podríem fer després, perquè és un projecte una mica secret de moment.
0: Ep.
2: Hi ha la NASA pel mig?
1: Només diré una cosa, que no hi seré a Terra.
0: No seràs a Terra.
3: No em digui.
0: Ep.
2: Hi ha la NASA pel mig.
0: Hi ha la NASA, hi ha la NASA.
4: L'ONU hi deu haver pel mig.
2: Aquí hi ha coses, eh?
3: Ostres!
0: Escolta, ara que parlàvem d'aquest eclipsi que hi haurà aquest any aquí, que tindrem el gust de veure, ens pots donar quatre consells per veure aquest... Això serà 12 d'agost, m'equivoco?
1: 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
1: És un dia... Bueno, és de vacances, però com el dia és dolent, perquè és un dimecres...
0: Vaja.
2: Els dimecres són dolents?
0: A l'eclipsi el dimecres es veu que no.
4: És molt millor un dia. Bueno,
1: lo que té és que és a última hora del dia.
0: Sí.
1: Lo dolent que té també, que és a última hora del dia, i perquè això, oi, perquè el sol es veu molt baixet, llavors hi ha molta gent que si no està preparada, no ho sap, doncs qualsevol arbre, qualsevol obstacle, natural o artificial, pot tapar la vista del sol.
3: Ostres.
1: Per tant, molt en compte en tot això.
0: Com a recomanació, hauríem d'estar un lloc una mica elevat i que no tinguem obstacles al mig.
1: Això mateix, seria l'ideal.
0: El sol estarà baix en aquella hora.
1: És molt baixet, serà una mica abans de la posta de sol.
0: I a quina zona de Catalunya? Han dit cap al sud, no? Hem d'anar?
1: A partir de Tarragona, doncs, sí, tot el sud, i després Balears també, València, i bueno, travessa tota la península ibèrica.
0: Algun tipus de protecció? Que...
1: Sí, sí, això sí que és important. No utilitzeu mai mitjans casolans, com poden ser doncs, vidres fumats,
0: no,
1: o radiografies, tot això.
0: I ja no en donen ara de radiografies.
4: No.
0: Ara ja no.
1: Bueno, pot ser que les que hi ha a casa...
4: Sí, sí. Jo en tinc moltes per això.
0: Sí, de morts, de familiars que ja són morts.
4: Sí.
0: Que sí?
2: Jo, els té el menjador de casa.
4: Sí, els tinc enquadrats.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Els conserves? I
4: sempre. I faig
2: el fèmur de l'àvia.
4: Faig portes obertes a vegades amb els veïns.
0: Exposicions.
4: Exposicions de portes obertes, que no mira tot això.
0: És un altre tipus de fotografia, sí, la radiografia, exacte, també. Sí,
2: sí. Doncs com ens hem de protegir?
1: Sí, això mateix perquè, clar, aquests vidres que són, diem, casolans, sí, pots veure el sol bé, però realment està travessant una radiació que no se sent, estàs cremant l'ull sense anar-te.
2: Molt calma.
1: Sí.
2: Ah,
0: llavors hi ha algunes ulleres, entenc.
1: Sí, hi ha ulleres que estan certificades, jo us he portat aquí una per vosaltres.
0: Ah, mira.
1: Per tot l'equip, perquè veieu...
2: Per tot l'equip, doncs,
0: mira,
2: ja quedarem segurs.
0: Ja n'hi ha més.
1: Aquí hi ha ulleres certificades.
0: A veure, les pots desenfundar per veure com són, si són especials.
4: Però jo, Juan, si jo estic a Arbúcies el dia de
0: l'equip,
4: no em passarà per res als ulls, no? No vaig pas estar al quarto amb els ulls tancats.
1: Home, tu pensa
3: si mires el sol.
1: Clar, és que un eclipsi és igual que mirar el sol. Tu no te quedaràs mirant mitja hora al sol.
4: Oh, hi ha ratos que ho faig.
1: Clar, sí.
4: Van d'ingressar.
1: Sí, doncs mireu què te passarà. Mira, són aquestes ulleres.
0: Són com les ulleres de cartró aquelles de les pel·lícules 3D.
1: De 3D, la pots posar a sobre de les altres ulleres.
0: I ja està.
1: I si mires ara, no veuràs absolutament res, perquè és només deixa passar una part de 100.000 vegades la llum del sol.
3: Ostres.
1: Llavors, el que és interessant és que filtra també aquesta radiació, que si no cremaria amb mitjans casolans el nostre ull.
3: Però i tu quan fas la foto, també portes les ulleres, no? Perquè si no, no veuries el que estàs fent amb la foto, no?
1: Sí, ara jo miro a través de pantalles. O sigui,
2: mira amb un ordenador.
3: Tu no mires l'eclipsi. No, tu no el veus, l'eclipsi, de fet. El veus a través de la pantalla.
1: Aquesta és la desgràcia de l'astrofotògraf.
3: Sí, no? Clar.
1: No, la veus després i normalment ja desplego 6-7 càmeres, no?
0: Escolta, recentment has publicat un llibre que es diu Eclipsis, l'ombra d'un gegant. Recordes el millor eclipsi que has fotografiat, el que t'ha impressionat més?
1: Doncs, sens dubte, l'eclipsi de l'Antàrtida.
0: De l'Antàrtida?
1: Sí. No vaig posar peu a l'Antàrtida perquè amb un avió.
0: Amb un avió? Un avió. Només... O sigui, la foto està feta des de dalt un avió.
1: Des de dalt un avió que va pujar a uns 1.000 metres d'alçada. I llavors aquest avió seguia, diem, el rumb, l'itinerari que feia l'ombra.
0: Sí.
1: Llavors, clar, l'ombra va molt ràpida, anava amb uns 5.000 km per hora, l'avió anava amb uns 900 i pico, i nos va agafar per la cua i vas veure com doncs, una mena de llençol negre enfosquia tot el paisatge antàrtic. Wow. I el sol, de cop i volta, pues, apareixia cinc negre i no obria al voltant, que és la corona solar.
0: No? Mm. Tot això... Fa estona que vaig pensant, tot això qui ho paga, diguéssim?
1: Bona pregunta.
0: Sí, no?
1: Perquè ahir sí que t'has de buscar una mica la vida, has de buscar finançament.
0: Perquè parlaves d'un avió i tal, clar, vull dir...
1: Sí, aquest, avió... jo anava a un dels seients més barats, que eren 12.000 euros.
0: Hòstia,
4: sí. Per anar a fer aquesta foto vas gastar 12.000 euros en un...
1: Jo no. O sigui, vam finançar doncs, aquest vol, que era doncs, el seient més barat, 12.000 euros.
0: Ai, va parir.
1: Perquè... Era també un vol charter, és a dir, un vol que estava específicament fet per això. 14 hores de sobrevol, sortia des de Punta Arenas, Xile, caçar, dient, l'ombra de la lluna.
0: Sí.
1: Després hi havia dos extras molt macos, que era un vol rasant sobre el Pol Sud, l'estació a Montsenescot, i després una baixada en espiral al voltant del Vinson, que és la muntanya més alta de l'Antàrtida.
2: Carai, i una mica de refrigeri,
4: suposo. Ara, ja bon catering,
1: El problema que va haver, i sembla una contradicció, és que perquè no s'entelicia el vidre, van posar la calefacció a tope. I estava a l'Antàrtida, fora, estava a 60, menys 60, i a dintre ja no es pot la roba, perquè els quedaven tots ahí cuits.
0: Clar. Torno a preguntar, qui ho paga, tot això?
1: Han de buscar finançament. Llavors, doncs, hem trobat entitats públiques i privades que, doncs, al llarg de diferents eclipsis i diferents projectes no s'han anat finançant.
0: Bueno, dic perquè, clar, aquí l'avió, l'assegurança, suposo que també t'has de...
1: Aquesta és una assegurança molt important en el cas de l'Antàrtida perquè si tens un accident no te poden anar al rescat immediat, o sigui que...
0: Què vols dir?
1: Que és, hi ha un punt, a partir de l'aviació civil, que surts de certs límits, no tens un rescat immediat. O sigui, que si te passa alguna cosa, doncs...
4: No, t'has d'esperar.
2: Perquè ahir no.
1: T'has d'esperar, sí.
4: T'has d'esperar que vingui.
1: Llavors, jo després, ja me vaig enterar, després d'aquest vol, que tothom s'havia fet doncs, unes assegurances milionàries.
0: Sí.
2: I tu no.
0: I tu no,
1: Jo no.
3: Però
4: el que passa estalviar, també.
0: Sí, i està aquí.
4: Està aquí, està... amb nosaltres,
0: No va passar per res, no va passar... Però si no hagués estat uns dies a l'Antàrtida esperant el RAC, que bueno, no arriben...
2: Un tio de Donòstia...
0: No, res. Que aguanta l'Antàrtida dos mesos. Cap problema, escolta. Hi ha alguna fotografia que t'hagués agradat fer i encara no hagis fet? Alguna espina clavada que tinguis? Hòstia, he de fer una foto de planeta Mart, jo què sé.
1: No, tot això ja l'ho tinc fet.
0: Ah,
1: No, però si hi ha una... M'agradaria anar a la Lluna, un vol d'aquest.
0: Sí?
1: De fet, m'he apuntat...
0: Què dius ara?
2: Apuntat?
0: On t'apuntes, això?
4: És boníssim,
1: No, però avui seria un milionari japonès, ara d'aquests vols que s'estan fent la tornada a la Lluna, doncs que busquen un fotògraf també per anar a la Lluna i documentar una mica això. No?
0: Hòstia de Déu.
2: Hòstia, amb el capellà de Torroell anem fins a Lourdes, però a la Lluna no...
3: Tornaràs, no, després, quan ho hagis fet, això?
0: Sí.
3: Jo vull que ens ho expliquis.
1: Sí, ja us explicaré, perquè... Home, us diré que és una primícia, això.
0: Sí. Perquè això que han fet els americans ara que han anat a donar la volta, això què?
2: La volta a la Lluna.
0: Sí.
1: Sí, però què vols dir? Que
0: vull dir que...
1: És veritat,
4: no t'ho creus.
2: No. Ha sigut bastant merdós.
0: Veritat, sí, però ha quedat una mica, no?, com...
1: Home, quan van anar les missions Apolo no van anar la primera a baixar, no? Van fer la primera, doncs, una trobada, un acostament... I després, ostres, aquí funciona tot bé, però és més complicat del que sembla.
0: Ja.
1: I ara sembla que per al 2027, 2028, ja aniria un Artemis que si ja es posaria el peu a la Lluna.
0: Fotria gràcia això, no, tu, o no, Nari?
1: Home.
0: Sí?
2: Home, tio.
1: La meva dona no està molt, dius, ostres, perquè... Clar, quan tu vas en un avió, es calculen les probabilitats de que tens un accident greu, és menys d'una entre un milió.
0: Hòstia.
1: Un, un llançament a l'espai és d'una entre 10.000.
4: Ah, collons.
0: Ja és més, eh? Ja, sí. Ja, tot i que encara em sembla poc.
2: Bueno, sí, també, David, que arbussis amb cotxe...
0: Sí, és una entre dos.
3: Per Barcelona,
0: sí. Si creus en una altra, ja pots... Sí.
2: Un altre d'arbussis.
5: Juan Carlos, un dubte que tinc. En aquestes múltiples fotos que...
0: No, has anat, no. I preguntarà pels somnis.
5: En alguna d'elles hi ha aparegut algun objecte que tu no puguis classificar com una cosa coneguda per la ciència actual?
1: Clar, bueno, això és un tema, el tema de los ovnis, que sí, sí, bueno, ja porta molts anys i així, però sí, és veritat que entre milers de fotos sortien de vegades alguna cosa estrany, no?
4: Ah,
1: sí.
4: Ei! Ei! Ja està.
1: Estrany no vol dir que siguin extraterrestres.
5: No, jo no he dit.
1: Bueno, tinc una fotografia concretament que surt un punt lluminós en la zona no il·luminada de la Lluna, no?
0: Fixa't.
4: El dia 11, si pots anar a Montserrat, t'ho agrairan tot una colla.
5: Després parlem.
0: L'Arnau va a aquestes trobades que fan a l'11 de cada mes a Montserrat, els avistaments ovnis. Ves allà un dia i en vez de fer fotos als ovnis, fes els invents.
2: Veuràs quines coses.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Juan Carlos, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
7: Vera!
0: Una llangonissa per aquests esmorzars tranquils que dius que fas. Sí. La paraula d'avui és bicoca. A, bicoca. Es diu de la segona tanda de droga que hom pren en una festa.
2: Què fots aquí, Prat Fel? Ja pots córrer cap al lavabo que nosaltres ja anem per la bicoca.
0: B, bicoca. Postres típics del Pallars Sobirà on s'empapa un tros de coca amb vi dolç i s'acompanya amb una mica de nata.
4: Jo, en comptes del pijama, al final agafaré la bicoca amb nata perquè estic a dieta i amb els macarrons i l'espatlla de xai he quedat bastant bé.
0: O C, bicoca. Sinònim de ganga, cosa que s'aconsegueix a un preu o amb un esforç molt inferior al normal.
3: El meu cunyat està fotut al Consell Comarcal i em sembla que cobra per anar-hi un cop cada 15 dies. Això del Consell Comarcal és una bicoca per cobrar sense fotre res.
0: A, B o C?
1: Jo diria que C.
0: Correcte!
2: Bravo! Una llengonissa cap a la Lluna.
0: Sí. Avui dediquem el capítol a l'escuradents. Mercè, què ens has de dir de l'escuradents?
3: De l'escuradents us puc dir que la fusta més valorada i més utilitzada per fer-los són els del bedoll blanc.
4: Blanc.
8: Tu, i quants escuradents surten d'un arbre?
2: Home, depèn del tronc, això, exacte. Àlex.
3: Mira, us en puc fer una estimació. Si agafem, per exemple, un tronc d'uns 2 metres de llarg i 20 centímetres de diàmetre...
0: Mirado que tenim un tio d'Euskadi aquí, segur, sí.
3: Poden sortir-ne uns 50.000 escuradents, què us sembla?
4: Com ho has calculat, això? I,
3: perquè sóc ràpida. A mi les mates i els números sempre se m'han
4: donat. Sí,
3: I tant. Ja ho sabeu. I ara no em vingueu amb allò de... Oh, 50.000, si per cada escuradents un euro...
0: 50.000 euros?
3: No, perquè no.
2: Què val un escuradent?
3: Són molt barats.
2: Un de sol, vull dir. Si tu vas a la botiga, hola, bon dia, vinc a comprar un escuradent.
0: Et carden fora de la botiga. Un de sol no te'l vendran.
3: No te'l venen.
4: I emboliquen molt per regals.
3: Val menys d'un cèntim un escuradent. O sigui que si en compres un de sol, no tindràs ni la manera de pagar-ho.
4: Encara que volgués un cèntim, no existeix. No hi ha la moneda de cèntim, no.
0: És veritat que les van treure? Per què les van treure?
2: Per la gent gran.
4: Ah, sí?
2: Se les empassava.
0: Ah, sí? Les monedes petites?
2: Sí.
0: Se les empassaven?
2: Sí, es pensaven que eren com una pastilla.
4: Els nervis, no? Que es curta la gent gran o què?
2: No, de veritat que semblava, quan anaven al lavabo, semblava tan agaferres.
3: Quins idiota!
0: Juan Carlos, res, escolta, anirem seguint mentre vagi seguint eclipsis i anirem estant pendents de les teves fotografies. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
3: El Fel encara riu.
0: Fel, estàs bé? Estàs amb la traga perres encara.
4: Sí, les traga perres ha sigut fort.
0: Llimona.
3: Cling, cling, cling. El que m'imaginava, això.
0: Àlex Vila,
8: ei,
0: què ens portes avui?
8: Avui una nova faula barra reflexió.
0: Sí.
8: Ei. Probablement avui sí que canviaré la vida de moltes persones.
0: Fa tota la pinta.
8: Sí. aprofitant que l'objecte era els escuradents, sí, pues això és...
0: La faula de l'escuradents.
8: Sí. Hola, sí. No, faula no ho sé, eh? Bueno.
2: La història.
0: La reflexió.
8: Tots els escuradents...
5: El conte de l'Àlex.
8: Exacte. Mira, tots els escuradents són iguals, no? De fusta, allargats i, sí, i amb punxa.
2: Però n'hi ha de planers, n'hi ha de rodons...
8: Sí. Exacte.
0: N'hi ha uns que els trobo que són una mica... Els que són tornejats de la punta.
8: Sí?
0: Que són una merda, perquè llavors quan se t'estovola no pots girar-lo. Sí.
8: Si no us importa, durant la meva secció...
0: Ah, no, fes lo teu. Sí. Que sí, si tens raó, tens raó.
8: Sí, 5 minuts que tinc a la setmana.
0: Sí, no. Explota'ls, explota'ls.
8: Perdó, eh?
0: No.
2: Sí, sí, endavant.
8: Després dic unes merdes com un castell, però...
0: Endavant. Que no ho tinguem...
8: Tots els escuradents són iguals. Avui en dia no està ben vist ser igual que la resta, no? Tothom vol ser diferent. Sí. T'has de diferenciar per ser diferent. Ai, jo sóc una persona altament sensible. Calla, home. Calla. Jo és que vaig amb patineta... Silenci, no? Què passa? Per què no som una mica més com els escuradents? Us agradaria a vosaltres ser com un escuradents?
0: Bueno, depèn.
2: Depèn de qui em porti a la boca.
0: No. Exacte.
8: Bona.
2: Bueno, si és el que tinc, que sóc bastant bo.
8: Bona. Coneixeu? Hi ha una marca d'escuradents que es diu Don Palillo.
0: Sí, senyor.
8: Tots els escuradents del paquet del Don Palillo són el Don Palillo.
0: Sí.
8: No? És com una entitat.
0: Treballen per la comunitat.
8: Exacte. Mm. Don Palillo existeix gràcies a que tots els don... O sigui...
0: Sí, sí. De que tots els dons, sí, palillos...
8: O sigui, tots els palillos són un Don Palillo.
0: Se senten un...
8: Són com petits comunistes treballant per al bé comú, que és treure la merda, el tros de fuet que tenies entre les dents.
0: Sí, senyor.
8: No? Tots junts.
2: Sí. Mm.
8: En canvi, tinc un veí, que a vegades jo surto de casa, em porten un paquet, i diuen, truco al teu veí. I jo he escoltat per telèfon el repartidor com truca el veí, i diu, no... No, a mi no em deixis el paquet.
0: Què dius ara?
8: A què tens por, veí meu? No és una bomba, no és res, vull dir... No ho sé.
0: Yeah. Qui és aquest veí?
8: Aquest veí no sé qui és. No l'insultaré tampoc, l'anava a insultar ara,
2: no,
8: però...
2: No. Sigues elegant.
8: Sí. Per què no som una mica més com els escuradents, veí meu? No? Tots junts.
0: Tots treballant pel mateix Don
8: Sigues
0: Palillo.
8: Don Palillo.
0: Ara
8: m'haurien de pagar aquests diners, els de Don Palillo.
0: No sé quin pressupost de màrqueting tenen Don Palillo. No ho sé.
2: No, tampoc.
8: Segur que em puc ajustar al seu...
0: No he vist...
8: Anem tots junts, sí, a lo que anava. Anem tots junts.
0: Sí.
8: Però no junts com quan anem a treballar en metro. Que, vull dir, ja anem junts. Junts d'una altra manera, no? Com... Escoltem-nos, diem-nos, per exemple, avui, què tal, com esteu? Avui no ens ho hem dit, això.
0: No ens ho hem dit.
8: Com esteu? Com esteu, companys?
2: Bé, bé. Tu, Àlex.
0: Jo, fins a la teva secció, bé, nada, bé.
8: Sí. Els del pack del Don Palillo es pregunten, ei, com estàs, què tal? Tu estàs bé? Ei, sóc un Don Palillo.
0: Jo també.
8: Vull dir, sí, jo també, vull dir, una mica més aquesta actitud hauríem de tenir, no?
0: D'acord.
8: No sé si veieu una mica... El que vull dir és que fa 100 anys que vam aconseguir la jornada laboral de 8 hores, no?
0: Sí.
8: I des d'aleshores, què hem aconseguit? Posar futbolins a les oficines i poder parar per esmorzar?
0: Sí.
8: Ei, si fóssim tots una mica més com els escuradents, potser no sé si s'acaba d'entendre.
0: No té...
8: O sigui... No sé què té a veure exactament amb els escuradents, però... O sigui...
2: Jo m'ho torno a escoltar al vespre.
8: El que volia dir, sí, és que treballar és una merda, saps? I que potser si fóssim tots com els escuradents i féssim com... Pues mira... Avui no... No he de treure la brossa de les dents de ningú.
2: Ja.
0: Jo ho he anat seguint, eh?
2: Sí.
8: I això és el que portava avui per canviar-vos la vida.
2: No,
0: doncs
2: no,
0: ens l'has canviat.
2: I tant,
0: l'has canviat.
2: I tant, que ens l'has canviat.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
2: Vale.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de My Generation, una peça del grup britànic The Who, publicada l'any 1965. Del protagonista de l'anècdota d'avui ja n'havíem parlat algun altre dia. Keith Moon, el bateria de la banda. Doncs resulta que aquest personatge, després d'un àpat, podia quedar-se una llarga estona a la taula remenant-se les dents i amb la mirada perduda, fins que de cop deixava anar algun acudit.
0: Li costava digerir, poder.
1: No ho sé, però en tot cas se li enganxaven molts trossos de llonganissa entre les dents perquè, naturalment, a Anglaterra, doncs, consumeixen aquest producte.
0: Llonganissa.
2: Sí.
1: Però el seu gaudi pels escuradents no acabava aquí. Segons sembla, tenia un escuradents recobert d'or de 14 quirats. Hòstia. Que portava arreu. Sí, mai se sap quan t'has de treure un tendrum de vedella entremig de les dents amb un escuradents d'or. I poca broma, perquè anys després es va subhastar l'escuradents en qüestió i en van pagar fins a 3.000 euros.
3: Oh, great.
0: Bon escuradents. Bon escuradents.
3: Tenir una caixa.
0: Doncs escoltem The Who i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Thank you.

0: Avui us porto un Basil, que és una barreja de labrador i canitx.
1: Molt bé.
0: I els seus responsables són l'Elisabet i el Tom.
1: Ho hem passat molt ràpid, això de barreja de labrador i canitx.
0: Sí, jo és que tinc moltes ganes de veure'l. Vull veure aquesta barreja.
1: Veiem-lo.
0: Que divertit! És boníssim!
1: És una barreja de labrador i canitx.
2: Un druida.
0: Sí, és molt peculiar. Us explico per que ens estigueu sentint.
3: Perquè l'han de fusellar.
1: És que la foto està posat al gos davant d'un mur que sembla que l'hagin de fusellar immediatament.
0: Té una barba com molt llarga, així les orelles peludes, però el cap pelat. És una barreja molt curiosa.
1: És com la versió canina de Charles Darwin.
0: Veieu la barba aquesta que porta, que sembla un lord britànic? Sí, doncs això té un perquè. A part de perquè es barreja entre labrador i canitx, és perquè ha viscut fins fa ben poquet a Anglaterra.
1: Ah, mira.
0: Sí, ara viu a Salou,
1: A Salou?
0: Ara viu a Salou.
1: Hosti, quin canvi, tu, d'Anglaterra a Salou.
3: Sí, pobret, també deu ser el mateix, no?
0: Li ha costat molt adaptar-se.
3: Sí, és com Lloret de Mar.
1: Al final, no? Sí, bueno, vull dir, a l'estiu a Anglaterra hi ha anglesos i a Salou també.
3: Per això vull dir que no deu haver notat el canvi.
0: Li ha costat molt adaptar-se a la calor perquè el Basil és com els guiris anglesos, el sol els afecta massa.
1: Clar.
0: I ja està. I prefereix la boira, ell.
1: Molt bé.
4: Vinga. Aprofitant la benentesa, el passeig tornarà a ser per Londres, una ciutat que ens ha donat grans històries durant la temporada, sobretot quan hi hem anat durant l'època de la reina Victòria.
1: Avui passegem el gos per Londres. Som a l'any 1952.
5: Sí, bueno, carrers bruts, merda fins a les orelles, com sempre.
1: No, home, no, Xuriguera, avui t'equivoques. La passejada amb en Basil serà per Londres, però avui podem estar tranquils. Som a l'any 1952. Això vol dir que, bueno, no tindrem ni carrers bruts, ni drames victorians, ni famílies de vagabuns que es dediquen a netejar la merda del Tàmesi.
5: Ni res. Rates? Alguna ratota hi deu haver-hi?
1: Alguna deu quedar a Londres, però n'hi ha més a Barcelona a dia d'avui que a Londres el 1952.
3: Ja podria algun Zara Ward i tot.
1: Eh? A Londres?
3: A l'any 52.
1: Hasta algun mango.
3: Ah. Sí.
1: Ens situem després de la Segona Guerra Mundial i Londres és una ciutat pròspera i segura. En principi ha de ser un passeig tranquil.
5: Bueno.
1: Això sí, som a principis de desembre i fa un fred que pela. En Basil està encantat amb aquest temps, molt millor que el de Salou, tu diràs. L'únic problema és la boira. Avui, 5 de desembre de 1952, Londres s'ha aixecat emboirat.
3: Bueno, a veure, Londres tot el dia boira, no?
1: Sí.
5: Trobo que està fent un capítol molt normal, eh?
1: Bueno, però boira... no és una boira... És una boira més espessa de lo normal. No és una boira...
0: Però com? Molt espessa.
1: Però collons, com, molt espessa.
3: Quedeus amb aquest detall, no?
1: Sí, exacte.
3: Ens estàs dient?
1: Fins i tot en Basil s'ha estranyat de la boira.
0: Ostres.
5: Això és boira?
1: Això és... Hi ha tanta boira, boira que fa soroll. Hòstia. Passen les hores i la visibilitat empitjora encara més. La gent no pot veure res a més de mig metre. Us semblarà una exageració, però la gent una mica alta, els que són una mica alts, no es veuen els peus.
0: Ah. Ostres!
1: I, mira si és espessa,
3: Ja els hi està bé, per això.
1: Per ser tan alts.
3: Ah, a mi els gent tan alta em fot una ràbia.
1: Amb aquest panorama comencen els primers accidents de trànsit.
0: Tu! Tros de soca! Que és que no mires per on vas, o què?
3: La veritat és que no, Vull dir, collons, amb aquesta boira és que no veig res. Vull dir, hola?
0: Hola?
3: Hola, ets aquí encara?
0: Sí, jo... Però qui ets, tu?
3: No te veig, eh?
0: No, jo tu tampoc.
3: Ets anglesa?
0: Sí, no em sents que parlo anglès perfectament.
3: Sí, però és que no et veig.
0: Sí, però... Hola?
3: Sí?
1: Esteu davant, per... Esteu un pam,
3: Sí? No, ja m'estira la mà.
1: Toca-la.
0: Toca!
1: Per culpa de la boira, la ciutat es paralitza. Cotxes, motos i autobusos queden sumits en el caos. De moment, no s'han de lamentar víctimes mortals, però anar en cotxe és tan perillós que els conductors decideixen abandonar els seus vehicles al mig del carrer i anar-se'n a peu. L'accident més greu que es registra és l'atropellament d'un ciclista que queda amb les dues cames trencades.
3: A veure, vas dient de mi, però tu tens un ciclista que ha enganxat el parafang,
0: Però què dius, tu?
3: Ah.
0: Oh, sí. Ah. Ai, goita, sí. Hosti, per què hi fas, tu, que he enganxat el parabrís, el parafang?
6: No volia dir res per no molestar.
1: L'Ajuntament de Londres intenta controlar el trànsit i poca cosa més. La seva postura és deixar que la boira s'escampi. Tard o d'hora s'aixecarà.
5: Ja passarà.
1: Sí,
5: és molt Rajoy.
1: Sí, en paral·lelo. Los problemas en paral·lelo, deia.
3: No us ha passat mai, això, aquí a Osona, una boira així?
1: Una boira tan espessa?
3: No.
1: Jo me'n recordo una nit de Cap d'Any.
3: Però no és la boira.
1: Sí, que jo no veig,
3: Vale.
1: I els plataners que hi ha a la carretera de Manlleu a Vic... No, de Manlleu a Sant Hipòlit, perdó. De Manlleu a Vic no n'hi ha cap. No es veien,
3: Hòstia.
1: Els anaves descobrint a mesura que t'hi acostaves. I a alguns s'hi va costar molt,
5: Això em passava, però eren... Vaig descobrir que traiem...

0: les ulleres?
1: Sí.
0: Les ulleres que eren brutes. M'hi veia més...
1: Tu tens una bona graduació, eh, Xuri? L'altre dia em vaig posar les teves ulleres...
0: Però això... Això és tonto.
1: El què?
0: Posar-te les ulleres d'un altre i dir, oh, que malament que t'hi veus. Sí. Esclar. Sí, sí.
1: Però vaig trobar-ho molt bèstia, eh?
0: Bueno, però és que no és la teva graduació.
1: Ja. Bé, el problema de tot plegat és quan la boira, a part de continuar igual d'espessa, es torna groga i tòxica.
0: Què dius, ara?
1: Sí, això a Osona sí que no ha passat mai, eh?
2: Tia.
1: És llavors quan la gent comença a vomitar pel carrer.
0: Alça.
1: Ai, Déu.
3: Voleu dir que és...
1: Quin fàstic.
3: Voleu dir que és normal?
1: Sembla
3: normal, això?
1: Una pel·lícula de zombis. Els carrers de Londres col·lapsats, cotxes abandonats a qualsevol lloc i gent vomitant pel carrer.
2: A veure si haurem agafat l'antivirus.
1: No.
2: Que no? Me cago en dena, eh? Això que et vomit? Ja m'he informat, eh?
1: Ah, sí?
2: No facis això.
0: No tornis a fer, sisplau, que a mi em sortirà de veritat, eh?
2: Això que aquí hem agafat un antivirus tots plegats, eh?
1: Quines són els símptomes de l'antivirus?
2: Rujar com un beneit. És el primer que et ve. Mm.
1: Ara sí que l'Ajuntament ha de declarar l'estat d'emergència. Els hospitals es col·lapsen de gent amb problemes de respiració. Per sort, la gent de Londres és prou civilitzada per comportar-se en tot moment. Hi ha algun intent de saqueig a alguna botiga, però la tònica general és mantenir la calma i intentar col·laborar amb les autoritats.
4: Però què vols dir? O sigui, no puc anar i trencar un aparador del McDonald's? Com es...
1: No.
4: Però s'ha fet sempre, això?
1: Sí,
4: a la Rambla es fa...
1: Et diré que si hi ha boira, d'entre tot el que pots triar, anar a saquejar el McDonald's, ets bastant idiota.
4: Sí, també és veritat.
1: Ves a, no sé, aquests que venen bolsos de 8.000 euros, sí. No? Perquè què robaràs una hamburguesa d'un euro?
4: A Tous.
1: De Tous?
4: No, unes arracadetes d'aquelles.
1: No sé què valen unes arracades de la Tous.
2: No sé. Allò de l'osso, no?
1: Aquell osso, sí. L'osso dels ous grossos.
2: Com?
5: O dels pits grossos.
1: Perdó. Allò té dues potes a baix que semblen dos testicles o dos tetes immenses.
2: Ah, no m'he acabat de fer. Bé, m'hi ara.
1: Sí, quan li veus les tetes i no pots mirar res més. Aquellos. La gent de Londres és diferent i es comporta com toca. El problema creix quan apareixen els primers morts. Podríem estar davant d'una pandèmia desconeguda. En poques hores, Londres ha quedat paralitzada i els cadàvers s'acumulen als hospitals.
2: L'antivirus, ja us ho he dit, és l'antivirus. Collons, quan col·lapsa l'hospital, què vols que sigui, la boira? Ja es veu que no, és l'antivirus.
1: No té res a veure amb cap virus, Fel. Els experts aconsegueixen saber què passa. Londres és víctima d'un núvol tòxic causat per la contaminació de la ciutat, dels cotxes i de les fàbriques. A veure, dit així no sembla gaire greu, però la boira londinenca ho ha complicat tot. Per culpa de la boira s'ha creat un hivernacle a sota que ha atrapat la contaminació.
2: Ai, cony.
1: Ara mateix Londres és una cambra de gas gegant amb nivells de diòxid de carboni que superen 100 vegades els estàndards de salubritat.
2: Però no es passi mai per aquí dalt, això, eh? Hòstia, fot besar de viure aquí a Osona.
0: Home, 100 vegades, 100 vegades, els estàndards trobo que és un pèl massa,
1: és una mica massa.
0: Sort que havíem dit que seria un passeig tranquil, eh?
1: És un fet sense precedents. Ah. Ni els londinencs ni el nostre gos, en Basil, se'n saben a venir. Qui s'havia de pensar que una boira tòxica atacaria Londres?
0: Ningú.
1: La situació s'ha vist agreujada per les xemeneies de les cases particulars dels londinencs. L'any 1952 ha fet un hivern especialment fred i la gent ha consumit més carbó del normal. Després de la Segona Guerra Mundial, el carbó de Londres és de baixa qualitat i més tòxic que de costum.
2: Mare de Déu, s'ha ajuntat tot.
1: S'ha ajuntat tot. Una de les zones més afectades és al nord de la ciutat. Un pobre granger veu impotent com les seves vaques cauen desplomades per culpa del núvol tòxic. Què passa?
0: Estic desesperat, Peyu.
2: Ve, canta encara.
0: Sí, bueno. Però les vaques se'm moren, Peyu.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: La tòxica aquesta de la boira, sí. Groga i pudent.
1: Si la vaca es mor, no aneu a veure el canari, eh? Perquè...
2: Què?
1: El canari ha parlat...
0: El canari fa anys que el tinc mort, Peyu.
1: La situació és d'impotència màxima. Se li moren 100 vaques.
0: 100 vaques.
1: Al mig del camp, eh? Mentre ell s'ho mira desconsolat. Guaita.
2: Oh, collons, una patacada.
0: Estem arruïnats, Peyu? Sí. Arruïnats, eh?
1: A més, aquells animals són molt valuosos. Clar. Algunes de les vaques han guanyat un concurs de bellesa bovina. És com la Miss Univers, però de les vaques.
2: Ah.
1: I morta, tu.
2: Oita. Oita, una altra. Que pots dir que no moren desnucades, pura.
1: També són valentes les vaques, eh? Aguanten de peu fins que moren, eh?
2: Sí.
0: Vaques com aquestes, guapes com aquestes, ja no se'n troben, eh?
1: Ja.
0: Molt ben parides, aquestes vaques,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: És la típica vaca londinenca, eh?
1: Quina raça és?
0: Londinenca.
1: Londinenca.
0: Londinenca del nord.
1: Ah.
0: De dos banyes.
1: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
0: Se'n diuen rinocerons.
1: Fan llet, no?
0: Sí.
1: La família del rinoceron deu fer llet, també.
5: Clar, puríssima.
1: Sí? És que no sé. No sé per què obro la veda, no sé.
5: No, és té com un tacte de pasta de dents.
1: Sí. D'acord.
0: La mantega.
4: És espessa.
1: Més espessa. L'altre dia vaig veure una balena amamantant a...
0: L'altre dia un. A Banyoles?
1: No, amb un documental. Ah. Una balena que amamantava la seva cria. Sí. I clar, mamen a dins l'aigua.
4: Clar.
1: Que és una cosa complicada.
2: Home, i tant.
1: I no fan la succió, les balenes. Fot un raig... Oh. I és espessa com la pasta de dents, la llet de balena, sí. I llavors es veu com surt i la cria va obrint la boca i se la fot.
2: Com si fos un cuc.
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: ho provaré.
1: Em sembla que va dir que s'engreixava 90 quilos cada dia, una balena.
4: Anya, mare meva!
0: Què em passa a mi? Sí, sí.
5: I per la fecundació també funciona així?
1: Per la fecundació jo crec que no, que hi ha penetració.
5: Hi ha penetració.
1: Diria que sí. Però bueno, no estan parlant de balenes, estan parlant de boira. Les autoritats es traslladen fins a la granja d'aquest pobre home per donar-li suport moral.
0: Sí, bueno.
5: Hola, molt bon dia.
0: Hola.
5: Li hem vingut a donar suport moral.
0: Bueno, moltes gràcies, bon home. Però i de l'altre suport, d'així més com material?
5: Bé, del suport material ara mateix no n'hi podem oferir, però en tot cas li traslladem el nostre suport moral.
1: Sí. Vaja, quina sorpresa. L'administració no vol fer-se càrrec de les despeses. Diuen que no queda clar que aquelles vaques hagin mort per culpa del núvol tòxic.
0: Quins collons, veio, tio. Sí, quins collons. El departament, també.
1: Sí, noi.
0: 100 vaques mortes i no és per culpa del tòxic aquest.
1: Ah, noi.
5: Pot haver estat qualsevol altre animal. Una guilla, per
0: sí.
5: exemple.
0: Sí, una guilla. Sí. Una guilla... Fill de la...
1: La guilla invisible, que les fa caure de cop.
0: Sí, una guilla matarà 100 vaques, eh?
1: Ara. El pagès envia una carta al primer ministre que, evidentment, ja fa hores que ha marxat de Londres per respirar una mica d'aire fresc. El pagès escriu...
0: Què estan fent els nostres meravellosos polítics a l'era de la propulsió, l'energia atòmica i tots els miracles de la ciència moderna de la qual ens meravellem, aquestes persones desgraciades no poden resoldre el problema d'una boira fastigosa. Cago en Déu les meves vaques.
1: Cuidado, eh? Cago en Déu escrit amb una carta de fer impressió, eh?
2: Hòstia, t'acollona.
1: No ho va escriure, eh? Ah. L'altre sí, és tot real, eh? Però el pagès estava molt emprenyat, s'ha de dir. Sort en va tenir de l'assegurança privada que li va pagar les despeses.
0: Sempre. Agroseguro.
1: Agroseguro.
2: Això vosaltres, que sou pagesos.
1: Sí, tots els pagesos tenen agroseguro.
2: Ah, sí?
1: És l'assegurança dels pagesos, sí.
2: Collons, es deu arruïnar ràpid aquesta, no?
1: Sí, no sé. No sé si els surt a compte.
0: No parlem.
1: No. La boira tòxica s'escampa finalment sense cap més explicació després de 5 dies. 5 dies en què han mort, atenció, 4.000 persones.
4: Què dius?
1: 4.000 persones, eh?
0: I 100 vaques.
1: Moltes d'elles gent gran i persones malaltes, però també va morir molta gent que tenia bona salut. 1952, eh? Si en un altre passeig per Londres vam relatar que el 1858 hi va haver, recordeu, la gran fetó, que hi va haver una onada de pudor...
0: Sí.
1: Doncs el 1952, que és una era que dius, hòstia, tot això ja hauria d'estar una mica solucionat, serà recordat com The Great Smoke, la gran... Boirum, el gran boirum, una barreja de boira i fum, smug. 5 dies de caos i de mort. El sol fet de respirar sota el cel gris de Londres era mortal. Com sempre passa, després de l'episodi del gran boirum i de 4.000 morts directes i moltes més d'indirectes, el govern decideix impulsar la primera llei de l'aire net per regular els elements contaminants de la ciutat. A toro passat.
0: Sí, bueno.
1: I des de llavors que no es pot entrar amb un cotxe vell a Barcelona.
2: Ve d'aquí, eh?
1: Ve d'aquí.
2: Ja.
1: Ens falta saber si el nostre gos és viu o és mort, en Basil, eh? Aquella barreja, no sé quina barreja era, però era molt estranya, i ara me'n recordo.
5: Canitxi labrador.
1: El gos que era d'Anglaterra i ara viu a Salou. Mercè, qui decidirà la vida del nostre
4: gos? Soc aquí amb la...
6: Angelina.
1: L'Angelina.
4: I d'on ets, Angelina?
6: De Viladrau.
1: Vinga. Carai. Angelina de Viladrau.
0: Bona castanya.
1: Qui era el primer ministre del Regne Unit quan hi va haver aquest episodi de boira, l'any 1952? A. Winston Churchill. B. Margaret Thatcher. O C. En Pit el Vell.
6: Jo no hi era, però diria en Churchill.
1: En Churchill, eh?
6: No, doncs l'últim.
1: No, jo no.
5: No,
1: no, no,
5: no,
1: no,
5: no,
1: jo no, jo no, jo no, jo no he dit res, jo no he dit res, jo no he dit res.
4: Què diem així com així?
6: Que no, aquest noi.
1: En Churchill. Doncs en Basil, el nostre gos de Salou mig anglès, és... Viu!
2: Ja
1: En Churchill va ser primer ministre fins al 1955 i va morir l'any 1965, 10 anys més tard. I el nostre gos és viu, miraculosament en Basil ha pogut superar la passejada pel Londres del Gran Boirum. El nostre gos nascut a Anglaterra, a qui tant li agradava el clima d'allà, pot tornar tranquil·lament cap a Salou. Després d'aquesta passejada, segur que sabrà apreciar més el clima del Mediterrani. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
7: I en el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Sigui com sigui, els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli, a més, es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que quan Trump ha anunciat que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll al seu despatx tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura que haurà de trobar el consens polític al Congrés pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes, el 23 de juny.
3: No hi ha hagut incidència, segons el Departament d'Universitats, i tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de Llengua Catalana i Literatura, els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
4: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
5: Tu què volies fer?
4: ADE.
6: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
7: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada d'aquí una hora, al mateix grup, hi ha el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. I encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València, després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferenc Varos als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
0: Fins aquí les notícies.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: Xavi Canalies,
5: pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, té un nom i el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Té
1: un nom i el sap tothom. M'agrada tant que faci servir aquests símils futbolístics quan no t'agrada el...
0: No, és que no m'agradi.
1: Però és que res.
0: És que no tinc ni idea. Ahir a l'està passant em van dir, escolta, et donaré unes cartes, d'acord? Sortiran presentadors del 3CAT i els has de col·locar en una posició al camp de futbol. I vaig dir, com no els col·loqui d'utillero...
1: Tots a la banqueta.
0: Exacte. Escolta, tots a la banqueta i que surtin.
1: Que posin on vulguin.
0: Exacte.
1: Clar, aquest tipus de... Clar, ja està.
0: Salir i disfrutar.
1: Clar, autogestió. No vull ser porter, no vull ser davanter. En fi, què hem de dir? Què hem de fer avui?
0: Senyor Fran Domènech, tu estàs casat?
1: No.
0: No.
1: La veritat és que, a veure... Tinc hipoteca.
0: Tens hipoteca d'escriure. Estàs casat, estàs casat. Això és una mica spoiler del que parlarem, de seguida us ho revelem.
1: La pregunta se'm va deixar en fred.
0: Estàs casat, estàs casat. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, la solució es diu... Núria Casas, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Elisenda.
0: Mira... Estava esperant que arribessis per comentar un tema.
1: Tot el matí, eh?
0: No, ahir a casa plorant. Què és això, la penya?
2: Sí, estic plorant jo també. Perquè la vida és molt injusta. És a dir, a arribar a més de 100 punts en un play-off de semifinals, que és a 5 partits, contra el València de Pedro Martínez, et dic jo que no ho superen si ahir van perdre d'un punt.
0: D'un punt? Perdona.
2: Se'ns va escapar.
0: A 4 minuts estàveu a 10 punts per sobre, eh?
2: Guanyant quasi tot el partit.
0: Mare de Déu. Penya, vinc, la penya. T'ho he de dir, que no
2: senyors
0: de la penya, eh?
2: Amb taca-taca, perquè físicament la penya no pot aguantar-ho.
0: Ai, senyor. Tots amb la penya, eh? Us he de dir. Una abraçada fortíssima a la gent de Badalona. Avui us portem una solució festiva i col·lectiva. Per això li preguntava el que li preguntava en Fran, perquè avui parlem de comiats de solter i soltera. És una tradició caduca o segueix plenament vigent? Per què tenen mala fama aquests comiats de solter-soltera? Quins tipus de comiats existeixen? Fan més il·lusió o fan més aviat mandra pels que ens conviden? Qui s'ho passa millor, la colla que organitza o el o la protagonista? Qui en fa més, homes o dones? El comiat ha d'estar planificat o millor que sigui una sorpresa? Quan es van fer els primers comiats de solter i soltera de la història? S'assemblaven els que es fan ara? Com hem arribat fins aquí? S'ha desvirtuat la cosa? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes. D'una banda, un aplaudiment fortíssim per l'Àngels Casals. L'Àngel Casals, Àngel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per sumar-te a la nostra bogeria de parlar de comiats de solter, eh?
3: Bueno, sí, també. Millor fer-ne, però vaja.
0: L'Àngel és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i és membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. L'heu sentit diverses vegades entre la tarda de Catalunya Ràdio i també la solució. Té tot el sentit del món portar un historiador per parlar de rituals de la història de la humanitat. Jo et preguntaria així d'entrada, Àngel, així a pèl, des de quan hi ha constància de comiats de solter?
3: Podríem dir que des de que hi ha casaments.
0: Ah, clar.
3: Clar, és que la qüestió és quin significat té el comiat de solter, si em permets. És a dir, primer hem d'entendre una cosa, que si no s'entén això no s'entendrà tota la resta. El casament per amor, tal com l'entenem nosaltres, és un invent del segle XIX. Abans la gent no es casava perquè estigués enamorat de la persona amb la que es casava. Es casava amb qui li tocava.
0: Uau.
3: I aquest el que li tocava podia tenir moltes...
0: En cap cas, ningú, en totes les capes socials.
3: Pràcticament ningú. És a dir, hi ha alguns casos excepcionals, que com són excepcionals, són els que han registrat. Però la gent es casava per motius familiars, per motius econòmics, per aliances, pel que sigui. Tothom, des dels pagesos fins als reis, no hi havia excepció. I per tant, clar, en un món en el qual el casament l'hem d'entendre més com un mercat, literalment, és a dir, un mercat de gent cap aquí, cap allà, doncs hi havia un seguit de rituals que s'havien de complir. I després hi ha un altre fet molt, molt important, que avui dia tampoc el tenim present, però que a l'època, fins al segle XVIII, pràcticament fins al segle XIX, era així. Un home no arribava a ser un ciutadà ple fins que no estigués casat.
0: Homes?
3: Homes. Les dones,
0: ja no ho eren
3: mai,
0: no?
3: Perquè no tenien drets polítics.
0: D'acord.
3: I llavors la plenitud de drets polítics només la podien exercir els homes casats. I per tant, clar, per això era molt important el casament
0: fins
3: i la publicitat
0: any, això,
3: del casament. Doncs això fins pràcticament al segle XIX. És a dir, accedir a càrrecs públics, per exemple, només estava permès per homes de determinada edat, determinat estatus social o econòmic, i que estiguessin casats. Els solters no podien participar en la vida política.
0: Per un tema de mala fama d'una persona soltera no és capaç de manegar segons quins temes, o per un tema també d'interès, de si no està col·locat i no sabem de quin peu cal, si no sabem quines aliances té, no el volem deixar participar en el moment públic?
3: És més això segon que no passa el primer. És a dir, algú que es casa és algú que segur que reprodueix el model social. Mm-hmm. I per tant això ja tranquil·litza molt, no? I per això era important el casament per interès, perquè al final la gent es casava per poder ser plenament ciutadà, per dir-ho així, no?
0: És que és tan interessant, sí. Estaria 7 hores escoltant
3: l'Àngel. En el cas de les dones, no era el mateix. En el cas de les dones sí que una dona soltera tenia mala fama.
0: D'acord. I llavors, hi havia aquella connotació social afegida, eh?
3: Exacte. Per tant, allò, la solteria no era una opció. Mm. Ni per homes ni per dones, fins al segle XIX.
0: Fins al segle XIX no era una opció. Alerta, avui parlem de casaments, però sobretot parlem de comiats de solter. Des de la perspectiva històrica ho parlarem amb l'Àngel, però sempre participació oberta de tots els nostres oients, Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o aquell telèfon de WhatsApp que tots teniu ja guardat com la solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. A veure, avui us hem de parlar, us hem de preguntar sobre comiats
0: votant,
1: de solter. Quin és el comiat de solter que no oblidareu mai, pel que sigui? Potser va ser un que vau trobar-vos vosaltres, eh? O que, on hi vau participar. Per exemple, la Paula ja ens ha escrit.
0: Has escrit directament, eh? Sabent-ho.
1: El seu comiat de solter va ser fa 9 anys, li van muntar les seves amigues a Eivissa. No recorda res del que va passar. Va
0: ser una fina, tu, també, farra. Catalina.
1: Sí, anava fina. Crec que seria una mica el que resumeix el WhatsApp que ens ha enviat. Però el més gros és que va saber després que estava embarassada. Però la criatura està molt bé, ara suposem doncs, que deu tenir 8 anys.
0: D'acord, però del marit, diguem-ne.
1: Sí, clar.
0: Ah, no,
1: sí,
0: que no fas un sorpresot al quadrat, saps? Sí. De dir, no va venir el marit i jo vaig ser embarassada.
1: No.
0: Clar,
1: no,
0: és que és un altre tema, aleshores, eh?
1: No li hem demanat això, tampoc.
2: Ho donem per fet, eh?
1: Jo he donat per fet que...
0: Pregunta-ho.
1: No, mira, deixarem que sigui ella
0: si vol
1: explicar-ho. Si però bé, però la criatura està bé, va estar patint, això sí, durant tot el procés, però bé, expliqueu-nos quin és el comiat de solter. Que ella no el recorda. La Paula no el recorda.
0: Tu però... recordes algun així?
2: No, jo no en recordo cap perquè no sóc molt fan dels comiats de solter i perquè és veritat que no m'he casat i només m'ho plantejo per una qüestió de cobrar la viudetat si es mor la meva parella.
0: Tu sempre pragmàtica, Núria, no, clar que sí, carinyo.
2: O al revés, eh? Vull dir, clar, però si algú s'ha de morir, mira, prefereixo viure jo primer. I després també, perquè és veritat que sempre he fet comiats com molt dels actuals, no? De caseta rural, el motxil... I jo penso que el dia que faci un comiat vull una tita al cap.
0: Oi, Ojo alerta.
2: Jo vull el comiat hortera i clàssic, de tita, peluda, amb pompó.
0: Però això saps que alguns municipis ho han prohibit, precisament,
2: Núria? És igual.
0: Aniràs als municipis que no ho hagin prohibit.
2: Correcte.
0: O sigui, m'estàs dient que Núria Casas, si mai es casa, senyora respectable,
2: sí,
0: amb parella de fa molts anys, amb dues criatures, fruit d'aquesta unió.
2: Sí.
0: Vol un comiat amb tita al cap?
2: Vull un comiat amb tita al cap i vull un comiat ràpid i allò, directe al gra. No vull que impliqui un cap de setmana, una despesa addicional, un anem a muntar, un me'n vaig al Mercadona a comprar un guacamole fastigós. No, vull un bon sopar, una tita al cap i anar per Barcelona tranquil·lament.
0: Bravo, Núria, bravo. M'agrada molt aquest aprouts, no m'ho esperava de tu, t'he de dir.
2: No?
0: No, et veia més fent...
2: T'esperaves un cap de setmana rural?
0: Bueno, no, de fet, si miro una mica més Núria Casas, m'esperava exactament això. Perquè no et veig gens fent un curs de pintura i vins.
2: No,
1: ni
0: veig
1: ceràmica.
0: Gens. Tot i que les teves amigues m'hi jugo un pèsol, que són de...
2: A veure...
0: Fem un curs de ceràmica, fem
2: tinc
0: un curs
2: de... Tinc, de fet, dos comiats en cartera, i un dels plans és un escape room, i aquí estic intentant fer Peter l'Anguila, eh? Perquè no suporto els escape rooms.
0: L'escape room abans d'anar-hi, eh? Escapar-te de la room, eh?
2: Saps? Directament al sopar, sisplau.
1: Per cert, la Paula, que abans demanàvem si estava...
0: Què, Paula, què?
1: Del seu marit, per suposat.
0: Molt bé, Paula. Bueno, molt bé, que cadascú fot el que vulgui, jo no soc ningú per jutjar, eh? Això ja ha vingut el papa, ja m'ha
2: estat. L'altra és, fins quan puc fer un comiat de solter? Perquè hi ha aquí una història, no?, una explicació antropològica. Aleshores, jo també et dic una cosa. Ara que tinc 39 anys,
1: sí,
2: un comiat de solter toca?
0: Mira, moltes preguntes obertes. Si voleu dir qualsevol cosa, qualsevol de les preguntes que ha formulat la Núria Casas, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-38-77-19. Fins quina edat és ok fer un comiat de solter? Jo crec que fins a l'edat que tu t'hi sentis còmode.
2: Sí, però també per logística. Per això dic de, o fas una cosa més amullable a tothom, o és que de debò, jo, per exemple, fins i tot escalf si algú m'ha de fer un comiat de solter a mi, perquè és que totes estem amb que si amb fills, que si la feina, i és veritat, ara vindrà també el típic allò psicòleg xumari, has de trobar temps per tu, un cap de setmana... De
0: hosti, Núria, avui està nena disparant amb bala,
2: Però no ho sé, crec que ja està, no? Vull dir, òbviament, per exemple, si vull casar de blanc, em caso de blanc, i si vull fer un comiat de solter als 50, el faig als 50, però crec que tot té el seu moment.
0: Ara estava pensant que si jo hagués de fer un comiat de soltera ara, o sigui, les agendes, crec que m'hauria de casar el 2073.
2: És que és això,
0: l'agenda. Perquè la que no té els nens que li van a futbol, els teus, a bàsquet, els altres, el no sé què, de la gimnàstica rítmica.
2: El virus d'última hora.
0: Mare de Déu, senyor. En fi, va, tornem als comiats de solter, podeu dir la vostra, eh? Insisteixo, Fran, m'imagino que estan rebentant el WhatsApp, oi?
1: Sí, hi ha gent que no vol tites al cap, com per exemple la Rita, però hi ha un altre element, també comú, segurament, que tenim associat al comiat de solter, que és el que explica l'Anna, que diu, fa pocs dies vaig anar a un comiat de soltera i va haver fins i tot un boi fent un striptease.
0: Encara, eh?
1: Que incòmode, espero no viure-ho mai més.
0: És el que tu voldries, no?
2: A veure, jo recordo la meva època allò al Baja Beach Club,
3: pagaven la nata.
2: Ai, senyor. I tu passaves bé.
0: Mira,
2: potser això ja no cal.
0: Ara parlarem d'un estudi respecte als comiats actuals. Quina és la tendència dels comiats actuals? Abans, però, deixeu-me dir que si us voleu sumar al Club de la Solució, ja som... Un aplaudiment, Albert, perquè ja som 700 persones al Club de la Solució. Si voleu formar part d'aquest club en exclusiva, ens heu d'enviar un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de sempre, us rebotarem un enllaç i allà podreu entrar directament al nostre Club de la Solució, on tirem enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, fotos en exclusiva, us expliquem coses que després no s'explica a les xarxes socials, com per exemple, hem preguntat què preferiu fer, un comiat junts, un comiat per separat o directament no fer comiat? Quina opció diries que guanya entre els acòlits de la solució?
2: Un comiat per separat.
0: 58% no fer-lo.
2: Increïble.
0: Un 26% per separat i junts només un 16%.
2: Pensava que era l'estranya, jo, eh?
0: Fort, eh? No fer-lo un 58%.
2: Represento l'audiència.
0: Mireu, l'any 2023, el professor titular del Departament de Màrqueting per ESADE, en Carles Torrecilla, va publicar, juntament amb el portal bodes.net, el llibre El libro imprescindible de las bodas. En aquest llibre hi surt un estudi, aquest que us citava, que apunta que el 85% de les parelles que es casen celebren comiat de solter-soltera. O sigui, 85% de qui es casa fa comiat de solter-soltera. És un percentatge que es manté des de fa anys o ha pujat? Doncs mireu la resposta. La té en Carles Torrecilla.
4: Segons les darreres dades de les enquestes que es fan a bodes.net, 8 de cada 10 parelles celebren un comiat de solter o soltera i això es va mantenint des de fa anys. El comiat s'ha consolidat com aquells rituals previs al casament, de referència a Espanya, fins al punt de formar part gairebé per defecte del procés de casar-se, no? Igual que la proposta, la lluna de mel. El que s'observa és que evoluciona més el com que no pas el quan. És a dir, la celebració es manté, però va canviant el format.
0: Va canviant el com i no el quan. 85%, Àngel, és molt, eh? O sigui, estem molt abans del segle XIX, eh? És a dir, tu deies, abans era el 100%, un 85% el 2026, però s'ha aguantat la tradició, no?
3: Sí, el ritual es manté, el que passa és que, clar, la gent continua fent el ritual sense saber per què el fa. El que ha passat, però no, això no és només el comiat de solter, és a dir, això passa en pràcticament totes les festes, és a dir, han perdut el seu sentit original, però es continuen fent, bueno, és un dolent, diguéssim, és com les festes majors, ningú sap per què fa festa major, no?
0: Mira, ara que ho dius, la setmana que ve parlarem de festes majors, eh? Farem una batalla dimarts que ve per saber quina és la festa major o la festa popular que més ho peta a Catalunya, batalla oberta. Ara anirem també el sentit dels comiats de solter. El ritual de pas, eh? Ara hi anirem, Àngel. Parlarem de seguida amb l'Àngel, però, Núria, tu, per tant, no estàs casada, no has fet comiat de solter, voldries penis al cap?
2: Sí.
0: I alguna altra especificitat que et faci il·lusió?
2: Que, sobretot, es faci una boda, allò de molt menjar, molta beguda i molta ballaruca.
0: Tu què vols? Llavors, és una bacanal romana, filla.
2: Vull una bacanal romana on no posi condicions prèvies ni durant. És a dir, no vull que la gent ja estigui pensant que si fa números del comiat de solter i de la boda, li surt més a compte marxar de vacances.
0: Però això passa moltes vegades, nena? Això
2: perquè,
0: és una altra.
2: Perquè, escolta, sincerament, ara ja no sóc la rara, però abans, quan jo recordo alguns comiats de soltera, es demanava fins i tot fer-los, per exemple, a Eivissa, jo era de les poques veus que deia, ja no és una qüestió de si m'ho puc pagar o no, és que trobo una exageració gastar-se un bitllet d'avió a Eivissa i anar a celebrar un allà. Aleshores, jo crec que tot això, aquesta parafernàlia...
0: Però si quan et fan això, Núria, jo crec que el millor és dir, jo ho he dit a un amic, escolta, en carinyo, ja vinc a Jerez dos dies, jo, la parella, la nano, escolta, sí. Això és el regal, eh?
2: Ja, però igualment no et sents una mica desplaçada? Perquè, clar, si els altres hi van... Bueno, no ho sé. És que més bé allò de... T'ho pots permetre, sí. Ho vols? No. Doncs jo sóc de les que no. Vull dir, ja et dic, ara fins i tot, encara que no vagi a Eivissa, un escape room ja em fa mandra, crec que també tot surt de la motivació.
0: 93-201-7474, parlem amb en Toni. Estem parlant de comiats de solter i crec que ens vol explicar un comiat molt particular. Toni, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, Toni?
5: Bé, molt bé. Escolta, doncs el Toni, el que es va casar tantes vegades.
0: El Toni que es va casar tantes vegades. Ara no recordo la història ni quantes vegades, però, en fi, m'agrada el concepte. I has fet sempre comiats de solter, Toni?
5: No. Aquest que volia parlar és el que li vaig preparar al meu cunyat.
0: Al teu cunyat, d'acord. I què li vas preparar al teu cunyat?
5: Bueno, li vam preparar un comiat molt especial que és, era molt similar a lo que és la pel·lícula The Game, és a dir, que tot el que anava passant semblava fortuit, però estava molt preparat. Llavors, vam començar en un bar en el que ell va venir i vam demanar un pica-pica, i en el pica-pica, en unes patates, li van sortir un cromo que podia anar a recollir un regal.
0: D'acord. Fèieu com una gincana, diguéssim.
5: Exactament. I el regal aquest era, que ara ja no està, ara està prohibit, però era una nina inflable que la vam passejar pel Passeig de Gràcia.
0: O sigui, bàsicament, la vostra voluntat era humiliar el teu cunyat, no?, pel Passeig de Gràcia.
5: Exactament, que és el que volia ell, també, és el que volia.
0: I, Toni...
5: I al final, pues, bueno, vam fer un recorregut, i jo tinc una impremta i vam quedar perquè em va trucar una clienta que havia de fer unes targetes urgents i vam anar a la impremta i allà va fer un striptease d'una stripper.
0: O sigui, vas fer un comiat d'aquells clàssics dels 90,
5: sí. Exacte, però una mica diferent.
0: I ara, Toni, el faries diferent? És a dir, la part de, perdona'm, vexació una mica a les dones, la trauríem d'aquesta equació?
5: Bueno, perquè ara està mal vist. El que passa és que realment veure una... No sé com
0: nomenar-lo.
5: Sí, no, però no una senyora, sinó veure un espectacle tampoc tenia o té res de vexació.
0: Entenc el que dius de la connotació, no?, que ha canviat amb els anys. Sí, crec que això hem pres consciència i hi ha algunes coses que ara ja no es porten tant per mi. En la meva opinió, per sort, perquè jo sí que les interpreto d'aquesta manera, però també és veritat que hi ha moltes més opcions d'entreteniment que ara hi aprofundirem, insisteixo, en la nostra conversa amb en Carles Torrecilla, doctor en màrqueting i estudis de mercat i autor d'aquest llibre imprescindible de les bodes. Toni, com sempre, t'agraeixo molt la teva participació a la solució. Gràcies per ser-ne part. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada, gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
1: La Jessica té 47 anys. Abans parlàvem d'aquestes persones doncs, que potser no han fet el pas. En cas de la setmana vinent, diu... Després de 24 anys amb la seva parella, amb el seu home, i ja tenim dues criatures. I us he de dir que volia, sí o sí, un comiat, i ho vaig gaudir a tope. I ens envia una fotografia amb les seves amigues. Li hem demanat si era un cap de setmana, si era un sopar, però sí que va fer una festa amb les seves amigues.
0: Van uniformades? O van vestides d'elles?
1: Doncs van una mica uniformades.
0: Perquè a vegades es fa una samarreta, no?
1: Una mica disfressades, podria dir. O diguem tunejades.
2: A veure, al final, és veritat que si també tenim els fills més tard, també ens casem més tard. Vull dir que és veritat que això de retrasar-ho forma part de la lògica social en la que vivim.
0: I també hi ha una altra cosa, que de vegades firmes papers, com és el meu cas, però no em considero casada.
2: És veritat que si també tenim els fills més tard, també ens casem més tard. Vull dir que és veritat que això de retrasar-ho forma part de la lògica social en la que vivim.
0: I també hi ha una altra cosa, que de vegades firmes papers, com és el meu cas, però no em considero casada. Jo, si em caso...
3: Entrava a les famílies quan tenia 7 anys.
0: 7?
3: 7 anys, sí. Llavors se'ls juntava en companyies on ja se'ls entrenava com a ciutadans i com a guerrers. Mm-hmm. El que passa és que... ens fotem una altra...
0: Obre jardí.
3: El que passa és que hi havia una mortalitat infantil molt alta. És a dir, hi havia molts nens que morien en el moment de néixer o fins als 6 anys. Llavors, això és el que et fa baixar l'esperança de vida, que no deixés una mitjana.
0: Ah,
3: però la gent que superava aquest període d'infantesa, i sobretot els que arribaven a l'adolescència, aquesta gent fàcil arribava als 60-70 anys.
0: Si
3: no tenien cap desgràcia.
0: Clar, la mitjana et queda esbiaixada per l'alta mortalitat infantil.
3: Que podia
0: ser
3: d'un
0: 40%,
3: una cosa així. Sí,
0: per això tenien tants fills, clar, també, per perpetuar l'estirpe.
3: Aquest és un dels motius, sí.
2: Clar, la meva besàvia, per exemple, va arribar a tenir 5 fills, però 3, és a dir, en total 8 es van morir. Mentre que van néixer i que tenien 5 anyets.
0: Clar, això explica.
2: Parlem de fa 4 dies, en el fons.
0: Aleshores, tornem a Esparta, als 7 anys.
3: I llavors els espartans el que podia passar és que es casessin abans d'arribar als 100 anys. I llavors quan es casaven, el que es feia és els companys li organitzaven un banquet, que era una mena de banquet de comiat, d'una banda, és a dir, tu ara deixes de formar part del nostre gimnàsios, no?, que era el nom que, i passaràs a ser un home casat, però al mateix temps era també un refermament del vincle allò fraternal i solidari entre tots aquests companys d'armes, no? Llavors era un sopar en el que bàsicament es brindava, es explicaven històries militars, etc. Llavors s'acompanyava d'un altre ritus, que era la nit de noces, la noia, la dona amb la que es casava, apareixia vestida d'home.
0: Epa, ojo. Un altre ritus, que la dona amb qui es casava apareixia vestida d'home.
3: D'home.
0: Això és Esparta, eh? Estem, situem-nos,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: Bàsicament perquè era l'últim moment de masculina, és a dir, de vida exclusivament masculina.
0: Ah, amic.
3: I llavors, fins i tot s'ha fet una teoria psicològica sobre aquest travestisme de la dona, l'últim moment, etcètera, no? Que és canvi a viure amb una dona, no? Llavors això, clar, com no pots fer-ho amb anestèsia, diguéssim, que quan la veus, primer la veus vestida d'home,
0: i després
3: ja descobreixes que, clar, que és el que hi ha.
0: Em sembla apassionant.
2: Em sembla brutal i no ho sabia. No sé si d'aquí també emana la tradició que molts comiats de solter, homes, masculins, tinguin sempre aquests reptes de ridiculitzar o de fer esport extrem. No sé si... intenció...
3: Això prové de l'edat mitjana.
2: D'acord.
0: Espera, ara m'ho expliques.
3: Sí.
0: O sigui, això que ha dit la Núria té un origen també històric que prové de l'edat mitjana. Una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem aquest origen d'humiliació, d'aquest caire d'humiliació que tenen alguns dels comiats de solter.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 2 minutets de 2 quarts de 2 del migdia. Avui a La Solució estem parlant de comiats de solter i de soltera. I l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, abans de la publicitat l'has deixat votant. La Núria t'ha fet una pregunta molt clara, que és, escolta'm, aquest caire d'humiliació cap al nuvi, de vestir-lo de no sé què i passejar-lo pel Passeig de Gràcia i tal, té algun origen històric? I tu ens has dit que sí, que hi ha un origen...
3: Medieval.
0: D'on ve això? A veure, explica'm-ho.
3: Ho tenim molt documentat, que... I tornem a la idea aquí del començament de mercat. És a dir, per què? Perquè els amics normalment no és que s'alegressin perquè algú es casava. Sí, però no, perquè resulta que aquell...

0: es casava abans que ells. I llavors, clar, era allò del... Bueno, pues ara, ja que tu ens has passat pel davant, ara ens ho pagaràs. I llavors hi havia moltes... és a dir, una cosa bastant habitual era agafar el nuvi i deixar-lo allò pràcticament nu enmig de la plaça, ai, o lligar-lo nu a un arbre.
1: Com ara Platja d'Aro amb una farola, per exemple.
0: Sí. Era més allò, convidar-lo a sopar i que el sopar allò fos molt dolent, tot el menjar fos molt dolent, perquè així ara quan estiguis amb la teva dona ja menjaràs bé, però ara et fotràs això que t'hem preparat, perquè el sopar li preparaven els amics. Sí, hi havia tot un seguit de càstigs, diguem-ho així.
2: Com novetades, eh?
0: Exacte. Mm-hmm. I el pitjor que es feia era els vidus.
2: Ah, que es recasaven.
0: Els que es recasaven, exacte. Mm-hmm. Perquè un vidu que es recasava dins d'aquest mercat matrimonial era algú que saltava la tanda.
2: Ah, clar, en plan, estem al parit, jo estic aquí solter, menjant roda.
0: Clar, exacte. D'aquí neixen les esquellotades, que és la de presentar-se a la casa dels que s'han acabat de casar i no deixar-lo dormir tota la nit, insultar-lo...
2: Que això també es fa, quan s'acaben de casar.
0: Insultar-lo, etcètera, fins que...
2: És a dir, l'origen de les escallotades és un vidu recasat...
0: Exacte.
2: Perquè se saltava el torn dels amics solters.
0: Exacte. Oh, i llavors això no s'acabava fins que el nou casat acceptava pagar una penyora als mossos solters, que podia ser una festa, que podia ser el que fos, no? I hi havia una variant sobre això que són les patentes, que és quan una noia d'un poble es casava amb un noi d'un altre poble.
2: Que havia de pagar com el poble el fet d'endur-se una pubilla.
0: Exacte. Ostres, i llavors muntaven una mena de barricada a la carretera perquè quan passés el carro, la família de la núvia hagués de pagar-li un peatge.
2: M'encanta!
0: Això ho explica el Joan Amades.
2: Home, en Joan Amades, gran Joan Amades.
0: Sí, sí.
2: Em sembla extraordinari tot el que estem coneixent amb l'Àngel Casals. El tornarem a portar, l'Àngel, eh? Jo ho estic veient perquè ens està quedant curt. El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
3: És que sobre això que explicàveu, el Manel diu que coneix un cas on els amics del nuvi el van vestir com Jesús de Natzaret, li van posar la corona d'espines, el van penjar de la creu i li anaven tirant tomàquets i cervesa. Allò que dèiem de l'escarni. I el marit de la Manuela, que cada divendres agafa un avió per venir de Ginebra fins a Barcelona, diu que es troben molts grups de comiats de solters i de solteres. I el darrer que vol destacar és el nuvi anava disfressada de núvia i els amics van aconseguir que passés per tot l'avió anant a recollir tota la brossa dels passatgers que havien consumit en el tram Ginebra-Barcelona, lògicament, amb el permís de la tripulació.
2: És fort perquè ara, a partir d'ara, quan feu aquestes penyores, sí, quan feu aquests partits càstigs, ja sabreu l'origen que ens l'explicava ara l'Àngel Casals, perquè moltes vegades, com bé deia ell, fem coses que no sabem quin és l'origen, clar, ni el motiu ni el per què, no?
3: En tinc una de més blanca, el del Jordi, que diu, el meu comiat de solter, els meus amics em van portar a l'estrena de Torrente 3, a la pel·lícula Torrente 3, caracteritzat de Torrente.
2: Ostres, això sí que és un càsting, eh?
3: Va ser molt divertit, per tant.
1: I després també els comiats polititzats, no? Aquell que t'envien a Sevilla, per exemple, però vestida, vas amb l'estelada. I aleshores, a veure quants mustien. Això també. I després, el que també no m'agrada és una persona que, per exemple, té fòbia als helicòpters i t'envien a fer paracaigudisme. O...
2: Això al final, sí, riuen els altres, sí, i tu les estàs passant canutes,
1: llavors,
2: eh?
1: És que, bé, és que no és per res, eh? I això potser tiro molt de tòpic. Però és aquesta mentalitat cromanyònica que sobretot el sector masculí no se l'acaba d'erradicar.
2: Mira, una mica en la línia d'això. Eduard, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Com estàs, estimat?
4: Gràcies.
2: A veure.
4: Molt sovint.
2: Ai, que bé, Eduard. Des d'on ens escoltes?
4: Jo, referent al tema, només volia comentar que amb el que és amb despedida de nois,
2: sí,
4: amb el de noies no ho sé, perquè no n'he anat mai a cap, però amb el de nois, generalment són els nois, els amics del nuvi, que volen despedida solter.
2: Els casats, no?
4: Són els que apreten el nuvi, perquè el nuvi tampoc sap de què anirà la despedida solter, sempre és una sorpresa. Llavors, generalment són els amics del nuvi casats, generalment, que volen despedida
2: solter. O sigui, bàsicament, els amics casats el que volen és sortir de farra i una manera de justificar això és dir, galla, li muntem un comiat de solter al nostre col·lega, no?
4: Exactament. Llavors, és algo que no perdonen.
2: Algo que no perdonen. Eduard, tu estàs casat? T'han fet comiat de solter?
5: Sí, estic casat i vaig fer un comiat, però en conjunt.
2: Ah, mira, veus? Això també és una de les tendències actuals que de seguida analitzarem amb en Carles Torrecilla. M'interessa molt aquest matís de l'Eduard, eh? Normalment pressiona els altres per fer-te un comiat de solter. Àngel, no sé si en el passat també, m'imagino que els principals interessats eren els amics en fer aquestes vexacions i tirar-li per la cara a l'altre amic que s'hagi casat abans que ell, o no?
0: Hi havia de tot, és a dir, sí que normalment eren... Però és que ja ni es plantejava, és a dir, formava part del funcionament de la comunitat.
2: Clar,
0: de pensar comunitats relativament petites, de llocs on es coneix tothom, i per tant eren coses que ja no es discutien. Això és a partir del segle XIX que apareix als Estats Units, per exemple, i també a França, una variant que són els comiats de solters de la gent de diners. Que aquests són comiats de solters en els quals... els paga el pare, moltes vegades, la família, el nuvi, perquè el que es tracta és demostrar que tenen molta capacitat.
2: Que es noti la fastuositat.
0: Exacte. I són en aquests comiats de solters on apareix el rotllo de l'estripper, i el rotllo de tot això prové d'un primer comiat que es va fer en el segle XIX a Nova York, que no es va arribar a celebrar perquè la policia va entrar abans.
2: Uau, i què hi havia preparat en aquest comiat?
0: Teòricament, allò es deia que hi havia un grup de dones nues i una mena de copa de martini enorme on es podrien banyar, i en realitat el que hi havia era una ballarina oriental, d'aquesta que feia la dansa als set vels, que teòricament era egípcia, però en realitat era canadenca.
2: Carai, tu. I es van equivocar una mica de posar el mapa.
0: I els que organitzaven aquest comiat de solter eren la família del Barnum, el del circ.
2: Ah.
0: El Sir Barnum, el net, era el que havia de fer aquest comiat de solter.
1: Ara que dius la família, aquí a l'altra derivada, hem de fer un comiat on agrupem mares, germanes, amigues de la classe A de quan anava
2: jo
1: amb
2: per
1: els
2: mi no.
1: pops.
2: Per mi no. Grupets diferents, que si no m'atabalo,
1: tu. Grupets diferents?
2: Sí.
1: Ostres, o sigui, llavors...
2: Un faig ceràmica, l'altre faig els vins, l'altre faig pintura.
1: Perfecte.
2: Espera, que acomiado l'Eduard. Eduard, gràcies, bonic, una abraçada. Ha penjat, no, l'Eduard? Ha dit, ja em dono per normal. Gràcies, Eduard, per escoltar-nos i per participar. Escolteu-me una cosa. El 677-3877-19, de seguida repassem els vostres missatges. Abans, però, m'agradaria anar al Carles Torrecilla, el doctor en màrqueting i estudis de mercat, el professor de SADE, que ha fet aquest llibre, el llibre imprescindible de les bodes, juntament amb bodes.net, on s'explica que el 85% de les parelles que es casen celebren aquest comiat de solter-soltera, us ho dèiem abans, però li hem demanat quin estil de comiat és el que triomfa actualment. Diu això.
6: Bé, actualment predomina el comiat basat en l'experiència compartida per damunt de la festa clàssica de discoteca. És a dir, com ja es veu a la societat, no?, el tema de les experiències, no?, escapades de cap de setmana, activitats en grup, plats gastronòmics, eh? Al final, la tendència general apunta cap a prioritzar el temps de qualitat amb el cercle proper, tot i que, naturalment, segueix coexistint amb els formats més festius i nocturns que no han desaparegut. Però la tendència cap a les experiències que es veu en tot l'oci, en tot el tema regals, doncs també es veu en el comiat de solter.
2: I una cosa que he detectat molt en els últims comiats, viatges.
1: Això.
2: Està molt de moda. Ara no, ara anem a Logroño a celebrar el comiat de solter. Abans es fotia, això m'ho deia el meu pare l'altre dia, no? 24 hores abans t'agafaven, foties una farra i ximpun. Ara, viatges.
6: Sí, clarament. El tema de viatges és una de les tendències més visibles, eh? Escapades de diversos dies a ciutats europees, costa, cases rurals, tant d'anada com de tornada, eh? Gent d'aquí que va cap allà i gent d'allà que va cap aquí. I les activitats d'aventura guanyen terreny, eh? De fet, encaixa molt bé amb el perfil actual de qui es casa, eh? Perquè, per exemple, segons l'informe nupcial de bodes.net d'aquest any 26, la generació millennial representa el 73% de les parelles que es van casar l'any passat. És un perfil, de fet, que té certa estabilitat econòmica, tendeix a valorar l'experiència, i sobretot allò que sigui memorable, eh? Allò que doni records, eh? Durant temps.
2: Segons les dades de l'estudi, el 94% de les parelles prefereixen un comiat sense strippers, que entroncaria amb el que ens estava explicant ara l'Àngel. Han perdut protagonisme en els comiats de solter-soltera?
6: El tema strippers ha perdut pes de manera apreciable, tot i que no han desaparegut del tot, eh? Encara hi ha parelles que opten per un comiat més vinculat a aquests codis de mal gust, però és un grup que es redueix any rere any. Per exemple, hi ha un clar desplaçament

0: còmode per una sola persona. Per tant, és un tipus d'espectacles a vegades transgressors, però formulat des d'un codi d'humor i de passar-s'ho bé en grup, d'aquestes bodes més disfrutones. De totes maneres, també cal dir que no és una gran tendència, sinó que és una opció més dins de la varietat, de coses més tendents a l'humor i a l'activitat en grup.
1: A tot això, perdoneu, se'ns ha colat el cling d'una nota de veu, A tot això, la meva mare em fa saber una dada important. Diu, el fill de la Carolina de Mònaco va fer el seu comiat de solter al castell de Requesens.
2: Ah,
1: que ho sapigueu, a Catalunya. Per tant, entronca també amb els viatges, que també venen expats a fer comiats de solter aquí a casa nostra. El 677-3877-19, què ens diu en Fran?
3: Parlàvem de viatges i parlàvem de strippers, doncs és el que va fer el Robert. Vam anar 3 dies a les Canàries, diu, vam fer strippers, motos d'aigua, festa i tal. Aquest i tal és el que ens interessaria saber, però segurament és el que queda per ells. I al tornar se'ns va cancel·lar el vol perquè hi havia calima i ens vam haver de quedar malauradament un altre dia. La Carla té 27 anys i es casa l'any vinent i té una idea per veure si algú li agrada que vol compartir amb vosaltres. Estem en procés del comiat i creiem que la millor opció és fer una part per separat, és a dir, ella farà una part i la seva parella doncs farà la seva part i acabar al mateix espai junts el mateix dia, és a dir, s'ajunten els dos comiats i al final arriben a la mateixa festa.
2: M'agrada aquest perfil de jo ja organitzo, perquè al final el comiat de solter és com una festa d'aniversari sorpresa, té aquest factor de que el teu dia el delegues, no?, a les teves persones de confiança. No, jo sóc també d'aquest missatge. Agafo jo la iniciativa i el comiat ja te l'organitzo jo mateixa, no cal que me'l feu vosaltres.
1: Teoria, de veritat, no deixes res al descontrol,
2: No, però vull dir, no?, és que és veritat.
1: A mi també m'agradaria. Una vegada em van fer una festa sorpresa i li vaig dir a la meva parella, mai més a la vida. Jo no sé si tu saber què em trobaré, perquè potser aquell dia no en tinc ganes. Que
2: I això també
1: que
2: passa. Clar, amb els comiats de solter pot passar una deix.
1: Junts o separats. Abans us hem llegit l'estadística que hi ha en el nostre grup privat de la solució. Si voleu formar part d'aquest club de la solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge al 677-38-77-19. Us retornarem un enllaç i allà hi podrem entrar. Junts o separats. Doncs mireu, el 82% de les parelles fan el comiat de solter per separat. Per què? Per què només aquest 18% de parelles que es casen celebren el seu comiat de solter-soltera conjuntament? Doncs ens ho diu en Carles Torrecilla.
0: La tendència continua sent que la majoria de parelles celebren el comiat per separat. En bona part perquè s'entén com un moment amb el cercle propi d'amistats de cada membre de la parella. I aquests cercles, clar, no sempre coincideixen. Dit això, també hi ha parelles que decideixen fer-ho conjuntament, sovint perquè comparteixen el mateix grup d'amics o perquè prefereixen un model de celebració menys marcat pel gènere, no? És un format que va guanyant presència, tot i que l'opció per separat continua sent encara la més habitual.
1: Un minutet del que passa de 3:45 del migdia. Jo et preguntaria, Àngel, per arribar a acords, Més que una festa desenfrenada, al final era com un ritual de pas, aquestes festes que ens comentaves, oi?
4: Sí, clarament. I ja dic, la part lúdico-festiva no era necessària. És a dir, a començaments del segle XX, per exemple, a Catalunya, els comiats de solters eren el que en deien un sopar de fadrins. És a dir, que es trobaven, sopaven, i després anava tothom a casa seva, i poca cosa més.
1: Responent a la Núria, incloia també la família?
4: No.
1: Ah, només amics, eh?
4: No, només.
1: Mira, Núria, històricament avala només els amics.
2: Però a mi m'agrada també que cada cop es vulguin fer comiats allò junts, perquè és veritat que tu has de mantenir els teus espais i no ho has de fer tot amb la parella, però també és una manera de combatre aquesta punyetera malaltia que hi ha sempre, de que quan quedes en un restaurant amb parelles, encara hi ha gent, fins i tot de la meva edat, que no considero que jo vagi amb taca-taca, que diu, els nois a l'esquerra i les nenes a la dreta. Va. Tal com raja, no? No, és que ho veig anacrònic.
1: No, estic molt d'acord.
2: Perquè, escolta, si realment...
1: Però això encara passa? Encara t'ho diuen? No, els nois aquí i les noies allà?
2: A cada calçotada de moment, jo.
1: Per favor.
2: I de diferents sectors, eh? Clar, llavors penso, si voleu fer això, feu una trobada de nenes i una trobada de nens, que encara ens diem així, però de debò, si quedeu i tot el dia ho hem de fer tot separat, per gènere, és que ho trobo molt gastat.
1: A tot això, ara que parlaves de gènere, Àngel, ens hem centrat molt en els homes, però les futures núvies també participaven en cerimònies prèvies. Quin caràcter tenien aquestes cerimònies? Què feien?
4: Res a veure, és a dir, eren cerimònies...
1: Oh, sorpresa, eh?
4: Sí, jo em pensava que això no sorprendria ningú. Sí, ja a l'època romana el que hi havia era un tipus de cerimònia, igual que l'època grega, que era, clar, en el cas de la noia, no sé

0: d'accedir als drets civils, no? Sí, sinó de convertir-se en dona. Per entendre'ns. I per tant, què es feia? Dos elements molt importants. Un, abandonar tot allò que tingués a veure amb la infantesa.
1: D'acord.
0: I llavors es feien rituals com deixar les joguines, a dir, fer una mena d'acte cerimonial.
1: A quina edat es casaven? Molt clar, a partir dels 14, no?
0: Depèn de l'època.
1: Mínim?
0: Mínim 14-15.
1: Val.
0: Màxim 20 i tants.
1: Màxim,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, 24-25.
2: Sí, si als 30 no t'havies casat, ja no et casaves.
0: Era, a veure,
2: si entraria,
0: és que entraríem en un altre tema. És l'època fèrtil d'una dona, fins al segle XVIII, la menopausa era abans dels 40.
1: Clar, aleshores no teníem sentit.
0: Clar,
1: no, si no era reproduir-nos.
0: El període fèrtil, és a dir, el casament era, tenia la finalitat que tenia.
1: Perquè era una estratègia, al final.
0: Clar, la menstruació les dones la tenien a partir dels 13-14 anys, abans no, i se'ls retirava entre els 35 i els 40.
2: Està molt bé, l'Hisenda, perquè la història de la medicina mai allò profunditza en cap malaltia de les dones, però només en aquesta, que interessa pel que interessa,
1: està ben datada.
2: Aquesta la saben perfectament.
1: A tot això, dèiem que en el cas de les dones era convertir-se en dona, per tant, abandonar tots aquells ítems que et feien referència a la infantesa.
0: Exacte.
1: Com deixar joguines?
0: Deixar joguines, deixar aquelles coses així que es vinculaven a la infantesa, els amulets, etc. I després hi havia, en algunes cultures europees, hi havia una cosa que era el plor de la núvia.
1: El plor de la núvia?
0: Sí, que era, clar, quan una núvia es casava, abandonava casa seva, i s'anava a casa. És a dir, clar. Mentre que pel noi no, per la noia era marxar de casa seva.
1: Perquè anava a casa dels sogres, diguem-ne, bueno, a la casa familiar,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, o anava a casa dels sogres o anava a la casa nova, però abandonava la seva família. I, per tant, hi havia un ritual que era això, que es feia amb les amigues, que es deia el plor de la núvia, que era una mena de celebració íntima, en el qual el que es feia era la lamentació aquesta de l'abandonament de la família. Que tenia un aspecte ritual, no és que juntessin a plorar com a magdalenes, diguéssim, però sí que hi havia un cert aspecte de dol, no?
1: Entenc.
0: Per al començament d'una nova vida.
2: D'aquí les dames d'honor, potser? Perquè
0: és possible, no?
2: Els homes no tenen damos.
0: No, és veritat. És possible que tingui a veure
1: amb això. Ah, mira, que interessant això, Núria, no m'ho havia plantejat.
2: És que la història sempre m'agrada conèixer-la per entendre el present.
1: És interessantíssim també entendre, no?, d'on provenen aquestes tradicions, perquè ara ho fem molt gratuïtament, no? Juntem-nos amb les noies, juntem-nos amb els nois, perquè sí. Doncs avui, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, estem coneguent el perquè de totes aquestes tradicions. El 677-38-77-19. Fran, què ens diuen?
3: Mira, us diré que hi ha un oient que ens demana que no diguem el nom, perquè està preparant el comiat de soltera d'una amiga i ja tenen tot el planning pensat i l'hem basat única i exclusivament en els gustos d'aquesta persona. Per tant, nosaltres no direm el que tenen pensat perquè potser ens està sentint aquesta persona i li donarem pistes. La Mònica diu: el meu comiat de soltera va ser molt trist, ara jutjarem si ho va ser o no. Només vam quedar dues persones, jo i una amiga meva.
1: Al final?
3: Amb una No.
1: Ah, van quedar elles.
3: El pla total era aquest, dues persones.
2: Que guai.
3: En una granja,
1: no pinta malament.
3: En una grangeta van prendre un cafè amb llet.
2: És que ni un suís, eh? Un cafè amb llet.
1: I una mica d'alegria, fot de xocolata,
3: nena. I un ensaïmà, que us he de dir que era supersec.
1: Mònica. Per aquesta oient. Mònica.
3: Bravo, Mònica.
1: Mònica, un moment, exacte, quedem un dia la Núria, tu i jo. I la senyora de l'ensaïmada, i fotem un comiat de soltera express, eh?
3: I us ho contraposo amb el del David, que diu: fa molts anys, quan en tenia jo uns 20, l'únic que recordo, quan ja diu l'únic que recordo, és que, atenció, vam ser multats per la policia. Per què anàvem? 5 persones? 5 homes?
1: Sí.
3: A sobre.
1: Ai.
3: D'un monovolum.
1: Home. Fotem frenassos.
3: Fent surf.
1: Fent surf! Com a la pel·li Teen Wolf.
3: A tal, no sé si surt aquesta
1: escena.
3: Però
1: un moment, com es diu aquest oient?
3: Aquest oient es diu David.
1: David, això és per matar-se. És per matar-se, David.
3: Sí, a Granollers, eh?
1: Ah, per favor.
3: Els va multar la policia.
1: Home, no m'estranya, David, fill meu.
3: I ja em sembla poc.
1: Home,
2: i encara
1: poc.
2: Que ho explica, estic contenta.
1: Perquè ja ha prescrit.
2: Que no mort.
1: Perquè, home, clar, és que per favor, David, espero que n'hessiu lligat amb arnesos, eh?
3: I un altre David diu que només coneix històries de comiat de solter que han acabat amb la cancel·lació de la boda i fins i tot en separacions.
1: Epa!
3: No les detalla, eh? Simplement fa aquest comentari.
1: A tot això, ara li preguntarem a l'Àngel, eh? Quan apareixen elements com les disfresses en els nostres comiats de soltera?
3: Intentem
1: datar-ho, exacte. Les tites, aquest símbol fàl·lic, té algun origen històric? Ara us ho responem, va.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de comiats de solter i l'hem deixat també votant un altre cop a la publicitat. A veure, Àngel, jo t'he preguntat, aquestes disfresses, aquestes icones fàl·liques que sovint veiem en els comiats de solter, soltera, sobretot soltera, que ara estan prohibits en segons quines poblacions, això té algun origen històric o ens ho hem tret del barret?
0: Sí, és que sí que diria molt xulo, però no té cap origen històric. Comença a partir dels anys 90. Bàsicament això ve dels Estats Units. Aquesta derivada sexual no existia originàriament en els comiats de solters.
1: Clar, perquè, insistim, era un ritu de, un
0: era
1: ritual
0: un
1: de pas.
0: De traspàs,
1: amic, per tant, això ens ho hem inventat els moderns. Està documentat que als segles XVII i XVIII apareixen costums que recorden els comiats actuals. Per exemple, a Suècia, algunes núvies celebraven el seu darrer vespre de virginitat amb amigues, que vindria a ser com aquella nit de plor, no, com deies. I a Escòcia hi havia el ritual del fit washing, en què familiars i amistats rentaven els peus dels futurs esposos. Tu en saps alguna cosa d'aquest ritual, el fit washing?
0: Sí, a veure, a Escòcia és dels llocs on més treballats tenien el tema dels comiats de solters, curiosament. De fet, el nom prové d'Escòcia. O sigui, el primer lloc on s'escriu, allò apareix, és en un diari escocès de finals del segle XIX, que es parla per primera vegada dels comiats de solters, que no en deien solters, en deien bachelor.
1: Bachelor, no? Encara es diu, sí.
0: Que és allò... que originàriament bachelor volia dir un cavaller que encara no té terres, ni té bandera, ni té res.
1: Que vindria a concordar amb el que ens has dit, que no eren persones polítiques fins que no es casaven.
0: Exacte, que era quan es convertien en adults. Mm-hmm. És a dir, casar-se i ser adult era la mateixa cosa.
2: Ara, Elisenda, em fa molta gràcia que parlem de segle XVII, segle XVIII, però jo, per exemple, tant mon pare com ma mare, com els meus avis, no han fet un comiat de solter.
1: No. Però si abans es feien 24 hores abans, s'agrestaven el nuvi, la núvia, quatre festolles
2: i d'empalmada. O sigui, la teva família de generacions anteriors properes n'han fet?
1: Sí, però coses senzilletes. Allò com la nit anterior, els amics sortien de festa i a vegades arribaven del revés una mica als casaments, fins i tot.
2: Val.
1: Ara sí que deixen setmanes, no? Però si trenques un peu, no sé què, abans, hòstia, fotien pel boc gros i arribava el que arribava, saps? Va, últim minut, no sé si vols que ens acomiadem amb algun missatge.
3: Mira, tinc un missatge del Jordi, que demà fa 50 anys, felicitats... I l'any vinent es casa i diu que vol tot el pack, tots els clàssics. Vull fer festa sorpresa amb els amics, jo organitzo també el casament, vull stripper i tot el que calgui, amb la família, amb la parella i tot el pack.
1: Tot el pack. Doncs avui hem parlat de comiats de solter i de soltera. Ja ho sabeu, si voleu un comiat de solter amb un pack, tenim aquest oient i la Núria, que vol també tites al cap.
2: Ens hem de casar amb l'oient.
1: Si hi ha alguna amiga que està escoltant, que ho sàpiga aquesta data. Avui hem parlat de, sobretot, l'origen històric d'aquests casaments, d'aquests comiats de solter, soltera, perquè de vegades fem rituals que no sabem d'on provenen i sempre s'ha de conèixer la història. Ho dic en tots els sentits. Àngel Casals, historiador i professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de Sapiens. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Tornaràs, eh? Ben. Si no és aquesta temporada, serà la vinent. Nosaltres, Núria Casas, gràcies, bonica.
2: A tu, com sempre.
1: Tornem demà. Fins aquí la solució. Ho farem amb la Mariona Ribas, amb el Malcom Otero i la Marta Pontnou. Parlem de prevenir abusos. Que...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
2: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
1: Tot i això, el BCE preveu ara que els preus s'encareixin un 3% aquest any i ha tornat a retallar la previsió de creixement, que ha situat en el 0,9% per aquest 2026. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passa en factura als socialistes segons l'últim baròmetre d'intenció de vot del CIS.
3: El govern proposa incrementar a fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i a fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar el consens polític al Congrés, pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Arxiven el cas de l'accident de la mina de Súria el 2023, en què van morir 3 geòlegs. El jutjat de Manresa considera que el despreniment de roques va ser sobtat i imprevisible i no hi veu indicis de delicte ni omissió greu de les mesures de seguretat. El pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona els últims 15 anys.
3: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. Reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures marines fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves.
4: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
3: Miquel Barceló ho exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90 i l'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Ara, a les 4 de la matinada del mateix grup, comença el Corea del Sud, República Txeca, que també es juga en terres mexicanes.
3: A la concentració de la selecció espanyola dels Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra la Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Fenerbahçe als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I el circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una... Oh! La solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
13: Fixa't com sona Edició Clàssics.
12: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
14: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
12: Oh, Fixa't com sona...

0: Recordeu alguna mestra de la vostra escola? M'hi jugo el coll que us venen un nom darrere un altre, tant si us van agradar com si no. L'escola i, sobretot, les mestres marquen. Aquests dies el sector educatiu continua en lluita i estan en el seu dret. La seva feina s'ha tornat insuportable i això repercuteix en els alumnes. Sentim les queixes dels mestres, però com és que el sistema educatiu ha canviat tant? Quins eren els drets i les condicions adquirides que s'han perdut? Avui volem parlar amb una mestra jubilada i una mestra que exerceix. Una conversa intergeneracional sobre aquesta feina on les dones són majoria.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Però com...

0: Aquesta que sentim és Mia Salazar i la cançó Despatriada. Aquesta artista, que és d'aquí però amb arrels mexicanes, porta 20 anys vivint a Europa. Ha viscut a Estocolm, a Alemanya, i si us agraden aquestes cançons boiroses d'una dona que s'ha fet un fart, jo crec, de sentir Portishead, us convidem al concert, amigues. Tenim entrades per aquest dissabte 13 de juny a 8:45 a l'Helio Gabel, als primers, a les primeres, a qui vulgui, que truquin al 93-201-7474. 93-201-7474. Aquest telèfon meravellós on podeu trucar també aquesta nit si sou mestres, si heu tingut mestres. Tothom té mestres. Vosaltres sí que... Nosaltres també som mestres d'algú, a vegades. No 3207474, passen 10 minuts de les 9 de la nit, estava a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts al programa que més us agrada de la setmana, que ja ho sé, que hem tingut dos dies de baixa perquè estàvem aquí amb el papa mòbil amunt i avall, però ara tornem ja a les pubilles de cuixa forta. Segur que recordeu alguna mestra que us va marcar. Jo crec que són figures essencials a la nostra infantesa i joventut. I a mi m'agradaria... Bona nit, ens acompanya l'Anna Trabal, que és mestra jubilada. Com estàs?
1: Molt bé.
0: A tu et para encara gent pel carrer? Això passa, no?, les mestres.
1: Sí, sí, sí.
0: Que et
1: sí.
0: Diuen... Ai, me'n recordo tant de tu.
1: Sí, i val a dir que a vegades haig de fer molts esforços per recordar els noms. Allò de dir, la cara em sona, i llavors et surt. Hi ha alguna pista que et fa sortir. I això em fa patir una mica.
0: Però a vegades també imagino que t'emociones, perquè te'n recordes de les històries. Potser no te'n recordes del nom, però de la història.
1: De la història,
0: o de què va passar.
1: De què va passar, de quan era més petita, de que resulta que te l'havies trobat en una situació, de que havíem hagut de bregar juntes. Sí, i fa il·lusió que et reconeguin i que et reconeguin amb il·lusió, clar que sí. I famílies, que també et trobes famílies. També.
0: Yeah. Ara m'ho explicareu, ara vull saber-ho tot. I també ens acompanya Noemi Font, que ella està treballant ara. Puc dir l'edat o què? Les mestres teniu edat o no?
2: Sí, jo tinc 45 anys estupendos.
0: I ara mateix fas de mestra en una escola de Vilassar de Mar, l'Escola del Mar.
2: Sí.
0: I tu suposo que et paren també, perquè ja has tingut molts alumnes anteriorment. Sí, i suposo que no sé si també tens un seguiment o a vegades... et venen al cap històries que has viscut amb els teus alumnes.
2: Sí, i ells sobretot se'n recorden molt d'històries que els explico jo. Això també. Sí, jo me'n recordo que tu ens vas dir un dia, és que fa poc em va passar. Jo sóc mestra d'explicar moltes històries meves com si fossin contes i tant, és molt maco quan veus alumnes que fa temps que no veus i que et saluden amb afecte, és molt bonic.
0: Escolteu, són dies de lluita encara, dies que potser s'aturen o s'aturen durant un moment, però clar, la guerra, podríem dir, o la batalla ve de lluny. No m'agrada parlar en aquests termes bèl·lics, però sí que n'esteu, ho podem dir amb carinyo, fins al capdamunt.
2: Doncs sí. Doncs sí, ja podem atacar el tema dels recursos.
1: Els recursos, de les mans, dels diners.
2: Sí. Bé, jo també, clar, soc mestra i a la vegada també visc aquestes mancances com a mare i això és el que em dona a mi una visió molt clara de coses que fan molta falta. I em refereixo a coses que estan recollides en el decret d'inclusió i que són molt específiques i que per casos de criatures amb necessitats grans de suport doncs continuen estant en un limbo que legalment estan reconegudes però a l'hora de la veritat doncs no hi són, no? Coses... Ja sé que són molt específiques, però aquest és el meu supertema.
0: A veure.
2: El tema de l'assistència sanitària en horari escolar per criatures...
0: Què vol dir això?
2: Doncs...
0: Que no tinc criatures, jo no sé.
2: Sí, no. Criatures amb malalties...
0: A mi em donaven aigua del Carme, m'explico? Aquesta és la meva assistència.
1: Amb un sucre,
0: que, escolta...
2: Ho arreglava tot?
0: Bueno. Conqueries Polònia després.
2: M'encanta. Doncs això, que hi ha criatures que tenen malalties greus, com és el cas de la meva filla, i que necessiten, doncs, una assistència sanitària en horari escolar. I són criatures que claríssimament el seu lloc és l'escola ordinària perquè no tenen una afectació cognitiva ni tenen pluridiscapacitat, però necessiten unes cures que el decret d'inclusió preveu però després, a l'hora de la veritat, doncs, li diuen a la monitora que passa per allà que ho faci. I, clar, aquesta monitora ni té el reconeixement pel que fa al sou, ni els coneixements per poder desenvolupar aquesta tasca.
3: Tècnics.
2: Llavors, això és una cosa molt específica, que potser molts mestres, doncs, si no han viscut el fet de tenir un alumne amb una malaltia greu, doncs, potser doncs, fins i tot no som prou conscients, però aquesta és una manca, jo penso, importantíssima i molt greu quan diuen no, la monitora, que ho faci ella.
4: Això jo crec que ens està sentint molta gent que té criatures i veu perfectament totes les falles del sistema. Veu que els seus fills estan en barracons, sense aire condicionat, en situacions molt difícils, amb mestres que estan sobrepassats perquè tenen potser més alumnes dels que tocaria, amb aules amb alta complexitat. Se n'ha parlat molt de tot això, però a mi m'agrada que avui tinguem aquesta conversa intergeneracional, perquè jo deia abans d'entrar, de dir, jo vinc d'una escola on havíem estat 40 a classe. I això és fort, però sí, érem 40 i passaven coses també. I no hi havia potser tantes etiquetes com ara, però els professors també s'ho passaven malament. Però clar, què ha canviat? Com ho percebeu? I tu amb l'experiència, Anna, que ets ja jubilada, però que tu has estat molts anys treballant a l'escola, què creus que ha passat o què és el que ha canviat més?
1: A veure, jo diria que la percepció de com aprenen els nens i les nenes ara la tenim més clara. Abans teníem intuïcions i ara la neurociència ens ha donat ja noms i cognoms. Què passa? Doncs que hem canviat coses, però les hem canviat a vegades per assaig-error. Què vol dir? Que quan ens ha faltat o no ens ha sortit les estructures organitzatives que hem creat, tots els nous idees que se'ns han anat apareixent en els equips, resulta que hem fet 3 passos endavant i un i mig endarrere. I això ho aguantes tot si tot va bé. Però quan vas passant doncs, unes retallades el 2014, quan està la cirereta al pastís amb la pandèmia, els mestres hem aguantat el que no està escrit en tota la història de la pandèmia.
4: Vols dir que els cabells blancs n'han sortit per això, eh?
1: I tant. I llavors, arriba un punt que s'ha plantat.
4: Abans em deies una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que educàvem diferent. Estàvem en una escola on es valorava més la memòria, hi havia una altra manera, potser més jeràrquica, ara es vol aprendre d'una altra manera. I això també, és a dir, és molt interessant perquè ha acollit a molts altres alumnes que abans es quedaven pel camí, podríem dir, però també al mateix temps per vosaltres és molt més exigent. A veure si m'ho podeu explicar, això.
1: D'entrada, educar és un acte de responsabilitat i de proximitat. I això es fa creant vincles. Mm-hmm. Jo també vaig anar amb classe de 40 i jo vinc vincle amb la tutora que tenia, doncs no em vaig fer mai. Era evident que era una manera d'aprendre, que havies de memoritzar un seguit de textos i els havies de saber transcriure en el moment que t'ho deien i llavors anaves passant. Quan l'atenció a l'aprenentatge és de debò, és amb sentit, és quan s'aprèn, és quan et sorprens, és quan l'obertura de dir això va amb mi. Però si no, pots anar passant. Això ho hem anat aprenent.
4: Vols dir que l'escola d'abans era més, em salvan molt les distàncies, que jo vaig anar-hi, tampoc hem sortit tan malament, però més una escola militar, és a dir, és en plan, aquí farem el que jo digui, sí. I ara ens hem
1: Unidireccional.
4: Sí, sí. O sigui, en la jerarquia del mestre hi havia els alumnes, i ara és com que hem volgut fer assemblea, però no està sortint bé.
1: A veure, ara
4: ho estic dient a raig, això.
1: Sé, tu, Noemi, com ho veus, però el que ara hem volgut és posar l'alumne al centre i dir, a veure, quines necessitats hi ha. I, per tant, ara també tenim identificades més situacions d'aprenentatge que poden ser d'èxit o no, i que les estem treballant. Què passa? Que aquí hi ha d'haver un treball d'equip molt potent. Uh-huh. Hi ha d'haver un treball de formació permanent interessant. Hi ha d'haver xarxa interescola. O sigui, hi ha d'haver moltes
4: I també hi ha d'haver uns drets també pels professors, perquè dèiem abans, també estàvem dient aquí al passadís abans d'entrar, que el que havíem fet moltes vegades és a funcionar amb la bona voluntat. Al cap aquella mestra que se n'anava de viatge de final de curs amb 40 nenes, que ara ho penso i dic, mare meva, no? Amb 40 criatures a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa, i clar, allà podíem passar de tot. Sí. Ara m'imagino que això és impossible. I a més demanar-li algú que ho faci gratis.
2: Aquest és el tema, no? Que al final les colònies, vull dir, és una responsabilitat immensa, i si... doncs això, a vegades et toca amb una escola que les circumstàncies són difícils. O sigui, si tot va bé és estupendo, perquè vas de colònies i, escolta, vas d'hotel amb les criatures que els hi posen unes activitats i tu estàs allà perquè els nens es llevin a l'hora que toca, vagin a dormir, supervises una mica, fas companyia, però quan... doncs no sempre va així, diguéssim. Ja. Jo crec que correspon que això estigui ben compensat, dic jo.
4: Està claríssim.
1: L'interessant és donar el valor pedagògic a cada activitat, a cada acte, a cada situació educativa. Mm-hmm. Si anar de colònies és un valor pedagògic, val la pena de posar les condicions per poder fer colònies.
4: Que estigui valorat per les dues bandes. Que el professor estigui bé, els alumnes estiguin ben cuidats, també.
1: Mm-hmm. Clar que sí.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: 20 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies amb dues mestres. Conversa intergeneracional, si ens vol trucar algú per dir la seva, 93-201-7474. Per cert, que s'han dut les entrades al Rafa Aranda, que diu que li agrada molt aquest programa i que vol que sàpiga, i m'ha quedat clar, que també l'escolten els hereus. M'agrada els hereus, els homes. No, és que ens agrada, el Ferran Badia també ens escolta, perquè no té un altre remei que estar aquí. Doncs continuem parlant de què és ser mestre, què era ser mestre i què és ara ser mestre. Aquí hem de parlar, estem a les dones i als dies. Jo crec que és una professió, ha estat eminentment femenina, i jo crec que en cert sentit ha estat prou poc valorada, perquè és... Jo me'n recordo quan vaig fer selectivitat, que et deien, si no treus prou bona nota, doncs que et posin a mestre, que total, no necessita gaire. Sí. I a més tindràs un munt de vacances. Això ho hem sentit.
2: A banda que tothom se sent capaç, no, de donar indicacions de com s'ha de fer la feina, això passa sovint, eh? Que dius, mira, prendrem aquesta decisió, prendrem aquestes mesures per poder ajudar, per poder atendre d'una manera més adequada, i et diuen que les mesures més adequades són unes altres. Diu, home, ho hem acordat en junta d'avaluació, no sóc jo sola, que potser doncs no t'agrada el meu criteri, vull dir, però aquí les decisions les prenem conjuntament. No, tampoc. Dius, bueno, doncs no sé, tothom es veu en cor, no?, de trobar les respostes a les mancances educatives però i a les decisions que es prenem. Les
1: també mestres. Diríeu que pel fet de ser dones se us ha tractat a vegades amb certa condescendència, també la relació amb els pares, no?, Com ha estat tot això? O no? O al contrari, s'ha respectat bastant i creieu que no han valorat o no ha estat en conversa que fóssiu dones o no? Creieu que hi ha hagut una mirada diferent?
3: Jo no m'hi he trobat, en aquesta situació no m'hi he trobat. Em vaig trobar en una situació d'una reunió d'arquitectes, de quan l'escola passava de barracons a escola i amb els plànols del que havia de ser el centre, i a la reunió d'arquitectes em volien preguntar el parer de què em semblava tot allò, i les dues indicacions que vaig fer... és que ni em van escoltar. Em vaig sentir tan menys tinguda, vaig pensar... I tot eren homes, era l'única dona. Aquest sí que és el moment per ser dona, que vaig dir, però això ets fora de l'àmbit escola, eh?
1: Sí.
3: Però...
2: Sí, no, jo tampoc no diria... No he sentit mai...
3: No.
2: No, he sentit més aviat el fet aquest que la gent pot de seguida entrar a valorar o a replicar o a corregir-te les decisions que prens, no? Vull dir, en general, jo crec que hi ha molt de respecte. Jo, en general, m'he sentit molt respectada. Però sí que t'hi trobes de tant en tant, no? Que posen en dubte si el que estàs decidint doncs és el millor.
1: I això és pel fet de ser dona?
2: Jo no ho sé.
3: Jo no ho he llegit així, jo no m'hi he trobat així.
1: Millor.
2: No.
1: Què és per vosaltres ser una bona mestra?
2: Uau.
3: Bona pregunta.
1: Jo ho tinc clar, però jo ho tinc clar com a alumna, vull dir.
3: Com a alumna.
2: Sí. Començo?
3: Va, començo.
2: Ja estem aquí les dues mirant-nos i no sabem qui ha de començar.
3: Vinga.
2: Jo recordo quan era petita que, de fet, o sigui, jo vaig... La primera vegada que vaig pensar en poder ser mestra va ser quan vaig tenir un mestre que em va impactar, no? Era un mestre que ens donava naturals, que és com ho dèiem llavors, i era un mestre que realment explicava d'una manera molt apassionada. I no només això, sinó que, a més, és que en aquella època, a l'escola en què jo estava, bueno, hi havia de tot, no?, com potser també passa ara. Però era un home que ens tractava amb amor, no?, amb molt de respecte. I jo veia aquell home i pensava, dic, ostres, dic, ha de ser...
1: Aquí va arribar la vocació, o què?
2: Sí, tot no i que no va ser una cosa definitiva, perquè després vaig tenir altres aspiracions, però recordo haver tingut aquest pensament, ha de ser el màxim poder ensenyar una cosa que a tu t'apassiona. I a mi la meva passió és la música, i pensava, dic, ser mestre de música ha de ser... Bueno,
3: la bomba.
2: No más. I penso que un bon mestre ha de ser algú que sigui capaç de transmetre, jo ho veig així, passió per allò que explica, perquè jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, jo em considero una persona també molt apassionada, I a vegades comencem un tema i comencen, ah, però això és un rotllo, no ens interessa, no sé què. I jo començo, arrenco tota la maquinària i és molt bonic veure com ets capaç amb la teva energia doncs despertar l'interès cap a un tema que en principi, doncs, les habaneres. No volem fer...
1: L'entrada sembla difícil.
2: Bueno, això... Sí, però ho hem fet conjuntament. El professor de música, perquè sí, en aquest any no sóc jo la mestra de música de l'escola, ha fet una feina espectacular i en dues setmanes s'han après quatre habaneres. Va venir un grup.
1: Però lletra feminista, espero, perquè totes són una mica la Lola sacó el pañuelo i jo estava aquí esperant a la cantonada, eh?
2: Ostres, aquí no sembla l'anàlisi.
1: Mira,
2: no
1: m'ho...
2: Ara m'he posat amb
3: un jardí.
2: Ara m'he posat amb un jardí.
1: El rom cremat, però tu espera'm a la playa. És que, mare meva...
2: Bé,
1: reculem.
2: Doncs jo penso que això és molt important, ser capaç de transmetre aquesta energia i arrossegar les criatures no? I mostrar-los interès cap a un tema que potser d'entrada doncs, els importa un rave.
1: Arrossegar.
2: Crec que és molt important.
1: Anna, en el teu cas.
3: Sí, en el meu cas...
1: Estàs aquí prenent nota, reflexionant i tot, eh?
3: No sé massa quin va ser el detonant. Em sembla que jo sempre ho havia dit i no ho sé, i a casa, doncs, la germana, doncs, infermera i l'altra mestra, i no ho sé, m'hi vaig trobar, la veritat. Sempre m'ha agradat o m'ha interessat el vincle amb la distància curta. I això, sóc observadora i m'agrada aquesta proximitat. Vaig anar a la Normal de Sant Cugat. I en allà vaig ser l'última...
1: Era una escola... L'escola normal, hem d'explicar, que era el previ al que després va ser la Universitat de Magisteri. Eh?
3: Això mateix. I allà, la normal, vaig tenir la sort de tenir un professorat que em va fer llegir molt, que em va fer anar a l'escola a observar, a opinar, i en allà, la decisió ja l'havia pres, però en allà em van convèncer. Em van convèncer de que havia de ser mestra, i jo anava per les escoles del CPEC, en aquell moment, col·lectiu d'escoles per el pas a la pública. I en aquí és on vaig trobar escoles que em van donar idees de com poder, amb tot el bagatge de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, com es podia fer aprenentatge amb els nens i les nenes i amb equip. I vaig anar a parar en unes escoles que això m'ho van ensenyar.
1: I t'ho van permetre.
3: I m'ho van permetre.
1: Doncs mira, tenim una trucada de la Bea de Mataró.
4: Hola.
1: Hola, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, contentes. Què ens vols dir, veure?
4: Mira, jo estic molt d'acord amb la primera mestra que ha parlat, perquè jo vull donar les gràcies a dues professores. Una va ser professora meva i es deia Maria Pilar Sambola, que el que em va ensenyar va ser a estimar la història, perquè ella estava enamorada de la història. I era una persona que en lloc de fer-te llegir història i explicar-te història i tal i que qual que va, et posava un mapa allà a la pissarra i començava a relacionar-te tota la història mundial i quedaves allà al·lucinant com si estiguessis veient una pel·lícula. Jo des de llavors m'encanta la història i sempre m'ha agradat, això sí.
3: Interessant la passió, 40. La passió sí, de que la transmetia.
4: Sí, era la seva passió i a més és que et feia participar, et preguntava, et deia, bueno, i per què? I què opines? I per què hi vas aquí? I no sé què, i no sé quant. O sigui, estava sempre parlant.
1: Doncs escolta, no, dic que aquesta nit ens en recordem d'ella, de Pilar Sambola, has dit, eh?
4: Maria Pilar Sambola.
1: Mira, ens encanta recordar el nom, perquè ho dèiem al principi del programa, que tothom té aquella profe de l'ànima que sempre recorda i que se'n recorda d'una frase d'ella o d'alguna cosa que li va ensenyar i que no s'ha oblidat mai. Jo, el complement directe a les frases, tinc claríssim.
4: Era superelegant, a més, també.
1: Doncs això també fa molt.
4: I després també li dono molt les gràcies a una professora de la meva filla que es deia Maria Àngels. Era la seva professora de quart. La meva filla s'avorria moltíssim en les classes, perquè ella podia fer més i llavors s'avorria moltíssim. I aquesta professora sense dir absolutament res a ningú, va saber motivar-la, li donava més feina que els altres sense que ningú ho sapigués, només ho sabíem ella i jo, la motivava, li deia que tenia que el que ella podia fer era ajudar els altres, els que estaven més retrasats de la classe, i la meva filla, quan arribava al col·le, després de conèixer aquesta professora, anava feliç, anava contenta, i ara és una dona que ajuda a tothom.
1: Que bé.
4: Doncs escolta, era de matemàtiques i la meva filla ara és física quàntica i li devem amb ella.
1: Home, això són paraules majors. Ha anat molt bé en aquesta casa, això. Bea de Mataró, moltíssimes gràcies per trucar. Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
1: Merci, bona nit.
4: Visca les dones, adeu.
1: Visca les dones.

0: M'agrada que avui estem parlant de les mestres, de totes les coses bones que han fet per nosaltres. Jo m'emociono, amb algunes mestres, perquè sí, perquè crec que hi ha un abans i un després. Moltes coses de les que anirem incorporant tota la vida portarem a sobre, seran gràcies a un dia, a una mestra. Aquests dies, evidentment, amb tota la lluita que porteu a les escoles, s'està parlant molt de la complexitat dels centres, dels diferents orígens de les criatures. Tu, per exemple, Noemí, has treballat en escoles molt problemàtiques, on hi havia alumnes que tenien pares a la presó, per exemple. M'agradaria que m'expliquessis una mica com ho porteu això, és a dir, quan us trobeu situacions d'aquestes, i si us sentiu soles, perquè sempre em pregunto que hi ha allò que diuen la llibertat de càtedra, que tu tanques la porta i estàs sola per les coses bones, però també per les dolentes. Com heu viscut tot això?
1: Jo, a les escoles que he treballat de màxima complexitat, la veritat és que el record que tinc, perquè d'això ja fa uns quants anys, els equips estaven molt units. I jo penso que això és, no sempre passa, no? En les diferents escoles en les que he estat, doncs, els equips no sempre, quan hi arribes, hi ha l'harmonia necessària per poder desenvolupar la teva tasca el millor possible. Però en aquestes escoles, doncs, sí, la veritat. I jo crec que això és una peça clau, perquè quan estàs a l'aula i de cop i volta esclata un conflicte del tipus un nen es brota i comencen a volar cadires, necessites poder sortir, demanar ajuda i que vinguin dues persones a donar-te un cop de mà. Llavors,
0: i també, ara que dius això, dius un nen que brota, perdona, però clar, estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental seriosa i també d'un tema d'indefensió física.
1: Sí, i després, doncs moltes vegades els mestres, o parlaré per mi mateixa, quan m'he trobat en aquestes situacions, l'equip et diu, doncs, en el cas que passi una cosa com aquesta, doncs com has d'actuar, però a mi m'ha fet tot això pensar també en la meva pròpia salut mental, perquè quan encadenes uns quants cursos així, sostenint tant de dolor dels altres, i resisteixes, moltes vegades arriba juliol i aquí dius, no sé què em passa. I vas al metge i dius, mira, que entens que has de descansar una bona temporada.
0: Hi ha hagut moments, per exemple, que heu pres fins i tot medicació o heu tingut crisis, perquè crisis d'ansietat, em sembla absolutament normal, amb el que m'esteu explicant, però hi ha hagut moments de dir, he d'aturar-me un temps
2: o... No puc més, no puc més. Sí. Més a més, tots aquests patiments te'ls fas teus, perquè quan veus un nen o una nena que no pot més o que et ve la família que està desesperada, clar, d'entrada, si tens les condicions, tu el que pots fer és crec, un espai de protecció, de seguretat, per dir, aquí dintre estarem bé. Aquest espai d'amabilitat, segurament... Però no sempre tens les condicions per tirar-ho endavant.
1: No, o a vegades... Bueno, jo em ve al cap a una escola en la que vaig treballar on hi havia una criatura que venia rebotada d'un altre lloc i era una escola que era com... És una escola que és referent en inclusió i era un nen que cada dia doncs, brotava de manera violenta i la meva funció específicament en aquesta escola, a banda de fer unes quantes classes de música, era... sostenir aquest nen. Llavors també, clar, vens d'una hora d'estar sostenint una criatura i després, vinga, ara et toca anar a I5 a cantar el gegant del Pi. I jo moltes vegades m'adonava, dic, ostres, dic, com... I ho has de fer, perquè te toca. L'horari diu que ara toca anar a la següent sessió, no? Dius, ostres, com ho he de fer? I jo recordo que després d'haver estat un curs doncs en aquesta escola... L'any següent vaig començar i al cap de... també estàvem en ple Covid. Vaig començar a notar-me que no estava fina. Vaig haver d'anar al metge i dic, no sé què em passa. O sigui, jo sóc pura passió i no puc, no sé què em passa. I
2: Has dit la paraula clau, Quan els equips estan en harmonia, quan hi ha mirades de complicitat, quan hi ha moments que no pots més, però veus que hi ha algú que et diu no et preocupis, surt, vés a donar una volta, que això, suposo que amb totes les feines, quan treballes bé, T'emociones.
1: Sí, sí.
2: Quan treballes...
0: Això és ràdio, però ho hem d'explicar, eh? Sí. Perquè se'ns ha emocionat una mica la Noemí recordant Noemí. Aquest moment. Sí. Però sí, no passa sí. res, perquè em sembla molt valuós, no?
2: Clar,
0: vius tant
2: sí.
0: la feina, t'ho creus tant...
2: És que és passió. Que... I la passió te la creus.
0: Clar.
2: Te l'emportes. I la sents. Sí. I la sents. Vull dir que t'entenc perfectament per... aquesta situació, eh?
0: I per això també és tan important, no? Que els professors tinguin, les professores tinguin
2: sí.
0: aquests drets que estan demanant perquè ho pateixen, ho viuen. Segur sí. que hi ha de tot.
2: Segur però... que hi ha de tot. Però és interessant quan et diuen necessitem mans i diners, i els diners per cobrir tots aquests suports. Però també es necessiten un tipus de condicions com per... Què en farem d'aquestes mans? Com canviarem les dinàmiques d'aula? Com sostindrem aquestes activitats, aquests moments
1: sí.
2: que ara no sabem com agafar? Com... Totes aquestes reflexions, cal temps, i cal coordinacions, i cal codocències.
1: I cal saber-ne molt, perquè al final clar, vull dir, jo tinc clar que em falten mans quan hi ha situacions com aquesta. Ara, com s'ha d'organitzar, i que no tot es resol amb més persones, sinó que s'ha de reestructurar, s'ha de replantejar com ho volem fer.
2: S'ha de replantejar molt. Jo penso que hi ha d'haver un canvi molt profund. Molt profund, i no sé si des del...
0: Sí, anava a dir, i els que, per exemple, potser ens estan escoltant i diuen què ha passat, o sigui, és un canvi social també.
2: També.
0: No només estem parlant de, en els últims anys hi ha més migració, hi ha més pobresa, jo crec, hi ha situacions més difícils a les famílies, es necessiten més per viure, el tema de l'habitatge és una qüestió
1: totalment.
0: Greu, és a dir, passen moltes coses i de tot això també els mitjans, em refereixo als internets, als Instagrams, als mòbils, vull dir, ha canviat tot moltíssim, vull dir,
2: totalment.
0: Nosaltres no teníem un mòbil quan anàvem a l'escola i això, vaja, això ha estat un canvi, un abans i un després. Clar, tot això, aquí sí que m'agradaria que féssiu com una mena de conversa, no? Com recordes l'escola? Perquè tu, per exemple, Anna, has viscut l'escola sense mòbils i l'escola amb mòbils,
2: sí,
0: per
2: sí.
0: exemple.
2: A més,
0: com ha estat aquest canvi?
2: Al principi dels 90, tot el que era el professorat, érem analfabets digitalment, perquè jo vaig aprendre el processador del framework, que es deia, un processador de textos, ens vam haver de formar en aquell moment.
0: Però tu com ho has vist, per exemple, em refereixo amb els alumnes, perquè aquí hi ha hagut un canvi abismal, tot aquest tema del control dels mòbils, ara que no se l'estiguin mirant, o sigui, o ja ho heu abandonat, en aquest sentit?
2: No, a veure, els mòbils jo penso que sí que han d'estar en els centres, però amb unes condicions, vull dir, els mòbils poden ajudar.
0: Però sí, però em refereixo a vosaltres com a profes, com a mestres, com us va canviar això? Com us va canviar la vostra manera d'ensenyar? Perquè allò que explicàveu i
2: potser
0: on estàveu...
2: Potser més a secundària ha estat més latent. A primària, els mòbils a l'aula no hi són.
1: No, el que han fet ha sigut posar...

0: Resulta que el meu fill a casa no té accés a YouTube i amb l'ordinador de l'institut sí. I jo vaig tardar un temps. Jo pensava, mira que bé que estudia el meu fill.
1: Però...
0: perquè li vaig posar un escriptori a la seva habitació i estudiava, escolta, estava allà al quarto, dues hores seguides estudiant, fins que em vaig adonar que resulta que la meitat del temps estava a YouTube. I és amb un ordinador de l'institut i he demanat no sé quantes vegades que no vull el maleït ordinador i al final em diu no, que me l'he de menjar amb patates i a més tots els deures van per ordinador.
1: Per aquí torna a haver una mica la situació de dir anem a parlar als mestres de quin valor pedagògic té.
0: Clar.
1: Anem a buscar els pros, els contres, anem a donar-li la volta i si cal prohibir es prohibeix o no, perquè... És una situació que sembla que vol des de la professió, des de dins, que ens diguin el que hem de fer. Mm-hmm. Com si no volguéssim...
2: Us sentiu que potser, és a dir, us necessiten, evidentment que us necessiten, perquè les criatures han d'estar escolaritzades i vosaltres sou una baula fonamental en l'educació del país, però al mateix temps no maneu tant com us agradaria? M'estàs dient això?
1: Estic dient de que potser no hi ha temps...
2: Els resums de les periodistes.
1: No hi ha temps suficient perquè el dia a dia es menja per parar i reflexionar sobre la pràctica i decidir si això que fem té sentit o no té sentit, si realment l'alumnat està aprenent i que el coneixement que estem donant té un valor significatiu aquí al darrere. I aquesta reflexió, ostres, ens la saltem, i llavors esperem que ens donguin un currículum que ens diguin el que hem de fer. Ui, no, perquè el currículum és obert. Tants anys demanar un currículum obert i ara resulta que demanem un currículum
2: tancat. Teniu més burocràcia que mai, però potser em falta reflexió.
1: Molta reflexió i temps per reflexionar.
2: Em sap greu que estaríem aquí tota la nit parlant, però última pregunta, perquè...
0: A veure, va.
2: Tot i així, tot i les dificultats, tot i les lluites, tot i que no teniu el que hauríeu de tenir a les aules, ho recomanaríeu ser mestre? Seguiríeu recomanant ser mestre? És la professió més bonica del món?
1: Clar, jo no he conegut tantes de professions, per tant, per mi sí. El que passa que jo demanaria que la formació inicial... se li donés una volta i que la universitat
2: perquè
1: mirés a l'escola.
2: Tenim un nivell molt baix a la universitat.
1: Home.
2: Amb magisteri.
1: I l'escola no mira la universitat i la universitat no mira l'escola. Com ens podem entendre?
2: Cada un va per la seva banda.
1: Del tot. Bueno.
0: Ah, no, perdona.
2: Sí, digues.
0: És que m'encanta escoltar-te. No, jo sí que penso que aquesta... O sigui, al llarg de la meva vida jo he sentit... He estat sempre convençuda que és la millor feina del món. Has de saber també triar l'especialitat, clar, i la música és el millor. Això és així. Som l'especialitat més enxufada perquè ens passem el dia cantant i ballant. I jo estic molt d'acord amb el que deies també, no? El fet de crear aquest vincle amb els nens. Per mi és una cosa molt, molt important i que em fa sentir molt plena, la veritat. Saber que... bueno, que estàs allà i que ets la persona de confiança, no?, per ells, i jo gaudeixo molt ensenyant, la veritat. No sé, no, em costa posar-hi paraules, però...
2: Ha quedat clar.
0: I tant que ho recomanaria.
2: Escolta, jo tornaré al col·le per anar amb vosaltres. Ho tinc claríssim. Anna Trabal, Piqueres, mestra jubilada, la Noemí Font, ara a l'Escola del Mar de Vilassar de Mar. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A tu. Gràcies.

0: Ja tenim amb aquesta música una mica la Beyoncé descolorida. Jo també podria ser-ho. Pobilles de boixa forta. Júlia Bacardit, com estàs?
1: Fenomenal, amb aquest estiu que ja està aquí entre nosaltres. No podria ser millor.
0: Tu estàs contenta, eh? Jo encara no ho he notat. Estem aquí amb l'aire condicionat de Catalunya Ràdio, que està bé, eh? Però...
1: Està bé, Rosal.
0: M'agradaria més...

0: M'agradaria més estar al carrer ara mateix.
1: Ja arribarà, Montse.
0: Un dia hem de fer un programa al carrer. Bé, no, ja el fem, de tant en tant, però a mi m'agradaria ara l'estiu, Em poseu una taula aquí de càmping, aquí davant, la Diagonal 614, i jo m'hi veig,
1: Molt bé.
0: Escolta, avui volem parlar amb la Júlia Bacarrit, col·laboradora de premsa escrita, autora, autònoma, tot terreny, una dona com Déu mana, parlar de les primeres dames. Sí.
1: Efectivament.
0: M'ha cridat l'atenció que vulguis tocar aquest tema.
1: Perquè és que heu parlat de tot en aquest programa.
0: Ja, és que portem 6 anys fent aquest programa.
1: Llavors he dit, deixa'm parlar d'aquella frase tan poc feminista que diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una dona. No sé si estàs, no sé si tu tens una altra versió d'aquesta expressió.
0: Jo tinc una altra versió. Tinc darrere d'un gran home hi ha una gran dona sorpresa.
1: Que frega plats, neteja, etc. Doncs el que feia gràcia és que les primeres dames, una miqueta, el que els passa és que és com aquest rol però a l'engròs, no? S'entén que una primera dama és la dona del dirigent, la mare del país, no?, que es preocupa per l'educació, pels nens, pels pobres. Coses essencials, però de perfil baix.
0: Volen una mica això, perquè encara hi ha aquesta idea de que la primera dama és això, simplement la consort, l'acompanyant.
1: Sí, és veritat que ser acompanyant no és fàcil. I
0: no, home, no.
1: La veritat és que també m'han vingut al cap moltes imatges d'aquestes, perquè se n'han vist moltes, no?, de primeres dames, des de Melania Trump, no?, amb aquests tuits graciosos d'ella mirant amb cara de fàstic el seu marit en moments donats.
0: O... L'entenem.
1: O sigui, hi ha
0: totes
1: hagut empatia.
0: Totes hem estat allà en aquella cara.
1: Hi ha hagut empatia, sí, també, per Melania Trump. O Brigitte Macron, no?, que va bufetejar el president perquè estava flirtejant
0: amb
1: una actriu.
0: Això no ho sabem. Jo sempre ho dic, això no ho sabem. No es va veure.
1: Home, la bufetada sí que es va veure, sí, Montse.
0: Sí, potser era la mà d'una altra. És que ara amb l'IA fan moltes coses. Jo és que a mi em cau bé la senyora Macron.
1: No hi ha cap problema, a mi també em cau bé la senyora Macron. És a dir... Ja. Però bueno, va cridar l'atenció, no?
0: I quina és la teva teoria de per què va bufetejar el seu marit?
1: Bé, el que es va dir és que el seu marit estava tenint una cosa més a més com una mica innocent, que es veu que estava textejant-se amb una actriu iraniana.
0: Home, innocent.
1: Era una afera emocional, Montse, que fan mal, evidentment, fan mal. I la Brigitte li va dir, Emmanuel, per aquí no, per aquí no passem. Això és el que es diu. Però jo no voldria difondre males...
0: Mentida. No... Segur que li va posar sucre al cafè i no li agrada a ell el sucre
1: segur
0: al cafè.
1: Segur que és això.
0: És que és això.
1: I a les antípodes hi ha la Lady Di, no?, que és aquesta noia que va marcar una època... Dic noia perquè es va convertir com en la primera dama innocent per excel·lència, no?, víctima de la seva condició. No?
0: Jo tot això no ho tinc clar. No ho tinc clar.
1: Es va morir amb el seu amant, el taxi.
0: Això és tot el que diuen. Jo no em crec mai res del que llegeixo.
1: Ah, ostres, sí. Caram.
0: Però tot i així, aquesta figura de l'apagallums, que és com li diuen al meu poble, una noia així una mica bleda, que jo crec que és la imatge que es va voler donar d'ella...
1: Es va donar aquesta imatge, clarament.
0: Doncs, vés a saber.
1: Però va triomfar aquesta imatge, perquè... Bueno, també s'havia dit, no?, que va ser les primeres dones a tocar malalts de sida amb les mans, o sigui, hi havia aquesta cosa d'ella com a persona angelical, trencada, no?
0: Sí. I... Van voler fer aquesta imatge, sí. Van voler donar aquesta imatge d'ella.
1: No sé si ella estava d'acord amb aquesta imatge, però en tot cas no ens ho pot dir, pobra.
0: Vols que posem música?
1: Vull que poseu música.

0: A veure, Julià Bacardit, ara amb aquesta música ens vols explicar que no només hi ha senyores del món blanc que són primeres dames. Hi ha primeres dames a tot arreu.
1: Sí, hi ha primeres dames a tot arreu, és a dir, les primeres grans dames famoses, no? I són Martha Washington, que, pobra dona, doncs, bueno, va tenir la mala sort d'acabar casada amb el pare fundador i primer president dels Estats Units, però està sonant música de Moçambic perquè m'ha cridat l'atenció una primera dama en particular que té la característica d'haver estat primera dama dues vegades amb presidents, amb caps d'estat d'estats diferents.
0: Ah, això té gràcia.
1: Sí, ella és Grace Machel.
0: Ella sempre ha decidit que vol ser la primera dama i és igual qui canvi a l'altra banda.
1: Tant és, tant
0: és. M'agrada, m'agrada.
1: A més, és igual al país.
0: Actitud.
1: És a dir, imagina't, és que és realment interessant el tema, no?
0: Sí.
1: Ella va néixer al Moçambic rural l'any 45, quan encara era una colònia portuguesa. Van estudiar a Lisboa, tot això. Torna al seu país natal i es fa revolucionària. I es fa revolucionària en un molt bon moment, perquè el 1975 Moçambic aconsegueix la independència i ella es casa amb Samora Machel, el primer president d'aquest Moçambic independent. I a més es converteix ella en ministra de Cultura, d'Educació, va reduir molt l'analfabetització del país, va obrir escoles per adults...
0: Vull dir, sí, que no es va quedar amb l'imatge d'accessòria que es dèiem al principi, que s'ha volgut donar les dames.
1: De fet, clar, hi ha primeres dames i primeres dames. N'hi ha moltes que no han estat merament accessòries. I en el cas d'ella, doncs sí que va tenir un rol important i a més va tenir mala sort perquè l'any 1977, just dos anys després de la independència, guerra civil. Guerra civil a Moçambic, una guerra civil promoguda per l'apartheid sud-africà. Sud-àfrica és un país veí de Moçambic. I ella encara estava al govern. I, a més, el 1987, el seu marit, el president, es mor en un accident d'avió. D'aquests accidents d'avions que a vegades n'hi ha hagut alguns altres en països africans que són sospitosos. No sé ben bé si va ser un accident o no. Però el cas és que la dona es queda vídua en una posició, doncs, de cert poder. I una miqueta, penjada, diguéssim.
0: Penjada?
1: Penjada, perquè, clar, és fotut, el teu país està en guerra, el teu marit es mor en un accident d'avió, no? Les coses no són fàcils. Però és en aquesta vinentesa que coneix, als anys 90, a principis dels 90, a Nelson Mandela. Nelson Mandela ja ha sortit de la presó, després de molts anys empresonat per haver lluitat contra l'apartheid, i es coneixen bastant d'igual a igual. És a dir, sí que, escoltant entrevistes amb ella, sorgeix una relació d'amistat mútua i d'admiració, i el Mandela se separa de la seva dona de tota la vida, que és Winnie Mandela. Potser això de tants anys a la presó, evidentment, no va bé per un matrimoni, Montse. Això de... Suposo que per això es van divorciar.
0: Hi ha alguns que... És igual, no em facis fer broma.
1: No et faig parlar.
0: No facis parlar. I res,
1: que així va anar la cosa, que aquesta senyora va ser doblement primera dama i doblement vídua, perquè Nelson Mandela es mor el 2013... I ella encara és viva. I no només encara és viva, sinó que encara promou els negocis que obren dones, sí. I té molta activitat encara.
0: Que desconfieu d'aquell imaginari de que les senyores, les primeres dames, no fan res.
1: No, que va, fan moltes coses.

0: Com que ens hem animat, volem seguir sentint música africana. A mi m'encanta que hagis portat aquesta banda sonora, perquè, escolta, necessitem canviar. I tu vas amb aquesta camisa ja...
1: Que ens ja estic preparadíssima.
0: Aquests efluvis africans.
1: Però és que, a més, m'encanta Míriam Makeba. Sempre m'ha agradat molt.
0: Pata, pata, pata.
1: I aquesta cançó es diu Mayi Buyo, i té tot a veure amb Nelson Mandela, perquè Mayi Buyo vol dir torna en la llengua xosa, i si xosa, que és una de les majoritàries de Sud-àfrica. I, evidentment, Míriam Makeba la va fer en honor a Nelson Mandela, que encara estava empresonat, no?
0: I escolta'm una cosa, però hem passat molt ràpid per les senyores europees i tu també dius que les primeres dames no s'escapen de l'estigmatització. Què vols dir amb això?
1: Clar, abans, per exemple, parlàvem de la dona de Macron, no?, que jo he explicat el moment còmic de la bufetada, però és veritat que Brigitte Macron, com moltes altres primeres dames, doncs ha patit una miqueta, no?, els insults dels opositors de Macron, i a més amb una cosa que és un patró que després s'ha observat també en altres primeres... Bueno, abans s'ha observat també en altres primeres dames, que és... s'ha arribat a acusar Brigitte Macron de ser en realitat un home, de tenir penis,
0: sí,
1: en definitiva.
0: Sí, això en van parlar, és fortíssim.
1: És fort, perquè a més fortíssim. Clar, dius, aquesta senyora va tenir 3 fills abans de Macron, no?, perquè és molt més gran que Macron, però té 3 fills, és difícil la cosa.
0: Sí.
1: I a més això, aquest insult no és casual, és una cosa que ja havia passat amb Michelle Obama, que va ser la primera dama negra dels Estats Units, la primera dama negra dels Estats Units i del món occidental, a qui no només s'acusava de ser un mico o es reien de la seva musculatura o l'encasellaven amb l'estereotip de la dona negra enfadada, sinó que també deien el mateix, que en realitat era un home. Que, òbviament, és absurd, també té fills, no? Però a part...
0: És que és igual, o sigui, es tracta d'insultar-les i de menystenir-les. Jo crec que potser amb la Melania no s'han atrevit tant. No sé si és perquè... pel seu físic, perquè
1: jo sí que s'han ficat amb la Melania, però molt menys, perquè evidentment per exemple amb Michelle Obama la qüestió racial era claríssima i...
0: Bueno, i perquè l'insult, diguéssim, vindria de l'esquerra i l'esquerra no té tanta tendència a insultar les dones.
1: Bé, sí que se l'ha acusat molt de ser una dona merament decorativa, de ser una caça fortunes i sobretot de ser una immigrant casada amb un polític que té unes polítiques d'immigració molt dures, però això és molt habitual entre els líders anti
0: immigració. I escolta, la idea aquesta de la primera dama quan surt, més o menys? Perquè, clar, en la història hem tingut les reines consorts, les reines que feien més feina de la que els hi tocava, vull dir, perquè hi ha algunes reines, que tela, eh? Però allò de la idea de la primera dama, quan s'ambienten això?
1: És les repúbliques, no? És el 1789. És la Martha Washington, que és la pobra dona que, a contracor, es va veure quan se li havien mort tots els fills i tenia ganes de retirar-se, que havia de començar a fer reunions socials i a fer de bona senyora republicana per al país. Molta compassió per Martha Washington.
0: Doncs escolta, quin viatge hem fet avui, eh? M'agrada aquest viatge per les primeres dames. Tu, si haguessis de ser primera dama d'algun país, de què et demanaries?
1: Home, jo crec que Catalunya, ja que hi som, francament.
0: Sí, escolta, no has parlat de la Ferrusola?
1: No hem parlat de la Ferrusola, però és que, pobre, es va morir fa tant de temps que no tenim cap mem.
0: No.
1: Però sí que en tenim, de mems. Tenim aquell de la truiteta que feia.
0: Era molt primera dama.
1: Era la primera dama, sense cap mena de dubte. I, a més, era el complement de Pujol també ideològic, la Ferrusola. Un altre dia fem un especial Ferrusola.
0: Un dia
1: es parla molt del Pujol, però també hi ha la senyora Martha Ferrusola.
0: Un dia en parlem. Per què hem parlat només de Martha Ferrusola? La dona del president d'avui, la dona del president Illa, no seria primera dama? Jo crec que sí, oi?
1: No, però no és la Ferrusola. No comparis, Montse, és que no tothom pot ser Ferrusola.
0: D'acord, no se'n parli més. Júlia Bacardit, el que digui ella. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragas, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb la Paula Bonet, la pintora, escriptora, que ens explicarà la seva història. No està passant un bon moment, precisament, però crec que val molt la pena sentir l'entrevista que demà tindrem amb ella. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les dones i als dies. Bona nit, sigueu bons. Què dic?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamin Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Matinés. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Dormideta? Sí, sí, t'has cara de son.
1: Sí, sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament, perquè
0: poc
1: hi havia
0: malament,
1: molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta'm, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
1: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
2: Fea! Sí, tu!
1: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
1: bé. És boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
1: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
1: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: informem a l'audiència d'aquests dos anyets, que està molt bé.
1: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus com sorpresetes. M'encanta, m'encanta.
1: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu,
0: estic
1: que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
1: No,
0: bon dia.
1: Mario Casas.
0: Ai, Mario Casas.
3: Mario Casas.
0: Jo pensava, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
3: Home,
0: perquè
3: Vaquerizo
0: està...
3: té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
1: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo, aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem cor al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.
4: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat al partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador. No el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ell amb la seva mirada sempre està bé. A un quart d'onze, el dilema.
0: Ai, a veure, vull
2: a veure. Elisenda Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta, veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista a Joan Dausà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana.
0: Pobre
2: ja
0: Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan Dausà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable, segurament, potser. Dausà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs bé, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política anti-immigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix. amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó, és a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals.
2: Sí, ha passat aquí, amb Vox.
0: Exactament. Sí. Vull dir que hi han hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dona la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners de Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
5: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Caramba. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada?
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé què tinc... No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortida del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: Ai, per cert, ara cobrim la revista del cor, fem una mica de safareig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
5: Ai,
0: felicitats pel programa.
5: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies molt també bé. Per seguir-nos cada matí.
5: Bon dia.
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, batega Manabel Pantoja, perquè el papallau 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Bae, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podría
0: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials. Fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
5: Ui, tant, home, tenim plorarà, capítol, clar. Com si fos Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més de Anabel Pantoja. I alerta perquè el cor també batega. Oh, oh, oh, oh, oh, perquè...
5: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament no
10: perquè no digués culo.
5: Però ja em va ser res, a veure.
0: Jo, Batguiel i culo, sempre. A veure, què passa amb Batguiel?
5: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Batguiel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
0: Ai,
5: perquè era una entrevista.
11: Muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto y yo me puse este nombre tan explícito que ahora 10 años más tarde con 29 años como con mil oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar. Siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Batguiel.
5: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
5: sí,
0: jo entenc que estava, devia fer connexió...
5: Sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
5: Video WhatsApp m'ha agradat.
0: L'escolto constantment amb autotune sempre, sí. A Batguiel. No para de guanyar punts cada vegada que...
5: Molt bé, ha madurat amb això.
0: Està és una meravella. Jo sí. Ja sóc fan absolut de...
5: Jo també, cada vegada
0: de
5: més.
0: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
5: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir va començar a Mèxic.
12: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
5: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
5: Pues imagina't.
0: Si Maiol Roger diu
5: això?
0: Que això pot ser llarg, tenim aquí quan dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. Oriol.
5: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si ho digues, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'està escrivint. 7 minuts, 2:45.

0: Em diu mai el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Ànims.
0: Tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb AstroCat que ens diuen que anem amb prudència, a poc a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent, perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del Papa, que no sé si el Papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'AstroCat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh, difícil. Bueno.
0: Elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja.
0: Ja està. Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot, nosaltres...
0: És el món que s'incendies, el món en
1: general. No, nosaltres, cada cop de nosaltres.
0: Que ens seguéssim el nostre foc intern, vols dir, eh? Pues
1: que tanta calma, tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: El que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no? Mario Casas,
3: no,
0: potser?
3: No, Mario Casas. Segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Itziar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui fa anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
3: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
4: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del Papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Som 6:15, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí? Sí. Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt macos.
2: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu, empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
3: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
3: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
3: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem quan valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
3: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
3: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
3: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
3: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens preguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
7: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
3: Realment espectacular.
2: Aquests 11 minuts,
3: una
2: meravella. Sí. No només de la benedicció del papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
3: Que sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh? Aneu-me informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no ho puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara, bon cap de setmana.
2: Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris, va?
8: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del papa Lleó XIV a les Canàries.
9: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
8: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
9: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira, a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del papa i també sobre els tipus d'interès.
9: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguina, a Gran Canària.
8: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
9: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
8: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
9: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
8: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
9: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil, a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
8: El Mundo, en canvi, justifica la decisió del BCE que es pren per frenar la inflació.
9: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
8: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
9: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
8: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
9: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, a mi em va bé un 1-1, que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Has fet porra?
10: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
10: Sí, a veure. No en té massa de res, però escolta, no? Anar posant allà a veure.
2: Encara faràs sort.
10: Ja t'explicarem.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
10: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé?
10: Sí, correcte.
2: A veure,
10: sí, sí.
2: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. No us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant. Per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Pues aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no facis gestos. No,
10: saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està, sí, home, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure, a veure. No, és que a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat? Ara sí?
10: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
2: M'estàs agafant el micro?
10: T'estic agafant el micro.
2: Posa't el teu, no et preocupis.
11: Torna el teu.
2: Ah, ho has de veure.
10: És que si no, no ho veig. Ganaries.
2: Molt bé, va,
10: però escolta, no un poble res. De Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Fonesa, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
2: Qui té èxit?
10: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tom Mant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
2: Espera't, que el mou se'n va fatal. No només de cases de colònies... no només les cases de colònies posen el crit al cel.
10: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés...

0: El temps cada cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sobrellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
1: Pràcticament amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
2: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
3: Veus a la sorra i al mar. Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
2: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb mama duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
4: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'havies fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
2: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
1: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
2: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Gràcies, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
5: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
1: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
6: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
7: Home, por supuesto.
6: Que això és un problema.
7: Sí, sí, estoy segurísimo de que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fin, del...
6: Sí.
7: O
1: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
8: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham, perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
9: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu...

0: Teheran, que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Om, que sempre té una mirada, tant, ja saps, ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
1: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
0: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que m'ha dit, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja podré, ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i, mira,
1: gràcies, aquí, para,
0: i agraït home, i tant, sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teves pendents i el concurs pendent, 200 euros que es repartiran.
1: Ai,
0: avui
1: bé, que bé, que bé, que bé.
0: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
1: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats.
0: Saralies.
1: Sé que Clara i Marta preparades.
0: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del papa, que ara està a les Canàries. Sí? Per tant, va, vinga, va, una última dada del papa.
1: Va, va. Viaje con nosotros si quiero. La, la, la, la, la, la, la. Vinga, què
0: passa
1: avui?
0: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el papa Francesc?
2: Uf, molt, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, mil, aquest.
1: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, aneu pensant, eh?
0: Va fer 47 viatges internacionals. Va, us dono una pista.
1: Milions, milions, milions.
2: Milions? 500.000.
1: 500.000 quilòmetres? Jo diria que un milió.
2: 700.000. Ni xitxa ni limona.
0: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
2: Yeah!
0: Perquè el papa va viatjar un total de 469.770 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
1: No, gens malament, eh?
0: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 30...
1: Gens malament, gens malament. Sí, sí, sí, ara ja piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
2: Sí,
1: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
2: Mira, el Ricard els està renyant.
0: El Ricard els està renyant, els han demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí, sí, sí. No els està renyant, els està donant unes cares.
2: No, els està dient que es comportin.
0: Tots amb els ulls caiguts. Mira, mira, mira. Veniu, veniu, veniu.
2: Diu, ara és,
0: ell porta un cafè.
2: Mira, diu, que passi.
1: Mare meva.
0: No el sentim, bueno. Ah, van una mica perjudicats.
1: Van una miqueta begudets.
0: Clar, clar, clar.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé, perquè van com picant.
2: És com un aquari, això.
1: Que vulguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no? Cacauets, cacauets.
2: Plàtans, si et sembla.
1: Tornem d'aquí uns moments.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Leire Díaz, bon dia.
5: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
3: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
5: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
3: Jordi, bon dia.
6: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
7: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
1: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
3: Ara, ara, ara. Que té la penya!
8: Quina il·lusió! Ara.
3: M'he engreixat una mica.
8: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
4: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
10: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren... I una pregunta queda oberta. Accident o crim?
4: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
12: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
12: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
1: Sí. Ah,
12: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Ahir quin dia era... Ahir quin dia era? 10 de juny.
1: 10 de juny, que
12: avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba,
1: doncs vinga, a despullar-nos.
4: Els matiners.
1: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
2: Avui aquest estudi...
1: aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
2: Per entrar, jo us he vist a tu, a la Solana, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
1: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, Marta, que és divendres.
2: No, perquè em recorda el trauma.
1: Quin trauma?
2: El de no dormir avui.
1: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família, encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
13: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
14: Creo que esto abrió puertas a los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
15: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
16: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso, eh? Serà bastant pitjor. Doncs ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó.
1: El que és políticament correcte, de totes modes, Helena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
17: Qui ho ha dit, la Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
18: La Rosalia.
19: Massa religiós, no?, com podeu dir, la Rosalia.
18: Rosalia.
20: Perquè Déu no jutja a ningú.
17: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chiquenteri yaki, tu gata quiere maki, mi gata... en Kawasaki.
20: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
17: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
20: Aquesta estic dubtant, eh?
17: Està ben pensada, no?
20: Sí, la Rosalia, sí, no?
19: Vaig a dir la Rosalia.
21: El món és la creació de Déu, sí, que el papa, jo crec.
17: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
20: Sona del papa.
18: El papa.
17: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament és el papa, sí, correcte.
1: I ara, més enllà, també Som Eva. Un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CLE pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran al seu temps lliure... entre estudi i estudi.
22: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
23: Una palla.
22: Claríssimament.
23: Sí.
22: Cada quants temes?
23: Un parell.
22: Un parell de palles o de temes?
23: Dels dos.
24: Li dono de menjar a les meves vaques al High Day, però a full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
25: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
22: Que aneu a fitxar.
25: Sí.
26: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
22: Però entre tema i tema, quina recompensa et dona?
26: Això no puc dir.
22: Com que no pots dir?
26: No puc dir. Falta l'altra part.
24: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
22: Ei?
24: O sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
22: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està. Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
23: Una palla.
1: És que de veritat, la gent...
24: Em sembla boníssim.
1: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
2: jo,
1: no
2: feia molt,
1: fins
2: sí,
1: que,
2: jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig no sé què. Sí. No m'aixeco. No. Sí, total. O no em dutxo, eh?
1: Objectius,
2: o sigui,
1: no? Objectius per acabar d'estudiar.
2: Sí.
1: Està bé, això.
2: Reptes.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa amb aquesta visita del papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
27: Sí, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del papa?
27: Mira, amb sorpresa,
12: perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
1: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per ser aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Com estàs, Estel?
0: Bueno, pues aquí, treballant.
1: Et veig una miqueta baixa de moral.
0: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
1: És que aquestes hores del matí entenc que tu et despertes aviat, Estel?
0: Sí, sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
1: A quina hora?
0: A les 2:30, surto a Mataró i estic allà i vaig cap a Mercabarna.
1: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
0: Digue'm?
1: Fins a quina hora estàs treballant?
0: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. Faig una jornada guai.
1: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també, o no?
0: De dimarts a dissabte.
1: Déu-n'hi-do. Clar, sí. És que arribes a aquestes hores del matí que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
0: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, hi ha sol, i dius...
1: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
0: Sí.
1: Doncs, Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio. Espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina. I res, apreta una mica més, que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
2: Ja ho tens. Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Vinga. Adéu.
0: Adéu.
1: A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'home del temps que ens encanta. La tenim per aquí, Marc. Ara, aquesta.

0: àrees de la regió.
1: A veure, Cordomí, està fent uns dies
2: bon dia.
1: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
3: No ens agrada.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
3: No, a mi no.
1: Mira,
2: doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam!
3: Pam!
4: Perfecte. Molt bé, molt bé. Estiu.
2: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol i, a més de calor. Avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més càlids de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
1: A gaudir, cap amunt.
3: Déu-n'hi-do.
1: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
2: Igualment.
1: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
3: Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu. I tinc per aquí... L'Ostrell, què fas ara que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
5: Ja fa una setmana, carinyo.
1: Bueno, però pensava que havies millorat.
5: Doncs, no.
1: Ara et porto alguna coseta calenteta.
5: Sí.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies per ser-hi, matines. Que tingueu bon cap de setmana. Vinga, i tornem dilluns. Va, ànims.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a Sant Pere de Ribes, 7 a Viella i 10 a Fornells de la Selva. Nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat en un principi d'acord, que es podria firmar demà, diu, o demà passat.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost, entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exteriors sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. I els que sí que confien en l'acord són els mercats, perquè les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut 5 dòlars. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem també la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, a partir de les 9 del matí. I parlant d'immigrants...
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el seu viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts del Mediterrani. Amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpula parlarem també d'acollida i d'identitat. I això just avui que entra en vigor aquesta nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. Avui en parlarem a partir de les 9. I a partir de les 10, ja que aquesta setmana ha sigut la setmana de la selectivitat, ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, en funció de què hem d'escollir què estudiar, de les oportunitats laborals, dels diners o del que ens apassiona. A partir de les 10 ens compartiran les seves experiències Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I a les 11...
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
0: Entrevistarem a Joan Dausà, que avui estrena aquest tema que sentim. Papi, posa-la al disc en col·laboració amb Mamaduixa.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Valentina, porta l'ukelele.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. En Pau Forada, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Llegim al periòdico que la Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat. El departament considera que no van actuar a temps. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però també els centres on prèviament s'havia visitat el nen, Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
0: I a Brussel·les.
3: A París, França organitza una conferència amb representants de la societat civil d'Israel i de Palestina que defensen la solució dels dos estats. Se celebra coincidint amb el primer aniversari del reconeixement de l'estat de Palestina per part de 10 països europeus.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs més enllà de l'Orient Mitjà, l'administració Trump ha presentat un recurs contra l'ordre judicial que exigia retirar el nom de Trump del Kennedy Center. Es considera que per posar-lo ho hauria hagut d'autoritzar el Congrés. Des del retorn del president a la Casa Blanca, recordem, aquest centre artístic ha estat en el punt de mira dels intents de Trump per controlar-lo.
0: I amb què dinaran, mentrestant, a la Xina?
3: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat a 30 anys de presó l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava els drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor, que aleshores tenia majoria al Parlament i que el president considerava que estava al servei de Corea del Nord.
4: Avui és divendres 12 de juny, fa fresca encara aquesta hora. Tenim 4 graus a Esterri d'Àneu, 12 graus a l'Espluga de Francolí i sí que hi ha una tramuntana una mica reescalfada que bufa a l'Empordà, ha fet pujar la temperatura fins als 21 graus a Llançà. Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques de Ponent. Diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
0: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com esteu?
5: Bé.
6: A divendres.
0: Bona energia pel divendres.
5: Sí.
0: Cap de setmana cap allà dalt?
5: Sí.
0: Ah, mira.
5: Farà bon temps.
0: Estàs per aquí, tu, Sílvia?
6: Jo cap allà baix.
0: Allà baix. Mm. Els nens allà.
6: Al País Valencià,
0: vas?
6: Sí.
0: On vas?
6: Un poble que es diu Benasau.
0: Benasau? I què hi ha a Benasau?
6: Doncs la meva família política.
0: Vaja. No sé si dir-te de poc cap de setmana o que passi ràpid. Això depèn de la família.
6: Ah, bé, bé.
0: Després, però, d'antena ja m'ho acabaràs d'explicar, doncs. Els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran, que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau.
7: Les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text, però Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Donald Trump de suspendre l'atac a l'Iran.
10: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lés l'operació militar a l'Orient Mitjà.
0: I el Banc Central Europeu Europeu apuja tensió als tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys.
7: Ho ha fet un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
11: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada amb el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència.
10: I adverteixen que n'hi haurà més. Robert Casajoan és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
12: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'ugues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
10: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
13: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
10: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: Avui en parlem també en temps d'àgora. A partir de les 9 ens acompanyarà Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la UB. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
7: Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny.
10: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la presidenta de la taula del tercer sector.
15: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
10: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic de les administracions.
0: I el Papa Lleó XIV reclama, des de Gran Canària, vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
7: Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
16: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
17: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
7: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels.
0: I per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024.
10: L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, a algunes zones on el conflicte continua, com el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, adverteix que per molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
18: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
10: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
0: I nit tranquil·la, Belfast, després de 2 dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès.
7: Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
19: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
20: Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
19: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les joies trobades en una caixa forta en aquell despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen, atenció, un valor d'1.300.000 euros.
10: És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
21: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i l'edat aproximada de fabricació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral.
7: Això és el que recull l'últim baròmetre del CIS, que dona la pitjor estimació de vot pels socialistes des del juliol del 2025.
22: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició amb una lleugera reculada i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa 2 dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giralt, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a 20 segons seran les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
23: Bon dia.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat, ha sancionat també diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho detalla en aquest cas el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
24: S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. La Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Tot plegat coincideix amb la declaració dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron, que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó preventiva i la mare en llibertat.
0: I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys.
25: La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que poden arribar als 9 anys.
26: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes de l'Estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
27: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat legalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
26: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La llei catalana per a reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés.
1: Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores.
2: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
3: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
4: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
5: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
2: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
24: L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
25: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadon és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
6: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
25: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts seran 6:45 del matí. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
25: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, ni tampoc s'han trobat dispositius per copiar els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de llengua catalana i literatura, entre d'altres. Els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, i identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
9: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot. Molt bé.
23: Tu què volies
9: fer? ADE.
23: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
28: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que és assequible en el meu cas perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
0: I avui l'empresa SpaceX, del magnat Elon Musk, protagonitzarà el debut borsari més gran de la història, Jordi Canal.
29: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris. Però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
30: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
0: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. I, finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia.
1: El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha ajornat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat.
0: I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afecti a 51 treballadors de Barcelona, el 28% de la plantilla.
24: Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
0: Ara són les 6:21, tres cançons, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'esperen 58.000 persones en l'edició, que serà la més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
1: La segona.
0: Ariana Grande carrega contra la Casa Blanca per utilitzar un fragment de la seva cançó Bye, adeu, en un vídeo TikTok. En la publicació es veu com agents d'immigració de l'ICE detenen diverses persones. Ella ha demanat que no s'utilitzi la seva música contra aquesta, ha dit, bàrbara i humana tonteria, mentre que la Casa Blanca diu que el que és inhumà és que immigrants il·legals matin americans innocents.
1: I la tercera.

0: I Olivia Rodrigo publica avui el disc, és el tercer àlbum de l'artista, segons la crítica, el més madur fins ara. Algunes de les cançons ja les va avançar la setmana passada al Primavera Sound a Barcelona, on, recordem, va actuar per sorpresa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Un èxit debut amb victòria al Mundial de casa seva.
2: D'aquesta manera celebraven la victòria els aficionats mexicans, 2-0 davant Sud-àfrica, en una cerimònia inaugural discreta. No hi ha hagut caps d'estat dels tres països organitzadors. Shakira, l'actriu Salma Hayek i el grup Mara han posat color a la festa inicial. No sabes cómo puede ser. No sabes cómo te soñar. Hi ha hagut protestes a la rodalia de l'estadi Azteca per reclamar al govern mesures pels 133.000 mexicans desapareguts. Però l'ambient dins l'estadi ha estat festiu. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
3: Es un estado emocional muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
2: S'ha acabat fa uns instants, Corea del Sud 2, Txèquia 1, Canadà, Bòsnia a les 9 de la nit, Estats Units, Paraguai a les 3 de la matinada, són els partits de la jornada d'avui.
1: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
2: Dominen 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria per 97-89, el Joventut juga a València a les 8, segon partit de la semifinal després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, si no trobeu en l'arribada del cap de setmana motiu suficient per encarar el divendres, us proposo com a motiu per llevar-vos celebrar un dia internacional. Ja sabeu que hi ha un dia internacional per cada cosa i avui, 12 de juny, resulta que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Per iniciativa de l'Organització Internacional del Treball, s'assenyala aquesta data per denunciar l'explotació laboral que encara pateixen milions de nens arreu del món i exigir el seu dret a l'educació, a la salut i a una infància digna. I què podem fer per commemorar aquest dia des de la nostra petita i humil vida privilegiada? Doncs, per exemple, prenent la decisió ferma de no comprar mai més cap producte de cap empresa que tingui denúncies per treball infantil per no controlar correctament la seva cadena de subministre, que, per cert, són bastantes i bastant grans i bastant fàcils de trobar. Decathlon, Inditex o Nestlé, per exemple, són tres de les més citades per Amnistia Internacional.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
7: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
8: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
12: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
13: Quin és el teu superpoder?
14: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: mármol.
1: I avui cançons d'artistes que han caigut de l'escenari.
2: Sí, perquè avui que ens visita Joan Dausà, que recordem que va patir un accident quan es va llançar al públic durant un concert i ningú el va agafar, repassem alguns artistes a qui l'escenari els hi ha jugat una mala passada, com per exemple Joaquín Sabina. Va tenir una greu caiguda el 12 de febrer del 2020 al Within Center de Madrid. El músic es va precipitar al fossat des d'una alçada de gairebé 2 metres just el dia del seu 71è aniversari durant un concert conjunt amb Joan Manuel Serrat.
0: Me da igual, me encanta, me da igual.
1: En Vaquerizo també va caure, no?
2: Home, va caure. De fet, jo crec que és una de les més recents. Evidentment, el cantant de Nancy Rubias va caure de l'escenari, segur que recordeu les imatges, mentre actuava en una plataforma giratòria al Festival Hortelària, celebrat a Cáceres. L'accident va provocar que se suspengués el concert i Vaquerizo va estar recuperant-se durant moltes setmanes.

I la mega estrella del pop Lady Gaga també va caure de l'escenari. De fet, no ho va fer sola. El 17 d'octubre, a Las Vegas, la cantant va fer pujar a l'escenari un seguidor anomenat Jack. En un moment d'eufòria, el jove la va aixecar, va perdre l'equilibri i tots dos van caure de l'escenari cap al públic. Afortunadament, no hi va haver ferits greus. Lady Gaga va continuar el concert amb normalitat i es va prendre la situació amb humor.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: I els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac de l'Iran.
3: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor.
1: S'acceleren les expulsions d'immigrants i els redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
0: Justament des de les Canàries, el Papa demana a la Unió Europea...
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I nit tranquil·la a Belfast, després de 2 dies de violència racista instigada per l'extrema dreta.
1: La policia havia reforçat el seu desplegament sobre el terreny. Ryan Henderson, sotscap de policia.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear el darull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Ho analitzarem avui a l'Àgora amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I les joies confiscades a Zapatero durant l'escorcoll tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
3: La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura, mentrestant els socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
1: Ho detalla aquest matí el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana.
3: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX i Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
1: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
3: Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
0: Ara repassem les portades de la premsa del dia d'avui. Avui, per primer cop en molts dies, amb molts més noms propis que no només el nom del Papa Lleó.
6: Sí, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i Talara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que es fixa a les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada: les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge que ha autoritzat Lucó a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El País, instantània de Shakira a L'Ara i El Mundo.
0: Avui a la a Guardiola de Berguedà es desperten amb 8 graus, al migdia arribaran els 27, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, en tenen 20, amb màxima prevista de 33. I és que a partir d'avui ja tindrem una altra vegada les temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja passarem dels 30 graus a moltes comarques de l'interior i es podria arribar als 33 a Ponent, a l'interior de l'Ebre i fins i tot a l'Empordà. Aquí a l'Empordà està bufant una tramuntana una mica reescalfada. I els 4 bancs de núvols baixos que hi ha ara mateix es desfaran ràpid. Per tant, tant avui com demà s'imposarà el sol a tot arreu. Diumenge, com a molt, hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: I després que es fes oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador del Real Madrid, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Torna José Mourinho i torna a la festa. Els culers estem d'enhorabona, perquè el nostre gran rival pateix una barcelonitis aguda que espanta. A falta d'un projecte esportiu engrescador, Florentino Pérez ha decidit que per sobreviure ha de fitxar tots els jugadors que interessin al Barça. Paral·lelament, el president del Madrid ha repescat un home que va expulsar del club fa només 10 anys i que té l'estrany mèrit d'haver aconseguit menys títols que la majoria dels seus antecessors. Torna Mourinho i, evidentment, els merengues es passaran el dia parlant dels àrbitres, cosa que només fan quan perden. Davant la calma racionalista del nostre Hansi Flick, Mourinho portarà l'espectacle, les llàgrimes i, com que segones parts mai foren bones, les derrotes.

0: I aquests dies repassem cançons del Mundial, avui amb aquest We Are The Champions, un clàssic en moltes celebracions d'èxits esportius. Robert Prats.
1: De fet, el We Are The Champions va esdevenir en un himne icònic arran del Mundial de Futbol del 1994 que es va disputar als Estats Units. A partir d'aquí es va convertir en un himne generacional just després de ser adoptat com la cançó del Mundial del 94, tot i que la cançó oficial era Glory Land de Dario Hall. El We Are The Champions era fins aleshores una cançó que Freddie Mercury havia fet el 1977 per recrear l'ambient als estadis de futbol i l'ha fet pensant en el Manchester United. Va ser la cançó de l'únic Mundial de Futbol que s'ha disputat fins ara als Estats Units. Va servir perquè el soccer masculí comencés a ser seguit pels Yankees. Al Mundial del 94, Brasil va acabar sent campió del món per quart cop després de guanyar Itàlia als penals. Roberto Baggio, amb un penal llançat als núvols, va ser una de les imatges d'aquell Mundial.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs he de dir-te que hem tingut alguns problemes amb la Sílvia Solanes a l'hora de llegir la premsa digital. Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé.
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí, sí.
1: On són Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat? Ara sí?
2: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz.
1: T'estàs agafant el micro.
2: T'estic agafant el micro.
1: Repassa't el teu, no et preocupis.
3: Torna el teu.
1: Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig. No,
1: avui una premsa digital compartida amb les Solanes, que sempre és un plaer. I tant. La ràdio, això, té aquestes coses.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, comença la festa major de la Marina a Barcelona. Home. A les 6 de la tarda hi haurà la tabalada amb els diables.
0: Sí.
1: I qui més? I saps què hi haurà, també?
0: No ho sé.
1: Una gaspatxada popular. A tu t'agrada el gaspatxo.
0: Jo avui aniré al pregó de Badia, del Vallès.
4: Sí, molt bé.
0: I a fan un pregó, és molt interessant el pregó d'avui, perquè hi ha un jutge del Constitucional i un jutge del Suprem que van néixer a Badia i fan el pregó junts.
1: Conjunt, eh?
0: Sí, sí.
1: Interessant. Ja ens explicaràs com
0: va. Matías i el senyor Moralo.
1: En tot cas, si voleu anar a la festa major de la Marina, a les 7 de la tarda hi haurà el pregó de festa major, en aquest cas a càrrec dels Diables del Port pels seus 30 anys de trajectòria, i a 7:45 de la tarda concert coral.
0: Jo hi a Badia.
1: Però si voleu veure, serà tot a la plaça de la Marina. Bueno. I si voleu anar a Badia a veure el Ricard Ostrell, doncs escolta,
0: també. El senyor Moralo i el senyor Matías.
1: Potser també ets un bon am perquè vagin al pregó de festa major.
0: No, jo estaré allà entre la gent, donant suport, aplaudint, escoltant...
1: Venir a veure.
0: La història de dues persones que han vist créixer una zona, una ciutat ara ja com Badia.
1: Que té el seu també, pobres.
0: Bueno, ara, què vols dir si té el seu?
1: Home, que tenen els problemes amb la Miana, allà Badia, pobra, sí, que porta molts anys amb aquest problema.
0: És una ciutat que l'han aixecat als barris, hi ha una força
1: veïnal
0: brutal.
1: Això sí.
0: És un exemple. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs Rosalía, que ha reaparegut a Boston després de la cancel·lació dels concerts de Miami i Orlando per una emergència familiar. Ha sortit a l'escenari a donar les gràcies als fans per entendre-la, però que les persones estimades ha dit són les primeres. Ha afegit que quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa pot ser difícil seguir endavant, però que creu de veritat que fer això, que prioritzar els éssers estimats, és el que realment val la pena.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Lluís Martínez. El seu gendre és brasiler i després de 7 mesos ha pogut obtenir un número d'identificació d'estranger, un NIE. Ara, per disposar de la targeta física, ha d'anar a una comissaria perquè quedi constància de les seves empremtes dactilars, però li està resultant impossible trobar alguna hora disponible. El Lluís assegura que no en troben enlloc i lamenta que aquest greuge se suma al fet d'haver estat més de mig any esperant per poder regularitzar la seva situació administrativa.
8: No hi ha hores ni dates, ni res, absolutament. Però això sí, el que sí que ens trobem arreu són contactes d'empreses que ens hi hem de pagar perquè tinguin hores de visita. Ells sí tenen hores de visita pagant, però l'usuari de peu no.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de començar destacant la baixada del preu del petroli després que ahir Donald Trump donés per acabada la guerra a l'Iran. Aquesta hora el barril de Brent, el cru de referència a Europa, se situa en 89 euros, 5 dòlars menys que abans que Trump aturés els atacs. El cost del West Texas Intermediate, el petroli extret dels Estats Units, baixa un 3%. A l'espera de la resposta de l'Iran, els mercats reaccionen amb optimisme. A l'Àsia, els parquets creixen amb força. A Seül, la borsa puja més d'un 8%, a Tòquio un 4% i a Hong Kong i Xangai, un 2%. Als Estats Units, ahir el Nasdaq i el Dow Jones van créixer un 3% i un 2%, respectivament.

0: I per això diuen han suspès l'onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. De fet, Donald Trump, però, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
1: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
0: I ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'està treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
2: Avui han entrat en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
0: Es reforçarà el control de fronteres i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat també que els països que ho desitgin puguin construir a l'estranger centres de deportació. També endureixen les condicions per aconseguir l'estatus de refugiats. En aquest sentit, s'introdueix el concepte de països segurs, perquè sigui més fàcil denegar l'asil a persones, per exemple, de l'Índia, Colòmbia o el Marroc. La normativa preveu també repartir l'acollida entre tots els països comunitaris, però si un país no ho accepta, haurà de pagar 20.000 euros per persona que rebutgi, uns diners que aniran a ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
2: Justament hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món.
0: Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. Això és un 4% menys que el 2024, ho diu l'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, que també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món, un descens que s'explica sobretot per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns en zones fins i tot de conflicte, com el Congo, Síria o l'Afganistan, perquè diuen el país on han anat a parar encara estaven pitjor.
2: I entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants.
0: Un procés que s'acaba el 30 de junts alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
3: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procés.
2: A tot plegat s'hi ha referit el Papa Lleó XIV en la seva parada a Gran Canària.
0: El Papa ha reclamat vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa ha fet una crida contundent a la gestió que fan els governs d'aquesta crisi.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
2: D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria ensonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. Són un centenar de joies i es van localitzar al despatx de Zapatero després de l'escorcoll de l'UDEF. La seva secretària en va atribuir l'origen a regals de viatge i també herències de la seva dona.
2: Més notícies, una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels perills que pot comportar per als futbolistes les altes temperatures amb què es jugaran alguns partits del Mundial, Montse Poblet.
5: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
6: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
5: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer ahir al vespre a Roses, quan anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells.
0: El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda volcat en una platja de Pals, al Baix Empordà, des que es va comunicar la desaparició. Es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Girona, Maria Rovira.
7: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals, volcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire, i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de

0: de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
2: El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat imprevisible.
1: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
3: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis. Des de Súria, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I cultura, el pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys.
4: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art, que reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures mariners fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves, diu.
5: Aquesta lletra ferit són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
4: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
1: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual.
4: El cantant va actuar dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar el tema Lo Siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013.
1: I qui ha quedat en llibertat amb mesures cautelars és el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.
4: El productor responsable de BNC Produccions havia estat denunciat per tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars com l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i la retirada de passaport.
1: Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
4: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i en l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas és creador de l'espectacle i ha explicat com 3CAT va fer servir per primera vegada a Europa la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per la producció del senyal internacional.
6: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
1: I parlem de teatre, en concret del Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 1988.
4: Sí, perquè baixa el teló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
1: Marta Vives.
7: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
8: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
7: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
9: Mèxic guanya 2-0 a Sud-àfrica, inauguració del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, mentre que el Joventut juga avui a València. José Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
10: No acapararan portades ni massa línies en els mitjans perquè elles no són en els Estats Units disputant cap mundial. Però la selecció femenina afganesa de futbol torna a aixafar la gespa en partits internacionals. Des que els talibans van tornar al poder en Afganistan l'any 2021, les dones han tingut prohibit, entre moltes altres coses, fer esport. Per això moltes esportistes se van amagar i van fugir del seu país, vivint fora uns últims anys molt complicats. La Federació Afganesa no reconeix la seva selecció femenina de futbol, però des de l'exili i amb reconeixement de la FIFA, el combinat femení afganès s'ha establert en Auckland, Nova Zelanda, on ara disputa diversos partits. Són 23 futbolistes que volen seguir reconstruint la seva selecció i la normalitat de les seues vides. 23 dones, 23 heroïnes.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Figueres, aquí l'Empordà està bufant una mica de tramuntana reescalfada, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Tornabous, a l'Urgell, o els 7 graus de Martinet, a la Cerdanya. Ara mateix tenim 4 núvols baixos al Camp de Tarragona, que aniran desfent-se. Avui s'imposarà el sol a tot arreu i ja pujarà la temperatura, fins a valors de 33-34 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i també podrien arribar unes xifres semblants en alguns llocs de l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana. Demà continuarà pujant el termòmetre, màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya, i diumenge continuarà fent més calor, però també hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
13: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
17: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
16: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
17: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
16: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
17: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
18: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
17: Lorena Ros, cineasta.
19: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
20: Solidaris.
21: Amb Mercè Folch.
17: Vides als marges.
21: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
22: A 8:45 obrirem l'aura analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast. L'extrema dreta ha aprofitat l'apunyalament d'un home per part d'un refugiat sudanès per atiar el foc contra les comunitats estrangeres. En parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardós.
23: I també parlarem d'inseguretat a Barcelona després que el govern hagi reclamat una reforma del Codi Penal per endurir penes per tinença d'armes i grans plantacions de marihuana.
22: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. En funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar? Dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió?
23: I a les 11, entrevista Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc.
22: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
9: Ahir a temes pendents vam parlar amb un senyor canari que assegura que es diu Pedri i que és l'encarregat d'acompanyar el papa durant la seva visita a les Canàries.
24: Sí, vostè, sí, com es diu?
25: Estamos acompañando el papa. Pedri.
9: Pedri. Ah, vostè, Pedri. Vostè és Pedri?
25: Bueno, pero no, pero Pedri, pero no soy el jugador de Barça, soy el otro Pedri, yo soy el otro Pedri, soy su tío de Pedri.
9: El tío de Pedri.
0: Jo,
2: Pedri, Pedri, vostè.
0: Dic, Pedri,
2: sí, ja ho...
0: Pedri, me llapo.
2: Sí, ja sí. Ho hem entès. Ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita... Deixi parlar. Durant la seva visita per les Canàries, eh?
0: Sí.
2: I què faran?
3: Què faran? Què visitarà?
0: Bueno, tenemos una visita de la cosa de lo más típico de la zona.
5: ¡Esto es que los plátanos!
0: Hay una... Perdón, que me ha venido aquí un plátano.
3: Hay está arribando el papa ahora mateix, ¿eh? Está arribando.
0: ¿Lo está sí, está sí, llegando, sí. Papa.
3: Está llegando a la base aérea de...
2: Está perdiendo.
3: De Gando.
0: Papa, que vaya para allí.
3: Está en el aeropuerto de Gando, ¿no? Què li regalarà? Què li regalarà? Perquè encara no li he fet cap regal.
0: Em va regalar una xancleta.
3: Una xancleta.
0: Una xancleta. Una bona xancleta, papa.
2: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
6: És un bon dia per seguir-li la pista a la Màriam Barghouti, una periodista palestina que fa una feina imprescindible des de Cisjordània, però que aquest mes és a Barcelona fent una residència. Vaig ser a la primera xerrada que ha organitzat i m'encanta perquè va fer servir l'espai per donar veu a una altra història menys explicada que la seva. Ha convidat la periodista Zeynep Saleh, que cobreix el conflicte al Sudan. I entre altres coses van parlar, doncs, com a les eleccions occidentals sembla que es decideixi quines vides importen i quines no. I vaig pensar que la sororitat és més forta quan no té fronteres.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
20: Sastres valents, ha arribat l'hora. Avui és un bon dia per començar a entrenar amb el drap. Jo ahir, dues d'un sol cop. No és pas la meva millor marca, però estem tot just al principi de la temporada. Ja hi haurà temps per batre rècords. No s'hi valen retalls de fil massa fi, dels de netejar vidres, perquè aquests no pesen i no agafen prou velocitat. Tampoc funcionen els que són gaire molsuts. Les mosques se les saben totes. Draps amunt i sense pietat. Hey, I'm pretty fly for a white guy.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja és divendres i el dia comença encara amb una mica de fresca, però sembla que tindrem un cap de setmana de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui al migdia la temperatura ja pujarà fins als 33 o 34 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya, i avui també a l'Empordà i zones pròximes es podria disparar força la temperatura per una tramuntana reescalfada que ja està bufant a aquesta hora. Demà dissabte farà sol i més calor, i diumenge continuarà pujant la temperatura. Diumenge, això sí, hi haurà alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Tot això després d'un nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat a principi a un principi d'acord que es podria firmar demà o demà passat.
2: It'll be soon, maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost que entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. El que sí que confien en l'acord són els mercats per això. Les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut per sota dels 89 dòlars. No estava tan baix des de principis del mes de març. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana i ho farem avui amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, i amb el nostre enviat especial també a Belfast. I parlant d'immigrants...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Això és just avui que entra en vigor la nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat 2-1 contra la República Txeca. Això després de la inauguració d'ahir al vespre. El partit inaugural, Mèxic va superar 2-0 a Sud-àfrica. Avui a les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia. I a la propera matinada, Estats Units, Paraguai. Tot això avui que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. El sol ha sortit a les 6:12 minuts i a la Fuliola l'Urgell es pondrà a les 9:31 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Sonas, en Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tancat.
7: Donald Trump ha anunciat que ha suspès l'onada d'atacs contra l'Iran, una ofensiva que assegura que tenia prevista per aquesta nit. Tot plegat perquè el president nord-americà dona per fet l'acord que assegura que es podria signar aviat. El cas és que el règim dels ayatolars, però no ho ha confirmat.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Optimisme.
1: Els mercats, tot i que no és ni de bon tros, el primer cop que Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, el preu del petroli ha arribat aquesta nit a nivells de l'inici de la guerra des del 5 de març, que no es pagava com ara per sota dels 89 dòlars.
10: També les borses asiàtiques a aquesta hora han arrencat amb guanys clars aquest divendres. De fet, Wall Street ahir ja va pujar amb força el tram final de la sessió després de les paraules del president nord-americà.
0: N'hi haurà més.
7: De pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, els experts creuen que la pujada d'ahir fins al 2,25% marca un canvi de tendència. Hi ha qui considera que no és la política monetària adequada. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics
0: s'endureix.
6: Avui entren en vigor les noves polítiques migratòries de la Unió Europea. Se'n reforça el control fronterer, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta a que els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació segons el model de Meloni Albània.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estirada d'orelles.
10: Del Papa Lleó XIV, la gestió que es fa de la immigració des d'Europa. Ho ha dit des de les Canàries, una de les fronteres més tràgiques dels últims anys.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Pontífex va acabar la jornada d'ahir a Gran Canària amb una missa multitudinària davant de 50.000 persones. Avui va a Tenerife, on es trobarà precisament amb immigrants i entitats que els acullen. Al migdia, acte de comiat amb els Reis i a primera hora de la tarda agafa un avió per tornar a Roma.
0: Nit tranquil·la.
6: A Belfast, després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'agressió amb arma blanca d'un refugiat sudanès.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
14: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
13: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sancionats.
10: La Conselleria de Salut ha expedientat i ha posat una multa de 6.000 euros a diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El departament considera que no van actuar a temps. Ho explica avui el periòdico.
7: La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
6: Els metges del Vall d'Hebron van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: Canvis legislatius.
10: És el que proposa el govern per combatre l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya aquests últims mesos. Ho demana i proposa que s'endureixin les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de marihuana.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En llibertat.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, després de ser detingut per una suposada agressió sexual. El cantant va actuar dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona.
6: També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir després de la denúncia de tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual.
0: Multiplica per 26.
10: La taxació final de les joies que la policia va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol Zapatero és de 1,3 milions d'euros. En un inici el seu advocat havia parlat de com a màxim 50.000 euros. Ara la clau serà determinar l'origen de les joies, com i quan van arribar a mans de Zapatero i si van ser declarades correctes.
7: Fins ara, l'entorn de Zapatero ha assegurat que formen part d'una herència de la dona i de regals de viatge. La legislació espanyola estableix que a partir de 120.000 euros, si no es declaren correctament, ja és delicte fiscal.
0: en picat.
6: Les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral. L'últim sis dona als socialistes la pitjor estimació de vot de l'últim any.
0: Ara hi serà el Robert.
17: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts al PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició, amb una lleugera reculada, i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge, la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Debut històric.
10: Avui, Elon Musk i la seva empresa SpaceX en borsa serà la sortida als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les accions, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. Els experts pensen, això sí, que és una valoració que està una mica inflada. Jaume Puig, director general de GBC Gaesco.
18: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que, sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament, per això diria que el risc és molt gran.
0: 30 anys de presó.
7: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor que tenia majoria al Parlament i que el president acusava d'estar al servei de Corea del Nord.
0: 0,006%.
6: Segueix el recompte i el frec a frec després de les eleccions presidencials de diumenge passat al Perú. S'han comptat ja més del 98% dels vots i la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, avantatge per 6 mil·lèsimes, Roberto Sánchez.
10: La diferència equival a 1.207 vots. Més enllà del que queda d'escrutini, també s'ha de revisar 1.600 actes que ja han estat impugnades.
0: Es tramita.
7: La llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a caminar al Congrés, només sent oposat al PP i Vox.
0: Dani Sánchez, a Madrid.
19: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
20: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
21: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
22: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Votarà avui.
6: La plantilla de Nissan a Catalunya, la proposta sobre els acomiadaments de la companyia al referèndum s'havia de votar ahir, però es va ajornar perquè els sindicats tinguessin més temps per resoldre dubtes. En última proposta, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials.
0: Segueix la cerca.
10: Del menor que va desaparèixer abans d'ahir a Roses quan anava amb moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb la resta del grup. La moto es va trobar, de fet, ahir a la tarda, bolcada en una platja de Pals, al Baix Empordà.
0: Gravats inèdits.
7: Del pintor mallorquí Miquel Barceló, que exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
23: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
7: L'exposició es podrà veure fins a l'octubre.
0: Arrenca.
6: El Cabró Rock ha dit que aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones, l'edició més multitudinària, entre els artistes La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
0: I primera baixada.
10: De les falles del Pirineu, que enceten avui temporada, amb la baixada a Durro, a la vall d'Avui.
24: Bon dia, la jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, seguida dels grups intermedis i dels adults a les 11, amb una retransmissió de TV3 en directe. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
25: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important.
24: Les falles continuaran les pròximes setmanes en diversos pobles del Pirineu, repartits en 63 poblacions de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra. Des de Durro, Pau Rovira pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, inaugurat.
26: El Mundial de Futbol amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
27: Es un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte en pases fáciles, habla de que
1: de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
0: Inaugurat, a punt.
26: El Barça de classificar-se per a la final de la Lliga de Bàsquet. Nova victòria blaugrana davant el Tenerife 97-89. La Pro Vítola, jugador blaugrana.
2: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
26: Avui València, Joventut a les 8. Mourinho, oficialment entrenador del Madrid per 3 temporades.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 12 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kaeli, amb 2 quilos 940 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Horace, quan faltaven 3 minuts per les 12 del migdia a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 11 graus a Santa Maria d'Oló, 12 a la Granada i 15 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Sense incidències destacades, hi ha, això sí, punts amb lentitud habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
17: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, moltes de les parades al Trambesòs de Barcelona es quedaran aquest estiu sense servei.
11: Entre el 3 de juliol i el 13 de setembre es tallaran parcialment les línies T4, T5 i T6 per canviar el traçat del tramvia al sector de Glòries. Els treballs també preveuen el desdoblament d'un tram que ara funciona en via única.
9: Així no hi haurà circulació entre les parades de Verdaguer i el Maresme ni entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. En aquest últim tram, les parades de Glòries i Can Jaume Andreu seguiran sense funcionar fins a la primavera de l'any vinent.
17: Més notícies. Un estudi avalua que els creueristes representen el 2,5% del total del turisme diari a Barcelona.
11: I conclou que el turisme de creuers no explica la pressió turística de la ciutat.
17: Joan Garcia.
12: És un estudi fet per la Universitat de Girona per encàrrec del port i les empreses de creuers. Afegeix que els creueristes superen el 5% del total de visitants només 32 dies. Un dels autors del treball, Josep Maria Espinet, n'extreu aquesta conclusió.
28: Amb els números que hem obtingut de l'estudi, el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística.
12: El port ha presentat aquestes dades a l'Ajuntament de Barcelona després que l'alcalde Jaume Collboni digués que vol desincentivar els creuers d'escala apujant-los la taxa turística. Joan García, Pol Matí, de Catalunya Ràdio.
17: Al Berguedà, detingudes 2 persones relacionades amb la mort de l'home trobat al pantà de la Baells.
9: Les detencions s'han produït aquesta setmana i aquest dijous les persones acusades han visitat el pis amb els Mossos i els jutges on vivien.
11: El cos el van trobar fa vora 2 mesos al pantà. Ho llegim al Regió 7.
17: I a Osona han denunciat un conductor novell per circular begut i a 196 km per hora a la C-17.
9: Concretament a Malla, el noi de 19 anys va donar una taxa de 0,66 mil·ligrams per litre d'aire expirat.
11: Això és 5 cops més del permès en els conductors novells.
17: I cultura. El jove Teatre Regina, referent dels espectadors per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vivas.
29: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
30: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
29: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Són les 7:20, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'UAL 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, per primer cop en molts dies, tenen molts més noms que no només el del Papa Lleó. Comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, sí que és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants. I de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó 14 a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punts dels tipus d'interès per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros. I encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: El 12 de novembre del 1928.
7: I el número de la sort, el...
13: 9.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el periple de Zaire al Mundial del 74. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. La selecció de Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, va ser la primera selecció subsahariana en participar en un Mundial de Futbol. Va ser a l'Alemanya del 74 i els anomenats Lleopards venien de proclamar-se campions d'Àfrica, però viatjaven sota una forta pressió del dictador del país, Mobutu Sese Seko, que havia invertit molts diners en el futbol per blanquejar el seu règim i no acceptava una altra cosa que bons resultats.
15: Oh, Zaire,
14: no els hi va tocar un bon grup, eh? Escòcia, Jugoslàvia, Brasil. En el primer partit contra Escòcia van caure dignament per 2-0, però el dictador els va anunciar que no pagaria als jugadors els diners que els havia promès. Després es van negar gairebé a jugar contra Jugoslàvia i van perdre 9-0, la segona golejada més gran de la història dels Mundials. I aquí Mobutu Sese Seko els va enviar un ultimàtum. Si perdien contra Brasil per més de 3 gols, no podrien tornar a casa o serien executats. Brasil venia de ser campiona mundial, havia de guanyar per passar a les eliminatòries i al minut 80... Brasil feia el 3-0, límit exacte marcat pel dictador. Els 10 minuts que restaven van ser una agonia pels jugadors de Zaire i sota la pressió de la pena de mort va arribar un moment icònic. En una falta a favor del Brasil molt a prop de la porteria africana, l'àrbitre xiula i un dels jugadors de Zaire surt disparat de la barrera i xuta la pilota fent esclatar de riure tot l'estadi.
16: Una acció molt curiosa, molt peculiar, esperando la selección brasileña a efectuar ese remate, ese saque de falta.
14: Una jugada que durant anys s'ha repetit fent-ne mofa, ja que es pensava que el jugador no en tenia ni idea de futbol. Anys després, els protagonistes van revelar que va ser un acte de desesperació deliberat per perdre temps i poder evitar un gol que els causaria la pena de mort. El resultat definitiu va ser 3-0 i els primers jugadors de la història subsaharians van poder tornar a casa sense honors, acabant en l'oblit, però salvant la vida gràcies a la jugada més surrealista de la història dels Mundials.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufa. Estufar implica augmentar de volum, fer-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. Acabem la setmana amb un Enigmàrius columbòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, quan falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la inauguració del Mundial de Futbol.
1: Jo crec que la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol de nit va estar pensada i feta pels mateixos que van fer la del Bernabéu del Papa. En la retransmissió de Televisió Espanyola, per exemple, van escriure México amb jota i Sud-àfrica en lloc de Sud-àfrica. I els comentaristes donaven ganes de cremar la tele. De veres que no puc entendre que en el segle XXI es puguen cometre tants errors audiovisuals en algo tan important i tan esperat com un Mundial de Futbol.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Mundial, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula El peor equipo del mundo.
9: Inspirada en fets reals i narrada com un conte còmic i entranyable, i seguim la història real de la selecció de Samoa americana, l'equip que va patir la pitjor derrota de la història del Mundial el 2001 en un partit contra Austràlia en què van encaixar 31 gols. I la cosa no va anar millor, sembla. Molt interessant veure-hi l'actor Michael Fassbender en la pell del seu entrenador. El peor equipo del mundo es pot veure a Disney Plus o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
6: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
10: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
15: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
20: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
21: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
23: Citroën. Consulta Citroën.es.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
25: Bon dia al Mundial.
27: Avui he somiat sobre el Mundial de Futbol que guanyaria una selecció que no ha guanyat mai.
32: Però venga, va, home, sisplau.
25: Ha! El Mundial de Futbol és el protagonista del dia perquè ahir se'n va disputar el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica amb victòria pels locals per 2-0 i aquesta matinada mateix hem pogut gaudir d'un apassionant Corea del Sud 2, República Txeca 1.
0: I aquest serà el Mundial més llarg de la història. Això vol dir que hauran passat bons partits, hi haurà bons partits, però...
33: No.
0: N'hi haurà d'altres.
33: No tu ironia en el teu comentari, però jo, francament, Ricard, no puc esperar més per veure el Canadà, Bòsnia i Herzegovina aquesta
0: Ricard,
33: nit.
0: Ricard Torquemada, què tal? Bon dia.
33: Què tal? Bona nit. Jo me'n vaig a dormir ara perquè m'he llevat per veure el Corea del Sud, República Txeca.
0: Normal. Però tu mires aquesta mena de partits, de veritat?
33: Vols més per la teva nòmina?
0: Què?
33: Compta amb CaixaBank. Domiciliar la teva nòmina a CaixaBank i guanya una Smart TV de Samsung o un ingrés net a compte de fins a 250 euros. La Caixa!
25: Sí,
33: bueno,
25: si poguessis parar de fer això, estem fent la TDT.
0: Tu admires aquests partits de seleccions de tercer o quart nivell.
33: Evidentment que me'ls miro, Ricard, jo, i qualsevol amant del futbol, que té apuntats a la seva agenda.
0: Per exemple, partits com?
33: Jordània-Argèlia, Haití-Escòcia, Irak-Senegal...
0: Irak-Senegal m'interessa molt, sí.
33: Clar, Cap Verde, Aràbia Saudita...
25: Però escolta, una cosa, tu què hi veus en aquests partits? Perquè moltes vegades els jugadors no els coneix ningú. Aquí no hi passarien de la tercera divisió.
33: No hi estic d'acord. Per exemple, aquesta mateixa matinada amb Corea del Sud ha debutat Kim Park-in, sí, un defensa que troba espais lliures al terreny de joc i allà es queda fins al minut 90.
25: Kim Park-in.
33: Sí, també destacaria a Senegal Mamadou Webo, un jugador expert en despistar el rival, en deixar-li un recadet. Sí,
0: estarem atents a aquest jugador, sorpresa. Ricard, gràcies.
33: A vosaltres. La Caixa!
0: Són 8:15. I els mercats es creuen més que mai l'anunci de Donald Trump d'un pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
34: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be
2: subject to finalization of documents.
0: Tot i que el règim dels ayatolars ha negat cap acord tancat, el barril de Brent es paga per sota dels $89, un preu a què no s'arribava des del mes de març. L'altre gran tema del dia és la immigració.
5: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: El papa acaba avui el seu viatge a Tenerife, a Espanya, després d'aquestes crítiques a la passivitat d'Europa contra les morts al Mediterrani. Això el dia en què entra en vigor la nova legislació comunitària que endureix la policia migratòria, més controls d'entrada, més agilitat per les expulsions o la possibilitat de construir un centre d'internament d'estrangers en tercers països. En temps d'agora, analitzarem la petició del govern per fer front a aquest augment dels incidents amb armes de foc també a Catalunya.
7: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: I el periódico avui explica que la conselleria de Salut ha multat amb 6.000 euros diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat suposadament pels seus pares. La sanció és per l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va ingressar a la UCI, però també per altres centres on es va atendre el nadó, el Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. El govern considera que no van actuar a temps. I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: Mèxic guanya 2-0 Sud-àfrica en la inauguració descafeinada del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, i el Joventut juga avui a València. Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè avui tornen les temperatures ja d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a valors per sobre els 30 graus a pràcticament tot l'interior, sobretot a Ponent, 33-34, i també a l'Empordà. Està bufant una tramuntana una mica càlida que ja ha fet pujar la temperatura per sobre els 20 graus, i avui al migdia podrien arribar en algunes zones de l'Empordà i zones pròximes al voltant dels 32 o 33. Compte aquesta hora encara fa una mica de fresca. A les valls del Pirineu tenim temperatures per sota els 8 graus en alguns casos, i a molts llocs de l'interior per sota dels 12. Demà dissabte la temperatura seguirà pujant, diumenge encara una miqueta més, a Ponent podria arribar fins als 36 o 37 graus, amb sol tot el cap de setmana, potser diumenge algun ruixat de tarda, alguna tempesta al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, amb els retards habituals. A l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, els trens circulen amb un retard de 10 minuts. També endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 en els trens que van des de Reus cap a Barcelona, i de 5 minuts a l'R16 de Tortosa a Barcelona. I també hi ha demores en l'alta velocitat, en concret la B, que ha sortit de Figueres a primera hora i que va cap a Madrid, circula amb un retard de 10 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat. Puntualitat a totes les línies.
0: I com tenim les carreteres? Sense incidències, Clàudia Serra?
9: Sí, i això sí, lentitud, Els punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada a la capital, Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, sentit Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aturades també a la P7, a Parets, en sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17.
0: Avui a l'agora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I aquesta reunió amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui opinions diverses als editorials sobre els tipus d'interès.
12: Sí, el País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus després que el Banc Central Europeu el situés al 2,25%.
13: El diari alerta que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
12: El Mundo, en canvi, justifica aquesta decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
13: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
12: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del Banc Central Europeu per apujar els tipus i remarca que ha estat una decisió difícil.
13: Reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
12: Mentrestant, La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó 14 sobre la immigració al port del Guineguín, a Gran Canària.
13: El diari del grup Godó destaca que el Pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
12: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
13: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
12: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, un pilar bàsic de la Unió Europea que ara està en perill amb l'auge de l'extrema dreta.
13: Canviant de tema, el periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
12: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
1: Llegeix que a La Vanguardia, que els pediatres demanen més formació per abordar la diversitat de gènere que arriba a les consultes. Així podran donar una atenció més adequada basada en l'evidència científica i minvar el patiment del menor. A més de l'acompanyament, la primera fase pot consistir en un bloqueig puberal per aturar el desenvolupament i l'adolescent i l'equip mèdic guanyin temps en la presa de decisions i després ja s'inicien els tractaments hormonals. Segons dades de seguiment a Holanda, publicades per col·laboradors de la revista mèdica de Lancet, el 98% dels adolescents que comencen el tractament hormonal d'afirmació el mantenen a l'edat adulta.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
15: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se l'ha jugat?
16: Un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per risc alt d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta a la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Punès, que recull que la decisió ha generat polèmica per part d'ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
0: Què té èxit?
17: La segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc i Top Manta assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu la zona de plaça Catalunya. La cursa es fa demà i té com a objectiu no només ser una carrera, sinó que la gent sigui al carrer per denunciar els discursos d'odi.
0: La notícia que cridarà l'atenció als fans dels dinosaures.
16: Sí, s'ha subhastat a París. La primera bossa de mà feta amb pell de Tyrannosaurus Rex. Concretament s'ha elaborat amb el col·làgen del fèmur d'un dinosaure que van trobar a Montana, als Estats Units, ara fa 25 anys. Va sortir per un preu mínim de $500,000, però finalment no es va vendre perquè les ofertes eren, diuen des de la casa de subhastes, massa baixes. Ho veiem a Le Monde.
0: No només les cases de colònies posen el crit al cel.
17: L'Associació Professionals de Teatre per Tots els Públics alerta que la suspensió de sortides i activitats per part de les escoles fora de l'aula posa en risc l'accés dels infants a la cultura. Denuncien que ja hi ha 48 en funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que superarà els 34.000 euros. Ho recull el digital Cria.cat.
0: Mort la princesa de Tailàndia.
16: De 47 anys i després de passar gairebé 4 anys en coma, així ho ha informat el Palau Reial i ho recull la premsa internacional. A la princesa Pha la van hospitalitzar el desembre del 2022 després d'una sobtada pèrdua de consciència per problemes de cor.
0: I per què és notícia Salou?
17: Pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Marc Jurado i Lara García.
18: Ulls posats a Irlanda del Nord, el Belfast Telegraph explica la tranquil·litat d'aquesta darrera nit després de diverses nits d'aldarulls antiimmigració a Belfast. Tot i això, una casa a la zona de Shore Road va ser objecte d'un incendi provocat que la policia considera relacionat amb les tensions recents. Les autoritats mantenen un ampli desplegament policial i continuen investigant una onada d'atacs contra habitatges associats a immigrants arran d'un apunyalament atribuït a un home sudanès. I als Estats Units, el New York Times analitza les paraules de Trump, que està a punt de signar amb Teheran, diu al final de la guerra i titula els atacs entre els Estats Units i l'Iran podrien obrir una nova fase perillosa del conflicte.
9: La premsa econòmica es fixa avui en la sortida en borsa de SpaceX per 75.000 milions de dòlars. Expansión diu que l'operació no només representa una fita per la companyia aeroespacial, sinó també un examen per la gana dels inversors cap a les grans apostes vinculades a la intel·ligència artificial. Cinco dies es recrea en el fet que Elon Musk serà la primera persona del món bilionària. L'operació banyarà en or un home que ja és el més ric del món. Mai una persona havia amassat tant poder a la història, escriu el diari. Afegeix que, si gasta un milió de dòlars al dia, trigarà uns 2.740 anys en consumir el bilió. L'economista, en canvi, no dona per fet que la sortida en borsa de SpaceX serà la més gran de la història. Diu que el seu debut s'haurà de mesurar davant de la Saudi Aramco. Necessitarà pujar un mínim d'un 6% de la seva primera inversió borsària per superar els 1,87 bilions de dòlars que va aconseguir el gegant petrolier.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
14: Arrenca el Mundial més llarg i polèmic, subratlla el diari Ara, amb restriccions d'entrada als Estats Units, protestes a Mèxic pels desapareguts al país. Els Estats Units fan equilibris, la majoria dels jugadors de la selecció de futbol són crítics amb Donald Trump. A la cerimònia inaugural, a l'Estadi Azteca de Mèxic, no hi ha assistit ni la presidenta del país. Una cerimònia que ha reivindicat els pobles originaris, amb el grup Maná com a protagonista. Joan Golobar reclama a la seva columna a La Vanguardia més futbol, menys negoci, critica passar de 32 a 48 seleccions, només per diners. El periòdico parla d'una cerimònia d'inauguració molt discreta i descafeinada, sense identitat i plena d'actuacions en playback. Mentre sonava la música a l'Azteca, la ciutat era plena de manifestants. L'Esport fa un visc al Mundial i el Mundo Deportivo parla del Mundial més gran de la història. El Marca diu que Bernardo Silva és a punt de fitxar pel Real Madrid.
0: I a la premsa del cor, les normes del casament de Taylor Swift.

0: amb l'actor Mario Casas.
1: 42.
0: Doncs mira, igual que Rosalén, avui també celebra 40 anys. I acabem amb la cineasta Itziar Bollaín.
1: 65.
0: 59.
1: Anem Santoral.
0: Avui és Sant Onofre, explica que va passar 60 anys al desert alimentant-se només de dàtils i aigua, imitant l'exemple de solitud de Joan Baptista. Considerava que aquest estil de vida era el més perfecte. Hi ha una llegenda inversemblant que lliga la recerca del Sant Grial. El seu nom és dels pocs que ens han arribat en llengua copta, successora de la llengua de l'Egipte dels faraons. A Catalunya hi ha 78 persones que es diuen Onofre.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 12 de juny del 2026, anant al quios vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
3: 12 de juny de 1976, concert històric dels Rolling Stones a Barcelona. El grup, creat el 1962, no havia tocat mai a l'Espanya franquista. Ara que Franco és mort, el jove promotor Gai Mercader els porta a la Monumental de Barcelona l'11 de juny del 76. 12.000 persones gairebé omplen la plaça de Toros. A fora hi ha incidents i càrregues amb els Grisos, la policia de l'època. Els Stones entren a l'escenari mentre sona un pas doble, el Gato Montés, i se'n van amb els acords de la Santa Espina. Mick Jagger saluda el públic en català, bona nit Barcelona, i comença el concert amb Honky Tonk Women. És curiós llegir ara, 50 anys després, les crítiques molt irrespectuoses, molt, amb els Rolling Stones d'Albert Mallofré a La Vanguardia i de Jordi García Soler a l'Avui. Mallofré es queixa de les constants contorsions de Jagger. I García Soler acaba amb aquesta frase. És prou clar que els Rolling Stones ara ja són a les acaballes de la seva carrera artística. Era el 1976.
1: Avui és 12 de juny del 2026. És el 166è dia del calendari. Falten 9 dies per l'estiu, 12 per Sant Joan, 22 per la sortida del Tour de França a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: We just made a great settlement of the war, the Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
5: Aquesta pujada de tipus i les que puguin venir pot tenir més efectes negatius amb un fre per l'activitat econòmica que frenar la inflació.
6: Per mi és la més encertada en aquests moments.
7: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero.
8: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Marc Jurado. Instigar.
9: Empenya a fer alguna cosa. S'empenyen els anys, passant els dies, però també es pot incitar algú a fer coses que d'entrada no faria. Qui està instigant els irlandesos del nord és l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Després de dues nits de molta violència, aquesta està tranquil·la.
1: Taxació.
9: Acció de taxar algú, especialment l'autoritat, fixar el preu de venda d'una mercaderia o l'import d'alguna cosa. Les darreres hores hem sabut que la joies trobades en una caixa forta al despatx de l'expresident Zapatero s'han taxat en 1.300.000 euros. Si ens hi fixem bé, és un valor 26 cops més alt del que va dir el seu entorn.
1: Fallaire.
9: Persona que amb una falla encesa a la mà pren part en certes festes, especialment les que es fan en alguns indrets del Pirineu pels vols de la Revetlla de Sant Joan. Precisament avui s'obre temporada amb la baixada de Durro a la vall d'avui. Els pròxims dies se'n faran en més de 60 pobles de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
1: I ara posem-hi tres xifres amb Lara García. 6.000 euros.
10: És la multa amb què la Conselleria de Salut ha sancionat l'Hospital Vall d'Hebron per no haver actuat a temps en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Vall d'Hebron és l'hospital on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però el departament també ha expedientat altres centres que havia visitat, com el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu.
1: 50%.
10: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
1: 75.000 milions de dòlars.
10: És el que recaptarà SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, en la seva sortida en borsa avui. Serà el debut als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les sancions. Els experts pensen que la valoració està inflada, però els inversors confien en Musk.
1: I veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig el Papa Lleó XIV en un port. Està mirant el mar i al costat hi té un ram de flors i al fons unes embarcacions. Està amb les mans entrecreuades pregant.
11: Està al port del Guineguina, Gran Canària, un dels punts claus de l'arribada de pasteres que arriben a l'arxipèlag des de les costes occidentals africanes. El Papa acaba el viatge avui amb accent social, accent humanitari, defensant la immigració i criticant tots aquells qui amb les seves decisions permeten la tragèdia.

0: I en només en 5 mesos, en els 5 mesos que portem de 2026, més de 1.300 persones han mort intentant arribar a Espanya per mar.
1: A la segona imatge veig també el Papa, però és una imatge a l'estadi olímpic de dimarts passat. Està sobre el Papa mòbil, un dels membres de seguretat aixeca un nen que deu tenir 5 o 6 anys i que té la cara a un pam del pontífex. Tots dos se somriuen i s'agafen les mans.
0: És una escena que s'ha repetit tantíssimes vegades en els diversos banys de masses dels últims dies. La particularitat d'aquesta fotografia és que l'ha penjada a les xarxes l'Emilio Morenati, que és Premi Pulitzer, és cap de fotografia de Associated Press, i ha fet una crida per fer-la viral, amb l'objectiu de trobar els pares del petit i regalar-los la fotografia.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba des de França i veiem un parell de pancartes. En una s'hi veu el dibuix d'una nena i hi diu el nom i l'edat. 11 anys. I en l'altra s'hi llegeix alguna altra cosa. París, Isabel Galí, què diu la pancarta?
2: Doncs hi diu: disfuncionament o res contra lluitar. I és la crítica dels francesos contra un sistema judicial que no va saber protegir una nena d'11 anys, de nom Liana, d'un pederasta que és el principal sospitós de la seva mort. Ara se sap que una altra nena de 10 anys l'havia denunciat per múltiples violacions l'estiu passat, però que ni la gendarmeria ni la justícia van fer-hi res. El mateix president Macron ha hagut de rectificar i reconèixer que els mitjans dedicats a la justícia a França són insuficients. Hi ha 4 vegades menys fiscals que la mitjana europea.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és: soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: 10 minuts seran les 8 del matí. Atenció a aquest titular que circula. Clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia diu que els resultats d'aquest estudi s'han fet públics ara. La investigació ha durat 20 anys. L'objectiu era descobrir quantes vegades es podia clonar un mateix animal. Doncs bé, els investigadors han clonat, segons la notícia, el mateix en ratolí fins a la generació 58. Els animals clonats d'aquesta generació ja naixien, però no aconseguien sobreviure, diu l'estudi en les seves conclusions. Per arribar a la generació 58, els investigadors han fet més de 1.200 clonacions del mateix ratolí. Diu la notícia que la primera clonació d'aquest ratolí es va fer 9 anys després de la clonació de l'ovella Dolly, que tots recordarem, i l'última es va fer tot just l'any passat.
1: Això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: L'emprenedoria i la innovació són claus en el futur professional de les noves generacions. Aquesta setmana, la Universitat CEU Abat Oliva ha estat la seu del CEU Emprende Summer Camp, una iniciativa que ha ofert als estudiants 3 dies per connectar amb l'ecosistema emprenedor. El programa ha inclòs visites a startups, espais de networking i xerrades inspiradores per apropar els participants a la realitat del món empresarial i innovador.
10: La gestió de projectes, el màrqueting digital, l'anàlisi de dades o l'experiència de l'usuari són claus en el món empresarial. Per això, amb els graus de les àrees d'empresa i màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva, avui et podràs certificar en aquestes competències. Demà dissenyaràs les estratègies empresarials. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació és una notícia real. L'estudi s'ha fet en una universitat del Japó. És tota una fita en el món de la biologia. La investigació ha mostrat que a mida que pujava el número de clonacions, les taxes de naixement anaven baixant i començaven a aparèixer alteracions genètiques cada cop més greus.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:52. Repassem els titulars del dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
11: Tot i que l'Iran avisa que no ha pactat cap text amb Washington, el president dels Estats Units anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
12: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
13: De moment, els mercats han reaccionat amb optimisme a la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran que tenien previst.
1: Entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria.
14: S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus podran construir a l'estranger centres de deportació.
1: I justament des de les Canàries, el Papa demanava a la Unió Europea moure fitxa.
15: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
13: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
1: I les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
14: Justament la causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Salut sanciona diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
13: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
1: I el govern proposa endurir fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys el cultiu de marihuana.
14: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
1: SpaceX d'Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
13: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
1: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
14: Poques gràcies, la Gusta Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
16: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem el dia en fresc, encara a l'interior, i temperatures molt més disparades a l'Empordà a causa d'una tramuntana escalfada que avui aquí pot fer pujar la temperatura fins als 32 o 33 graus, aquí a l'Empordà i zones pròximes. Els quatre núvols que hi ha ara mateix al Camp de Tarragona es desfaran ràpid i tant avui com el cap de setmana farà sol i més calor. Com a molt diumenge a la tarda podríem tenir alguna tempesta al Pirineu.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, que ara un carril tenim carril tallat que complica la circulació a l'AP7, Clàudia Serra?
18: Sí, per una avaria hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, precaució en aquest punt. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7 a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17, i a la C-33 a la Llagosta, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-59. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona, Catalunya, a Montmeló, perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
19: A 8:45 obrirem l'àgora analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, i el membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos.
20: I també parlarem de la inseguretat a Barcelona.
19: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema en funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar, dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió.
20: I a les 11, entrevista a Joan Dausà.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Saps què ens ha passat avui, Manu, no?
22: Fortíssim, fortíssim.
1: Estàvem fent el programa.
22: Sí, estàvem fent el programa de ràdio.
1: S'ha acostat un home.
22: Sí.
1: Amb un objecte. L'ha deixat aquí darrere meu i ha marxat. I m'he girat i era una guineu.
22: Què?
23: Què vol dir?
1: Una guineu de plàstic, diguéssim.
22: Una guineu de plàstic,
1: però
22: sí.
1: T'ho juro.
22: Però escolta'm,
1: però és una guineu preciosa, eh?
22: La tenim a la redacció.
1: I ara ja l'hem agafat i la farem servir de la... Serà la nostra moreneta.
22: Però escolta'm, jo et proposo un joc. Per què has penjat aquesta foto a l'Instagram?
1: Sí, sí.
22: Per què no li preguntem a la gent què vol dir aquest gest de que et deixin una guineu aquí als estudis de la ràdio?
23: Volen ser el teu amic?
22: Quin significat deu tenir això?
1: És més astuta, la guineu, no, també? És
22: un... Home, la guineu al Petit Príncep és un paper importantíssim.
1: De trobar els camins cap a la vida.

0: confia en mi.
1: Doncs ja no em deixen guineus pels llocs, eh? Això és que sou bona gent.
2: Tu creus?
1: Sí, ja t'ho dic. Com això és una prova d'amor.
2: Ai, que xulo.
3: Doncs a mi m'ha agradat molt el gest, però hem d'interpretar-lo.
2: Doncs escolta, que la gent es connecta al teu Instagram, que jo què sé, que et segueixin i que comentin, tu.
3: Vale.
2: A veure què et diuen.
3: Ja,
2: anem a provar, anem a jugar amb els oients aquest matí.
1: Però és de peluix?
2: No, és de plàstic com aquests impresos en 3D, saps aquesta geomètric?
3: Sí.
2: Aquestes figures geomètriques?
1: Sí.
2: Que deu fer ben bé mig metre aquest guineu que ens han deixat.
3: La guineu del 12 de juny.
2: Sí. A veure què és el que ens diu la gent. Però ens
3: canvia la vida a partir d'ara, ja veuràs tu.
2: Ai, escolta, a mi em va molt bé, jo no vull que em canvi.
3: Sí. Anem a marcar el telèfon del Jordi.
4: Jordi!
1: Sí que t'ha bé, Canelia, sí, ja ho vam saber.
3: Sí? Sí.
1: Ja t'ha bé, eh?
5: No, és que ja tenia poques per tot, mano.
1: T'has entretingut, eh?
3: Hola, Jordi, què tal, com estàs?
6: Hola, bon dia.
3: Com va? Bé?
6: Molt bé.
3: Bueno.
2: Perfecte, Jordi.
3: Com, demà què faràs, demà, Jordi?
6: Demà?
3: Sí.
2: Ui.
6: Doncs demà al dematí anar a esmorzar amb un germà, per exemple.
3: Però demà és el teu aniversari, no?
6: Sí.
3: Ah.
6: Sí.
3: Faràs alguna cosa especial o no?
6: No sé. No tinc res previst.
2: Jordi, que truquem al matí de Catalunya Ràdio, que et volen desitjar uns feliços 60 anys, que t'estimen molt tota la família.
6: Ja ho penso.
2: I et volen dedicar... Escopinya, ja d'oques grasses.
3: Dale, mano.
0: Camino perquè sí, m'omple el camí, no espero que em porti

0: Jordi Escopinya, que tinguis uns fantàstics 60 anys.
1: Moltes gràcies, molt content per la sorpresa i ja dic, demà es posa amb un germà, dirà les meves filles i a passar el dia amb els amics a passar-ho bé.
2: Que bé, Jordi, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, Manu.
0: Bona setmana.
2: Bones Escopinyes. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Un cop ja hem viscut l'emoció immensa que desperta el temple de la Sagrada Família, ara ve la pregunta. Qui serà l'encarregat d'acabar la Sagrada Família? Ara mateix el patronat de la Basílica estudia les propostes de tres creadors de primer nivell. Cristina Iglesias, Javier Marín i Miquel Barceló. I és una decisió que no hauria de fer-se esperar gaire més, perquè no es tracta simplement d'escollir un artista. Es tracta de decidir quin llegat deixarem a les generacions futures. Es tracta d'escriure l'últim gran capítol d'un temple que és patrimoni de la humanitat i símbol universal de Barcelona. I entre els tres noms que hi ha sobre la taula, la proposta de Miquel Barceló és la que planteja un diàleg més profund, més valent i més fidel a l'esperit que va inspirar Antoni Gaudí. Perquè Barceló no representa una còpia de Gaudí. Representa la seva continuïtat més autèntica. Comparteix amb ell la fascinació per la natura, el respecte per la matèria, la dimensió espiritual de l'art i una voluntat constant d'innovar. No seria, per tant, un relleu basat en la imitació. Seria un relleu basat en l'afinitat creativa. I això és precisament el que fa que la seva candidatura sigui tan poderosa. Gaudí no va ser mai un conservador, va ser un revolucionari. Va desafiar les normes establertes, va capgirar els llenguatges de la seva època i va imaginar el que ningú havia imaginat abans. Per això, si avui volem ser fidels al seu llegat, no hem de buscar qui l'imiti millor. Hem de buscar qui entengui millor l'ànima i l'amor d'Antoni Gaudí. I en aquest sentit, Barceló és una resposta evident. En un temps dominat per la uniformitat digital, aquella realitat deshumanitzada que denunciava aquests dies el Papa Lleó XIV, Barceló representa justament el contrari. Representa el geni. Representa l'instint, l'inesperat, la força irrepetible de la creació humana. Com deia Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica. I aquest principi continua sent vigent. La Sagrada Família va néixer per trencar convencions, per desafiar límits, per demostrar que la bellesa i la fe podien expressar-se d'una manera completament nova. Ara toca, doncs, tenir el coratge de fer el mateix. Perquè la qüestió no és qui podria reproduir millor Antoni Gaudí, perquè Gaudí, com dèiem, ja existeix. I estem davant d'una obra única, irrepetible. Les preguntes que ens hem de fer són unes altres. Ens hem de preguntar, per exemple, qui és capaç de mantenir viva una obra monumental i espiritual sense convertir-la en una peça de museu? Qui és capaç de dialogar amb la història sense quedar-hi empresonat? Miquel Barceló ja ha demostrat que ho sap fer. Ho va fer amb la catedral de Palma, allà on Gaudí havia deixat una intervenció històrica. Allà on Barceló va saber aportar una mirada contemporània, poderosa i profundament respectuosa, i va convertir la Capella del Santíssim en una obra admirada arreu del món. Per això la seva candidatura no és només una opció possible, sinó que és una opció lògica. I encara hi ha una raó més profunda. La Sagrada Família és una obra inacabada, perquè parla d'aquesta condició humana, no? De la continuïtat en el temps, de la suma de generacions. Cada època hi ha deixat la seva empremta, cada generació hi aporta alguna cosa nova en aquesta Sagrada Família. Pretendre congelar-la en una reproducció literal de Gaudí seria, paradoxalment, allunyar-se del seu veritable missatge. Gaudí va heretar tradicions, però no les va copiar mai. Les va transformar i les va reinventar. Les va, de fet, projectar cap al futur. I això és exactament el que podria fer avui Miquel Barceló. Perquè a la Sagrada Família no li cal un altre Gaudí. Li cal algú que, com Gaudí, s'atreveixi a revolucionar-nos la mirada. Algú que dialogui amb la història sense por. Algú que assumeixi el risc de crear i que sigui tan profund que ho faci a través de la pròpia matèria. I d'artistes així, n'hi ha molt pocs. Tan pocs com el nostre geni, el nostre Miquel Barceló.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, divendres 12 de juny, hem començat el dia amb unes temperatures contrastades. A l'Empordà tenim una tramuntana que bufa una mica reescalfada, fet pujar el termòmetre fins a 22 graus a Llançà. Aquí el termòmetre també podria pujar al migdia fins als 32 o 33. A l'Hospitalet de l'Infant en tenen 21, a Vacarisses 11, i contrasta també amb els 6 graus que hi havia ella. Ara mateix amb 4 núvols al Camp de Tarragona, que aniran desapareixent. Avui s'imposarà el sol, la temperatura s'anirà enfilant, demà encara pujarà més el termòmetre, amb màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya. I diumenge podríem arribar als 37 als llocs més càlids de Ponent. Podrien aparèixer alguns ruixats de tarda, diumenge només al Pirineu.
0: Ara són les 8:05 i a les 11 entrevistarem avui a Joan Dausà. Avui abans a l'Àgora del Matí tindrem a Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Nou gira el conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Hem acabat la guerra amb l'Iran i s'han compromès a no tenir més armes nuclears, ha dit Donald Trump aquesta nit. Dona per fet l'acord, per tant, amb l'Iran, però mentrestant, a Teheran... Un portaveu assegura que hi ha negociacions, però que encara no s'ha arribat a l'acord. De moment, Donald Trump ha ordenat aturar els atacs a l'Iran i aquesta matinada només hi ha hagut un petit incident amb dos drons. Més detalls, corresponsal a Washington, Oriol Serra.
3: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement el signarem a Europa.
3: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord ha estat rebut amb optimisme als mercats pel foradada?
5: Sí, en alguns casos més optimisme que mai. A Wall Street ja va rebotar amb força en el tram final de la sessió, just després de les paraules de Trump, i avui les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars i el preu del petroli cau considerablement. Ha baixat 6 dòlars des d'ahir. Ara mateix el barril de Brent se situa als 88 dòlars. És el preu més baix des del mes de març.
0: A l'agora del matí parlarem avui també amb la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillem, de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra que han portat el Banc Central Europeu ja a pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Amb els preus de l'energia disparats i amb una inflació general que ja supera el 3%, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, creu que no hi havia alternativa.
7: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
6: Però és conscient que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i afeblir una economia que tampoc va gaire sobrada. Per això, ahir Lagarde va preferir veure el got mig ple i aferrar-se a tots els pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'augment es notarà directament, com sabeu, en les hipoteques variables i els que hagin de firmar ara un crèdit hipotecari.
5: La mateixa Lagarde va advertir que la inflació continuarà pujant i els experts donen per fet que si la guerra continua hi haurà més augments. Robert Casajoana és de l'Institut Superior d'Empreses i Finances.
8: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
5: L'objectiu és frenar la inflació provocada per la guerra, però tal i com advertia també Lagarde, pot refredar l'economia. Josep Soler, de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: Doncs la dificultat de l'accés a l'habitatge només calia afegir-hi també això. El món econòmic també pendent d'un altre flanc. Per cert, avui surt a la borsa SpaceX. La sortida més gran a la borsa de la història, Jordi Canal.
10: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
11: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració, i per tant qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
0: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la situació a Belfast.

0: capital d'Irlanda del Nord viu una nit relativament tranquil·la després dels incidents que hi ha hagut els últims dies atiats per l'extrema dreta. Anem cap a Belfast, allà hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hi ha hagut manifestacions d'aquest cas, però sense incidents.
1: Sí, efectivament, sense incidents. Ha sigut la primera nit des de dimarts que no la sang no ha arribat al riu, per entendre'ns. Potser el reforç policial entre 200 i 250 policies arribats d'Anglaterra, i vam veure les característiques furgonetes de la policia nord-irlandesa com passaven pel centre de Belfast, on els carrers estaven pràcticament deserts, no hi havia gent pel carrer, no hi circulaven cotxes, i té a veure que van tallar el transport públic a partir de 5:45 de la tarda per enviar el màxim de gent possible cap a casa, treure la gent dels carrers, i això va fer que ahir, per primer dia des de dimarts, que no hi haguessin incidents greus al centre de Belfast.
0: Les autoritats s'han titllat de les protestes de racistes. Hi ha l'extrema dreta darrere, per això, d'aquests incidents?
1: Sí, estaria al darrere, tot canalitzat a través de les xarxes socials, tot i que ahir Michelle O'Neill, que és la primera ministra nord-irlandesa, deia que tots els aldarulls que s'havien produït durant dos dies havien estat en zones unionistes, i deia que s'havien orquestrat per part de paramilitars i unionistes, però la policia diu que no té proves d'això. La policia sí que té proves, en canvi, com tu deies, que l'extrema dreta a través de les xarxes socials hauria atiat els ànims, hauria intentat portar la gent al carrer i mostrar-se violentament contra la policia després que un refugiat sudanès intentés degollar un ciutadà d'aquí de Belfast dilluns al vespre.
0: Gràcies, Quim. De seguida hi tornarem i ens ho amplies tot plegat. Tot plegat mentre Europa endureix també la seva política migratòria amb més controls a les fronteres i expulsions també més àgils. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I davant d'això, l'avís de Lleó 14 a les Canàries, el moll on arriben la majoria d'embarcacions de l'Àfrica, va dir això.
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Un avís seriós dirigit a Europa, Pol.
4: Va ser la penúltima etapa del seu viatge a Espanya, que acabarà avui a Tenerife, on es reunirà amb el president Fernando Clavijo i on traslladarà també el seu suport a un centre de migrants del municipi de La Laguna. Des de Gran Canària va parlar de què hauria de canviar en la gestió de la immigració.
3: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: I mentrestant, les entitats socials espanyoles reclamen ampliar el procés de regularització extraordinària.
4: Recordem, s'acaba aquest 30 de juny i demanen 3 setmanes més. Creuen que la lentitud dels tràmits, els problemes de gestió o la bretxa digital fan que moltes persones, molts col·lectius vulnerables que se'n podrien beneficiar, n'acabin quedant fora. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de la taula del tercer sector.
5: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: A l'agora del matí analitzarem la gestió de la immigració a Europa i també els fets de Belfast amb l'assessor en immigració del govern britànic, Sergi Pardos. Abans, per això, afegim un primer comentari de l'escriptora i activista Hannah Sherrouk.
6: Els incidents que estan succeint no podem donar-los una lectura només degut al discurs d'odi, sinó que també és l'evidència de que la gestió del multiculturalisme, l'administració que té que acollir els immigrants, està col·lapsada i ha fracassat. Cal fer un front a nivell social, cultural, polític i de seguretat per fer una societat més cohesionada.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
8: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu Origen.
11: Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Amanda Tàfon. Bon dia.
13: Bon dia.
0: El govern prepara canvis legislatius davant l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Més detalls, Miquel Jarque.
14: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
15: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
14: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una de les altres mesures previstes és incrementar la pena dels responsables de grans plantacions de marihuana, tot després del tiroteig de dimarts.
16: En què un home va acabar mort, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, va confirmar ahir que la policia investiga la connexió del crim amb el narcotràfic.
17: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells s'estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública de narcotràfic.
16: Ahir a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la directora de l'Escola de Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, advertia que calien més mesures de pressió contra els narcotraficants.
18: Quan tregui aquell delinqüent en posaran un altre. Per tant, on ets anar? On els hi fa mal, que són els diners. Per tant, hem d'intentar treure'ls el patrimoni, treure'ls els facilitadors, fer més auditories econòmiques amb caràcter de judicials, i allà és on hem d'atacar.
0: I novetat també del cas del nadó maltractat pels seus pares. El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps.
19: Ho explica El Periódico. La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil i on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
0: Tot plegat mentre continua la investigació judicial.
19: Ahir van declarar els metges de l'Hospital Vall d'Hebron que van dir que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van compareixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de compareixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: I sobre maltractaments, en aquest cas de la gent gran, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Maria Costa.
20: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadona és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
21: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
20: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cantant Beret queda en llibertat després de ser acusat d'agressió sexual a una fan.
22: De moment no han transcendit més detalls sobre els fets, però el jutge li ha prohibit comunicar-se amb la denunciant i li ha retirat el passaport. Beret va actuar dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona.
0: 8 i 20 ha començat el Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Mèxic. Amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0.
23: Un Mundial que comença descafeinat amb una cerimònia apagada només amb el color de Shakira i el grup Maná, que escoltem. No hi ha hagut presència de president del país mexicà. S'ha jugat el partit inaugural enmig de les protestes a la rodalia del camp per les desaparicions al país.
24: En la inauguració del Mundial, aquí a unos escasos metros se está realizando el partido México-Sudáfrica. Y afuera, Pues esto es lo que se vive, protestas.
23: Als Estats Units debuta avui la selecció anfitriona, plena de jugadors hispans, crítics amb Donald Trump.
0: I per cert, que una vintena d'experts en salut i canvi climàtic alerten dels perills de les altes temperatures durant el Mundial. Montse Poblet.
1: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
2: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
1: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A dos quarts de nou analitzarem els primers partits amb Ricard Torquemada i després a l'Àgora farem balanç de la visita del Papa de Barcelona amb Albert Om. Una visita que va acabar amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que 3 milions de persones ja han vist a través del 3CAT i van sentir a través de Catalunya Ràdio.
3: L'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada. Igor Cortadellas és el creador de l'espectacle.
9: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
0: I per cert, que ho dèiem a la portada, Miquel Barceló és un dels artistes finalistes per dissenyar la façana de la Glòria. Doncs bé, ara Barcelona exposa la capital catalana per primera vegada des de 1990.
3: I ho fa amb uns gravats inèdits que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
13: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
3: L'exposició es podrà veure fins al mes d'octubre.
0: 8:22 i a Madrid el taxador fixa en 1,3 milions el preu de les joies trobades en una caixa forta de l'expresident Zapatero. Anem cap allà, Tania Tàpia, bon dia.
25: Què tal, bon dia.
0: I és una xifra molt més elevada del que calculava l'advocat.
25: Sí, l'entorn de Zapatero parlava de 30.000, 50.000 euros, però la taxació encarregada pel jutge a una joieria en coordinació amb d'altres experts apunta ja a un valor preliminar de 1,3 milions d'euros d'aquestes joies que van trobar al despatx de l'expresident. Durant el registre, el 19 de maig, la seva secretària va dir als agents de la UCO que eren herències familiars de la seva dona i regals de viatges. Però el jutge vol esclarir l'origen, si estan declarades i quina és la procedència real de les joies per descartar, doncs, que siguin contrapartides de la suposada xarxa de corrupció amb què l'impliquen.
0: Però això passa, a vegades, que tens unes joies que no sabies, que té un valor, i llavors, hosti, si ho arribo a saber...
25: A mi no em passa.
0: No, ja. Sí, sí. Per cert, Tània, que també tenim novetats en la investigació a la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
25: Sí, perquè 6 mesos després el jutge ha permès a l'UCO accedir als comptes bancaris de González Amador a 16 entitats diferents. Demana tota la informació des de l'1 de gener del 2014 fins a l'actualitat. L'objectiu és veure si va tenir un increment patrimonial, és a dir, una entrada de diners sospitosa i que es pugui relacionar amb els negocis amb el grup Quirón. Des del PSOE, que és part personada, ho aplaudeixen així. Mar Espinar.
26: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
25: Aquesta és una casa oberta per corrupció en els negocis, al marge d'una altra que té oberta per frau fiscal. Entre d'altres, el jutge vol rastrejar els moviments bancaris per saber si González Amador va pagar una comissió encoberta al grup Quirón a través de la compra d'una societat pantalla.
0: Els escàndols de corrupció que ja es noten a les perspectives també electorals del PSOE.
22: El PSOE cau 5 punts en intenció de vot i el PP es quedaria a 4 punts dels socialistes segons l'últim sondeig del CIS. És l'única enquesta que encara pronostica una victòria socialista de Pedro Sánchez. Ell es manté com a president preferit amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijó. Tampoc no canvia el rànquing de preocupacions principals de la ciutadania. L'habitatge continua sent el gran mal de cap de la majoria de gent, seguit de l'economia i la immigració.
0: I el Congrés passa endavant de la llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia. Dani Santeaja.
27: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat. La seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
28: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
29: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
30: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
27: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida ampliem els esports, però abans parlem de cultura perquè avui arrenca el Cabró Rock.
3: que aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones. Serà l'edició més multitudinària i entre els artistes, doncs, la gossa sorda Joan Dausà o Oques Gràcies, que faran el seu últim concert a casa Osona.
0: I avui també Joan Dausà estrena música nova.
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
3: Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, una cançó que fa en col·laboració amb Mama Duixa, i per cert, que avui Joan Dausà serà aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11.
0: I també hem d'explicar que una veu mítica de la ràdio, Àngels Barceló, que va començar, per cert, aquí a Catalunya Ràdio, es va acomiadar ahir dels micròfons de la cadena SER.
5: Se acabó. Es el último hoy por hoy que hago. He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí, porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene. Entonces, pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha.
0: Uy.
3: Ho va fer per sorpresa després de 7 anys al capdavant del programa matinal Hoy por Hoy i de 21 anys ja en la cadena. Fa només 3 setmanes es va saber que no venia el contracte amb la casa i que a partir del 31 d'agost al capdavant s'hi posaria Aymar Bretos, actual director de Hora 25 de la cadena SER.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja hem parlat de la inauguració del Mundial de Futbol. De fet, així ja tornarem a parlar perquè ens acompanyarà Ricard Torquemada, una cerimònia descafeinada amb protestes fora de l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic pels desapareguts del país i també amb l'absència de la presidenta del país.
23: Sí, sí, ha sorprès que no hagi assistit a l'estadi, un inici de Mundial amb contrastos. Mentre els manifestants protestaven a la rodalia de l'estadi, els selectes aficionats mexicans, que sí que havien pogut pagar les caríssimes entrades, celebraven haver pogut veure Mèxic guanyar 2-0 a Sud-Àfrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
14: Es un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario.
23: En l'altre partit de la jornada, Corea del Sud 2, Txèquia 1, avui Canadà-Bòsnia a partir de les 9 del vespre i Estats Units-Paraguai a les 3 de la matinada.
0: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
23: Dominant 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria 97-89. Nicola Provitola, jugador blaugrana.
15: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
23: El Joventut juga a València a les 8, el segon partit de la semifinal, després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'API, al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: I el Madrid anuncia el fitxatge de Mourinho per les pròximes 3 temporades.
23: Fitxatge està, encara no treballarà fins al mes de juliol, però el Club Blanc ja ha anunciat oficialment el fitxatge. L'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo, va eliminar el Ferencváros als penals, el seu rival serà el Pro Recco italià, i aquest matí primers entrenaments al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.

0: Són 8:45.
1: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
2: Costellarro, va bé. Gràcies.
3: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
1: Costellarro, senyor?
4: Volkswagen.
0: I el matí arrenca pendent de... De com evolucionen els mercats de l'anunci de Donald Trump de la fi de la guerra amb l'Iran. D'aquí a mitja hora obren les borses també europees. Redacció, Ara Garcia.
5: Sí, tot i que de moment l'Iran no ha confirmat cap acord i diu que no hi ha res per escrit, els mercats ja celebren la notícia. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars d'aquest matí i el preu del petroli es desploma. Ha baixat $6 des de l'anunci de Trump i ara mateix el barril de Brent ja se situa en els $88, el preu més baix des del març.
0: I el món empresarial i econòmic té els ulls posats a la Seu d'Urgell, a la segona jornada de trobada empresarial del Pirineu, que arrenca d'aquí a poca estona. Aquest matí intervindrà l'ex-primer ministre italià, Matteo Renzi. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
6: Bon dia, sí, segona i última jornada avui d'aquesta 37a trobada amb gairebé un miler d'empresaris aquí a la Seu. Avui se centren els plans de futur de les empreses davant, justament, d'aquesta inestabilitat política, geopolítica, mundial, vaja. En parlarà a les 10 el president Salvador Illa, també, i també, com dèiem, al migdia, Matteo Renzi, a més, entre d'altres, d'una ponència sobre boomers i joves o una taula amb directius de multinacionals, a més de molts espais de trobada entre uns empresaris, malgrat aquesta incertesa, optimistes, perquè segons el baròmetre de la trobada, la majoria preveuen que les seves empreses continuïn creixent.
0: I a Madrid, la setmana de la visita del Papa es tanca amb portes obertes al Congrés en un gest d'acostar les institucions als ciutadans. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. A partir de les 9 del matí s'obre la Porta dels Lleons, que s'obre molt poques vegades, per exemple, només quan venen els Reis, i ho farà per rebre centenars de ciutadans entre avui i demà. És una tradició de fa més de 3 dècades, però que enguany té un al·licient extra, i és que els ciutadans podran trepitjar espais on el Papa Lleó XIV va fer un discurs històric fa només 4 dies. És un dia també perquè els ciutadans es trobin, per sorpresa, alguns diputats que es deixen veure per l'hemicicle.
0: I d'aquí a poc més de 2 hores es presenta la temporada 26-27 del Teatre Lliure de Barcelona, que coincideix amb els 50 anys d'aquesta institució. Redacció, Marta Viana.
5: Serà el seu director, Julio Manrique, qui explicarà totes les novetats. Per ara se sap que s'obrirà amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos, que s'inaugurarà conjuntament amb el Festival Grec, que també fa 50 anys. Fins ara s'han pogut treure abonaments a cegues de 10 funcions per una temporada que es descobrirà avui.
0: I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Doncs avui, com de costum, hi ha diversos retards a rodalies i regionals. Destaca la demora de 40 minuts del regional de l'R11 que ha sortit de Barcelona i va cap a Portbou. La resta de trens de l'R11 tenen un retard mitjà d'uns 10 minuts. També destaquem un endarreriment de 3/4 d'hora en el tren que va de Manresa a Lleida i també 3/4 d'hora de retard en el que va de Salou a Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies i també normalitat al metro de Barcelona.
0: I les carreteres com estan, Clàudia Serra?
9: Doncs tenim un punt força complicat, que és la Ronda de Dalt. És la que concentra més problemes perquè hi ha hagut un accident a Esplugues. Hi ha 2 carrils tallats, sentit Llobregat i cua des de Sant Gervasi.
0: Això pel que fa als punts vermells, pel que fa als punts taronges?
9: Es manté lentitud a la P7, al Papiol, en sentit Girona, on fa una estona també hi ha hagut un accident. I a Mollet, també sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
0: De seguida parlarem de l'estrena del Mundial amb Ricard Torquemada, però què més tindrem avui aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solana, redacció.
10: Doncs parlarem d'immigració, de la seguretat a Barcelona i de com està l'economia a Europa. Amb l'Albert Om acabarem de repassar la visita del Papa i, com cada divendres, el dilema. Avui, sobre si per triar els estudis han de pesar més els somnis o els diners que pugui donar la feina. A les 11, Joan Dausà, i per acabar, recomanacions de cap de setmana.
0: De seguida, l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
11: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, tornen les temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia, sí. A més, per un període llarg de temps, com a mínim 10 dies, segurament temperatures per sobre del que és habitual, bastant per sobre. Demà comença a disparar-se el termòmetre. Avui ja déu-n'hi-do com poden pujar els termòmetres, sobretot a la zona de l'Empordà, on tenim una tramuntana càlida que pot fer que pugin fins als 32 o 33 de màxima. També a Ponent es podrien arribar als 33 o 34. Dia de sol també demà. Demà ja s'arriba als 35 o 36 a Ponent. Diumenge encara una mica més. I diumenge sí que podrien tenir algun ruixat de tarda al Pirineu.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. La resposta era: estufa. Avui divendres acabem amb un Enigmàrius columbòfil. Crear trames de coloms a Barcelona, de 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona, 7 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ja ha començat el Mundial, ahir ho va explicar amb l'antena de Catalunya Ràdio i ho seguirà en aquesta emissora Ricard Torquemada. Ricard, bon dia.
17: Bon dia, Ricard.
0: Com ha començat això?
17: Doncs tímid. El Mundial ha començat amb timidesa, amb molta por amb els equips que han jugat i sense gaires sorpreses, perquè Mèxic com a anfitriona va guanyar a Sud-àfrica i Corea del Sud ha guanyat a la República Txeca, per tant, encara cap, diríem, cap cop futbolístic.
0: Era un estadi especial, no?, l'estadi Azteca, on tenim Pelé i Maradona a la retina, diguéssim, a la memòria, per allò divide el futbol, però és veritat que tampoc va ser un partit que va despertar gaires passions.
17: Home, el més destacat, tres expulsions, que estem parlant d'una entrada arbitral polèmica. Veurem si es baixa el llistó d'exigència sobre la duresa, perquè hi va haver un parell que van ser, com a mínim, polèmiques. Dues expulsions sud-africanes, una mexicana, i l'anfitrió que guanya el primer partit. Avui debuten els dos anfitrions restants, aquesta nit Canadà-Bòsnia, a Toronto, i a les 3 de la matinada Estats Units-Paraguai a Los Angeles.
0: Va encantar el Canta y no llores o va sonar?
17: Jo no el vaig sentir.
0: Va sentir.
17: No vaig sentir.
0: Bé, són aquelles cançons música que després et tornen a la contra, saps? I per això, per apuntar-ho.
17: No, encara no. Ja heu dit que també la cerimònia inaugural, bé, jo de criteri musical en tinc poc, però diria que va ser una cosa que no va impressionar el món.
0: No. Bueno, veurem, seguirem. Ja sí que he vist que per això tots els partits que venen són molt de matinada, eh? Vull dir que aquí, clar, els horaris...
17: Sí, clar, aquí... és que hi haurà un horari, diríem, prime time europeu, que és aquest del vespre, 9 o 10 de la nit.
0: Sí, sí.
17: Després n'hi ha alguns dies, i només hi ha alguns dies a les 6 de les 7 de la tarda. Per exemple, l'estrena d'Espanya dilluns és a les 6 de la tarda contra Cap Verd, però després hi ha molta matinada, sí, 3 del matí, 4 del matí. Clar, hi ha tants fusos horaris diferents als Estats Units, a Mèxic, a Canadà, que no té una regularitat els horaris. O sigui, no és fàcil de seguir, has d'anar, diríem, que tenint controlat el menú dia a dia.
0: Sí, sobretot perquè molta gent, però moltíssima gent d'empreses han fet molt. Les quinyeles del Mundial, crec que és una cosa extesa ja a tot arreu, encara que no t'interessi. Vull dir que molta gent segurament anirà consultant cada dia els resultats per veure com avança la
17: travessa. Mira, una cosa que em va cridar l'atenció, Ricard, ahir, que haurem de seguir, és que quan fan la pausa de refresc, aquesta que està instaurada, entenc que estarà instaurada per altes temperatures a Nord-Amèrica, s'aprofitava per introduir un anunci televisiu, cosa que fins ara no passava, que a la Lliga de Futbol o a la Champions, quan hi ha una pausa de refresc, doncs es manté la realització sobre el terreny de joc. Ahir ja va colar el primer anunci i fa la sensació que anirà per aquí. Això és molt cultura nord-americana.
0: Ricard Torquemada, una abraçada, gràcies.
17: A tu, Ricard, adeu.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
20: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
22: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
23: Vine a Quadis Autorica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautorica.es.
24: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
25: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
24: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
26: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
24: De la mà dels que hi treballen.
27: Soc part d'una cosa immensa.
24: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Plutó!
29: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente i amb l'empresari exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'aura?
31: Hi ha hagut ovació per la Sara Llobet perquè s'han recordat dels 4 cafès i mira que cadascun té la seva particularitat, però ja final de temporada ja s'han recordat dels cafès que volen els nostres agoristes i això ens ha portat a que la Mila ens expliqués batalletes de quan feia de cambrera al poble.
0: Ah, sí, feies de cambrera?
32: És que cambrera abans que
0: feia. Però és bona cambrera o de aquells que la segona cosa ja no se'n recorda?
32: Ara s'hi explicava que el sistema que hi havia abans és que tenies uns sous de misèria, però hi havia moltes propines. Llavors, si eres bona cambrera, tenies moltes propines.
0: Cambrera és un tema, eh?
32: Aquest és

0: més aprecia i que moltes vegades estan una mica o gairebé sempre pitjor pagats que altres, sectors de la del mateix restaurant, diria.
1: Un apunt de qualitat, Ferran?
2: Jo no he fet de cambrer.
1: Vam obrir l'àgora avui anant cap a Belfast, cap a Irlanda del Nord. Perquè avui a la nit, avui a la nit ha estat tranquil·la, però després de dos dies d'aldarulls que ens han deixat sons com aquests. Això que sentim són persones que estan colpejant portes i finestres de cases de famílies d'immigrants, a més d'intentar també cremar els habitatges. Tot plegat després que un refugiat sudanès intentés matar un home en ple carrer i que l'extrema dreta ho hagi aprofitat per atiar, en aquest cas, la violència. Quim Olivares és el nostre enviat especial a Belfast. Quim, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
1: Explica'ns què t'has trobat a la ciutat en aquestes últimes hores i amb què has pogut parlar.
3: A veure, m'he trobat una ciutat molt desèrtica, la veritat. Belfast no és que tingui la fama de ciutat molt animada, però ahir quan vam arribar a mitja tarda és que els carrers estaven buits, no hi havia gent, no hi havia cotxes pel carrer. Vam preguntar si això era normal i ens van dir que no, perquè de fet les autoritats van tallar el trànsit ahir públic, el transport públic, perdó, trens i també autobusos, per intentar que la gent anés cap a casa aviat i evitar que circulessin gent o massa gent pels carrers. Aquí al centre la veritat és que els aldarulls no han arribat cap dia, però sí a les afores. Vam veure passar les típiques furgonetes de la policia nord-irlandesa, que és Land Rovers blancs, i la situació ahir doncs, es va controlar, no hi va haver aldarulls ni res de tot això. Clar, la gent amb qui hem pogut parlar ens han explicat que estan horroritzats per la violència, primer, per la violència d'aquest intent de degullament que deies de dilluns, i segon, per les imatges de violència contra els immigrants, contra gent que porta aquí molts anys visquent, que els hi han cremat les cases, hi ha una trentena de persones sense casa, i per tant la gent troba que estava bé queixar-se per la situació, segons ells, de descontrol d'entrada d'immigrants estrangers, però hi havia un pas, o era un pas excessiu, començar a cremar cases d'immigrants que contribueixen, lògicament, al benestar d'aquesta societat.
1: Vale. Qui són aquestes persones que estan protagonitzant els atacs?
3: A veure, és difícil precisar-ho. Són joves i no tan joves, perquè ahir vam veure les fotografies de dues persones que la policia busca i eren persones de 30 anys, que jo crec que ja no són joves. Aquí els consideren, amb els pocs nord-irlandesos que he parlat, parlen de thugs, que és una paraula que en anglès podria haver dit delinqüents o brètols. Qui hi ha al darrere d'aquests joves o no tan joves? Doncs alguns creuen que hi ha el descontentament per la falta d'oportunitats. Veuen els immigrants com les persones que els han tret aquestes oportunitats. L'extrema dreta hi té un paper bàsic, evidentment, ja ho has dit tu abans. Han atiat a través de les xarxes socials el fet de sortir al carrer, de protestar violentament, i culpabilitza el govern laborista per no haver tingut prou madura per evitar l'entrada. També hi ha un tema de qüestió política interna, per entendre'ns. La primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, que és republicana, ahir va explicar que la majoria d'incidents s'havien produït en zones unionistes i que, per tant, alguns paramilitars unionistes estarien al darrere d'aquesta violència. La policia això diu que no en té proves i la policia insisteix que ha estat l'extrema dreta que a través de les xarxes socials doncs, ha incentivat a que la gent surti al carrer i bueno, de manera violenta, no?
1: I hi ha por entre aquestes persones estrangeres que viuen a Belfast?
3: Sí, mira, ahir vaig parlar amb un noi que porta aquí 15 anys, no es va deixar gravar, però sí que ens va explicar una mica la seva història. Porta 15 anys visquent aquí a Belfast, va venir del sud de Somàlia, té fills que van a l'escola, i ens va explicar, amb sentit de l'humor, que no anava a alguns dels barris d'aquí de Belfast perquè allà cacen a la gent de color com jo. Diu, si vas tu, referint-se a mi, com ets blanc, no tindràs cap problema, però jo, com que sóc fosc, i va utilitzar aquesta paraula, sóc dark, aniran a per mi. Jo no tinc por perquè m'ho prenc bé, vaig viure a Somàlia i vaig viure la violència d'aquell país i m'ho prenc bé, però sí que tinc amics que tenen por de passejar-se per aquests llocs. Sí que és veritat que Belfast és una ciutat molt particular, on hi ha zones molt delimitades per sectors unionistes i zones molt delimitades pel sector republicà, i la gent no tendeix a anar a barris on no són de la seva pròpia sintonia política, per entendre'ns. Yeah. Però sí que és veritat que esclar, aquesta discriminació i aquestes amenaces contra gent nascuda fora són noves en aquest territori, tot i que els dos últims estius hi ha hagut aldarulls sempre orquestrats per l'extrema dreta i contra això, contra la immigració.
1: I la resposta dels governs, quina és?
3: A veure, d'una banda, reforç policial. Ja ho he explicat abans, 200-250 policies vinguts d'Anglaterra que s'estan en una base militar que hi ha a les afores de Belfast. Això hauria de servir per apaivagar els ànims. I després, el govern nord-irlandès, compartit per republicans i unionistes, els primers dies va parlar amb una sola veu.

0: va dir que aquests eren els que sortien al carrer de forma violenta, se'ls havia de fer callar, no era la solució al problema. Després hi ha una mica, sí que hi ha hagut diferències entre el que han dit els republicans i els unionistes, però sí que és veritat que a nivell polític hi ha hagut una certa cohesió per dir que la violència no havia de tornar als carrers d'Irlanda del Nord, en un lloc que segur que sabran els nostres oients, plagat de violència en els Troubles, els conegut com a violència sectària entre republicans i unionistes. Aquí sembla que ningú té ganes, o almenys la gran majoria de la població no té ganes de tornar a aquella època de barricades als carrers, de còctels Molotov i de coses més gruixudes.
1: No marxis, Quim, que ara ho comentarem també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, és també catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i també a l'Àgora. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Un minut.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies.
4: Per què, mama?
3: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
4: Gràcies a tu.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
6: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
8: I el premi és per en Denis Dumà.
9: Moltes gràcies.
10: Guardonat per la crítica, però ignorat pel seu pare.
9: Cap paraula, cap missatge.
10: És també director d'orquestra, com el fill.
9: M'han ofert el càrrec, Escala de Milà.
10: El conflicte està servit.
11: Tenim un problema, estimat Denis. La meva secretària es va equivocar i va trucar al teu pare en lloc de trucar-te tu.
9: És broma?
10: Maestros, i és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Quim Olivares, l'enviat especial de Catalunya Ràdio Belfast, també a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. De seguida, Sergi Pardos, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow. Però abans, una ronda ràpida dels agonistes sobre el que està passant. Creieu que és significatiu en els temps que corren, Arturo?
13: Bueno, és aquest tipus d'aldarulls motivats amb qüestions racials han passat, els hem vist disseminats en altres moments, i aquest està clarament influït per les xarxes socials. Estem veient com a Twitter tota l'estona els missatges estan incendiant aquesta comunitat.
1: Milagros.
14: A veure, jo crec que aquí estem davant d'un patró que és el que és perillós, que és que hi ha un discurs latent i un estat d'ànim latent que pot esclatar aquí o allà en funció de que hi hagi un succés o un fet que pugui ser utilitzat per escalfar, i aquí el que és sorprenent és la velocitat amb la que, a partir de la mort d'aquell nano del Novak que va haver-hi fa uns dies, després aquest altre incident que no va arribar a tenir conseqüències, ha esclatat una violència inusitada en qüestió de dies, o sigui, brutal.
15: A veure, jo crec que la xenofòbia més radical és un fenomen global. No donarem lliçons des d'aquí quan...
14: Tenim Serra Pacheco, eh?
1: Però estem cremant cases, eh?
15: Vull dir, sí, però vull dir, no donarem... Perquè és que no sabem què pot passar aquí d'aquí un any o d'aquí dos anys. Vull
1: no, de fet, una cosa porta l'altra, no?
15: Per tant, no donarem lliçons. Ara sí que jo crec que a Irlanda del Nord, qualsevol que ho conegui mínimament, sap que hi ha un element diferencial. Evidentment, estem parlant sempre d'un tema econòmic, de situacions d'empobriment que generen una reacció social amb xenofòbia. A Irlanda del Nord té unes altres bases. Té les bases de que aquest empobriment passa perquè una part de la societat nord-irlandesa o del nord d'Irlanda s'ha empobrit per la pèrdua de privilegis. Vull dir, ja cremaven cases. És que a mi fa molta gràcia.
13: Sí.
15: A Belfast, a Londonderry, ja es cremaven cases, no d'immigrants, dels irlandesos catòlics que volien fer fora. Vull dir, són els mateixos, no ens enganyem. Mirem el mapa dels aldarulls. És evident que els catòlics no estan exempts de la possibilitat de que això passi. Tenen un bon antídot, que en dues paraules es diu Sinn Féin, i que ara és la primera força de l'illa. Ara, no ens enganyem, això és la mateixa gentussa lleialista que ja provocava el que provocava terror en la població catòlica, cremant les cases, perseguint, matant, etc, etc, quan no hi havia immigrants. Eren els seus, suposadament immigrants, quan evidentment els catòlics irlandesos estaven a casa seva i a la seva illa. Jo crec que això és important. I, de fet, una de les grans acusacions que arriba... Bueno, això és que jo fa... L'última vegada que vaig estar... Només cal anar per Falls Road i saps perfectament la diferència que hi ha entre uns barris catòlics que els acords de pau s'han viscut com una oportunitat i que s'ha anat normalitzant moltíssim la qüestió, i vés-te'n a Shankin Road i és que... A mi em fa gràcia que la policia digui que no té proves de que els paramilitars lleialistes estan darrere d'aquests disturbis, que no vol dir que tots els que hi participin ho siguin, eh? Però em fa molta gràcia quan tu vas i veus davant dels pubs la gent dels voluntaris protestants armats davant dels pubs, i no han sigut capaços, des dels acords de pau, de desmuntar unes organitzacions armades que bàsicament s'han dedicat tots aquests anys al narcotràfic.
1: Però bé, la ronda, Jordi.
16: Jo coincideixo bastant amb el que diu el Ferran. Potser no arribaria tan avall amb les conclusions, perquè m'interessa molt el que pugui dir l'enviat especial o l'expert, però la meva tesi, jo també hi vaig estar fa un parell d'anys una altra vegada a veure com ho teníem tot plegat, i em va sorprendre. La meva tesi és que si no fos a Belfast, probablement la reacció seria una altra, eh? Perquè realment, després de molts anys dels acords de Divendres Sant, si tu fas un tomb per la ciutat, encara respires violència. És més, en una ciutat bastant deprimida econòmicament, de la violència passada, alguns n'han fet el modus vivendi per un determinat turisme de la violència. És a dir, hi ha rutes marcades en les quals et porten a veure encara on hi ha unes sabatetes d'un nen que va ser assassinat, o un mural que protegeixen, on el que hi ha és un tio amb una metralladora dient que allà et protegeix, etc, etc. I per tant sí que hi ha un substrat d'una violència continguda que probablement, ara que no és un tema entre republicans i britànics, potser es manifestarà cap a l'immigrant, no?
14: Sí, però de totes maneres jo crec que la clau de tot està en el discurs que està creixent, que és el discurs de l'odi, perquè també hem tingut episodis de cremar centres de refugiats a Alemanya.
16: Totalment,
14: i allí no tenen aquesta tradició.
16: Però començant dient, té una facilitat global. Una facilitat per arribar.
1: Però el context, diguéssim, és aquest. Exacte. L'altre és un altre context, que és l'internacional.
14: Bueno, allà on prengui el foc prendrà les característiques de la llenya que hi hagi en cada territori.
16: Un lloc que és més seca. Saps el que vull dir?
14: Aquesta llenya és més seca.
15: Sí. Quan jo parlo de la pèrdua de privilegis de determinats sectors nord-irlandesos, vull dir que hi havia gent que tenia llocs de treball ben pagats per l'exclusió de la resta de la població.
14: Sí.
15: Vale? I tot això s'ha perdut. Vull dir, en aquests barris...
14: Això el que fa és incrementar el malestar.
15: Clar, evidentment. I evidentment, com que els acords de pau, el fet de que ara la primera ministra sigui una primera ministra del Sinn Féin, etcètera, etcètera, no permet tornar a l'atac als catòlics, doncs l'atac se'n va cap a un altre cantó.
1: Sí, són les 8:56. Sergi Pardos, què tal? Bon dia.
17: Molt bon dia, com esteu?
1: Catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Quina és l'explicació perquè hagin brotat aquests atacs contra persones immigrants, Sergi?
17: Sí, a veure, molt en la línia del que dèieu, no? Jo crec que els estudis sobre violència racial ens diuen que normalment, per observar aquest tipus d'episodis violents tan seriosos, no?, contra immigrants, necessites dues coses. La primera, com es comentava, és una situació, diguem-ne, de conflicte latent, no?, i normalment, en concret, d'erosió econòmica. Sense excepció, gairebé, episodis que hem vist així en el passat, en altres països, fins i tot al Regne Unit, doncs els protagonitzen, sobretot, homes joves, o joves entre cometes, més o menys, barris o en zones geogràfiques molt deprivades econòmicament, no? Amb atur, zones postindustrials en declivi, etc. No? Hi ha una pila d'estudis que arriben a la mateixa conclusió. Això s'ha estudiat al Regne Unit, malauradament no és la primera vegada que una cosa així ha passat. S'ha estudiat a l'est d'Alemanya, on va haver-hi episodis d'aquest estil, amb la transició més enllà del comunisme, als Estats Units, per suposat, amb atacs a la comunitat afroamericana, etc. No? El que passa és que la desigualtat econòmica i aquesta desafecció política, social, diguem-ne, per si sola és necessària, però no és suficient. Llavors necessites una segona cosa, una espurna, diguem-ne, que enceta el conflicte de debò, que normalment és una mobilització política. I com dèieu també, en aquest cas, el rol de l'extrema dreta, en particular un tipus d'extrema dreta una mica més virulent que s'està utilitzant, diguem-ne, de les xarxes socials de manera molt perillosa, que ha mobilitzat aquest tema, no?
1: Que quan parlem d'extrema dreta, en aquest cas, de quin tipus d'extrema dreta estem parlant?
17: A veure, normalment parlem de dos grans tipus d'extrema dreta, no? La primera, que és de la que normalment parlem, és la de tipus populista o de dreta radical, que se'n diu, no? I és normalment, entre cometes, una mica més moderada. És la que normalment es vesteix de partit polític, es presenta a les eleccions, són els partits polítics, diguem-ne, amb unes agendes molt antiimmigratòries dels que normalment parlem i que en els últims anys han anat guanyant moltes eleccions, etc. No? Llavors hi ha un segon tipus d'extrema dreta, menys institucionalitzada, més violenta, que hereta de manera més clara la tradició feixista, protofeixista, de gent amb els caps rapats, totes aquestes històries, més explícitament antidemocràtica, per dir-ho així, diguem-ne que en les darreres dècades estava molt més marginalitzada, però que ara, de manera sorprenent i potser, diguem-ne, una mica preocupant, està adquirint molta més prominència, no? Llavors estan liderades per figures com, per exemple, Tommy Robinson, en el context del Regne Unit, no? I llavors, doncs, aquest segon tipus, una mica menys institucionalitzat i més violent, per dir-ho així, d'extrema dreta, cada cop està tenint més presència, no? En part perquè es beneficia d'altaveus de persones com Elon Musk, que es dedica a aplaudir i animar aquests episodis, no? En part perquè han trobat la manera de mobilitzar aquest tema de manera molt efectiva, sobretot el tema de la seguretat física, no? Quan hi ha un crim comès per un immigrant, presumptament, no? Tot i que es publiquin estadístiques que demostren que la immigració i la criminalitat no estan associades, però, diguem-ne, quan hi ha un cas prominent d'aquest tipus, això mobilitza molt, i també, en part, per la normalització de determinats discursos per part d'espais polítics tradicionals, no? Per tot plegat, l'extrema dreta, diguem-ne, de caire més violent, cada cop passa tenint una visibilitat més clara, no?
1: Aquí l'Arturo apuntava, no?, el paper de les xarxes. Hem vist, per exemple, suports d'Elon Musk, no?, de Tommy Robinson, per exemple, també, no? És a dir, aquí hi ha aliats i altaveus molt més potents que fa que tot això també, doncs, tingui un ressò diferent al que estàvem acostumats.
17: Exacte, no? I el problema és que aquest ressò i aquesta prominència cada cop fa que la diferència entre aquestes dues extremes dretes de les que parlàvem, no?, cada cop s'està diluint més, no? I tenim altres casos on això es veu molt clar, no? El fenomen Trump és un bon exemple, per exemple. El primer Trump que vam veure, no?, el de 2016, quadrava bastant amb el full de ruta populista, de dir, home, una mica estrany, una mica sorprenent, una mica radical, però bé, és una persona que s'ha presentat en unes eleccions, que considera, diguem-ne, que el món s'ha dividit entre els nosaltres i els ells i que té una agenda molt antiimmigratòria. Era el full de ruta, diguem-ne, populista que hem vist a Europa i que seguim veient, no? Però llavors, quan va perdre les eleccions del 2020, ni més ni menys que va promoure una revolta per aturar l'alternança democràtica. Aquesta és una línia vermellíssima, inimaginable, pròpia ja de l'extrema dreta una mica més violenta, que ja no accepta la democràcia com a marc de la regla del joc, no? I, per exemple, el partit de Meloni, no?, primera ministra italiana, aquest ja no ve de la tradició populista, ve sociològicament del feixisme. Vox, sense anar més lluny, ara hi ha estudis que demostren que el tret ideològic més marcat comparat amb altres partits de dreta en el sistema polític espanyol és la simpatia respecte a l'herència del franquisme o el llegat del franquisme. Per tant, doncs, ara estem veient que, diguem-ne, votar aquests partits ja no és una qüestió fins i tot de si vols una política més o menys dura contra immigració, no? Ara el tema va de democràcia liberal, no? I això ja no va tant d'immigració, sinó que va de democràcia. En el moment en què arriben al poder aquests partits, tenen tendència a creuar la frontera, a concentrar el poder i a desmantellar el sistema típic de les democràcies liberals que protegeixen minories, no? I això, a lo millor, en alguns votants els hi pot semblar atractiu a curt termini, perquè dius, a veure si sacsegem el sistema i que ens treguin d'aquestes mil crisis que tenim, però demà o demà passat això es pot girar amb la teva contra, no?
15: Sí, citaves, sí, bon dia. Citaves bon dia. Tommy Robinson, no?, que sabes, és un pseudònim, no?, d'un líder d'extrema dreta, i també hi ha un altre nom que és important en aquesta història, que és el de Rupert Lowe, que estan plantejant-li com una mena de guerra Farage, no?, a més, vull dir que no sé en aquesta guerra entre extremes dretes com encaixen aquests aldarulls, aquests atacs violents. I després una altra qüestió que també a mi m'ha sobtat, que és que la tassa d'immigració a Irlanda del Nord és molt baixa. realment és...
18: El 3,5%.
15: Realment, no? Està per sota del 5%, i depèn d'on vagis. No sé si això també... Com ho hem d'entendre, això? Vull dir que no estem parlant d'una societat que tingui una penetració de la immigració molt, molt alta.
17: Bueno, aquests són temes molt rellevants, no? Jo crec que citaves la figura de Tommy Robinson i de Rupert Lowe, i precisament, diguem-ne, aquestes dues figures representen aquest tipus d'extrema dreta més hereva del feixisme, no? D'una tradició més explícitament antidemocràtica que cada cop està, diguem-ne, que cada cop està adquirint més prominència i que està fragmentant, entre cometes, l'extrema dreta més populista, representada per Nigel Farage, no? que diguem-ne que és una mica més, entre cometes, moderada, que es presenta a les eleccions i que segueix un sistema una mica més establert, no? Per tant, doncs, les figures que tu estàs citant representen, són els noms i els cognoms una mica d'aquesta fragmentació de l'extrema dreta i, diríem, radicalització de l'extrema dreta, no? Figures com Tommy Robinson, una persona que ha passat molt de temps a la presó aquí al Regne Unit, una persona que estava vinculada al BNP, al British National Party, el Partit Nacional Britànic, explícitament feixista en el seu temps, no? Estem parlant d'aquest tipus de persona, ara mobilitzant milers de persones al centre de Londres i ara darrere les xarxes socials atiant el conflicte que estem veient a Belfast, no? Per tant, doncs, estem parlant d'un episodi que no és broma i que representa una mica aquesta radicalització de l'extrema dreta, que diu coses i fa coses que fa 5-10 anys tothom s'hagués posat les mans al cap, no? I el segon tema que citaves, molt important, és a dir, Nord d'Irlanda té molt poca immigració, de fet, et diria, a Escòcia també, sorprenentment, la immigració al Regne Unit, hi ha moltíssima immigració, però es concentra sobretot a Londres i al sud d'Anglaterra. Depèn també una mica de com ho miris, és a dir, si mires a dins de Belfast, hi ha districtes al sud de Belfast on sí que hi ha més immigració concentrada, però bueno, aquestes coses sempre les pots mirar de mil maneres, però en general és veritat que Belfast té poca immigració, Nord d'Irlanda té poca immigració, i això coincideix amb el que ens ve d'estudis acadèmics sobre aquest tema. I abans ho dèiem, no? Episodis de violència racial contra immigrants, amb què correlacionen? Correlacionen normalment amb erosió i declivi econòmic profund, no en presència d'immigració. La immigració catalitza, per dir-ho així, desafeccions latents més que no les crea, per dir-ho així, no? Per tant, doncs, aquesta troballa que tu cites quadra molt amb altres estudis que tenim sobre el tema, no?
14: Sí, puc fer una pregunta? Sí, mira, aquesta divisió que has plantejat i que es repeteix en molts països d'una extrema dreta antisistema i una extrema dreta més de transformar el sistema des de dins, diríem, tot i que no està clar que després quan arribi al poder no es torni també antisistema, com ha passat amb el cas del Trump, com la traslladaries en el cas d'Espanya? Com veus l'evolució de Vox? I com veus aquesta competència? Perquè a mi m'ha sorprès bastant que Vox anava pujant, però també pujava si acabó la fiesta. També pujaven els més, diríem, altres alternatius a Vox. I a Itàlia veiem una evolució una mica diferent. Diríem que la Meloni ve de la branca més radical i el pas pel poder l'està, d'alguna manera, moderant. Com veus l'evolució a Espanya en cas de que tinguéssim un govern que guanyés les eleccions properes, el PP i Vox entrés al govern?
17: Sí, a veure, el cas d'Espanya se cita bastant amb aquests estudis, no? Com un cas molt típic, diguem-ne, d'una democràcia relativament jove, almenys en el seu temps, on l'extrema dreta no sortia, no? I la veiem a Àustria, la veiem a Holanda, la veiem a Itàlia, la veiem a França, però no la veiem a països com Portugal, Alemanya, Espanya, etc. No? I la tesi típica era dir... La vacuna, exacte. La vacuna, per dir-ho així, postfeixista, si li vols dir així, o postautoritària. Com de dir, home, la gent té a la memòria recent què vol dir un partit d'extrema dreta, un règim d'aquest estil. Per tant, doncs, diguem-ne, aquests països estan immunitzats. Bé, ja sabem que aquesta tesi, que potser era vàlida en el seu temps, ara és una tesi que ja no és vàlida, no? I jo crec que el cas espanyol, en aquest sentit, representa molt bé aquesta idea de normalització, no? Aquesta idea, doncs, que aquest tipus de discursos, diguem-ne, sonen normals. I en part sonen normals perquè tenen més altaveus ells i ells ho fan millor, Juguen amb molta ambigüitat, no? Però en part també són normals perquè espais polítics tradicionals també de vegades han comès l'error de normalitzar o adaptar alguns d'aquests discursos, no? Per aquesta cosa de dir, home, és que com que se'ns escapen vots cap allà, doncs diem lo mateix i per tant pararem aquesta fuita de vots, no? I això en realitat s'ha demostrat que és una receta catastròfica, perquè el que fas és augmentar la importància d'aquest tema i, diguem-ne, legitimar-la també, no? Per tant, doncs, hi ha una història de legitimació de normes, no? De quines són les fronteres del discurs, no? I llavors, com que tots ens hem desplaçat una mica més, diguem-ne, cap a la frontera, entre cometes, radical, doncs ara tot això sembla normal, no? Llavors, en el futur, Vox, què passaria si guanyés les eleccions, etcètera? És una mica el que ens referíem abans, no? És una gran incògnita. No saps per on et sortiran aquests països, no? Aquests partits, no? La tendència és que normalment es presenten com a semimoderats, és a dir, no, nosaltres no som antidemocràtics, nosaltres som els més democràtics del món, perquè precisament volem donar veu, diguem-ne, a la majoria que està silenciada, el nosaltres versus ells i tal, no? Aquest és un discurs, diguem-ne, que vesteix de democràcia un discurs bastant radical, no? Però llavors mai saps què pot passar. Els casos nord-americà, els casos polonès, hongarès, etc., ens demostren que moltes vegades, quan estan al poder, creuen aquesta frontera i, per tant, comencen a desmantellar el sistema, comencen a fer coses que van dir que no estaven ben bé en el seu programa electoral, no? I llavors, de vegades, tenen un concepte de democràcia, com a mínim, molt diferent al que tenim ara, no? La democràcia liberal, que és el sistema que tenim ara, doncs, a Europa, als Estats Units, etc., és un sistema que sí que és veritat que respecta la veu de la majoria, però que sobretot protegeix les minories. La democràcia liberal és això, és protegir el dret individual. I si tu ets un individu que estàs en una minoria lingüística, racial, ètnica, d'orientació sexual, del que sigui, aquest sistema et protegeix. En el moment en què comences a desmantellar aquests, diguem-ne, pesos i contrapesos, aquest sistema de protecció de minories, diguem-ne, entres en el campi qui pugui. I potser a curt termini t'interessa, però ningú et garanteix que demà o demà passat això no se't giri la teva contra, no? Per tant, doncs, és un interrogant, però en tot cas una mica perillós, no?
15: Ferran. Sí, jo volia preguntar per una altra frontera, no? Que és la física. El discurs de la xenofòbia, pues, habitualment va acompanyat d'un postulat de bunkerització, no? De fet, el propi Brexit ja portava una càrrega xenòfoba important. Es va crear l'imaginari per l'extrema dreta de que la Unió Europea era equivalent a descontrol migratori i que una Gran Bretanya sense la Unió Europea, aïllada, podria controlar molt millor la qüestió migratòria, cosa que després hem vist que era falsa. I, de fet, la mateixa extrema dreta que assegurava que calia que la Gran Bretanya sortís de la Unió Europea per fer el control migratori, ara està utilitzant el descontrol migratori per créixer, no? I jo volia preguntar, en el cas d'Irlanda del Nord, a més, hi ha una altra qüestió, que és que aquest Brexit, aquesta sortida de la Unió Europea, no ha comportat la mateixa situació de frontera que en la resta de la Gran Bretanya.
17: Sí.
15: I bona part d'aquests episodis que estem vivint se sustenten sota una reclamació de que cal una tornar a la frontera dura amb la República d'Irlanda perquè una part de la immigració, qüestió que no és exacta ni és verídica, però que una part de la problemàtica prové de que encara hi ha una frontera amb la Unió Europea que no està blindada, que és la frontera amb la República d'Irlanda, a través del qual arriben a Irlanda del Nord els immigrants. Aquest és un tema que té importància?
17: Moltíssima, i està molt bé que el ressaltis, perquè realment crec que no és casualitat, diguem-ne, que estiguem veient una virulència especial al context de Belfast i del nord d'Irlanda, perquè sí que tenim la mobilització de l'extrema dreta, sí que tenim aquest context d'erosió, diguem-ne, econòmica i de desigualtat econòmica, que són aquelles dues coses que ens surten als estudis que comentàvem, però llavors hi ha una cosa molt específica del nord d'Irlanda, que és el context post-Brexit, i també, sobretot, la tradició, diguem-ne, el conflicte polític que hi ha hagut entre protestants i catòlics entre la dècada dels 60 i 90 del segle passat, no? I això s'ha colat en aquest sistema, i això està jugant un rol molt important. Llavors, en el context post-Brexit, que tu citaves molt bé, diguem-ne, el Regne Unit ha adquirit el control de fronteres, per dir-ho així, no? Ja no hi ha lliure moviment, tu necessites un visat, etcètera, etcètera, excepte amb la frontera entre el nord d'Irlanda i la República d'Irlanda. Aquesta frontera està oberta, perquè és una mica per no destarotar, per dir així, l'equilibri una mica precari que va aconseguir l'acord de Divendres Sant, no? Uh-huh. I llavors ara, que hi ha hagut moltíssima immigració al Regne Unit, malgrat tenir aquest control de fronteres, hi ha hagut moltíssima immigració, sobretot de l'any 2021 al 2023, i és per això que aquest tema ha esclatat molt, i un altre dia parlarem de per què ha passat això, però és igual, el tema s'ha polititzat de mala manera en termes d'immigració, sobretot entre comunitats unionistes i protestants, no? Perquè, clar, la comunitat unionista, diguem-ne, protestant, que se sent britànica, no? Diu, escolta'm, aquesta és una entrada d'immigració massiva, il·legal, per la porta darrere, no dèiem que el Brexit era control de fronteres, això és el Regne Unit, aquí tenim un control de fronteres global, per què hem deixat aquesta coseta aquí oberta que se'ns està colant tothom, no?
18: Exacte.
17: Per resumir-ho seria això. I en canvi, les comunitats catòliques més orientades cap a Irlanda diuen no. No ens tanquis la frontera un altre cop, nosaltres som irlandesos, no toquis l'acord de Divendres Sant, perquè si no les tornarem a tenir. No? Per tant, doncs, el tema de la immigració ha accentuat, com acostuma a fer, no? En altres contextos, escola amb altres conflictes, exacerba altres conflictes. I en aquest cas la immigració ha exacerbat alguns dels conflictes molt profuns que han marcat la política del nord d'Irlanda durant dècades. No?
1: Quim, vols afegir alguna cosa?
0: No, estava escoltant amb molt d'interès tot el que esteu explicant. La veritat és que jo acabo d'arribar aquí a Irlanda del Nord i conec la història d'Irlanda del Nord, però bé, estava seguint-ho amb molt d'interès. La veritat és que vull avui i demà intentar parlar amb moltíssima gent perquè em posi una mica en context del que està passant realment aquí. Les condicions polítiques influeixen, però jo crec que el descontentament també econòmic per una falta d'esperança en el futur també hi ha una part que està al darrere d'aquests aldarulls que vull descobrir evidentment a les properes hores.
1: I ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Quim Olivares, d'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, i també Sergi Pardos, membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Gràcies, que vagi bé.
17: Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Parlant de violència, parlarem d'aquí a 2 minuts després de la publicitat. El govern prepara canvis legislatius davant de l'augment dels tirotejos.
19: Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herber i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
20: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
21: Què?
20: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
21: Sense pagar?
20: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
21: Ah... Fem parlar, i ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
22: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
25: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
26: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
27: Mal picant?
26: Què havia de ser, si no?
27: Però què va ser?
26: Apendicitis. Operat d'urgència.
27: Ostres.
26: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar. Ai, sangria. Sangria.

0: L'Angie.
1: Ho veus? L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
10: Ho explicàvem a l'informatiu, el govern prepara canvis legislatius davant de l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Miquel Jarque, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia, Ricard.
10: El Miquel és corresponsal de successos d'aquesta casa i ahir va ser a la trobada amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va fer amb els mitjans de comunicació. Una consellera, Miquel, que està preocupada amb l'augment dels tirotejos.
11: Està preocupada la consellera, està preocupada tota la cúpula de Mossos per diversos motius. De gènere, són fets que són estranys, puntuals... no es poden normalitzar, generen molta alarma social, tot i que la majoria de fets que es denuncien actualment, doncs la majoria són furts, són robatoris, i en general aquestes xifres baixen un 7%, doncs ens trobem amb aquests altres fets, amb aquestes execucions a la via pública, que, per exemple, aquest any a Catalunya han mort 6 persones, 18 han quedat ferides per arma de foc, totes estan relacionades amb el món del narcotràfic i d'alguna forma també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana. L'any passat en van morir 8 i, a més, aquí el que està preocupant és, un cop es fa l'anàlisi d'aquestes dades, doncs es veu que no hi ha un patró. Segons les dades dels Mossos, el 28% dels incidents són amb armes reals, hi ha un 25%, una quarta part, que es fa amb armes d'incidents, que hi ha armes falses, i un 45% es desconeix si hi havia, on estava aquesta arma, perquè no s'ha trobat. Per tant, tenim una anàlisi també que no ens dona una línia clara per on anar. Sí que es veuen indicatius preocupants, per exemple, la mida de les armes. Hi ha moltes armes curtes, intervingudes, i això preocupa perquè les armes curtes es fan servir més que les armes llargues. Els incidents passen...
10: Perquè són més fàcils de portar, entenc, no?
11: Són més fàcils de portar, i si una arma és més fàcil de portar, també és més fàcil que la faci servir.
10: Ja.
11: Incidents que passen també al voltant de l'AP7, del litoral. Això, hi ha aquí una certa normalitat, perquè és on es concentra la majoria de la població, i a més tenim la part marítima, que és una entrada i sortida d'estupefaents, de droga, i també la P7 com a gran línia de distribució.
10: La pregunta és, per això, què s'ha de fer per evitar el que està passant? I aquí, Interior, el que interpreta és que s'han d'augmentar les penes.
11: Sí, perquè es detecta un factor. La tinença d'armes es penalitza poc a Espanya en relació amb la resta de països de l'entorn. Per exemple, la pena de presó per tinença d'armes de foc, el que es vol és que augmenti dels 2 anys actuals als 5. I per als grans cultius i tràfic de marihuana, doncs que passi de la franja d'un a 3 anys de presó, això en alguns casos no comportaria presó, si no tens antecedents, a una forquilla de 6 a 9 anys. Per tant, penes baixes, veiem aquí una anomalia, intentem atacar, és el que proposa el Departament d'Interior. Aquí hi haurà d'haver un tràmit parlamentari, s'hauran de buscar suports polítics, no serà dit i fet.
10: Hi ha entrevistat amb diferents experts en màfies i també en temes de droga, i deia que el principal lloc on s'ha d'atacar és l'estructura econòmica, no? És a dir, que s'ha d'ofegar econòmicament aquest sistema, perquè si acabes amb un delinqüent, doncs en posen un altre. I això és un sistema que està retroalimentat, a més, que està descentralitzat. És a dir, que no és una cosa que afecta Barcelona, sinó que té una xarxa a nivell europeu i a nivell mundial. Per tant, és molt difícil d'atacar això, no?
11: Això és complicat d'atacar. És difícil perquè estem en un moment en el que el narcotràfic, les bandes internacionals són...
0: multinacionals, tenen molta mobilitat. A més, no hem de pensar tampoc en una estructura absolutament piramidal, sinó que aquí també intervenen empreses que es diuen crime as a service, és a dir, empreses al voltant d'aquestes xarxes, d'aquestes bandes, d'aquests grups organitzats que poden ser petits, a partir de 3-4 persones, però que ofereixen serveis com, per exemple, i això ho hem vist amb els últims operatius policials, ofereixen el servei de transport. I també ofereixen el servei de blanqueig, de capital.
10: Et fan tot el pack.
0: Et fan tot un paquet. I a més, amb la gràcia, que com que hi ha diverses bandes de narcotraficants que s'intenten robar la droga entre ells, és per això que van armats i és per això que hi ha moltes més armes al carrer, també ofereixen molta confidencialitat i ningú sap que qui és client d'aquí. I hi ha aquí una relació d'anonimat que també està garantida amb aquest tipus d'empreses que treballen pel narcotraficant.
10: José Luis Franco, que ens acompanyava, expert en màfies, deia això.
4: És que ja està passant, perquè ja estan operant aquí. I per operar aquesta màfia necessita una logística forta. Estem parlant de contenidors que arriben a ports. Estem parlant de la distribució d'aquests contenidors. Estem parlant de la custòdia, la distribució cap a Europa. Tot això necessita una infraestructura.
6: A veure, jo també vaig ser en aquesta trobada amb la consellera i amb l'intendent, amb el comissari dels Mossos d'Esquadra, i una de les qüestions que jo crec que va quedar sobre la taula, evidentment hi ha una investigació en marxa i per tant escatir les raons profundes i el que va passar, doncs això es farà al voltant de la investigació, però bàsicament teníem col·lavall, jo crec que va ser molt clar, que era fruit, si no les sis, moltes de les sis, d'una guerra entre dues bandes, que tampoc no sabíem ben bé...
0: De l'est, no?
6: De l'est, sí, bueno, no? Al voltant, no? I que tenien a veure amb aquesta guerra entre bandes. Vull dir que per això eren uns assassinats tan... Que jo diria que són molt cridaners, perquè, evidentment, que matin una persona sempre és cridaner, però que la matin a les 9 del matí o a les 9 i escat del matí...
12: Davant
6: d'una comissaria. En ple centre.
10: El dia en què hi havia el gran desplegament policial.
6: Preguntats per això, jo crec que també va estar interessant, que preguntats per això, deien, no us feu... No? Una mica la idea era... No us feu massa... Amb això no us feu massa pel·lícules. Ells busquen una oportunitat d'eliminar el seu objectiu, un objectiu que ja tenen, i els és una mica igual, si és davant d'una comissaria o és entre molta, hi ha molta policia o hi ha poca. Evidentment, intentaran treballar, entre cometes,
12: amb més seguretat.
6: però si no, ja està. Busquen l'oportunitat i ho fan.
10: Però ho fa fer a cara descoberta, a marxar caminant, sí.
6: Dit això,
10: no l'hagin trobat encara.
12: De càmeres que hi ha.
10: No tota la Policia Nacional, els Mossos, tot el que hi havia aquí, i resulta que tu pots anar allà, pam, te'n vas, el deixes el casc al tren,
6: no,
10: i desapareixes i ningú et troba.
6: La possibilitat del sicariato, no? Vull dir que...
10: Bueno, és veritat.
6: Sí, sí.
10: Aquí,
6: vull dir... No descartàvem.
12: És que és el dia de desplegue policial més gran de la història de Barcelona.
10: Que passava per allà 800 metres.
6: Sí. No descartàvem la possibilitat del sicariato?
0: No, jo crec que és... Aquí hi ha una persona molt professional, no? Que, a més, no...
12: I molt normal, eh?
0: No s'ha identificat ni a la persona que va premar el gatell, ni a la víctima, de moment.
6: Recordem, però, que hi havia, que en els darrers quatre, que hi ha hagut així molt cridaners, un aquí on estàvem explicant el carrer Balmes, dos a la zona franca, pràcticament en el mateix punt, a més, una cosa una mica...
0: El carrer Mineria.
6: Carrer Mineria. I un altre tiroteig que va passar al Poblenou, les víctimes conegudes, identificades, pràcticament també se vinculen totes amb el món del narcotràfic.
0: Hem de pensar també en Consell de Cent, entre Casanova, entre Villarroel i Urgell, a la porteria d'un pis d'habitatges, on es va executar també
6: una execució pura i dura. Dit això, una cosa sobre l'augment de penes, que crec que és bastant interessant. Les penes de tinença d'armes, hi ha una directiva europea que ja ve a harmonitzar-les. És a dir, hi ha una directiva europea que està imposant a tots els països l'augment una mica de les penes de tinença d'armes. Ara mateix, és veritat que a Espanya són una mica més baixes, estan entre els 6 i els 2 anys, i per tant, el que jo crec que una de les qüestions que posaven sobre la taula era, és que no es poden ficar a la presó. I evidentment, per un sicari d'aquesta mena, no?, que la pena de presó per portar armes sigui una mica més gran no és dissuasori. Ara, el que fa és que si en un control l'enganxem amb una pistola, passi a la presó. I això evita que faci que cometi un crim després, no? Però hi ha una directiva europea que harmonitzarà aquestes penes. Una altra cosa és l'augment de penes pel tema de la marihuana, que jo crec que ho tenen molt clar, no? L'interior i els Mossos ho tenen molt clar. Jo no ho tinc tan clar. No per res, no perquè consideri que no és un delicte o que no és una qüestió molt grossa, sinó perquè les presons ja estan plenes de gent que menudeia amb marihuana i aquesta mena de substàncies. No sé si... És a dir, té pros, però té contres, eh?
13: Doncs jo discrepo una mica en aquest sentit. De fet, en la notícia, quan dius... No, estic d'acord amb l'Arturo quan diu per un tio que mata un altre mig al carrer amb cara descoberta, que passi de ser de 2 anys a 5 anys, no li importa gens. Oh. És a dir, jo crec que... Perquè al final, dius, si són 2 anys, ja saps que no entres a la presó. I si són 5, entre bona conducta o no sé què o no sé quan, tu saps que el temps que et passa a la presó és gairebé un...
6: Però el retires al cap.
13: Sí, el retires una estoneta.
6: Una
13: estona. Però el fet dissuasiu de que deixi de participar en això, per mi no hi és. Ja que ens hi posem, jo ho faria, si la directiva europea ho permet... jo hi posaria una miqueta més. És a dir, que no sigui allò de 2 a 5,
6: sinó... Sí, 15 a 5. A la directiva europea, 15 a 5.
0: Aquí el que es vol també és que no estarà igualment penat portar una arma... Estem parlant d'armes que no estan legalitzades, armes il·legals. No estarà igualment penat portar-la en una bossa que portar-la a sobre, que exhibir-la, que aquella arma sigui curta, que aquella arma sigui llarga. El que sí que retallarem serà alguns casos d'exhibició de tirotejos a l'aire, que a vegades ens arriben de determinades zones de Catalunya, de determinats barris, en els quals, doncs, per...
12: Més intimidatori.
0: Exacte, com per marcar territori. Sí. Això potser sí que... I que aquí, doncs, hi va haver una nena ferida, si recordeu,
13: fa pocs
0: dies, amb un acte d'aquest.
13: I, per l'altra banda, el tema de la marihuana. És a dir, encara que aquí culturalment hi hagi hagut una gran permissivitat ideològica amb el tema de la marihuana, és el gran problema. És a dir, tot això ve pel tema de la marihuana. Val? Per tant, si realment es vol mirar de resoldre aquest problema, cal duresa. Sí. Que les presons estan plenes per no sé què, sí, però si en vez d'estar plenes per gent que s'hi estarà 1 o 2 anys, s'han d'omplir amb gent que si potser se n'està 15 d'anys, no serà immediat, però segur que tindrà efectes. Aquestes màfies també es mouen, eh? I al final és dir, si tu vas atacar econòmicament, a mesura que vas posant moltes dificultats, que hi hagi gent disposada a estar un temps a presó a canvi de treballar en el tràfic de marihuana i el cultiu, etc., doncs com més endureixis aquestes penes, més complicacions els hi poses, no? Per tant, jo en aquest sentit crec que d'acord amb el tema de l'ús i una certa llibertat que es havia fet...
6: Però, escolta, això
13: és una activitat il·lícita, està portant assassinats als carrers, per tant, cal prendre mesures. I a Països Baixos, que havia sigut el paradís del consum, etcètera, etcètera, s'ha canviat totalment la manera de tractar-ho. Per tant, en aquest sentit, també val la pena veure els que ja s'hi han trobat com estan reaccionant, perquè em sembla que estem anant una mica tard i en sentit contrari.
14: A veure, jo la gent que ens escolta, o sigui, és que parlem d'això com si estiguéssim parlant de xutxes, no? O sigui, qui porta una arma de foc, més igual si ho porta a la bossa o ho porta al cinto o ho porta... Però qui ha de portar una arma de foc? Vull dir, qui porta una arma de foc és per alguna cosa. Vull dir, el primer que t'explica, escolta, no portis una arma de foc si no estàs disposat a utilitzar-la. Bueno, doncs qui porta una arma de foc està disposat a utilitzar-la. Si és una arma de foc il·legal, està disposat a utilitzar-la pel que està disposat a utilitzar-la. Per tant, ni 2 ni 5, que la Unió Europea es posi les piles. Vull dir, portar una arma de foc ha de ser profundament il·legal i penat amb les màximes penes. No pot ser viure en un país on en una baralla de bar al Sasso et fiquen 9 anys a la presó...
13: O cantar contra el rei,
14: amb Pablo Hasél encara a la presó, i portar un arma de foc 2 anys. Vull dir, això és que és una estupidesa.
6: Menys, 6 mesos.
14: És que m'és igual perquè la portis. Un arma de foc, ningú ha de portar un arma de foc que no sigui legal, registrada, per un ús molt determinat, de tir esportiu, del que sigui, etcètera, etcètera. O algú que tingui una professió de seguretat, però ningú, absolutament ningú. Això per començar. Segon, aquestes coses que... O sigui, a veure, els enfrontaments entre bandes rivals del narcotràfic, que a vegades són bandes rivals pel control del territori, però a vegades és que quan hi ha narcotràfic es generen bandes de robar,
15: serveis criminals,
14: els narcotraficants, i per tant s'enfrenten. Quan són bandes locals, pues això passa en determinats barris de les nostres ciutats, en determinats barris de l'àrea metropolitana, i li donem molt poc cas, però allà hi viuen veïns exactament igual que al carrer Balmes, vull dir, hi viuen veïns, i són els que pateixen la immensa majoria d'aquests enfrontaments armats. És veritat, molts d'ells, com explicaves, que molts són intimidatoris. La immensa majoria de trets que es disparen són intimidatoris. Ara, quan es dispara, es dispara. Això de parlar de que la nena de Badalona va ser un accident perquè no la van disparar... Home, és que ja, si l'haguessin disparat directament, ja seria el colmo. No és, no és un accident. No és un accident. Vull dir, que una nena surti ferida amb ferida de bala en un barri, això no és un accident. Això és que tenim un problema greu i, per tant, ens hem de posar les piles. I jo sí, soc molt partidari de que les penes siguin molt més altes per portar armes de foc i que això sigui un delicte gravíssim. Perquè si no ens quedem amb això, clar, l'enfrontament entre les grans multinacionals del crim s'acaben produint en llocs molt específics, pues això, en els grans centres de la ciutat, pues sigui a París, sigui allà on sigui, no? En els barris benestants, perquè aquesta gent viuen en uns pisos molt importants, perquè són directius d'aquestes multinacionals del crim, i bueno, això crida molt l'atenció. Han matat algú al carrer Balmes? No, el gran problema el tenim en determinats barris on hi han bandes organitzades, barris i pobles, A les Borges Blanques van matar un pobre xaval en una plantació de marihuana de la forma més tràgica possible, més terrorífica possible, simplement amb aquesta qüestió dels assaltants que dèiem. Vull dir que això està passant a les ciutats i també està passant als pobles. I, per tant, posem-nos una mica les piles, per favor.
10: Miquel Jarque, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant. Són les 9:34. I a banda d'això, Donald Trump dona la guerra de l'Orient Mitjà per acabada. I això està tenint conseqüències perquè ja han obert, per exemple, els mercats. Lara García, bon dia.
16: Hola, bon dia.
10: I què diuen les borses europees?
16: Doncs les crescudes que veiem aquesta matinada a les borses asiàtiques es traslladen de ple a les borses europees, que han obert fa una mitja hora i ja registren pujades al voltant del 2%. De moment, l'IBEX 35, la borsa espanyola, és la que més creix, es dispara un 1,70% fins als 18.600 punts. Recordem que ahir va tancant uns 18.100, 18.200. Alemanya, Itàlia i França, els índexs pugen un 1,30%, i a l'Àsia continuen aquestes crescudes. A Wall Street ahir també van rebotar amb força en el tram final de la sessió i al vespre, i el preu del petroli es desploma, ha baixat $6 des de l'anunci de Trump, i ara mateix el barril de Brent ja se situa al voltant dels $88.
10: Aquesta és la situació a les borses. Anem a saludar a aquesta hora la catedràtica d'Economia i Empresa de la UB, Montserrat Guillem. Montserrat, bon dia.
17: Hola, bon dia.
10: Com estàs?
17: Molt bé, aquí mirant com va tot en verd avui.
10: I com ho veus? Com ho veus?
17: Doncs mira, que les borses estan assenyalant que hi ha moltes ganes de que s'acabi el conflicte. I, per tant, avui sembla més creïble que ahir, i per això doncs, estan fent una resposta el que vam saber el vespre, no?, que tot evolucionava bé, però a la vegada també és una font d'informació. És a dir, els mercats estan dient si la pau arriba, les expectatives són bones.
10: Mm. Clar, veiem que tot això arriba just quan el Banc Central Europeu just ahir va pujar els tipus d'interès per contenir la inflació d'Europa derivada del conflicte a l'Orient Mitjà. Creus que era precipitada aquesta mesura, veient el que està passant avui?
17: No. Evidentment, si ho haguessin sabut, potser ho haurien esperat una mica, però els aconteixements poden canviar d'un dia a l'altre. També avui es pot fer un anunci dient que no s'arriba a un acord, i aleshores tota aquesta inflada. Per tant, jo crec que es desinflaria, no?, ràpidament la crescuda de la borsa. Però jo crec que el Banc Central va actuar d'una forma molt prudent, veient les dades que hi ha a Europa, veient que ens estem allunyant del 2% d'inflació, estan pujant massa els preus, i el Banc Central diu, a veure, no estem en un nivell de tipus d'interès tan alts, però anem a donar un senyal de que nosaltres estem a sobre i anem a reaccionar ràpidament, no? I, per tant, s'esperava que es fes aquest pas. No ha estat cap sorpresa aquesta petita pujada, que és molt poc, és un quart de punt.
10: Després de gairebé 3 anys, no?, sense revisar-los.
17: Sí, però veníem de tipus més alts, i per tant s'havia anat baixant perquè la situació doncs semblava controlada. Ha sorprès aquesta, aquesta primavera, no?, que s'hagi embolicat d'aquesta forma, diguem, sobretot aquesta crisi energètica que està produït, que incidiria segurament en els preus, i el Banc Central ha dit, a mi no em tornarà a passar el mateix que el 2022, que vaig tardar molt a reaccionar. Tinc els tipus més baixos que els Estats Units, que estan per sobre del 3, pujo un quart de punt, no?, i wait and see, no?, esperem a veure què passa, i anem treballant en funció de les dades que anem rebent. Ha refet una mica les perspectives de creixement, ha dit, escolta, això que ha passat aquesta primavera ens ha afectat, per tant, anem a ser doncs sensats, no?, i a baixar una mica les perspectives de creixement econòmic.
10: I aquí considera, Montserrat, que la pujada del tipus no és la política monetària adequada. Per exemple, Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, ens deia això.
15: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
10: Com ho veu, Montserrat?
17: Mira, el que està passant és que la política monetària clàssica que està aplicant el Banc Central Europeu és molt lenta, no?, i és molt ortodoxa. Diu, escolta, si pugen els preus, jo el que he de fer és l'accés al crèdit per lo més difícil, perquè baixi la demanda i aleshores baixin els preus, perquè els que venen volen vendre i, per tant, han de baixar el preu. Ara bé, quan ara rebem dades d'inflació, no, nosaltres també, com que s'han tret, diguem, el tema de la rebaixa de l'IVA, però amb una inflació més alta, ja estarem dient, és que el Banc Central no ho està fent bé. No, jo crec que el Banc Central ho està fent bé. No estem en nivells de tipus d'interès estratosfèrics. Per tant, jo crec que en la teoria es pot criticar, però en la pràctica no, perquè encara queden reunions fins a final d'any, el Banc Central Europeu pot reaccionar fent el contrari, de forma molt prudent, i el que no deixarà és que s'ofegui l'economia europea. És a dir, no farà que s'apugin molt els tipus i les empreses no siguin prou fortes com per seguir generant prosperitat, no? Per tant, jo crec que no estic d'acord en que és una mala decisió en aquests moments, però que és la decisió circumstancial. Ara, veurem què fa la borsa avui, demà, i a veure si aquesta tarda seguim igual, no?
10: És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia i Empresa de la UB. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
17: Gràcies.
10: El que sí que posa en evidència les conseqüències d'aquesta guerra a l'Orient és l'elevada que té dependència d'Europa, per exemple, amb els combustibles fòssils, amb aquesta importació d'energia, o també, per exemple, amb les matèries primes, els minerals més crítics que sovint provenen d'altres continents, i això fa doncs, que aquesta relació comercial amb estats com Estats Units i la Xina doncs, no sigui tan fort quan el món trontolla. I, per tant, Europa és més feble del que sembla quan el món falla.
18: Avui el Banc Mundial té un informe, bueno, ahir es va donar a conèixer el seu informe, en el que deia que l'economia mundial es ralentitza precisament com a conseqüència de la crisi energètica i de la inseguretat que hi ha en relació als subministraments de productes bàsics com els fertilitzants. Però també diu aquest informe una cosa, dona que el creixement mitjà del PIB serà del 2,5 o 2,6%, em sembla, ara no recordo exactament el percentatge, però perquè el vaig llegir ahir, però també diu una cosa, diu no repartirà igual. Els països més pobres, els que estan en vies de desenvolupament, molts d'ells, la seva economia retrocedirà per sota del que estava el 2019. És a dir, que haurem perdut gairebé una dècada de creixement per culpa d'aquesta crisi, que és una crisi que és veritat, que és conjuntural, però va tenint efecte arrossegador. I tampoc no està tan clar que el conflicte del Golf acabi tan ràpid. Quantes vegades ha anunciat Trump que està a punt d'arribar a un acord? És veritat que Estats Units ara ha canviat la cosa perquè la presa ha canviat de bando i ara la presa està de part dels Estats Units. Qui necessita més imperiosament el pacte és Estats Units més que Iran, però també és veritat que Iran no està disposat a acceptar qualsevol condició. I, per tant, ja veurem com evoluciona.
13: Jo agafant aquest fil, intentant connectar punts, quan Trump aquesta setmana trenca l'auto al foc i s'apunta a bombardejar i de cop i volta diu estem a punt d'arribar a un acord de pau i l'altra part et diu no tenim notícies d'aquest acord de pau i per altra banda et diuen que la borsa ha reaccionat molt bé i dius, ostres, a veure, i quin dia és que posa la seva empresa a borsa Elon Musk? No? i dius, bueno, doncs potser no és tanta coincidència que a Trump li interessi que les borses es posin de color verd el dia que Elon Musk s'ha de convertir en el primer bilionari del món si ven bé a la borsa, no? És a dir, jo hi ha un punt ja que realment les coincidències crec que no són per casualitat. Per altra banda, a veure avui qui està comprant barrils de Brent a un preu molt baix, i si la setmana que ve hi tornen a haver hostilitats, a veure qui
18: se'ls ven,
13: perquè tampoc seria la primera vegada. No. Per tant, jo crec que en aquest sentit sí que hem d'aixecar una mica la cella per dir a vegades les coses no són tan casualitats. I per altra banda, em sembla molt interessant aquest debat de l'augment dels tipus, perquè els dos convidats que no deien ben bé el mateix, tant la Montserrat com el Josep Soler, no? Però jo crec que els dos tenen la seva part de raó. Sí. És a dir, acadèmicament, és a dir, escolta, hi ha molta inflació, què ha de fer el Banc Central Europeu?
18: Donar senyals de què és.
13: Pujar el tipus, perfecte. Però clar, l'altre diu, escolta, però és que la inflació no està pujant per un escalfament de l'economia d'un mal...
10: Un factor extern.
13: Exactament. I llavors aquí, jo el que fa el Banc Central Europeu em sembla de manual, molt bé. Però què està fent la Unió Europea quan tothom et diu, escolta, que la inflació ve per l'energia?
6: Aquesta és la qüestió.
13: Llavors és, Unió Europea, què estàs fent per no dependre dels que t'estan generant una crisi econòmica de nassos? I la resposta és molt poc.
6: Poca cosa. Molt poca cosa.
13: Molt poc.
6: Clar, perquè el debat entre pujar els tipus d'interès, que això, és a dir, que té uns efectes claríssims, és pujar d'hipoteques. Vull dir, o sigui, a les butxaques de la gent és pujar d'hipoteques. La pujada dels tipus d'interès. La qui té una hipoteca, l'interès variable, ja sabem tot això, eh? Però
18: els que facin la

0: veu com una cosa, bueno, un tema verd, un tema de pel planeta.
1: No, és un tema de butxaca.
0: És important pel planeta, evidentment, també. No ho menys tinc, però la gent ha d'entendre que és un tema de butxaca. És energia neta i, a més, no diria gratuïta, però quasi, quasi, s'apropa a la gratuïtat. I, per tant, aquí no es poden perdre trens. I, en fi, jo Catalunya no pot perdre el tren.
2: Gratuïta no és.
0: Perquè... No, gratuïta no és.
1: Perquè... Però molt més barata que el gas. Però,
2: a la llarga
0: ho és.
2: És a dir, a la font d'energia, el sol, el vent... és gratuït, però la instal·lació és una inversió.
1: Però
2: al mateix temps és una oportunitat de desenvolupament tecnològic, de llocs de treball, etcètera.
1: No, i sobretot el tema de la dependència en temps geoestratègicament tan convulsos com ara.
2: Aquest és el més important.
3: Al segle XXI portem ja dos grans crisis, no? La del 2008, financera hipotecària, i l'actual, la que portem des de fa gairebé... 6, 7, 8 anys inflacionària, no? La primera sí que la podem qualificar de sobrevinguda. Potser alguns experts la podien esperar, però en tot cas és sobrevinguda. És per una mala praxis financera, una mala praxis bancària, que va comportar, doncs, la punxada d'una bombolla a nivell global brutal i va comportar els efectes que va comportar. Aquí els poders públics podien haver fet prevenció anterior legislant al respecte, però en qualsevol cas era molt més difícil i ja es va legislar a posteriori i el propi sistema bancari es va haver de reconvertir. Aquesta és molt més sagnant. Aquesta és una crisi provocada, perfectament pilotada i absolutament que es veia venir, que té a veure amb la falta d'autonomia energètica, evidentment, de la Unió Europea. Estic d'acord amb vosaltres de que la Unió Europea s'ha de posar les piles en aquesta falta d'autonomia, en tenir més autonomia energètica, però també en la incapacitat de la Unió Europea de fer front, de tenir incidència global per evitar aquest tipus d'actuacions, aquest tipus de fabricació de crisis que ens acaben afectant en el moll de l'os. I ho dic, va ser un error de la Unió Europea llançar Ucraïna a una inestabilitat política brutal per acabar, amb tota la responsabilitat de Putin, evidentment, per acabar en una invasió i una guerra que va provocar el que va provocar, i és un gran problema de la Unió Europea que no hagi tingut la capacitat d'incidir en allò que molta gent anava des de fa ja una dècada anunciant, que és que no deixeu que Israel ens porti a un conflicte global en l'Orient Mitjà, evidentment de la mà dels Estats Units, però pilotat perfectament per Israel. Ho pagarem car, ho estem pagant car. La Unió Europea, a hores d'ara, encara no ha fet res. Per tant, sí, més autonomia energètica, però també més incidència global, perquè aquests actors que estan descontrolats, com és el cas d'Israel, se li pugui posar algun tipus de control i algun tipus de pressió perquè no ens porti a aquestes situacions.
2: Jo estic d'acord, però també crec que li hem de poder demanar el que li podem demanar a la Unió Europea, que és una estructura política molt, molt imperfecta. Bueno. És a dir, cada estat mira per ell. Per tant, en aquest sentit, de les dues coses que tu deies, el concepte de sobirania energètica redunda positivament en la Unió Europea i en els estats membres, és bo per tothom, per tant, en aquest sentit es podria anar una miqueta més de pressa. El tema de la unitat militar, de la unitat d'acció exterior, etc, és molt més complex, que no dic que no s'hagi de fer també, però és a dir, a nivell pragmàtic segurament podem córrer més amb aquesta línia que amb l'altra.
3: La Unió Europea podia haver incidit de forma decisiva, no sabem si s'hagués evitat o no, però podia haver incidit de forma decisiva a evitar la inestabilitat en el 2014, la inestabilitat d'Ucraïna per entrar en la deriva que es va entrar al Donbass i després amb la invasió de Rússia. Podia haver incidit i en canvi ho va tiar. I per tant, això era, la dependència de la Unió Europea de l'energia russa és que aconsellava a totes que no féssim això.
4: Són les 9:49, farem una pausa i de seguida tancarem la setmana amb Albert Tom, un home que s'ha passat 48 hores al sofà veient els moviments del Papa Lleó XIV, i amb ell repassarem les coses que ens deixa el Papa Lleó.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Arriba la venda privada del Corte Inglés, tan sols fins al 15 de juny. Amb descomptes en més de 1.000 marques de moda per dona, home, infantil, llançaria, accessoris, sabateria, esports, llar. a l'estiu.

0: Estiu, ens hem de cuidar la pell més que mai. Per això tens un 30% de descompte en la protecció solar d'Eucerin Sun Face Oil Control, sèrum ultraviolat 50+. I de ben, en la crema Cicalfate i en la crema reparadora protectora amb factor de protecció solar 50+, de 50 ml. A més, si vols veure't genial després d'un dia de platja, aixuga't els cabells amb l'assecador GHD Ionic Velocitat Professional Negre Titani amb un 20% de descompte. El toc final per gaudir d'una vetllada? Tens bosses i accessoris de Bacino, Desigual i Now Lover al 30% i una selecció de Guess també al 30%. Tan sols fins al 15 de juny a la venda privada. Exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga, web i app. Consulta les condicions. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs això és tot per avui. Adeu, molt bon cap de setmana.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Tinto de verano, Don Simón.
5: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
4: Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
6: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Doncs fa bona cara, com si hagués estat prenent el sol, però no, ha estat tancat en una sala
14: de casa.
13: Sopar de casa.
14: Ho he vist tot, eh? Ho he vist tot, Ricard. Tot.
13: Alberto, bon dia.
14: Sí, home, bon dia, Ricard. Era de, trobo, de gran interès sociològic. No passarà gaires vegades més.
13: No.
14: Una cosa així, no? I a més, en alguns casos...
13: Però tot vol dir per canals de YouTube, per...
14: Sí, ho he vist per cadenes convencionals, però a vegades em molestaven els comentaris i he trobat alça la mirada a YouTube, que hi havia un directe, diguem, amb el so ambient, que podia sentir exactament què li deien amb el papa i com entomava ell totes les minis converses que li proposava la gent, no?
13: I com ho resumiries, tot el que has vist?
14: Doncs, si et sembla, amb els 5 miracles que ha fet el papa a Catalunya aquests dies.
13: 5 miracles?
14: 5 miracles.
13: Comencem pel primer.
14: El primer miracle és el de la transversalitat o com deixar tothom content. Això, clar, jo crec que ha anat molt millor aquesta visita del papa del que es podia imaginar tant l'últim pres de Brians com la primera autoritat catalana, espanyola o religiosa, no? I mèrits perquè vagi passat això. L'agenda, una agenda atapeïdíssima. Jo crec que el papa avui deu tenir moltes ganes d'arribar aquest vespre,
13: a casa i
14: de posar els peus al bidet, sofar una truita i veure rabalejar Netflix. Saps? De dir,
13: I demà al matí em llevaré tard.
14: Demà al matí em llevaré tard. No em truqueu demà al matí.
15: Com és un pijama del papa?
14: No ho sé. Jo he dit això al bidet o a la banyera perquè se'm fa difícil la imatge d'un papa a la dutxa, però vaja, entenc que hi deu passar també. Una agenda que ha anat a la catedral, ha anat a Montserrat, ha anat a la Sagrada Família, però també ha anat a la presó o ha anat al Raval, diguem, no? D'aquesta manera que pogués contactar a contentar tothom. A més, entre una cosa i una altra, ha passat per l'estadi olímpic i ha fet el 6-7.
13: Sí que l'ha fet, aquell, sí, amb les mans.
14: El gest aquell, diguem que si encara havia de contentar els joves, doncs mira, encara una mica més. Per cert, un apunt, la gent que hi havia a les grades de l'estadi olímpic, hòstia, a mi em fascinava també des del punt de vista sociològic perquè no me'ls trobo habitualment. Jo en el meu circuit penso, qui són? On són?
13: Són autocars de gent de fora?
14: No ho sé, o potser no. A dins d'una ciutat n'hi ha moltes i no sí, són la teva, no, diguem? I
13: està ben vist.
14: Això em cridava l'atenció, diguem.
15: Allà es va cridar, eh? Els del Bisbat de Tortosa, que saludin!
16: Sí, i sortien
13: des del Bisbat. Doncs haurem de fer una ruta per Catalunya. Sí,
14: transversalitat per una agenda atapeïda, però també per uns discursos escapensats fins a l'últim... O sigui, no hi havia detall, eh? Vull dir, que tu et puguis agafar... Que tothom es pogués agafar alguna cosa a favor i que no digui res que irriti prou com perquè anul·li allò que et pots agafar a favor, diguem, no? Mm. Parlar d'unitat a Catalunya per treure-hi a l'últim moment la paraula Espanya. No és el mateix parlar d'unitat d'Espanya que parlar d'unitat, diguem, no? Aquesta cosa. I l'ús del català del primer moment a l'últim, jo crec que ha sigut exemplar per part del papa. Fins al punt que se'm fa molt estrany pensar que tinguessin tota la benedicció en castellà. I que això hagi sigut fruit de canvis d'última hora per les protestes. A mi se'm fa molt estrany, això.
13: Vols dir que aquí...
16: Que ja ho tenien, una mica.
14: Jo crec que ja ho tenien, i potser filtren això per dir, hosti, no pot ser que sigui així, i que llavors encara ens hagi agradat més. Em sembla molt difícil que la diplomàcia vaticana cometés un error d'aquestes característiques i sigui tan fàcil rectificar-ho en uns quants dies. En tot cas, l'ús del català ha sigut exemplar. I fins i tot, per deixar tothom content, home, una certa satisfacció que la policia espanyola hagi impedit que els cantaires participessin a l'espectacle final per poder que cantessin els segadors, diguem, no? Està bé, tenim un motiu per queixar-nos. Bé, transversal.
13: Tothom content.
14: Segon miracle. El miracle de la natalitat o de la multiplicació d'infants i nadons.
16: Sí.
14: O sigui, jo, perdoneu-me, però...
13: No diguis mai tants al carrer.
14: Bueno, perdona, és que estem farts. Quantes tertúlies hem dedicat a la crisi de la natalitat a Catalunya?
13: S'ha de tenir fills, però és que la gent en té de fills.
14: Hòstia, un dels països amb la natalitat més baixa de tot Occident, i llavors arriba aquí, i bueno, els de l'equip de seguretat no paraven d'anar transportant. És que això, a més...
15: Com es tornen?
14: Com, bueno,
15: no.
13: Que
15: no sé, hi ha una multitud de gent, molts.
13: Sí, tu dones al nen, un senyor sobre la gafa.
15: I després s'ha de recordar de tu.
16: Que van caminant.
15: Polònia ja va fer el gag.
14: Sí.
15: Jo no vull estar.
14: Sí, el gag de que canviava.
13: Que, per cert, aquí clar, aquest fet ha provocat lapsus lingüístics. Nosaltres vam explicar-ho així, mira.
17: Jorge, quants anys té mesos?
18: Té 8 mesos, quasi 9.
17: Bueno, doncs espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
18: Espero que sí, portem molta estona esperant i espero que sí.
17: Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
19: Oh! Policia!
13: Això és una mica desafortunada la frase.
14: Sí, sí. Bé, però jo, la pregunta és d'on han sortit tots aquests nadons? O sigui, potser és l'efecte invers allò que diuen del Barça, no? El Barça diuen que, per exemple, el gol d'Iniesta, ja has de mirar al cap de 9 mesos el boom de natalitat aquí, com que ja corria el rumor i se sabia que era el centenari de la mort de Gaudí, no m'estranyaria que moltes famílies ho haguessin previst, diguem, un any abans...
13: Fa 9 mesos.
14: I dius, hosti,
15: corre,
14: que ja el tindrem fet i ens el podrà beneir.
13: No, estava calculant. Potser fa 9 mesos devia ser la visita d'Illa...
14: Això ho he comptat, no? I són 8 i mig. Vull dir que algun set mesó també hi devia ser. I llavors s'ha de dir que no beneix només... O sigui, n'hi havia algun de Granadet, eh? Hi havia algun que tenia l'edat de Cobercí, pràcticament, eh? Hi havia una mica de tot. Va, tercer miracle. El miracle de la reapropiació de la Sagrada Família pels barcelonins.
16: Ah, això està bé.
14: Aquest és molt important. La Sagrada Família fins ara era una cosa dels turistes. Gaudí era Gaudí, Alçàvem la mirada, però com alçàvem la mirada quan sentíem a parlar de la Sagrada Família, per enfotre'ns-en una mica, saps? Sí, la mona de Pasqua, etcètera, etcètera. No, tot això s'ha acabat. Tot això s'ha acabat.
16: Absolutament. Vull dir,
14: no hi pot haver ja cap opinió en contra de la Sagrada Família. I mira que n'hi ha hagut, històricament. Tu saps que a mi m'agrada remenar molt la premsa vintage. I, clar, aquí els grans arquitectes estaven en contra de la continuació de la Sagrada Família.
16: Buigues,
14: què diria Oriol Buigues? Vull dir, però què diria Le Corbusier? Què diria Joan Miró?
15: Vull dir, aquelles protestes contra Subirats.
14: Clar, hi havia
13: absolutament... Que som realment un país collorut, eh? Ens agrada molt. Ara, contra nosaltres...
16: Però està bé.
15: Ara, jo sóc testimònia d'aquest miracle. Sí. La frase més sentida és... Ah, doncs hi haurem d'anar, no?
13: Doncs hi haurem d'anar.
14: Mira, tinc una proposta...
16: Jo t'haig de dir que vaig anar després al Benet Xetxe perquè vaig veure la transmissió de TV3 i vaig dir, ostres, què és això?
14: Això ho tenim aquí.
16: I vaig anar-hi... Sí,
13: que la gent no s'esperi els petards, eh? Vull dir que quan hi vagi no hi ha focs artificials.
16: Escolteu, vaig quedar bocabadada.
14: Sí. No, clar, és que l'interior és fantàstic. Jo, la meva proposta és que, com que la visiten cada any 4 milions i poc més de turistes, bàsicament, no, diguem, jo la tancaria als turistes durant 2 anys, som 8 milions, en 2 anys només hi anem nosaltres, i hi hem anat tots, ja. I...
13: Mira, això estaria bé, rebre una carta a casa del president de la Generalitat, que els convidem a anar
14: cita prèvia.
13: Durant l'hora i el dia.
14: Com la vacunació. Per cert, el moment dels focs artificials, jo no sé si us va passar amb vosaltres, però jo des del sofà de casa, potser portava ja molta acumulació d'imatges, eh? Però amb tot aquell fum, jo em vaig pensar que la fotien avall.
13: Sí, que es cremava.
14: O sigui...
13: Digués el Liceu 2, això.
14: No, però fins i tot expressament que no hagués sigut l'última voluntat de Gaudí de dir, mira, quan ja els agradi a tothom, la foteu avall i ja està. I llavors enyorar-la 100 anys més. Quart miracle. El miracle de la resurrecció del món ens mira.
13: Sí.
14: Sí, noi, escolta'm, això que ens agrada tant als catalans, que el món ens miri, aquesta inseguretat històrica nostra, que si no ens ho diuen de fora no ens ho podem de creure. I aquí, a més, té aquest avantatge, com dèiem, això de transversal, que el món ens mira, cadascú pot fer anar per allà on vulgui, no? I molts ho comparen a l'esperit olímpic del 92, ja ens torna a mirar, no? Vull dir, quan fem junts les coses sí que les fem bé, unitat, etc, no? La Sagrada Família pràcticament com un altre paveter. Uns altres, el món ens mira perquè el papa ha parlat català, el català com una llengua oficial, la llengua pròpia de Catalunya. Uns altres, amb aquesta lluita Barcelona-Madrid, no? Vull dir, Miami contra Montserrat, Bad Bunny contra el Virolai, diguem, no? I aquesta superioritat estètica que ens agrada tant demostrar. Per tant, el món ens torna a mirar, urbi et orbi, i això també ha sigut un miracle del papa. Anem per l'últim. El miracle de l'actualització de valors com la bondat o la bellesa. Perquè d'aquest papa, jo em pregunto, què ens atrau exactament? Per què tanta moguda? Jo veig diferents motius, n'hi podríem afegir aquí molts. Un és aquesta cosa, aquest lideratge anti-Trump, no?, que ha tingut el papa de la pau, etc. Un altre, que això no podem deslligar de qualsevol esdeveniment que es produeix a dia d'avui, és allò del FOMO. És a dir, és igual el que passi, però no m'ho puc perdre, i he de ser... diguem, no? I això també s'ha de tenir en compte. El papa també dels que estan al marge de la societat. Però hi ha un factor que és que fa cara de bona persona. I per mi no és un factor gens menyspreable.
13: No.
14: O sigui, Benet XVI, amb totes les virtuts que podia tenir...
13: Fotia una cara amb la llet.
14: No tenia aquesta cara de bona persona.
13: La bondat de la cara.
14: La bondat a la cara, diguem, no? Aquesta cosa que crec que és un factor que té a favor aquest papa, i que jo crec que és un factor també a tenir en compte en pròxims conclaves, perquè no tots els cardenals tenen la bondat a la cara. Això també s'ha de dir.
16: Ella no la tindria, per exemple, no?
13: No. També hi ha qui diu que el papa no és que s'hagi mogut tant ideològicament, sinó que és que el món està tant cap a la dreta que ens sembla que el papa sigui cap a l'esquerra.
14: Sí, sí.
13: Però està allà on sempre havia estat un papa, no?
14: I dèiem això, la bellesa, no? L'actualització d'un valor com la bellesa d'aquestes litúrgies perfectament estudiades, ja no només de l'espectacle final de la Sagrada de Família, sinó la bellesa de la litúrgia, que, clar, al final dius, hosti, pots estar en desacord amb moltes coses, pots creure o no creure, però saben, són conscients que la bellesa uneix i és una cosa que fa
16: anys... I que necessitem rituals.
14: Exacte, que necessites rituals i que fa anys que intenten explotar-ho, tot això.
13: Doncs un gran resum del que ha estat aquesta setmana. Us va agradar, Arturo?
19: Sí.
13: Podeu ser els crítics, no?
19: En general em va semblar que s'entaven totes les línies de confessionalitat de l'estat. Però estèticament, la veritat és que el pas per Barcelona, molt, molt maco. Hem vist coses molt... Jo crec que hi ha el redescobriment de la Sagrada Família, però hi ha el redescobriment de Montserrat, per exemple. Jo crec que també va ser imatges molt...
13: Va ser espectacular.
19: Va ser espectacular.
13: És un moment de reconeixement al país, és la patrona de Catalunya, no? I aquella mirada del Papa a la Moreneta.
19: La Moreneta em va semblar que era interessant a Montserrat, però el dia anterior a Montjuïc ja havien fet, no?, aquell moment del Papa mirant la Moreneta, la rèplica de la Moreneta, també va ser molt intens.
16: A l'Estadi Olímpic va haver-hi, a més, una altra cosa, que és el confessionari públic.
19: Total.
16: Va ser extraordinari. Aquell moment, en els quatre nois van explicar allà uns dramons immensos, sí, sí, i ell escoltant i donant la resposta, que és a lo Elena Francis.
19: Això?
15: Sí, però una resposta molt estudiada.
19: Tant a Montjuïc com a Sant Agustí hem vist alguna cosa que s'assembla una mica més al evangelisme, eh?
16: Sí, per això. Això d'explicar... Donar testimoni, sí, sí.
19: Això de jo dono testimoni, és molt evangèlic.
16: Que és una església que escolta, una església humana, una església que entén la imperfecció, una església, etc. Tot això és el missatge que s'anava donant al mateix temps que es donava el missatge d'un poderío.
15: Una mica menys d'embafada, també hagués estat bé.
13: I menys d'homes, també hagués estat bé, no?
19: Una mica menys.
20: Li podeu buscar les pegues que vulgueu? Aquí s'ha vist. Una nació en funcionament i un home capaç de dir una cosa que feia falta que digués, que és que encara que tothom durant anys s'hagi vengut l'ànima al dimoni, no vol dir que estigui bé. I per fi algú que diu, escolteu, el món va per un camí que tots esteu comprant acríticament, sapigueu que això no està bé.
16: Jo només t'haig de dir una cosa.
20: I una cosa, perdona, jo sí que tinc alguns entorns d'Anglésia, però com diria el Julián, allò més vaporosos, no tant de ferro, no? Hi ha molta gent que l'ha tocat. S'ha remogut, eh? Ja s'han remogut consciències. Que jo crec que això sempre va bé, sigui per on sigui, un punt de reflexió. No?
16: Sí, però mirant-ho amb una mica de distància, jo segueixo pensant i recordant una frase que una vegada em va dir una amiga meva feminista. L'Església abans acabarà amb el celibat que consentir que les dones ocupin aquests llocs que tants bisbes anaven ocupant aquests dies. I en això no s'ha mogut gaire, eh?
20: Doneu-li temps a aquest Sant Pare, porta un any. Li demanem que faci els deures de 500 anys de cop.
15: Bueno,
20: crec que el que està fent és molt interessant.
21: Que descansa una mica.
13: Que descansi? No, però és veritat que volem veure si ve a cavallar el bisbessa de Solsona.
16: Clar, home, seria fantàstic.
21: No l'hem vist, el bisbe novell aquest dia.
13: Sí, ho vaig trucar.
21: Ah, sí?
13: Bueno, amb ell no vaig trucar a la Sílvia, estava a Montserrat. Vaig demanar que me'l passés, però es veu que no va poder.
21: Hòstia, a mi m'hauria agradat molt que hagués ofert el seu testimoni, no?, a l'Estadi Olímpic.
16: Jo crec que aquest papa és capaç de donar-li una resposta fantàstica.
15: Ara falta el sisè miracle. Vull dir, aquest diumenge aniré a l'església del meu poble a veure si s'ha produït el sisè miracle, que és que de les 8-9 persones que van habitualment a missa...
21: Hi ha la multiplicació, no?
15: Hi ha alguna d'això, no? La conversió...
13: Pans.
15: Es tracta d'això, no? Vull dir, el gran miracle del Papa hauria d'assenyar, no?
13: I que Rodalies funcioni.
15: Que ompli l'església.
13: Albert Tom, gràcies.
21: A vosaltres.

0: Tanquem l'àgora avui amb Jordi Comirà, Ferran Espada, Milà, Pedro Oliva i Arturo Puente, però abans Marisa Gil pel Forada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
2: De seguida, el dilema del divendres amb l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó i l'Elisenda Pineda. I avui ens preguntem, i us preguntem, a l'hora d'escollir què estudiar, què s'ha de tenir en compte? El que més ens apassiona o el que ens farà, o creiem que ens farà guanyar més diners en el futur? Si voleu explicar-nos la vostra experiència, 93201-7474.
3: Després resumim l'actualitat de la setmana amb la periodista Sílvia Coppolo i el filòsof Oriol Farrés. Avui centrats en la figura de Lleó XIV i el seu missatge sobre Catalunya com a país acollidor per a tothom.
2: A partir de les 11 conversa amb el Joan Dausà, que just avui estrena l'última cançó del seu darrer disc, l'ha dedicat a la seva filla petita, com ja s'intueix en el títol, Papi, posa-la al disc.
3: I amb les recomanacions culturals i esportives per al cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà i la gran final del concurs pendent, tancarem programa i setmana.
0: Però abans, què he dit als altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
4: Hola!
0: I què,
4: i què? Doncs que el papa ja no hi és. Bueno, sí que hi és, però és a les Canàries, no se li dona tanta atenció. I en Carlos Herrera ha deixat d'orientar el seu ull de Sauron cap al papa i ara es torna a fixar un altre cop en Zapatero.
5: Bueno, y aquí en España, afuera parte de este asunto, nos estamos entreteniendo mucho con las joyas de Zapaterina la Grande. El precio está en torno a 1.300.000 euros. 1.300.000 euros en joyas. Oye, hay que tener abuelas poderosas.
4: També n'ha tingut aquest matí per una de les seves víctimes preferides, el ministre Óscar Puente.
5: De hecho, algunos idiotas han conseguido elevar su idiocia a niveles planetarios. El tuit absurdo del ministro más absurdo, que es el primate Óscar Puente. Dice, lo que hemos visto es que Barcelona sigue siendo la de las Olimpiadas Mágicas del 92, creatividad, buen gusto, precisión. Y Madrid, la del Relaxing Cup of Café con leche en la Plaza Mayor. Almeida y Ayuso, dignos herederos de la botella. Hay tontos muy tontos. Y luego está este primate de Óscar Puente.
4: A Los Santos li passa una mica mateix, ja alcança una mica el tema del papa, i avui ha parlat de la selectivitat i concretament de com n'és de fàcil aprovar aquests exàmens.
6: Pero cómo va a estar bien una selectividad donde aprueba el 97%, como decía el profesor este. Pero no le da vergüenza presumir de eso. Aparte, todo el mundo sabe que las notas de Canarias no tienen que ver con las de Valladolid, y las notas de Sevilla es donde se van los de Salamanca para aprobar. Pero si en la primaria hay maestros con faltas de ortografía, si en la secundaria ya vienen que no saben leer, ni escribir, ni redactar correctamente.
4: I qui va superar de manera brillant els exàmens de selectivitat i redacta perfectament és la nostra companya Sílvia Solanes, que avui s'ha trobat amb un petit contratemps aquest matí quan ha baixat a fer en directe el resum de la premsa digital amb el Canalies, els matiners. S'ha trobat que ha imprès el guió el d'ahir.
7: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
8: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
7: No ho sé?
8: Sí, correcte.
7: A veure,
8: sí,
7: on són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe.
4: Segur que solució en directe.
7: No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar.
8: Saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
7: No, ja està, sí, home, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure, a veure.
8: No,
7: i a veure, és que a veure, premsa digital, ara...
4: La ràdio en directe.
7: Ah, això t'anava a dir. Sí.
0: I a les xarxes què han dit, Joel?
9: Doncs mira, Ricard, avui porto una mica de recull de talls que he vist a les xarxes durant la setmana i no voldria que quedessin sense ser difosos. Comencem amb un parell de reaccions ciutadanes a la visita del papa a Barcelona. La primera, els micròfons del Tot es mou de la gran Pilarín Vallès.
10: És complicat. Fa gràcia, perquè figura que som un país tan... laic, tan descregut. Quan és hora d'anar a veure el papa, hi ha unes empentes.
9: Lucidesa, clarividència, se li diu això. És veritat que en aquesta visita papal han sortit simpatitzants catòlics de sota les pedres, gent molt d'esquerres, que no ho haguessis dit mai, però mira, s'han enamorat del papa, tu. I és que no s'ha d'oblidar, Ricard, que el papa pot fer miracles, i a Barcelona en va fer com a mínim un. Una senyora vídua del barri de la Sagrada Família es va retrobar amb el seu difunt marit convertit en papallona, gràcies al papa.
11: Y bueno, lo voy a ver con tres amigas más
1: y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente, pero bueno... ¡Uy, una mariposa! Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre, porque yo recordaré a mi madre...
9: Ai, no, que era la mare. Era la mare. Ja m'estava fent cares Arturo Puente, que devia conèixer el tall. El que no ha aconseguit el papa, tot i les seves habilitats miraculoses, és que el cardenal Omella no li canviés el nom a l'arquitecte de la Sagrada Família.
11: Estas torres humanas recuerdan mucho a las torres de los apóstoles que verá mañana en la Sagrada Família. Creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí.
9: No sé si l'Omella s'hagués atrevit a dir-li a la cara Antonio al Gaudí, igual li haguessin saltat les ulleres. Els noms no s'han de traduir mai, Ricard, i el que encara és pitjor, no pots fer com el president del Barça en funcions. Rafael Juste, que si no sap una paraula en català, la diu en castellà, però traient-li una lletra.
12: El nostre departament jurídic ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Quan el president del Real Madrid, amb una roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa...
9: Un butxorn i un altre butxorn, amb una escena que he trobat al més pur estil del cinema absurd de David Lynch, Yorgos Lanthimos o Luis Buñuel. Els protagonistes són Pedro Sánchez i Míriam Nogueras i l'escena es produeix al Congreso de los Diputados.
13: Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, queda la paraula, quan vulgui. Com veu Catalunya? Gràcies. Moltes gràcies, senyor president, quan quiera. Por favor, silencio. Silencio.
14: La veo bien.
0: Está bé.
9: No?
0: No.
9: Sí. Es podria fer un àgora d'aquest estil, no? Sí.
0: Què tal? Què en penseu d'aquest tema? Ho veig complicat.
9: Ja està. Sí.
0: Ferran Espada, Milà Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Bon cap de setmana.
15: Bon cap de setmana.
0: Una pausa i entrem al dilema. Amb Àngel Llàcer, Elisenda Pineda i Judit Mascó. La pregunta d'avui és: s'ha d'escollir els estudis en funció del que podeu guanyar de diners o en funció del que us agrada? 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Avui l'Enigmàrius feia... crear trames de coloms a Barcelona. I la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames, per exemple, d'un guió. I en català central, fabular sona igual com qui fa volar coloms amb la seva imaginació. Només 294 dels 883 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 18 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Can Llong Jordina Garrit Forns, de Torredembarra, el tarragonès. I avui també ens heu dit colomar, palomar o canonar.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
19: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Tenim tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Colsur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
20: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
21: A la botiga web i app.
22: Benvinguts a la millora del dia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
22: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
23: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
24: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs.
25: Hi ha coca aquí.
26: Oh. Hola, quin és el programa de ràdio que més us agrada?
27: Catalunya Ràdio.
2: Sí.
3: És resposta molt sincera.
5: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
3: Anem a repartir berenar.
5: A la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
15: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
21: Ai.
15: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
21: Ai, ai, ai.
15: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
25: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic escòtics mega rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Baltasar Garzón, el pare a Peles, i les mamarazzis a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
28: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
29: Sí, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
30: Molt més.
29: Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
30: 100%.
29: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
30: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
31: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, però estem els locos o què?
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
29: I ara ja has convertit en un d'aquests friquis.
31: Sí, sí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Elisenda Pineda, bon dia.
32: Bon dia, Ricard Ostrell.
0: Judit Mascó, bon dia.
32: Molt bon dia.
0: I Àngel Llàcer, bon dia.
33: Bon dia.
0: Però què t'ha passat?
33: Bueno, és que me'n foteu un lío amb els horaris, fills meus. O sigui, ja. Normalment s'ha de
0: a les 11, a les 10.
33: Clar, és que escolta, jo pensava que a les 11.
32: Àngel, jo ho vaig posar, en el xat. Vaig dir,
0: A
32: les 10 no em van contestar.
0: No llegeixes, bueno,
33: vaig missatges. Vaig dir, ai, Francesc, moltes gràcies. No sé, però és que jo em foto un lío, ja. És que jo em foto un lío.
0: Escolta, he vist que la nit eres una gala.
33: Ah, sí? Ahir la nit, veus que em van donar un premi?
0: Un premi?
32: Premi.
0: Què dius ara?
33: Sí.
32: Quin premi?
33: Sí, on el tinc? Ah, l'he perdut ja. On el tinc?
32: Carai.
33: És un premi que em va donar el Pride Barcelona, que organitzaven els primers premis Pride, no sé què, de Barcelona, allà a l'Hotel Vela.
32: Sí.
33: I aleshores em van donar un premi Àngel Llàcer Pinós.
0: Un premi per gay?
33: Icona.
32: Per ser gay, per ser referent.
33: No, per ser gay, no.
32: Icona.
33: Per ser una icona.
0: Una icona dels gais.
32: Ai, gràcies. Home, per la... Això vol dir
33: que ja ets un vell, perquè després va venir uns nois i em van dir ai, moltes felicitats i tal, i vaig dir, dic, bueno, sóc una vella glòria, i diu, sí. Vella i glòria, em van dir.
32: Oh, bueno, però bueno, encara que et van conèixer, Àngel, perquè ara la gent jove no coneix ningú,
0: Però no entenc el premi. No, què has fet?
32: Què has fet a la vida? Sí, ei, referent.
33: Home, ser un referent, fer que els nens vegin que, saps, allò, si hi ha algú així, doncs, em veu allà i diuen, ai, mira, saps?
32: Jo vull ser gay.
0: Com
32: però, és una, no, Àngel, és una responsabilitat ser una icona. Un icon.
0: Clar, tu has sigut tota la vida.
32: Bueno, què vol dir ser icona?
0: Sempre,
32: què vol dir?
0: Jo sempre he volgut ser com Judit Mascó.
32: Jo et diré una cosa, ara parlàvem amb la Judit.
34: Doncs escolta, ja comencem malament,
32: La Judit ha fet una plec amb les models dels anys 90. Plec. Com la plec del cargol, però la plec de models dels anys 90.
0: Ja ha passat.
32: Sí,
34: va fer una desfilada. Això també, això és molt xulo. Jo li estava explicant amb ella perquè a nivell personal... Bueno, jo és una cosa que no volia fer. Perquè no em sento ja ni penso que no tinc ni l'edat, ni el cos, ni el
0: tant. Les xiques són guerreres.
34: Però quan ens vam ajuntar, em vaig oblidar de tot. Ho vam donar tot, vam disfrutar moltíssim. I aleshores la meva última filla, la quarta, i la petita, que ja té 20 anys, em diu, mama, saps que jo no t'he vist desfilar mai? I dic, què dius ara?
32: És molt gros.
34: No, clar, és molt fort. Jo dic, doncs és l'última oportunitat, segurament. Per
32: veure.
34: Porta-me-la, com sigui, amb una moto elèctrica, amb el que sigui, però porta-me-la.
0: Totes les supermodels dels 90.
34: Estàvem allà. I
0: la Verónica Blume.
34: Totes.
0: La Lorenzo.
34: La Blume, que està tot el dia.
0: La Nieves Álvarez.
34: La Blume, que està tot el dia fent ioga més allà que aquí i tal. També deia que no.
1: Sí, que tu ho saps.
34: Juntes.
0: Bueno, m'ho acaben d'enviar.
34: Ens va fer un subidon.
32: Clar.
34: Quan vaig veure la meva nena asseguda allà mirant-me. És tan bonic. Quina sort que tinc de poder viure aquestes experiències. Ara. I, a més, moltes persones que estaven allà assegudes, que va ser una ovació i va ser meravellós, va i diuen les dones aquestes. Judit, és que desfileu vosaltres fa que ens sentim...
32: Empoderades, segures...
34: Empoderades, però també, clar, com a referents, com a... no icones, però bueno, et sents emmirallat de que tu pots consumir moda, que tu pots lluir moda, que et pots sentir maca i bé, independentment del cos que tinguis i l'edat que tinguis.
32: Correcte.
0: Molt bé, Àngel, doncs, bon premi.
34: I a més tenim un públic femení amb certa edat avui,
0: sí.
34: Que també li agradarà que no digui.
32: Sí. Estem totes a la cosa de la menopausa.
0: Han vingut tots a veure, Àngel, i el nostre sèrie han fet
34: Àngel,
0: un...
34: Àngel, tenim públic femení amb certa edat que s'han quedat decebudes de no, que no hi siguis.
33: És que estic, a veure, estic per arribar-hi, jo visc un quart d'hora, vull dir que després puc anar-hi.
32: Bueno, a saludar-les. Vine a saludar-nos.
34: Sí. Home, si entremig vas parlant... I no perd la connexió. Ves venint.
0: Anem al tema de debat. Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. El dilema és el següent. S'ha d'escollir els estudis en funció de les portes que us obriran al mercat laboral, és a dir, dels diners que podeu guanyar, o, per contra, és millor triar la carrera en funció del que t'agrada, del que t'apassiona. Què en penseu, Judit?
34: Mira, jo crec que sóc la persona més equivocada, encara que penseu que tinc criatures i això, perquè què he de dir jo, precisament, mira que acabo d'explicar,
32: exacte,
34: que no sabia què volia estudiar, que vaig començar estudiant, bueno, vaig fer turisme per fer alguna cosa. Perquè,
32: mira, jo també.
34: Ah, mira, sí, no ho sabia.
32: Sí, vaig fer turisme.
34: Doncs m'agradava, no sé, viatjar. Veure el món, viatjar, els idiomes, vaig pensar que seria tenir una miqueta de cultureta general i saber una mica de tot i no saber res. No sabia ben bé què volia fer. I què m'hauria... O sigui, que mai a la vida hauria pensat que aquesta feina, que a priori havia de ser una anècdota a la meva vida, em donés la possibilitat de desenvolupar-me com a persona, com a professional, i que seria la persona que sóc ara, i m'ha anat prou bé. Ser model, fer de model, que això no s'estudia.
32: No s'estudia.
34: Llavors, dit això, em sembla una tonteria.
32: Això et pots apuntar a una agència model. Curset,
34: sí, però és igual.
0: Estudia, però s'aprèn.
34: Sí, això és molt pràctic. Dit això, jo no sóc la persona adequada per dir ni a les meves filles ni a cap jove que una carrera que té molt bona sortida és el més adequat. Realment, encara que soni a tòpic i que ho diem sempre, vull que siguis feliç, fes el...
0: Potser hi ha un error de concepció. És que... La carrera no et defineix el que acabaràs treballant. Ja. Això ho hem de canviar.
34: Això també és molt important.
0: No? És a dir, al final tu has d'estudiar potser alguna cosa que et generi inquietuds i que tinguis ganes d'estudiar, encara que després sàpigues que això no et portarà a treballar d'allò. No?
34: Per exemple, hi ha una carrera que el meu marit va fer, que és dret, no? I ell sempre diu, és una bona carrera de tenir de base, si no saps què has de fer, perquè normalment fas altres coses i és una carrera que va bé per exercir moltes altres professions.
32: Correcte.
34: Com una base.
32: Sí. No? Sí, és un sufragit. Dret és com el sufragit de les carreres.
34: Però jo també vull dir que és molt difícil pels joves sentir clarament una vocació amb lo aviat que els hi toca. Tots aquests que han acabat el batxillerat i han fet la CL.
32: Han triat també en el moment de triar
34: batxillerat. És una sort que tinguin vocació.
0: Hi ha casos de gent que té una vocació molt clara, llavors ja no hi ha
34: dubte. Que sàpiguen el que volen fer ja és una gran cosa. Jo tinc filles que han fet humanitats a la Pompeu Fabra, que no s'hi van matar fent el batxillerat, no s'hi van matar fent a la CL perquè no necessitaven cap nota específica, tothom anava estressat, i que les ha fet felices i els ha agradat molt. Ara, clar, no són enginyeres, saps? No són enginyeres aeronàutiques.
33: No, però mira, vist lo vist, o sigui, una vegada ja la vida ja ha passat, com si diguéssim,
34: sí,
33: no?
34: Sí.
0: Després donen premis.
34: Ja et donen premis i desfiles.
33: I això que no hi soc, us esteu fotent de mi, i això que no hi soc.
34: Va, parla, que tot deixem parlar.
33: Escolteu una cosa. Vist lo vist, ja la vida ja ha passat, saps? O sigui, al final, jo és un missatge que sempre vull dir als pares, jo. És a dir, si el teu fill és llest, que faci el que vulgui, no pateixis, no cal que faci dret, no cal que faci empresarial,
0: i si és
33: que faci, no sé, medicina, m'entens? O sigui, perquè si és tonto, serà tonto tota la vida, i si és llest, serà llest tota la vida.
32: Hi ha tontos, saps? Que també els hi va bé, o sigui, que no cal patir, tampoc.
33: Exacte, no cal patir. Però vull dir que al final tu destacaràs, facis el que facis, vull dir que al final tu has de deixar que el teu fill faci el que vulgui. És veritat que si és tonto, i tu veus que el teu fill és una mica tonto i tens la capacitat de veure'l, igual sí que l'has de guiar una miqueta i dir, doncs mira, tu estudia això, que això igual t'ajudarà una miqueta. Saps què vull dir? Però si una persona...
34: Perquè hi ha exemples, Àngel i... Elisenda.
33: Elisenda, sí. Es diu?
34: Ui, és que estic una mica espessa.
0: I Ricard, eh? Va sortir de festa ahir.
34: No, que hi ha persones que ens donen un exemple de vida brutal. Ha...
0: No he dormit
34: sí
0: a casa.
34: Sortir, sí que
0: no he dormit a casa, no.
34: Sí que vaig sortir,
32: ah, no?
34: De veritat.
32: Oh?
34: No, he dormit a casa, però sí que vaig sortir.
0: No se m'ha dit això.
34: És que els dijous dels juernes, en diem juernes. Ah, no, a vegades us ho vaig explicar, això.
0: Sí, sí, per sortir.
34: Els juernes són complicats.
0: A quina hora has anat a dormir?
34: No tan tard, el que passa que ja...
0: A quina hora?
34: Escolta, tu no t'interessa.
0: Sí, que m'interessa, no t'ho preguntaria.
34: No ho podria dir, però no ho diré públicament. O sigui,
0: aviam,
34: el que volia
0: tu,
34: dir és que hi ha gent que ens dona exemples de vida. Per exemple, hi ha un xaval...
33: Jo m'he anat a dormir l'hora que el canalia s'atacava.
32: Hòstia... Que, però és clar, que t'has quedat adormit avui.
0: Sí, normal, Àngel.
34: No has despertat el Canalies, no? Amb la ràdio t'ha despertat...
33: No, que perdona, que jo no m'he dormit, que jo estava aquí la mar de bé. Va, segueix.
34: No, que ja anava a dir que va haver l'alumne perfecte en l'any 22, que va ser un xaval madrileny, que va ser el que ha tret la nota més alta, altíssima, sí. Perfecció total de la CELE, no? I aquest noi agafa i fa, es gradua en filologia clàssica.
32: Clar que sí. I serà un filòleg
34: fantàstic. I a les xarxes socials van començar a fotre, sí, fer memes, a criticar-lo, el van matxacar.
32: Nota, no hagis triat enginyeria industrial.
34: Clar, que ets tonto, això no vol dir ser llest. I també voldria dir que, i això és una experiència meva personal, de fa poquet vaig anar a concursar amb un passapalabra, ¿vale? I vaig estar amb el Manu i la Rosa, la Rosa és la que va guanyar el Rosco aquest dels 2 milions.
32: Sí,
34: no sé quan,
32: una pasta.
34: I vaig estar parlant molt amb ells perquè vaig gravar 3 programes i vaig preguntar, tenia molta curiositat, com són, què estudien, què fan a la vida aquesta gent que és tan intel·ligent.
32: Sí.
34: I em va dir el Manu que era psicòleg, treballava en recursos humans en un petit despatx, i em va dir la Rosa que era mestra. Professora.
32: Sí. O sigui, hi ha molts tipus d'intel·ligència.
0: Clar,
32: és a dir...
0: saber coses, l'altre ser intel·ligent.
32: Ah, aquí està. Hi ha molts tipus d'intel·ligència i de manera d'anar pel món. Mira, a mi em va passar quan vaig acabar el COU, que jo tenia molt clar que jo volia ser mocatriz, que és això, bueno, ja, l'Institut del Teatre, i jo ja m'hi veia, saps? Jo em pensava que era Núria Espert. Saps el que vull dir? I ma mare va veure que no, que jo havia fet de Mare de Déu als Pastorets i un parell d'escales a Nifi que havia fet de Concha Velasco.
0: Ui, aquests n'hi ha molts, eh? Àngel, tu deus trobar molts d'aquests que han fet allà els Pastorets i que venen dient, és que el meu fill té un talent.
32: Correcte.
33: No, o sigui, jo la de nenes que he escoltat cantar...
32: Tu diràs.
33: La meva filla,
0: let it go.
33: Canta.
32: Sí.
33: I canten malament.
32: I canten que esgarrifen.
0: Perquè els han ensenyat malament.
33: No, clar, això és un altre tema, un altre dia de
32: Jo volia ser actriu i ma mare em va dir, ni parlar-ne d'això. Llavors em va apuntar a fer turisme perquè el meu tiet li va dir, escolta'm, el turisme és el futur, saps allò? Que fa els anys 90 això passava, el turisme és el futur.
34: Sí.
32: El turisme, no tenia cap mena d'interès en el turisme. Vaig aprovar perquè m'ho vaig copiar absolutament tot. Comptabilitat de primer, només m'ho feien en castellà, que és una cosa...
34: Ai, sí, hi havia comptabilitat.
32: Hi havia dret, hi havia un poti-poti, que és una carrera que, bueno...
34: Cultureta general.
33: Però fixa't que t'estàs dient, em van apuntar, vull dir que tu no vas decidir...
32: No, en absolut, Àngel, i això, jo vaig perdre 3 anys la meva vida i un dineral, perquè, clar, me l'havia de pagar jo, a sobre.
34: Jo em costava tant estudiar i m'havien de fer els exàmens quasi bé a mida perquè estava tot el dia viatjant pel món i treballant, que un dia va citar els meus pares i els hi va dir, no penseu que no és tan important el títol, perquè aquesta nena turisme ja n'està fent.
32: Clar, exacte.
34: Us ho juro per això. I els meus pares, què passa, que són mestres. I clar, per ells el títol i acabar els estudis era tan important.
32: Clar, però
34: jo vivia amb tant estrès perquè era impossible.
32: Judit, perquè això era una mentalitat.
34: Diu, aquesta nena ja està fent turisme, però està molt bé que m'ho fes veure.
32: Però és generacional, perquè els nostres pares són fills de la postguerra. Són gent que no van tenir un accés als estudis, almenys els meus, que són de classe treballadora. Aleshores,
34: si
32: hi ha un gran gruix que quan van arribar als anys 80 i els seus fills van poder accedir a la universitat, la seva obsessió era que aquella criatura anés a la universitat perquè també era com a casa tenim un advocat, a casa
34: no,
32: tenim un metge.
34: I els marcaven les carreres. La meva mare, el ser dona, va dir, mestre, és una de les carreres que tu pots fer.
32: Aquí està, i aleshores,
34: tampoc era vocacional, pobre.
32: La nostra generació ens vam veure una miqueta obligats a fer allò que els pares havien projectat amb nosaltres.
33: Clar.
32: Avui en dia, que el futur està com està, i que la canalla puja sense saber si podrà pagar-se un pis, sense saber si podrà anar a treballar del que li agrada, sense saber si podrà tenir fills, sense saber tot això, escolta'm, doncs treu-te la cotilla, fes el que t'agradi.
34: De totes maneres, parlem molt,
0: però... La gent no fa el que li agrada, perquè, per exemple, les carreres més demandades i millors pagades a Espanya el 2026. Mira, enginyeria informàtica i de software. És a dir, com que el futur és la tecnologia, doncs vinga, aquesta és la més.
32: Clar.
0: Després, medicina.
32: medicina hi ha molts metges que estan, o molts estudiants de medicina que estan estudiant per ser...
34: Hòstia, pues necessiten molta nota, companys.
32: Però per ser metges cirurgians estètics, Vull dir que estan
34: la dermatologia i l'estètica, tots volen fer això perquè es forren.
32: Aquí està la història. Llavors, qui ens curarà el ronyó a la Puigverd quan estiguem fotuts, saps? Aquí està el tema.
0: Enginyeria aeroespacial.
32: Mira, aquesta està bé perquè a mi, Marc, m'hi agradaria anar.
0: I després hi ha odontologia.
32: Ciberseguretat.
34: Home, és que el món bucodental és imprescindible.
0: El màrqueting digital.
32: Màrqueting digital, que no he entès mai què és.
34: Sí, no, el màrqueting digital...
0: Com vendre i comunicar digitalment.
32: Ah, sí, molt interessant.
34: Xarxes socials, publicitat, estratègies digitals per vendre't.
32: Jo seria una persona molt trista si fes això.
0: Però veu que l'odontologia, el sou mitjà és dels més alts, de les carreres...
34: Ah, sí, aquí, clar, aquí hi ha dades interessants, perquè dius, bueno, jo sé que entre aquí i aquí és el que jo guanyaré.
32: Clar,
34: triar una carrera, el que estem parlant és triar una carrera amb aquests baremos, per molt que estiguem parlant ara així tots molt woke,
32: és depèn del que t'agradi.
34: És veritat, és veritat que hi ha molta gent que sí que es guia amb això.
32: Depèn de com tu tens el cervell. Però si tu el que t'agrada és fer quartos, al cap i a la fi la felicitat te la donen els diners, no allò que fas. Allò que fas és la via que fas servir per tenir diners.
34: No, i allò que fas, és a dir, la feina, si ho pensem, i que també ha passat els anys, Àngel, que com tu deies, és on dediquem totes les hores del dia i tota l'energia i totes les passions i tot el temps i totes les inquietuds i totes les expectatives i tot.
32: Sí.
34: Per tant, que trist és fer una cosa només per diners. Perquè què faràs amb aquells diners?
32: Bueno, però hi ha gent que és feliç, fent diners.
1: Però és el que diu l'Elisenda. O sigui, hi ha gent que el que li agrada la vida és fer... Mira, a mi em va passar això. O sigui, jo quan vaig acabar quan 18 anys, com que aquesta cosa de la família, el meu germà feia medicina, és metge, llavors jo havia de ser empresari, aquesta cosa de la família catalana. Sí. Llavors el nen ha de ser empresari. Llavors me'n vaig anar... Allà em van... Bueno, vaig anar... Bueno, és igual, ho faré curt. Vaig anar a ESADE. I aleshores vaig arribar allà, llavors, clar, totes les persones que hi havia allà feien allò per guanyar diners.
32: Clar.
1: O sigui, el seu pensament és, quan siguem grans, serem directors d'empresa i tindrem molts diners. O sigui...
34: És que guanyar diners està molt bé.
1: Però l'objectiu d'aquelles persones era això. I jo em vaig adonar que el meu objectiu no era aquest. Jo vaig pensar, és que jo no vull que el meu objectiu... Bueno, perquè no m'agradava, o sigui, no era el meu objectiu principal fer diners.
32: Clar.
1: O sigui, els diners ens agraden, evidentment, però vaig pensar, bueno, si he de fer diners ja els faré perquè fer alguna cosa que m'agradi. Llavors vaig prendre la decisió d'anar a fer teatre, que clar, va ser una cosa bastant de dalt a baix, perquè de cop i volta estava fent empresarials i de cop i volta em vaig anar a l'Institut del Teatre a fer teatre.
32: I van tenir un estabet a Can Llàcer.
1: Home, clar, exacte. El nen vol ser escultor. Aleshores...
32: Clar.
1: I aleshores, doncs, jo, clar, va ser un drama, allò és un drama. I
32: sí, s'ho van agafar malament a casa.
1: Molt. Ara,
0: perquè era un fracàs, Clar.
34: És que els diners, estan molt bé, doncs, per viure bé, per tenir un sostre, per disfrutar,
0: clar, jo,
34: per
0: fer unes bones
34: vacances, per gaudir de la vida,
0: final,
34: però...
0: Al final, només... uns pares que et donen tots els recursos perquè el nen estudia la millor carrera possible, no? Que, i en aquest cas, per tindre un futur esplèndid... I el nen diu no. Jo vull ser un varietés.
32: Clar, però això és la raó de projectant el teu fill...
1: Bueno, però això és el meu cas, però bueno, jo entenc que tu pateixis...
34: Hi ha una carrera de varietés, jo la faria,
1: És la meva.
0: Sí, la seva.
1: Jo entenc que els pares tinguin por, ho entenc perfectament. Però també és veritat que quan tens 18 anys i tens tota la teva família, que et miren com si fos un boig, que et donen l'esquena, que també en el psicòleg, saps què vull dir-te? Dius, home, l'única cosa que jo vull és això. Que al final, moltes vegades, jo em trobo amb els d'ESADE després de molts anys, perquè tinc molta relació amb els d'ESADE.
34: I què? Com els veus?
1: I sempre em diuen, hòstia, tu que vas marxar que no volies fer diners, i al final és el que has fet
32: que més no bé. I escolta'm, i ara els teus pares entenc que estan orgullosos i que venen a veure't a totes les estrenes i que alguna vegada n'heu parlat? Et toro passau.
1: Jo sempre els dic, clar, dic ara tan orgullosos que esteu i us ompliu la boca de que sou els pares de l'Àngel Llàcer, apa, va.
34: Però és que això també m'ha passat a mi, clar.
32: A tu també ha passat, Judit,
34: Esclar. Sí. Amb els meus pares no tant, ja eren una mica d'una generació i més oberts de mentalitat, però la meva àvia, on poseu la nena, ja esteu vigilant què està fent aquesta nena? En canvi, després, quan vaig començar a triomfar, clar, sóc l'àvia de la Juny Mascó, esclar, perquè ha anat tot bé, però vull dir que són feines que fan por, que no hi apostes, que no creus que acabaran bé.
0: És un paper complicat, perquè com a pares vols el millor, protegeixes, però clar, no deixes volar, i llavors aquí és on hi ha moltes carreres frustrades amb això, no?
32: Sí.
0: De fet,
1: tu què faries amb els teus fills?
0: Que facin una mica el que vulguin, no?
34: Però això ho diem, però en el fons,
0: la teoria és acompanyar-los.
34: A tu t'agradaria que fessin ciències i que sapiguessis
0: que... El que vulguin, és la seva vida.
34: A mi, jo també penso així, però...
0: No, però vull dir que això és la teoria. Després, quan t'hi trobes...
32: No deixes de patir, però aleshores és saber que els has d'acompanyar i que aquest patiment te l'has de menjar moltes vegades, no? I és com, bueno, mira, a casa sempre tindràs un sostre i un plat a taula, que és el que em deia mon pare. Diu, si t'estavelles, doncs escolta'm, ja posarem un plat de llenties i...
34: I també això és un comentari que m'està fent pensar que també... els fills que poden permetre's fer carreres o estudis més artístics, diguéssim, més d'humanitats, és perquè saben que tenen un plat a taula.
32: Clar,
34: i que els cobriran les espatlles les famílies. Sí. Això també és una reflexió que aquí deixo.
1: Sí. Això també és veritat, que jo sempre que penso que darrere un escultor hi ha una família rica. Però...
32: sí.
1: Però no, gran frase. Per exemple, el meu cas no era aquest, perquè de cop i volta jo vaig dir, bueno, vull ser no sé què, tal, tal, i llavors vaig anar a viure, vaig anar a compartir pis, no? I aleshores recordo que jo vaig marxar un dimecres, tenia 19 anys, vaig marxar de casa amb 19 anys, ara és impossible, és impensable. Sí. I aleshores vaig marxar amb 19 anys i jo recordo que vaig tenir pis i havien de pagar el lloguer del pis, perquè anava de qualsevol cosa, treballar als supermercats, treballar no sé què, tot per pagar-me. Jo, perquè els meus pares em va dir, nosaltres no et pagarem res.
32: Correcte, clar.
1: Perquè ja t'hem pagat.
32: Ja t'hem pagat les sabates. Mon pare, quan vaig fer 18 anys, em va dir, jo t'he pagat les sabates. A partir d'ara te les pagues tu.
1: No, espereu, llavors, jo marxo un dimecres de casa meva, dic, bueno, doncs me'n vaig a viure no sé què, tal, tal, tal, pum, pum. Arribo diumenge a dinar, vale, perquè els diumenges es dinava a casa, i la meva habitació ja no existia.
32: Clar.
1: Era un despatx. Dic, però
2: això no en dos dies...
1: Dimecres vaig marxar i diumenge ja no hi existia la meva habitació, era un despatx.
2: La mapi, tu.
32: Molt a favor.
1: La ma mare va dir, bueno, has marxat, no? Doncs ja està.
2: Clar, però... és que què hem de fer? De tenir la habitació així tot el dia?
34: Escolta, a mi m'agradaria això fer-ho, perquè les filles van independitzant, però no acaben de deixar les habitacions.
2: Ah, doncs agafes les coses, li fots una caixa i adéu, s'ha acabat.
34: Però és que també sap greu, o sigui que jo...
2: No,
34: greu no. A mi m'agradaria fer neteja.
2: Això és un trauma que tens. No acceptes que han marxat de casa, accepta-ho, ja no hi són.
34: No, jo accepto, són elles que no accepten que han marxat definitivament. Pensen que potser tornaran?
2: No, no, no, ets tu que et resisteixes al canvi.
32: Perquè elles no han acabat de buidar.
34: No, no buiden, o sigui, han marxat, però no acaben de buidar.
2: Agafa les coses i les poses en una maleta i un camió i cap a casa.
32: Sí, sí, i ja pots agafar una planta baixa després pel teu marit i per tu, només una habitació, no hauràs
34: de calentar.
2: Fas obres, fas la seva habitació.
1: Més petita, anem aquí, més petitet i ja està.
34: Mira el tema, és que em fa molta gràcia xerrar amb vosaltres.
2: Ara posarem aquí el carro de la compra.
32: Exacte, perquè la dutxa sobretot és important.
2: Guardem aquí un espai per si haguessin més de setar un llit ortopèdic, el que sigui.
32: Correcte, correcte.
1: Tu pensa que d'aquí...
34: Això és així, d'aquí 4 dies, eh? Això encara no, però hi hem d'anar pensant, eh?
1: Tu ja ets una icona, per tant, ja has d'anar a començar a adaptar la casa.
34: I tu què?
1: Jo ja
34: per cert, enhorabona, eh? Enhorabona, eh? Que no l'hem felicitat.
2: Sí, sí, felicitats, eh?
32: L'enhorabona.
1: És que teniu uns collons, de veritat, eh? No em foteu.
2: Però per què, enhorabona, per què?
34: Perquè li han donat un premi.
2: Ah, sí,
34: Pride.
2: Sí,
34: Pride, de la Pride Parade.
32: Clar, escolta'm.
2: S'ha creat per la vida, jo què sé.
32: Bueno, també, celebrar la vida també. Està molt bé,
34: exemple
32: també.
34: Exemple de vida. És que ser una icona és un exemple.
2: Oh, com se l'enfot.
1: Però escolta, no te'n fotis, això ho digui.
34: Que no.
1: Escolta'm,
34: que no.
1: Que no.
34: Doncs vine, vine.
32: Està a punt de baixar, eh?
34: La cara, home, però jo et faria una abraçadeta.
1: No, és que avui us portava una cosa, jo.
2: Com?
34: Què dius ara?
1: A les nenes.
34: Ai, què portaves?
1: Una cosa.
34: Ens ho portes a la setmana vinent?
1: Sí, però a quina hora serà la setmana vinent?
34: A veure,
2: la setmana vinent serà...
34: A les 10 i 10 aquí.
2: Sí, aquesta hora.
34: 10 i 10 aquí.
1: Ricard, a quina hora serà la setmana vinent?
2: No sé, jo no hi seré la setmana vinent.
1: Com que no hi seràs? No
2: em va bé.
34: Però això no és seriós.
2: Ah, no, la que ve sí que
34: hi seràs. Sí que hi seràs.
1: Clar que hi has de ser, clar que hi has de ser.
34: És que aviam si t'he de portar jo l'agenda, eh? A veure, a les 10 i 10 aquí, Àngel.
32: D'acord, quedem així.
34: És fàcil, 10.
1: Bueno, a les 10 i 10. Mira, podem fer una cosa. Per què no quedem a 2:15 i esmorzem tots tres, que no ho fem mai?
32: Doncs no estaria gens malament.
34: Va, molt bé. Aquí, en el bar del costat.
1: Sí, a la Farga.
32: Sí.
34: Ah, mira.
32: Sí, a la Farga, perquè hi ha un altre bar aquí, però...
2: Hi ha un altre bar, el Taita, més econòmic, sí.
32: Sí, sí. Està bé.
34: Bueno, això ho acabem de decidir, que tenim al xat. Va, sí.
32: Tenen un bull blanc que és molt bo, també.
1: Escolta, ja t'hem acabat la secció.
2: Gent de Pineda, Àngel Llàcer, gràcies.
1: A tu sempre.
34: Adéu i petonets a tots.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir,
10: Somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
13: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
18: Sí.
17: Sí, estàs còmoda?
18: Sí, sí.
17: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
18: Sí, estic còmoda perquè treballo poc.
17: Clar, és fàcil.
18: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
17: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
18: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
20: La tarda de Catalunya Ràdio.
21: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
22: Aquesta veu no és de ningú.
23: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
22: Quina història, mare de Déu.
20: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: La millor hora del dia.
32: Bravo per l'equip de la tarda.
22: És increïble.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan acaba la setmana i arriba el divendres a aquesta hora, saludem a la periodista Sílvia Coppola. Bon dia, Sílvia.
32: Bon dia i bona hora.
0: I Oriol Ferrés, filòsof. Què tal? Bon dia.
24: Hola, bon dia. És el...

0: això no és un tema menor.
1: Ara diuen aquesta vegada han tret les dones, i recordes la polèmica amb les monges que van netejar la taula?
0: Sí.
1: Almenys les han tret de netejar.
2: En l'episodi, quan va venir a la visita del papa Benet XVI...
1: No era això, companys, és a dir, no s'havien de treure les dones, s'havien de posar més dones, no?
0: Sí, però això ara mateix, doncs, quan vam parlar amb el bisbe Planella, no, doncs ens deies que això podria generar un cisma. I tu dius, bueno, això és com dir, opi, el llop! I dius, bueno, doncs, si hi ha problemes, tracta els problemes, perquè on poses primer, la institució o les persones?
1: Dit això, la frase de la setmana és aquesta.
3: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Que aquest sigui un país acollidor per tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Quina primera idea ens dona aquesta frase, Sílvia?
0: A veure, la frase del papa, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat i estimat per allò que és, aparentment és universal i poc controvertida, però dit aquí, a Catalunya, doncs té moltes capes de significat. Primer, doncs diu, òbviament, que Catalunya és un país i recull un relat nacional que connecta precisament a Catalunya, diríem, i que s'ha construït, diríem, al llarg de moltes generacions. Ja al segle XX, perquè ara és el segle passat, el segle XX, Catalunya va absorbir grans onades migratòries procedents d'altres regions d'Espanya. Sí. La formulació de polítics i d'intel·lectuals catalanistes com Josep Benet o com Paco Candel, doncs insistien justament que Catalunya no era una comunitat que es definís per l'origen de les persones, sinó per la voluntat de pertinença, eh? Que aquests dies hem vist una pila de rituals on justament es recollia això, la pertinença que necessitem tots sentir. La famosa idea de Catalunya un sol poble va néixer precisament per evitar que la societat quedés dividida entre autòctons i nouvinguts. I, com deia, això s'arrela en el catalanisme social i cristià dels anys 60, influït també pels discursos de l'abat Esquerrer i per un llenguatge de reconciliació després de la Guerra Civil. Als 70, el SUC, el sindicalisme i l'Assemblea de Catalunya la van convertir en una eina política central per evitar la possible fractura entre autòctons i immigrants, com deia, i per articular aquest catalanisme popular i integrador.
2: Un sol poble, no?
0: Un sol poble, sí. Quan el papa parla d'un país on tothom sigui estimat per allò que és, toca una fibra molt profunda d'aquest imaginari català, la nació com a comunitat d'inclusió més que no pas de sang o d'origen.
1: Això d'un sol poble, hi ha qui pot agafar-s'ho de dues maneres, no? Hi ha qui et diu que un sol poble vol dir que hi ha una sola identitat, i aquí et diu que el que volem és totes unes identitats que resumeixin i que defineixin aquest sol poble, no?
2: La inclusió és això, no? És a dir, que hem d'entendre per unitat? Una cosa uniforme? O el fet que incloem i que d'aquest conjunt hi ha una diversitat que d'alguna manera està configurant aquest sol poble? Clar, un sol poble que és monolític és una cosa que exclou tots aquells que són diferents, també. Clar.
0: És acollir, alhora és preservar una identitat pròpia. I aquesta doble necessitat no és fàcil de conciliar. La psicologia social ens diu que les societats amb canvis de demogràfics ràpids, com el nostre, no? Com a Catalunya, tendeixen a generar mecanismes de categorització. No? Els d'aquí, els que han vingut, els nouvinguts. Quan la immigració és elevada, com en el cas de Catalunya, la identitat col·lectiva es pot percebre com a una... està amenaçada, no? Diríem, ens amenacen que realment es perdi. Llavors, la frase del papa el que fa és mira de desactivar aquest mecanisme. No diu que les diferències desapareguin. Diu que la dignitat, que és la seva paraula clau, precedeix qualsevol diferència. Per tant, és una frase, un missatge molt coherent amb la doctrina social de l'Església. Abans de ser català, espanyol, marroquí, paquistanès, llatinoamericà, l'individu és persona. És la identitat que acull les altres. És la identitat humana compartida. Però també es pot llegir d'una altra manera, perquè molts sectors de la societat catalana viuen la preocupació que una immigració molt intensa pugui dificultar la cohesió cultural, òbviament, i lingüística. Per a aquests sectors, la paraula acollidor pot semblar incompleta si no va acompanyada d'una referència a la reciprocitat, és a dir, a l'esforç d'integració que han de fer els nouvinguts, que evidentment que tenen drets I deures.
1: Recordo que uns amics meus de Can Oriac, un barri de Sabadell que és més aviat de tradició d'immigració, més andalús en el seu moment, acostumaven a dir que quan anaven al centre de Sabadell, baixaven a Sabadell.
0: I no? A Mataró. Anem a Mataró.
1: Anem a Mataró.

0: fora, sí, de fora, vull dir, el barri de l'Esperança, que és el de tocar, de Rocafonda.
1: Clar, és un barri propi de Mataró, no?
0: Sí, però era, anem a Mataró.
1: Baixaven a Mataró.
0: Baixem a Mataró, si anaves a la Riera.
2: I a vegades, alguns coses, que viuen, no? Parlant de Sabadell, que jo també hi vaig néixer allà, no? Que, a veure, alguna gent de Sabadell, quan pensen en Sabadell, pensen en 3 o 4 barris, sí, com a molt, no? Però clar, és una ciutat de més de 200.000 habitants. És molt més gran i molt més diversa.
1: Aquesta frase que dèiem, que aquest país sigui un espai acollidor per tothom, que deia el Papa, és una frase que diria que està calculada, que és oberta expressament, Sílvia?
0: Jo diria que sí. És a dir, si jo que m'he mirat tots els discursos, fins i tot el del Congrés dels Diputats, cada paraula està calculada i el que es calcula justament és l'ambigüitat que té. És a dir, tothom la pot entendre una mica com vol. Ningú s'hi pot oposar. Qui es pot oposar a la dignitat humana? Llavors el missatge, doncs, és de consens, no? I els diferents actors polítics se'n poden apropiar de manera diferent. Els progressistes la poden interpretar escombrant cap a casa i veure-la com una defensa de la immigració i la diversitat. El catalanisme integrador hi veu la confirmació que es pot ser català independentment de l'origen, i els sectors més preocupats per la cohesió cultural hi poden llegir una crida a evitar la deshumanització del debat migratori. És una frase moral més que política, és clar que també és política, perquè té la força política, i això és allà on rau justament aquesta capacitat, aquesta força, la capacitat d'interpel·lar públics molt diferents.
1: Una cosa el que diu el Papa, l'altra el que no diu el Papa. Aquesta sí, és l'altra, i pel que fa al català, doncs hi ha coses que no s'han dit.
0: Pel que fa al català, vols dir, no?
1: En el context, en aquest context, no?
0: Molt bé, la qüestió més interessant probablement és allò que la frase no explicita, no? Sí. Perquè Catalunya viu una de les transformacions demogràfiques més intenses de la seva història contemporània. El debat ara aquí no està en si acollim o no acollim, No està al voltant de l'acollida, sinó també sobre la integració lingüística, l'accés a l'habitatge, la cohesió escolar, la seguretat, la transmissió de la cultura catalana, no? Fixem-nos que tenim els docents en conflicte continuat amb el govern, que el dia que el Papa va a la Sagrada Família es mata un home a plena llum del dia, i que gràcies, Papa, per entendre el pes que el català, no la sensibilitat, està molt bé parlar de sensibilitat, però és de respecte, té com a eix de la cultura i la nostra identitat més enllà del que ho entenia el cardenal Omella d'entrada, no? I tenint en compte això, doncs, que uns cantaires que duien l'estelada de les partitures se'ls va fer fora del temple discretament, però fora. Què fa el Papa? El Papa no entra en cap d'aquests terrenys. Parla des del pla moral, no des del pla de la gestió pública, el dia que no van els trens. El pla moral és també, però, polític, i el pontífic recorda un principi ètic previ. Qualsevol resposta política ha de partir del reconeixement de la dignitat de les persones. Després ja veurem com les utilitza cadascú, les paraules del Papa.
1: I la frase en si, la que posàvem, per tu és una frase de 10 sobre 10.
0: Sí. Per mi la frase de l'acolliment és de 10, i quan va a Montserrat ja diu que s'està fent. Reconeix Catalunya com aquest país que acull i que integra, no? El que dèiem abans, que connecta amb la tradició de Catalunya un sol poble. Redueix la polarització entre grups d'origen diferent des de la comunicació política, com dèiem, és de consens. I veiem aquí, doncs, el que està passant, no? Diríem, a Catalunya, que hi ha tanta immigració, invitació a l'acollida, i no resol el debat sobre la immigració, ni qui ha de tenir les competències, no? Papa no hi entra i diu que no hauríem de començar preguntant-nos d'on ve cadascú, sinó reconeixent primer la seva condició de persona.

0: per allà.
1: Magnífica cançó de Lluís Llach, eh? Venim del nord, venim del sud.
2: Què és això?
1: És això.
2: No, diríem en ons mena.
1: Terra d'acollida.
2: Ah, terra d'acollida. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar, tu, això.
3: Diferents orígens, però caminem junts. És a dir, que no importa tant d'on vinguis, sinó a partir d'ara què fas, no? I estem tots junts caminant.
2: Unitat, llibertat, persones vingudes de tot arreu, sense fronteres, valors compartits, construir un futur millor. I avui hem començat parlant de Josep Benet, però podríem anar fins i tot a l'eslògan perfecte que va fer Lluís Bassat pel president Jordi Pujol, aquell Som 6 milions, que ja intentava construir una identitat col·lectiva inclusiva catalana que evités la possible fractura entre els catalans de tota la vida i els nouvinguts, no? És allò de, és català qui viu i treballa a Catalunya, i qui ho vol ser.
1: I qui ho vol ser,
2: bé. No? I ara el que veiem és que el PARPA parla d'acollida i des del moment del president Pujol d'integració. També hi ha la tensió entre aquests dos conceptes.
1: I tot això, Oriol, amb què et vols fixar tu avui?
3: Va, jo em vull fixar amb la figura del papa de Roma en primer lloc. Hem de dir que és com un papa missioner. És a dir, el 267è papa, allò 14, és el primer papa de la història, fixem-vos amb això que estava comentant, també amb doble nacionalitat, estatunidenc i peruà, perquè va exercir com a missioner i bisbe a Chiclayo, a Perú, durant més de dues dècades. Per tant, en aquesta experiència hi podem veure la idea d'una església sinodal, és a dir, d'una església missionera que s'acosta als llocs on hi ha dificultats, que escolta, i aquesta també és una idea interessant, perquè potser algunes d'aquestes reformes que ja es van iniciar amb el papa Francesc demanen temps per poder-se consolidar i compassar. I qui sap si iniciar-ne també de noves. Ho dic perquè la institució de l'Església Catòlica és una institució mil·lenària, però que segurament encara arrossega per tradició moltíssims dèficits democràtics. Per tant, en aquest sentit, podem dir que l'Església Catòlica ha optat per la sinodalitat i hi ha un continuisme entre Francesc i Lleó XIV, sí, amb la idea de sinodalitat, justament, que és la pluralitat, l'escolta, i, per tant, sortir d'aquest absolutisme de tota la vida. Tampoc ens imaginem, però, una democràcia radical, per descomptat que
2: encara no... Més que fos democràcia, encara que no sigui radical.
1: No
2: ja hauríem avançat moltíssim. És clar, va, el Congrés dels Diputats i aquest senyor, diríem, l'Esperit Sant té molta feina, perquè només hi ha homes que trien homes.
3: Sí, i aquí hi ha un tema interessant, que potser també es podrà caminar cap a, no una església anticlerical, però almenys sí anticlericalista, on, d'alguna manera, tots els socis, per entendre'ns, puguin tenir veu, independentment de si estan ordenats o no. És a dir, que també més participativa. Jo crec que justament aquesta és la idea. Potser una democràcia radical no cal anar tan lluny, però almenys la cosa ha de ser molt més participativa. I ara aquí podríem anar a un segon tema. No sé si us interessa.
1: A veure.
2: Us interessa tot. Sí, que quan ja parles dius coses molt bones i parles molt bé.
3: Quina creieu que és la funció que té l'Església geopolíticament en el món d'avui del segle XXI? Atenció, perquè ens posem en temes grossos, eh?
1: El que està fent ara és el de pacificar, d'alguna manera, no? Rebaixar tensions, potser.
2: Jo crec que el que fa el papa molt bé és un lideratge femení i, diríem, horitzontal, i no mana, no ordena, sinó que convida i acompanya. Acompanyar és el verb i ell ho fa perfecte.
3: Clar, el papa de Roma és un dels grans líders mundials. I ho és sense exèrcit. Això és molt interessant, perquè ho és igualment de líder gràcies a la diplomàcia, els milions de fidels que té i l'enorme influència que té. I hem vist un papa, Lleó XIV, fer una crítica profunda, per mi, a tres grans moviments globals que jo crec que preocupen la humanitat sencera, que són la guerra, efectivament, és el que deia el Ricard, el tema de les noves tecnologies i aquest acceleracionisme que hi ha amb la tecnologia, i el capitalisme salvatge. Lleó XIV crida, atenció, a una pau desarmada i desarmant. I la teoria de la guerra justa diu, Lleó XIV, que ja no és una teoria vàlida. Per tant, posa sempre per davant la pau. També crida a desarmar la intel·ligència artificial i crida a respectar la dignitat humana en un món econòmicament injust. I tot això ho vam poder veure a l'encíclica Magnifica Humanitas.
1: Són les paraules d'Oriol Ferrés i de Sílvia Coppola analitzant els conceptes que ens han envoltat aquesta setmana, avui sobre el papa de Roma. Gràcies, fins la setmana que ve.
2: Gràcies, gràcies. Fins la setmana que ve.
4: I acaba la carrera en un temps rècord a la que està sens dubte...
0: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
4: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
5: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
7: A l'avi al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat per haver induït a l'error, diu, amb la taxació de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Inicialment, ell va dir que el valor era de 30.000 a 50.000 euros, però la taxació dels experts apunta a 1,3 milions d'euros. El PP no en té prou amb les explicacions del portaveu i l'acusa de mentir deliberadament. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
12: Bon dia. Arroyo demana perdó i es desdiu de la xifra inicial que va traslladar quan li van trobar les joies al despatx a Zapatero, l'escorcoll del passat 19 de maig. En un missatge a les xarxes ha afirmat que Zapatero ho explicarà tot davant del jutge i aclarirà el que calgui sobre aquestes joies. Una taxació feta per una joieria i experts gemòlegs encarregada pel jutge ja parla d'un valor preliminar molt superior, 1,3 milions d'euros. El paper, però, acusa Arroyo de mentir i de fer-ho per tapar l'origen real de les joies. Esther Muñoz.
13: Él salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz ha mentido a todos los españoles. Y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
12: Zapatero declara com ha investigat dijous vinent a l'Audiència Nacional. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
14: La Unió Europea celebra l'entrada en vigor del pacte que endureix la seva política migratòria. La nova normativa ha aixecat molta polèmica, sobretot per reforçar l'externalització de les fronteres. A partir d'ara, els estats europeus podran construir centres de deportació a l'estranger, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. També es redueixen les garanties d'asil. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
15: Hola, bon dia. Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
16: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
15: Serà més fàcil denegar l'asil polític i agilitzar les expulsions de tothom que vingui de països considerats segurs, com ara l'Índia, Colòmbia o el Marroc. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja de la Farola, a Vilanova i la Geltrú. S'ha tancat part d'aquesta platja. El cos ha aparegut aquest matí i es treballa per aclarir si és víctima d'un accident.
14: Un operari que treballava en tasques de soldadura al port de Mataró ha quedat ferit aquest matí arran d'una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. L'home té cremades de segon grau i ferides a la cara i l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 2:15 del matí i s'hi han desplaçat 5 dotacions. Per la seva banda, els operaris de la companyia del gas han controlat la fuita i han tallat el subministrament. Aroa Contreras és la responsable de comunicació del port de Mataró.
17: Doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres mal. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
8: Aquest matí declaren a la Ciutat de la Justícia familiars de la parella investigada pels maltractaments del seu fill que van acabar amb l'hospitalització de la criatura el mes de març a l'Hospital Vall d'Hebron. La parella va quedar ingressada a presó, tot i que la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir, els metges citats a declarar van assegurar que mai havien vist lesions com les que tenia el nadó. Anem a la Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
18: Bon dia. Avui estan citats a declarar els pares, els germans i un cosí de la parella acusada de maltractar el seu fill de 6 setmanes, que el 16 de març va ingressar amb lesions molt greus a la Vall d'Hebron. Les declaracions dels familiars han començat amb retard, a 11:15, i es preveuen llargues. Es produeixen l'endemà que el jutge que investiga el cas escoltés els testimonis de l'equip mèdic que va atendre el nadó a l'hospital. Els metges van declarar que en tota la seva carrera no havien vist unes lesions anals tan greus en un nadó. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
8: Esports, Marcos García.
19: A les properes hores debuten dues de les seleccions anfitriones al Mundial Masculí de Futbol. A les 9, el Canadà contra Bòsnia. Aquesta matinada, a les 3, els Estats Units contra el Paraguai. Resultats dels dos primers partits, els dos al primer grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. A segon, el Girona fitxa Oleksandr Pishur. Es tracta d'un davanter ucraïnès que fa 2 metres i 4 centímetres. Encara en futbol, el Madrid fa oficial Josep Mourinho, entrenador per les properes 3 temporades, i a més el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife 97-89, el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Posa, doncs, el 2-0 en aquesta sèrie i demà tindrà el primer match ball per l'equip blaugrana per classificar-se per a la final. Avui a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off contra el València. Aquest València-Penya el podreu seguir en directe al Tot Gira, a l'exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio i també 3CAT. Encara en bàsquet, notícia d'última hora, el Manresa confirma el fitxatge de l'aler danès Gustav Knudsen. I l'Atlètic Barceloneta jugarà demà a la Champions masculina de waterpolo, la final contra el Prorreco italià. A les semis, els mariners van superar ahir el Ferencváros d'Hongria als penals.
11: Fins aquí les notícies.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Veus a les...

0: La Valentina ja tenia cançó, li faltava una a la Julieta, ja la tenim aquí. És una estrena que avui haguem de conèixer. Joan Dausà, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Ja està, ja ho tens a casa, ho tens ordenat.
1: Ja, ja està, si no tinc més fills i filles ja fem feina.
0: Sí, si no hauràs de fer més cançons.
1: Bueno, la Valentina em comença a dir, però papa, la meva no era tan alegre, eh? Llavors, bueno, has d'anar...
0: La Valentina era la cançó Pina.
1: És la gran, era la cançó Pina. Sí. De fet, clar, les cançons parlen molt de les personalitats de les dues. La Valentina fins ara ha estat una nena com més intro, més reflexiva. La defineixo una mica com a, si fossin dos pel·lis, la gran seria una pel·li, la Valentina, francesa d'autor, i per tant aquella Pina, aquella
0: més
1: cançó
0: delicada,
1: més delicada. I la Julieta és una pel·li americana, mainstream, i la cançó ha anat cap aquí.
0: Sí, sí, totalment. Però és una cançó festiva, és alegre, sí. És d'estiu, aquesta
1: cançó. És d'estiu. És una cançó que m'exigien elles, de dir, papa, m'has fet una cançó per la Valentina, ara falta la Julieta, i jo li vaig fer com una brometa un dia a l'estudi amb el Floren, amb un pianet de joguina, i li vaig cantar, Julieta, que t'has mullat la samarreta, però res, una tonteria. I van dir, bueno, però això ho posaràs al disc i ho cantaràs als concerts, no? I jo, hòstia, llavors amb el Florent i el Santos...
0: Tu vas fer com si fos una broma.
1: Sí, una frase, una tornada. Llavors, treballant la cançó, es va convertir en això, en una cançó com molt fresca, i vam dir, bueno, si és tan fresca i tan divertida, potser la podem col·locar en aquell moment d'estiu. S'ha convertit en això, una broma amb les nenes, doncs mira, una cançoneta d'estiu.
0: Formarà part del darrer disc de Dausà, que és Immortals, però que, com va sortir el mes d'abril, no estava inclosa aquesta cançó.
1: No, el que vam tenir és un detall pels que van comprar el disc físic, la tenien incorporada al final del disc. Val. Però a xarxes i a digital no hi era. Ja ens la guardàvem per ara. I també, enllaçant una mica amb això de la broma de les nenes, jo pensava de quina manera la podem fer com que tothom se la senti seva, no? I una de les maneres era doncs, convidar algú a cantar amb mi perquè d'alguna manera sortís de casa aquesta cançó. I amb el Bruno, amb la Mamaduixa, doncs vam pensar, mira, pot ser molt xulo que cantis tu també. I també estic content d'això, que hagi transcendit de l'àmbit familiar. No?
0: Després de 5 anys sense publicar cap àlbum de llarga durada, a l'abril Joan Dausà va publicar Immortals i ja es prepara per una curta però intensa gira per 10 festivals d'estiu repartits per tot el país.

0: Si abans et llevava duixa, en aquesta cançó Immortals ho fas amb Antonio Orozco, eh?
1: Sí, és un regal que et dona la vida poder comptar amb la veu i la... i l'amor de l'Antonio, doncs em fa molt feliç. Havíem coincidit amb l'Antonio en diferents esdeveniments i sempre ens dèiem doncs, que estàvem molt a gust junts i que havíem de fer alguna cosa, no? I aquestes coses que a vegades dius però no es fan. I un dia fent aquesta cançó pel nou disc em venia ell tota l'estona i li vaig proposar, ell tenia ganes de fer una cançó en català i ens vam trobar. Vam fer un treball... dur de trobar els estils, d'encaixar, no? Inclús no, variacions melòdiques, però després...
0: Com si quedat... donen un préssec i, una,
1: sí,
0: i un,
1: sí, però un
0: alpocat
1: lloc...
0: i dius, vinga, va, no? I heu trobat una textura extraordinària, no? Sou Team Baix Llobregat.
1: Sí, exacte, tenim això, tenim Baix Llobregat.
0: Sant Feliu i Hospitalet, no?
1: Exacte, i hem trobat com un lloc on els dos som cadascú de nosaltres, però funciona, no?

0: Perquè quan fas una cançó ja vas pensant en la persona que pot col·laborar-hi?
1: No, perquè el 90% o 95% de les cançons que faig no tindran col·laboració. Ja. Sí, és més, en aquest cas sí que em venia, perquè hi havia una part com de la forma melòdica, el queda't aquí, aquesta cosa sí que me'l veia molt a ell, des d'aquell lloc tan potent des d'on canta. I sí que com que tenia pendents i present doncs, la possibilitat de fer-ho junts, sí que anava, no?, pensant en l'Antonio. Però en general no.
0: Perquè els discos, a vegades, clar, ens hem tornat en un moment en què ja ho consultem i les cançons, ja no escoltem discos, no? Escoltem cançons.
1: Sí.
0: Però, en canvi, treballs com aquest també tenen sentit per les col·laboracions, no? Perquè tenen un plus al final.
1: Mm.
0: I això fa que també, si ho escoltes tot, doncs s'agafa una entitat que encara és d'aplaudir, perquè molta gent va publicant cançons i al final ens perdem.
1: Sí, jo penso que és maco. Ara feia com 5 o 6 anys que no traia un disc. Haver com actualitzat el repertori, d'alguna manera, doncs incorporar molt material nou per als concerts. Jo, sobretot, aquest disc l'he fet pensant en els concerts que vindran ara. Cançons que ens donen colors, energies, un viatge emocional diferent. Ens poden fer riure, fer ballar, fer plorar. I sí que en aquest viatge que hem fet nosaltres, d'incorporar nou repertori sense abusar-ne, perquè a vegades moltes col·laboracions també et poden distreure del que explica, no?, el propi disc, que és una mica el que està passant ara. Però trobar els dos colors, les dues veus, de fet en el disc també, no sé si en parlarem, però hi havia l'Anaïs Vila, no?, que cantem una cançó també junts, que forma part de la meva banda, però que també la considero una col·laboració. És maco, quan dones aquest espai de personalitat i de veu diferent que t'acompanya.

0: que no és gens habitual és incloure una haca en una cançó, com passa aquí a Welcome to My Party, no? Per què ho has fet, això?
1: Això, en aquest disc, mira, mai havia dedicat tant de temps a fer cançons i el disc vam estar un any i pico i cada cançó ha tingut com 7 o 8 revisions i versions. I aquesta cançó es deia Dies de Merda, i era una cançó, la que sentiu sense la haca. I, però amb ganes de treballar el disc, tenia ganes d'incorporar diferents sons i energies d'altres espais, d'altres cultures, i una vegada veient un vídeo d'una haka d'aquests que t'apareixen a vegades al mòbil, no sé si era el Parlament de Nova Zelanda o era un partit de rugby abans de jugar-lo, aquella energia tan bèstia, sí, a mi em va portar l'energia que vaig sentir al Palau Sant Jordi i a la Vista Alegre quan vam acabar l'anterior gira, perquè em vaig sentir tribu, em vaig sentir família, amb un objectiu molt compartit i molt concret i amb molta força. I això és el que té la haka, no? Té aquesta direcció, aquesta força i aquesta contundència. I vam provar l'estudi amb el Santos i el Florent. Provem de mesclar aquesta haka amb la cançó aquesta de Dies de Merda, però donant-li aquesta energia de tenim ganes de trobar-nos i junts podem aconseguir el que sigui, no? I mira, va sortir aquesta cançó que ens encanta i que la fem servir justament, faig un spoiler, però per començar els concerts de la gira, perquè al final aquesta cosa de benvinguts, ens hem trobat a faltar, anem a gaudir de la nit, no sabem com acabarem, però segur que una mica més feliços de com hem començat.
0: Hi ha amor, hi ha vida, hi ha mort i també hi ha homenatges a Bob Dylan.

0: I toques l'harmònica, sí, també, fins i tot.
1: Ja que ens hi posem...
0: I això vol dir que tocaràs l'harmònica també al concert,
1: sí,
0: clar.
1: En aquesta cançó. I ja ho feia amb la Gran Eufòria, també, sí, tocava una mica l'harmònica. És que vaig veure la pel·lícula de A Complete Unknown, no? Aquella que protagonitzava el Timothée Chalamet. Chalamet, sí. I vaig pensar, hòstia, quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trump, Netanyahu, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor, i potser des d'aquí sí que guanyem. Llavors aquesta cançó és un... Els temps tornen a canviar, és una reivindicació de dir, anem a intentar canviar el món des de l'amor, no des de la lluita i la confrontació.
0: Has seguit el Papa aquests dies aquí?
1: No, m'ha enganxat a Cerdanya, a casa. Mm. Però bueno, anava veient, tot el viatge.
0: T'interessava el discurs que ha fet?
1: M'interessen coses que comenten. Jo em considero una persona de valors cristians, no tan catòlics, però a vegades hi ha coses que sí que es comparteixen, no? També és veritat que hi ha moltes coses, jo pensava, quan veia el Congrés dels Diputats aplaudint 7 minuts, no? Allà tothom, de tots els colors, penso, quina parafernàlia, perquè és que us ha repassat a tots i tot això que esteu dient ara no ho aplicareu. És com quan hi ha un funeral que tothom diu, ostres, hem d'estar més connectats amb la vida, quan de cop et passen coses fortes. Ve el Papa, et diu alguna cosa que creus que sí, d'acord, però després l'endemà tothom segueix amb la seva vida i el seu egoisme. I per tant, hi ha hagut coses molt interessants que ha dit, però que tant de bo realment es poguessin aplicar.
2: Fila 32, veig des de dalt, no em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença.

0: malgrat tot el que diuen de tu, Joan, tu ets una persona optimista. I ho demostres amb les cançons, amb les teves cançons, no?
1: Jo crec que sí. Aviam, és un disc, potser el...
0: Si el Joan Tallavenes ja...
1: No, m'ho guardo per de tant en tant. En aquest disc hi ha un parell de cançons Tallavenes. Però és veritat que amb l'edat, veus les coses diferents, i és un disc potser més resignat d'entendre que hi ha coses a la vida que no aconseguirem, que la vida potser és més dura del que sembla, però alhora és un disc lluminós, d'esperança, de dir tota aquesta duresa que a vegades ens destrossa per dins té un sentit i és una oportunitat de creixement. I aquest disc és això, és un disc lluminós, d'esperança, i per tant aquestes cançons Tallavenes sempre intento donar-li la volta i entendre que tenen un sentit i que per un moment ens abracem en la tristesa i en el dolor, però després ja comencem a entendre que allò doncs val la pena mirar-ho a la cara.
0: Hi ha un homenatge també al poder que té la música, no? d'unir les persones al final, no? I és un poder que tu has viscut de primera mà, per exemple amb aquells concerts que es vas fer extraordinaris al Palau Sant Jordi de Barcelona o al Palau Vista Alegre de Madrid. 11.000 persones vas aconseguir plegar a Madrid, tot un rècord.

0: Tot això que es va viure, i serà aquest estiu a la gira d'estiu o no? Aquest punt d'eufòria, de la gran eufòria.
1: Mm, precisament en això es basa aquesta gira d'aquest estiu. Per això fem només 10-12 concerts, perquè cada concert...
0: Acabareu esgotats.
1: Sí, no, però perquè realment hem tingut la sort de poder aplicar allò que hem viscut al Palau Sant Jordi de Vistalegre en diferents espais de Catalunya, però el concert serà molt semblant del que va passar al Palau Sant Jordi.
0: Sense llançar-se al públic,
1: sense
0: no?
1: llançar-se al públic,
0: val, val.
1: Però entrant al públic, però fent cosetes.
0: Et va ser molt, molt mal aquell dia?
1: Aquell dia em pensava que no, però em va saltar, una mica sí, em va saltar, no sé què es diu, una boleta que tenia aquí al genoll que em vaig haver d'operar i tot, eh? Com es diu? Un tros de menisc.
0: Et vas haver d'operar?
1: Sí. Sí, sí, sí. Però bueno,
0: és que tens una edat, Joan, i et penses que ets jove i fas amb l'eufòria aquesta que portes, no?
1: Però sí que en aquesta gira sí que tenim ganes de repetir tota aquella energia que vam viure al Sant Jordi a Vistalegre. En moments, evidentment, de nostàlgia, però sobretot és una celebració. Per això és aquest Welcome to My Party des del principi. I és una gira que hem preparat amb molts recursos, amb molta il·lusió i moltes ganes perquè sigui molt especial.
0: Hi ha una part de tu que es nota molt als concerts, aquesta part artística, bé, de tu i de tots vosaltres, diguéssim, no? Que és que cuideu com si fos un espectacle tot allò que aneu a oferir, no? No només és un recital, sinó sí. Va molt més enllà.
1: Sí.
0: És una festa, és un és una obra de teatre.
1: Sí, jo crec que a vegades dir-ne només concert, penso... No ho sé,
0: curt,
1: sí, sí, no? És com... I pensem en molt el viatge, l'escenografia, l'impacte visual, el viatge emocional. Per això també estic tan content d'aquest últim disc, el d'Immortals, perquè ens ha portat moltes cançons. O sigui... Estem tocant gaire... Totes les cançons del disc estan al concert, a part de les anteriors cançons que ens agraden més i que la gent connecta més, eh? Però perquè ens aporten colors diferents, vivències, sensacions, i és això. Cuidem molt que la persona que vingui a un concert surti una mica més feliç de com ha arribat.
0: Confessionari de Rosalia, per exemple, o sí. La casita de Bad Bunny, t'inspiren alguna cosa?
1: Mira, més que inspirar em va fer pensar que el que he fet jo tampoc és tan estrany. Perquè jo moltes vegades en concerts he fet coses que trenquen el concert, no? Sí. Com jugar al Jo Mai Mai al Palau Sant Jordi, o com fer altres animalades que no cal explicar aquí, però dic que sempre passen cosetes. I algú alguna vegada m'havia qüestionat, de dir, però això és un concert o això és una mica massa cachondeo? De cop arriba Rosalia i fa el confessionari i tothom diu que és increïble, no? I penso, està bé, perquè hem de pensar quin és l'objectiu. L'objectiu és que ser molt puristes i fer un concert de cançons i parlar-lo just, o proposar un viatge emocional que a vegades costa de descriure en l'estil, però que aconsegueix que la gent s'emocioni.
0: També ara estem parlant de festivals d'estiu, no? Festival Camín, Sons del Món, aniràs a Terra Mar, a Mar d'Estiu, a Summer Fest. Això és estiu.
1: Sí.
0: Per tant, la gent també té gana, suposo, de viure això, un sí. show, un espectacle, no?
1: Sí. Perquè l'estiu també té... O sigui, jo reivindico... acabem el concert... no a dalt. Jo reivindico, o sigui, hi ha un moment com d'emoció molt bèstia al final, però perquè jo reivindico que l'estiu no és només festa. Està molt bé la festa i aquesta vegada la gira té més festa que mai, per part nostra. Però també l'estiu té aquell moment de foc de camp, de reflexió, de mirar-se als ulls i d'inclús trobar a faltar els que no hi són. I per tant, en aquesta gira també deixem espai aquestes coses també de hòstia, que bé, és estiu, estem celebrant, però també connectem des d'una profunditat també necessària, no?
0: El proper concert és demà?
1: Sí.
0: O sigui que ja està,
1: és
0: ja comences.
1: Sí, arrenca.
0: I estàs en forma, diguéssim? Et prepares físicament?
1: Sí, la veritat és que...
0: Home, perquè això és exigent, no?
1: Sí, demà tenim el Cabró Rock, de fet. I la veritat és que estic anant al gimnàs, ho odio, eh? O sigui, soc infeliç, però la paraula és infeliç anant estic fent una modalitat que és el CrossFit, no? Que és aquesta cosa et diuen que treballes una mica tot. I vaig 3 cops a la setmana, i és horrorós. Però ho faig per salut. Per salut, per estar bé,
0: per no... Tu físicament has d'estar
1: bé. Sí, per estar bé.
0: Cantar també un esforç físic, no?
1: Sí, exacte, que també em serveix per la feina, però que encara que no treballés d'això, mantenir-me una mica en forma per estar bé físicament és important. Llavors ara ve tots aquests concerts que sí que doncs, em fa molta il·lusió, i sí que si estàs en forma doncs els pots gaudir més i no enganxar-te
0: en un malgest. Com saps les coses que esperen els teus fans de tu? Perquè saps que tens un públic femení molt, molt fort darrere.
1: Sí.
0: Com portes aquest fenomen fan?
1: Ah, no, molt bé. Molt bé, perquè és un... És com molt bonic, és com molt familiar. I té un punt molt respectuós de dir...
0: Però agrades més a les dones que als homes, no?
1: Sí, però això ja m'agrada, perquè m'acostuma a passar que si agrades més als homes que a les dones, els homes no arrosseguen tantes dones. En canvi, si agrades més a les dones sí que arrosseguen homes. Per tant, si pots triar, jo trio que agrada més a les dones.
0: Perquè les dones són més receptives a les cançons d'amor?
1: No, jo penso que els homes són més reticents. Mira, jo estic ara començant, bueno, estic ficat en cercles d'homes en què ens trobem, parlem de la vida, i no només de la cervesa i el futbol, sinó que parlem en profunditat de la vida. I són aquesta energia femenina que tots tenim, que hem d'anar despertant a poc. I jo crec que les meves cançons ajuden a sortir de l'armari a molts homes que tenen l'emoció tancada amb una armadura, i de cop doncs van obrint, i molts homes també em paren i em diuen: Joan, m'encanten les teves cançons, he plorat molt amb, no sé, Per nosaltres i els de dalt. Vull dir que al final...
0: Sí, aquí sí, però sempre passa tard, no? Sempre, la sensació és que els homes, quan hi han morts a la vida, quan troben a faltar algú, no? Quan es van fent grans, se n'adonen de l'important que és estimar.

0: Et preocupa la mort?
1: M'atrau.
0: T'atrau?
1: No em preocupa gens. M'atrau molt. O sigui, jo tinc la certesa de que...
0: Però no hi ha viatge de tornada, eh?
1: I tant. Bon, jo crec que sí.
0: Sí?
1: Jo crec que sí, per això m'atrau. O sigui, jo tinc la sensació i la certesa, que és interna, eh? Que estem constantment pujant i baixant, i això és un aprenentatge, i el lloc guapo és a dalt. Aquí venim a fer feina, venim a superar reptes, a créixer com a ànima, que ningú s'espanti, és el que jo sento, eh? I em atrau molt el que explica tothom que ha estat molt a prop de la mort, experiències, no?, properes, i em connecta amb algo que jo també tinc molt cert, que és realment allà hi ha una llum i un amor, doncs, que és el punt de partida. Baixem aquí com qui surt a l'hora del pati i tornem cap a dalt. I en aquesta cançó explico això, no? Però ho explico un condicional perquè realment no tinc la veritat absoluta, però també reivindico que de la mateixa manera que jo no et puc demostrar que hi ha alguna cosa, ningú em pot demostrar que no hi és. I, per tant, el benefici del dubte jo l'escombro cap al lloc més bonic, que és pensar que això no s'acaba aquí.
0: Perquè tot això té un sentit, per tant, no?
1: Per mi té molt sentit, molt. I molt sovint em sento acompanyat per tots els que no hi són.
0: Doncs, si voleu, aquest Joan Dausà, amb alegria, amb festa, amb xerinola, però també amb aquestes preocupacions o amb aquestes esperances, el podeu anar a veure demà, 13 de juny, al Cabró Rock de Vic. Crec que queden molt poques entrades si no estan esgotades, però vaja, ho podeu intentar. Divendres vinent, 19 de juny, al Magnífic Fest, a Lleida. Dijous, 2 de juliol, al Festival Bars del Poble Espanyol de Barcelona, amb entrades ja exaurides, mala sort. I dissabte, 11 de juliol, al Festival Camins de Manresa. Ho podreu trobar a la web de Joan Dausà. Joan, gràcies i fins aviat.
1: Moltes gràcies, guapo.
0: Et cansis molt a l'estiu, també. Descansa, eh?
1: Bon estiu.
0: Ara tornem.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
2: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
9: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Aquest partit gaudeix de la victòria més fresca amb la síndria sencera ratllada a un preu imbatible de 89 cèntims al quilo o pren la davantera amb la llonza de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Només del 12 al 14 de juny.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Passen 2 minuts de 11:45 i aquesta hora comença la taula de recomanacions pel cap de setmana. Marc Garriga, Llucia Ramis, Bernat Adéu, Robert Prat, Francesc Soler i Marta Viana, bon dia.
14: Bon dia.
15: Bon dia i bona hora.
13: Quasi... Oh, què passa, Bernat? Quina veu? Bon, escolta'm.
15: Bon, és una veu papal.
13: Bon dia i bona hora. Bon dia, hora.
14: Faltava el rever.
13: Sí.
15: És veritat.
13: Mira, ja el tens. Torna-hi, a veure.
15: Bon dia i bona hora.
13: Bastant bé, bastant ben
15: aconseguit. Hosti, dono el pego de papa, eh?
13: Sí, sí, sí.
15: Jo seria un bon papa.
13: I d'escolanet, també. Vull dir que...
15: Bueno, ojo. Ojo, aquí ens posem en un terreny pantanós.
13: Sí, sí, és veritat. Passem pàgina. Marc, amb què comencem, va?
16: Doncs mira, jo volia fer-vos una recomanació conjunta, fer una mica de trampa, perquè sí, coincideixen a la cartellera de cinema dues pel·lícules que són, entre terror, fantasia, ciència-ficció, que són totalment antitètiques, però que es complementen i que fan que hi hagi molta gent que estigui anant al cinema.
17: All these rooms, this place built.
16: Aquesta és Backrooms, o sigui, una és pels moderns i l'altra és pels clàssics. Backrooms és pels moderns, val? Però jo recomano que tothom vagi a veure les dues, eh? Backrooms és el nou fenomen del cinema mundial, ho està petant a tot arreu. El director és Kane Parsons, que si no el coneixeu és que no sou moderns, perquè no. És un youtuber que ho ha petat durant els últims anys amb uns vídeos inquietants i pertorbadors d'una mena de nova dimensió que està formada per passadissos interminables i habitacions infinites, amb uns fluorescents al sostre, que són els mateixos que tenim aquí a la redacció de Catalunya Ràdio, cosa que ja
13: és inquietant,
16: una mica de lluio, i on doncs, entra gent, es perd, no sap com sortir-ne, hi ha presències estranyes. Diuen que és una pel·lícula de terror, per mi no és de terror, és una pel·lícula angoixant, ho fa molt bé, Kane Parsons. És un tio que en 20 anys s'ha convertit en el director més jove a encapçalar la cartellera, la taquilla dels Estats Units. per tant, 20 anys, només. Bueno, una mica com tu, també, així, una mica...
7: No encapçalant res,
16: jove...
7: però sí. Sí, sí.
16: Doncs, aquesta...
15: Escolanet precoç.
14: Aquesta pel·li és d'aquelles que sempre han de fugir i no saben com Q, per exemple, El Hoyo, totes aquestes.
16: Sí, han de mirar, però és una mica més filosòfica.
7: Però això m'agrada molt o no m'agrada gens.
14: Exacte.
16: Jo crec que t'agradarà...
14: Fa una mica de mandra.
16: T'agradarà com comença, t'agradarà el plantejament i no us agradarà el final, vaja, menys... A mi al final em va semblar que no acabava de saber com sortir-se'n, però, malgui la redundància... però jo crec que el viatge val molt la pena i que és una de les, acabarà sent una de les pel·lícules de l'any i, per tant, jo crec que s'ha de veure ni que sigui per estar a la conversa. Però, i llavors, pels clàssics...
7: Però angoixa lo just, diguéssim?
16: Bé, hi ha...
14: Angoixa bastant.
16: Hi ha algun ensurt, però angoixa bastant perquè, clar, vas veient que allò no acaba de funcionar i que passen coses molt estranyes. També hi ha alguna presència...
7: Va,
16: una mica estàs d'apuntar.
7: Encara m'animaré, va.
16: Mira, anima't i després ens ho comentes. Va, okay. I llavors, pels més clàssics, que veig que aquí m'acompanyen alguns que van fent que sí amb el cap. Steven Spielberg
14: estrena
16: avui el dia de la revelació, que és la seva pel·lícula nova d'extraterrestres, i on barreja, fa una mica de compendi de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, Té l'extraterrestre, La guerra dels mons i de moltes altres, per parlar de què passaria si realment els aliens fes molts anys que haguessin visitat la Terra, que això fos una informació que està amagada per una empresa no governamental, sinó una empresa independent. Perquè, clar, els presidents dels Estats Units, i més amb el que hi ha ara, després tornen a ser civils, i si tenen aquesta informació, vés a saber què passaria. Per tant, és una pel·lícula d'aventures, una pel·lícula de persecucions, d'intrigues polítiques, que està molt bé, superentretinguda, clàssica, vull dir, la gent que potser li agradava que Rums això no l'acabarà de convèncer, però Steven Spielberg és un mestre i fa una pel·lícula excepcional que dura 2 hores i mitja i ni te n'adones que ja s'ha acabat.
7: Doncs queden recomanades aquestes dues pel·lícules, Backrooms i El dia de la revelació. Lucía, vols parlar del La Sal, Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
14: Anar amb el Masnou, que amplia aquesta programació, aquest festival, i reforça la seva vocació de costa al fotoperiodisme i al periodisme de qualitat a la ciutadania a través d'una proposta que combina reflexió, formació i divulgació, i es presenta com una plataforma de diàleg entre professionals i públic general en un context que està molt marcat, d'una banda, per la desinformació i d'altra, per la desconfiança cap als mitjans, que creix cada cop més, perquè molta gent no sap que creure, ni a qui creure, ni que, no? Llavors, aquests dies hi haurà activitats obertes a diferents espais del Masnou, com el cinema de la Calàndria, l'Auditori Municipal, les aules de formació i la platja d'Ocata, per acostar-nos als grans reptes del periodisme contemporani. Per exemple, la guerra de Gaza, les migracions, la crisi climàtica i la lluita contra la desinformació. Es va inaugurar dijous amb una conversa de l'actor Eduard Fernández amb la fotògrafa i el periodista palestins d'Alia Hamad i Kayet Hamad, filla i pare, protagonistes del projecte Menú de Gaza, que documenta la supervivència quotidiana d'una família al nord de Gaza a través dels aliments que aconsegueixen cuinar enmig del conflicte. Però també poden veure propostes sobre la viralitat a les xarxes socials o debats sobre la viabilitat dels mitjans impresos. Les migracions i els drets humans són presents en diferents activitats, entre les quals Rip Mare Nostrum, que és una conversa que reunirà Xavier Aldecoa i Laura Aragó avui a la baixa a la Calàndria per reflexionar sobre les dinàmiques migratòries a la Mediterrània. I demà es presenta el llibre Open Arms, una missió contracorrent que repassa una dècada d'intervencions humanitàries també en aquesta mar mediterrània. No? I, de fet, hi ha una exposició fotogràfica d'Open Arms al passeig de la platja d'Ocata, que, a més, la platja serà escenari d'una projecció nocturna avui vespre, a l'aire lliure, a les 10 de la nit, i que convida a acostar-nos a històries vinculades amb els drets humans, les migracions, la memòria col·lectiva, les diferents formes de resistència social. I, per cert, avui, a les 7:30, el fotoperiodista gallec Brais Lorenzo, que va guanyar el WordPress Foto el 2026 pel seu projecte Terra Cremada, participarà en un debat sobre com abordar la crisi climàtica, que també és un dels eixos temàtics d'aquesta edició. Per tant, tot això forma part d'aquesta segona edició de La Sal, el Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia, que val molt la pena, la veritat. I el programa, els horaris, etc., ho trobareu tot a lasalfest.com.
7: Doncs queda recomanat. Això al Masnou. Bernat, vols parlar del concert de final de l'OBC?
15: Som-hi. Doncs sí, Ricard, concert de cloenda de la temporada de l'OBC. Fixa't que en el repertori clàssic gairebé sempre tenen més atenció mediàtica els concerts d'inici de les temporades. Però els concerts importants són una mica els de cloenda, perquè serveixen per fer balanç de la temporada, en aquest cas de la temporada de l'Auditori i de la nostra orquestra, la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i el seu titular, Ludovic Morlot, un titular que de moment està generant no gaire entusiasme. Però avui serà un bon moment per fer balanç, perquè a més tocaran dues obres estrenes avui i demà a Senyeres del segle XX, L'Enfant, Les Sortilèges de Ravel i L'Ocell de Foc d'Stravinsky, que és aquest final tan xulo que esteu escoltant, que és una obra plena d'energia i de vigor. Val la pena anar a veure aquest concert, sobretot perquè l'obra de Ravel és una obra que requereix molts recursos, un grup de cantants important i que, per tant, no s'acostuma a programar, no és de les més programades. L'Ocell de Foc sí que és un greatest hits de la música del segle XX. Valdrà la pena per veure com està la nostra orquestra, quin estat està el seu titular i per veure també com reacciona el públic. En qualsevol cas, dues obres senyeres del segle XX, gaudireu de forma assegurada, avui i demà encara queden bastantes entrades i sempre val la pena anar a l'auditori. A més, us ho passareu molt bé perquè el programa, com us dic, val molt la pena.
7: Queda recomanat. Francesc, propostes sobre Gaudí.
9: Sí, de fet, de descobrir l'obra civil de Gaudí, perquè encara que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa ha eclipsat una mica tot el que no sigui la Sagrada Família, i encara que estiguem una mica embafats, Gaudí té una sèrie d'obres prèvies que sí que va completar ell i que val molt la pena visitar, sens dubte, les cases Milà i Belló Passeig de Gràcia, però també la casa Vicenç de Gràcia o, per descomptat, el Parc Güell, sense oblidar la casa Calvet, als baixos de la qual, per cert, hi ha un restaurant xinès especialitzat en ànec a la Pequinesa, boníssim. I encara que jo recomano molt també el Palau Güell, a Nou de la Rambla, que pertany a l'època orientalista de Gaudí i que es pot visitar amb molta més tranquil·litat que les obres més conegudes de l'arquitecte.
7: Queda recomanat. Marta, vols parlar de Terrats de Cultura?
14: Sí, que comença avui i es fa fins al juliol. A veure, són 13 espectacles de teatre, de dansa i música que es fan en 7 terrats de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. De fet, no se sap la ubicació exacta. Tu compres l'entrada i després, poques hores abans, doncs, et diuen quin terrat en concret és. I entre les propostes, doncs, aquests que sentim, hi ha un concert avui de tele, que és el duet format per Jordi Corominas i Oleguer Montaner, que presenten el seu nou EP. Això pel que fa a la música de teatre, per exemple, al juliol es podrà veure el monòleg de Pablo Macho Otero, que es diu A Fuego, un monòleg dirigit per Emma Arquillué, filla del Pere Arquillué, o, per exemple, l'espectacle de dansa de Marc García i Javi Soler. I al juliol, apunteu també això, perquè jo diria que estarà molt bé, que és un cara a cara de la Oye Sherman, que ja és un habitual al Terrats en Cultura, i l'Esther López, que és l'actriu, una de les actrius de la Calòrica, i faran doncs una mena de cara a cara on repassaran doncs tots els acudits de tota la vida, a veure què ens surt, i després doncs hi haurà un tast de vins de la Deo Catalunya. Per tant, si voleu mirar una mica la programa, podeu entrar al web terratsencultura.org i triar i remenar.
7: Terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat. Robert!
18: Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver,
14: sueñan
7: sí, de que... Home,
15: sí, sí, sí. Estàs molt bé, Bernat. És un himne, és un
19: himne. Hay que marcar otro gol. Avui estarem Mundial de Futbol, ens atiparem de Copa del Món, 104 partits, que només veurà íntegrament un habitant del planeta Terra, i ja el tenim aquí, el Ricard Torquemada. Doncs bé, us proposo Oliver i Benji. Tota una generació recorda aquests noms de dos personatges que al nostre país eren Oliver i Benji, però que al Japó era la sèrie de dibuixos Captain Tsubasa. Doncs bé, Netflix recupera aquesta sèrie de dibuixos animats dels anys 80. No l'original dels anys 80. És un remake que es va fer el 2018 i que té un doblatge diferent a l'original. Són les aventures d'Oliver i Benji. Estan disponibles a Netflix com a Capitán Tsubasa Campeones, amb TS al principi. És probablement la sèrie de dibuixos d'esport més popular de tota la història. L'Oliver és un jove gran futbolista que arriba a una nova ciutat, acaba jugant a l'equip de l'escola, i el Benji és el millor porter. Dos nens, rivals, que acaben sent grans amics i que arriben a jugar en grans clubs europeus. No voleu dibuixos? Sou uns clàssics? Doncs si voleu fer de Torquemada, teniu 10 partits del Mundial entre avui i diumenge. D'aquests 104 que ens esperen, teniu un Canadà-Bòsnia, un Haití-Escòcia, un Alemanya-Curaçao apassionant o un Costa d'Ivori-Equador. Hi ha un partit interessant? Un Brasil-Marroc dissabte a les 12 de la nit.
7: Segona ronda, va, segona recomanació, Marc.
16: Jo no feia el Bernat fan d'Oliver i Benji, eh?
15: Home, i tant.
16: Sí?
14: Que a més a més
15: hi havia jugades que duraven un capítol.
7: Bueno, una jugada trigaven 8 capítols.
15: Bueno, tot un any.
7: Tot un any allà, a veure si marcava el penal o no. Dius,
15: bueno, és que entre l'Oliver i Benji, l'Aral i el Son Goku ens van tarar, eh? No sí, sí. Que haguem acabat com hem acabat.
16: Sí. Vinga, sí, sí. Una altra pel·lícula. Vinga. Rebuilding. What am
20: I
16: doing here? I
20: know about the ranch. the way the bank sees it, there's no.
16: Això ja veieu que és una pel·lícula.
13: Ens agradarà més aquesta.
16: Tranquil·la, és una pel·lícula subtil, delicada.
13: Ara,
16: és que sé que t'agrada Oliver i Benji, jo a mi m'ha canviat una mica la percepció que tinc de tu, Ja ho veig. És una pel·lícula rebuilding, que parla de la solitud, de la importància de les petites coses. El protagonista és Josh O'Connor, que també és un dels actors del moment, de fet, el protagonista també de la pel·lícula de Spielberg. Si recordeu, era el príncep Carl a The Crown. L'última punyales per l'espalda també la protagonitzava ell. I aquí és un cowboy que ho ha perdut tot en un incendi, només li queda el solar, i que acaba vivint en una caravana acompanyat d'altres persones que vivien en aquella mateixa muntanya, però que ell gairebé no els havia conegut, perquè era una persona molt tancada en si mateixa, i que comencen a fer una petita comunitat, em recorda una mica Nomadland, i doncs tots aquests sentiments, tota aquesta... aquest poc a poc d'anar cuinant el fet d'acostar-se a altres persones que són molt diferents de tu, aquest dubte de si al final has de refer la teva vida lluny de casa o t'has d'aferrar allò que estimes, al paisatge on has viscut sempre, a la teva família o la família que vas fent de manera inconscient perquè estàs coincidint amb gent que ha patit una tragèdia similar.

0: durant una setmana, doncs una de les poques coses que val la pena de la Sagrada Família és la música, perquè sovint s'hi fa música també. La Sagrada Família, i això és una de les poques coses bones que fa l'Església Catòlica, que l'heu aplaudit molt també durant aquesta setmana i ha estat bastant curiós, és musicar les misses. A vegades oblidem que les misses són un indret on fer-hi música. Doncs cada diumenge el cor Francesc Valls, que és un cor professional creat per l'Església, hi fa misses cantades. Aquest diumenge hi podríeu anar, si voleu també visitar al temple, a les 9 i a les 10 i mitja fan misses cantades i dirigides per un músic molt competent com és el Manuel Valdivieso. Aquest és un cor de cantaires de música antiga, per tant, que està acostumada a un repertori sacre. Aquest cap de setmana hi haurà obres de Pujol, de Britten, de Lassus, de Mozart i de Cardoso, per tant, repertori de conya, i cantat en directe, que és la gràcia de les misses, que sempre havien estat cantades durant la tradició. Per tant, a banda d'arquitectura, una mica de música, la Sagrada Família.
1: Doncs queda recomanat. Marta, vols parlar de les falles també, dels Pirineus?
2: Sí, perquè avui es dona el tret de sortida a la temporada de falles. Comencen a Durro, a la Vall de Boïc. Per primera vegada, per cert, es podrà veure per TV3 en directe el programa d'Espartac Peran, que es diu Som Únics. No sé si hi heu anat alguna vegada, si ho heu vist, però realment és un moment molt, molt màgic en què es veu doncs, tota la gent ja és de nit i baixa tota la gent per la muntanya amb totes les antorxes enceses i fan com una mena de serp de foc a la muntanya. Un cop al poble, doncs el que fan és deixar les torxes a la plaça central i munten una gran foguera. Avui comença a Durro, la nit grossa, però és Sant Joan, el 23 de juny, on les falles doncs, baixen a molts pobles del Pirineu, com Boí, Vilaller i Silo. A Lins també ho fan altres caps de setmana de juny i juliol. Avui baixen en tres torns, primer els petits, després els més adolescents, i ja a partir de les 12 de la nit ja els més grans, i després doncs, hi ha molta festa, hi ha quarts d'una de la matinada, hi ha concert de la Kinky Band, i a les 4 de la matinada
1: Kinky Band,
2: això a dos quarts d'una. I a les 4 de la matinada, si encara tenim una mica d'energia, comença sessió de DJs.
1: Què tal, Kinky Band?
2: Fa bona pinta.
1: Fa bona pinta, no?
0: Sí. Home, hi anirem.
2: No?
1: Sí. Sí,
2: també, d'entrada...
1: Efectivament, Bernat, tens molts perfils, veig. Lucía, anem fins a Banyoles.
3: Sí, anem al Parc de la Muralla de Banyoles, perquè demà acollirà la tercera edició del Prehistoscopi, que és la Fira Didàctica de Prehistòria, i això coincideix en unes jornades europees d'arqueologia, i farà que el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles faci jornada de portes obertes i no tanqui al migdia, tampoc el diumenge, i així es podrà conèixer l'espai renovat i el seu nou discurs museogràfic. Jo de petita volia ser arqueòloga, de fet, si no hagués estat periodista seria arqueòloga.
1: Què dius ara?
3: Hi ha molta similitud entre el periodisme i l'arqueologia. Una cosa va mirant cap al passat, però l'altra mira al present, però al final fas la mateixa.
0: Malament, també, sí.
3: No he dit això.
4: Això per Indiana Jones, no?
3: No, és que clar, n'era fan, superfan.
1: Quina gràcia, jo és que no l'he trobat mai la... O sigui, tinc el valor, però ostres, la feina ha de ser duríssima.
3: Sí, clar, i el periodisme també, eh? I una cosa és com el present, sí. No? I l'altra és com passat, però és el mateix.
1: Trobar una pedra i dir, oh...
3: És descobrir el que passa, el que som.
0: Com has dit, oh, no!
1: Això deu ser del segle...
3: Mira, aprofita que són les jornades europees d'arqueologia, perquè és aquesta iniciativa coordinada a escala europea que se celebra cada mes de juny per apropar l'arqueologia a la ciutadania, i museus, jaciments i centres de recerca obren les seves portes per mostrar no només els resultats de la recerca, sinó també els processos que la fan possible. Aquesta excavació, aquesta conservació, aquesta investigació, la interpretació del passat, no? Llavors, no només és una eina cultural i social, sinó que també és una disciplina científica. I llavors, aquesta edició del Prehistoscopi, que hi haurà als museus de Banyoles amb la col·laboració de la xarxa de museus de comarques de Girona, t'ha permet entendre la prehistòria, descobrir els nostres orígens d'una manera participativa i didàctica, i l'hora baixa hi haurà una jornada professional amb una visita al Parc Neolític de la Draga a càrrec d'un dels arqueòlegs que formen part del projecte de recerca i del personal de serveis educatius dels museus de Banyoles. No? Per tant...
1: Doncs queda recomanat.
0: Xuli.
1: Marta Viana, sí. Francesc Soler, Robert Prat, Bernat Adeu, Llucia Ravis i Marc Garriga, gràcies
2: que per
0: acompanyar-nos. Adéu.
5: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
6: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte...
7: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
4: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb valor.

0: Oi Barrera.
1: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recu alguna cosa dolça per la canalla? I ja aquí sóc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 €. I són molt maques.
5: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
8: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
10: Gavaldà!
11: Què?
10: Com estàs?
11: Bé, home, jo sempre bé. Quan he de parlar amb tu estic bé, jo.
10: Això és bo.
11: Home.
10: Avui què portes? Cançons de gats, de tortugues, de hàmsters?
11: No, no, tranquil, eh? Avui deixarem les bèsties tranquil·les, que això no és una veterinària, tot i que a vegades ho sembli per les animalades que diem, sobretot tu. I el que farem serà arqueologia musical, que m'han dit que t'agrada molt arqueologia. M'han dit que tens com una vocació arqueòloga.
10: Però què vol dir? Què faràs? A veure, explica.
11: Doncs mira, parlarem d'un concert. Un concert històric que va canviar la història del rock, valga la redundància. Què?
10: Bueno, explica'm.
11: No, home, t'has quedat garrativat, eh?
10: Quin concert?
11: Bueno, doncs ens hem de remuntar al 4 de juny de 1976, quan quatre replegats de Londres, amb els cabells mal tintats i samarretes foradades amb agulles imperdibles, van pujar a l'escenari de The Lesser Free Trade Hall de Manchester i es feien dir els Sex Pistols.
10: Però aquests no deien que no sabien tocar?
11: No, a veure, això ho deien els carriclons. Això ho deien els que trempaven amb les cançons rebullides i els solos de guitarra llargs com un dia sense pa. Fins que van sortir els Sex Pistols i van recordar a tothom què és el rock and roll de veritat.

0: Però això que fer molt de soroll, no?
1: No, no, fer soroll no, no m'agrada. També ser reverent i emprenyar els veïns, com deia el papa Jules de Sant Traït, saps? I fer cançons que parlin de la realitat de la gent jove, de l'atur, de la manca de futur, i de passada, si cal, doncs et cagues amb la monarquia, tu.

0: poc respecte, eh? Déu salvi la reina i el règim feixista. Això és lleig, no? Però bueno, bastant... Sí, és lleig, no?
1: És lleig, depèn de la monarquia, jo crec que és el mínim que es pot dir, però vaja, no entrarem ara aquí dintre.
0: Però van tocar Manchester i ho van patar.
1: Bueno, a veure, patar no seria la definició exacta, eh? De fet, molta gent no hi havia.
0: Però molta gent no hi havia, que vol dir 300 persones, 200.
1: No, els més optimistes diuen que 40, i els que no anaven drogats aquell dia diuen que com a molt eren 20.
0: O sigui, el concert que m'estàs parlant, que va canviar la història, sí, hi havia 40 persones o 20?
1: Sí, exacte.
0: Però quina merda de triomf és aquest?
1: Bueno, a veure, perquè de les 20 persones que van gaudir d'aquell concert rabiós,
0: sí,
1: gairebé la meitat, quan van sortir del local, encara flipant, van decidir muntar un grup de rock també. Per exemple, el Pete Shelley, que va muntar els Bascocks.
0: Buscocs, es diuen aquests? Que això,
1: sí,
0: traduït que vol dir...
1: Això, sí, traduït serien les titoles bronzidores. Sí. Si fa o no fa, eh?
0: Home, aquest nom sí que es nota que es van inspirar en Sex Pistols, no? Vull dir que
1: sí, sí, però espera, que hi havia... No, que hi havia més. Perquè en un raconet mig amagat del concert hi havia un tio que es feia dir Morrissey.
0: El cantant dels Smiths era el concert. Home, sí, aquests sí que van ser importants.
1: Home, solets van salvar els 80 de tant de techno i de tant nou romàntic i de durants i cantants que gastaven més en perruqueria que en cordes de guitarra.
0: I qui més va formar el grup després de veure aquest concert?
1: Ara t'has intrigat, eh? Sí. Doncs uns altres mancúnians il·lustres i molt influents que es deien Joy Division. Mm.

0: Ostres, quina veu, aquests són sinistres, no?
1: Sí, són sinistres, però, bueno...
0: Bueno...
1: Què?
0: Com no, res, res, digues.
1: Què anaves? No, digue-ho, què anaves?
0: No, anava parlant de les filles de Zapatero, però igual no... Sí,
1: igual. Què vols dir, que són sinistres perquè anaven de rotllo sinistre o perquè són sinistres...
0: No, no ho sé, ara ja.
1: De la cur... Bueno, és igual, no fem llenya de l'arbre caigut, Ricard.
0: Ah, això
1: Ricard,
0: mateix, això mateix. Eh?
1: Millor que ens quedem amb el que el baixista del Joy Division, Peter Hook, va explicar fa poc que des d'aquell dia, cada 4 de juny, celebra el seu aniversari perquè aquell dia va néixer com a músic.
0: Que bonic, no? Però aquests Joy Division no van durar gaire, no? Em sembla que el cantant va acabar malament.
1: Sí, va acabar, no entrarem en detalls, però va acabar malament. Però els altres 3 membres del grup van muntar una altra banda que també va definir el pop dels 80. Saps qui eren?
0: No.
1: Els New Order.
0: Sí que van ser importants, no? Aquest concert dels Sex Pistols va ser un concertàs, pel que veig.
1: Veus, home, tu? Sí, sí. Pensaves que només eren 20 persones i no? Doncs que la meitat van canviar la història. O sigui que, a més, aquest concert al final no va ser tan important per l'estil musical dels Pistols, sinó perquè van fer palesa la possibilitat de que, bueno, que tothom podia muntar un grup de música, saps? Que no calia ser un mestre tocant la guitarra ni fent ditets, si tenies coses a dir.
0: Yeah. I ara no deu quedar ningú més famós per això, no? Perquè si eren 20 persones...
1: Sí, encara queda un.
0: Ah, sí?
1: El darrer assistent, el que no ho diries mai, tu. De fet, va esdevenir l'estrella rutilant del pop més famosa de totes les que t'he posat.
0: Un de ben sorollós, suposo.
1: No ben bé. És simple rap.
0: Simple rap. Aquest sí que no me l'esperava.
1: Ah, amigo...
0: Doncs m'ha agradat molt avui, Lluís, veus? D'un no res n'has fet un tot.
1: N'he fet un tot, ja t'ho deixo amb el simplement panotxa, amb el dent d'or, aquella tofa de color pastanaga, te'n recordes, eh?
0: Sí,
1: que no parava de moure.
0: Simple i bueno, ret.
1: Simple i ret, tio. Simple i ret, tota la vida. Sempre has de ser vermell, tio. No siguis mai blau.
0: Lluís Gavaldà, una abraçada.
1: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa defensa el projecte de pressupostos i el nou model de finançament que, segons ell, suposaran una gran millora pel país, també pel Pirineu, on avui ha participat a la trobada empresarial que es fa a la Seu d'Urgell. Anem cap allà, Joaquim Albalat, i bon dia.
4: Bon dia. Illa ha defensat que perquè Catalunya avanci en un context geopolític i econòmic mundial complex, cal estabilitat. Per això, diu, els pressupostos són una bona notícia.
5: Necessitem un mínim d'estabilitat al país per poder tenir una mirada una mica llarga. Bé, jo tot apunta a que tindrem pressupostos a principis de juny, crec que és una bona notícia pel país. Gairebé 50.000 milions d'euros posats a disposició del desplegament de les polítiques públiques, per exemple, pel Pirineu. No?
4: Entre les inversions previstes al Pirineu, per exemple, ha destacat el desplegament de la fibra òptica pública al nou Hospital de l'Alt Urgell o millores en infraestructures com la Nacional 260, l'Eix Berga-Bagà o l'Eix de Comiols. Ho ha dit davant d'uns 900 empresaris a la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada precisament en la incertesa que el nou mapa econòmic mundial genera en les empreses. Joaquim Albalat, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. El cos ha aparegut aquest matí i es treballa per aclarir si és víctima d'un crim. Vilanova, Montse Gené, bon dia. Sembla que no està a punt aquesta connexió amb la Montse Gené. Recuperarem aquesta informació més endavant.
3: Doncs mentrestant us expliquem que la secretària general de Podem, Ione Belarra, haurà de pagar 9.000 euros d'indemnització a l'exmagistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, per haver-li dit corrupte i prevaricador d'acord amb una sentència d'un jutjat de Madrid. García Castellón va demandar Belarra per danys morals perquè considera que les paraules que va escriure a les xarxes socials vulneren el seu dret a l'honor. L'exmagistrat va demanar una indemnització de 350.000 euros. Belarra ha escrit a la xarxa X que condemnes com aquesta no els faran callar per denunciar que García Castellón ha protegit els corruptes del PP i ha fet la guerra bruta judicial, diu, a Podem.
6: Filmin anuncia que compra una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, Elàstica. Reforça així la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. Les dues empreses ja havien distribuït de forma conjunta en el passat pel·lícules com ara La Substància, Anet o Anatomia d'una caiguda. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Black Rooms o Jo no moriré d'amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin. El mateix passarà en el futur, per exemple, amb The Riders, del director de Conclave, Edward Berger, protagonitzada per Brad Pitt.
3: Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona de l'art pop del segle XX. Considerat un dels grans referents de l'art contemporani, durant 6 dècades va destacar per la seva voluntat d'experimentar. Des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i els paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com els dibuixos fets amb iPad. Hockney va morir ahir a casa seva a Londres, segons ha anunciat avui la seva representant. Esports, el del Serra.
7: El Mundial de Futbol en les pròximes hores debuten dues de les seleccions anfitriones. A les 9, el Canadà jugarà contra Bòsnia. I aquesta matinada als Estats Units s'enfrontarà al Paraguai. Jugat aquesta matinada passada, Corea del Sud 2, República Txeca 1. I ahir al vespre, en el partit inaugural, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta del davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres d'altura, Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. També en futbol, el Madrid fa oficial el fitxatge de José Mourinho com a entrenador per les properes 3 temporades. A més, a la Lliga Femenina, el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. En bàsquet, el Barça supera el Tenerife 97-89 al segon partit de les semifinals de la Lliga CB i se situa només una victòria de classificar-se per la final. Avui a les 8 del vespre el Joventut intentarà igualar l'altra semifinal amb el València. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, el Manresa confirma la marxa de l'aler danès Gustav Knudsen i l'Uni Girona anuncia el fitxatge de la pivot turca Tilbe Senyurek procedent del Fenerbahçe. Acabarem amb waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. A les semifinals, els mariners van superar ahir el Ferencváros hongarès als penals i avui el Sant Andreu i el Mataró jugaran pel tercer i quart lloc a la Champions femenina.
2: Fins aquí les notícies.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
2: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
9: Però vinga, va, home, sisplau.
10: No es pot una cançó així, per a la Julieta.
11: Peus a la sorra i al mar. Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant. Vens i em toques el braç.
10: Fa uns anys, Joan Dausà li va dedicar la cançó Pina a la seva filla gran, la Valentina. Avui li ha arribat el torn a la seva filla petita, la Julieta, amb aquest Papi, posa-la al disc, on fa duet amb en Mamaduixa, una cançó alegre i festiva i que clarament fa estiu i que estava amagada en el disc Immortals, que Joan Dausà va publicar fa uns mesos. Avui ja la pot gaudir tothom.
11: La cantarem.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: No m'agrada ningú, m'està dient ara mateix. Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: La espectacular inauguració del Mundial 2026.
1: No he tingut l'ocasió de veure'l.
2: En el Estadio Azteca de la Ciudad de México ha desatado un revuelo total.
1: ¿Qué le pasa?
2: Miles de usuarios aseguraron de forma tajante que leyendas de la música como Shakira, Maná, no sabes, Belinda y Los Ángeles Azules recurrieron al uso de playback.
1: No puche, home.
2: En lugar de interpretar sus temas completamente en vivo.
1: Pero venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
2: Es tan evidente el playback que parece más Shakibeca que Shakira.
1: Una merda.
2: Lástima el playback de una banda legendaria como Maná.
1: Así que ànims i endavant.
3: Va, vinga, que passen 7 minuts de les 12 del migdia. És l'hora dels temes pendents amb en Joel Díaz, l'Ona Villamala i en Xavi Espinosa. Bon dia.
4: Gràcies per dir el meu nom, bé.
5: Jo, Joel, no me'n dic, ni me'n diré
3: avui,
5: mai.
3: Aquí al guió algú ha escrit Joel.
5: Bueno, doncs...
6: En canvi, una minueta està ben escrit, eh?
3: Sí. I avui, com cada divendres, tenim concurs pendent, eh? Un concurs on es poden arribar a guanyar fins a 200 euros. Oi, Joel?
7: A fe de Déu que sí, Gerard Jubany. De fet, ja tenim aquí el concursant de avui, es diu Robert, és el que va participar ahir, perquè només hem tingut una eliminatòria aquesta setmana.
3: Sí, que ha tingut una eliminatòria fàcil.
7: Ha tingut el camí molt fàcil, com es diuen els mundials, per arribar a la final. Com cada divendres farem el de sempre, 5 preguntes, cada pregunta val 20 euros, al final en sumen 100, si les encerten totes, i tenen l'oportunitat de jugar-s'ho tot al tot o res i sortir d'aquí amb 200 euros. Que de tenir-los a no tenir-los, són 400.
3: Abans, però, de què estarem pendents avui, Joel?
7: D'avui hem d'estar pendents de temes menors, no ens enganyem. Venim d'uns dies molt intensos amb el tema del papa cap aquí, papa cap allà. Sí. Sembla que no hagi passat res més i, clar, ara que no hi és, tenim una mica de ressaca informativa.
8: Sí, ressaca de l'altre també, Noel, que només fa falta mirar-te els ulls.
7: Mira'm els ulls.
8: Sí.
7: Vella xaruga, deixa'm en pau. Vella, pesada, arrugada, seca que estàs.
8: Bueno, sí, digues el que vulguis.
7: Escolta, tu no estaves detinguda, que m'ha explicat la Maica Navarro, que abans que me l'he trobat, que diu la Mínia la van detenir.
3: Detinguda?
8: Sí. Ens van detenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitats i després ens van deixar anar.
3: No, però, a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
7: Que la van detenir, ja, la van detenir, les forces de l'ordre.
8: La policia parla de les estelades.
3: Ah, de l'altre dia
8: de la Sagrada Família. Ah. És una execució pública, el que ens van fer.
7: Home, no.
3: Què va passar? Com va anar?
7: Pública sí, però execució.
8: Bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús.
3: Sí, això ja ho vam veure, però vostè... Jo no sabia que vostè estava entre els cantaires que volien cantar els segadors a mitja cerimònia sense que estigués previst.
8: Soc de l'agrupació Coral Veus de Waterloo.
7: Veus...
3: La seva coral, com es diu?
8: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
7: Suposo que és en honor al president.
8: Home, evidentment.
3: Que deuen haver anat a cantar allà algun dia.
8: Sí, oh, i tant. Dues vegades hi hem anat.
3: Allà a la porta.
8: Evidentment, sí.
7: I tenien la missió aquesta,
8: bueno,
7: no?
8: Bueno, vam estar preparant el cop tota la setmana.
7: El cop, eh?
8: Tota la setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens tingués...
7: Com si fossin a Tarres,
8: tu. Tu saps el que ens va costar?
7: Sí.
8: Imprimir les estelades a les partitures.
7: Home, doncs amb una impressora...
8: Que vam haver de fer un color.
3: Ah, sí, això s'ha de seleccionar.
8: Tres colors, perquè l'estelada, bueno, fos la vaca,
7: si no
8: la comunista.
7: Si no treus lo de vaca... No, escolta, què vols dir?
3: La blava, no opini, era la blava.
8: Ens vam portar cap a Catalunya travessant els Pirineus a peu per no passar per la duana.
7: Com els maquis, era un maquis.
3: Però no és il·legal imprimir la lletra dels segadors o imprimir una estelada en un paper.
8: I tot pagat per què? Per res! Que la Teresa, de veritat, va ser molt poc discutida.
7: Qui és la Teresa?
3: Que ens parla de gent que no sabem qui és.
8: Una de la coral, la Teresa. Ah. Un policia espanyol va veure que tenia l'estelada i apa, vinga, se'ns va tirar tots a sobre. I tots cap a fora per la porta de darrere com si fóssim uns delinqüents.
7: Home, una mica de delinqüència que ho éreu, sí, clar.
8: Vam perdre tot el dels llums, bueno, tot.
7: Mira, doncs el de les llums va ser de llarg el més bonic.
3: Va ser maco,
7: va ser molt bonic.
8: A la ferida, home.
3: Jo m'ho vaig estar mirant sense gaires ganes que m'agradés. Però em va agradar.
7: Ara s'ha de dir, avui s'ha de dir això.
3: TV3.
7: Molt bé la realització.
3: Molt bé, TV3.
7: Jo no tinc ni idea.
3: Molt bé, TV3, que al final som nosaltres, també. Tot és 3-4.
7: Sí, al final som una gran família.
9: Al final sóc jo, que sóc el president.
8: Van treure...
3: Sí, al final... Molt bé, president.
9: Gràcies.
8: Van treure tots els planos on sortíem nosaltres. I també es va la pata, et diré que la policia ens veiés una estelada impresa en un paper, però el nano que anava amb una pistola pel carrer Balmes, què? Davant d'una comissaria! Ningú el va veure.
7: Home, Armini és una mica demagòxica, ja entenc per on vas.
8: Però jo,
7: jo he vist un vídeo, Armini, que van acabar cantant els segadors a l'exterior del temple, tot resseguint-ne el perímetre, no? Una cosa molt catalana.
8: I això que estàvem cagats de por, eh?
7: Sí, home, t'ho imagina't.
3: Però, i va acabar comissaria, vostè?
8: Sí. Sí,
7: la van agafar els grisos.
8: Ens van agafar els cabecilles de la coral, per interrogar-nos sobre els nostres plans.
7: Ah, però que teníeu més plans, a part d'això.
3: Ah, sí? La cosa anava més enllà de cantar els segadors.
8: Oi tant.
7: A veure, doncs, quins plans.
3: De què anava la cosa?
8: Segrestar el Sant Pare.
7: Sí, home, sí. El Papa.
3: Volien segrestar el Papa.
8: Segrestar el Papa. Josep Maria, en Josep Maria.
3: Qui és en Josep Maria?
8: Un trabuc.
7: No parlis de la gent com si tots ja coneguéssim els seus amics.
8: I la Maria Teresa, una espasa.
7: Un trabuc i una
8: espasa. Del seu avi, que va anar a la guerra. I ens, bueno, ens en volíem portar.
7: Ah, molt bé.
3: Armínia, no es perjudiqui de veritat, que l'han deixat d'anar. Un altre espatllat.
4: Què passa?
3: Què passa, Dani?
4: Que per tu és que...
8: Sí.
4: Una cosa, que no hi ha Barça, tio, ja, jo me tinc copinada el que sigui, tio, perquè si no...
3: Sí.
4: A mi m'ha agradat molt el que va ser la imatge que ella ha fet amb drones teledirigidos que van formar el geto del Gaudí, tio.
3: Sí, va ser sorprenent. Estem parlant d'una cosa que va passar fa dos dies, Dani. Ara, no sé, per culpa de l'Armínia, estem... Ja havíem acabat de parlar del Papa.
4: Tio, però he tingut que venir avui perquè jo estava de ressaca emocional també del Papa, tio.
3: Sí.
4: I el que m'ha agradat va ser que el geto del Gaudí, tio, el van fer amb els colors del Barça, saps?
3: És veritat.
4: Va ser un guinyo, tio. Va ser un
3: Gaudí,
4: guinyo guapíssim.
3: Gaudí blaugrana.
4: Jo no tenia ni idea de tot el que va fer el nota aquest del Salvador Gaudí, tio.
3: Antoni.
4: Que sí. La polla, eh?
3: Sí.
4: Antoni, no? Bueno, pues hola,
3: Antoni. Antoni Gaudí.
4: Pues no sabia tot el que va fer el pavo que pel Barça, tio.
3: Sí, em sembla que no. Concretament pel Barça, em sembla que el Gaudí no va fer res.
4: No, el Gaudí que va fer el futbol base del Barça, tio.
3: El Gaudí va fer el futbol base del Barça?
4: Joder, a la Wikipedia diu, el Gaudí va fer la pedrera, tio.
8: Que noies són normals, eh?
4: En compte, senyora.
8: També són normal.
4: Compte, senyora, que...
3: Va fer la padrera. La padrera és un edifici. I... Bé, és igual, és que no sé per què.
4: Joder, macho. Sí. Però de què sorrieu, tio?
3: No, no, de res, Dani.
4: Ja està, Dani. Vale. La veritat és que per mi va ser un consol, vale?
3: Sí.
4: Aquella imatge del Gaudí allà, perquè estava tenint un dia bastant difícil, la veritat.
3: Ah, sí, vas tenir un dia difícil? Puc preguntar per què?
4: Sí, un dia espartano, però espartano. Bueno, per què? Pel dematí...
3: Sí.
4: Va passar-ho a la calle Balmes, saps? Us ho entenen, no? A la calle Balmes.
3: Ah, bueno, al carrer Balmes, sí, que van assassinar un home d'un tret.
4: Ja.
3: Hòstia, Dani, no t'havia vist mai tan tocat. Què passa?
4: No, perdona, los hombres también lloran, tío.
3: Ho coneixies?
4: No, però vaig veure les fotos, tio, que van sortir en els medis de comunicació, vale?
3: Sí, molt desagradables.
4: I la víctima
3: sí.
4: Era uno de nois, tío.
3: ¿Uno de noi?
4: Joder, portava una camiseta del Barça, tío. El van matar per ser el Barça!
3: No. A veure, no, sí que és veritat que la víctima duia un jersei a sota si em duia una samarreta del Barça.
4: Tenim que vengar-li l'amor!
3: Tenim que vengar-li no sé què vol dir.
4: Portava una samarreta del Barça i me preocupa una mica perquè això vol dir que la camiseta del Barça,
3: sí?
4: Vale, que sí. A nosaltres no ens van dir que portava un escut al pit que te protegeix el cor, vale? Sí. És veritat?
3: Sí.
4: Però al cap no! Al cap no! Estem desprotegits! A l'escut no te protegeix el cor, però al cap no! Què fotem ara, tio? Tenim que treure un escut que te protegeix el cap,
3: Dani,
4: tio.
3: Dani.
4: Nos volen matar, van a per nosaltres.
3: Dani,
4: Tenim que vengar-li l'amor de l'Uno Dinois.
3: Para de dir tenim que vengar-li.
4: A la porta li té que dir-li, Sanai, vale? Que tenim que fer una prenda de merchandising que protegeixi el cap també, vale?
3: Molt bé,
4: un
3: Dani.
4: Gorro
3: li direm
4: amb
3: a la porta.
4: Un gran que te protegeixi la,
3: doncs,
4: la nuca,
3: escolta'm,
4: vale?
3: Dani, recollim la teva proposta.
4: Tio, perquè el carrer és una batalla molt dura,
3: sí,
4: vale?
3: Si anar...
4: És una jungla de fal, vale? Nosaltres no sabem el que passa allà fora.
3: Sí, yeah.
4: Allà fora tu no saps el que passa.
3: No, ni m'interessa.
4: També aprofitant l'agora de tertúlia que em dona oportunitat,
3: sí,
4: vale?
3: Sí, sí.
4: Dic que...
3: No t'estic donant cap oportunitat, te l'has agafada.
4: Els fets que s'han corregut,
3: sí,
4: vale? S'han, sí, produït en la calle Balme, vale?
3: Sí.
4: Davant de la comissaria de l'Hospitufo de la Nacional,
3: sí,
4: que tinc dos col·legues de la penya que curren allà
3: molt
4: i el van sentir tot, vale? Lo van sentir tot, vale?
3: Però de qui parles?
4: Que Però que allà al costat hi ha una tenda de l'Espanyol.
3: Ah, sí, a 20 metros. A l'antiga seu de Ciutadans.
4: Hi ha una botiga de merchandising.
3: Ara hi ha una botiga de l'Espanyol. Sí, sí, sí, és veritat.
4: Pues no sé, potser algú tindria que tirar del fil aquest de la investigació de l'inspector de comissaria, no?
3: Sí, sí,
4: ¿vale?
3: Sí.
4: Perquè
3: sí.
4: Troben un muerto del Barça
3: sí.
4: Delante de una tienda de l'Espanyol.
3: Sí.
4: No sé, jo crec que és de primer de Sherlock Holmes, això, tio.
3: Sí.
4: Eh?
3: Sí,
4: és el mòbil lo tienes.
3: Parlant, sí, ja està. Parlant de tot, gràcies, Dani, eh?
4: No recupera't.
3: El Papa Volés, encara no ha tornat...
4: Protegiu-vos, aneu amb cuidado, armeu-vos, compreu-vos una pistola.
3: No, que ningú s'armi i ningú es compri cap pistola, sobretot.
4: Ven a la part nosaltres.
3: Sí, adéu, Dani. Parlant de tot, el Papa encara no ha tornat a casa seva, a la Vaticova, perquè encara és a les Canàries.
8: Ai,
3: ara estem veient imatges que deu estar fent, bueno, una missa o alguna cosa d'aquestes de Papa.
8: Bueno.
3: I va arribar ahir al migdia a les Canàries i avui, d'aquí una estona, quan acabi aquest acte que està fent ara, doncs marxarà. Per tant, hi estarà poquet.
8: Bueno, i allà és una hora menys. O sigui que encara...
3: Sí, per explicar-nos com ha anat la visita del Papa a les Canàries, ells van posar en contacte amb un tal Pedri, que deia que era l'encarregat d'acompanyar-lo tot arreu. Avui podem tornar a parlar amb ell. Em sembla que el tenim al telèfon. Pedri, bon dia.
10: Bueno, pero no, confundirte con el Pedri de Barcelona, que yo no es tu tío. Tu padre, sí. Pedri, es tu padre.
3: Sí, ens ho va explicar ahir. Vostè és el tiet de Pedri. Es diu Pedri, també?
10: ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás?
3: Bé, gràcies. Bé.
10: Aquí estamos en Primavera. Allí, ¿qué día, eh?
3: No, quin dia,
10: allí, ¿qué
3: día,
10: eh?
3: Divendres, igual que... igual que aquí on és vostè.
10: Aquí es Plaza los Canarios, ¿sabes?
8: Sí, sí.
3: No sé què m'està dint.
10: Escolta'm, que... Estoy abubiando la bullella, espérate un momento, que abubiando la bullolla.
3: Val, el truquem perquè ens expliqui com ha anat la visita
10: del Papa. La que si no, està abullant tot el dia, ven.
8: Però quin idioma parla aquest home?
3: No ho sé. Escolta, li ha agradat al Papa el que ha vist a les Canàries?
10: Mucho. La verdad que el señor estuvo con la guagua de la huevo con la pillalla de la bulaca para acá.
8: Com?
10: Y estuvo bolleteando bien bullella, la religión de bullella.
3: Ja. Yeah. Doncs escolti, doncs ens quedem amb això. És el que volíem saber. Gràcies, senyor Pedri, per atendre'ns.
10: Muchacho!
3: Què? Què? M'està cridant a mi?
10: Què?
3: Sí. Vol dir alguna cosa més?
10: Tengo para aquí un primo, que es de aquí, que ha hablado con el Papa.
3: Que té un cosí, seu, ha parlat amb el Papa?
10: Sí, mi primo, Pedre.
3: El seu cosí es diu Pedre.
10: Pedre.
11: Pedre. Hola, Pedre.
8: Això és un...
3: Papa, sí, tenim Pedri i el seu cosí, Pedre. I quina mena de conversa han tingut?
10: Hablaré com tu sabes, Pedre. Hablaré.
3: Com parla?
11: Yo sé cómo. ¿Qué quiere que le hable? El silbo. ¿A qué le hagan a ver? Le hablo silbo.
3: Silbo.
10: Claro.
3: Ah, Silbo, sí, claro, que s'hi ha comunicat amb Silbo. El Silbo, calleu-ho.
8: Bueno, realment...
3: Estem parlant amb R2D2. El Silbo és un sistema ancestral de comunicació mitjançant xiulets originari de l'illa de la Gomera.
11: Sí, ya lo hablamos aquí por la guava de la muchacha con el mojón mojongo de la pillella y la cabra.
3: Molt bé, molt bé. Va, senyor Pedre.
8: A dir la cabra.
3: Molt bé. I, a veure, digui'ns alguna cosa en Silbo.
11: Silbo.
10: Pedre, Silba.
8: No.
10: Ara, ha dit jo.
11: Ha dit jo, hola.
3: Molt bé. Doncs ja està, ens quedem amb aquest missatge, senyor Pedre.
10: ¿Sabe qué quiere decir esto?
3: Què vol dir això?
11: La cabra s'ha rota
3: una pata. Molt bé, i això li va dir el Papa, La cabra s'ha rota una pata.
11: Bueno.
3: Molt bé.
11: Pedre!
3: Pedre!
10: No hi ha manera.
3: Pedre!
11: También tenemos es una cosa más, frase típica nuestra.
3: ¿Sí?
8: No.
3: ¿Qué vol dir això?
11: Quiere decir que te llamamos al teléfono.
3: Molt bé. Escolti'm, Pedre, que tenim aquí el Francesc Garriga, que ens ha d'explicar què farà aquesta tarda. Saludi el Garriga, si vol.
7: Però això que és el dandi de Barcelona o què és això?
3: és igual, deixem-ho estar. Pedri, gràcies a tots dos.
11: Molt bé.
3: Ara de seguida farem el concurs pendent, però abans... Tenim en Francesc Garriga aquí.
7: Mira, avui rematarem el tema de la setmana amb el Xavi Pérez Esquerdo, que és el nostre col·laborador dels divendres. Doncs avui, en comptes d'enviar-lo a un poble a buscar felicitat, el portem a l'estudi per parlar amb ell, per tancar aquesta setmana de visita papal, de Sagrada Família. Estem buscant aquests drons, els que van veure els drons a l'Empordà.
3: Ah, sí, perquè van estar assajant
7: en
3: allà.
7: Eren ovnis. Ahir ens van explicar això.
3: Home, imagina't que tu no saps res de res i una nit surts a passejar i et trobes la cara de Gaudí al cel. Et cagues.
12: És un misteri. No és la primera vegada que passa. S'han projectat cases de personalitats catalanes.
7: Ah, sí?
12: Montserrat Caballé.
7: El Montserrat Caballé.
12: Sílvia Coppola.
7: No, la cara de Sílvia Coppola.
3: És viva, Sílvia Coppola és viva.
7: S'ha aparegut en algun lloc.
12: Jo no he dit que no siguin cares de morts. Però no... La cara de Ricard Ostrell...
7: A mi m'ha arribat. Sí, a mi també m'ha arribat un meme. Però això és un meme.
12: Ah, sí?
7: Sebastià,
3: sí. Sí, no t'ho creguis tot.
7: No t'ho... És que, clar, ara amb la intel·ligència artificial et menges uns fakes.
12: Ja no podem saber-ho, eh?
7: No, és un misteri. Bé, doncs a la tarda parlarem... És l'objectiu, amb algú de que allà a l'Empordà va veure aquests drons fent les proves. També buscarem un corrector de les proves de selectivitat. Quants exàmens corregeixen per persona?
3: Boníssim.
7: Arriba un moment que ja els veuen tots iguals o no?
3: Segur.
7: Quan cobren? Cobren per examen? Això ho sabrem aquesta tarda. I després avui, segona edició de l'Edi Pou amb els cromos del Mundial. Ho vas escoltar?
3: No.
7: Recupera-ho.
3: Ara hi acabo de pensar. Pena. Quan t'he vist, dic, hòstia, no vaig sentir lo de l'Edi. Va estar bé?
7: Va estar molt bé.
3: És que l'Edi és molt bo.
7: Ho dic de veritat,
3: tot, eh? Tot el que sap li vaig ensenyar jo.
7: Doncs es nota, perquè
13: que
7: ho fa
13: un llibre de l'Edi Pou.
7: De música.
13: Sí, un que parla dels compassos imparells.
7: Algunes de les coses...
13: Elogi de l'imparell.
7: Alguna cosa d'aquelles l'escoltaràs a la secció dels cromos.
3: Doncs gràcies, Garriga, t'escoltarem com gairebé cada tarda.
7: Algun dia m'envies missatges, és veritat.
3: Sí, faig comentaris.
13: Doncs va.
3: I ara us deixem amb una bona causa, que us porta el Ricard Ostrell.
13: Una bona causa? Vinc només a fer la bona causa. Està, després marxo.
7: D'acord, Ricard, pots fer el que vulguis, perquè és el teu programa.
13: Doncs ja està, avui en nom de Bicicleta Sense Fronteres, saludem el músic i cantant, Salvador Sobral. Salvador, bon dia, bons dies.
14: Hola, Ricard. Hi ha gestos que canvien una vida sencera. Jo vaig tenir la sort de rebre un cop nou i això em recorda cada dia la força que tenen els gestos que neixen de la solidaritat. A Senegal, milers d'infants recorren quilòmetres per arribar a l'escola. Un trajecte que sovint posa en risc el seu futur. Però això existeix Bicicletes Sense Fronteres. Com amant de les bicicletes, perquè utilitzo cada dia per anar per tot arreu a Barcelona, us puc assegurar que és una eina molt poderosa, ja que quan et permet arribar a classe cada dia, es converteix en una oportunitat, en llibertat, en futur. Tu també pots ajudar que més infants pedalegin a l'escola. Més informació a bicicletessinfronteres.org.
15: Bicicletes Sense Fronteres. El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
17: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
18: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
17: Tu creus? Jo pensava que era normal.
18: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
19: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. T'anigues tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Cosur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
16: Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
20: A la botiga web i app. Fresc26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibenir, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
21: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta Mesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
22: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
23: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
25: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
28: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linkat.
28: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linkat. A Catalunya Ràdio.
24: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
29: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
30: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
31: Quin és el teu superpoder?
32: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
27: L'altre barri, amb Blai Mercè.
24: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
24: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: Quan falta només un minut perquè siguin 1:15 del migdia, és l'hora de la gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. I ja tenim aquí la persona que avui concursarà per guanyar diners. Ell és en Robert. Bon dia, Robert.
33: Bon dia, Robert.
3: Et dius igual que el papa.
34: Bon dia.
3: Oi, que es diu Robert?
33: Robert, proves. Proves.
3: Escolta'm, Robert, que no ets el papa, et recordo la dinàmica del concurs. Et farem 5 preguntes, per cada una que n'encertis guanyaràs 20 euros. Si les encertes totes, tindràs 100 euros. Com pots guanyar els 200? Doncs enfrontant-te a una última pregunta optativa de doble o res, que tu decidiràs si tens el valor de respondre-la o no. Ho has entès tot?
33: Sí, evidentment que ho entès. És que fas molta cara d'intel·ligent, Robert. No, sí. No t'hem preguntat d'on vens, per cert.
34: Bueno, visc aquí a Barcelona.
33: Vius però, aquí a Barcelona?
34: Però sóc de la Seu d'Urgell, per això tinc l'accent...
33: Aquest accent tan
3: de
33: maco.
3: De la Seu d'Urgell.
33: Sí, senyor.
3: Accent preciós.
33: Una abraçada, aprofitem per enviar a tota la gent de la Seu d'Urgell.
3: Sí, sí. És maco, la Seu. Ui, tenen el canal aquell.
34: Sí, el caiac aquell.
33: Sí. El canal dels caiacs, sí. Molt bé, el José
3: tot,
33: Antic.
3: Tots hi hem passat, per anar a Andorra tots hi hem passat.
33: Sí, sí senyor, i sobretot la Ferrusola passava molt per la Ferrusola.
3: Segur.
34: Bueno, per comprar tabaco, sempre sí. Per allà.
33: Tabaco i mantega, que s'anava a comprar abans a Andorra. Escolta'm, Robert, et desitgem molta sort i si et sembla ja ens deixem d'hòsties i comencem amb la pregunta 0, que és una pregunta que fem sempre per assegurar-nos que el concursant, per molt burro que sigui, no encerti cap pregunta, almenys almenys no marxi amb les mans buides. I avui el premi és molt especial. Mira, mira què tinc.
3: Avui està molt bé.
33: Sembla un paraigües normal, oi?
34: Sí.
33: Doncs obre'l, obre'l.
3: A veure's.
33: Obre'l. No, no, tu obre'l.
34: Vale.
33: No, és que fliparàs.
34: Però això portem a la sort.
33: No, mare, per favor, sí, què som ara? Sí, sí. Fixa't, fixa't, fixa't que hi ha.
34: Sí, sí, sí, està firmat, no?
33: Està signat, està signat pel Gerard Jubany i per mi una autèntica obra de col·leccionista. Ja el pots plegar, si vols, que si no és estrany també la imatge.
3: Estarà bé perquè el primer dia que plogui el faci servir...
33: Això t'anava a dir, s'esborraran les firmes i llavors ja només serà un paraigües normal, Robert, que també et pot fer servei. Però per tenir-lo, Robert, perquè aquest paraigües sigui teu, abans hauràs de superar aquesta pregunta que, òbviament, va sobre paraigües.
0: M'he hagut de comprar un paraigües...
33: Ah, el paraigües. Que bonic és quan el nom és la descripció de la cosa, eh? Automòbil, parabrises, abusananos, afaita pagesos, pelacanyes... Paraigües és la definició de paraigües. I a mi això, Robert, em sembla molt bonic. Com bonica també és la història sobre l'origen del paraigües que se situa a la Xina, cap al segle XI abans de Crist. La vols sentir?
34: Sí.
33: És la llegenda de la Lu Mei, un relat tradicional xinès que explica la història d'una jove que va desafiar el seu germà en una competició per crear un objecte que els protegís de la pluja. A veure qui el creava abans. Segons la llegenda, Lu Mei va treballar tota la nit i va fabricar un bastó amb 32 varetes de bambú sobre el qual va estendre una tela impermeable. Aquell va ser, segons diu la llegenda, el primer paraigües, i el millor és que 32 segles després l'invent de la petita Lu Mei va ser tan brillant que ha sofert molts pocs canvis. De la Xina va arribar a Europa a través de la ruta de la seda, al principi es va estendre per Itàlia i França, sobretot, i els anglesos se'n reien molt perquè consideraven l'objecte com a efeminat. Durant molt de temps, els homes anglesos preferien mullar-se abans que ser vistos amb un paraigües. Un dels primers homes sense masculinitat fràgil que es va decidir a utilitzar-lo obertament per Londres va ser el famós doctor Jonas Hanway, que cap als anys 50 del segle XVIII li va ser ben igual les burles i va demostrar als machirulos londinencs que el paraigües no era de dones, era d'intel·ligents. Una altra anècdota famosa relacionada amb els paraigües és la del dissident búlgar Georgi Markov, que va ser assassinat el 1978 per un agent de la KGB amb un paraigües. Markov estava esperant l'autobús quan un estrany el va punxar amb la punta d'un paraigua a la cuixa, aparentment sense voler. L'estrany es va disculpar i se'n va anar. I poc després, el pobre Markov va morir. Resulta que l'agent de la KGB havia amagat a la punta del paraigües una xeringa plena de verí.
3: Malparit.
33: Bueno, era de la KGB, què vols? I ara la pregunta, Robert. Concentra't perquè et farà falta. El paraigües no només serveix per protegir-nos de la pluja. Si tens imaginació, també pot servir per altres coses. Tens 20 segons per dir-me 3 usos imaginatius, alternatius, del paraigües. El que vulguis. Qualsevol barbaritat.
34: Per parar el sol.
33: Per exemple.
34: Per defensar-te de si tiren coses des d'un terrat, per exemple.
33: Per exemple.
3: Molt bé. Clar, molt
33: per,
3: bé, molt
33: per parar sí, sí, sí. Objectes, també.
34: Sí, sí, sí. Sí.
33: Te'n queda un. Com a objecte sexual, per exemple.
34: Sí, bueu. Per parar el, la pluja daurada.
33: Per parar la pluja daurada.
3: Bé.
33: Molt bé, que marrano que arribes a ser, Robert.
3: Robert, no sabíem
33: que tenies aquesta parafília, Robert.
3: Doncs res, el paraigües ja és teu. Ja saps que si a partir d'ara falles totes les preguntes, no marxaràs amb les mans buides. Ara, si et sembla, comencem a jugar per guanyar diners.
33: All right.
1: Primera pregunta.
3: I per començar t'hauràs d'enfrontar una pregunta que es titula L'agenda secreta del papa.
2: Papa, Santo Padre, bienvenido.
3: Com vas d'actualitat, Robert?
34: Bé, però aquesta setmana just no he escoltat molt la ràdio, ja. Perquè no m'interessa massa el papa.
33: No t'interessa el papa. Ja.
3: Doncs mira, no sé si sabràs que aquesta setmana el papa de Roma ha estat a Barcelona.
34: Sí, això sí que ho sé.
3: Sí, n'has sentit alguna cosa?
33: Sí, no has estat vivint en una cova incomunicat?
34: No, la veritat és que un dia vaig haver de creuar la Diagonal, no vaig poder, i vaig dir, ah, mira, és pel papa.
3: Ah, és pel papa.
33: Doncs sí, noi.
3: Doncs, mira, jo ho explico de totes maneres, per si algú no li ha arribat. El papa Lleó, 14, va arribar dimarts a la capital catalana, va anar a la catedral, va presidir un acte multitudinari a Montjuïc, l'endemà va anar a Montserrat, després hi va haver una volteta pel carrer Rosselló amb el papamòbil perquè la gent el veiés, i al vespre va participar en tot allò que es va fer de la Sagrada Família. Mm-hmm. Has vist els llums i...
34: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
3: Tot això sempre amb la mascota oficial d'aquesta visita, el cardenal Omella, enganxat al clatell per evitar sortides de guió inoportunes. Però el que no saps, amic concursant Robert, és que el Papa Lleó va seguir la seva pròpia agenda d'activitats durant la seva estada a Barcelona, unes activitats allunyades del focus mediàtic i de l'estret marcatge de l'Omella. Aquesta és l'agenda secreta del Papa a Barcelona. Sabem de primera mà que dimarts, després de l'acte a l'estadi Lluís Companys, el Papa tenia gana i va anar a fer uns macarrons al bar Bocata. Sortint d'allà, alguns barcelonins el van portar cap a l'Ús de Gas fins a altes hores de la matinada. L'endemà al matí, abans d'anar a Montserrat, ens diuen que el Papa va anar a la botiga oficial de l'Espanyol del carrer Balmes per comprar una samarreta de l'Espanyol. De fet, ell ja havia avisat que era del Madrid.
33: Ah, té sentit, llavors. Papa
3: l'americano. Just després hi va haver el mort aquell que duia la samarreta del Barça.
33: Ai, calla.
3: Diuen que va ser la Guàrdia Suïssa que van veure un tio amb la samarreta del Barça acostant-se al Papa que sortia de la botiga de l'Espanyol.
33: Ah.
3: Però això no ha estat confirmat per Maica Navarro.
33: D'acord.
3: Quan anava cap al cotxe per fer el recorregut pel carrer Rosselló, el van atracar.
33: Molt típic de Barcelona, també.
3: Li van robar la samarreta de l'Espanyol. El Papa, però, no ho va denunciar perquè els atracadors li van tornar. I a la nit, després del xou de la Sagrada Família, va anar a sopar, com no podia ser d'altra manera, al Botafumeiro, que és el restaurant preferit pel clergat.
33: Clar.
3: I ara, concursant Robert, et faré una pregunta. Com es deia el Papa predecessor de Lleó XIV? Et dono quatre opcions. Papa Pantera XIII. Papa Orangutan XII. Papa Francesc SN, que vol dir sense número. O opció D, Papa Llama.
4: Papa Llama.
3: 3.
33: Jo crec que és aquest, eh?
3: Llama.
33: No.
34: És un animal, també, dubtar, Llama. Però diria que és la C.
33: La C, eh? No és ni Papa Pantera ni...
3: El Papa Francesc que és
33: SN. A mi Papa Llama em sona.
3: Papa Llama.
4: Papa Llama.
3: Marquem la que tu ens diguis, Robert.
34: Sí, la C. El Francesc.
3: Papa Francesc, sense
34: Argentí
3: número.
34: SN.
3: Doncs aquesta és una resposta.
33: Correcte! Sí, bravo! Bé, Robert, ja has obert la veda de guanyar diners. Vas molt bé, eh? T'estàs notant a gust, que sí?
34: Sí.
33: Estàs a gust.
34: Sí, m'agrada.
33: Doncs va, continuem.
5: Segona pregunta.
33: Robert, portes guanyats 20 euros i ara et jugues guanyant-ne 20 més amb la pregunta de la sempre controvertida categoria d'efemèrides de demà. La gent no entén que celebrem efemèrides que encara no han passat, però com diu la dita, el que puguis fer avui no ho deixis per demà. I com diu una altra dita, feina feta no fa destorb.
3: Ara.
33: Quin dia serà demà, Robert? És molt important que tinguis clar això.
34: De la setmana?
33: No, del mes. Del mes.
34: 14?
33: No, ui, això seria agafar un cagarro i esmorza. Però demà és dia 13 de juny, d'acord?
34: Sí.
33: Estàs situat, d'acord?
34: Sí.
33: Doncs vinga, som-hi.
3: Però si ha gustat molt.
33: Sí. Però no... No, el tema de les dates, no, acostar-se no serveix de res. Tal dia com demà serà 13 de juny, efectivament, Robert, i això vol dir que fa exactament... Agafa't a la cadira perquè cauràs de cul. Fa exactament 338 anys de l'avalot de les faves. Saps de què et parlo, no?
34: Sí.
33: Que va,
3: no ho sap.
33: No en tens ni idea.
3: No ho sap.
33: Escolta atentament, Robert, que això és història de Catalunya de primer nivell. Tanca els ulls i trasllada't a Manresa, l'any 1688. Quina edat tens tu?
34: 30.
33: Doncs mira, l'esperança de vida era de 30 anys en aquell moment.
34: Estaria mort.
33: En aquell moment, a Manresa, Robert, l'església no era com ara, superprogre, xupi, socialdemòcrata. Eren una colla de miserables avariciosos i cobraven impostos als pagesos perquè sí. Perquè sí. D'aquest impost se'n deia el delme i consistia en una desena part dels fruits, les cebes, els alls, les faves i altres hortalisses que produïen els pagesos de Manresa, que tal dia com demà, de fa 338 anys, es van cansar de pagar i van dir que prou. I es va liar molt part de Robert entre els pagesos i els partidaris de l'església, a qui se'ls deia favets. El 13 de juny de 1688, Francesc Planes, un pagès que tenia el guapíssim sobrenom de Braç de Ferro, acompanyat de 50 persones armades amb eines de segar, es va passejar per Manresa al crit de «Morin els favets!» i «Visca la terra!» Morin els traïdors. Mentre reclamaven els canonges eclesiàstics l'abolició d'aquell impost abusiu i injust. Les forces de l'ordre va semblar que aconseguien dissoldre'ls, però a la tarda, els revoltats, amb el Braç de Ferro al capdavant, van assaltar les cases de tots els canonges de Manresa i també del Batlle, d'on van treure els mobles, els hi van calar foc al carrer. Aquell 13 de juny de 1688 a Manresa hi va haver morts, hi va haver ferits, però sobretot, Robert, hi va haver justícia.
3: Ara.
33: I ara la pregunta. Robert, de quina comarca és capital Manresa, també coneguda com a la capital del Bages? Et dono quatre opcions. Opció A, és capital de la comarca de l'Alt Manresí. És capital de la comarca del Baix Manresat. Opció C, és capital del Vallès Septentrional. O opció D, és capital del Bages.
34: Pots dubtar?
33: No, a veure, dubtes molt últimament, Robert?
34: Però diria...
3: De quina comarca és capital Manresa, també coneguda com a capital del Bages?
34: La D, la D.
33: La D, no és l'Alt Manresí ni el Baix Manresat, eh?
34: No.
33: És
34: no.
33: La D segur. Bages, la marquem sí. Ja. No, està marcada, ja no pots tirar enrere. La resposta és... Correcte!
3: Bé, Robert,
34: bravo.
3: Bravo. Robert, veig que hi ha un telèfon mòbil al terra, sota la teva cadira.
34: Sí, se m'ha caigut dels nervis.
33: Se t'ha caigut dels nervis, Robert, doncs agafa'l.
3: Ara l'aixafaràs amb la rodet. Bé, ja està, rescatat. Doncs escolta'm, Robert, tens 40 euros. Si vols, juguem per sumar-ne 20 més.
34: Sí, d'acord.
33: Doncs vinga, vinga.
6: Tercera pregunta.
33: Cha-cha-chon.
3: Aquests següents 20 euros te'ls jugaràs amb una pregunta de la categoria Herois de ficció. Tens algun heroi de ficció preferit?
34: No sé.
33: Va, home, algunes de tenir, el Superman.
34: El Padrino.
33: El Padrino?
34: El Padrino.
33: El Padrino sí, és un mafiós.
3: Robert, sí, Robert.
34: És el meu heroi preferit.
3: Som-hi.
33: A veure, dir-li heroi al Padrino, en fi, en parlarem un altre dia.
3: Un dels últims fracassos de taquilla més espectaculars d'aquests últims dies és la de He-Man i els Màsters de l'Univers, una pel·lícula per nens de 50 anys que pensen que quan eren petits tot era millor, quan era de forma clara i meridiana, infinitament pitjor. Per qui no conegui He-Man i els Màsters de l'Univers, no va d'un tio que va de planeta en planeta estudiant a Venus un màster en psicologia sanitària, a Mart un màster en business management, o a Júpiter un màster en gestió del patrimoni cultural.
33: No va d'això?
3: No va d'això. Segurament els oients més lletraferits direu, ei, Gerard, que la Viquipèdia... Diu que en català la traducció correcta seria He-Man i els senyors de l'univers, no els màsters de l'univers.
33: D'acord.
3: I teniu raó, però no heu de deixar que la realitat us espatlli un bon acudit. Ni tampoc un de tan dolent i tronat com el que resulta de tiar l'equívoc dels dos significats de màster, el d'estudi de postgrau i el de senyor. Crac, màquina, fera, artista, fera, tità, toro, number one, mastodon, campió, torero, triceratops de dos caps, figura...
33: Fenòmeno!
3: Encara que precisament de figures va la sèrie original de He-Man dels anys 80, ja que els seus capítols eren en realitat anuncis de 20 minuts per vendre els ninos hipertrofiats d'aquest món fantàstic de pandereta en què He-Man i els seus bros hipertrofiats en tapaculs es manufacturaven hòsties amb la banda d'Skeletor i els seus bros hipertrofiats en tapaculs. Els ninos de He-Man eren d'una qualitat paupèrrima, al costat dels quals els productes d'AliExpress semblen esculpits pel mateix Miquel Àngel Buenarroti.
33: Eren dolents, eh?
3: Gairebé tots eren, com hem dit, senyors hipertrofiats en tapaculs, sí. Que, per diferenciar-los, els pintaven la pell de color diferent, els posaven un cap diferent i els donaven un complement diferent,
33: sí.
3: Que no solien ser totebags reciclables de la casa no. Maller ni entrades per anar a veure una performance postfeminista al grec, sinó que eren espases, destrals i bazuques de plàstic barat i molt probablement cancerigen. De fet, entre els ninos de He-Man i Skeletor no hi havia una gran diferència. He-Man era un Conan ros d'ulls blaus, perquè als seus creadors els va semblar que necessitava He-Man una mica més de nazisme.
33: Sí.
3: I Skeletor era un cap de calavera amb el mateix cos que He-Man, però de color gris.
33: Sí.
3: De fet, com en tot bon producte dels anys 80, entre He-Man i Skeletor hi havia una estranya pulsió homoeròtica.
33: Què dius ara?
3: I a la vegada narcisista, perquè essencialment compartien el mateix disseny per abaratir costos de producció. Potser els nens criats als 80 no han sortit tan malament, tenint en compte que els dissabtes se'ls passaven mirant anuncis de joguines de merda que hiperestimulaven el consumisme.

0: a un italià.
1: Doncs escolta,
0: i d'una mossegada.
1: No, no. Jo la indultaria.
0: O opció D, o va atropellar un tramvia.
1: A Narcís, el mite grec.
0: Narcís, el mite grec, com va morir?
1: Això és anacrònic.
2: La A.
0: Hòstia, quina seguretat, eh? Tens sí. coneixements de la mitologia grega.
1: Fas pinta que t'agrada, sí.
2: Havia escoltat alguna cosa.
0: Alguna coseta, eh? Per allà a la Seu d'Urgell. Doncs escolta'm, Robert, aquesta és una resposta...
1: Molt, molt bé, Robert. Arribats a aquest punt, que és més o menys l'equador del concurs i del programa, oferim sempre la possibilitat al concursant de treure's les sabates, en el cas que vulgui treure-se-les. No, sí. Tu no tens per què treure-te-les, però si et ve de gust, no és ara o mai.
0: No.
2: Jo, si vols, me n'estrec.
1: Jo no és que vulgui. És que al moment, si vols tu de treure-te-les, és ara. I si no, ja no podràs.
2: Però em fan por dels peus.
1: Doncs no, llavors, no ho facis,
0: que l'estudi estava tancat hermèticament.
1: Som-hi.
3: Quarta pregunta.
1: Xaxin, xaxotxan. Robert, si no em fallen els càlculs, tens 60 euros acumulats, que és una primera visita, doncs, per exemple, a un psicòleg, que no dic que hi hagis d'anar, però no passa res per anar al psicòleg, eh? No passa res,
2: sí,
1: cap vergonya.
2: Sí, hi vaig.
1: Ah, doncs jo també, mira. Et notes bé, eh? Et notes encigalat, pit inflat?
2: Sí.
1: Doncs va, desitjo molta sort amb aquesta quarta pregunta, que, com sempre, absolutament sempre, la reservem per la categoria poètica. I atenció, perquè avui la categoria és enemics a la carretera. Són gent que em fa ràbia quan condueixo. El primer poema es titula Need for Speed. I diu així. Vas a gran velocitat? No et conec, però em mullo. L'adjectiu que per tu escullo és que és tot un...
2: Capullo?
1: Molt bé. Molt bé. I mira que mètricament... Segon poema es titula Les autopistes són de dretes. I diu així. Escolta, què passa, bitch? Que al cervell hi tens bombolles? Conduir pel carril del mig és d'autèntic...
2: Gilipolles.
1: Carai, nano.
0: Sense dubte.
1: Que has vingut aquí a dir paraulotes, tu, o què? Tercer es titula Educació lumínica. Anant de nit per carretera, de les coses més amargues és trobar-te algú de cara i que no tregui les llums.
2: Llargues.
1: Oh! Molt bé, eh? M'ha agradat molt, a més, com ho has entonat. Molt
2: sí,
1: bé, molt
2: bé. Sí, estic fent de Barcelona, de cop.
1: Ah, sí, eh? Sí.
0: Doncs compta amb això, perquè és lleig.
1: Sí, perquè després ja no recuperaràs el teu accent natural.
2: No, ha sigut per la poesia, només.
1: Vale,
0: pot semblar que l'accent de la Seu d'Urgell és lleig, però no ho és. Vull dir, estima't.
2: Merci.
0: Va, cinquena pregunta.
3: Cinquena pregunta.
0: 80 euros tens a la butxaca, Robert, i ara tens la possibilitat d'afegir-ne 20 més i arribar al 100 si encertes aquesta pregunta de la categoria zoologia. Tens algun animal a casa, Robert? Tens mascota?
2: Sí. Tinc un gat.
0: Un gat. T'agraden els gats, eh?
2: Sí, m'agraden.
0: És que aquesta pregunta va de gats.
2: Ah, ostres, quina coincidència.
0: Som-hi. Els amants dels gats, com tu, Robert, són gent masella i menys preable. La seva idea de tenir una mascota consisteix a plegar-se als capricis d'una criatura inexpressiva i arrogant que només simularà una mostra escassíssima d'afecte quan se senti necessitada d'escalfor, menjar o aigua.
1: Hòstia, estàs parlant l'idioma dels factos, avui.
0: El Robert està rient perquè se sent plenament identificat amb això que estem dient. La gent que estima els gats són capaços de justificar l'injustificable per fer-nos creure que els gats són éssers superiors. Heu sentit mai a dir allò que els gats són molt nets?
1: Sí.
0: Com pot dir-se això d'un animal que té com a ritual de neteja principal llepar-se l'ullera del cul i que té per costum cagar en una caixa plena de pedretes? També són gent que, tot i anar plena d'esgarrapades i queixalades, diuen que quan estan sols els gats són molt carinyosos amb ells. El típic argument de persona maltractada. També diuen que els gats necessiten molt poc espai per viure, però la mínima que es deixen una finestra mig oberta, els gats no dubtaran a saltar al carrer com kamikazes per escapar de la presó d'or en què estan condemnats. Ah, i també està...

0: Aquell mantra amb tu de fake news que assegura que els gats són uns animals molt independents. Sí, independents, segur. Tan independents que necessiten una persona que cuidi d'ells tota la vida. I una persona que molt segurament ha enviat els seus pares a una residència a la que han començat a fer un palet de tuf d'ancià. Els amants dels gats també tenen la gosadia d'afirmar que els gats són molt tranquils i que gairebé no molesten. Saps què molesta encara menys que tenir un gat? No tenir un gat. Aquests éssers sense voluntat de viure, o sigui, els amos dels gats, i això d'amor ho diem posant-li moltes cometes, són gentota que necessita obeir de forma cega i diligent ordres d'altres éssers per sentir-se realitzats existencialment. Si aparegués un dictador polític o un profeta religiós fanàtic, ells serien els primers de tots a seguir-los al joc. Els amants dels gats són un perill per la democràcia i la convivència humana, i el nostre deure prioritari com a societat hauria de ser empresonar-los, executar-los o castrar-los químicament perquè no es reprodueixin.
1: Ara.
0: O tota la vegada per si de cas. I ara, Robert, amant dels gats, ve la pregunta. Quin d'aquests personatges de conte era un gat? Primer, el llop de la caputxeta vermella. Clar. Segon, el porquet del mig dels tres porquets.
1: Aquest sí que potser era un gat.
0: Tercer, el gat amb botes.
1: Amb botes?
0: Quart, Ivan Karamazov, dels germans Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Un d'aquests quatre era un gat.
2: Estic bastant segur de que és el gat amb botes.
1: Sí, perquè t'estàs guiant per la...
0: Sí, això és
1: la intuïció.
0: Sí. Hi ha un instint primari que et diu... Gat amb botes era un gat.
1: Però, bueno, a vegades...
2: Perquè com el nom porta...
1: No, és millor respondre amb el cap que amb el cor, eh? Jo t'ho dic.
0: El llop de la caputxeta vermella...
2: També podria ser.
1: Clar.
2: Però...
1: Pensa que ja es va disfressar de caputxeta vermella. És a dir,
0: es podria haver
1: disfressat de llop que es disfressa de iaia de la caputxeta vermella.
0: Clar. Perquè sent un gat tampoc imposa gens de respecte por a ningú.
2: És com el gat de Schrödinger.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, un altre gat famós.
2: Però no, diria que el C.
0: Sí, eh?
2: Sí, estic bastant segur.
1: Robert, ho dius.
0: Doncs marco la C, eh?
2: Sí, marca.
0: Està marcada.
1: Ara no la pots desmarcar.
0: Ara no es pot desmarcar.
1: Alea iacta
0: és. Sí, és impossible desmarcar això ara.
1: Alea iacta és.
0: Encara que pagués l'ordinador, no podria desmarcar...
1: Saps per què? Perquè alea iacta és.
2: Què vol dir?
1: Això és el que va dir Juli César just després de creuar el Rubicó. Va creuar el Rubicó i va destrossar el pont perquè ja no... Llavors ja no hi havia més collons que tirar cap endavant i va dir alea iacta est, no?
0: Que vol dir alabat siga Déu.
1: Alabat siga Déu, la suerte está echada. No,
0: no. Doncs escolta'm, Robert, aquesta és una resposta... Correcta!
1: Vaya. Semblaves aquí un tio que venia aquí amb una mà davant i l'altra al darrere i resulta que no, eh? Tenim una enciclopèdia amb potes.
0: Sí.
1: Robert, tens 100 euros a la teva butxaca virtual, però ha arribat el moment de la veritat, perquè tu has entrat aquí doncs, com un seu d'Urgellí.
0: Sí.
1: Es diu així? Seu sí. O Urgellí, directament. Urgellenc.
2: Urgellenc, es diu.
1: Urgellenc. Sí. Doncs has entrat com un urgellenc, com un humil urgellenc, si em permets, i pots sortir d'aquesta ràdio convertit en una llegenda dels concursos. Ara sí, has de ser valent. T'has d'atrevir i has de dir sí, vull jugar-m'ho tot a la pregunta del doble o res.
0: Fas caiac en aigües braves i tot això?
2: No, però què? No, però tinc un amic que sí.
1: Ah, enhorabona. Enhorabona, Robert. Vale. Jugues o no jugues al tot o res, tio?
2: M'ho jugo.
1: Va!
3: Doble o res, doble o res.
4: Bobby!
1: Bueno, una abraçada al teu amic que fa caiac,
2: Robert. Sí, es diu Juan, una abraçada.
1: Vinga, Juan. Escolta'm, tu jugaràs tot amb una pregunta que sempre és la del doble o res, i és una pregunta que és d'ètica i moral. És una bateria de dilemes morals molt fotuts, que tu has d'encarar sense pensar gaire i parlant des del cor. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres te'n traurem com una mena de psicotècnic que ens permetrà saber si ets prou bona persona per marxar d'aquí amb 200 euros que, recordem, provenen de l'erari públic. O sigui, hi ha una responsabilitat. Aquí estàs bé? Estàs preparat?
0: Sí, sí, sí, sí, queden 200 euros, perquè després del que ha costat tot el del Papa...
1: Ah, bueno, això és l'altre.
0: Haurem de mirar si queden 200 euros de l'erari públic.
1: No facis parlar, no facis parlar, que crem una església, eh?
2: Però quan som així ràpides, després puc rectificar alguna?
1: No.
2: Vale.
1: Has de pensar ràpid. Va, som-hi, som-hi, ja. Robert, fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú, o no fer l'amor amb un gos, però que tothom pensi que sí, que has fet l'amor amb un gos.
2: No, no fer.
1: No fer, segur, eh?
2: Segur.
1: Robert.
0: Mira el follagossos de la Seu.
1: Això és el que et fa por, no? El què diran, no?
0: Sí, em faria por.
1: Robert, atenció a aquesta. Enviar-li per error una fotopolla teva amb el penis erecte al teu pare, o que el teu pare faci el mateix amb el seu penis erecte amb tu per error. Què prefereixes que passi?
2: Sí, enviar-la jo.
1: Enviar-la tu, eh?
2: Sí.
1: Uau.
2: Sí, sí, sí.
1: El teu pare t'ha vist el penis erecte alguna vegada? No, en principi no, no.
2: De petit, però... O sigui...
1: De petit no, no sé si de petit el penis no està erecte, eh? Ah, no, a vegades sí. A vegades sí, amb el fregament i tal.
2: Sí, perquè tenia com fimosis, així...
1: Tampoc m'expliquis la teva vida, Robert.
0: No volem saber.
1: I menys
0: la gent ja et coneix com el follagossos, vull dir, no, ara que no...
1: Va. Robert, quedar-te atrapat en una gàbia amb un lleó o amb el cantant de búhos?
2: Amb un lleó.
1: Tothom respon al lleó, pobre cantant de búhos. Tota la vida obligat a caminar ballant o tota la vida obligat a parlar cantant?
2: A parlar cantant.
1: Fer l'amor amb la teva parella, d'acord? Estàs fent l'amor amb ella? Què prefereixes, equivocar-te i dir el nom de la teva ex o equivocar-te i dir el nom de la seva mare?
2: En el moment
1: de l'ex... De la seva mare?
2: Sí.
1: Tens parella?
2: Sí.
1: Com es diu la teva sogra?
2: Es diu Dolors.
1: Ui, Dolors. Ui, Dolors. Robert, està en una presó catalana o en llibertat al Sudan?
2: En una presó catalana.
1: Robert, bueno, la família la tens més a prop, eh? Això és veritat. Robert, menjar-te una caca amb gust de fuet o un fuet amb gust de caca? Pensa-ho bé.
2: Una caca amb gust de fuet.
1: Però és una caca, eh?
2: És que no menjo carn.
1: Hòstia, ens ha vingut un vegetarià, tu. Robert, la casa dels teus somnis en un lloc de merda o una casa de merda al lloc dels teus somnis?
2: Una casa de merda al lloc dels meus somnis.
1: Quin és el lloc dels teus somnis, Robert?
0: La Seu d'Urgell.
2: La Seu d'Urgell.
1: Ai, que és molt bé.
0: Sabia que mentiria com un ballaco.
1: Robert, lluitar contra un cangur vell amb artrosi o contra el Papa Lleó XIV?
2: Contra el Papa.
1: Creus que guanyes el Papa Lleó abans que el cangur vell, eh?
2: Sí.
1: Lluitar contra un zapatero o contra les filles del zapatero, que són tres?
2: Contra les filles.
1: Lluitar contra 10 soldats israelians armats fins les dents o contra 1.000 Pilar Rahola's?
2: Contra 1.000 Pilar Rahola's.
1: Vale, vale. Ho has
0: molt
1: apuntat
0: bé.
1: Tot, Jovany?
0: Tot no, però bastant així. A veure, la del gos sempre em sorprèn molt.
1: Sí, bueno, la gent té molta por del que diran.
0: Sí, sí, sí, clarament. Però aquí, no, però aquí demostra que té personalitat. Li és igual
1: sí,
0: que la gent el conegui com el Follagossos.
1: El Follagossos de la Seu, li
0: dirà. El Follagossos de la Seu. Això podria ser un títol d'un capítol de Crims.
1: Ha triat les filles o Zapatero? Això no m'ho recordo. Què has triat, Robert?
2: Les filles.
0: Les filles.
2: No són gòtiques?
1: Sí, sí, són gòtiques. Bueno, no sé si encara ho són, de gòtiques.
0: Robert, que Robert. Molt bé, Robert, que t'emportes 200 euros.
1: Digues algo, Robert, digues adéu.
2: Bueno, adéu.
0: Fins dilluns.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i per delicte fiscal per les joies que la Guàrdia Civil va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren aquelles joies en més de 1,3 milions d'euros. L'entorn de Zapatero havia afirmat que no valien més de 50.000 euros. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. El jutge José Luis Calam actua ràpid i obre una altra investigació contra Zapatero, apunta que en aquest moment moment no està justificat l'origen de les joies, ni que hagi pagat els impostos que tocarien, i davant d'una taxació d'un valor tan rellevant, diu el jutge, assenyala que hi podria haver un delicte de frau fiscal. I, a més, diu que no ha trobat tampoc justificació documental de duanes i que això també és un indici per investigar-lo per contraband. L'interrogarà sobre aquests fets dimecres que ve, el mateix dia que està citat també pel cas del rescat de Plus Ultra. El jutge desvincula aquest cas de les joies de la causa principal i justifica que són fets amb prou autonomia per investigar-los a banda. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Més notícies amb Joan Bota.
7: Els menors catalans accedeixen al seu primer mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF que ha treballat el Consell d'Enginyeria Informàtica i la Universitat de Santiago, que s'ha presentat avui a Barcelona. Anem amb aquest estudi, doncs, Toni Fortesa.
8: 4 de cada 10 nens de primària ja té mòbil propi. L'edat mitjana d'accés se situa als 11 anys. És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, presentat avui a Barcelona. Antonio Rial, director científic de l'informe, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament de l'infant.
9: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
8: L'informe també alerta que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc i pels grans cultius i tràfic de marihuana que les penes passin de la franja de 1 a 3 anys a una altra franja de 6 a 9 anys. L'Associació de Fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
10: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y, evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
5: Pel que fa als sindicats majoritaris als Mossos d'Esquadra, la FEPOL hi està a favor, la USPAC també, però creu que arriba tard.
7: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. El cos ha aparegut aquest matí i es treballa per aclarir si és víctima d'un crim. Anem cap a Vilanova i la Geltrú. Montse Gené.
11: Hola, bon dia. Ja han aixecat el cos de l'home que han trobat mort a la sorra de la platja del Far. No se sap si es tracta d'un ofegament o d'una mort violenta. De moment ho estan investigant els efectius de la divisió criminal dels Mossos, que han estat 4 hores recollint indicis al lloc on hi havia el cadàver. Cal dir que no estava a la vora del mar, sinó una trentena de metres endins de la sorra, on no arriben les zones d'un mar que avui està tranquil. A més dels Mossos, ha vingut la comitiva judicial que ha fet l'aixecament del cadàver. Només se sap que és un home, no se'n sap l'edat. Algú ha avisat al 112 a quarts de 8 del matí quan ha trobat un cos a aquesta platja, que és la zona reservada a gossos a l'inici de la platja del Far, a tocar de l'espigó nord del port de Vilanova i la Geltrú. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova.
5: Un grup d'estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i de l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. Tarragona, Ricard Buigas.
12: L'Enrique Martínez és un dels 2 professors jubilats de Madrid que acompanyen una vintena d'estudiants. Diuen que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys, agrair la solidaritat dels catalans.
13: Els refugiats mai no van poder dir gràcies, perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
12: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
14: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. En un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
12: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: Esports amb Marcos García.
15: Després de la jornada inaugural, a les pròximes hores debuten dues de les seleccions anfitriones al Mundial Masculí de Futbol. A les 9, el Canadà jugarà contra Bòsnia i aquesta matinada els Estats Units s'enfrontarà al Paraguai. Marcadors de la primera jornada, Corea del Sud 2, República Txeca 1 i Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Girona anuncia el fitxatge del davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres d'altura, Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. A la Lliga Femenina, el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe i l'Espanyol també confirma que la migcampista Naima García segueix una temporada més. Avui a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet. Podreu seguir el partit a la penya, la transmissió que en farem al Tot Gira per l'antena digital de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, un parell de punts. El Manresa confirma la marxa de l'aler danès Gustav Knudsen i l'Uni Girona anuncia el fitxatge de la pivot turca Tilbe Seniurek procedent del Fenerbahçe. I al circuit de Catalunya, d'aquí a mitja hora, arrenca la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
4: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio... Postdates.
16: Va morir devorat. L'inefable el va temptar. De Nuques Pueris, de Gabriel Ferreter.
4: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% només es pot dir. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Està, ja.
1: És que... Només es pot dir. És que cada dia la presentació és millor.
0: Cada dia és més pomposa, eh? Cada dia et demostro més estima, eh?
1: T'adoro.
0: Ai, senyor, igualment. Deixa'm saludar també, em salta una mica el protocol, però he de saludar. Malcom Otero, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el dels efectes de son. Ja no, ja no, ja.
1: La classe dels estornells.
0: Marta Bonnou, bon dia.
2: Bon dia.
0: Escolta, i vaig recordar-me de tu.
2: Per què?
0: Perquè la Marta, lluny del que pugui semblar-vos...
2: Plora.
0: És una persona molt sensible.
1: Ai, sí.
0: I ahir estàvem dinant, la Marta, Malcom i jo, ens va explicar, diu, ostres, vaig mirar lo de la Sagrada Família i em vaig fotre a plorar. I jo vaig dir, ostres, ho vaig trobar molt emocionant, em va semblar deliciós. I ahir ho vaig tornar a mirar, sola, i 11 de la nit, resultat, dic, soc Marta Bonnou. Plorant com una magdalena.
2: No, quin virtuosisme que tenim a Catalunya, nena.
3: No li dic que plorar de coses de desconeguts. O sigui, i a vegades coses que no... Un senyor tornant de... Un soldat dels Estats Units tornant de la guerra, és com... Ni m'interessa el senyor dels Estats Units, ni m'interessa la guerra, ni... Però ploro per aquell retrobament.
0: Ets carn
3: de la Sagrada Família.
1: M'agrada aquell gènere. Sí, sí, és un gènere on ens trobem bastant.
4: A mi els anuncis em fan plorar de vegades. Un moment emotiu i jo ploro. I dius, a mi què m'importa això? Però és igual.
3: I però tu saps veure anuncis... plorar altres persones.
0: Això també, eh?
3: Que vaig a un enterrament d'aquests que ni m'hi va ni bé, que ja has d'anar per compromís, que no conec a ningú.
0: Que maco, això que
3: dius. I ploro. Ploro, però no perquè d'això. I em fa vergonya plorar perquè penso, miraran i diran, aquesta perquè plora si ni tan sols el coneixia. Que és amiga de l'amiga i bé perquè
0: ai,
3: bé.
0: Senyor.
4: El meu fill una vegada, quan tenia 6 anys, al cine em va dir, no ploris, no és veritat.
0: Oh! Érem 6 anys, on hem de parlar de l'excés d'empatia que de vegades ens amara a tots els membres de la solució. Va, tot això, com sempre, no podem deixar de saludar el control tècnic, el mestre l'Albert Joder i a la peixera la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio. I avui he de fer un advertiment. Habitualment els divendres ens posem a riure, comentem coses, com dir-ho, quotidianes, no? Problemes quotidians.
3: Més banals.
0: Més banals, més epidèrmics. Frívols. Avui ens posem molt seriosos, de veritat. Avui serà un programa molt intens, diria, però molt interessant i, sobretot, molt necessari. Ja sabeu que aquesta setmana s'ha parlat moltíssim de com gestionaria el Papa la gestió, valgui la redundància, amb les víctimes d'abusos de l'Església. Parlaven de 440.000 casos de nanos afectats per aquests abusos soferts per membres de l'Església. Doncs avui, arran d'això, ens hem posat a pensar i hem dit que creiem que cal parlar sobre aquest tema tabú. Avui ho plantejarem, com sempre intentem fer-ho a la solució, en positiu, que és com podem protegir millor els infants dels abusos. Segons l'OMS, una de cada 5 dones i un de cada 7 homes declara haver patit abusos sexuals durant la infància. Com podem protegir millor els infants dels abusos? Quin paper tenim les famílies en la prevenció d'aquests abusos infantils? Per què segueix sent encara un tema tabú? A partir de quina edat cal parlar sobre això a casa? Quines eines els podem donar? La UNICEF també assenyala que moltes situacions de violència contra infants tenen lloc en entorns propers. Com podem crear espais més segurs per als infants? Quines conductes, que tenim molt normalitzades en moltes capes de la societat, hauríem d'evitar els adults? Com hi ajudaria si corregíssim aquestes actituds? Avui té la solució a aquestes preguntes una persona que potser no teniu ubicada en aquesta faceta. Però, és un, diria jo, un 80% de la seva feina actual. Mariona Ribas, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Molt bé, feliç d'estar aquí, feliç de poder parlar d'aquest tema, de contribuir a destabuitzar aquest tema i donar-vos les gràcies per posar-lo sobre la taula i en antena per tothom.
0: La Mariona l'heu sentit aquí més d'una vegada com a col·laboradora, l'heu vist a la tele com a col·laboradora també a l'Estelva, sobretot, últimament. L'heu vist a milions de llocs també fent d'actriu, però és que la Mariona també és psicòloga i és, encara més interessant, formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Mariona, les violències sexuals contra les criatures són, malauradament, molt més habituals del que ens creiem o pensem?
5: Jo crec que sí, però sobretot el focus és en com no identifiquem certes conductes que tenim assumides per tots, potser venen d'enrere, no? Tradicionalment, de com l'adult, com la societat mira l'infant i com s'hi relaciona. I per tant, no és que siguem conscients que estem exercint violència contra els infants, és que no som conscients potser de que certes conductes normalitzades poden arribar o esdevenir a ser violentes, a ser abusives, o potser no contribueixen a la prevenció.
0: Aquest és molt interessant, perquè us posarem exemples pràctics, no?, en aquestes situacions que no contribueixen a la prevenció, perquè moltes vegades tractem els infants i els obliguem a fer coses que no ens n'adonem, però estan configurant el seu petit cervell, a que en el futur, ostres, si l'hem ensenyat que ha de passar per l'aro en X situacions, que, insisteixo, us posarem exemples, com pretenem que després als 7, 8, 9 anys diguin no a una conducta que ells no volen fer, si tot el que hem estat fent durant la seva infància és obligar-los a fer segons quines coses? No parlo de coses abusives, però parlo d'obligació en general, per exemple, de gestos que ells no volen fer. El clàssic, i faig una mica d'espoiler, fes-li un petó a la iaia.
5: El fer-li un petó a la iaia, no? Aquest gest, nosaltres en parlem directament, quan fem prevenció, parlem directament de petó forçat, una mica perquè entenguem una mica, és l'eina més important de prevenció que tenim contra l'abús sexual infantil. Aquest petó implica una mostra d'afecte, un contacte entre cossos i un acte íntim, perquè és molt important deslligar la intimitat de la sexualitat. La sexualitat implica intimitat, però no tot allò que és íntim és sexual. Per tant, aquest petó, el missatge que donem és que, vulguis o no, has de donar una mostra d'afecte. No? Llavors, quan fem prevenció, sobretot en les famílies, plantegem molt aquest escenari. Perquè el petó, aquest petó, està vinculat de manera indivisible, no inseparable, a l'educació. L'educació és ser educat, hola, adéu, sisplau, gràcies, no implica aquest contacte amb el cos. Vivim en un país, en una cultura mediterrània, tot i que els catalans no tenim fama de ser més aviat una mica rancis, no, amb el tema de l'efectivitat física, però el contacte és habitual. Llavors, també què passa? Que un infant et vulgui fer un petó diu molt de tu com a adult. Ser carinyós està premiat en la societat, en els infants, no? Perquè de grans ja et diuen, bueno, ui, és que és una mica tocón. Ui, és que... Però, en canvi, els infants... No? I té més a veure amb el sentiment i la frustració de l'adult que no pas amb el desig de l'infant.
0: Això és molt interessant, perquè també rebrem, segur, el típic comentari, ah, sí que exagerats aquests wokes, no?
5: Bueno.
0: No, jo us pregunto. Ara no estem parlant de nens. Imagineu-vos que parlem d'un gos. I si fa una conducta X, jo el premio. Què estic fent? Reforçar aquella conducta?
5: Totalment. Reforçar-la positiu. Sí, sí.
0: Per tant, si nosaltres obliguem a una criatura, oh, que bé, que bon nen ets, perquè has fet això que tu no volies fer...
5: Clar, aquí la pregunta sempre és, per què no tenim en compte el desig de l'infant? Nosaltres treballem molt en això. Per què? S'ha de preguntar, és a dir, vols fer un petó? També saps què passa? Que llavors el petó de cop és l'única manera, de cop, en aquesta situació, l'única manera de demostrar que estimem algú. Jo a les aules, als infants, els dic, quantes maneres tenim de demostrar algú que l'estimem? Fent un dibuix, preparant l'esmorzar a la mama, fent una sorpresa, dient-ho, fent una abraçada...
0: Xucar la mà,
5: preocupar-te per una persona que estimes. Llavors també el missatge és... Ningú t'ha d'obligar a fer res que tu no vulguis amb el teu cos i no has de fer mai res que tu no vulguis amb el teu cos perquè una altra persona estigui contenta o estigui feliç.
0: Jo, és que això és el tema, i després haurem sentit, sense mala intenció, però molts, dic avis perquè estàvem en aquest cas,
5: Sí, pobre,
0: fes un petó a la iaia, és igual, o fes un petó a la tieta, o fes-li un petó a la Conxitín, perquè si no es posa trista.
5: Clar.
0: Aquest xantatge, no?
3: Ara em poso trista. Però si no m'abraces, ara em poso trista.
0: És com un xantatge.
5: No, com no? És un gran xantatge emocional. Posem-nos en la ment de l'infant. Com percep això per part d'una persona, i aquí també entrarà la culpa ja. No? Si jo no faig això que no desitjo, la meva àvia, que segurament la iaia ocupa el top 3 de persones preferides de la vida d'aquest infant, es posa trista. Jo sóc responsable.
0: Sóc el culpable.
5: Exacte. Però, perdona, que t'he tallat.
4: No. A mi la pregunta és com detectar... Jo explicaré una cosa íntima meva, que no he explicat mai, però bueno, és igual. Jo vaig tenir un intent d'abús d'una persona, una persona propera de la meva família. Jo tenia 7 anys i aquesta persona 17, i em va demanar que toqués algunes coses. I no ho vaig fer perquè... alguna cosa, em va dir que hi havia algú raro allà, que no, com que tèrbol, però no vaig, fins molts anys després...
0: No vas entendre, no?
4: No vaig entendre què havia passat allà, ara ho entenc perfectament. I aleshores, vull dir, jo sempre penso, clar, jo tinc criatures en aquestes edats, 8 i 11 anys, i sempre penso que, sobretot, que tinguin l'eina per detectar que alguna cosa no està bé. Jo sempre, jo li dic això de el teu cos és teu, ningú pot tocar, coses d'aquestes que ja més o menys no he après, però tinc la por de que, perquè els meus fills són d'aquests que fan petons a tothom, però no per ells mateixos, no perquè nosaltres els diem.
5: Això és meravellós, no hem de condemnar tampoc l'efectivitat.
4: Però em fa por que no detectin
5: comportaments.
4: El mal, per dir-ho d'alguna manera.
0: Ara hi anirem, també. Ara hi anirem. Uh-huh. La Mariona, hem de dir que també ha estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu veure al 3CAT, i també ha estat coach actoral dels nens que hi apareixen.
6: Saps per què som avui aquí?
7: Per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual?
8: Jo, però és que tot això és un error.
7: Un error d'aquí.
9: No em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant
0: Joan. Pubertat és una sèrie de la Letícia Dolera, on la trama principal gira al voltant d'un cas d'abús infantil en el context d'una colla de castellers. De seguida parlarem de la feina que hi fas, també, o que hi has fet. Abans, però, l'eix central de la sèrie, quin és?
5: Això segurament respondria molt millor la Letícia, no? Però jo crec que l'eix central podria ser, des del meu punt de vista, posar sobre la taula un tabú i veure com, en una situació d'abús sexual infantil, en aquest cas s'ha de recalcar, bueno, no sé si estem fent molts spoilers, no? Però que es tracta d'una conducta abusiva entre menors. Sí, a més aquí entra tot el que ella vol obrir aquest debat, entenc, sobre com es tracta a nivell judicial, que també és meravellós, o sigui, tot aquest aspecte. Jo crec que és la víctima directa, no? Parlem de la víctima directa com la víctima directa de l'abús sexual infantil, la víctima per se. Però un abús sexual infantil, especialment en un context intrafamiliar o a dins d'un entorn de confiança o en un entorn de certa familiaritat i de vincle, com és una colla castellera, genera moltes víctimes indirectes. No? La bona expansiva d'aquell abús afecta a tothom. I crec que aquí és on ens convida la sèrie a veure com reaccionen els personatges, com ho viuen, com es relacionen amb l'abús, amb la víctima, amb els suposats presumptes agressors, no? I veure una miqueta aquesta ona expansiva com fa trontollar els pilars, no? Mai tan ben explicat, de la societat.
0: Digues, Marta.
3: A mi de la sèrie, el resum, la frase seria d'aquestes mares, sobretot, en aquest cas és mares, que diuen, no, el meu fill això no ho faria mai. Saps? És el resum perfecte de tota la sèrie. No, però ja ha portat a tots els aspectes, no? Quan dius, no, és que el teu fill pega al llarg d'infants, no, és que el teu fill ha fet això, no, és que el teu fill... I, no, el meu no ho faria. I això ha portat al món dels adults, l'Antonio és el violador.
0: Aquí vas, no? També imagino que en el cas de moltes víctimes la por a explicar-ho per no ser cregut, no? És una de les pors més habituals.
3: I la doble
0: victimització. I quantes vegades nosaltres n'hem parlat aquí obertament a Catalunya Ràdio, nosaltres durant la tarda de Catalunya Ràdio vam tenir el cas d'una víctima d'abusos sexuals per part del seu avi, no? I que no l'havien creguda, o que inclús havien dit ara cal callar-ho, no?
5: Sí, això també, això és quan el tabú parla, no? És quan es manifesta més clarament. Primer de tot perquè el ningú et creurà és una de les amenaces de la persona, de la figura agressora, quan un infant diu prou o quan comença a insinuar que no vol continuar amb aquella situació, quan diu que ho explicaré a la mare, què passa? En aquí és molt important entendre com funciona una conducta o una relació abusiva, perquè la base de tot tipus de situació abusiva, també, evidentment, en l'abús sexual infantil, és l'abús de poder, la desigualtat de poder. Llavors, clar, la figura abusadora, no? Per això la culpa hi té molt a veure, no? És un tema complex, espero que s'entengui bé el que diré. Quan un infant, no? L'exemple que ha posat el Malcolm, gràcies per compartir aquesta situació perquè és increïble com a exemple. Perquè ell diu, no sabia què passava, era algo raro, sí? Això s'expressa molt en les víctimes. No sabia el que era algo estrany, però sabia que no estava bé. És a dir, alguna cosa en la intuïció de l'infant ens diu aquesta situació no és correcta, per tant, part de la prevenció la farem en l'educació emocional i que entenguin les senyals del seu cos. Si la societat ens diu, els nens sempre diuen mentides, no? Bueno, aquesta conversa típica. Sí. Bueno, els nens
0: ja saps.
5: Ja se sap.
3: Ja se sap.
5: I és cosa de nens. Sí. I és cosa de nens, no? És com els hi restem importància.
3: És molt bon nano.
5: Exacte, no? Però, clar, si ja partim d'aquesta base de que els nens s'ho inventen tot, no? Llavors, com em costarà explicar una situació, no?, que no té paraules. M'ha costat molt entendre el que, no? T'ho has explicat molt bé. Per tant, part de la prevenció també serà posar paraules a les coses.
0: Ara hi anirem.
5: I, per tant, tot això, no, té, té el seu significat. Però el ningú no et creurà és quan aquella situació que la figura abusadora ha intentat, no, ho expliquem gràficament així, no, ha intentat reanivellar les diferències de poder, de tots els poders infinits que té aquella figura abusadora sobre l'infant, amb el parlar de nosaltres, no?
0: A través del llenguatge,
5: clar, a través del llenguatge es crea una il·lusió,
0: una falsa sensació que estem al mateix nivell,
5: clar,
0: i que és una cosa de tu i jo conjunta.
5: Exacte. No, més enllà de és especial, els altres no ho han de saber, no ho entendran. El fet de parlar de nosaltres crea aquesta complicitat, aquesta igualtat. Quan la frase ningú no et creurà, aquí, pam, aquí, de cop l'infant entén on es troba, pot ser un dels detonants on entengui on es troba, entén la realitat, i per tant se sent sols, se sent culpable, no? I a més, per desgràcia, moltes vegades, per això hem d'educar en el creure els infants i en el dret a ser escoltats que tenen els infants, perquè moltes vegades es compleix. El ningú no et creurà. Per què? I aquí és on la Marta ha donat la clau també, no? O el meu fill no ho faria mai, perquè ens costa molt acceptar aquesta realitat. La societat adulta tenim una feina a fer, no?
0: I tant, el com pot ser? Ostres, jo no ho hagués dit mai.
3: No ho hagués dit mai.
5: Clar, clar, és que no ho hagués dit mai, òbviament, no? Però passa. I llavors aquí és la barrera, jo crec que encara ens falta. A mi no em passarà, és una protecció pels adults, que no és real.
0: Perquè... Clar, també part d'aquest tabú el fa gros, el fet de que és dolorós afrontar-nos
5: totalment
0: aquesta realitat, no? La Mariona, perquè treballa a diari, no?, en aquesta Fundació Vicky Bernadet, però jo el que he fet, el primer que he fet quan he entrat en aquest estudi i el primer que he fet quan he vist avui en Fran, li he dit, ostres, des que sóc mare, a mi aquest tema em costarà molt abordar-lo. Però, esclar, quan una cosa ens fa mal i ens provoca dolor, tendim per protegir-nos de manera incorrecta, perquè és que al final no ens protegim, sinó que li donem l'esquena, a girar-nos, de dir, no ho vull veure, no em vull parlar perquè em genera massa dolor, no?
5: Totalment, perquè és incòmode. Unes altres paraules, no, que jo convido quan faig formacions de famílies és què ens genera parlar d'això, no? Doncs intentem... Clar, és natural, és comprensible, però hi ha en joc la protecció dels infants. Llavors nosaltres som adults, hem de tenir les eines per sobreposar-nos i veiem coses que ens incomoden cada dia al nostre voltant. Li diem amb gent que ens incomoda cada dia al nostre voltant. I aquí hi ha algo molt important en joc, que és la protecció de la infància. Llavors, aquest a mi no em passarà. El que em farà és, no em vull sentir parlar, no aniré a xerrades, no escoltaré aquest programa, perquè em genera coses, no?, que no vull sentir. Però el que em portarà és a no tenir informació. I la falta d'informació porta directament a la desprotecció.
0: I per això el programa d'avui, per això la solució d'avui, i per això la Mariona Ribas ens acompanya avui, en una hora que se'ns farà, ja us ho dic ara, curta, perquè queden 5 minuts perquè siguin 2:45. Com sempre, línies obertes, si teniu alguna pregunta en concret, al 93-201-7474 o al 677-38-77-19, ens la podeu fer arribar. Aprofiteu que tenim la Mariona aquí, pregunteu-li el que vulgueu, aprofiteu, si hi ha alguna conducta i volem saber com reexplicar-la a les criatures, no? Doncs, com li explico, no, això? O alguna, mira, una pregunta que hi ha en el meu entorn de mares, que jo em dedico a dir, jo crec que s'ha de fer això, però no ho sé, no soc experta.
5: Anem a veure.
0: Per exemple, ai, no toquis la tita, ai, no sé què del cul. Tita, cul, no, tu has dit paraules a les coses, posar paraules a les
5: tita encara, perquè tothom més o menys tita, titola, titulina,
0: això, però
5: sabem una mica.
0: La coseta privada i aquestes coses,
5: sí.
0: No, eh?
5: Primer, diminutiu, bueno, tot això. És molt important, de cara a la prevenció, poder nombrar els òrgans del cos, els òrgans sexuals, les parts íntimes. Conforme els infants van creixent, van entenent, i això es veu molt bé ja quan arrenquem les formacions a sisè de primària, que ja estan entre sisè i primer, quan jo dic, vinga, anem a nombrar, no?, quines parts del vostre cos posaríeu al grup de les parts íntimes i per què. I ja comencen després a sortir altres parts del cos, no? Quan treballem amb els infants, delimitem i els expliquem què són les parts íntimes, que he de dir que jo aquest any he començat a fer formacions a primària, si les tenen molt clares, pel seu nom. No pot ser que jo arribi a primer de batxillerat i no siguin capaços de dir penis, no siguin capaços de dir vulva. Vulva i anus són les paraules que generen més reticències o més vergonya, no? Per què nombrar-les? Perquè, a més, és important nombrar-les, per molts motius, però el principal és què passarà si un infant de 6 anys, en un entorn, el monitor, l'avi, la professora de no sé què, li toca aquesta part i ell no desitja i ho explica, que aquí ens trobarem davant d'un del que nosaltres diem revelació. I la vulva té un nom que no té absolutament res a veure amb la vulva, que jo puc entendre. Què passarà?
0: Que
5: la persona adulta, a qui li expliqui, per sort aquest infant està fent un procés meravellós de revelació, no serà comprès i, per tant, no podrà ser acompanyat. Per tant, ens estarem perdent una detecció precoç, que és molt important. Va haver-hi un cas, no, que vaig llegir en premsa, que deia, és una nena li va dir a la seva mestra que l'avi m'ha llepat la galeta. La mestra va dir, bueno, doncs que n'agafi una altra. No era la galeta. Aquesta nena estava explicant, no, un abús per part del seu avi. Llavors és molt important, les coses que no tenen nom o el pensament confús genera paraules confuses, el pensament clar genera paraules clares i viceversa. Per això era estrany, no sabia el que era, i de gran, quan has pogut poder redefinir i t'han donat aquesta informació, sabem de què parlem.
3: Per tant, penis, vulva, anus, vagina.
5: Exacte, vagina, pits, boca. Parlem dels petons, no? I els nens ho diuen, eh? Dic, i per què? Per què la boca? Jo els faig parlar, no? Perquè fem petons. Que ens ha quedat una mica pendent el tema del petó. El petó és una mostra d'afecte desitjada, lliure i espontània. I així ha de ser. I així. Però no és a canvi de res. No? Ni a canvi de... Perquè llavors els avis, no? Pobres, s'esglaien. No, però què vols dir? Que jo abusaré del meu net? No, no estem dient
3: tu.
5: Això.
3: No, exacte, no, estem fent servir aquest exemple perquè no caigui en mans de...
5: Clar, perquè si no és un petó a la galta i no és la iaia, el mecanisme de, malgrat jo no vulgui fer això, ho he de fer perquè l'adult quedi complagut, i això passa després, pot generar futures revictimitzacions en l'àmbit sexual, no? El complaure l'altre, malgrat faig coses que no m'agraden.
3: Mariona, deixa'm fer una pausa. Totalment. Abans, però, sí que ens queda un minut per dos quarts de dues del migdia, al 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
1: Doncs mira, la Irene, sobre això que explicava ara la Mariona, diu que ella és de l'època de que s'havia de fer sempre petons, i diu, la tradició ha acabat amb mi, perquè mai he obligat a les nenes a fer petons davant dels adults.
3: A més, que et ve de gust un petó a la iaia? No. I una abraçada? No. Li dius adéu? Adéu?
5: Si volem nens educats, doncs eduquem en l'adéu i el sisplau i el gràcies i tot.
1: I l'Anna explica sobre el tema d'avui. Jo, el meu fill petit, quan tenia 8 anys, ja li vaig començar a introduir en el seu nivell, i ara que en té 15, us he de dir que ho té superclar. I tenim una pregunta de la Maria José, precisament sobre...
3: Abans de la pregunta de la Maria José, en deixaré una que respondrem després de la publicitat. A partir de quina edat comencem a... és aquesta, ara he fet spoiler.
1: No, és aquesta la pregunta.
3: Digue-ho, Maria José.
1: No, quan es pot dir a les teves criatures que tu has patit un abús?
3: D'acord, no, jo parlava de... A partir de quina edat podem començar a parlar de sexualitat? A veure, la sexualitat vol dir parlar-ne explícitament, o podem parlar d'intimitat des dels 0 anys? I en segona instància, aquesta pregunta de la Maria José, a la tornada de la publicitat us la responem.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
11: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més

0: Gran. Loteries. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat.
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
3: I el premi és per en Denis Dumà.
4: Moltes gràcies.
5: Guardonat per la crítica, però ignorat pel seu pare.
6: Cap paraula, cap missatge.
5: És també director d'orquestra, com el fill.
7: M'han ofert el càrrec, Scala de Milà.
5: El conflicte està servit.
8: Tenim un problema, estimat Denis. La meva secretària es va equivocar i va trucar al teu pare en lloc de trucar-te tu.
9: És broma?
5: Maestros. I és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que al concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
13: Passen 3 minuts de 2:15 del migdia i hem marxat a la publicitat formulant-li dues preguntes a la Mariona Ribas, que la coneixeu com a la seva faceta d'actriu, com a col·laboradora de diferents mitjans de comunicació, però ella és psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, a més d'haver estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu trobar al 3Cat, i també coach actoral de les criatures que hi apareixen. A veure, a partir de quina edat hem de començar a parlar de, ja no et dic sexualitat, intimitat o de consentiment? Perquè sempre diuen, no, és que és molt d'hora per parlar de consentiment, però potser podem treballar el consentiment, no consentiment sexual, sinó el consentiment en general, tenint en compte l'opinió de la criatura, no?
14: Super, quina pregunta tan... Tot això entenc que també va lligat a partir de quina edat comencem a fer prevenció.
13: Correcte.
14: Des del naixement. Primer de tot, entendre que la sexualitat no arriba quan els nostres fills tenen relacions sexuals o duen a terme conductes sexualitzades. Que també ampliar el concepte de sexualitat, d'intimitat, tot això forma part. Una altra dels pilars de la prevenció és educació sexual. Poder parlar de sexualitat amb naturalitat. Mm-hmm. Per què? Necessitem que els nostres infants que no condemnar la seva curiositat pel sexe, curiositat pel cos, curiositat per les relacions sexuals, no? Que això toca amb el nostre tabú, mm-hmm, de la falta d'educació sexual. Ens fa por la sexualitat perquè ens ha educat en la por, mm-hmm, no? En la sexualitat. Llavors, a partir d'aquí, entendre que l'infant té un desenvolupament sexual des que neix. Uh-huh. Val? Que la sexualitat no només és tenir relacions sexuals amb altres persones, sinó que té un els nens es toquen el penis, tenen curiositat. Jo recordo els meus nebots, el meu nebot, que és un nen, me'n recordo que li estaven traient el bolquer i un dia se li va posar el penis erecte perquè havia d'anar a fer un pipí. Bueno, ai, està superagobiant.
13: Se'ls
14: picava el penis i jo, per favor, quiet, no? Vull dir, no passa res. El cos, el meu, el de l'altre, el seu cos canvia constantment, el dels altres també, però és que ja no només el de l'altre entre els altres, i ara parlo, per exemple, de diferències de gènere, també són diferents. Per què jo sóc així i la meva amiga és això? Llavors aquí hi ha, per tant, acompanyar, no? Entendre que la sexualitat no ve només a partir de l'adolescència, preadolescència. Perquè si no podem parlar de sexualitat i resoldre les inquietuds, dubtes que tinguin, ja sabem, no?, que tenen una eina superpotent, que és la xarxa, no?, i no ens podem acabar.
13: Omplir els forats.
14: Que... Exacte, uh-huh, exacte. Val? Per tant, a partir d'aquí, quan comencem a fer prevenció? Parlar d'intimitat des del minut zero. Tu has dit molt
13: exemples.
14: Bé. El consentiment no només és sexual. El consentiment té a veure amb el respecte i el bon tracte. Exemples, per exemple, quan els infants juguen. No? És que... No, típic. Mama, és que jo vull jugar això, però la meva germana no vol.
13: Si no vol.
14: Clar, no vol. No, és a dir, entendre, respectar el no, no dir, bueno, juga una estona i
13: Interessantíssim, no? Perquè això són exemples pràctics, clar, de situacions que veiem com inofensives, de què li costa jugar, ja, però és que nosaltres li estem dient que el seu desig no està sent escoltat, que és el mateix que el petó a la iaia.
14: Exacte, exacte.
13: Això és treballar el consentiment. Clar, no és treballar el consentiment des de la sexualitat.
14: Solucions. Exacte, però és que hi ha solucions. Per tant, si jo entenc que he de respectar l'espai personal dels altres...
13: Posa més exemples, Mariona.
14: Més exemples, com em relaciono jo amb el cos dels meus infants, no?

0: parlàvem de bolquers i tal, és veritat que tu no estem acostumats. També hem d'entendre que, és a dir, les mares, pares, persones que estem al voltant dels infants, ens relacionem amb els seus cossos constantment. Depenen de nosaltres per ser vestits, canviats, banyats, dutxats, des dels inicis. Però això canvia. I, evidentment, un bebè no et pot dir si canviem el bolquer. Però tu li pots explicar, mira, la mama, et canviarà
1: el bolquer.
0: Passarà,
1: eh?
0: Clar, això és el que faré. Quan nosaltres anem al ginecòleg, que ara poso un exemple molt clar, o quan ens fan un procediment mèdic que entra en contacte amb el nostre cos o fins i tot l'invaeix, no agraïm, i és de protocol mèdic, que t'hagin d'explicar el que et van a fer.
1: No, no, si a mi amb 40 i tants vaig canviar de ginecòleg d'un home a una dona, una ginecòloga, i em va dir, bueno, ara, com si fos la primera, ara posaré això i t'ho introduiré, no sé què, i li vaig dir, com? Diu, puc? I dic, què? Vaig escriure una columna, quasi que l'abraço i li demano matrimoni,
2: perquè no estem acostumats,
1: perquè em va demanar permís quan l'altre, el senyor aquest que em portava des dels 18 anys, clar, podia allò fins a dalt i venga.
0: Exacte. I per tant, és el mateix, no? Jo, ara, mira, te netejaré la vulva o el penis i ja posem nom des de zero a aquestes parts, perquè t'has embrutat, mira, mira que neta, neta que estàs, mira que no sé què. Anem creixent.
2: Hi ha una cosa que fan a la llar d'infants, el molí de Molins de Rei, que són extraordinàries, totes les mestres són extraordinàries, que jo a vegades flipo. Una cosa que em va deixar frapada, que és una, pot, aparentment una tonteria, però quan van a canviar el bolquer informen a la criatura i ara farem això, i a part aprofiten, no?, que si la cama dreta, esquerra, li fan triar entre, li diuen, quin bolquer vols, aquest o aquest? No, clar, ja estan treballant la capacitat de, noi, la teva opinió importa. Exacte. I tindràs capacitat de decisió. Quin camí vols prendre?
1: I quan digui aquest, no et diu aquest, et diu...
2: Bueno, jo el primer que toca agafo, no? No sé.
0: Clar, doncs això igual, no? Conforme van creixent, mira, ara t'ajudo a desvestir-te. Sí, no. Fomentar l'autonomia, la seguretat, baixar la dependència emocional, són factors preventius, també. No?
2: Pels pares exagerats, tipus jo.
1: O els avis que ara estan dient, quines tonteries que diuen.
2: Ara anirem a aquesta
1: tonteria,
2: banda.
1: Eh?
2: Ara anirem. Queda pendent la pregunta de la Maria José, sí. Queda pendent el comentari
1: dels avis.
2: De que tanta tonteria no hem sortit tan malament. Home, estem tots a teràpia,
1: home,
2: eh?
1: Sí.
2: Saber
1: què s'ho vol dir, que ens estem.
0: Parlem-ne.
2: No. Nosaltres vam sortir molt bé i vam veure tele i aquestes xorrades... No. Tots a teràpia. I els que no hi van no és perquè estiguin bé. Fet el disclaimer. Ara no sé què anava a preguntar.
0: Pares exagerats.
2: Pares exagerats, com jo. Clar, i a vegades que els nens... Ostres, porta un cagarrasso d'aquí a Girona, no, i no es deixa canviar perquè està... Va, jo ja l'explico, Guillem, t'he de canviar.
0: No, diferenciar en propòsits, perquè quan ens relacionem des del respecte amb el cos, no? Ara anem de dutxar. Vols que t'ajudi a desvestir-te o ho fas tu? Consentiment, les dues respostes són vàlides. Perquè si li deixes triar i després dius, bueno, ja t'ho faig jo. Estem tirant per terra tot el que hem fet. Però hi haurà casos, per exemple, a propòsits mèdics o quan és d'higiene, que aquí hem d'entendre que el propòsit no és simplement relacionar-me amb el teu cos, sinó que és curar-te, no? Per exemple, a mi em va passar l'altre dia amb la meva filla, no? Li picava la vulva. Diu, mama, em pica la vulva. Vale, me la vols ensenyar? Que així podré saber què passa? I ja, en el moment que ja tenen certa autonomia, també anar evolucionant nosaltres amb ells, amb la seva autonomia. I li vaig dir, ensenya'm, obre't aquí perquè miri. Vale. I jo li anava a dir, et posaré la crameta, d'acord? I de cop vaig dir, no, no.
2: Posa-te-la tu.
0: Exacte. I li vaig dir, posa't tu la crameta, que tu saps on et pica. No? Vull dir, una mica aquesta cosa, no perdrem tant de temps. Estem acostumats a fer prevenció sobre milions de coses cada dia amb els nostres fills i les repetim fins a la sacietat.
2: El clàssic, fer molta prevenció quan l'abús sexual ve d'un desconegut. Aleshores, aquí sí que en podem parlar.
1: No acceptis, no
2: vagi a la discoteca, no pugi al cotxe. Sí. Ara, quan és un membre proper a la família...
1: Clar,
0: el desconegut, no? L'abusador desconegut, la figura abusadora desconeguda és entre un 10 i un 15%. Entre el 85 i el 90% dels casos, l'abús té lloc en l'entorn de confiança. No? Quan parlem d'entorn de confiança, incloem família nuclear, pares, mares, germans, germanes, família extensa, tiets, cosins, avis, amb femenins associats, i totes aquelles persones de l'entorn. No? Monitors de, professores de...
2: És una borrada,
0: Veïns, amics de la família, companys de classe, parella sentimental del menor, si en té. No? Per què? Perquè és molt important entendre quina estratègia, quina eina utilitza la figura abusadora, que és la manipulació i la confiança. No és la violència o l'agressivitat física.
2: Els avis, sou unes exagerades, hem sortit prou bé, ta-ta-ta. Dóna'ns un argument o una resposta. O potser la resposta sigui, val, però feu-ho així.
0: Exacte. Depèn. El tema és un... quan som pares ens col·loquem en un lloc molt curiós i molt complicat de gestionar, i això té molt a veure amb els petons i tot això.
2: Pobres, tenim... estem a punt de molts avis, és un generi.
0: No, exacte. Sí,
2: per favor.
0: Sí, però pillen, pobre, em sap greu, aquí pillen. No? I tenim per sobre, no hem de perdre de vista el que hem dit de l'abús de poder o de les rols de poder, les jerarquies. La família té una jerarquia. És com una empresa qualsevol, més complicada, perquè tenim vincles afectius entre nosaltres. No? Llavors, jo estic al mig, tinc el meu fill per sobre i el meu pare o la meva sogra o qui sigui per sobre. En aquí jo sempre recomano a les famílies mirar cap avall, posar el focus, no? Quan fem prevenció, a part dels pares obrir la mirada per la detecció i fer un bon acompanyament, l'objectiu és crear petits agents de detecció i prevenció que són els nostres fills. Per sort i o per desgràcia, no estem les 24 hores amb els nostres fills, no els podem prevenir de tot, i per tant, així com els ensenyem a creuar en verd, a posar-se el cinturó, els hem d'anar ensenyant altres coses, no? I per tant, aquí, els límits, el dret al propi cos, el no fer res, no? Com em fa sentir aquesta situació, l'educació emocional per relacionar les emocions, no? Connectar amb el cos. Això, el repeteixo, és que lo estrany, lo raro, això que ha
2: posat la intuïció que deia el Malcolm.
0: Exacte. Sí, és molt important, no? Aquestes persones diuen, és que era algo raro, no sabia què era, però sabia que no estava bé. Sí, això se'l diu.
3: I la por, jo també tinc una por, que és el pudor. Vull dir que el pudor en el sentit de que el pudor, el recat, és una eina de repressió també, en cert sentit. Mm-hmm. Perquè, de fet, neix perquè quan comencen les herències, els homes volen saber que el que qui heretarà les seves propietats és el seu fill i no d'un altre, i així comencen a controlar el cos de les dones. Aquí comença tot i comença a anar, el pit comença a ser perillós i comença el cos de la dona a tapar-se perquè ningú altre mantingui relacions amb la seva dona. No? Pues a mi també em fa por alimentar la idea del perill del cos, saps què vull dir? Perquè la meva filla, per exemple, que és 8 anys, té una relació, doncs no té pudor, òbviament encara no té... I no sé quin és, on està el límit de cuida el teu cos, però que no el vegi ningú, o sí... Aquí tinc una mena de dubte mental.
1: Un exemple, no? Que això, la meva filla de 10 anys, recullo el que tu dius, no té ben pudor, no els hi fa vergonya res, i estàvem l'altre dia al tren, i ella portava uns pantalonets molt, molt, molt curts, i estava asseguda al meu costat, i estava amb les cames completament obertes. Mm-hmm. I estava tot ple de senyors asseguts davant. Clar, jo estava
3: patint.
2: Que et venien ganes de dir-li tanca les cames.
1: Tanca les cames, però clar, jo no li vull dir tanca les cames, perquè és que el problema no és ella, el problema són els senyors que estaven davant.
2: Oh, interessantíssim exemple.
1: Llavors, sense dir-li, li vaig fer tancar les cames, perquè vaig fer així, ai, vine cap aquí, saps? Li vaig tancar les cames sense això. No sé si els senyors de davant s'ho miraven, si no, però ets dona. I saps
3: que... Quina parella.
1: Saps que, llavors, sense dir-li... els nostres pares ens diuen, nena, tanca les cames, consells tot, no?
2: Què hem de fer en aquests casos?
0: Uf, no sé si tinc resposta per això, em sembla, clar, és interessant la reflexió de la nostra mirada, la nostra por, el nostre pànic de perills que són reals. Les estadístiques ens parlen, tu ho has parlat, no? D'estadístiques, el Consell d'Europa va treure un estudi fa uns anys, no? Que un de cada 5 infants ha pateix o patirà algun tipus de forma d'abús sexual infantil abans dels 17 anys, no? Com que el silenci, el secret, la revelació tardana, no? El 90% de les víctimes no ho explica o no ho pot explicar fins a l'edat adulta. L'edat adulta no són 18 anys i un dia.
2: Des de partida.
0: Fins que, no? Llavors, clar, aquí tot això ens pesa, pensarem, ens porta a pensar tot això, no? Que aquest 20% serà més. Però, clar, en aquest cas, jo penso que la intuïció de la Marta no... Ara jo parlo de la meva intuïció personal, no, aquí no parlo en nom de la prevenció que diu la Fundació, sinó la meva intuïció personal em diu que no està malament, en el sentit de que, clar, si tu li poses la càrrega a sobre, no?, de tancar les cames, perquè la mirada de l'altre és sexualitzada, és perversa, no?
2: Ja no estàs condicionada.
0: Ja, exacte, ja hi som una altra vegada, tapem-nos, no fem, no sé què.
2: La pregunta de Maria José... Però abans de la pregunta de la Maria José, estem parlant, no, vigila, eduquem els nostres nens que identifiquin les parts del seu cos perquè no els hi pot tocar qui sigui. Epa, però aquí hi ha un gir que també surt a la sèrie Pubertat que és molt interessant.
0: Que és
2: no només no et poden tocar, sinó que tu tampoc.
0: Sí, és molt important fer aquesta doble prevenció, no? En els dos sentits. Jo a les aules, no, dediquem estona a parlar sobretot el que he dit abans del poder, no? I que el poder no és el president de la Generalitat o no és el director d'Endesa. Tots tenim diferents tipus de poder que estan en joc constantment en situacions quotidianes. Per exemple, teniu germans petits? Sí.

0: Minera,
1: la pregunta
0: i tu fas
1: interessant
0: què?
1: És, li diries el mateix a la teva mare? I tots no. Per tant, l'ús del poder és conscient. Sabem perfectament, tenim la capacitat de detectar sobre qui tenim poder i sobre qui no. I aquí és on jo els hi dic. Per tant, l'ús del poder, allò, ara no vull ser banal, no vull ser frívola, però un gran poder comporta una gran responsabilitat.
0: També Spiderman.
1: Exacte. És una frase que jo la connecto molt amb el que fem, no? Perquè és això. Tots tenim poder en algun moment, però el poder primer no és per sempre i és conscient.
0: Tot i que molta gent s'ho pensa.
1: Exacte.
0: Després que terra cremada.
1: Després les sorpreses, no? Llavors, és conscient com jo decideixo utilitzar el meu poder. Jo puc utilitzar el meu poder per beneficiar els altres, no? O en benefici dels dos i generar una situació de benefici mutu. Però si només jo obtinc un benefici i l'altra persona en surt perjudicada i acaba fent una cosa que no desitja i jo a través de l'ús del meu poder i les meves estratègies aconsegueixo que allò que ha dit que no ho acabi fent, és un mal ús de poder.
0: És una manipulació.
1: Per tant, aquí també és on diem cuidado, no hem d'obligar els altres a fer res que no vulguin, no hem d'obligar, no?
2: Clar, però els pares també tenim autoritat. Jo faig que les meves criatures facin coses que no volen fer, per a la taula.
1: Clar, però hem de diferenciar. Jo també els dic,
0: interessant. Clar, perquè si no, després sembla que anem amb, com es diu això, no, que ens fumem alguna cosa. No? Ara no se'ls pot dir res. No, ja les seves obligacions són les seves obligacions.
1: Jo poso molt èmfasi en que tingui a veure amb el teu cos.
0: D'acord.
1: Sí? Per tant, i aquí també els explico, si hem d'anar al metge, el pare o la mare o la persona, el teu adult de referència, ha d'estar davant. Jo em vaig trobar una situació a urgències amb la meva filla i vaig placar al metge, perquè no, la meva filla estava tombada, sospitàvem d'una infecció d'orina, per tant, com que la van descartar, van haver de mirar que no fos una irritació de la vulva. I jo entenc, i puc entendre la sobrecàrrega, ho entenc, però jo, com a mare, vaig fer... perquè li anava a baixar els pantalons sense explicar-li. I vaig dir, m'hi vaig posar davant... i li vaig dir, mira, ara el metge t'ha de mirar la vulva, la mama, si et sembla bé, te baixi els pantalons i tal i que qual, no?
2: Clar.
1: Llavors, jo sempre els dic, que això no té a veure amb recull l'habitació o fes el que et toca fer o fes els deures, no? S'ha de quedar clar que estem parlant de coses, sobretot, que tenen a veure amb el cos i la intimitat.
0: La Maria José ens feia una pregunta a través del WhatsApp. Sé que tenim algunes reflexions interessants al telèfon. A mi avui m'interessa especialment sentir la Mariona, per tant, si entra algú, us demano que sigui molt breu, perquè més...
1: Espero poder respondre,
0: No, jo crec que més informats que la Mariona, que és experta en, i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, serà difícil superar això. La Maria José ens deia, a partir de quina edat puc explicar a les meves criatures, si mal no recordo, Fran, que ella havia patit un abús, oi?
1: Jo personalment crec que això és una decisió molt personal i que recau sobre ella en el sentit de... No vull dir que no tinc una resposta, és que no tinc una resposta genèrica per aquests casos. Depèn molt de l'edat que tinguin les criatures, del que ella senti que vol compartir. I això ho deixo molt a la seva... És part de la seva intimitat. Una revelació, no? Entenc que potser l'ha fet abans, però cap als fills, no?
0: I també
1: entenc que és amb el propòsit de dir, mira, a mi em va passar això...
0: Però també has de conèixer el procés maduratiu de les teves criatures, no? Clar. Ho entendran, els farà més mal que no pas en puguin treure un aprenentatge.
1: Jo li diria que confies en la seva intuïció i en el vincle que té amb les seves filles.
0: El 677-38-77-19, el 93-201-7474. A veure, tenim al telèfon una persona que vol fer una reflexió que ja d'entrada dic, demano brevetat perquè encara tenim un bloc de publicitat, però la Núria crec que té una cosa interessant a dir-nos, a posar sobre la taula. Núria, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ah, mira, intento ser molt breu. Sé que avui va sobre la prevenció més aviat, però jo volia fer una reflexió. Si malauradament hi ha hagut un abús en una nena o un nen, doncs per mi crec que és molt important la intensitat, de cara a la intensitat d'aquest trauma, que si aquest nen en el moment de l'abús o en el futur, encara que sigui molt tard, poder-ho expressar a la família i poder sentir-se recolzat i apoyat. Mai és tard, és a dir, un familiar mai serà tard que et pugui apoyar.
0: Núria, em sembla superinteressant la teva reflexió, perquè fixa't, abans fora d'antena, amb la Mariona hem dit ho enfocarem amb la prevenció, i tu ara ho has dit, sé que estem enfocant molt en la prevenció, però també, si ha passat o si hi ha algun indici que això està a fases iniciàtiques o ja s'ha produït malauradament, també podem treballar en que no torni a passar, que això és important.
1: I podem treballar molt en el que ella diu, que és molt important. La prevenció ens dona eines per intentar que no passi, però ens donarà eines per detectar, fer una detecció precoç i ser conscients de que l'acompanyament de les persones de referència, de la família sí que és un concepte molt ampli, però ja parlaria potser de l'entorn més proper, és clau i canviarà radicalment en l'evolució d'aquesta experiència per l'infant. Perquè un dels factors que facilita una revelació,

0: és que l'infant detecti que té un entorn que li donarà suport. Mm. Per tant, si donem suport als nostres fills per defecte, jo aquí cadascú deixo també, jo parlo de la prevenció, eh? Uh-huh. En termes educatius, uh-huh. Sí?
1: Els mestres saben, eh?
0: No, i els pares també, vull dir que jo parlo sobretot enfocada en això. Si els creiem, si els donem suport, si els acompanyem, si permetem que expressin les seves emocions sense jutjar-los, si creem un espai on es pugui parlar d'emocions agradables i desagradables, que no bones i dolentes, si l'infant generem una bona xarxa...
1: Quin interessant això, eh?
0: Sí.
1: Emocions agradables o desagradables,
0: o
1: no bones ni dolentes.
0: O incòmodes. Perquè...
1: Per no, que no tinguin por d'explicar-nos una sensació dolenta. Eh?
0: Exacte. Per tant, l'infant detectarà. No? Tirem d'arxiu quan prenem decisions a la vida. No?
1: Que
0: per
1: en
0: tant...
1: el fons és el que devien fer els pares del mal. Com...
0: Totalment.
1: La teva mare en concret, no? Potser, perquè tu vas detectar que alguna cosa no rotllava i ho vas aturar.
2: Sí, però no li vaig dir a ningú... Bueno, li vaig dir a ma mare fa... 5 anys.
1: Uau. Mira, dèiem les revelacions, eh?
0: De les revelacions tardanes.
1: Endavant,
2: també eh? Perquè aquest familiar va morir en un accident de moto i quan mors jove, amb 18 anys, ets com un sant. Era una figura
0: imagina't.
2: Una figura que no es podia tocar, diguem-ne, no? Perquè com
0: exacte.
2: Parlar d'aquesta persona que s'havia matat.
0: Clar.
2: I dir que tal. És veritat que no va arribar a passar, saps què vull dir? Però la sensació, sí, vull dir, a mi això se'm va quedar a l'adolescència, jo que quan ja vaig ser conscient una mica de què estava passant. Jo recordo que això em removia una mica com... També la incomprensió de que algú que se suposa que t'estima et pot fer mal o pot fer alguna cosa. Vull dir, hi havia vull dir que això se'm va quedar molt de temps.
1: És que això, si ens passa els adults en situacions no sexualitzades, imagina't un infant que no té la capacitat per racionalitzar-ho tot, com t'has de sentir que una persona que suposadament t'estima t'estigui generant aquests sentiments, la Mariona deia, no parlem de bons i dolents, sinó d'incomoditat extrema.
0: Sobretot,
1: com pot ser? Com t'ha de patar el cap?
0: Molta confusió, perquè això genera molta confusió. No? Algú que diu que m'estima, algú que jo estimo, algú que admiro, algú que tenim una relació, no? Com pot ser? I això és una cosa que costa molt de significar per un infant. Per tant, hi ha molta confusió. I aquí, a més, hi ha un altre afegit que ell ha explicat molt bé, que és com dic que el germà de la meva mare, l'abús intrafamiliar encara costa molt més de verbalitzar.
1: Ara hi anem. Núria, t'agraeixo moltíssim la trucada, la reflexió. Mira si ha donat per debat. Una abraçada
0: moltes
1: única.
0: Gràcies.
3: Sí, moltes gràcies.
1: Bon dia. Adéu, adéu.
0: Bon dia.
1: Ara tornem, va.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: Mira, a Galeries del Tresillà t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
6: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
7: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
8: Ocasión Plus.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
4: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: ¿Qué quiere esta gallo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
15: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
16: Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
15: Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
16: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
15: Un ambiente que también coneix la Mari Carmen, la otra protagonista.
17: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la
3: sea de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
15: Lorena Ros, cineasta.
17: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
18: Solidaris.
19: Amb Mercè Folch.
15: Vides als marges.
19: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Dos minutets i posarem punt i final a una de les solucions, jo diria, més interessants, i totes ho són, que hem tingut en aquesta primera temporada. Avui estem parlant amb la Mariona Ribas, ella és psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadette. Ens han quedat moltes coses pendents, però ara, durant la publicitat, estàvem parlant d'una cosa, i és que habitualment es tracta els abusadors com... És que tenen una patologia. Perquè nosaltres, des de la nostra realitat, no podem arribar a comprendre com una persona pot arribar a fer tal atrocitat. Jo, personalment, se'm disparen ganes de... Bueno, és igual, és que és un delicte el que se'm disparen ganes de fer, d'acord? Aleshores, pensem, ostres, no pot ser que una persona, en la seva sana ment, pugui fer això. Però, i ara em deies, no, és que no té res a veure, no són patologies, eh?
0: No, tendim a pensar-ho, jo crec, per el mateix que dèiem abans, de la resistència de les persones adultes, no? Jo, quan parlo amb famílies, dic, es generarien les mateixes resistències parlar d'assetjament escolar perquè els protagonistes són dos infants, no? Que també tenim, casos d'abús sexual entre menors, però... Què implica mirar-nos entre nosaltres, reflexionar sobre la societat adulta? Per tant, forma part també de la resistència a acceptar la realitat.
1: És el que dèiem ara dels familiars, que ens plantejava el mal ara, com abans de la publicitat. En tot cas,
0: no és un trastorn mental.
1: No és un trastorn mental?
0: No tenen cap trastorn mental.
1: I això vol dir que tampoc no hi ha prevalència de persones abusadores dintre de persones que tinguin altres trastorns mentals.
0: Aquesta dada no la conec amb certesa, però el que sí que és, m'atreviria a dir, és que el fet de tenir un trastorn mental del tipus que sigui, no, fins on jo sé, no implica més risc de cometre un abús sexual infantil.
1: Doncs avui un programa per tatuar-se, per passar-lo. Us penjarem el programa, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio perquè el pugueu passar a tots els pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i persones d'aquest món que han de treballar en un món millor, sobretot protegint els nostres infants. Mariona Ribas, actriu, però també psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadette. Un plaer sentir-te.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Mariona. Malcolm, Marta. Gràcies per les vostres aportacions i gràcies per la vostra generositat.
20: Marxem una mica tocats, però esperançats.
1: Ens sentim la setmana que ve, Malcolm.
2: La setmana que ve.
1: Gràcies, Malcolm. Fran Domènech, tornem dilluns.
2: Bon cap de setmana.
21: Zapatero imputat, també per contraband i per delicte fiscal per les joies trobades a la seva caixa forta. Bon dia, són les dues.
19: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
21: Nou problema judicial per l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de Plus Ultra l'ha imputat avui per les joies trobades a la seva caixa forta i que estan valorades oficialment en 1,3 milions d'euros, Joan Bota.
22: En no acreditar-ne l'origen, segons la primera versió, eren joies familiars i considerant-ne el valor molt superior als 30 o 50 mil euros que va dir inicialment el seu portaveu, que per cert avui ha demanat perdó. El jutge del cas Plus Ultra ha obert peça separada per aquest cas. La setmana que ve Zapatero haurà declarat tant per aquestes joies com per la causa principal de suposat tràfic d'influències.
21: Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
23: El jutge Calam actua molt ràpid hores després de tenir la taxació dels experts. Veu indicis per obrir una altra investigació a banda perquè no li consta l'origen de les joies, que pagués els impostos que toquen i a més apunta la possibilitat d'una importació clandestina. Per tot plegat, creu que pot haver comès un delicte fiscal i un altre de contraband. El convida a portar la documentació que cregui per desfer aquests indicis dimecres quan li prendrà declaració.
21: Atenció també a aquest titular d'avui. L'expresident valencià Carlos Mazón estava informat al matí del dia de la Dana de les conseqüències potencials que podien tenir els aiguats. València, Alba Barbosa.
24: Els seus consellers el van anar actualitzant de la situació des de primera hora del matí a través del xat de WhatsApp del Consell. Mazón va rebre, abans de les 12 del migdia, dades de l'estat de les carreteres i de la suspensió de classes. L'expresident valencià hi escriu a primera hora per demanar al seu equip que donessin informació detallada del temporal i no hi torna a intervenir en tota la jornada. La jutge de Catarroja ja ha incorporat aquest xat a la causa.
21: Al Catalunya Mitjà d'avui també us explicarem que fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra demanen endurir les lleis pertinents a d'armes per l'auge de tirotejos a Catalunya.
22: El govern també ho reclama després dels 6 morts atrets al carrer aquest 2026, una xifra que gairebé iguala ja els 7 que hi va haver en tot l'any passat.
21: Això el dia en què entra en vigor a la Unió Europea un enduriment de la política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països.
22: Es generalitza així un model impulsat inicialment per l'extrema dreta a Itàlia. Les organitzacions de drets humans s'hi oposen frontalment.
21: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però les autoritats europees defensen que salvaran vides perquè dissuadiran, per exemple, les travessies en pastera. Justament avui hem sabut que en el que portem d'any les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%.
21: I tot plegat mentre continuem pendents de si hi ha o no acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
22: Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolars adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats, en tot cas, ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels $90 al barril de Brent.
21: I al Catalunya Mitjà d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
22: A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
21: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
21: Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
6: Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. Ja vol a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
21: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots els sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic, la P7 a Mollet en sentit Girona i la C35 en tots els sentits de la marxa de Parets a Granollers.
21: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalana, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalana us ofereix el temps.
21: Dani Ramírez, bon dia.
18: Bon dia.
21: Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
18: Sí, sí, està pujant. De fet, respecte a ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra. I estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent. També demà a Lleida cap als 35 i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins a algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu, Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
21: Gràcies, Dani, bon dia.
18: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
21: Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge a Madrid? Tania Tàpia, bon dia.
25: Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de les joies seria, a dia d'avui, de més de 1,3 milions d'euros i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó per induir, diu, a un error amb aquest càlcul.
21: Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
25: Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una vuitantena de peces. Més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades amb una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
21: El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia, Òscar.
21: Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
4: Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
9: Sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost, podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
4: Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el càrrec, ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
10: Si el expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, pongan interioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda, en ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
4: Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
21: Més coses, passant 10 minuts de les dues. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella que ja estava activada. L'expresident valencià en aquest grup de xat només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
24: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
21: I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
24: Sí, és el primer que hi escriu a 8:15 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir aquest grup.
21: Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
3: L'associació de fiscals majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions a aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
11: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
3: Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudas i Albert Palacios.
12: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
13: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
3: Pel que fa a les associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
14: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
3: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys, però sense una tendència clara a la baixa.
21: D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
16: Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs antiimmigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
26: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
16: Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
26: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
16: Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de deportació a l'estranger, que són opcionals per als països que ho vulguin. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per obrir-ne plegats i aniran a parar els migrants que un cop arribin a la frontera exterior de la Unió Europea s'estipuli que no tinguin dret a quedar-se dins del club comunitari.
21: Bé, doncs les organitzacions de drets humans denuncien aquest pla migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Intermón, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3Cat Info.
27: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
21: I precisament sobre la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
0: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
21: Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses. Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
2: Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
1: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
21: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
15: Sí, aquestes informacions de Bloomberg apuntalarien les declaracions de Trump que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord i va dir que podria signar-se a Europa.
17: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
15: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran, també. I, a més, obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment, no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
21: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
19: Catalunya migdia.
20: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Cort Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Cort Inglés Ponés.
23: Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides?
5: Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.altestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
6: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
8: Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
18: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
8: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis, i que llavors és l'administració qui té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir en l'esfera pública.
22: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats, i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
8: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual, i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
21: L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
23: Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'Aigüera, i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
25: Tècnicament no existe ninguna razón por la cual no pueden estar resueltas. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puedo pensar que es en el teológico con el político.
23: Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia, i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
25: Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE, y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
23: Perquè el Suprem és qui té l'última paraula ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
21: Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
4: Jo era abans, des del primer dia de la meva presidència, la publicació àgil i efectiva de l'amnistia, crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també el poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
21: Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
9: Feijóo juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. Maria de los Llanos de Luna és la presidenta del Comitè d'Organització del Congrés, que aportarà el lema Volem Més.
10: Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
9: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
11: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
9: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya, en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijóo i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
21: La febre compradora precedeix el debut bursari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
12: Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria $2.75 billion, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdues. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
13: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir-hi ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament beneficis, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
12: La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres tradades a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
14: Al final, la persona de referència aquí és Elon Musk, el visionari és Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vegi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això diria que el risc és molt gran.
12: L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més $1 billion, és a dir, 1 milió de milions que hi ha al món.
21: I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
12: Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centra les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
21: Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. A Barcelona, Sara Canyete.
0: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius, que no han firmat cap acord amb el govern, avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
1: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
0: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
21: I una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
2: Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el parc i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
21: Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
3: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
16: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
24: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
16: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
26: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
19: Catalunya Ràdio. Som 3K.
27: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
21: Passen 5 minuts a 2 quarts.
28: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's
5: Roberts.
6: Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat de la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
7: A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, que obre el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrena l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
6: I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
15: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
17: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ella es desplomi.
15: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
6: Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel o Pol Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
18: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat. Julio Manrique, director del Lliure.
20: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
18: Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montse Alcañiz, Imma Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
20: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
18: La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selvas dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Pol Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i es programarà de nou la monumental L'herència, de Matthew López, sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
6: I ara marxem de festa. Perquè les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro, a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
22: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària àrea vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
4: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació no es fa a llaires, tant dels més petits com dels més grans.
22: Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
6: I encara una cosa més. Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català, descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
27: Catalunya migdia.
6: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
6: Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
5: Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça a estar molt a prop de fitxar pel Club Blanc.

0: Passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
1: Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona, Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1 amb remuntada inclosa.
0: Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara em feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
1: Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar. Mai han passat de la primera fase. De fet, busquen la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Dzeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
2: Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también. Emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
1: Al davant, una Paraguai que torna a la Copa del Món després de 3 absències. No hi era des del 2010, quan va arribar fins als quarts de final. Una selecció que destaca pel seu rigor defensiu.
0: I un dels aspectes importants d'un Mundial sempre serà la gespa dels estadis on s'han de jugar els partits. Doncs bé, la gespa de l'estadi Azteca de Mèxic, on ahir es va inaugurar aquesta competició, és una empresa catalana, l'Olotina Royal Verd, que ha aconseguit recuperar la malmesa gespa d'un estadi mític Montserrat.
3: El llegendari estadi Azteca va ser seu de les finals dels Mundials del 1970 i del 86 i ara acull el seu tercer Mundial. Té capacitat per a 83.000 espectadors i fa uns 3 anys es trobava en molt mal estat. Curiosament, va ser un exmadridista, Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar Royal Verd com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Verd, arribar a l'estadi inaugural d'un Mundial és tota una fita.
4: Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estan competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
3: L'empresa Royal Verd va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de setzens de final del Mundial.
0: les altes temperatures que es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
5: On qüestionen que només se contemple un parell d'aixes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen aquesta carta.
6: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
5: I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyera, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
7: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? i els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? i que es puguin hidratar.
0: Doncs ara parlarem d'un nom propi.

0: altre d'opcional si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa el Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que Josep Mourinho firma amb el Madrid 3 temporades fins al 30 de juny de l'any 2029. Encara no el presenta ni la previsió del Madrid és fer-ho al juliol. No hi ha data encara, però sí que el Madrid diu que Mou s'incorpora al 13 de juliol, data d'inici de la pretemporada blanca a Valdebebas. Amb Mourinho i amb Bernardo Silva arribaran també Dumfries i Konaté, encara no anunciats, però que seran blancs fins l'any 2030.
1: I a les semifinals de la CB de bàsquet, avui la penya disputa el segon partit, mentre que el Barça va tornar a guanyar ahir, 97-89, davant el Tenerife, i per tant, Ernest Macià, el Barça està a una victòria de classificar-se per la final.
2: És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista, havent sigut cinquè de la Lliga CB i amb tot el que hem passat aquesta temporada amb un canvi d'entrenador. Ahir el Barça no va fer, en general, un gran partit jugant com a equip. És, a més, clar que els jugadors titulars d'edat avançada doncs van patir una miqueta més, sobretot davant de jugadors com Patty Mills, que va fer 36 punts, l'estrella del Tenerife, que ha guanyat un anell NBA, es va veure el Barça patir, però, tot i que els tinerfenys van empatar l'últim quart, el Barça va acabar guanyant 97-89, i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
3: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
2: I avui és el torn al Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
4: Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
1: I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Señorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
5: Catalunya migdia.
6: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
7: Però tu en saps, d'anar amb moto?
6: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
7: I què?
6: Que em vaig trencar una cama.
7: Apa!
6: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
9: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica. Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
10: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
13: I després a ca la meva mare, Ula. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
18: Uf!
1: Em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi

0: més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
2: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
6: I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest Gran Premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures per sida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren. A la segona posició, el Ferrari, el millor temps, volíem dir, està per Russell, per davant d'Oscar Piastri. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, 4 equips diferents a les 4 primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera sessió i serà a partir de les 5 a la segona. I advertia ahir Aston Martin i també l'Astúria Alonso que aniria molt malament aquesta primera sessió, i així ha estat amb un Aston Martin gens competitiu a pràcticament 4 segons del registrat del Mercedes de George Russell. Ha fet molta calor en aquesta primera sessió, 50 graus a la pista, 50 graus de temperatura a les a partir de les 5 de la tarda, segona sessió aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
5: I aquest cap de setmana es disputa la Champions en vol a Colònia. El Barça juga a les semifinals contra l'Alborg danès, i aquest matí el Ramon Salmurri ha estat amb el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
7: Costat de l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, què tal?
8: Hola, molt bé, gràcies.
7: A veure, les sensacions jo diria que des de fora són immillorables, és a dir, aquí no es pot arribar millor.
8: Sí, sí, sense dubte, però això no compta massa, no? Una altra vegada han arribat pitjor i van a competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet, amb el nivell de joc que hem tingut, i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
7: Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de molt. Què? Aquest any el Barça la guanyarà?
8: Jo no tinc la varita màgica, no tinc la bola de cristal, però el Barça estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir sempre.
7: De tots els Barces d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
8: Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veteran que porten molts anys al club, i una jornada jove que els jugadors que van estar i que van tornar, i crec que fem una grandíssima combinació. Jo me sento molt, molt còmodo amb l'equip.
7: Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
8: Estic molt més integrat al club, a l'equip, sento tota la confiança de la directiva. I
7: un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més, això?
8: La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
7: Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí, i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
8: A tu. Gràcies.
5: I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de bitubac.
9: L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
9: Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
5: I l'Igualada comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
10: Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça i fa gairebé 30 anys que l'equip de la noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la noia es torna a respirar hoquei patins.
11: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs va ressaltar tant, i ara la gent doncs torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
10: El primer partit de la final entre Liceu i Igualada jugarà aquest vespre a un quart de nou. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
5: I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Odal.
10: Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur. Firma per 5 temporades, i atenció, perquè és un jugador molt alt. 2 metres, 4 centímetres.
5: Estem parlant de futbol, eh?
10: De futbol.
5: D'un-di-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs de la informació esportiva. A les 7, més esports, al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
12: Són les 3.
13: Catalunya Migdia.
14: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar José Luis Rodríguez Zapatero, també per contraband i per delicte fiscal. El motiu són les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, que tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la taxació dels experts. L'expresident del govern espanyol declararà la setmana que ve pel gruix de la causa, que és de tràfic d'influències, i també per aquesta qüestió de les joies. També ens hem fixat en els informes de què disposava l'expresident valencià Carlos Mazón el mateix dia de la Dana, i que l'advertien ja des de primera hora dels potencials efectes dels aiguats aquell dia. I hem sentit també com fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra s'afegeixen al criteri del govern, que diu que cal endurir les lleis per tinença d'armes de foc davant l'auge dels tirotejos a Catalunya. En el que portem de 2026, 6 persones han mort a trets al carrer. En tot l'any passat, els morts en aquestes circumstàncies van ser 7. Els experts i la policia ho relacionen directament amb el cultiu i el tràfic de drogues. Tot això és el que us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, podem afegir més coses, començant per una última hora i, a més, important.
15: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forteamires.
16: Hola, bona tarda. Sí, serà dijous 16 de juliol. Aquí la principal incògnita serà saber si els jutges europeus avalen la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació vinculat amb les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El que tenim fins ara és el pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que acostuma a orientar en la majoria de cops la decisió final dels jutges. I aquest cop, l'advocat general va dir que sí, que el gruix de la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Recordem que el Tribunal Constitucional espanyol està esperant aquest pronunciament de la justícia europea per resoldre les causes que afecten els líders independentistes. Però a banda d'això, també hi ha en joc les causes que afecten els CDRs. En aquesta sentència, els jutges del 16 de juliol, la justícia europea també dirà si la llei d'amnistia és esperable que digui si la llei d'amnistia és compatible o no amb la normativa antiterrorista de la Unió Europea.
15: Sobre aquesta qüestió, us anem ampliant sobre la marxa. El Tribunal Constitucional ens explica que, com que no arribaran a poder aplicar aquesta sentència, aquesta hipotètica sentència, fins a la setmana del 20 de juliol, per ells aquesta situació no canvia gaire les coses i que, per tant, la decisió final sobre l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes se n'aniria ja de cara al setembre o a l'octubre i, per tant, de cara a la tardor. Ho anirem ampliant els pròxims minuts. És una notícia, com us diem, que hem sabut l'última mitja hora i que, per tant, es va desenvolupant. També estem buscant possibles reaccions. Més qüestió, llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més d'un 80% dels treballadors hi han votat a favor. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar de 211 a 195 el nombre d'acomiadaments i va oferir 50 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. I si és divendres a les 3 de la tarda, fem l'habitual repàs a la situació del trànsit, perquè, com és també habitual, a aquesta hora hi ha molt moviment. Equip viari, Marius García.
17: Doncs sí, destaquem les cues a l'AP7 de Gelida Subirats en direcció a Tarragona a causa d'una topada múltiple. També força aturants entre Mollet del Vallès i Barberà, també en sentit sud, i molta intensitat de Santa Perpètua a la Roca del Vallès, direcció Girona, per accedir al circuit de Catalunya a Montmeló, aturats a l'AP7 a Montornès del Vallès, direcció Girona, i la C35 a banda i banda a Parets del Vallès i a Granollers. I les dues rondes de Barcelona força plenes, sobretot en sentit Besòs.
14: Passant 4 minuts a les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
14: I des d'ara fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda.
14: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
14: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
20: Bona tarda.
14: Esteu bé, els tres?
18: Molt bé.
20: I tu?
18: Gràcies.
14: Bé, perfecte. No? Doncs, escolta, entrem ràpid en matèria. Ja sabeu que sempre el primer tema, des de fora... De seguida anirem amb aquesta última hora, que avui hem conegut que la justícia europea es pronunciarà sobre l'amnistia el 16 de juliol. Això, però, des del Tribunal Constitucional ja avisen que no els canvia gaire els plans, perquè si la decisió europea arriba al 16, ja no arriben al seu últim ple del mes de juliol, que és el dia 20, només 4 dies després, i, per tant, ja ho deixen pel setembre o l'octubre, a la tardor, que és quan prendran una decisió sobre l'amnistia. Dic que de seguida hi tornarem i ho ampliarem tot plegat, però abans saludem Liu Forn. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Han dit quin setembre-octubre de quin any?
14: No, es dona per fet que és el 26.
21: Bueno.
14: Setembre-octubre.
21: El temps és relatiu.
14: Després, mira, d'aquí uns minuts li preguntarem a Gonzalo Boye. Parlarem amb ell i a veure si pot actualitzar-nos el calendari que ell calcula, un cop ja tenim aquesta primera data, que era la primera incògnita, i a saber quan es pronunciaria la justícia europea, 16 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, a veure com evoluciona tot plegat.
21: Doncs, si us sembla, jo tinc, us he preparat un tema que aquests dies no se n'ha parlat. I dic, home, porta temes nous. I us vull parlar del papa.
14: No, molt bé, nou. No n'hem parlat durant tota la setmana.
21: I, per cert, has tornat de Montserrat.
14: Sí.
21: No vas tenir temptació de quedar-t'hi.
14: Sí, estava bé, eh?
21: Sí, no. Sí.
14: Sí, estava bé. A més, com que vam haver de fer nit...
21: Sí.
14: Ara parlo seriosament. L'experiència d'estar a Montserrat al vespre nit amb la tranquil·litat, feia bona temperatura, hi havia aquella quietud i aquella pau, escolta'm, molt bé.
20: I fresquet.
14: També, sí, perfecte.
19: Però l'efecte és efecte Montserrat o és efecte no estic a casa amb els nanos?
14: No, els meus nanos ja van sols. Els meus nanos, això quan eren més petits sí que agraïes una sortida de casa. Ara ja els meus ja van sols, per tant, no.
18: Però bueno, la gossa gran al llit.
14: Sí, la gossa gran. Ara ja no, perquè ja comença a fer calor i llavors és més llesta que ningú i llavors ja no puja. Llavors diu que no, llavors ja la veus que busca llocs on hi hagi corrent d'aire.
21: Doncs fins aquí la dèria de l'Òscar. Continuem amb el programa i faig...
14: Quan vulguis dirigeix tu el programa, sí. Per dirigir el Catalunya migdia.
21: De jove ho havia fet. No, doncs, si vau veure el papa quan va anar a tres ciutats, ha anat a Madrid, ha vingut a Barcelona i ara està a Canàries. Bé, de fet, no són tres, són cinc, perquè està a Les Palmes i a Tenerife. Us vau fixar que va arribar amb un avió. Doncs bé, ara quan marxi de Canàries veureu que marxa amb tres avions. Un, que és ell, amb els periodistes, etcètera,
14: el i dos... El seguici.
21: El seguici, els que se'n diu el seguici. I els altres dos avions hi va tots els regals que li han fet aquests dies. Perquè lloc on anava, primer, la gent que se li abraonava i li anava a explicar la seva vida agafant-lo de la mà, que és allò... quanta gent O sigui, quan acaba el dia, el papa conta a la gent que li explica la seva vida, resumida o no tan resumida, agafant-lo de la mà perquè no se'n pugui anar, dient-li, miri, és que jo sap que li vull dir. I el pobre home, que clar, no se'n pot anar, s'ha de quedar allà. Però a continuació, tothom li regala coses. Coses, home, n'hi ha algunes que dius, mira, per tenir-ho allà a sobre de la llar de foc, allà a Castell Gandolfo, que és on van a passar els estius, dius... i he fet un recull d'alguns dels regals, alguns, no tots, perquè... veureu que és probable que n'hi hagin regalat molts més. A veure, alcalde de Barcelona, he fet un ordre tal, a mesura que es anava trobant, no és cap ordre, diguéssim, establert per algun motiu. Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li va regalar Barcelona, Ciutat de Pau, una obra creada expressament per l'ocasió per l'artista urbà d'origen italià, estic llegint textualment, establert a Barcelona, Tibi Boy. També una edició del llibre Miró i els poetes catalans, de Vicenç Altalló, i una rajola dissenyada per Gaudí l'any 1904 amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià. Però és que, a més, li va regalar una samarreta de tennis de color blanc amb el nou logo de la ciutat imprès en la samarreta. Per tant, són quatre regals, ja d'entrada, l'alcalde d'una de les ciutats...
12: Ja posant el llistó alt, ja. Quatre. Jo en dono quatre.
21: Que has d'anar amb la bossa, no diré marques, però hi ha una coneguda lloc d'aquests que et montes tu els mobles, que tothom va amb aquelles bosses tan resistents. Doncs el papa ha d'anar als llocs amb aquella bossa i anar col·locant els pongos que li va cascant la gent que es va trobant. Això l'alcalde de Barcelona. Bé, Pedro Sánchez. Qui mira, encara? Perquè només va ser un, però clar, és complicat d'endur-te. Un bonsai d'olivera espanyola de 13 anys, però atenció... és un bonsai català, perquè va ser criat i va ser bonsaiat, o sigui, fet bonsai, a Camarles.
12: Molt bé.
21: Això ja és més complicat de portar-ho.
12: I cuidar-lo després, perquè aquest no el pots deixar en un magatzem allà, fos perquè se't mor.
21: Ah, has de regar-lo, l'has d'anar tallant, aquestes coses. Alberto Núñez Feijóo li va regalar una samarreta signada per Rafa Nadal, que és una cosa que el papa segur que li va fer molta il·lusió i que fa molt per ell, que dius, i ara... jo m'imagino l'home... I este senyor, què me da? Una samarreta signada per Rafa Nadal i un exemplar del llibre Espanya Sagrada, tomo 20, dedicat en aquest cas a la història compostelana. Els bisbes espanyols, com que van allà a la conferència episcopal, li van regalar una edició especial de la Bíblia, que no en deu tenir cap, de la conferència episcopal, precisament, dos números de la revista Ecclesia i un donatiu per obres de caritat. He intentat saber la quantitat del donatiu, de què consistia el donatiu, i no he aconseguit saber si l'han donat amb tant efectiu, si l'han donat amb taló, si li van dir té una targeta i vés a treure el caixer, no tinc ni idea.
19: Això desgrava.
21: En Bízum? Pot ser que fos en Bízum?
0: Potser sí.
12: A saber. Has de tenir el telèfon del papa, però, per fer el Bízum.
21: A la conferència episcopal.
0: El deuen tenir.
21: Segur. Llavors, però esclar, aquí, per això deia abans que no sabem quants regals li van donar, perquè resulta que l'arcabisbe de Valladolid, aprofitant que el papa passava per la conferència episcopal, el senyor Luis Argüello li va regalar un... llegeixo textualment d'un diari de Valladolid que deia un obsequio que nunca olvidarà el papa, un retrat de Sant Toribio de Mogrovejo que va néixer a Mallorca, Valladolid, que es veu que aquest bisbe havia estat en algun lloc que havia estat després del papa molts anys després, etcètera, etcètera. Però el detall aquest que mai oblidarà, m'ho imagino. De fet, no oblidarà tot plegat, sobretot per un regal que us llegiré després. Van al Congrés dels Diputats. Allà li van regalar un facsímil del manuscrit Liber Orarum, un dels llibres més antics del segle XV i més valuosos del fons bibliogràfic que té el Congrés dels Diputats. Quan van al Senat, el president del Senat li va regalar un manuscrit del Beat de Liébana. Com sabeu, el papa va anar a Cambrians. Allà li van donar, entre altres coses, perquè sembla que li van donar diversos regals, només he pogut acreditar, aquí estic fent una mica de baraibar, només he pogut acreditar un plat de ceràmica de 30 centímetres de diàmetre amb un disseny inspirat amb un colom com a símbol de llibertat i esperança. Més coses. Salvador Illa, una reproducció de les homilies d'Organyà, també és regal triple, homilies d'Organyà, reproducció d'una nina articulada paleocristiana trobada a Tarraco i una còpia de l'acte original de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família datada del 1882. I ara respiro perquè tants regals. Va anar a veure el Madrid, que sabeu que va dir que era de seguidor del Madrid, però van tallar la declaració, perquè deia jo soy seguidor del Real Madrid, però també de l'Atlético de Madrid. Això van tallar, cosa que ha fet molta gràcia també a l'Atlético de Madrid. Doncs bé, li van regalar una samarreta, no li van posar ni papa, no, li van posar Robert F. Prevost, que és el seu nom de civil, diguéssim, ja el dorsal número 1. I li van regalar la samarreta. A la Casa Real li van regalar de mi mano Autógrafos d'Isabel la Catòlica. Una reproducció facsímil dels documents i escrits, autògrafs, conservats, bla, bla, bla, de la reina del propi nom, Isabel la Catòlica. Uns mapes històrics d'Amèrica dels segles XVII i XVIII, una col·lecció de monedes commemoratives d'Alain Gaudí. I atenció! Fem una pausa dramàtica, perquè què més li van regalar els reis? El papa, un lot de productes asturians consistent en formatges elaborats al Principat, conserves gourmet artesanals, embotits tradicionals, dolços típics, sidra i vi fet a Cangas.
12: No hi ha una fabada, d'aquelles?
21: No.
12: Ni que fos en conserva.
21: Aquí van fallar. Ah. Aquí van fallar. També m'imagino enduent-se això. Clar, ja ho van haver de menjar. Jo crec que el papa va sopar això. Perquè dius, això és fresc, això, si no ens ho mengem ara, això es farà
12: això
21: malbé.
12: Això es fa malbé, per tant. Sí,
21: això
12: sí,
21: fa malbé. Els dolços sí que pots guardar-los. Però, i la sidra i això, però els embotits fan mal guardar.
0: O pels periodistes de la comitiva.
12: També, clar.
21: També pot ser.
0: Sempre funciona això.
21: Mira, parlant de periodistes, com que sabies que ho anava a dir, clar, quan va estar a l'avió amb tots els periodistes, cada periodista li regalava una cosa. Llavors, li van regalar, entre altres coses, una rèplica d'un pinacle de la Sagrada Família, un tros de fusta d'un caiuco, i el company Arnau Mañé, de RAC1, que és un insigne i un il·lustre membre dels Verds, de la colla dels castellers de Vilafranca, li va regalar una torre de 8 en folre i un mocador als Verds, cosa que devia alegrar molt a la resta de colles. Que això, com que no hi ha rivalitat ni res entre les colles, doncs devia, això devia estar molt bé. L'alcalde de Madrid, no he acabat, José Luis Martínez Almeida, li va regalar una edició especialment enquadernada, que és un concepte que m'agrada molt, que ara que últimament maten molta gent pel carrer, diu, és que l'han matat a plena llum del dia, que és una cosa que els periodistes sempre posem, a plena llum del dia. Bueno, i? És a dir, a plena llum del dia.
12: El greu és matar algú, encara que sigui a les fosques o
21: no,
12: a l'un del dia.
21: Sí, és que es veu que la nit no és el mateix.
12: Deu ser, deu ser.
21: Es veu que la bala no entra igual. Bé, doncs això, li va una especialment enquadernada de l'obra a la muy antigua, noble i coronada Villa de Madrid, i atenció aquí també, perquè devia ser les postres del regal anterior, pastes d'ametlla elaborades per les monges agustines recoletes del Real Monasterio de Santa Isabel de Tocha.
12: Bon tiberi, hi va bé, entre unes coses i altres.
21: Sí, les postres potser, no sé, això deu quedar al paladar. Aquestes pastes d'ametlla...
12: Es troba a faltar aquí alguna ampolleta de ratafia per fer-ho baixar tot una mica.
21: No em consta, però a Montserrat potser li van donar els aromes. Sota Mato, que hi eres, no vas veure si...
12: No ho vam veure, no.
21: I no he acabat. Òscar Puente, el ministre conegut a Twitter perquè reparteix una medalla de la cofreria del Descendimiento de Valladolid. I ara, quan ha arribat a Gran Canària, li van regalar una creu inspirada en el naife, que és el ganivet típic canari. I després hi ha l'història del bàcul, que ja no m'extenc, perquè resulta que un joier tarragoní, en Joan Serramià, ha elaborat un bàcul fet amb fustes dels 5 continents i coronat per una creu, que és una reproducció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 2 metres i 8 centímetres el bàcul, 3.000 euros de preu de valoració d'aquest regal, i s'ha finançat amb donatius d'entitats fidels i familiars de Gaudí a Reus, Tarragona i Riudoms. No consta que li hagi arribat al papa. És a dir, se li ha fet el present, al Vaticà li constava que es feia aquest present, però no he pogut...
12: Tens les monges benedictines,
21: sí,
12: que hi ha a Montserrat, li van fer arribar, perquè això ens ho van explicar allà a Montserrat, una rajola.
21: Sí, és veritat.
12: Una rajola, aquesta no la tens, te l'has deixat. Per
21: demà, deixat.
12: I pesa aquella rajola.
21: Ho vaig sentir, com explicava una de les monges.
12: Li van fer arribar, sí, sí.
21: Vull dir que m'he deixat aquí i moltes
12: I
21: coses més
12: que
21: m'he deixat. I ara us preguntareu, a part dels dos avions que s'han durat plens de totes aquestes coses i altres que li hauran caigut, això on va parar després? Què em fa el papa?
12: Sí, perquè cada viatge deu rebre tot aquest allau de regals.
21: Que és per no sortir. Quan et diuen, senyor papa, miri, que hauria d'anar a no sé quin país, miri, no.
12: No, que després haig de pagar sobrepès de l'equipatge.
21: Vas allà amb Ryanair i et diu, quan la maleta?
12: La maleta pesa més, per tant, ha de pagar.
21: Bé, doncs això va a una antiga estació de ferrocarril del Vaticà, que segons he vist està prop del Palazzo del Governo, i allà es venen aquests, part d'aquests objectes es venen allà. I els diners que recapten van en benefici de la Capellania Apostòlica, que són les obres de caritat del papa. En el cas dels regals dels caps d'estat, no sé si aquí es considera el lot de productes asturians com a cap d'estat o no, aquí sí que se'ls queda al Vaticà per no provocar un conflicte diplomàtic i dir, home, si haguem regalat aquí una cosa i tal. I buscant, tres regals que s'han fet a dos papes que m'han m'han fet gràcia. Al papa Francesc li van regalar el 2017 un Lamborghini Huracán personalitzat. no entenc el personalitzat. Van posar els colors del Vaticà, no sé si li van posar alguna cosa més. O sigui, era un cotxe amb els colors del Vaticà. Mm? Clar, el papa no es va quedar a Lamborghini, imagina't anant per allà a la plaça Sant Pere amb Lamborghini. Ah. Doncs bé, el van subhastar a Mònaco i van treure 800.000 dòlars. I, evidentment, els beneficis es van destinar a caritat. I també al papa Francesc li van regalar un dinosaure de plàstic a l'any 2014 per part del net del president de Malta, George Albela, que el van a veure i estava allà amb la família, i el net que corria per allà va dir: "Oi, el papa, no sé què, tinc un dinosaure."
12: La joguina que tinc, molt bé.
21: No sé què em van fer del dinosaure. I per acabar, Joan Pau II li van regalar una col·lecció de cintes de vídeo, jo això no sé com no ho tinc, una col·lecció de cintes de vídeo d'una sèrie iraniana que és molt popular i que li va regalar en el seu dia al president de l'Iran, Mohammed Khatami.
12: Molt bé. Doncs tots aquests
21: vaig
12: són
21: regals. Respirar.
12: Sort que el papa no es va trobar amb Pere Rossinyol perquè s'hagués endut un exemple d'alternatives econòmiques i de la revista Mongòlia, perquè el Pere va repartint,
0: segur,
12: i de tant, ràpid li hagués donat.
21: Si s'hagués trobat el Pere, és probable que el Pere l'hagués convertit a...
12: A saber.
0: No, home, no fotis. No li hagués donat.
21: Jo et veig capaç.
12: Aquests dies hem entrevistat a tants experts i a tanta gent que ara no sóc capaç de dir qui va explicar l'anècdota d'una monja catalana que a un papa, amb tot el seu amor, va estar setmanes fent una mena de jaqueta de punt feta a mà i li va regalar al papa. I llavors algú, quan ja va marxar el papa, li va dir a la monja: "Ets conscient que algun dia aniràs a Roma i algun captaire de Roma anirà amb aquest jersei?" Perquè, clar, el papa no se'ls quedarà tots els regals que li fan. Vull dir que hi va quedar com una mica despagada, diguem-ne, d'un dia el regal que li ha fet el papa igual no se'l queda al papa.
21: I ara el que puc fer és fer una mala jugada als tres tertulians, gent experimentada, i què en penseu d'aquest tema tan...
12: Què faríeu? Aquest
21: tema tan apassionant dels pongos aquests, que us agradaria ser papa per poder rebre aquests regals? Alguns d'ells, home, sí, però n'hi ha alguns que dius... Però per què? O sigui, la meva pregunta, espera, torno enrere. Per què, carai, si ve el papa, perfecte, se'l rep, etcètera, per què se li ha de donar un regal? I m'he deixat els regals que el papa fa, o sigui, que en contrapartida el papa també dona a la gent que li dona regals. És a dir, la gent es va repartint una sèrie de regals, ara jo te'ls dono, no sé què. Escolti, hola, què tal, gràcies per venir, i ja podem començar l'acte, no? No sé...
0: Mira, sobre això diré un parell de coses. Primera...
12: Compte, perquè el Jaume, sí. Sap del que parla.
0: A més, m'he documentat. Primera, ara parlo de memòria, la menys quan estava jo govern, els regals han de tendir a ser un. Per tant, han encertat el Congrés, el Senat i Pedro Sánchez. Regalar moltes coses demostra que o no saps ben bé què regalar o vols regalar massa coses. I, per tant, el protocol, que jo sàpiga, és fes un sol regal i ja està. Segona, en el lloc on el guarden, ara he recordat, ho he buscat i és veritat, a Corea del Nord, que també els hi passa, tenen un museu dels objectes. No són càrrecs electes cap dels dos, però...
19: Al Parlament també n'hi ha un,
0: exacte,
19: eh?
0: Llavors, potser al Vaticà, a Roma, posar un museu de tots aquests objectes tan fantàstics que ha dit el Liu Forn, de tants anys, de tants papes, potser tindria més interès que no que estiguin tancats en algun lloc, no?
19: Es posen a la venda.
21: Es posen a la venda. De fet, estan en els prestatges. Els d'estat no.
12: Jaume, tu que has estat en reunions en què, clar, deu ser un tema d'allò, un punt de l'ordre del dia de la reunió. Ve tal cap d'estat, ve tal ministre, ve això, el papa. Què li regalem? I allò deu ser que una pluja d'idees.
0: Si és molt institucional, com el cas concret, es regalen coses històriques, però pot tenir una intencionalitat. Jo recordo, ara parlo de memòria, crec que durant els Jocs del Mediterrani, si no m'equivoco, el president Quim Torra li va regalar al rei d'Espanya el llibre del Jordi Borràs de Dies que duraran anys.
19: Sí, sí. Correcte.
0: I, evidentment, primera, no li va regalar res en concret, però va ser un regal, evidentment, amb tota la intenció. Si no, doncs, els regals que ets de Liu Forn, Homilies d'Organyà, tot això són els greatest hits.
19: Jo és que m'estan enviant missatges i...
12: Compte.
19: Sí, acabaré fent de portaveu de la comunitat bonsaiera de Catalunya.
12: Ah, compte, m'hem gerat un embolic.
19: Està queixosa perquè el regal del bonsai que se li va fer al papa era un julivert d'olivera.
12: Ah.
19: I que sembla mentida que s'hagi regalat això quan Patrimoni de l'Estat encara cuida els bonsais de Felipe González. que se li ha regalat val entre 30 i 50 euros, de manera que la botiga igual...
12: El Wallapop aquest que té el Mati preguntat, no trauran molts diners d'això.
1: Bueno, però precisament, diguem, els regals de Felipe González, suposo que el Pedro Sánchez no li fotia cap gràcia, diguem, no? Fer regals del
19: però
1: Felipe
19: sí
1: González.
19: Que és veritat que m'apunten, perquè jo la veritat no tenia ni idea, que a la Moncloa tenen un mestre de bonsais que els cuida, i veus? Que per tant els podria haver assessorat amb un arbre una
21: Òscar, mica més. Òscar, l'entrevista aquest home...
12: Home, sí, l'encarregat dels bonsais de la Moncloa.
21: Truques a Moncloa,
12: eh?
21: És un
0: gran càrrec, eh? Mestre de bonsais.
21: Por favor, el maestro de bonsais.
0: Hi ha un reportatge, eh?
12: Ostres. Bé, doncs, tot la llau de regals.
21: Hi ha algú que s'ha escaquejat, eh? Ah,
1: no,
21: he anat
1: fent comentaris. No, molt ràpid. No, una mica en línia del que dèiem abans. Jo anava enriolant quan et sentia, no tinc gran cosa que afegir, però sí saber quantes hores es dediquen a això, perquè dius una reunió, però això pot passar, vull dir...
12: Pot passar cada setmana, pràcticament, que tens visites i visites.
1: Deuen ser energies, diguem, malaguanyades, diguem, de dedicar-se a altres coses, no? No sé. Es ventila ràpid...
0: A veure, tampoc estan...
1: A veure,
19: has citat les
1: regala. Això. Poder dies o què?
21: Espera, que ja no les bambes, també.
19: Sí, l'alcalde va explicar, quan va ser la nit de la Sagrada Família, va explicar que li havien regalat unes sabatilles esportives al papa, també, i que van estar buscant que fossin unes sabatilles de Barcelona.
21: Divines.
19: No, de Barcelona. I llavors li van acabar regalant-li unes, no sé si es pot fer la publicitat, però unes bambes Múnich. Li van regalar perquè es veu que...
12: I algú els havia xivat el número que calçava el papa,
19: no,
12: o van regalar
19: idea,
12: unes
19: perquè,
12: qualsevol...
19: Clar, perquè... No sé, que el papa fa servir sabatilles esportives habitualment i només calça sabates quan té actes oficials.
21: No, però que ara ha sortit el tema aquest de les reunions. Clar, el papa cada setmana amb aquestes recepcions que fa, desconec, però com a mínim 100 persones deu rebre cada setmana aquestes audiències privades que fan el papa, que si vas a la web del Vaticà i busques hi ha foto perquè tothom vol la foto, etc. I tothom deu aparèixer amb un regal.
12: O amb més, o tres. Ara, això del negoci, perquè ara tinc un oient que també em fa arribar a través de Twitter, que hi ha gent que ja ha posat a la venda...
19: La medalleta.
12: I els llums del dia de la inauguració de la Sagrada Família. Que aquests van molt buscats, que alguns es continuen encenent, eh?
0: S'encenen de nit.
12: S'encenen de nit, perquè és el batec, sí. Vaig sentir ahir l'ideòleg de l'acte, parlant a la tarda amb el Francesc Garriga, representen el batec, sí. I per tant allò continua encenent-se i apagant-se fins que s'acabin la batalla, perquè no hi ha manera d'encendre-li i apagar-lo, eh? Per tant, ell tot sol va encenent-se i apagant-se, eh? D'on poden anar en surt a casa. Doncs hi ha gent que ja els té posats a la venda per 30 euros, eh? Veig que...
21: Bueno,
12: que
21: és poc. Hi ha làmperes...
12: A l'Ikea, anaves a dir a l'Ikea.
21: No, també, però aquesta segur que té una bateria que la
12: sí,
21: pots...
12: Sí, però després hi ha un moment que acaba convertint-se en un... allò com una mena de gerro, perquè hi haurà un moment que deixa de fer llum.
21: Però tu imagina't el jardí, els teus jardins, Òscar, els jardins que quan vinguin...
12: Les hectàrees de jardí que tinc.
21: Quan convidis a tots els oients a fer una calçotada als teus jardins i vagin entrant els convidats que els hi trobaràs uns bons, unes coses, no sé què, diràs, mireu aquí. I els hi ensenyaràs, tindràs un parell de lamparetes d'aquestes, i això
12: però
21: fa...
12: ja no s'encendran, llavors.
21: És igual, però tens allà i dius, hòstia, jo hi era. O sigui...
12: No hi era, és mentida.
21: És igual,
12: no,
21: sí.
12: No
21: però tu no diguis...
12: A mi em va tocar Montserrat, i ahir vaig estar bé a Montserrat. Sagrada Família no em va tocar.
21: Tu compres a Wallapop, i després ho col·loques allà, i hosti, tens
12: la
21: un prestigi.
12: La gent no se'n recorda si he estat o no he estat, també.
19: Si t'agrades els regals i amb l'experiència del Jaume, igual ens pot donar resposta a aquesta pregunta que faré, és els que són menjar, en el registre públic que hi ha, per exemple, de regals a la Generalitat, posa un discret usos departamentals. Llavors veus el que es mengen o no es mengen a la conselleria o tal. O sigui, quan són regals de menjar...
0: La llei de transparència...
19: Els usos departamentals
12: estic
19: és molt divertit.
12: Estic descobrint la comunitat de bonsaiera de Catalunya que vist tu, perquè també em van arribar que, perquè ho entenguis, això que li van regalar, a banda d'unes paraules malsonants, dius, seria com regalar-li un bunyol per Pasqua. O sigui, que és el més típic i tòpic. Molt malament. I suport al món del bonsai. Vull dir que
21: la comunitat bonsaiera, que crec que és la mateixa persona, perquè té com 6.000 bonsaits, no puc dir la paraula, diu una...
12: Sí, aquesta que sí.
21: D'olivera, que li va regalar.
12: Sí.
21: Diu, si us plou, suport...
0: A la
21: des d'aquí, la comunitat bonsaiera formada per una persona i que crec que
12: no és el mateix.
21: El que ens envia el missatge...
19: Però sempre està bé tenir una mica, o sigui, una mica Padre Mundina.
12: Ara
19: ui, sonat
12: boomer,
0: Bueno, sobre la llei de transparència de la Generalitat diu, com deia l'Isabel, que allò que sigui comestible...
19: Espera, em sembla que passa que Sembla la paraula en castellà perecedero, no?
0: Teòricament el govern ho ha de donar al Banc dels Aliments o entitats semblants. Què va passar, a menys quan jo hi era? Que el Banc dels Aliments no volia una pila de productes de la qual no sabia la cadena del fred, clar, i el manteniment
21: normal,
0: de les clar, coses.
21: Normal,
12: llavors, que ho malament amb algú, no?
0: Exacte, llavors es va fer aquesta fórmula departamental que vol dir que s'ho menja l'equip del conselleria o qui sigui, no? Perquè si tu vas a un lloc i et donen cireres del Baix Llobregat, mig quilo, què has de fer? Anar al Banc dels Aliments? És un embolic. I per tant, es reparteix i són usos departamentals.
19: Usos departamentals.
12: Usos departamentals, molt bé. Iu, gràcies, bona tarda. I també a tots els oients que ens han estat completant la dèria.
21: Sobretot a l'oient.
12: Gràcies i bona tarda, Iu. D'aquí a un parell de minuts seran 3:45 de la tarda. Fem una pausa, de seguida continuem amb més coses i intentem parlar amb Gonzalo Boye per tal d'analitzar aquesta notícia que hem conegut avui. 16 de juliol és el dia en què la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia. Ara ho comentem.
2: Catalunya migdia.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: Tota comunitat necessita un cor.
23: Un cor? Per què?
22: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
23: I reforçar la identitat?
22: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
23: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
24: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
26: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia.
27: Les dones i els dies.
28: Amb Montse Virgili.
29: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
27: Per orelles fines i cors oberts.
29: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
27: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
29: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
28: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
29: Però què pensava que era la intel·ligència?
28: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
30: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
28: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Passa un minut de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, el dia en què hem conegut que la justícia europea farà públic el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. La incògnita és saber si els jutges europeus avalen l'amnistia, incloent-hi el delicte de malversació. De tota manera, el Tribunal Constitucional ja ha dit que per ells no entrarà fins al curs que ve, és a dir, al setembre, tot i que el Tribunal Europeu es pronunciï abans de les vacances. Saludem l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ja tenim data, 16 de juliol, per fi, tenim una data.
2: Sí, eso es. Eso es, ya han tardado, ¿no?
1: Sí, suposo que amb ganes de que arribés aquesta data. Què espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
2: Bueno, nosotros lo que creemos es que van a ratificar los criterios del abogado general y a partir de ahí pues ya esto vuelve a los tribunales españoles, ¿no?
1: El Constitucional el que ens diu és que com que això es decidirà el 16 de juliol, a ells ja no els hi entra el dia 20, que és l'últim ple que tenen en aquest període, podríem dir, per tant ja per després de vacances, setembre-octubre.
2: No lo sé, si el Tribunal Constitucional de la mano del señor Cándido Conde Pumpido hace lo que quiere, ¿no?
1: Però per tant no li sorprèn.
2: No, a mí no me sorprende. Después de sus reuniones con el señor Zapatero, pues pocas cosas me sorprenden, ¿no?
1: Si la sentència del TJUE és favorable als interessos del seu client, s'aventura a posar una data pel retorn de l'expresident Puigdemont o no vol anar tan enllà?
2: Bueno, vamos a ver. Nosotros todavía tenemos que mirar la resolución y lo que digan, ¿no?
1: Si la sentència és favorable, a la justícia espanyola encara li queda alguna eina més per no aplicar-la o aquesta ja sí que és caixa o faixa?
2: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
1: El no debería vol dir que no o que encara poden buscar alguna...
2: No, es que siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que no deberían. O sea, es que, mire, me cuesta imaginar ya qué se van a inventar, ¿no?
1: ¿Té ganes de tancar aquest capítol?
2: Bueno, yo creo que hay seres humanos afectados, proyectos políticos afectados y evidentemente es un momento en que hay que llegar ya a un fin. O sea, habrá gente que vive muy bien en este conflicto, pero los conflictos son para resolverlos, ¿no?
1: ¿Es importante que resolgui aquesta qüestió abans d'unes hipotètiques eleccions generals a Espanya, per exemple?
2: No. Y además no van a haber elecciones generales. El señor Pedro Sánchez, ¿a dónde se va a ir? Unas elecciones generales.
1: Bé, en algun moment les haurà de convocar, com a màxim d'aquí un any.
2: Sí, quan s'agote la legislatura, sin duda.
1: Però sí que aquesta decisió tindrà un impacte decisiu, perquè algunes de les persones que estan pendent d'aquesta decisió potser volen presentar-s'hi o no, però per tant és important que això se solucioni per saber si es poden o no presentar.
2: Sí, claro, lo que sería extraño es que no se soluciona, ¿no?
1: A banda d'això, vostè és optimista o ja ha après a no fer prediccions sobre això?
2: No, yo soy optimista. Creo que la sentencia va a darnos la razón y este proyecto siempre lo hemos planteado en claves europeas. Ahora, las claves estatales, pues esas son otra cosa, porque ya hemos visto hasta ahora que incluso reescriben la ley, ¿no?
1: Estic aquí a la taula amb el Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol, que no sé si teniu alguna pregunta per al Gonzalo Boye sobre aquesta decisió, aquesta data que ja tenim el 16 de juliol. Jaume?
3: Sí, vaja, normalment és una cosa molt sabuda, no? El que acaba sentenciant és el que ha recomanat l'advocat general, i els periodistes tenim aquesta percepció, però no sempre és així, no? I per tant volia saber, Gonzalo, bona tarda, quina és la teva, el teu capteniment, la teva, tu per on creus que anirà tot això?
2: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales, ¿no? Es lo que pienso yo, es decir, por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación. Es decir, cosas así para precisar y cerrar esto y dejarlo como un tema aclarado, que es la idea siempre del TJUE es dictar resoluciones que permitan tener los criterios aclarados. Cuando hay criterio aclarado o aclarado, en este caso aclarado, ya no hay posibilidades más prejudiciales, ¿no?
1: Perquè vostè creu que la malversació entrarà dins d'aquesta llei d'amnistia, perquè aquest era un dels dubtes.
2: Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo después de cuando la ley de amnistía en su primera redacción dejaba un margen de interpretación muy grande, tenía agujeros, y a partir de ahí pues Junts hizo una serie de enmiendas que fueron aprobadas y que dio el texto final, que es lo que ha permitido que la ley tenga el informe favorable del abogado general en unos términos jurídicos muy claros, ¿no?
4: Sí, bona tarda. Malgrat tot, malgrat aquesta precisió que fa sobre la segona redacció que es va fer de la llei respecte al delicte de malversació, el Tribunal Constitucional va fer una interpretació més que creativa de la part de la malversació que podria no ser amnistiable. Creu que el Tribunal Europeu serà tan precís com per limitar el terreny de joc del Suprem?
2: Yo creo que sí, que lo van a hacer. O sea, el abogado general lo que dijo es básicamente que estos criterios son aplicables a todos los delitos comprendidos en la ley. Bueno, pienso que a la vista de la experiencia, en el caso de España, pues hay que poner esa coma, incluido el delito de malversación, y así ya se acaban estos juegos, ¿no?
1: ¿Ha parlat ja amb el president Puigdemont després de conèixer aquesta data o encara no?
2: Sí, sí, claro, le informé de la fecha en cuanto me llegó la notificación.
1: ¿Y com ho ha encaixat o quina reacció ha tingut?
2: Bueno, la verdad es que el presidente en estas cosas es muy, muy sereno y me dijo, vale, que casi la dictan yéndose de vacaciones, ¿no? Porque esa es la verdad.
1: I calendari no s'atreveix a fer, és a dir, el 16 tindrem aquest pronunciament i no s'atreveix a fer quin calendari, quins seran els següents passos?
2: No, o sea, yo creo que aquí ha habido una estrategia concertada, clara, por parte del señor Conde Pumpido, en conjunción con el señor Zapatero, para que esto sea lo más tarde posible, y efectivamente, a la fecha que sale, pues el Tribunal Constitucional ya no tiene plenos previstos, y esto quedará para septiembre. Vamos a ver, el Tribunal Supremo, a la vista de esta sentencia, puede dictar cualquiera y vaciar incluso de contenido los propios recursos de amparo, es decir, pueden resolverlo ellos mismos, ¿no?
1: Doncs veurem què és el que diu la lletra petita, podríem dir, d'aquest posicionament. Avui el que tenim és aquesta data, que a més ja feia temps que esperàvem, 16 de juliol, el pronunciament del TJUEL, a Justícia Europea, sobre la llei d'amnistia. Ho hem comentat amb l'advocat de Carles Puigdemont, en Gonzalo Boye. Gonzalo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vostè, bona tarda.
1: No sé com ho veieu.
3: Jo crec que ara assistirem a l'últim capítol d'aquesta història i ara veurem de debò fins a quin punt Espanya és o no, no Espanya en el sentit de l'Estat, sinó que alguns estaments judicials són d'un estat democràtic o no. És a dir, el mateix advocat ara ho deia, no? A veure què es treuen de la màniga o què poden arribar a fer per impedir-ho. Jo crec que la sentència, si és molt explícita i, com deia Gonzalo Boye, no deixa escletxes, no deixa esquerdes per fer noves preguntes o nous dubtes, i és molt explícita, perquè no es reobri més aquesta qüestió, doncs veurem si els jutges, que està clar que no han volgut complir l'esperit de la llei d'amnistia, o almenys alguns jutges, aquesta vegada no tenen més on agafar-se, i això va endavant. És cert que la sentència aquesta arribarà a les portes de l'estiu, per tant segurament no hi haurà marge de maniobra abans de marxar de vacances perquè el TC faci alguna cosa, però això molt després del setembre no podria trigar a que s'amnistii definitivament a tothom, puguin tornar, es puguin presentar les eleccions i comencem a tenir ja una situació més normalitzada.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que ha comentat el Jaume. Afegiria, diguem, que el marge de maniobra del Suprem i de tota l'arquitectura jurídica espanyola, que òbviament és reticent a alguns sectors a aplicar l'amnistia, doncs aquí se'ls acaba el marge, diguem, no? Perquè després poden fer interpretacions, però al final són subjectes, són d'autors del que digui la justícia europea. Tenim un ordenament jurídic en el que, gràcies a que formem part de la Unió Europea, els tribunals espanyols no poden fer i desfer, i per tant aquí, per fi, al final d'aquesta partida, veurem què diu la resolució, perquè no podem tampoc donar per fet res, tot i que hi ha indicadors que sembla que poden anar en la mateixa direcció del que hi ha apuntat l'anterior resolució, doncs haurà arribat l'hora de la veritat. A mi sí que m'agradaria que el Tribunal Constitucional, doncs tenint en compte la importància de tot això, el temps que fa que esperem, i que això no és simplement un funcionariat burocràtic, doncs que fes algun gest perquè això és una cosa que venim arrossegant i que és molt important per aquest país, i que, pues, que si té previst que sigui l'últim ple el dia 20, pues que en faigui un el dia 30, no sé com dir-ho, i que no deixi passar l'estiu perquè, diguem, ja ha convocat un últim ple el dia 20. Jo crec que és una qüestió prou important com per modificar i posar una sessió més abans d'anar-se'n de vacances, perquè realment fa molt que s'espera, ja era hora que arribi, i sigui el que sigui, doncs em semblaria molt mala senyal, tot i que probablement és el més probable que es deixi per després de l'estiu.
1: Aquesta és la voluntat de prendre un senyal, però insisteixo que fons del Constitucional que ens diuen és: això no canvia res per nosaltres, això arribarà el dia 16, el nostre últim ple d'aquesta legislatura, podríem dir, d'aquest curs, serà el dia 20, no ens arriba a temps, per tant, ho deixem pel setembre.
5: Això és a dia d'avui, esperem que això pugui ser, no sé, pugui donar peu a una reflexió, perquè em sembla realment increïble, sincerament.
4: Estic una mica corpresa amb l'optimisme del Jaume i l'humanisme judicial del Pere Rossinyol, perquè jo, aquí és evident que la resolució del Tribunal Europeu marca el camí que ha de seguir el Tribunal Constitucional, no marca necessàriament el camí que ha de seguir el Tribunal Suprem. Hem vist jurisprudència creativa a totes les sentències del Tribunal Suprem, des del moment en què es condemna per sedició i després s'informa sobre un suposat cop d'estat des del mateix tribunal. I també em sap greu que ens oblidem d'altres causes que estan pendents d'aquesta resolució del Tribunal Europeu, com és aquesta tan, anava a dir que té tanta mala pata, com és la del Tribunal de Comptes, que porta tants anys allà enganxada, que moltes de les persones que estan involucrades en aquesta causa tenen el convenciment de que si no hi hagués llei d'amnistia ja ho haguessin resolt, diguéssim, perquè els hauria condemnat la magistrada instructora, però la sala els hauria arxivat la causa, i encara estan esperant. I la percepció que tenen és que un cop el Tribunal Europeu doni el seu aval a la llei d'amnistia, doncs la magistrada corresponent d'aquesta causa anirà mirant cas per cas, i per ells serà com tornar a la casella de sortida amb un procés de recursos i tornar a recórrer a instàncies superiors. De manera que li queden molts capítols encara a la llei d'amnistia, més enllà de la figura de Carles Puigdemont, que és evident que és la més important, perquè era el president de la Generalitat, o l'habilitació política d'Oriol Junqueras, però hi ha molta gent que està esperant aquesta resolució i estan tots molt conscienciats de que no necessàriament això amb un ple el dia 25 de juliol els hi soluciona la vida.
5: Tens tota la raó, estic molt d'acord amb el que dius, però una cosa no treu l'altra, no?
4: No.
5: Tens tota la raó, i tant de bo hi hagi un gest d'una cintura de que permeti algun ple extraordinari donat el temps que fa que
4: seria el més normal.
5: Però alhora jo també entenc que això que has definit com humanisme, pues, entenc que és un desig més que una realitat, no?
1: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat. Sí que tenim aquesta data, 16 de juliol, per tant, abans de l'estiu, abans de les vacances d'estiu, doncs hi haurà aquest posicionament de la justícia europea, i a partir d'aquí veurem com es trasllada això a la justícia espanyola. D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa i de seguida més coses. No deixarem de parlar, però, de temes judicials, perquè avui hem tingut més dades sobre José Luis Rodríguez Zapatero i aquestes joies que havien de valer 30-50.000 euros i han acabat valent 1.300.000 euros.
6: Catalunya migdia. Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau. Ocasión
7: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
12: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
16: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. Hem comentat aquesta notícia. El 16 de juliol la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia, l'hem comentada amb l'advocat Gonzalo Boye. La notícia del dia fins aquesta ha estat la taxació de les joies que es van trobar en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero i que han acabat valorant, segons aquest peritatge fet per la justícia, en 1.300.000 euros. I això ha comportat que el jutge instructor José Luis Calama obri una investigació separada per la qual acusa Zapatero de possible

0: Miami sense autorització judicial expressa l'any 2021 i ara, 5 anys després, ha servit a la policia espanyola per sustentar les acusacions contra l'expresident del govern espanyol. No sé com ho veieu tot plegat, i sobretot avui la novetat és aquesta... primer taxació en 1.300.000 euros d'aquestes joies, que primer tenien fotografies, no sabíem quin era exactament el valor, i a partir d'aquí, doncs, aquesta imputació de Zapatero, ara, doncs, per contraband.
1: No? És que fa mal, dir-ho, diguéssim, de imputació per contraband de
0: fiscal,
1: joies.
0: Frau fiscal,
1: a veure, s'ha d'esperar les seves explicacions en la cita per declarar que té per la setmana vinent, però sí que és veritat que també ell i la seva defensa i el seu portaveu han comès errors flagrants de comunicació, com a mínim, a l'hora de menysprear el valor d'aquestes joies.
0: Ha demanat disculpes a través de les xarxes.
1: Pot demanar disculpes, però si tu tens garanties sobre l'origen d'aquestes joies, igual que ràpidament es va acabar la broma sobre com s'havia liquidat la hipoteca de casa seva, doncs es podia haver explicat perfectament si són d'una herència, si estan registrades, si s'han pagat impostos de donacions, successions o el que sigui, o si són regals, de quan són els regals, de si era aplicable la llei de transparència, que recordem que és posterior a la presidència de Zapatero, o si s'han declarat efectivament a les duanes. Que si tu tens els papers d'aquestes joies, que no són unes joies menors, com hem pogut comprovar, em sembla que la més cara són 278.000 euros, la més barata sí que és veritat que hi ha algun anell de 25 euros, però aquest tipus de joies no són menors, i si tu les tens declarades o fins i tot assegurades, perquè no seria estrany que un tipus de unes peces d'alta joieria com aquestes tinguessin assegurança, doncs no hi hauria hagut cap problema en sortir des del primer dia a donar aquestes explicacions. És probable que en algun moment ja el seu advocat digués: no hem de donar explicacions de res i ja ho farem davant del jutge, però és una imatge que li fa molt de mal al PSOE, és una imatge i un tipus de delicte que a més dona per fer molta oposició grollera, que és l'oposició que s'està fent en aquest moment al Congrés dels Diputats, i per tant jo veig que hi ha molta dificultat de relat per davant tant en el PSOE com en l'expresident Zapatero.
2: Sí, estan d'acord amb el que diu la Isabel. A mi el que em xoca, per completar diguem l'altre costat, és la falta de garanties processals. O sigui, jo, òbviament, des d'un punt de vista de relat, sona malament, no sé què, però, ostres, la manera d'instruir aquestes causes d'Espanya és estrany. No funciona així un estat de dret. És a dir, abans que ell pugui... ha estat citat a declarar el dia 17. Per discreció processal no pot declarar abans, no pot començar a opinar, perquè s'ha de... el jutge li farà unes preguntes. Abans de poder tenir aquesta possibilitat, ja es filtra que hi ha les joies, s'especula amb el valor, s'obre una causa per contraband. Ostres, tinc la sensació que el Zapatero està sentenciat. Passi el que passi, sigui amb motiu o sense motiu, i crec que això és un flac favor, diguem, a les garanties processals que ha de tenir un estat de dret. Lo normal seria: es troben amb una caixa forta unes joies, no es fa públic immediatament, sinó que forma part, diguem, de la part secreta de la causa, se li pregunta quan ell va a declarar, i a partir d'aquí es prenen decisions. Però aquí es fa al revés: s'agafen les joies, es llencen, diguem, en la comunicació, s'obre una causa per contraband abans de que pugui declarar, I a mi em sembla, des d'un punt de vista procedimental o de lo que hauria de ser un estat de dret amb garanties, estrany. Ja hi ha un terreny de joc en el que ja és un contrabandista. I això a mi em preocupa molt. Estan d'acord...
1: Però és la primera vegada que passa això, Pere?
2: No.
1: Sí, d'aquesta.
2: A mi no m'agrada gens això. Se'm posen els pèls de punta.
1: Però que sí, sí. Que absolutament d'acord. Però tampoc no és la primera vegada que passa. Ni segurament serà l'última. I mai hem sentit a tantíssima gent posar-se les mans al cap precisament per aquestes filtracions de sumaris.
3: El Pere continua instal·lat en l'idealisme judicial.
2: Immediàtic.
3: Que tens raó, 100%. Però com diu l'Isabel, això ho hem vist mil vegades i ho veurem mil vegades més. Sí. És curiós que el jutge digui, parlin d'imputar-lo per contraband, i el mateix, pel que ha dit l'Òscar, també diuen a veure si això és una herència o no és una herència, si ho ha declarat o no ho ha declarat. És a dir, abans de dir que és un contrabandista, s'ha de mirar si tot està ben fet.
2: I està citat el dia 17.
3: Correcte. Dit això, diu una mica, sempre diu una cosa que és certa: les coses són el que semblen. I és molt estrany tenir un joies valorades amb més d'un milió d'euros en una caixa forta.
1: En un despatx.
3: En un despatx, quan la residència oficial on viu

0: Zapatero també està protegida per la Policia Nacional. Per tant, per què ho has d'amagar o portar
1: bueno, una caixa sobre porta? Això van donar una resposta. Jo no sé si això és veritat o no, perquè no han anat davant del jutge, però van donar una resposta de per què d'això.
2: Sí, sí, sí, també van dir que serien, que eren, estaven valorades en 30.000 euros.
0: Exacte. Llavors, el que dic és que és molt estrany. També és veritat que, com l'altre cas pel qual està acusat, que és aquestes tràfic d'influències, són dues coses, tant les joies com el tràfic d'influències, que són coses que ell podria haver fet d'una altra manera. És a dir, si són regals, que ho declari.
1: A veure què diu el dia 17.
0: Ja veurem què diu. El tràfic d'influències, el que ell ha fet, segurament ho ha fet molt malament, però fer de lobista no és un delicte. Pot ser lleig, i si ets socialista, encara més lleig, però no és un delicte. I, per tant, segurament, jo no sé si s'ha equivocat, ho ha fet malament, estava mal assessorat, però són uns delictes que es podria haver estalviat perfectament. Bueno,
1: els delictes s'han de provar, no sé si...
0: Correcte.
1: No, és a dir, són uns delictes que s'han de...
0: I és cert que és molt difícil provar el tràfic d'influències. Mm-hmm. Els indicis són molt clars, però provar-ho serà molt més difícil.
1: Els indicis són molt clars del tràfic d'influències?
0: Home,
1: no sé.
0: Va acatar uns papers per 500.000 d'euros, o no sé quina manera, o 200.000 euros, home...
1: Però el tràfic d'influències on està?
0: Per això, aquí vaig. És a dir, els indicis són de que hi ha alguna cosa rara. El problema és demostrar el tràfic d'influències, però que els indicis, crear una empresa que només té un client, o factures a les filles del president, home, tot això no és normal.
1: Sí, no, normal no és. Normal no és tampoc ser el president Aznar i treballar per Murdoch després de la guerra d'Iraq i cobrar 3 milions l'any, que em sembla que li pagaven, si no recordo malament.
0: És legal.
1: No, legal, és que això també potser és legal.
0: Aquí vaig, perquè no ho ha fet
1: legal. No ho sabem, no ho sabem. El que sí és que ell... O sigui, en cap cas ha reconegut que ha fet una il·legalitat.
0: Home, això encara no.
1: No, per això t'ho dic, que no podem donar per suposat res. Que hi ha algunes coses que sonen estranyes i preocupants i que mereix una explicació i que el dia 17 està convocat. Sí, per suposat. Però estem en un escenari en què ja se l'ha condemnat. I, a més, ve un furor per part del jutge d'obrir una causa separada per contraband. Per una cosa sobre les quals ha d'explicar el dia 17 que em fa pensar que hi ha també alguna cosa estranya.
0: Vaja, el que puede hacer que haga, ¿no?
1: Bé, pues això pues seria una línia molt preocupant.
0: Bueno, és el que estem vivint.
3: Bé, però això, si és veritat que algú que pot fer està fent, diguem-ne, algú que puede hacer está haciendo, això es desmunta ràpid. Si el dijous apareix i diu, no, escolti, aquestes són de la meva àvia, i aquí tinc una foto de la meva àvia amb aquest collaret, aquí tinc aquest paper, i jo vaig declarar-ho així. O aquests no, me'ls van regalar a tal dia, i vaig passar per la duana, i vaig pagar els impostos que tocaven, i no sé què. Ara, caldrà veure quina explicació dona i quines proves aporta.
1: Amb independència de l'explicació que doni, que hi ha una voluntat del que puede hacer que haga, jo crec que ja ho acredita el mateix procediment fins ara.
0: Correcte.
1: És a dir, s'agafen unes joies, es llencen a la premsa sense avaluar-les, tothom es fa festa major d'això, es situa en un marc en el qual ja és un delinqüent indiscutible, que jo no dic que no ho sigui, això ja ho veurem, però l'estat de dret té uns altres mecanismes. I avui s'obre una causa separada per contraband abans de preguntar-li. A lo millor després no té cap explicació. I per tant, pues, escolta, jo no estic pas defensant el que ha fet Zapatero, però sí que estic dient, amb independència de lo que acabi declarant, és un procediment estrany, amb la voluntat, a parer meu, d'estigmatitzar-lo i de ja condemnar-lo abans de començar.
2: A veure, condemnar-lo abans de començar
1: socialment,
2: és la condemna pública, és evident, però ens hem fet un far de veure el que dèiem, no?, de penes de telenotícies i d'escorcolls amb diners embolicats en paper de plata i dintre de mitjons i a veure, hem treballat amb sumaris que hi havia imatges absolutament xocants. I cada investigació té la seva imatge icònica i a Zapatero li han tocat les joies. Li han tocat perquè les tenia.
1: Sí, sí. Però que això sigui així, que jo estic d'acord que és així, no és un motiu d'alegrar-nos de que el sistema funciona molt bé. Al contrari.
2: No, qui se n'alegra d'això?
1: No, estic subratllant que tot això és una mostra de que aquí hi ha un sistema que no està ben engreixat.
3: El que passa és que si després no pots explicar-ho, llavors el sistema t'ha enxampat perquè tu has fet alguna cosa.
1: Això segurament...
3: No, si no es pot explicar, si això el dijous i diu, no, escolti, coite, venen d'aquí amb aquest d'allò, llavors, si haurà estat el sistema. Ara, si no hi ha manera d'explicar d'on surten les joies...
2: Les joies surten perquè hi són.
3: És com el que es queixa del sempre poso el mateix exemple, el radar de l'autopista, un dia m'ha enxapat, anava a 180, és que hi ha molts radars. No, escolti, vostè anava a 180. El radar hi era, n'hi haurà molts o pocs, però si no vas a 180,
2: hi ha altres que van més ràpid, segurament sí.
1: Sí, però prèviament hi ha una voluntat de condemnar-te i si no, hi ha vero ben trobat-ho. A lo millor és veritat.
0: D'això no en tinc cap dubte, jo.
1: Bé, doncs això. Les dues coses poden poden ser compatibles. 100%. I això, que funciona sempre, no només ara, és lamentable.
3: Bé, doncs veurem. En tot cas, avui tenim aquesta novetat basant-se en aquesta taxació d'aquestes joies. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Bon cap de setmana.
2: Gràcies.
0: Bon cap de setmana.
3: Ho deixem aquí. 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, efectivament, bon cap de setmana a tothom.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Programar. Determinar amb antelació la distribució o l'ordre d'un conjunt d'activitats, actes o esdeveniments, establint-la les dates, els horaris o el desenvolupament previst. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb una veu d'aquest programa que ha estat un dels protagonistes de la setmana. Txell Pérez Esquerdo, bona tarda.
2: Què tal, Francesc, com estàs?
1: Que bé tenir-te aquí d'anar a dir de cos present.
2: Descansat. Molt descansat, eh?
1: Has estat un dels homes de la setmana.
2: Se'm fa raro estar a l'estudi. A mi m'agrada anar a parlar amb la gent al carrer i això.
1: No, però al carrer hi va ser dilluns i dimarts.
2: Sí.
1: I sobretot dimarts.
2: Sí, molt.
1: President dels noticiaris, Òscar Fernández, com estàs?
3: Bona tarda a tots dos.
1: Pérez Esquerdo, sí, aquí, coneix, presentador de moda, eh?
3: Sí,
2: jo l'Òscar sempre me'l trobo amb grans esdeveniments.
1: Ah, sí?
2: Que sí? El Cirque du Soleil, alguna cosa... Però no et vaig veure dimarts a l'Estadi Olímpic, Òscar?
3: No, a mi em va tocar dimecres... O sigui, mentre tu estaves a l'Estadi Olímpic, jo estava a Montserrat.
2: Fixa't.
3: Que em va tocar passar la nit a Montserrat per després el dimecres del matí estar allà a Montserrat.
2: Molt millor.
3: Bé, no, home, els dos llocs estaven bé, no?
2: Que es menja molt bé, no? Montserrat, m'han dit.
3: Bé, sí, no tinc
1: L'Òscar
3: queixa.
1: No va menjar tan bé, veig.
3: No, sí, dic que no tinc queixa.
1: Què
3: no
1: vas menjar? Tu has menjat també la crema de meló amb encenalls de pernil?
3: No, això no, no. Ara, de posta sí que vaig menjar mató, eh? Perquè, clar, si puges a Montserrat, una mica de mató. Aquí jo trobo que els monjos van fallar, eh? Perquè el dinar que li van donar al papa era crema catalana, que ja em sembla bé la crema catalana, però jo crec que a Montserrat tocava mel i mató.
1: Clar.
3: No?
2: Sí, que al papa li agrada dinar i sopar d'hora.
3: Veus?
2: Això sí que ho sabia.
1: És americà.
3: I ràpid, perquè a Montserrat van marxar una hora abans, perquè va acabar, si havia acabat el dinar, s'havia acabat tot el que havia de fer a Montserrat, i va dir, bé, ja està, fins aquí, ja podem anar passant.
1: Doncs és el que dic jo, fins aquí ja podem anar passant, que ens esperen per fer el butlletí. És 12 de juny i estem pendents de tot això. Ara estem pendents d'una data, del 16 de juliol.
4: Sí, perquè aquest és el dia en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fixat per decidir sobre la llei d'amnistia. Si s'hi pronuncia a favor, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem hauran de moure fitxa per permetre el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Al Catalunya Migdia, el seu advocat, Gonzalo Boye, s'ha mostrat optimista que la justícia europea avalarà l'amnistia, però no ha descartat noves maniobres de la judicatura espanyola per continuar allargant tot aquest debat.
1: Mentrestant, avui també parlem de les joies de Zapatero.
4: El jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada i ha imputat l'expresident del govern espanyol per contraban i per un delicte fiscal. Les joies han quedat taxades en 1.300.000 euros. Zapatero, que la setmana que ve haurà de declarar davant del jutge per aquest tema concret i també pel suposat tràfic d'influències en general, diu que són regals i part de l'herència familiar.
1: Home, estarà content perquè si ell comptava que valien 40.000 euros,
3: clar,
1: del
3: milió
1: i mig, li han donat
3: una alegria
1: avui a Zapatero.
3: Sí, sí.
1: Eh?
3: Ara, no sé si és una alegria o és un mal de cap. Ara, això ho sabrem dijous.
1: Ai, ai, ai. Bé, Mazón, coneixia el perill.
4: Sí, nous xats de WhatsApp del govern valencià del mateix dia de la Dana revelen que l'expresident valencià tenia els informes sobre el risc potencial dels aiguats d'aquell dia, que lamentablement es va acabar materialitzant. Tot i això, no en va fer cas, no va contestar els missatges, només intervé en el grup de WhatsApp a les 8, entre les 8 i les 9 del matí, després no torna a aparèixer en tot el dia, i va continuar amb l'activitat que tenia previst aquell dia amb el dinar del Ventorro, famós inclòs.
1: Ai, els xats de WhatsApp... Els esports, el Mundial continua, ja sí. Inaugurat.
4: Sí, amb el debut ara de les seleccions del Canadà i dels Estats Units, les altres dues anfitriones, a més de Mèxic, que hi va superar Sud-àfrica en el partit inaugural en un xoc amb més targetes vermelles, tres, que no pas gols, que n'hi va haver dos. Sobre el futbol de clubs, per cert, Bernardo Silva, que havia sonat i amb força pel Barça, ara és a punt de fitxar pel Madrid.
1: Quants punts portes a la porra?
3: Encertar el resultat... O sigui, encertar
1: tres.
3: El signe... No,
1: un.
3: Pues un, porto.
1: Un punt. Jo tres. Anirem fent classificació diària.
3: Farà, jo, escolta'm, doncs vam llançar. No, tu ho faràs més bé que jo. Jo ho vaig fer totalment a voleo. Estic molt desconnectat. Sí, estic molt desconnectat.
1: L'excusa del que no en sap.
3: No en sé.
1: I aquesta tarda, d'aquesta anem pendents.
4: Doncs de l'evolució de SpaceX a la borsa. La companyia de coets d'Elon Musk ha començat a cotitzar fa 20 minuts en una operació que es calcula que són 75.000 milions de dòlars i que ha convertit a Musk en el primer bilionari en B del món.
1: Doncs mira que bé. No és, són les joies de Zapatero, no?
3: Si tens uns estalvis, pots comprar... accions de SpaceX, que es veu que diu que han de pujar molt.
2: Invertiu-hi.
1: Ara m'ho miraré.
3: Es veu que han de pujar molt, diu.
1: Ara m'ho miraré. Quan la primera pausa compraré 3 accions. Òscar Fernández, bon cap de setmana.
3: Igualment a tots dos i a tothom.
1: El Teatre Lliure ha presentat avui la programació per celebrar els seus 50 anys. Un cartell ple de celebració, però amb una absència destacada, la de Lluís Pasqual, que és un dels fundadors del teatre. Així ho explicava en roda de premsa el seu director, el Julio Manrique.
5: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
1: Judy Pastor, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Segons us pot explicar aquest programa, la tarda de Catalunya Ràdio, el Teatre Lliure havia previst una obra amb Lluís Pasqual, però finalment aquesta obra no es farà.
6: Sí, recordareu que ara fa unes dues setmanes hi va haver aquella polèmica arran d'unes declaracions de l'actriu Judit Martín, que esquitxaven el director Lluís Pasqual. Era l'any 2019, el director teatral hauria suplantat, segons Judit Martín, la identitat de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano al Teatre del Liceu.
7: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari.
1: Una entrevista que era inventada, com van poder confirmar amb Ràdio Reus. La Judit Martín també explicava que la seva veu no era la de Montserrat Caballé, sinó que era la veu de la Judit Martín. Bé, això era el 2019. La polèmica va saltar ara fa dues setmanes. Després de la polèmica i de l'enrenou a xarxes, reunió entre Lluís Pasqual i el Teatre Lliure. Una trobada on se li trasllada malestar i tot acaba amb el projecte aturat.
6: Segons hem pogut saber, el títol d'aquesta obra que havia de dirigir Lluís Pasqual era El gran inquisidor. Estava protagonitzada per l'actor Pablo Derqui. De fet, hem pogut parlar amb el mateix Lluís Pasqual i, segons ens ha explicat, hi havia els actors i els decorats lligats. Però, després d'aquesta polèmica, que Pasqual titlla de xafarderia, el Lliure, segons ens diu, es va alarmar molt. I tanta era la pressió que el mateix Pasqual, segons ens explica, va decidir fer un pas enrere per no perjudicar, diu, el Teatre Lliure. Segons Pasqual, al cap de 48 hores d'aquesta trobada, el teatre es va posar en contacte amb ell, dient-li que acceptaven la seva proposta de fer un pas enrere. De fet, Pasqual assegura que ja no n'han parlat més i que tot el que sap és el que s'ha dit avui a la roda de premsa.
1: Tenim en línia el director del Teatre Lliure, el Julio Manrique. Julio, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Pel que ens explica Lluís Pasqual, la polèmica amb Judit Martín us va fer replantejar la presència i la participació de Lluís Pasqual amb aquesta obra. Això és veritat?
8: Ens ho va fer replantejar... Vam obrir la porta a Lluís Pasqual perquè ens semblava important fer-ho a participar a la celebració de l'aniversari. Es va anar construint un projecte amb una direcció seva al teatre. Aquest procés, que ha estat llarg i va començar fa ja prop de 2 anys, no ha estat un procés fàcil. Ens vam trobar amb diferents entrebancs. I finalment, quan va esclatar aquesta polèmica, efectivament, tal com explicàveu ara, vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. I també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres, que jo que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, perquè a nosaltres ens preocupava, entre altres coses, que això ocupés molt el centre d'aquest programa de celebració que fa molt de temps que preparem amb molt de carinyo, amb la voluntat de reconèixer el llegat de les persones que ens han precedit i també de mirar cap al futur, cap a les que vindran després de nosaltres. Ens va dir ell, si creieu que això pot perjudicar en alguna mesura, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me. Després d'aquesta reunió li vam dir necessitem pensar en aquesta possibilitat que ens ofereixes, ho vam fer i finalment el vam trucar per dir-li que sí, que ens semblava una bona idea, pensant en el bé del Teatre Lliure, la seva retirada.
1: Per tant, diguem-ne que efectivament la polèmica amb Judit Martín és el que a vosaltres us fa acabar de prendre la decisió de prescindir d'aquesta obra.
8: La decisió de prescindir d'aquesta obra, com passa en molts projectes, respon a molts factors. Aquesta polèmica va ser la punta d'un procés que, com et dic, lamentablement no va ser fàcil, i quan va passar això vam sentir que havíem de reunir-nos amb ell i expressar-li la nostra preocupació, sí.
1: A tu, quan veus les imatges o escoltes els documents de la Judit Martín explicant-ho, quan sents la gravació de la suplantació de Montserrat Caballé, tu què sents en aquell moment? Sabent que també estaves treballant amb Lluís Pasqual amb aquest acte tan important del 50 aniversari.
8: Jo, el Lluís Pasqual és una persona que a nivell de llegat, com et deia abans, que és una de les coses que intentarà reflectir a la celebració d'aquest aniversari, de diferents maneres, amb espectacles, també exposicions, publicacions i de moltes altres maneres. Pel Lluís Pasqual sento i he sentit al llarg dels anys, quan jo mateix em formava dins del món del teatre, sento una gran admiració a nivell artístic. Crec que ha estat una persona important i el seu llegat ha deixat una petjada molt important a la història del teatre lliure. I quan esclata aquesta polèmica i es revela aquest fet, el que sento sobretot és molta pena, molta tristesa. En sap molt greu el fet i en sap molt greu el que genera al seu voltant.
1: Això invalida a Lluís Pasqual a seguir treballant, creus? Perquè en el vostre cas heu decidit que no formi part dels actes perquè enteneu que pot perjudicar a la imatge del llibre i sobretot, no sé si dir, entelar o condicionar la percepció d'un acte tan important com són el 50 aniversari.
8: No, això no invalida a seguir treballant el Lluís Pasqual, així d'una manera general, en absolut. Avui dèiem a la roda que nosaltres, on òbviament ens han preguntat per aquesta qüestió, que les persones que dirigim el lliure avui compartim el convenciment que el que hem de fer pel teatre lliure i pel bé del teatre lliure no és alimentar polèmiques, sinó treballar amb entusiasme i amb il·lusió pel futur d'aquest teatre. I aquesta convicció la defensarem amb tossuderia. Aquesta polèmica ens va preocupar i, com et deia, forma part d'un procés, la construcció d'un projecte que s'havia avançat pel que fa als equips artístics i al repartiment, però culmina un procés que no havia estat fàcil. I davant de la seva oferta de retirada, nosaltres la valorem i decidim que és aquesta la decisió que prendrem, perquè ens sembla que és la millor decisió que podem prendre pel bé del teatre lliure.
1: Has reiterat ja diverses vegades que no havia estat fàcil, que hi havia hagut altres entrebancs, que havia estat difícil la gestió amb Lluís Pasqual. Per què?
8: No, si em permets, jo no revelaré detalls, ni en aquest cas, ni en cap de les altres produccions i projectes que totes segueixen un llarg viatge, des del moment en què miren de tirar-se endavant fins que culminen algunes vegades a dalt de l'escenari, amb espectacles que s'exhibeixen al teatre i d'altres es trunquen pel camí per diferents motius. I si em permets, em sembla elegant i, com et deia, creiem que no estem aquí per alimentar polèmiques, sinó per treballar pel bé del teatre. Aquesta mena de detalls em sembla que no cal que te'ls reveli, diguem-ne, perquè són feina interna de la casa, no? I ens atanya als equips del lliure que treballem amb les diferents... acaben composant una programació.
1: Ja per acabar amb aquesta qüestió, però a la roda de premsa sí que heu dit que Lluís Pasqual d'una manera o altra serà present i homenatjat perquè forma part també d'aquest llegat que tu també defenses. N'heu parlat ja amb ell de quina serà la seva presència o de com pot formar-ne part en el que vosaltres opteu?
8: Sí, el Lluís Pasqual serà abocat i reconegut com la resta dels membres fundadors del Teatre Lliure i també com molts altres artistes, també antics directors d'aquesta casa, amb els quals, amb tots ells, m'he reunit, amb diferents actes que composen la celebració de l'aniversari. Sí, sí. Sí, ell havíem posat en comú algunes de les coses que pensàvem fer en aquest aniversari, li havíem compartit.
1: Això és el que ens explica el Julio Manrique, el director del Teatre Lliure, que avui ha presentat un 50è aniversari, un programa que, més enllà d'aquesta qüestió relativa a Lluís Pasqual, que és un dels noms que, evidentment, ens venen al cap tots quan pensem en el Lliure, la resta de coses que heu presentat fan molt bona pinta i entenc també que és un dia de molta il·lusió pel Teatre Lliure i pel teatre de casa nostra.
8: Moltíssima. I sobretot tenim moltes ganes que es parli de totes aquestes coses que composaran l'aniversari i també la resta de la temporada, perquè hi creiem molt fort i tenim ganes que això sigui una celebració, sí.
1: Doncs ens afegim a la celebració, a felicitar el seu director pel 50è aniversari i també li agraïm molt a Julio Manrique que aquesta tarda hagi volgut explicar-nos la posició del Lliure davant d'aquesta qüestió, perquè així expliquem les coses com són i tenim les dues versions. Julio Manrique, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Ets Xavier Pérez Esquerdo o un imitador de Xavier Pérez Esquerdo?
2: Soc l'autèntic. Soc l'autèntic.
1: És inimitable.
2: Però he de dir que segurament no hi havia cap mala intenció, un error. Mira com deia el papa Franç i Lleó, els errors no ens identifiquen.
6: És veritat, no et defineixen a la vida.
2: A més, molt bon professional.
1: No hi havia mala intenció, on? Per a la suplantació?
2: Bueno, la suplantació...
1: Home, mica lleig, la suplantació, Xavier.
2: No, però no crec que fos... Bueno, no ho sé, no, jo no hi anem.
1: Home, mala intenció no ho sé, però intenció d'enganyar, potser sí.
9: Ho havia decidit ella.
1: Ella i ens posa un tall inventat.
6: En cap moment aclareix que és una imitació, eh? Fa donar per bo tota l'estona, eh?
2: Sí, sí.
1: Bé, sí, com sigui, ho hem aclarit i el que us explica aquest programa aquesta tarda és que, efectivament, la polèmica amb la Judit Martín, que aquí vam destapar via Ràdio Reus, que era una gravació inventada, ha provocat que Lliure decideixi prescindir d'una obra que tenia prevista amb Lluís Pasqual. Una conseqüència d'una actuació que la Judit Martín va explicar al podcast La Ruïna i que aquí a la tarda vam recollir. Ara agafarem aire, farem una pausa. Farem una pausa i ens posarem una mica celestials, perquè mira't el Xavier Pérez Esquerdo.
2: Ah.
1: I això és com tocar el cel gairebé.
2: He portat una creu del papa, eh?
6: Ostres!
2: Ah, amigo.
1: Després de la pausa, quedarem beneïts.
10: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
13: No.
12: I a més, es posa a diluviar.
13: No t'ho creus.
12: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa! Quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
17: Angie Anys!
18: Ho veus?
19: Què?
18: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
19: Molt.
18: Tan nostre com dir... Posarem llum?
19: A la foscor.
18: O com dir... Aventureres, aventurers.
19: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també?
20: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
19: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
21: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
18: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
18: Molt nostre.
22: El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
23: Atenció!
24: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
22: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
24: Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Piran Morros i Sergi Camps.
22: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
24: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona.
22: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
24: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya-València de les semis de l'ACB.
22: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de futbol.
24: Tot Gira.
22: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
25: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Creus en els ovnis, Xavier?
2: Sí, m'agraden molt.
1: No fotis.
6: Què dius?
1: Creus en tot?
2: Home, per veure una cosa, Déu no sé, senyor, ha creat l'univers sencer.
1: Ja.
6: I els homes també.
2: Som, clar, per què creus que som els únics éssers vius a l'univers? Potser n'hi ha més.
1: Que venen amb naus espacials i fan llumetes.
2: Bé, això ja no ho sé, però segurament que jo crec que a mi m'agraden les pel·lis d'extraterrestres.
6: Has anat mai a Montserrat a vista omnis?
2: No, però sí que he fet reportatges. Sí. Me'n quedaré fins a les tantes. No sé quin dia del mes exacte
1: sí,
2: és.
1: Sí, hi ha un dia a l'any. Sí, sí. Al mes que d'allò. Sí. Jo vaig veure Interstellar l'altre dia per primer cop.
2: Oh, sí que has trigat. Que és maca.
1: Bé, sort que em va, la persona que me la va fer veure em va dir, aguanta.
2: Sí.
1: Aguanta, que ho entendràs tot, però aguanta.
2: És maca, és maca.
1: M'agrada molt. Bé, tenim l'explicació a un dels fenòmens més paranormals que s'han vist mai a Catalunya. No sóc Iker Jiménez. Però el rostre d'Antoni Gaudí va aparèixer al cel de l'Empordà mesos abans de l'espectacle de la Sagrada Família.
6: Tothom va quedar meravellat amb aquell espectacle de drons dimecres a la Sagrada Família, després de la benedicció del Papa. Però és que el que molt poca gent sabia és que mesos abans es van fer assajos secrets amb drons, els mateixos drons amb la cara de Gaudí, molt lluny de Barcelona, molt lluny de la Sagrada Família, a l'Empordà.
1: Ho hem avançat en aquest programa, això, eh?
6: Ahir ens ho explicava el creador de l'espectacle, Igor Cortadellas.
1: On es va assajar, això?
0: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe.
6: Ah!
0: I el cotxe va frenar, va
1: home,
0: veure allò com una aparició.
6: Imagina't, és una visió.
0: Va deixar els faros oberts. I de cop, amb els faros oberts, surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu un home, una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
6: Uau.
1: Tu imagina't, Xavi, que vas conduint i de cop i volta se t'apareix la cara de Gaudí.
6: No, no.
2: Jo caic, caic directament.
6: Jo moro. No sé. M'he tornat boja.
1: Home, sí, és no? Per flipar. Doncs això és el que va viure la Natàlia. Natàlia, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Anaves en cotxe i de sobte et trobes uns drons al cel. Quan va ser això?
3: Perdoneu, respondré en castellà, ok? Perquè el meu català no és muy bueno. Bueno, era el dia 29 de abril. Veníamos de Barcelona a l'Empordà, ahí cerca de la Bisbal. Y cuando estábamos, era más o menos las 10 de la noche, entre Corçà y Rupià, que es un poble muy muy petit que hay ahí. Veníamos, pues empezamos a ver unas luces y sí, que en los primeros segundos fue como... ¿Qué es esto? Pero porque no se veían, estábamos así como de lado y fue como un silencio. Y digo, Xavi, ¿qué es esto? Y yo pensé que es la policía y yo soy de Brasil. Tenemos más miedo a la policía que a los ovnis en Brasil, ¿no? Entonces, no es policía. Y de repente ya se veía que era una cara, ¿no? Se veía un formato tal y yo, pues seguro es una fiesta de algún millonario están haciendo aquí. Vamos a ver qué es. Y ya cuando estábamos de frente, wow, ¿sabes?
1: Clar, clar, ha d'impressionar molt. De fet, tenim, mira, tenim un fragment del que vau penjar a xarxes. És molt divertit escoltar com ho vau gravar en aquell moment.
4: Se van! No están haciendo algo más.
7: Es para ti, yo lo he encargado para ti, Xavi.
4: ¿T'agrada? Se van, Xavi, se van.
13: Se van drones.
1: Jo crec que són drons, diu el Xavi. Apa, Natàlia, quina jeta li dius? Lo he encargado para ti, eh?
3: No me acordava de esto, no me acordava.
1: Veu identificar que era Gaudí o veu veure una cara però no veu identificar-la?
3: No, después justo no sé ni cómo, pero si dices Gaudí, incluso lo subí en Instagram en plan de la nada Gaudí en el Empordà. Y entonces Xavi también me dijo, ah, sí, porque es el centenario de la muerte Gaudí. Y sí. Y no, y entonces salió la frase, ¿no?
1: També vau veure la frase de primer.
6: O sigui, vau veure l'espectacle sencer.
1: Primer l'amor, després la tècnica.
6: Que fort.
3: Sí, sí. Todo.
1: Quina privilegiada, la Natàlia. Natàlia, doncs gràcies per explicar-nos-ho.
3: Muchísimas gracias. Bueno, y sí que tengo que decir que, claro, al final, de repente, miro todo hablando un montón en Twitter y tal, y yo, pero ¿por qué están hablando tanto? Y yo no sabía que lo que hacían en Sagrada Familia era tan grande y tan bonito. Entonces yo miré una imagen y digo, pues es, por cierto, porque yo empecé, estuve desde 29 de abril mirando, buscando en ChatGPT, buscando en Google, qué era lo que pasó, y nada, y envié mensajes así a alguien en l'Empordà, ¿sabes lo que ha pasado? Y nadie sabía nada.
1: Doncs ara ja ho saps, ja t'ho has trobat. Natàlia, sí. Moltes gràcies, eh?
3: Gràcies a vosaltres.
1: L'Eduard també ho va veure, això. Eduard, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Tu com ho vas veure?
5: Sí, doncs mira, jo vaig pujar a la terrassa perquè crec que era un diumenge i estaven anunciant moltes pluges a l'Empordà i vaig pujar al terrat a netejar el desaigües i de cop em vaig trobar que, bueno, que vaig veure uns punts de llum fixes, estaven com estàtics i clar, al principi vaig pensar deu ser focs artificials d'alguna festa privada, perquè aquí és bastant sovint o sigui, la zona de la Pera Caçada pel Ras, tot això, hi ha moltes finques aïllades i sovint fan festes, i vaig pensar que no fos una festa d'aniversari que muntaven un castell de llums o alguna cosa. I bueno, i així es va quedar la cosa, em vaig quedar una mica intrigat, però es va quedar amb el dubte, i ara ho he vist l'altre dia a l'Instagram.
1: Escolta'm, per tant, no vas pensar que fossin ovnis en cap moment, eh?
5: No, que va, és que eren uns punts estàtics, suposo que els devien estar calibrant.
1: És a dir, tu no vas veure la imatge de Gaudí, per exemple?
5: No. Vaig veure puntets alineats, però una cara fixa no. No.
1: Mira, m'explica.
5: Jo al principi pensava que era un castell de llums d'alguna festa d'aniversari.
1: Clar.
5: Perquè aquí és bastant sovint... Bueno, tinc a l'altre costat el Massorrer, que també fan projeccions.
1: Ah! Tu pensaves que eren els pijos del Massorrer.
5: Sí, però estava, no, però estava en sentit invers. O sigui, estava en direcció, perquè m'entenguis, des de Parlavà... Cap a la Pera, potser darrere la Pera, en direcció a Madremanya, per allà mig.
1: Mira, està ubicat la cosa. M'indica una companya d'aquesta casa, que no sé si vol que digui qui és o no, ja m'ho diràs, que l'empresa que proporciona els drons,
6: sí,
1: és de la Pera.
5: Podria ser.
6: Tot encaixa, doncs.
1: Per tant, diguem-ne que quadra,
5: sí,
1: perfectament.
5: Bueno, allà hi ha una muntanyeta molt maca que després hi ha un camí que va fins a Madremanya, que també el poble és molt bonic, i allà queda una muntanyeta, bueno, que hi ha un camp de futbol, i no t'estranyi que el calibressin on hi ha el camp de futbol, perquè allà queda una mica aïllat.
1: Bé, doncs la companya diu que vol romandre en l'anonimat, però en tot cas, gràcies, companya, per explicar-nos-ho. Tu recordes quan era això? Era també a finals d'abril?
5: Sí, era a finals d'abril. Sí, que era un diumenge, segur, perquè van anunciar pluges pel cap de setmana i al final es van retrasar, i per això el motiu que havia pujat al terrat, però bueno, va ser una mica sorpresa.
1: Molt bé, doncs Eduard, també moltes gràcies per compartir aquesta experiència visual amb nosaltres.
5: Sí, a l'Empordà hi ha moltes experiències. Sí.
1: Moltes gràcies.
5: Vale, bona tarda.
2: Una cosa semblant va passar pel mil·lenari de Montserrat, que van fer un programa especial a Catalunya Ràdio amb el Xavier Solà,
6: sí,
2: i l'Emili Pacheco, que estàvem allà retransmetent, i volíem marxar ràpid per agafar el primer cremallera i no ens van deixar, perquè hi havia tota una zona, una esplanada molt gran, perquè, clar, els drons han de sortir i aterrar. I clar, no podia passar ningú. S'ha de pensar en aquest
6: dron.
2: Espai blanc per col·locar tots els drons. I era impressionant com van veure que de cop i volta s'aixecaven i va veure que es va fer la figura de la Moreneta, i també hi havia el monjo, uns quants monjos que havien dibuixat al cel, però era extraordinari veure-ho de primera línia.
1: Clar,
2: ara un soroll, perquè no sé, són milers.
1: Clar, deu fer por això. Bé, avui hem portat el Jair Pérez Esquerdo perquè va presentar l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
8: A l'any Gaudí! El papa és aquí!
9: Papaleón! Papaleón! Papaleón!
1: T'has recuperat ja?
2: Sí, jo el que no sé és com el papa Lleó aguanta tan bé, perquè jo estava fet... Estic fet pols, ara ja m'estic recuperant.
1: Però si no podries ser papa, tu. Per diverses raons.
2: Però crec que ell, qui li aguanta, és l'Esperit Sant. resistir totes les pregàries que fan que ell pugui estar amb 70 anys així fresc com una roda.
6: Home, ja està en bona forma també, no? Ens deien que fa tennis i no sé què.
2: Sí, sí, li agrada l'esport, sí. I de fet, en alguna ocasió l'havíeu vist pujant al cotxe aquest, el negre, el que està blindat,
6: sí.
2: Però es pujava a sobre, allà on t'hauries de seure, per acabar de saludar. Això no ho fa tothom, amb 70 anys.
6: No.
1: Escolta, jo t'he de dir que ets un... No ho diré, perquè t'ho vas guardar i t'ho vas callar com un...
2: Sí.
1: Durant molts mesos.
2: Bueno, això estava sota contracte.
1: No podies parlar d'això amb un contracte de confidencialitat?
2: Que encara dura 2 anys més.
1: Què dius?
2: Sí, sí.
6: Quin dia acaba aquest contracte? Que em posaré una alarma al mòbil per quan s'aixequi la confidencialitat.
1: Perdona, i si el trenques, què passa? T'excomulguen? Et maten? O...
2: No sé, crec que aquest punt no ho puc dir.
6: Ah.
1: El dia que s'acaba.
2: Sí, sí, no puc dir quines són les conseqüències.
1: Ah!
2: Fixa't.
1: Però les tens clares, no?
2: Sí, però bé...
1: I no et surten a compte saltar-t'ho.
2: No, millor que... Però va ser... Fuà.
1: Però hi saps coses que donarien per fer un titular de diari?
2: No, perquè és un tio molt normal, el papalló. Vull dir que no sé, per exemple, abans us he revelat que és una persona que li agrada dinar d'hora, que li agrada sopar d'hora, que sopa poquet, i ens va dir, tranquils, perquè vulgui marxar més tard o més d'hora, perquè ja vindrà sopat. Dic, ah, mira, veus, ja no hem de patir d'aquestes coses.
1: O sigui, va arribar a l'Estadi Olímpic, ja ha sopat.
2: Ja va arribar sopat.
6: Molt bé,
1: i on va sopar?
2: No ho sé.
1: Van parar a un Macauto.
6: Sí, amb el papamòbil allà parant el Macauto i una hamburguesa i vinga, som-hi.
1: Seria molt bona, eh?
2: Allà als camerinos hi havia zones de catering. Pensava, t'imagines que s'atura aquí amb nosaltres?
10: Un Big Mac per al papa, un Big Mac per al papa, Coca-Cola, patates grandes.
2: Doble.
1: Bé, no, seria en català perquè és a Barcelona.
6: Clar.
1: Escolta'm, no sé si tenies un punt de pressió, perquè, clar, el vostre acte va ser l'endemà del de Madrid.
2: Sí.
1: El que vas veure a Madrid et va preocupar?
2: Mira, una cosa
1: que... O al revés, vas dir, ui, que bé, que no ho vas fer millor.
2: No, però pensa que sabia moltes coses del que passarien també
1: allà. Ja ho sabies. I el tema Manolo Lama ja el sabies.
2: Cert que quan van proposar coses, perquè ens van dir, vosaltres proposeu, i després el Vaticà doncs dirà, dient, mira, això sí, això no. I clar, ja teníem pensades moltes coses. I el Vaticà va dir, no, anem a fer-ho diferent a Madrid. I jo em vaig emprenyar, perquè ja tenia la feina feta amb l'equip de guionistes.
1: O sigui, et van canviar coses?
2: I després ho vaig entendre, dic, clar, perquè, pobre senyor, no viure el mateix que ha viscut a Madrid a Barcelona.
6: Yeah.
2: I després també a Canàries. I ho volíem fer diferent. Per exemple, estava previst fer una adoració eucarística, que és amb el Santíssim exposat, i fer una miqueta d'adoració, com s'havia fet a Madrid, i ho vam haver de canviar per la processó de la Santa Creu, que és aquesta rèplica de Xavier Bartomeus, que va fer de la creu que hi ha a l'altar major de la Sagrada Família, més gran i més pesant, que, per cert, anirà a parar, crec que això és exclusiva, a la capella, a una de les capelles de l'església de Sant Joan Baptista de Gràcia.
1: Ah.
2: Ara potser que ho canviïn tot, però en principi estava pensat...
1: Allò que vam veure a Montjuïc,
2: sí.
1: Anirà a Gràcia.
2: Sí.
1: Molt bé. Amb el papa hi vas arribar a interactuar?
2: No, em vaig distreure amb el seu secretari personal.
1: Ah?
2: Que és...
6: I què tal, com es diu?
2: Ostres, no me'n com es diu...
6: A veure, vaig a buscar-ho.
2: No sé si Michael, un padre Michael, no sé, és del Perú també, que normal, de Chiclayo, perquè havia estat amb ell
1: i
2: molt interessant. El que a vegades tu saps que són la gent que més coses sap.
1: I et va explicar...
2: Per exemple, li vaig preguntar que, clar, ella... És que, clar, són tantes coses que
1: ja no sé què explicar-vos.
2: No sé explicar. Però cert és que havia de donar la volta a l'estadi i pujar a l'escenari.
1: Sí.
2: Aquesta era una de les múltiples coses que podien passar. Però de cop i volta ens diuen, no, mireu, que s'haurà de canviar i després pujarà. O sigui, heu d'estirar alguna cosa de les que teníem previstes. I llavors li vaig dir al senyor secretari personal del papa, del Sant Pare, i li vaig dir, escolti'm una cosa, quan triga a canviar-se el papa?
1: I quan triga a canviar-se el papa?
2: Entre 7 i 10 minuts. Entre 7 i 10 minuts, aproximadament. I és el que vam estar estirant una miqueta, que vam aprofitar per saludar totes les diòcesi que havien vingut a l'estadi.
6: I aquest és on vas fer el càntic. Alan Gaudí, sí,
2: el papa
6: ja és aquí.
2: Sí, perquè hi havíem sentit molt allò de... aquesta és la joventut del papa. Doncs
1: que no rima, que és que aquesta no rima.
2: No, és més maca. A l'any Gaudí,
1: clar.
2: El papa és aquí, clar. Que de fet, entre totes les propostes...
1: Hi havia un departament de càntics?
2: Mira, en el guió que era compartit, aquesta va ser de la Carme Munté, que és la directora de Catalunya Cristiana i també col·laboradora de Ràdio Estel, i allà vam fer moltes propostes, però la millor va ser aquesta, i aquesta és la que vam intentar que fos el gran lema després d'alçar la mirada.
1: Entenc que no ens podràs dir qui, però... Potser sí, el sí o el no. Hi va haver artistes que no volguessin participar?
2: Sí. Es va proposar molta gent. Entre els que hi eren de gira i alguns que jo els conec perquè després de més de 20 anys treballant amb artistes sé que alguns són catòlics, però no volien dir perquè o bé no està de moda o no volien que se'ls relacionés el seu grup amb tanta gent implicada amb la religió catòlica. S'entén perfectament, cap problema.
1: I quan vas començar a veure tuits que parlaven de Rosalía?
2: Em feia molta gràcia, i quan començàveu, quan tots els mitjans, nosaltres, clar, sabíem tot el que passava darrere.
1: I per què no ens explicaves així una mica?
11: Xavi, no, la
1: confidencialitat aquesta... discreta. No podia. És el telèfon de la teva dona, que no quedi rastre.
2: T'he de dir que jo m'hagués emprenyat si s'hagués trucat a la Rosalía. Primer perquè el Sant Pare no és una estrella de rock, o sigui, així com a Madrid ho trobo que va ser molt folclòric, que trobo bé, perquè Madrid ja és folclòric i molt divertit i molt alegre i tal, aquí la idea que teníem a Barcelona era focalitzar-ho tot cap a la benedicció de la Torre de Jesucrist, o sigui, entrar tots en pregària, amb aquesta mateixa alegria que ens havien portat de Madrid, inclús en l'Estadi Olímpic, i després anar a portar-ho cap allà. Però no volíem que eclipsés cap artista, ni la Rosalía, ni el Rosalío, res, ningú.
1: Per tant, no se li va dir a Rosalía.
2: No se li va dir, almenys que jo sàpiga.
1: No, és a dir, no veu estar pendents de si venia o no venia.
2: No era el meu departament. Però sí que jo
1: les últimes hores no hi havia el dubte de si vindria.
2: No.
1: Tu tenies claríssim que no venia.
2: Jo sabia que no venia, però van començar a córrer WhatsApps, els grups de WhatsApps que comentaves abans. Quan heu marxat tots hem vist això. Jo crec que està fet per intel·ligència artificial i es veu com molt de lluny una noia assajant dalt l'escenari amb l'orquestra del Carlos Checa, allà de l'orquestra jove, de Barcelona.
1: No era
2: ella. Però a mi no m'hagués agradat, també t'ho he de dir.
1: Avui hem vist una notícia, Beret, un dels artistes que van actuar a l'Estadi Olímpic, detingut per agressió sexual. Entenc que t'ha sabut greu veure això, no?
2: Molt.
1: Perquè el timing és fatal. Sí. Vull dir, la notícia és fatal i el timing també.
2: Però em sap greu que hagués passat això, que bueno, la justícia ja haurà de parlar d'aquest tema, i crec, tinc entès, que l'han deixat en llibertat.
11: Sí, i li han cancel·lat els espectacles que tenia previstos a Extremadura,
2: em sembla. Que resolgui, veus? Jo soc una miqueta com el papalló, no? Deixem les coses clares. No s'ha d'interpretar res. Vull dir que, escolta, si has fet una mala malifeta, fora.
1: Hi va haver algun imprevist, alguna cosa que haguéssiu de canviar ultimíssima? O dir, hòstia, ha fallat això, o afegim això que no sabíem, o... Pot dir alguna? Alguna.
11: Vinga, dona'ns algo.
2: Té un nom que es diu Sor Lucía Caram.
1: Què va passar amb Sor Lucía Caram?
2: Era una de les coses que teníem previstes. A més, jo la conec amb ella a títol personal i sabia i em va avisar que això passaria. Em va explicar que la seva intenció era portar les 33 caravanes de la bondat, que li diu que ja no, crec que eren 20, més de 20 ambulàncies.
1: Ah,
2: i la resta...
1: que les va beneir a fora,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Això sabien que podria passar o no. També per protocol de seguretat, no sé si deixaven pujar totes les ambulàncies, però...
1: Totes no van pujar.
2: Totes no, crec que van ser 3 o 4 al final. També era possible que no passés i la Sor Lucía Caram, com és així de tossuda, va dir, com que no puja ningú aquí dalt? I va fer pujar-les i va fer parar el cotxe del...
1: Sí, per la seva còfia que van pujar.
2: Va anar ràpid, però clar, també sabíem que la Sor Lucía Caram té un rotllo que no sabíem si trigaria 10, 15 o 20 minuts. I llavors teníem allà coses preparades que van saltar. Què va passar? Em va saber greu perquè sí que l'estructura que teníem pensada per aquesta acollida es dividia en tres parts. Un, que era seguint el lema d'alça la mirada, no? Des de terra era... mirant a una persona com tu, com jo, com podríem ser, que és Antoni Gaudí. Uh-huh. Aquesta seria la primera part. La segona part, alcem una miqueta més la mirada i veiem l'edifici, que pot ser creient o no, però és un edifici espectacular, i arquitectònicament parlant també, i després pels creients que té aquest, i acabàvem alçant la mirada cap a la creu de Jesucrist. Aquí és on tocàvem els temes més profuns, i en aquell moment tocava sentir el testimoni del doctor Francesc Torralba, que malauradament sabeu que se li va morir el seu fill en un accident als Pics d'Europa, i parlava de l'esperança, no? De l'esperança, d'aquesta alegria que hem de mantenir per aquesta esperança de saber que hi ha un endemà, no? Que de fet crec que era avui que el Papa Lleó parlava a Canàries, no? De dir, nosaltres no deixem de ser gent immigrant perquè també anirem cap al cel. Aquesta és la idea de l'esperança que ell transmet. I en aquell moment que ell estava parlant molt profundament d'això, que a més els timings eren 4 minuts, perquè ningú s'avorrís, cada 4 minuts havia de passar alguna cosa. I aquí van ser aquells 4 minuts quan les pantalles de l'estadi van punxar Sor Lucía Caram amb el Papa Lleó, van a tenint les...
6: Tothom...
2: I
6: el pobre senyor Torralba...
2: Fantàstic, fins al final...
1: Com un senyor.
2: Com un senyor. El senyor es va girar i em va dir... Xavier, ja he acabat. I vam posar a retransmetre, que era evident. Vam saltar-nos tot el que hi havia previst per retransmetre una miqueta que és el que estava passant a fora.
1: Quina nota li posaries a l'acte?
2: 10. Sobre 10.
6: I et puc preguntar
2: no
6: quina
2: per
6: nota...
2: Per mi, perquè per tot el que ens diuen,
6: Et puc preguntar quina nota posaries al de Madrid?
2: És que és d'aquesta cosa, 10 sobre 10, però en el seu àmbit.
6: El seu...
2: O sigui, segons el tribunal del màster... Perquè això també em passa aquí, no? Jo també lluito que el tribunal dels meus alumnes del màster siguin equitatius, que siguin no només informatius, sinó programes d'informació i tal, i divertit i humor. Però a Madrid, folclòricament, un 10. Però a nivell de profunditat, nosaltres hem estat més grans.
1: A la selectivitat es... estan avaluant la profunditat en els arguments dels exàmens. Què vas treure tu a l'activitat?
2: 7,5, crec, 7,5.
1: No,
2: he estat un estudiant d'aquells de... Bé, ja m'ho sé, no penso estudiant més, me'n vaig amb els amics a prendre una cervesa.
6: Notable, bé, perfecte.
2: Ja està.
1: Ahir es van acabar les proves de la selectivitat i avui s'ha girat feina als 2.400 professors... Que allà amb el boli vermell, espero que
6: ara
1: sigui un boli vermell.
6: Ara hi ha polèmica amb això del boli vermell, ho saps o no?
1: Escolta'm, boli vermell. Boli vermell és
2: tota la vida.
1: Corregint els exàmens. Tenen una setmana per fer-ho i d'ells depèn, en part... A veure, d'ells depèn. Ells tenen a les mans el futur de 45.000 alumnes que volen entrar a la universitat. Però qui corregeix els exàmens? Qui són aquests jutges suprems de la selectivitat? Doncs professors universitaris com l'Alfredo Chamorro, que a més és corrector. Alfredo, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Quina responsabilitat, el futur dels joves a les vostres mans.
12: Doncs sí, és una responsabilitat molt gran i s'ha d'estar molt ben preparat i disposat per fer aquestes correccions.
1: Quines matèries,
12: si juguen molt.
1: Quines matèries corregeixes tu?
12: Jo corregeixo història.
1: Història. I estàs veient moltes barbaritats als exàmens d'aquest any o molt bona nota?
12: Bueno, no, aquest any l'examen no era excessivament difícil i això afavoreix doncs, que no hi hagi tantes, algunes d'aquestes barbaritats, que sempre hi ha alguna, però aquest any no està anant malament.
1: Has vist alguna barbaritat aquest any que ens puguis explicar?
12: Jo aquest any encara no he trobat cap, perquè com que me'l van donar el dimecres no els ha acabat encara de corregir. Lògicament, però aquest any encara no tinc barbaritats. Altres anys sí que he trobat alguna.
6: Però història, per exemple, entenc que és pel corrector. És una mica compromès, perquè no és com matemàtiques, que és 1 més 1 és 2. Història, sí que hi ha els fets històrics, però hi ha una part de redacció, no?, dels comentaris de text i tot això, que suposo que, clar, és una mica més subjectiu a l'hora de valorar.
12: I
6: més llarg de corregir.
12: Són exàmens més llargs, els alumnes desenvolupen, a vegades, clar, tu llegeixes, no saps... el que diran, si té coherència o no té coherència, perquè un dels grans problemes és aquest, no? El de que escriguin bé, no? Molt sovint trobes textos que no estan gens ben escrits, les idees no estan connectades, i això sí que és unes dificultats, bueno, pròpies de potser, doncs, que ara s'escriu menys, no?, que abans.
1: És la primera... Perdona, acaba, disculpa.
12: Sí, no, això, digues.
1: Per tant, no és la primera vegada que fas de corrector. Com funciona això? Perquè, clar, entenc que quan un professor corregeix exàmens, normalment són els exàmens que ell ha fet fer els seus alumnes, però en el cas de la selectivitat, quins professors sí que corregeixen i quins no? Sou voluntaris? Us ho assignen? Com funciona?
12: Bueno, això és gens a la convocatòria pel que estigui interessat en participar com a vigilant i corrector. T'apuntes mitjançant la pàgina de la Generalitat i això, doncs, entres després, si ets escollit, passes a una bossa per fer un sorteig final.
1: Ah.
12: I clar, si et toca, doncs participes. Normalment sempre acabes participant. Jo, per exemple, també participo als de setembre, però al setembre sí que no surto cada any, però en els de juny normalment sempre estic.
1: I això com es paga? Et paguen a tant per examen, a tant per assignatura, a tant per suspens, com les multes?
12: Bueno,
6: imagina't.
12: No, això hi ha un pagament per la vigilància a l'aula, que es paga per dia, són 3 dies, i després hi ha un pagament de 150 euros per 50 exàmens, que potser que fas menys, però ja et paguen els 150 euros i a partir dels 51 són 4 euros per examen.
1: 4 euros per examen. Llavors, surt a compte, sí. Això? Tu diries que surt a compte? És una feina ben pagada?
12: A veure, segons l'assignatura. Hi ha assignatures que les correccions molt més ràpida, però a història, per exemple, són exàmens més llargs. I ara perquè hi ha una pregunta que és de tipus text, però que són 10 preguntetes curtes, però abans, fa 2 o 3 anys, clar, eren preguntes molt, molt llargues. Abans també els alumnes havien de fer història, era obligatòria per tots i potser tenies 180, 190 exàmens a corregir en una setmana. Aquesta setmana és exclusivament viure per corregir. Acabaves esgotat.
1: Perquè tu ara mateix quants exàmens tens
11: ara,
1: acumulats a casa?
12: Jo aquest any tinc 82.
1: 82 exàmens.
12: 82.
1: L'examen número 1 es corregeix amb el mateix barem que l'examen 80 tant? O a l'últim ja no. Estàs una mica fart? Mira, aquí li fotrem un 7 i tira que te vas.
12: Bueno, primerament...
1: Pot passar això? Som humans, no?
12: Sí, evidentment, i tot fatiga, i són idees molt repetides, però el primer que fem és com fer un task, no?
1: A veure com pinta aquest any, no?
12: Clar, 10-20 exàmens, a veure com són, i a partir d'aquí ja comences a... Vale, establiré els... més o menys per aquí, no? Però no pots posar ja de primeres, vinga, aquest un 9, aquest un 8... No, perquè si no, és això, no? Que després el que abans et semblava que era just, ara no ho veus tan clar. Ja no ho veus... Llavors,
1: has arribat a corregir una nota de dir, hòstia, amb aquell vaig fotre un 6 i veig que és un 8, li canvio.
12: No tant, però sí, potser pujar a mig punt un punt sí que potser ho hauries pogut fer, no? En funció... També en funció de com està escrit. Si n'hi ha... Tot això també compta.
11: I tema lletres. Hi ha lletres que no es poden llegir, lletres de metge. Bueno, això t'ho trobes, no?
12: Hi ha lletres que són... Hi ha exàmens que són molt difícils de llegir.
11: I en aquests casos, clar, què fas?
12: Tenen dificultats. Bueno, mira, jo, per la meva professora, que soc historiador del segle XVI, XVII i XVIII, estic acostumat a fer paleografia i puc pràcticament desxifrar qualsevol examen.
1: Però perquè estic entrenat.
12: Estic entrenat per això, però realment hi ha exàmens que són difícils de llegir.
1: Ens deies 80 exàmens, quants n'has corregit ja?
12: Porto uns 25, més o menys.
1: Quants suspensos?
12: No, porto pocs, són bons exàmens, eh? Em sembla que porto 4, em sembla.
1: 4 suspesos.
12: No tinc clar, però no. Aquest examen era bastant fàcil.
1: Amic
12: Collent,
1: si has fet història i el teu examen té el teu professor Chamorro, el més normal és que hagis aprovat. Alfredo Chamorro, que vagi molt bé la correcció. Moltes gràcies.
12: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Saps a qui veig corregint exàmens? El Marc Artigau.
11: Sí que té pinta.
1: I seria molt benèvol.
2: No.
11: Seria bo.
2: No,
1: és que ara que ho penso, no. Seria malparit.
2: Jo t'he de dir que ara els alumnes... Sí. Jo els alumnes de la universitat has posat una cosa que fins ara no feia, que són alumnes de guió, que si fan faltes d'ortografia els hi baixo punts, perquè cada vegada el nivell
11: és més baix. Però si venen al despatx a revisar, no dius, vinga,
2: no tinc despatx.
1: Marc, he vist totes les teves obres. Mig punt més.
2: Jo amb el Marc el tinc més acostumat a veure'ns sense roba.
14: Amb poca roba.
11: Com?
14: És que jo em pensava que això no s'explicaria.
11: Què?
14: No l'he reconegut vestit.
1: Després de la pausa, el nudisme de Xavier Pérez Esquerdo i Marc Artigau. Som parella? Ara ho recordem.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
20: Ocasión
23: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
25: el Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
25: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista.

0: a verlo, però nadie se moja.
1: Lorena Ros, cineasta.
2: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
3: Solidaris.
4: Amb Mercè Folch.
1: Vides als marges.
4: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: A veure, per què us veieu despullats?
6: Perquè nadem, perquè fem esport.
7: Som gent sana.
8: Fem esport, no l'esport que a tu t'agrada, sinó esport natural.
6: Exacte. Cada matí...
5: Més natural ja que el que a mi m'agrada.
8: No, però no és molt agressiu el futbol. A nosaltres ens agrada...
6: Nadar... Jo t'he dit que... a veure, em fas una mica el salt, perquè deixes de nadar i vas a aquagim. I
5: sí, et veig vas que a aquagim? No...
8: Però ara us explico.
9: Ai, clar, pagaria per veure-ho.
6: No compartim carril. Que no, això,
8: abans pues... compartíem carril, clar. Però arriba un dia que hi havia tantes persones fent aquagim que anaven... Bueno, ja ho sap, el Marc. Van retirant carrils.
6: Terrible.
8: I llavors vaig dir, mira, si no pots amb ells, honesti.
5: I ara ja fas aquagim.
8: Ja faig aquagim. I llavors ens saludem amb el Marc. Marc, què tal? I em diu, no et sé qui ets perquè no
6: perquè
8: porto
6: no porto ulleres. Clar, llavors jo vaig...
9: Però vas amb ulleres de natació, sí, no graduades, no, aquelles.
8: Clar, les havien de fer graduades, les ulleres de natació.
9: Sí, n'hi ha. Jo en duia.
6: Però això deu valer que...
9: No,
5: he fet la tertúlia dels jubilats, gairebé. El Marc Cartillau cada setmana ens porta elements que apareixen a totes les històries i que també formen part del nostre dia a dia. Avui de què parlem?
6: Avui parlarem del clímax.
5: Oh! És el que ens agrada més, el clímax. Però què és el clímax?
6: Mira, veig que ja em mires d'una manera. El clímax és el moment de màxima tensió d'una història. És aquell instant en què tot allò que s'ha anat construint arriba al punt culminant. La gran decisió, la gran revelació, l'enfrontament definitiu. Imagina que una història és una muntanya russa, sí? Doncs el clímax és el punt més alt abans que comenci la gran baixada.
5: I quan expliquem històries, de què serveix un clímax?
6: Doncs mira, bàsicament per generar una emoció intensa a l'espectador o al lector, obliga els personatges a prendre decisions molt importants i marca, evidentment, un abans i un després en la narració.
5: Tenim exemples clars?
6: Ara, a tu, també algun al cap, així? Dius, va, un clímax en una història que...
5: Ah, no em ve.
6: Va, jo et posaré un exemple musical, com sempre, a veure si ho reconeixes.
5: Home, això és Harry Potter.
6: Molt bé.
5: Quin és el clímax?
6: He sentit que avui fa poc has vist Interestel·lar, que portàvem setmanes parlant d'Interestel·lar.
9: El Marc Artigau, cada setmana.
6: M'he anat del guió, però és que ara...
5: Sí.
6: A veure, un dels clímax de la saga és la lluita final entre Harry Potter i Voldemort.
5: Però la primera
6: novel·la, que és Harry Potter i la Pedra Filosofal, Harry intenta descobrir qui vol robar la Pedra Filosofal, no? I les sospites recauen en diversos personatges, especialment en Snape.
5: Sí.
6: Però quan arribem a les últimes pàgines, descobrim que el veritable enemic és... Quirrell, el professor aparentment tímid i inofensiu. Llavors es produeix un moment important en tota la saga. Sota el turbant del Quirrell hi ha el rostre del Voldemort, que sobreviu com un paràsit enganxat al cos del professor. Sou molt de Harry Potter? Us agrada? L'heu llegit?
9: La Carla Verdés és moltíssim de Harry Potter,
6: sí,
9: com de l'Oreja de Van Gogh.
5: Tots els mainstreams, tots els mainstreams.
9: Friends, cuéntame.
5: Va, un altre exemple.
6: Home.
5: Oh! Això és Rocky.
8: Això sí que a mi m'agrada!
6: Sou més de Rocky o de Harry Potter?
5: De Rocky.
8: Per favor, has preguntat.
6: Què passa amb Rocky? El combat final, no? De fet, tots els combats són un clímax. No entraré a explicar la història de Rocky, us explicaré anècdotes de Rocky que crec que són molt interessants. Per exemple, Stallone va escriure quan va escriure el guió, estava passant per una situació econòmica molt difícil i va escriure el guió en només 3 dies.
5: Carai.
8: Això ja passa, els creatius que quan l'estan passant malament...
6: Sí?
8: Són més creatius.
6: Això diuen. I tot i que els estudis li van oferir molts diners per comprar el guió, es va negar a vendre'l si ell no era Rocky.
5: Ah, mira.
6: La pel·lícula es va rodar amb un pressupost tan reduït que en algunes escenes mítiques, com la cursa pels carrers de Filadèlfia, es va fer servir gent real. No són
5: extras.
6: I contra tot pronòstic, Rocky va acabar guanyant l'Oscar a la millor pel·lícula.
5: Imagina, això és que és un bon clímax. Al teatre tenim també grans clímax.
6: Per exemple, quan Èdip descobreix qui és la seva mare, o a Romeu i Julieta, per exemple, de Shakespeare, l'escena del sepulcre, quan Romeu creu erròniament que Julieta és morta i decideix suïcidar-se, aleshores ella desperta i el troba mort.
8: Ara m'has explicat el final.
6: Sí, em sap greu.
5: I a la nostra vida quotidiana tenim també clímax?
6: Mira, avui ha començat el Mundial.
5: Home.
6: Bueno, ahir va començar el Mundial.
5: Sí.
6: Clar, un penal és un clímax.
9: Per
6: exemple, un penal a l'últim minut és un clímax. Per exemple, la selectivitat. Tu portes mesos preparant-te, nervis, doncs quan arribes i llegeixes l'anunciat, allò és el clímax.
5: O quan reps una notificació del WhatsApp

0: d'aquella persona que t'agrada i veus que diu escrivint.
1: Ai, quins nervis.
0: I deixa d'escriure.
1: Oh, això és fatal.
0: I torna a escriure i desapareix. El clímax és quan arriba el missatge i diu una cosa que t'agrada.
2: I de cop potser només és un...
0: No, en mitja, no, el tres... mates. L'okay,
2: quan vas al metge a fer unes proves, no has passat uns dies, doncs quan el metge comença a llegir, allò és el clímax de la història.
0: I la reunió de veïns, no? Per que exemple. Estem discutint si hi ha ascensor, si hi ha ascensor no, i tu ets l'última buta i estan 7 a 7.
3: Jo fa 17 anys que sóc el president.
1: Ostres! Mare meva.
2: Mira, la vida...
3: el clímax.
2: La vida és plena de clímax. El problema és que moltes vegades no sabem que hi som fins que ja han passat. Per sort, les històries ens preparen perquè arribin. Per això ens agraden tant les històries, perquè ens recorden que després de, darrere de cada espera, de cada conflicte o de cada dubte, hi ha una escena en què tot es decideix. A vegades, fins i tot, les històries tenen un final feliç. Però compte, Francesc, perquè coneixem molta gent que sempre vol viure en el clímax. Saps aquells que deien vull viure d'aventures? Yeah. Doncs són els mateixos que volen viure sempre a dalt de la muntanya russa, oblidant la llei més antiga del món, que tot el que puja, baixa.
1: És que enganxa el clímax.
3: Mira, enganxa. Quan una pel·lícula... Si el clímax està ben fet, mires una pel·lícula, t'adorms, i si està ben fet, amb el clímax et
2: despertes. Hauries de despertar-te.
0: Sí. El clímax d'aquest programa arriba després de la pausa.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis del dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
7: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
0: És el moment més estimat d'aquest programa, el clímax, el berenar, Marc Artigau.
2: És la meva secció preferida de la ràdio catalana.
1: Uau.
0: Compte, que això wow. És dir molt, eh?
2: És que em poso tan nerviós quan sento que aquest moment, aquesta trucada.
0: Avui ha rebut el berenar la Clàudia. Clàudia, bona tarda.
11: Hola, bones. Oh. Bones, què tal?
0: Ho hem enviat a Palamós, això, eh?
11: Sí. Ha arribat aquí, boníssim, mare meva. No ha durat el berenar, jo crec.
0: I qui creus que t'ho envia, això?
11: Eh?
0: Qui creus que t'ho envia?
11: La veritat és que m'he deixat ben parada. He buscat al Google a veure si el meu sant... O sigui, no sé. Jo crec que una amiga, però...
0: I quina amiga podria ser? Quina amiga podria ser? No sé, digues algun nom.
11: Jo diria que la Minerva.
0: I per què la Minerva hauria de ser?
11: Doncs perquè li pega més amb ella, sí? Jo crec.
0: Bé, ara et saludarà algú, potser no és la Minerva, i potser...
11: Potser no, aquí potser l'estem
0: complicant
11: potser...
0: la vida. Sí. Ara et saluden.
11: Hola, Clo. Vine, sóc la Minerva.
0: Ah! Minerva, per què li vols enviar aquest berenar a la Clàudia?
11: Doncs escolteu, perquè la Clàudia i jo som amigues des de fa molt de temps, però és cert que els últims anys estem molt atrafegades. Una viu a Badalona, l'altra viu a Palamós, no parem de viatjar, la Clàudia té un fill, una empresa, i llavors els últims mesos és que no ens hem vist gaire bé. I he pensat, ja que no puc fer un berenar espontani un dia qualsevol entre setmana, doncs que almenys sàpiga que penso en ella enviant-li la coca.
0: Clàudia!
11: Ai, Minerva, mare meva, que maco. Que maco, t'estimo moltíssim, Minerva. I és veritat, que no ens veiem molt, però bé, ets part de la família, ja ho saps.
0: Ai, doncs mira, això, aquesta secció serveix per això.
1: Les amigues,
0: les
1: molt
0: amigues
1: bé.
0: Les amigues i els amics, sí senyor. Minerva, Clàudia, una abraçada molt forta.
11: Una abraçada.
0: Xavier Presesquerdo, la setmana que ve un altre poble, eh?
3: Sí, quin?
0: després de la publicitat. Artigau, enhorabona.
3: A la piscina.
0: Felicitats a tots. Ara venim.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
13: Bona tarda, us informa Manel Elias. La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el TJUE, sentenciarà si la llei s'ajusta a la normativa continental, un pas que el Constitucional l'espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. El focus d'atenció estarà posat en si els jutges europeus validaran l'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també respecte dels CDR acusats de terrorisme. Més notícies, Montse Mir.
14: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya participaran en la manifestació de diumenge convocada pels sindicats d'educació al centre de Barcelona. Ho faran amb un bloc propi i amb el lema Ara toca, les famílies diem un gran acord per l'educació pública. Per la seva banda, els sindicats educatius contraris als acords firmats fins ara amb el govern reiteren la crida a participar en aquesta manifestació i adverteixen que n'hi haurà més el curs que ve. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb la reforma del sistema educatiu. David Canyos, portaveu d'USTEC.
15: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
14: La manifestació començarà 2:15 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya.
13: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat l'Iran d'haver difós un text fals del suposat acord que, segons el mateix Trump, està a punt de ser firmat per posar fi a la guerra. En un missatge a la seva xarxa social, el mandatari nord-americà ha assegurat que les notícies publicades en mitjans estatals iranians sobre un text que contindria 14 punts no té correspondència amb la realitat. Segons aquestes informacions, l'acord suposaria acabar immediatament amb les hostilitats, inclòs el Líban, 60 dies de negociacions per arribar a una solució sobre la qüestió nuclear i aixecar completament les sancions nord-americanes. Trump ha acusat els iranians de no negociar amb bona fe i els ha reclamat que s'espavilin. Aquest nou canvi de to el fa hores després només d'haver anunciat que la firma de l'acord era imminent i que es podria signar els pròxims dies a Europa coincidint amb la cimera del G7. Però l'Iran ha assegurat que encara no hi ha cap decisió definitiva.
14: El Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
16: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
17: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
16: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Les xarxes socials de Meta tenen ara mateix problemes per funcionar correctament a Catalunya des de fa una mica més d'una hora. Facebook, Instagram o WhatsApp pateixen caigudes del servei, errades de càrrega i es connecten amb interrupcions. Usuaris de diversos països expliquen que els problemes que es troben en altres xarxes socials que no són propietat de Meta o bé informen de l'estat dels serveis en pàgines com Down Detector que es dediquen a recopilar les queixes dels usuaris. I ara els esports, Ruth Vilà.
18: Segona jornada del Mundial Masculí de Futbol. Avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest campionat del món, als Estats Units i al Canadà. A les 9, a Toronto, el Canadà jugarà contra Bòsnia i aquesta matinada a Los Angeles els Estats Units s'enfrontaran al Paraguai. També avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB. La penya juga contra el València després de perdre a la pròrroga el primer partit de l'eliminatòria, que és el millor de 5 partits. Podreu seguir aquest partit de la penya a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'antena digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. L'Igualada comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Fa 22 anys que l'equip de la noia no juga una final de Lliga. Partit a un quart de nou i es juga al millor de 5 partits. El Girona, en futbol, anuncia el fitxatge del davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Alexander Pichur, que firmarà per 5 temporades. I el circuit de Catalunya ja s'ha disputat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. George Russell ha estat el més ràpid en aquesta primera sessió, seguit d'Òscar Piastri i Charles Leclerc. Ara a les 5 ha començat la segona sessió.
12: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Els cromos musicals del Mundial.
1: Són les 6 i 6, ha començat el Mundial, segona jornada, i això vol dir que tenim una nova edició dels cromos musicals de l'Edi Pou, el nostre enviat especial musical. Avui toca el grup B, que aquest vespre ja estarà en marxa, amb el Canadà jugant contra Bòsnia, i demà Qatar contra Suïssa. Connectem amb el nostre enviat especial musical, Edi Pou, on ets?
2: Bona tarda, Francesc, bona tarda, Catalunya, bon dia, Canadà. Avui sóc a l'estadi de Toronto, on avui es juga el primer partit del grup B, un grup, com dèieu, format per Canadà, Bòsnia, Herzegovina, Qatar i Suïssa. Qui passarà com a primer de grup en aquest Mundial Musical? La cosa està renyida, Francesc.
1: Sí, de fet, és un grup molt equilibrat. Recordem el funcionament, eh? Primer himnes, després defensa, mig del camp, davantera i veredicte final. Anem a repassar primer els himnes.
3: Els himnes.
2: A veure, musicalment el grup B és un grup amb himnes força avorridots. Per exemple, Canadà.
1: Oh, Canada. Home, i tant.
2: Aquest himne té poc ganxo, acceptem-ho, i en recorda una mica a Mocedades, fixeu-vos-hi.
1: Sí.
2: De fet, si barregem l'himne de Canadà amb Eres tu de Mocedades, sona així.
4: No em vaig ja, no em vull saber res.
2: Seguim. El de Suïssa és com una Nadala. De les avorrides.
1: Ai, sí.
2: El de Bòsnia és el més jove, no té lletra, però és bastant luluïtzable, i això es valora en un himne.
5: Calma.
2: I acabem amb Qatar. Atenció, que al principi és una mica... Havia una vez un circo en Qatar.
1: Bienvenidos.
2: Clarament és el que té més flow, per tant, els 3 punts de l'himne van per Qatar. I l'exjugador del Barça, Xavi Hernández, hi està totalment d'acord.
6: A la gente que habla mal de Qatar, pues que viniera y que viera todo esto.
5: No hace falta decir nada más.
1: 3 punts, doncs, per Qatar, que s'avança com a primer de grup, però passem a la defensa d'aquestes 4 seleccions, Edi. La defensa té més a veure amb la cultura i la música popular de cada país, eh?
2: Doncs sí, quan parlem de la defensa ens referim a la base, a la música d'arrel. A Suïssa la música d'arrel és el cant tirolès, el yodel. Oh. Una mica Shakira, eh? Seguim. La música d'arrel de Qatar és una defensa sòlida. Escoltem l'Arda, la dansa d'espasa. L'Arda és una dansa amb ritme ternari. I la ballen només homes i amb una espasa a la mà. És el ball de bastons qatarià, vaja.
7: Ui, que peligro!
2: Continuaríem amb Canadà, però clar, parlar de música d'arrel de Canadà, un país fundat per francesos que van eliminar d'arrel la cultura dels indígenes, doncs es fa difícil. Per tant, canviem d'equip i acabem amb la meva aposta en la posició de defensa, la música bòsnia.
1: Home, i tant.
2: La música balcànica, i la Bòsnia en particular, és un gran patrimoni de la humanitat, sobretot pel ritme. Fixeu-vos en aquest compàs de 7 tan bonic.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Per mi no hi ha dubte, els 3 punts de l'arrel de l'equip van per Bòsnia.
1: Doncs amb el marcador tenim empat a punts entre Qatar i Bòsnia i Suïssa i el Canadà, que continuen sense estrenar-se. Passem al mig del camp, a veure què hi trobem.
2: Si parlem del mig del camp, parlem de la música del mig, la més popular, la mainstream. Qatar i Suïssa tenen un mig del camp molt fluix, poques estrelles internacionals, i a Bòsnia el capità i cromo més preuat és Goran Bregovic, que ha portat la música d'arrel balcànica als escenaris de tot el món. I sona així. Però en el mig del camp, l'equip que arrasa és Canadà, amb una col·lecció de cromos impressionant.
1: Home, clar.
2: Justin Bieber, Drake, Bryan Adams, The Weeknd, Arcade Fire i, òbviament, la capitana, l'Aitana Bonmatí de la selecció canadenca, Celine Dion. Un artista que ha venut milions de discos i que ha sigut imitada milers de vegades, fins i tot amb flauta. Per tant, els 3 punts del mig del camp van per Canadà.
1: Atenció, perquè Suïssa queda a l'última posició amb triple empat entre Qatar, Bòsnia i el Canadà. Veurem qui guanya, eh?
2: I acabem amb la davantera, la música més avançada, la que s'escapa de tothom. Aquí tenim dos equips forts, Suïssa i Canadà, però amb una diferència. Suïssa és una gran seu de la música avançada, amb festivals, sales de concerts, però té poca plantilla pròpia, ha de fitxar. De jugadors locals, destaco el trio Omni Selassie, liderat per la cantant Rea Dubach, amb un directe que a mi m'encanta.

però un cop més la cantera canadenca de la música moderna funciona igual de bé que la Masia del Barça i fabrica músics capdavanters impressionants d'electrònica, de punk, de tot, i tenen una nova estrella que arrasa internet, els Engine de Patrín, duo de math rock microtonal que toquen disfressats i això descol·loca a qualsevol defensa. Escolteu.

Aquest grup ha estat triomfant a internet amb milions de visites, tot i que per mi el tapat canadenc és Venetian Snares, productor d'una música electrònica única amb ritmes trencats que et fan ballar d'estems com si fossis Chiquito de la Calzada.

0: Què passa? Un home tremendament agressiu a la pista de ball, però fora de les sales de concerts, es dedica a salvar gatets abandonats. No és broma. Així doncs, el guanyador del grup B dels cromos musicals del Mundial amb 6 punts és... Canadà!
1: Vale, me alegro mucho.
2: Doncs l'enhorabona pel Canadà, també a l'Edi Pou. Descobrirem molta música i molts països al Mundial. Ens trobem dilluns.
0: Moltes gràcies, Francesc. L'enhorabona, Canadà, i salutacions des de Toronto.
2: Això serà el nostre Mundial musical. Ara farem una pausa i obrim batalla cultural. No havíem tingut prou batalla avui? Doncs més batalla.
3: Vols estudiar una enginyeria?
4: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
3: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
4: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
5: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Ho sento, necessito més espai.
7: Ho entens, oi?
8: Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
11: Ho hem aconseguit!
10: Sí. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
11: Visca! Visca!
10: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
11: A volar!
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
13: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
14: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
13: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Toni de la Torre, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Montse Barcón, bona tarda.
18: Hola a tothom. És que vinc molt a tope, vinc a guanyar
2: aquesta
18: batalla cultural. I les que faci falta.
2: És la que no s'ha pres res, imagina't. Sí.
18: A la tarda, només fem.
2: No s'ha pres res. No s'ha pres res. Va, avui arrencarem amb el Toni de la Torre, perquè l'Òscar crec que està arribant, deu tenir la panxa plena del seu àpat. Costa
19: d'arrossegar tot el que menja.
2: Home, és que a veure, es fot uns àpats que no se'ls salta d'allò.
18: 30 plats.
2: Avui, pantalla.
20: Do you understand what she's saying?
21: I hear her, it's... gibberish, I can't understand it.
2: Què és això que escoltem?
19: Pues això és una aposta segura, perquè és la nova pel·lícula de Steven Spielberg.
2: Ah, la dels ovnis.
19: Exacte, sí, perquè torna una de les seves obsessions. Sabeu que ell està, fa molts anys, obsessionat amb els extraterrestres. De fet, d'aquí ve ET. ET ve del fet de la separació dels seus pares, que ell va començar a imaginar amics imaginaris.
2: Ah, sí? Això no ho sabia.
19: No sabies?
2: No,
19: que
2: no.
19: Normal, va imaginar un amic imaginari que era alienígena.
2: N'ha fet moltes, Spielberg, d'ovnis?
19: Sí, d'ovnis, en comptes de la tercera fase, és la més mítica.
2: Ah, clar.
19: Pel públic adult, diguéssim, a part d'ET. Exacte, exacte. Doncs ara tornat amb això. Podem posar la banda sonora en comptes de la tercera fase?
18: Jo t'ajudo,
19: va. Per comparar, eh? Per...
2: Després ho comparem.
19: Doncs torna amb una pel·lícula que és en gran part una persecució. És a dir, hi ha dos personatges. Hi ha un personatge, un home, que havia de protegir uns documents secrets i els ha robat. Són documents spoiler, que aproven l'existència de l'alienígena.
2: Ah, o sigui, hi ha una mica de conspiració de govern, sí, i aquestes coses,
19: no? Sí, ell ho havia de protegir, però ha decidit que la gent ha de saber la veritat, d'acord?
1: La gente tiene que conocerlo!
19: És exactament això, per bé i per mal, amb uns senyors de negre que el persegueixen. Per bé i per mal és això.
18: Uh-huh. Saps, senyor de negre?
1: Tenemos que pararlo.
18: Ah, sí.
2: No sempre que ho faig en castellà.
1: Hem d'aturar-lo.
19: Tothom sap que els homes de negre...
2: Sí, fan en castellà, sí, normalment sí.
19: I després hi ha una dona que treballa als informatius com a dona del temps,
2: ah?
19: que interpreta l'Emily Blunt, que
2: comença... La Gemma Puig.
19: Que comença a parlar, però comença a parlar en idiomes que no coneix. Així com
18: espontàniament.
19: Exacte. Aleshores dius, què tenen en comú aquests dos personatges? Clar, heu de mirar la pel·lícula per descobrir-ho, no us ho explicaré. Només us diré que els dos, per diferents motius, estan ficats en unes persecucions i que les dues persecucions o trames acaben convergint.
2: Per tant, la pel·lícula parla del coneixement a la Terra d'extraterrestres que el govern ens ho ha volgut amagar.
19: Exacte.
2: Aquesta seria la premissa inicial.
19: Tu pots parlar sobre extraterrestres o pots parlar sobre governs que amaguen informació, sobre el dret de la gent de saber-ho tot i de fins a quin punt la gent pot assumir certes veritats.
2: Mola?
19: Mola. Mira, t'ho diré... No, et diré en dues parts. Mola, perquè és Spielberg qui aquest senyor sap dirigir molt bé. És a dir, mou la càmera, que és una bestiesa. Estàs mirant escenes i dius...
2: Quants anys té
19: Spielberg? Com ha fet això? Home, mira, ara t'ho sabria de memòria, però ja, deu ser de les últimes pel·lícules que dirigeix, probablement.
2: Ah, no, o 70, vull dir, sí, 79, però vull dir que...
19: Això
2: amb 90 anys.
19: Fa 4 dies. No, jo crec que encara li queda una pel·lícula, probablement.
2: Sí.
19: Sap dirigir, que és una bestiesa. Hi ha planos que dius com ha arribat a fer això, hi ha unes seqüències espectaculars, n'hi ha una en un tren que dius això és espectacular, aquest home roda, que és una bestiesa. Perquè actualment hi ha molts directors que roden planos que són molt estètics, però estàtics. I aquest home sap moure la càmera, que és una bestiesa. Això per una banda. Per l'altra, hi ha el guió. I el guió... Exacte. El guió...
2: No.
18: Has perdut, Toni.
19: Bueno,
18: és que ho sabia,
19: persecucions,
18: eh?
19: Homes de negre...
2: Jo me la miraré. Jo, Spielberg, com diuen els joves, pec.
19: Bueno, és el que anava a dir, és que s'hi ha d'anar. Jo penso que s'hi ha d'anar.
2: Sí.
19: La banda sonora, per cert, és de John Williams.
2: Home, és que...
19: Exacte, sí. És que estan tots els astres alineats.
2: Segona pregunta, quants anys té John Williams?
19: També deu ser de les últimes.
2: Qualsevol dia tindrem un disgust.
19: No.
2: 94 anys.
19: Clar. Aquest especial a la finestra ja l'estem preparant.
2: Home, el monitor hi ha d'estar preparat, però és normal, clar. Doncs la pel·lícula es diu Disclosure Day. Això com s'ha traduït aquí?
19: El dia de la revelació.
2: Molt bé.
19: En castellà també, com els homes de negre.
17: El dia de la revelació.
2: Doncs Disclosure Day, la pel·lícula de Spielberg que ens la recomana el Toni de la Torre. Anem al restaurant Òscar Callao, bona tarda.
22: Bona tarda.
2: Venies de dinar, no?
18: Què ha passat, Òscar?
22: No, vinc de l'aeroport.
2: Com de l'aeroport?
22: Sí, vinc de l'aeroport. Vinc d'Eindhoven, Països Baixos.
2: De PSV?
22: Sí, he vist l'estadi, molt xulo.
2: Què has anat a fer als Països Baixos? Has anat a un restaurant?
22: No.
2: Ah.
22: He anat a una cosa que m'apassiona encara més que la cuina.
18: Kraftwerk.
22: A veure, un concert de... No diguis Kraftwerk a l'anglès, Kraftwerk, en alemany. Kraftwerk.
2: Però això que és un grup o un festival?
18: M'ha deixat. Cau.
22: A veure, les Esgarriga.
2: Digue'm, Òscar Callao, no sé què és.
22: És el grup, els pares, els avis del tecnopop de la música electrònica.
18: Ah,
22: els reis del festival Sonar. La Montse ja em va patir en el seu moment, ho sabia. No et sona aquesta cançó, per exemple?
19: We are the robots.
22: Una
19: mica
22: van desonora d'encontres
19: a la tercera fase.
2: Em sembla que siguin els Minions que ho canten, això.
22: No, no. Els Minions.
19: M'agradaria tant un àlbum de...
2: Estic quedant d'alt nivell musical. Jo l'any que ve, com el Costa, vull tenir un programa ICAT.
22: Escolta'm, el líder de la banda,
2: sí?
22: Els quals he vist com 13 vegades en 4 o 5 dècades...
2: No és cap Minion.
22: Té 79 anys, mira, igual que el de Spielberg.
2: Ah, mira.
22: I clar, hi vaig anar pensant, serà l'últim concert? Ja fa molts concerts, que em passa. Serà l'últim? Però vam veure un show audiovisual brutal.
2: Ah, però ja has anat pel teu compte, no treballar?
22: No, clar que no.
2: Ah, ens estàs explicant les vacances.
18: Sí.
22: No, hi ha un projecte que tinc, molt important.
2: Ah, amic meu.
18: Va,
2: però anem a menjar alguna cosa.
22: Anem a menjar.
2: Jo avui no he dinat. Són les 5 i no he comido.
22: Va, doncs avui anem a una cosa d'aquestes populars, superxules...
2: Ara.
22: Digna de guanyar aquest espai que fa com 3 mesos.
18: Digna de guanyar, que no guanya mai.
2: A veure, què ens portes?
22: Mira, anirem al Port Vell de Barcelona a visitar el festival Meat and Fire.
2: Oh, my God.
22: Carn i foc, ja sabeu. La gran fira de la barbacoa, la grasa, la grasa...
0: graella, el fumat... Un certamen que, per cert, aquesta edició convida a la ciutat de Buenos Aires. Hosti, i, a més, la capital d'Argentina serà el primer lloc i ocasió en què el Meet & Fire es desdoblarà amb una segona seu. Igual que fan el son, que obren...
2: O sigui, asados...
0: Locos por el asado.
2: un asadito ara...
0: Mira, a la presentació del festival jo vaig tastar com 5 o 6 elaboracions. Però s'ha de dir que és un festival que, a còpia de combinar diferents talls, diferents animals, diferents tècniques i diferents cultures culinàries, tenen com 30 mestres de la graella...
2: Vinguts. Però això, aquí al festival...
0: El festival consisteix en que porten 30 cuiners...
2: O sigui, tenen allà 30 senyors cuinant diferents parts
0: del cos.
18: També, sí, en veritat.
2: Diferents animals i diferents parts de...
0: Animals i diferents graells. Un el fa amb el forn Josper català. L'altre fa enterrant un porc amb cendres durant 24 hores. L'altre, un asado que està allà penjat. I, a més, tenen, de sempre, han tendit a presentar aquest festival una mica com els DJs d'un festival de música electrònica. Tenim Alexander Stepaniuk, no em diguis que no sona com un
2: molt
0: DJ,
2: bé.
0: Meet Avenue, de Dubai, que cuinarà el xai de Dubai Lamp Experience. Molt bona aquesta barreja. Craver, carn a la brasa, m'ha encantat.
2: Molt bé.
0: Alessandra Cingolani, del Dapon Meat House de Roma, una bruixeta de porquetta.
2: Uf, això sí. Jo
0: Germán Sitz, no de la Carniceria de Buenos Aires, un bo saam porteny de bife. O, per coses exòtiques, el Henrik Larusson, del Brasa Restaurant de Kópavogur, a Islàndia, i fa un xai islandès glacejat. No sé si ho fa amb lava volcànica o no, ho desconec.
18: Jo... Un kebab
2: turc.
0: Sí.
2: Un kebab turc boníssim. Ja has pogut ja tastar-ho, això?
0: Mira, no encara. Ha començat avui, eh?
2: Molt bé.
0: Però sí que vaig tastar als restaurants, alguns dels restaurants barcelonins que faran les seves receptes.
3: Cochinita pibil, el Meet & Fire, són porcs grans de quasi 100 quilos. Una tècnica tradicional mexicana del pip. Horno pip.
17: Prepararemos un temaki de solomillo de vaca nacional que le pondremos la materia grasa de la ternera japonesa de Wagyu.
23: La chuleta de vaca vella, amb això fem amb la parrilla basca, un tall de carn amb una mica d'un pa de coca.
2: No, és que
19: a veure,
2: he de canviar els plans.
19: Jo demano, Garriga, que el dia que tinguem aquesta secció, vinis.
2: No, és que avui no he dinat, literalment. És que ara mateix em podies... No, és que m'està agradant molt, això.
19: Qualsevol cosa que et digui l'Òscar, ara mateix...
18: Sí, ja has guanyat, va. Jo mira que ara em faré...
2: Això sí pot anar?
0: Home, clar, és una fira gastronòmica.
2: No, però és que s'han esgotat les entrades.
0: Aviam, cada any convoquen 25.000 persones.
2: Me cago en dena, Òscar.
0: Mira-ho. Jo crec que no, perquè...
18: Accepto que no m'escoltis.
0: Perquè... Però vaja, és que tens tot el cap de setmana fins a les 12 de la nit, vull dir que...
18: Compres l'abonament de 3 dies.
2: No,
0: m'encanta.
19: No. És bestial. No hi ha boicot d'associacions animalistes o similars?
0: Escolta, cadascú que faci el que vulgui,
2: clar,
0: no?
2: Què val això? Què val? Que ho veig aquí, però digue-ho tu.
0: L'entrada d'un dia costa 10 euros, però és l'entrada al recinte. Clar. Per veure com ho fan. Assistir a xerrades, etcètera, etcètera.
19: Has de pagar per mirar com cuinen?
0: No, pagues per entrar al recinte, perquè no es desbordi d'èxit. I aleshores, un cop dins, cada plat tens uns meat coins, per així dir-ho, doncs 10 euros coins,
2: M'agrada molt el meat coins.
19: Parlen en castellà i els assadores parlen en anglès.
0: Per uns 10 euros tens una degustació de cada una 10 euros.
2: I amb un plat menges o has de fer com dos o tres platets, no?
0: Home, jo crec que si vas a una fira així hauràs de fer dos o tres. Va. O compartir, si ets una parella.
18: Sí, compartir s'ha acabat amb un senyor menjar. No es comparteix el menjar.
0: No, però si fan algunes coses són...
2: Jo, per compartibles. Me'n pots explicar la resurrecció d'Antoni Gaudí, que crec que no guanyaràs. Però vaja, anem al teatre, també.
18: No, com començo, eh? Dic, em sap greu, perquè porto una aposta guanyadora. Ja us planyo, els pobres altres participants. Perquè la meva proposta ho reuneix tot. Teatre, gastronomia, que potser també són una entranya o un bif de chorizo. No ho sabem. Música i, a més, bones vistes. Us estic parlant de la 14a edició dels Terrats en Cultura. The roof is on fire! Garriga,
2: sigue-me! O sigui, estàs buscant posar músiques que em predisposin a comprar-te la proposta, no?
18: Què et sembla?
2: Em sembla una tàctica molt hàbil, però poc resulta...
4: Resolutiva.
18: Resolutiva, d'acord. Des d'avui, terrats de particulars i terrats comunitaris obren les portes a la cultura. Cabarets, teatre, concerts i perles com les que ens ofereixen aquestes dues superwomans.
5: Hola, què tal? Bon dia. Som l'Oia Sherman.
6: I l'Esther López.
5: I us volem convidar a Terrats en Cultura al nostre show sobre el taló.
6: Sí, serà el 10 de juliol. Hi haurà sorpresa, sorpresa important.
5: I quan diem sorpresa important, volem dir vespre, terrat a l'estiu, acudits, hora màgica i vi.
6: Molt vi.
5: Molt vi. Oh. Jo crec que si no veniu amb això, jo ja no sé.
6: No sabem què més dir-vos.
18: Quanta raó.
5: Veniu, va.
2: No, a veure un moment, però això que són terrats particulars,
18: sí,
2: on s'hi fan actuacions diverses?
18: Exacte, tu entres a la web terratsencultura.org, tries l'espectacle. I 48 hores abans reps la ubicació clandestina.
2: Ah, no saps a quin terrat és.
18: No saps quin terrat
2: és. Per trobar-te un lloc molt lluny, eh?
18: No, us dic una cosa, és descobrir la ciutat des d'un lloc...
2: O a l'edifici del teu ex.
22: Sí, exacte.
18: Que estàs a Madrid, que és la Ayuso, això ara no. No trobes ningú que tu no vols trobar-te. Us dic una cosa, és una manera de descobrir la ciutat xulíssima, i pots acabar llocs que no hi entres de cap altra manera a la teva vida.
19: Bueno, si hi ha llocs que no cal entrar-hi.
18: Però no, que sí, que hi ha unes vistes, que us estic dient.
22: De la Pedrera, o així, perquè si no és aquest
18: no,
22: nivell...
18: Molt no, millor, això ja està fet, la Pedrera, hi vas quan vols, nen, aquí no. Són? Digues?
19: Quants terrats són?
18: Doncs uns...
2: Uns quants?
19: Uns quants. Una dotzena de terrats.
2: A veure, vaig a mirar aquí a fer una
19: tots
2: prova.
18: Mira les imatges, mira les imatges. A més, fan espectacles que normalment no veuràs. Prou al mainstream. Anem?
2: Però la web no m'acaba d'agradar, eh? No és tan fàcil de fer servir això.
19: A mi em comences a veure greu pels veïns, eh?
18: Perquè no, veïns... No, però si sí, és una horeta.
19: Paquita, que tinc...
18: Bueno, jo només us dic una cosa.
19: Garriga,
18: escolta la teva amiga, que sóc jo, que aquests són pràcticament desconeguts per tu. Escolta'm. És ideal per portar-hi una cita.
2: Ara més falta tenir la cita. Doncs davant d'aquestes propostes...
19: Home, la carn. Mira, la... que posar la carn per davant de Spielberg és greu. Però...
2: No, és que estic,
19: i tot jo...
2: estic per fer una excepció i dir que miraré de trobar un espectacle pels terrats.
18: Molt bé.
2: Aniré a veure la pel·lícula de Spielberg intentant que no coincideixi amb partits del Mundial... I diumenge aniré a dinar, si
22: clar
2: puc.
22: Clar que sí.
18: Oh! Oh!
22: Bravo! Ex-eco.
2: Avui ho farem tot.
18: Es nota que no ha dinat, eh? Està amb les baixes, pobret.
2: No, ara meet and fire d'aquests entrava finíssim. A 6:15, la Pineda està arribant a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
25: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Ocasión Plus.
28: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
29: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
30: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
31: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
32: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
31: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
33: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
31: De la mà dels que hi treballen.
34: Soc part d'una cosa immensa.
31: i que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
3: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
4: No, te'n falta una.
3: Ah, clar, la del tot costa.
4: Doncs som-hi, convocatòria.
8: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
4: Marc Crosas.
3: Natàlia Arroyo.
4: Gemmarí Dongu.
3: Bruna Vilamala.
4: Damià Abella.
3: Laia Codina.
4: Ion Vaquero.
3: Ilia Sánchez.
9: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial.
3: Al tot costa.
8: Momento, seguimos.
9: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
10: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
11: Joan Dausà i Mamaduixa, una cançó per a la Julieta.
12: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, Mamaduixa sonant. Vens i em toques el braç.
11: Fa uns anys, Joan Dausà li va dedicar la cançó Pina a la seva filla gran, la Valentina. Avui li ha arribat el torn a la seva filla petita, la Julieta, amb aquest Papi, posa-la al disc, on fa duet amb en Mamaduixa, una cançó alegre i festiva i que clarament fa estiu i que estava amagada en el disc Immortals, que Joan Dausà va publicar fa uns mesos. Avui ja la pot gaudir tothom. La cantaré.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Passen 4 minuts de 6:15 de la tarda. Elisenda Pineda, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Vull que siguis testimoni d'un moment, ara, perquè se m'ha cridat l'atenció, perquè fa una hora i mitja que aquest programa ha arrencat i ens hem oblidat de fer una comunicació pública. No sé si tenim l'Arnau Maimó per aquí, Arnau. Estem autoritzats per explicar-ho, això, o no? Avui, dia 12 de juny, és l'aniversari de l'Arnau Maimó! Arnau, entra, home.
3: Arnau, entra.
2: Arnau no el sentim mai, perquè el tenim controlant el programa i...
3: Arnau!
2: L'altre dia va entrevistar una senyora centenària.
3: Home, l'altre dia... Quina antena Hola. Més bonica que tens, Arnau?
4: Clar que la té bonica.
3: Té moltes coses boniques, l'Arnau.
4: Nena. Ai, quina vergonya. Trompeta.
2: Ah, és veritat que toca la trompeta. No, hauríem hagut de fer un solo de trompeta.
3: Entra la trompeta, la teva harmònica no vegis. I tu i els coros, nena.
4: Dua.
2: Doncs per molts anys, Arnau.
5: Moltíssimes gràcies, no m'ho esperava. Em fa una mica de vergonya, però content de celebrar-ho i estic molt orgullós del divendres fantàstic de juny
2: que
5: ens han regalat.
2: Oh! Ens l'hem regalat i l'hem regalat als oients per compartir-lo amb tothom.
5: Exacte. La lluna també et vol veure. Mira quin bon rotllo, tu.
3: Has demanat un desig?
5: El què?
3: Has demanat un desig? Sí. No ens el diguis.
2: Sí. No ens el diguis, no perquè...
3: Quants en fas, Arnau?
5: 37.
3: Estàs a la flor de la vida.
5: Sí,
2: encara no hi ha arribat, a la flor.
3: Encara no hi ha arribat, ara. Ah, estic a Florida.
2: Estic a la tija.
3: I ens ha caigut les fulletes, a tu i a mi.
5: Moltes gràcies, torno al control.
2: No vols quedar aquí a veure la Pineda com actua?
3: Que ara raspallaré aquí el teu amic Garriga.
5: Sí, que em moro de ganes de veure-ho en directe.
3: Ara, que sempre ho veus des de la peixera.
2: Elisenda Pineda, bona tarda.
3: Bona tarda a tothom. Què?
2: Com ha estat el teu divendres?
3: Molt bé, de moment va prou bé. Amb velocitat de creuer, un 7 sobre 10, m'atreviria a dir. No està malament.
2: Home, un 7 sobre 10,
3: és notable.
2: És correcte.
3: Perfecte, jo em conformo amb aquesta gent que, oi, la felicitat, has d'assolir. No, miri, jo si vaig amb un 5 pelat també estic contenta, eh? és el gran truc, eh?
2: No,
3: amb un 5,
2: bé. Tu no firmes un 5 tot l'any.
3: Sí, zero expectatives. No. Jo també.
4: Zero expectatives.
5: 5 a la tardor i no firmo, hivern, 7 estiu, primavera, no?
3: Sí, val, d'acord, ho compro. A l'estiu, sí. Som un 8.
2: Sí. Jo et firmo tenir algun dia de 3 i després tinc un 10.
3: Ah, d'acord, tu vas d'un banda a l'altre.
2: 3 tresos per un 10, te'l canvio.
3: Hòstia, però clar, un
2: 3 dies de 3.
3: 3 dies de 3.
2: Però em garanteixes un 10, eh?
3: Va, vinga. Garantit.
2: Passa que ningú t'ho garanteix.
3: Però és que arribar al 10 és dificilíssim, això és fregar. Això passa una o dues vegades a la vida.
2: No, això passa cada tarda escoltant la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Ara!
2: Vinga, va, com ha estat la setmana?
3: La feina, doncs, tremenda. Ha estat tremenda. Dilluns vau parlar de drogues i caques. És una tensió. A mi quan vas donar pas dient parlem de drogues i caques, vaig pensar, mira, vindran a premiar. No, no veu venir.
2: Hosti.
3: Atenció a l'apunt personal a moda d'anècdota que va explicar el nostre estimat company i amic Antoni Bassas.
2: Bassas, tu tens mascota?
6: No. Per què has fet aquesta paradinha?
7: Perquè hi ha una persona de la meva família que té mascota i aquest cap de setmana he hagut de fer de cangur.
2: I com ha anat l'experiència?
7: Bé.
8: T'agrada? S'ha portat bé?
7: Sí, el que passa és que volia ficar-se de dintre el llit.
2: Ai. I tu això és una línia vermella?
7: Sí. Sí,
2: però s'hi ha ficat en algun moment.
7: No, dintre el llit no, home, per favor.
2: No, ben tapadet a sobre.
3: Ai, que mono.
7: Exacte, no, això és el que ell volia.
2: El Bassas.
3: Home, ja em vaig
2: fins aquí podíem arribar, eh?
3: Amb aquell pijama anglès que deu portar, un pijama d'aquests que deuen ser de cotó.
2: Poc senyit.
3: Amb el ribet, no, amb botonada. O sigui, camisa pantaló, amb el ribet de color blau cel, saps? Ell deu tenir també llençols de fil egipci. No, una cosa tremenda. Llavors, de cop i volta, aquella bèstia, que no vam dir quina bèstia era, vam dir que era una mascota, però no ho vam determinar.
7: Un gos.
3: Ah, perquè de cop i volta una boa constrictor, jo ho entenc, que no vull aixecar dins el llit, saps? Però, clar, de cop i volta, un gos, aviam, el gos és veritat que va pel carrer trepitja coses sí, que no ha de trepitjar, llepa coses i es menja coses que no s'ha de menjar.
8: I en suma culs.
3: I en suma culs. Bueno, Barcón, no seria la primera vegada, tampoc, que ens hem trobat en situacions que faríem
8: vomitar... Per tu?
3: No, i per tu també. Per tu també, i per tu també.
8: Jo...
6: Vinga, sí.
3: Ai, mira. Bé, jo m'he despertat amb senyors que fan boqueres, eh? Només et dic això. I parlant
6: què
3: de boqueres...
6: Què dius?
3: Sí, home, sí.
6: Ai, ai.
3: I parlant de boqueres...
6: Ah.
3: L'Àngel, un oient fantàstic.
2: L'Àngel? No me'n recordo, ja, de l'Àngel.
3: Sí, doncs rep una coca de Cabrianes de part de la seva filla.
2: Sí.
3: I atenció, amb què se la farà tirar avall i amb què li hauria agradat fer-ho.
2: Sí, un gran bé. L'Àngel ha rebut una coca. Àngel, bona tarda.
9: Bona tarda, Tiqui.
2: Has rebut una coca estupenda, no?
9: Sí, jo on t'he estat, ja la senyora i jo, el primer que hem fet, obrir el paquet, tallar la coca i fer una camamilla i mitja voltó de coca.
2: Molt bé, mira, amb la camamilla així per compensar una mica. Molt bé. I Àngel, qui creus que...
9: La camamilla és perquè tenim molts anys i no podem fer un carajillo.
2: Era el que hauries volgut fer de veritat, eh? Pobre, clar.
3: També et dic una cosa, per un dia que et fotis un carajillet de nit, no passa res. I és que l'Àngel és molt Àngel. Escolteu com explica el moment en què li porten la coca. Tota coca fa boqueres.
2: Qui creus que te l'envia aquesta coca, Àngel?
9: Això jo no sé tant, perquè avui per dir-li m'ha telefonat un senyor i l'he aviat. Vull dir, perquè m'ha dit, diu, escolti, tinc un paquet per vostè, i jo, com he dit, comencen així, i jo no he demanat res, dic, agafo i penjo el telèfon.
2: Ai, ma pobra gent del Port de Cabrianes.
9: Home, escolti, és que com avui hi ha tan xorizo por ahí que te ven aquí, ven allà, i no ven res, sí, pues sí. Jo...
2: L'aviat, molt bé. Avui hi ha tan xorizo por ahí, és una gran frase, eh?
3: Fabulós. O sigui, li porten un paquet i diuen, aviam, si porta un paquet em buiden el pis, eh? Res, va, penjo el telèfon.
2: M'entraran a Instagram.
3: Ara. Arxiveres de Trescat.
2: Home.
3: Setmana grossa.
2: I tant.
3: Les vau convidar per celebrar la feina ingent de documentació que fan, que sempre s'ha de subratllar i s'ha de valorar, posant valor. I vas voler començar amb Alegria i Serpentines Garriga, però de seguida van quedar remolides aquestes serpentines, com la resta d'un naufragi.
2: Felicitats, perquè estem a la Setmana Internacional dels Arxius. Hi ha molta festa a l'arxiu de Trescat?
10: Home, no, eh?
2: No heu portat pastes ni res, no, home, ni és la vostra festa major.
10: No. L'únic que fem és una... A través de les nostres xarxes hem organitzat una visita a l'arxiu per aquella gent que hi estigui interessada, no professionals. Hi ha una llista per apuntar-se i llavors d'aquí un parell de setmanes farem una visita en públic.
2: No seria la inauguració dels Jocs Olímpics, no.
3: Sí, si estaves esperant desenfreno per part de les arxiveres de TV3...
2: Un espectacle de drons amb un arxiu, ja. Pintat al cel...
3: Sí. Qui podríem posar? Si amb la Sagrada Família vam posar a Gaudí, quina cara posaríem amb els drons?
2: La Montse pensa... Català, que és la responsable de l'arxiu.
3: Ella mateixa, vols dir? Ah, d'acord.
2: Què fes així, com mirant els arxius, fes que sí amb el cap.
3: A sentir.
2: Ben arxivat.
3: Amb els ulls molt oberts, de cop i volta, com adonant-se...
2: Ah, que això té drets, que això té drets.
3: Exacte.
5: Però de vegades les festes més humils són les que acaben...
3: Tant, no se sap mai com es comença.
8: Tota la raó, l'Arnau.
3: Sí.
5: I les companyes...
3: Sí. I alguna festa hem compartit tu i jo, Arnau Maimó, que s'ha acabat d'unes maneres...
8: Ah, això és veritat, jo també hi era.
2: Aquí sortirà tot.
3: Bé, com a molt, amb les nostres companyes, una visiteta i au. Però, escolta'm, Garriga, tu no vas perdre l'esperança. I tu volies promocionar aquesta visita com el que és, una experiència única.
2: Què veuran aquesta gent?
10: De fet, cada dia menys.
2: Diu, és que no cal dir que vinguin. Els ensenyarem un ordinador i els direm, aquí està tot.
3: Veu l'ordinador i ja està, cada dia li traiem la pols i tot està aquí dins i ara ja no cal obrir aquelles llibreries que teníem enormes, unes biblioteques, unes coses fantàstiques. No, tot està dins un ordinador i ara no hi ha absolutament res. Però bueno, escolta, molt bona entrevista, Garriga, se t'ha de dir.
2: Sí.
3: També t'he de dir que no sé per què preguntes si no vols rebre respostes veritables i verdaderes, com és el cas de la Patrícia Torres, a qui vas entrevistar dimecres per fer la millor nota de la selectivitat de fa 10 anys.
2: Però diguem-ne que treure aquesta mida nota ha tingut com resultat, ha donat rèdit, t'ha anat molt bé tot, o diguem-ne que no t'ha servit tant aquesta nota com perquè després tot n'és tan bé sempre?
11: Al treure la millor nota de selectivitat, per l'únic, perquè pel que ha servit és perquè cada any em vingueu a vosaltres a tocar els nassos a l'època de selectivitat per preguntar-me què tal van les coses.
2: A tocar els nassos.
3: A tocar els nassos. Heu tatxat la Patricia Torres de la llista de persones que han tret una gran nota a la selectivitat.
2: No la tocarem. Del nom, no trucar més.
3: No, trucar, no li tocarem més els nassos a la Patricia. Home, és que
5: hi ha... Una alarma d'aquí un any per tornar-la...
10: Ja repeteix cada any, eh?
3: Hola, Patricia.
2: Patricia, no et trucarem mai més, no pateixis.
3: Trucarem per tocar-te els nassos.
2: Ni que et toqui un milió d'euros de concurs, no et trucarem.
3: No passa absolutament res. Anem al Fato. I al Fato gros d'aquesta setmana.
10: Més?
3: Sí. Visita del Sant Pare, Barfon.
2: Habemus papam.
3: Habemus papam, i va passar això.
6: Vosaltres teniu aquí una criatura.
10: Sí.
6: Com es diu?
10: Jorge.
6: Jorge. Molt bé, tu ets el pare.
12: Jo sóc el pare, sí.
6: Molt bé, que l'objectiu me'l puc imaginar.
12: Aconseguir que el papa lleó pugui venir al nostre fill Jorge, i les altres, si es pot, però sobretot el petit.
6: Com es diuen?
12: Es diu Teresa, Àngela i Jorge.
6: Jorge. El Jorge quants anys té? Té mesos?
12: Té 8 mesos, quasi 9.
6: Bueno, doncs espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
12: Espero que sí. Portem moltes estones esperant i és molt
6: bé. És un papa que li agrada molt tocar les criatures.
2: Encantado bingo!
3: Fins i tot en Peyu va fer un tuit, eh? Sí. És possible que hagi acabat d'escoltar fa un moment a Catalunya Ràdio que al papa li agrada tocar criatures?
2: És possible.
3: Bé, és possible això. A mi em va tocar en Terradellas, quan era una criatura, també, ho he de dir. Terradellas va venir a inaugurar la Riera de Premià de Mar i va arribar amb tren, i aquell senyor que ja estava pobre amb una pota més enllà que aquí... Sabeu com els nens, quan els porten a veure el Rocío, que els llencen i ja no tornen mai més? Doncs a mi ma mare em va llençar cap enterra d'elles. I recordo aquella mà que em va tocar, que era una mà ja, que, pobret meu, demanava terra, saps què vull dir?
2: Pobret meu.
3: I em va tocar i em va fer mitja angúnia i tot, eh? Sí, sí, bé, no passa absolutament res. No va ser l'única cosa estranya durant la transmi de la Rua Papal. Atenció.
13: Està pujant ara mateix lleu 14 al Papa Mòbil. No sé si tu, el teu punt de vista, ho veus des d'on ets. Puja també el cardenal Omella. Sí. Que és l'ombra del papa, eh? No se'n perd ni una, és l'ombra del papa en aquesta visita.
7: Sí.
13: S'asseu ell.
7: Que comença la gent, diguem, tothom, el braç en l'aire. Ara el braç en l'aire, amb el mòbil, em refereixo, evidentment.
2: Ah. Epa!
10: Que bueno, que podia ser l'altre, eh?
3: Fa uns 60 anys enrere segurament hagués fet l'altre. No, ara era simplement perquè, com que hi havia tant de problema de trànsit, potser hi havia algú que volia agafar el papa mòbil per anar a, no ho sé, a Diputació en Borrell, per exemple, saps? Vull dir que és l'únic vehicle que aconseguia arribar al lloc on tocava. I acabem amb un clàssic. Ahir el bo de l'Edi Pou s'estrenava amb una secció que farà durant el Mundial de Futbol, els cromos musicals, una meravella. Garriga, per un moment vaig pensar que no series capaç de fer-ho.
2: Ara no sé de què va, això.
3: No serà capaç de fer-ho. O sigui, si ho fa, el trauré de l'estudi de Catalunya Ràdio, com es treu el Sant Cristo del Poder, o el que sigui que té d'allà baix.
2: El Sant Cristo del Poder.
3: I el Cielo con él.
2: A veure.
3: I ho vas fer, Garriga, ho vas fer.
2: Edi Pou, moltes gràcies. Demà on seràs? On et trobem demà?
14: Doncs demà crec que seré a Toronto per fer el grup B amb Bòsnia, Qatar, Suïssa i l'altra anfitriona.
3: No ho farà.
2: I que des d'allà podràs veure sí. Toronto entero.
14: Exacte.
2: Edi Pou, fins demà.
10: Jo l'estimo així, jo l'estimo així.
2: Toronto entero.
3: Has renovat ja? Ui!
2: No ho puc dir.
3: Dilluns. Perquè això de fer aquest acudit...
2: Se sabrà tot.
3: Llançar-lo així en antena és perquè he renovat, ho t'he assegurat per l'any que ve, perquè això era motiu de cese.
2: O perquè ja saps que no.
3: O perquè ja saps... Exacte, és veritat.
2: Carme Lloberes, bona tarda.
3: Lloberes, sempre vens aquí...
2: Per què has entrat avui?
10: Ha tocat nassos, com la Patricia Torres. Estan protestant, però ells han raonat de moltes coses.
2: No.
3: Has vingut ventant-te del perfum que...
10: A veure, el coordinador, és que ha sigut pobret.
2: Un moment, tu avui t'has banyat en perfum.
10: No, ara he anat, jo després, com que avui he dinat aquí, perquè estic molt atrafegada amb els play-off bàsquet.
2: Has dinat on, aquí? Quan dius aquí, on és aquí?
10: Aquí, vull dir, en el barri. Vull dir,
3: amb un tàper davant del dinador, no?
10: Bronx, no, jo tàper...
2: Què t'ha costat el dinar, avui?
10: O molt poquet, em sembla, ara no me'n recordo. Potser no arriba ni a 10 euros, o 15, o 12.
2: Que ets un colom, que menges pipes.
10: Arròs a la cubana, vamos, hi havia un ocorrat.
2: Has dinat arròs a la cubana?
10: Arròs, un huevo, bueno, etcètera.
2: Però què dius, un huevo? Un ou?
10: Perquè el Luis Enrique diu que anem de menjar molts de huevos. Vale, la qüestió. Però no, el més important és que llavors m'he hagut d'anar això, amb polainar, perquè avui tenim partit.
2: Però llavors, la colònia que la portes, el cotxe?
10: No, jo tinc aquí una casa, aquí, que la que porto val 176 euros.
3: Què dius? I estava de mostra, i has anat allà.
10: No, de mostra, jo sempre em vaig a perfumar allà. Llavors m'he netejat el cutis, m'he posat les cremes de 400 i pico euros. No et sé dir ara la marca.
2: Però a veure, perquè...
3: Agata aquí, però a Francesc Macià.
2: Però has anat a fer-te un tractament.
10: No, aquí... No,
3: va a robar el Sephora.
10: A robar, no.
3: Sí, roba el Sephora.
10: Posa tester. Diu que ho té,
15: Això vol dir...
2: O si tu vas a fer el tester del... Això que és el Sephora.
3: Sí, va al Sephora a posar-se les mostres.
2: I cada dia te'n poses una de diferent.
15: I tant, perquè segons el dia que porto, segons el dia que tenim, avui, per exemple, que tenim un play-off molt important, València-Penya...
5: Però la d'avui estem d'acord que és especial, eh?
15: És estupenda.
3: M'agrada molt. La nau està intentant dir que s'està marejant.
5: No, té un punt diferent.
2: Avui...
15: Quan un home et diu un punt diferent...
2: Jo si tanco els ulls, jo no detecto la Lloberes.
15: Què detectes? Què veuries?
2: Sí, una altra persona.
15: Jo tinc perfums per totes hores. Els mínims a la nit, depèn. És a dir, abans de posar-me al llit, per exemple... És que és un
2: abans del llit, què et poses?

0: les ingles, a les ingles. Llavors, a darrere dels genolls.
1: Sí, senyor, hi ha tot. Sí, la barriguita i la...
0: No, però veus, ara no em fan cas d'això.
1: No, el dels genolls no ho havia pensat. Però clar, també és zona calenta.
0: Sí. Ja et dic més. I si tens mosquits a casa, posa't bisboprop en el taló del peu, abans d'anar a dormir, no tindràs un mosquit. Com ho veus?
2: Ostres, aquesta m'ha agradat.
3: La solució, amb Carme Lloberes.
2: Aquesta m'ha agradat.
3: Avui esquivem els mosquits.
0: Te n'en fots, però, aviam-ho, a mi m'agrada compartir el meu coneixement.
1: Si no, és que tu ets una gran divulgadora de Catalunya.
0: Aquí, la Pineda es pensa que li vinc a estropellar la seva secció. Però
2: mai a la vida, no t'ho he dit mai, això. No t'ho he dit mai, però em distreus perquè estic aquí parlant i vens aquí a oferir-me el teu perfum, que és realment llaminer.
1: No, però mentre treballa no li pots fer, això.
0: Sí, perquè s'ha de saber dins de gestionar la pressió.
1: Sí, és que això ho faig bé. És com si fos una aula d'aprenentatge, això,
2: saps? Aquí està.
0: Vosaltres sou més de tennis, pel que veig. És a dir, que la gent no pot ni enraonar, ni aplaudir, ni per no desconcentrar el jugador. Si, en canvi, nosaltres som de bàsquet. És a dir, bàsquet és al revés.
1: Sí, de pista grega ets tu.
0: Tu has de venir aquí fins i tot i fer alguna...
1: Com es diu, el pionier. Tu ets el pionier.
0: Sí, això. Sí. No seria... No està bé, ara no se n'entenarà.
4: Jo soc de sofà.
2: Sí, jo també. M'agrada més el sofà. Sí.
4: I allà pot passar de tot. Pots parlar, pots ser...
1: A quina hora hi ha bàsquet avui, Lloberes?
0: A les 8. 3:15. Pere, connectem. Estem batent rècords.
1: Sí? Ah, molt bé.
0: Dic de veritat.
1: De qualitat o de quantitat?
0: Primer, quantitat. La qualitat jo crec que hi és. Indubtable.
1: Però tu sempre ets més de qualitat que de quantitat. Per què destaques la quantitat?
0: Absolutament. No, perquè m'ha sorprès que...
1: Em sorprèn que et fixis en l'audiència quan tu sempre mires el producte. I el producte sempre és bo.
0: Sempre, perquè mira,
1: llavors...
0: ni que, ara posem-li, que Pedro Martínez, València, vosaltres no ho seguiu, però està fent el millor bàsquet del món sencer, vale? I a més creant escola, creant tendència, etcètera.
2: És el Pep Guardiola del bàsquet. Del bàsquet.
0: Bé, és que sempre anar...
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ja. Un moment.
2: La comparativa.
1: Un moment.
0: Ai, m'havien donat un guió.
1: Un moment. Quin guió t'havien donat?
2: Guió? Perquè
1: deu
2: ser
1: per
2: guió,
1: mi guió, que és el concurs.
2: Ah, coi, és veritat.
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Vols fer tu el concurs?
0: No, perquè potser aquí és...
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Un segon. Ara. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. O dit d'una altra manera. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Com ho vam dir aquell dia...
0: Però ja ho han pillat, no?
1: 9-3-2. No.
0: Ja no sé.
1: 0-7-4-7-4. És molt difícil.
2: És molt difícil.
1: És ordenat, és molt difícil dir el telèfon desordenat.
0: Però ara...
2: Digue'l al revés.
0: Ja està.
1: Tu saps el teu telèfon de memòria, Lloberes?
0: El del meu telèfon, el del mòbil? Sí, però...
1: I el del teu marit?
0: No el diré, no. No. Això sí que és gros.
2: Clar,
0: ni el marit ni el de ningú. Sí. Ja he descartat aquesta opció.
5: Pues un te l'has de saber, eh?
0: Diuen un... El meu.
1: El de la ràdio, et saps?
0: És a dir...
1: Quin és el telèfon de la ràdio?
0: No, aquest que acabes de dir?
1: Sí.
0: No sé ni t'he escoltat.
1: 201...
0: I és que jo ja 201... Què? 3-3-2-6.
1: No te'l saps.
2: Lloberes, quants anys
1: treballes aquí?
0: Ei, calma, que no tenim ni 5 anys. El pas del temps no existeix amb la Lloberes.
1: 2-0-1.
0: Què? Què? Que tu saps, tu?
5: Sí, home, i tant.
2: Tot Catalunya se'l sap.
0: 7.
1: 4.
0: 4.
1: I ara és fàcil.
0: 2-0-1-7-4-35.
2: Vaja.
1: No ho puc creure. Tira la cintura del concurs, això és...
6: Inadmís. Els supermercats de proximitat us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ah, que no podem trepitjar el patrocinador.
0: Ah, no, és veritat que... A mi no m'arriba res d'aquest patrocinador, però bé...
1: Però una pregunta que t'arriba a tu.
0: Abans sempre veia aquí coses... Veia coses...
2: Lloberes, és que els temps han canviat.
5: Els oients que no han pogut olorar el perfum excepcional d'avui...
0: Com...
5: Sí, perquè, clar, no ho poden olorar.
0: És molt important. És una mica fosc, saps? Fosc és profund, això sí.
2: Hi ha un punt dolç, també, eh?
5: Sí, hi ha un puntet
2: també,
5: allà dalt.
0: També. I amb alguna cosa cítrica, si t'hi vols, però és necessari... Important. Què? Que ja m'estàs interrompent? M'aixeca el braç cada vegada...
1: Doncs t'aixeca el braç, doncs tu acabes i no dius que t'aixeca el braç, perquè si dius que t'aixeca el braç...
0: Ja no puc acabar.
1: És trenca la màgia de la ràdio.
0: La qüestió, la màgia?
1: Sí. Tenim un xec dels supermercats Condis per un valor de 60 euros. Podeu fer màgia al supermercat amb aquest val dels nostres patrocinadors.
0: Quants?
1: Tinc dos oients, 60 euros. És pensant que compraries.
0: 60
1: euros? Sí, però no m'agafis el paper, amb aquest paper. Tenim el Jordi. Jordi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Avui això és una disbauxa.
2: Sí, Jordi.
0: Sí, però tu estàs pendent del bàsquet, no?
7: Bueno, sou divertit, està bé.
1: Tu portes perfum, ara?
7: Ara mateix no.
0: Home.
7: Però faig com una mica com la Lloberes, eh? Sempre que vaig al súper o algo, agafo...
2: Arrambes.
7: També m'hi poso.
1: I te'n poses per tot arreu o només a les...

0: zones així principals?
1: Bé, vam ficar al súper, al principi, a les zones principals.
0: Molt bé.
1: Però puc ficar dues o tres diferents a diferents punts, eh? Vull dir que una part del cos cura una cosa i l'altra.
0: Molt bé. Escolta'm, avui fem concurs musical. Avui dues col·laboracions que són novetats de fa unes hores. Aquesta és la primera. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love és el nou disc de la californiana Olivia Rodrigo. Sentim de fons una cançó que es va estrenar la setmana passada al Primera Sound, comptant amb la presència d'una veu convidada. Et demano quina és la veu convidada d'aquesta cançó. Et dono tres opcions. La veu convidada és Bad Bunny, la veu convidada és el Papa Lleó 14 o la veu convidada és Robert Smith de The Cure.
1: La tercera, el The Cure.
0: És correcte.
2: Molt bé, Jordi.
0: Correcte, Jordi. No pengis, no pengis. Us truca Lluís. Lluís, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Com estàs, Lluís?
3: Calorat.
2: O sigui, avui és viva forta, avui, la cosa.
0: Tens aire condicionat, ventilador, un vano...
3: La finestra oberta.
0: Molt bé. Ah, que és el mètode més antic de tots.
2: I tant.
3: Sí.
0: I no falla, no falla.
2: El que entren mosquits. Però el Vicks va prou, t'ho arreglarà.
0: Mira, que tenim una altra cançó que també és una col·laboració. Veus a la sorra i al mar. Jo amb un mojito
2: de fons, mama duixa sonant. Molt bé. Vens i em toques el
0: gas. Rius tremenda i amb... És una candidata a cançó de l'estiu. La interpreten Joan Dausà i Mama Duixa. Escoltem-la una mica. La cantarem, la ballarem. M'agrada molt, tu.
2: És xulíssim.

0: Si digués Lloberes, Lloberes, Lloberes, ja t'agradaria més. Bé, com es diu aquesta cançó? Com es diu aquesta cançó, Lluís? Tu saps com es diu? Doncs si vols ajuda el Lluís, però li donarem tres opcions.
1: Han donat una pista aquí amb la lletra.
2: Potser...
0: potser no.
2: Has donat una pista, amiga.
0: Lluís, tres opcions. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. La cançó es diu El papa Joan i la mama duixa. O Els ovnis de la platja.
1: Ah, sí?
2: Veus com no anaves bé, Lloberes?
0: No, anaves fatalíssima.
1: Fatalíssim.
2: Sí. Vamos.
3: La veritat, ni idea, però diguem la tercera, els ovnis...
0: de la platja.
3: Sí.
0: Tu has vist mai cap ovni, Lluís?
3: No.
0: I si te'n trobessis un, què li diries?
3: Em quedaria aturat i sense dir res, suposo.
0: Faria por, no?
3: Bueno, una mica.
0: Doncs he de comunicar que és una resposta incorrecta.
3: Oh. Bueno, hi farem.
0: La cançó es diu Papi, posa-la al disc, aquesta cançó de Mamaduixa. Jordi!
4: Hola!
0: D'on ets, que no ens ho has dit?
4: Soc de Sant Cugat, però estic de camí Cunit.
0: Ah, mira, tal, ha passat cap de setmana a la platja, no? L'apartament.
2: Està bé.
4: Bueno, casa una miqueta a la muntanya.
0: A la muntanya de Cunit?
2: Bueno, hi ha un Cunit.
4: Bueno,
0: sí. Ah, molt bé. Ui, la cobertura. Bé, doncs, escolta, enhorabona, esperem que trobis un condis. Segur que en trobes, perquè n'hi ha tot arreu.
4: Sí.
0: I puguis gaudir dels 60 euros.
1: 60 euros, déu-n'hi-do, eh?
0: Una abraçada, Jordi, enhorabona, Lluís, fins la propera.
1: Fins
3: la propera.
0: Vinga, què dius, Lloberes?
1: Adéu, estic dient que ens escolti el bàsquet, perquè no m'ho has fet deixar saber, però ja van 2-0 el Barça amb Tenerife, vull dir, no sé si t'interessa.
0: No, hi ha un problema d'esports que ja ho explica, ja però està bé, ho recordem.
1: No, però és bo, que perquè nosaltres...
0: Fem reforç positiu.
1: Ara. I ara es va 1-0 amb València-Penya, val, que va perdre la pròrroga, i...
2: avui ja està.
0: I no sap quadrar-me amb els senyals horaris. És que
2: sí,
0: no
2: els pitos sempre nets.
0: Sempre.
1: Perdona, i els temps...
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Manel Elias. Un problema tècnic impedeix que s'enlairi l'avió que havia de portar el papa Lleó 14 de tornada cap a Roma des de l'aeroport de Tenerife Nord. El pontífex ha hagut de baixar de l'avió i tornar a la terminal. El vol operat per Iberia havia de marxar a les 3 de la tarda, hora local. Abans de sortir, el papa ha expressat el seu agraïment a tothom que ha contribuït a l'organització de la seva visita en un missatge a les xarxes socials. Ha donat gràcies a Déu i a tots els qui l'han acollit i han col·laborat en els actes celebrats a Madrid, Barcelona, Montserrat i les Illes Canàries. En el comunicat, el papa agraeix a tota aquesta gent que tot hagi anat tan bé. Més notícies, Montse Mir.
7: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per l'expresident del govern espanyol és demostrar l'origen de les joies i si va tributar els impostos corresponents.
6: I des del col·lectiu Alerta Solidària confien que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea desencalli l'aplicació de l'amnistia, tenint en compte l'aval favorable que l'advocat general del Tribunal Europeu va emetre al novembre. Tot i això, el portaveu de l'organització, Martí Majoral, és prudent i no ho dona per fet. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
7: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anuncia per sorpresa àmplies mesures de liberalització i descentralització de l'economia davant la greu crisi i el bloqueig petrolier de Washington. Les mesures consisteixen a aixecar moltes restriccions per actuar que tenen les 10.000 empreses privades que operen al país des del 2021, donar facilitat per crear-ne de noves, promoure la iniciativa privada en el turisme i reduir la xifra de funcionaris a l'administració, on es passaria de 27 a 20 ministeris.
9: Va haver una reestructuració del aparato del Estado, el gobierno, el aparato empresarial incluso, el partido, las organizaciones políticas, las organizaciones demás, si no hay una reducción importante también de cargos, de personas, y yo creo que vamos a lograr entonces que tengamos un Estado, un gobierno, organizaciones que, no, que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, que tengan más capacidad de adaptación, propias exigencias que tienen.
6: L'expectativa d'un acord de pau a l'Orient Mitjà impulsa les borses i fa caure en picat el preu del petroli. La possibilitat que reobri el trànsit a l'estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, prop d'un 4% i se situa en els 87 dòlars, un nivell semblant al dels primers dies de guerra. L'IBEX 35 ha liderat avui els guanys a Europa, ha pujat un 2,6% i ha tancat prop dels 18.800 punts. Ha marcat, de fet, un nou rècord històric.
7: Tot plegat quan les accions de SpaceX han començat a cotitzar. Ho han fet aquesta tarda. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida a borsa més gran de la història. Ja abans d'estrenar-se el parquet, la demanda ha superat de molt l'oferta, i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb un preu de 135 dòlars per acció, el valor total de SpaceX seria d'1,75 bilions.
6: I sapiguem ara com se circula per la xarxa viària. Equip viari, Mariluz García.
10: Doncs amb diversos trams de congestió a l'autopista AP7, a l'altura del Papiol, també de Martorell a Gelida, direcció Tarragona, direcció Girona, del Papiol a Bellaterra i de Mollet a Montornès del Vallès. L'autopista del Maresme, amb cues de Montgat a Alella, també a Cabrera de Mar, en direcció Girona. I destaquem també la C35 als accessos al circuit de Catalunya a Montmeló. D'altra banda, la línia R1 de Rodalia circula per via única entre Clot i Badalona per un incident de infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
6: I ara els esports amb Ruth Vilà.
11: Segona jornada del Mundial Masculí de Futbol. Avui s'inauguren les dues altres seus d'aquest campionat del món. Després de jugar-se ahir al Mèxic, avui tocarà Estats Units i Canadà. A les 9 a Toronto, el Canadà jugarà contra Bòsnia. I aquesta matinada a Los Angeles, els Estats Units s'enfrontaran al Paraguai. També avui a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB. La penya juga contra el València després de perdre en la pròrroga el primer enfrontament de l'eliminatòria, que és el millor de 5 partits. Podreu seguir el partit de la penya, la transmissió que en farem al Tot Gira per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. L'Igualada, per la seva banda, comença avui també a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Fa 22 anys que l'equip de la noia no juga una final de Lliga. El partit és a un quart de nou i es juga també a una eliminatòria al millor de 5 partits. En futbol, el Girona anuncia el fitxatge del davanter ucraïnès, un jugador de més de 2 metres d'alçada, Alexander Pishur, que firma per 5 temporades. I al circuit de Catalunya estem a punt de tenir el resultat ja de la segona jornada d'entrenaments. Recordeu que el cap de setmana és el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de la Fórmula 1.
5: Fins aquí les notícies.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
14: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
15: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
14: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
15: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Marta Montaner, bona tarda. Juliana Canet, bona tarda. Roger Carandell, bona tarda.
2: No, no, posa música trista, posa música trista. Sí, sí, no em posis aquesta música tan simpàtica, perquè avui... avui no hi són. Bé, sí que hi són. Hi són, però no hi són. Avui ja que no surti d'aquí com cada dia, però també estan simultàniament fent una obra de teatre. Si sou al cotxe camí del teatre, crec que aneu tard, perquè ja ha començat. Però si ens esteu escoltant, no patiu, perquè avui també tenim dosi del que no surti d'aquí. Una pausa ràpida i reprenem amb el que no surti d'aquí, que és divendres, o com diuen ells, guillendres.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: I el premi és per en Denis Dumà.
7: Moltes gràcies.
8: Guardonat per la crítica, però ignorat pel seu pare.
7: Cap paraula. Cap missatge.
8: És també director d'orquestra, com el fill.
7: M'han ofert el càrrec, l'Escala de Milà.
8: El conflicte està servit.
9: Tenim un problema, estimat Denis. La meva secretària es va equivocar i va trucar al teu pare en lloc de trucar-te tu.
7: És broma?
8: Maestros, i és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
13: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
12: preu. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
14: És tan fort que cada vegada que penso...
12: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
15: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
12: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
16: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
12: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
17: És un dia feliç.
12: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
19: Joan Dausà i Mamaduixa, una cançó per a la Julieta.
20: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, Mamaduixa sonant. Vens i em toques el braç.
19: Fa uns anys, Joan Dausà li va dedicar la cançó Pina a la seva filla gran, la Valentina. Avui li ha arribat el torn a la seva filla petita, la Julieta, amb aquest Papi, posa-la al disc, on fa duet amb en Mamaduixa, una cançó alegre i festiva i que clarament fa estiu i que estava amagada en el disc Immortals que Joan Dausà va publicar fa uns mesos. Avui ja la pot gaudir tothom.
20: La cantarà.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Juliana Canet, molt bon divendres.
4: Bon divendres, Roger.
3: Marta Montaner, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: Avui hi ha aquell ambient estrany que penso que és probable que surti la conversa dels gelats l'últim dia d'escola. Sabeu que hem parlat d'això moltes vegades?
3: Doncs no ho recordo gens.
4: Ah, sí. Sí. Que et donaven arròs de color.
5: Arròs
4: blau.
5: Sí,
4: no?
3: Me'n recordo. I gelat crec que també,
4: És un i refresc.
5: Cadascú el seu, però sí que cada escola fèiem de tallet.
3: Però el dia de Sant Jordi també, a la meva, a la vostra, no?
4: No, només cantàvem els segadors.
6: És que crec que és molt cíclica aquesta conversa, perquè això s'està repetint.
4: I no ho respirava, que avui és el típic divendres de ja està far de tot, perquè estem a punt d'acabar la temporada i estem una mica ja desquiciats.
6: Però queda molt encara.
4: No.
6: Queda moltíssim, Marta, queda gairebé un mes de temporada.
4: Menys d'un mes.
3: Una mica... Queda menys d'un mes.
6: Menys d'un mes, però ben bé tres setmanes,
4: Tu ja saps que tres setmanes, Marta, passen...
6: Passen volant,
4: ara
6: però...
4: Ara sembla que quedi molt, però...
3: Ara és el moment més dur de la temporada.
6: Al jo mateix crec que és el... temps et semblarà que el 12 de juny fa tres anys.
4: Ah, no,
6: del temps, que és relatiu.
4: Bé, a nosaltres ens passa que 48 hores després d'un dia ja llueix de fa 6 mesos,
6: sí,
4: aquella jornada.
3: Sí, t'envelleix tot rapidíssimament.
4: Tot rapidíssimament. I a tot això encara no sabem si renovem.
6: A tot això estem fent un vol ara mateix al teatre, no?
4: Bueno, Marta, nosaltres som...
3: Ja estaran molt bé, Marta.
6: Estaran molt bé, oi?
4: Ja ho veieu, com un ou, petar, està rebentant.
3: Connectem en directe, seria meravellós. No, però avui és un dia molt important per un altre motiu, Carles, si ens fas els honors.
4: Si puc fer una petició, m'agradaria que fessin fora el Carles, que l'acomiadessin.
3: Però
4: és que m'he pillat de més. I ja sabeu, l'última vegada que jo em vaig pillar de més d'algú que treballava en aquesta empresa, el vam haver de fer fora, també. Vull dir, jo és per un tema ja meu de salut.
6: No va ser perquè et vas pillar, sinó va ser perquè no et va tractar bé.
4: Exacte, perquè, bueno, perquè jo estava pillada i ell no ho estava.
3: Semblaria estranya tres setmanes per acabar fer-lo fora. Jo esperaria acabar, llavors, en tot cas...
6: La gestió la fas tu, Roger,
3: com a jefe. Sí, costa molt. N'he anat aprenent, de fer fora gent o de tenir converses d'aquestes. Tot i així, la nit abans no dormo, però bueno...
6: Què ho dius? En persona, no? No per telèfon?
3: En persona. Jo aviso per telèfon.
6: És com una ruptura, això, eh?
3: Avises de que heu de parlar. I l'altre ja sap que la cosa... Jo li dic, hem de parlar i no tinc bones notícies, em sap greu. Ens podem veure demà un moment?
4: Home, però dit això ja ho has dit tot.
3: Clar. Bueno, però
6: és veritat
3: a mi
6: que el to de cavaller, que la cosa grossa es digui mirant a la cara, està bé. S'ha de fer així.
3: I llavors l'altre seu ja sap
6: una
3: mica.
6: És que clar, imagina't que hem de parlar, però l'altre es pot pensar que li demanes matrimoni. Si no té gaire noció del que està passant... En Carles no tindria per què esperar-se que l'estem acomiadant si cada vegada que sortíem que està boníssim i que toca molt bé el piano.
4: Home, al revés, això justament hauria de fer-li notar que jo estic molt penjada i tothom sap que si estic molt penjada, inevitablement aquella persona haurà d'anar al carrer.
3: Això no sé si ell ho sabia, però bueno, en tot cas...
6: No, ara ja ho sap.
3: Ho gestionarem.
4: Carles, ho sento.
6: Com a oient que és...
3: Sí, clar, ho sent tot i en directe. Avui és un dia molt gros, deia, perquè és l'aniversari de l'actor Mario Casas, que ens fa 40 anys. Des d'aquí el nostre petit homenatge en aquesta dècada que enceta i 40 anys em fa pensar que el temps passa molt ràpid.
6: Oficialment perquè... un quarantí.
3: Totalment.
4: Un quarantí.
3: És com el primer que veig que entra a la quarantena.
4: A la vida.
3: D'actor com jove que ha triomfat sent pràcticament adolescent i de sobte en fot 40.
4: Clar, perquè per tu encara és aquell noi de 3
3: Sempre,
4: metres sobre
3: clar,
4: el fil.
3: Absolutament.
4: I és un senyor de 40
6: I que ell també ha jugat aquest paper.
4: Això d'anar sense samarreta,
6: de Peter Pan, sí.
4: Ell estira bastant.
6: Forever Young, saps?
4: Sí, sí.
3: Que, per cert, en Mario fa poc, Juli, que ha fet unes declaracions sobre la seva parella, la Melissa.
4: Doncs sí.
3: Vale, som-hi. Calma.
4: Aviam, aquesta sintonia està més que justificada. Sinto tràiler massiu. Està més que justificada perquè ja només dir que en Mario ha fet unes declaracions sobre la seva parella, la Melissa, ja és bèstia. perquè ell mai fa declaracions sobre ella, que és aquesta influencer de Santa Cristina d'Aro amb qui fa més d'un any que van junts, a banda d'aquella Insta Story ja famós, felicitant-la fa uns mesos per una col·lecció de sabates que la Melissa havia tret.
6: Congrats.
4: És veritat que la resta de demostracions públiques han sigut engrunes.
6: Home, sí, però aquella felicitació d'aniversari a la Melissa.
4: Però molt poquet.
6: Aquella foto, mira, allò on es veia que ell portava la samarreta amb un número 7.
3: Allò va
6: ser bonic. I que ell deia Melissa.
4: Però Marta, tot i així, segueix sent notícia.
6: Segueix sent molt... Sí.
4: Que ell parli d'ella, en general, per dir qualsevol
6: Totalment,
4: cosa.
6: Totalment, és veritat. És un noi que fa stashing.
4: Ell és molt hermètic, fa stashing, efectivament, i ha tingut molt males experiències amb la premsa en les anteriors relacions, on s'ha complicat la vida sent potser massa públic. Per tant, entenem que ara s'hagi tancat com un cargol quan no hi ha pluja, no?
3: Tal qual.
4: I tampoc és el que ella hagi anat explicant, per ser sincers, perquè és que ha estat ben calladeta també sobre el tema. Fins ara que semblaria que en Mario n'ha dit una de grossa.
3: Vinga, doncs pendents de...
6: Hem rebentat la porta de Can Casas.
3: Hòstia, nano, sembla que entri aquí una marxa per la Diagonal de Barcelona.
4: Aquesta sintonia per mi és el pic de l'humor. Bé, he de dir que potser no és tan gruixuda la notícia, però és veritat que els periodistes amb el noble art de titular han decidit pintar-ho com si el Mario hagués estat... El Mario? Com si el Mario hagués estat durant un minut parlant meravelles de la Melissa, i després tu fas clic en aquella notícia i ja veus que tampoc
6: no n'hi ha per tant.
4: Tot neix perquè fa uns dies, a l'última catifa on ha anat Mario Casas, van preguntar-li sobre la pel·lícula que està rodant, de la qual és director, on surt el seu germà, l'Òscar Casas, i també el seu gos, que això ho havíem comentat, que hi sortia un gos, és el seu gos.
6: El gos de l'Òscar o d'en Mario?
4: Mario?
6: Ah, d'en Mario. I en Mario hi surt Ros.
4: I en Mario hi surt Ros
6: Pollet.
4: I els reporters, que són desperts, veient que en Mario té aquesta fixació amb treballar amb gent propera, que fins i tot inclou el gos en el projecte, es claven l'única pregunta possible. T'agradaria, Mario, dirigir la Melissa?
3: Molt bona pregunta.
4: Ell, haureu de prestar atenció perquè tot va de matisos, eh?
3: Sí.
4: Ell respon amb un gest i una frase de 2 segons.
7: Bueno, esperemos.
8: Va a salir.
7: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
4: Alguns direu que això és el no-re. Jo el que dic és que aquí en Mario m'ha deixat tocadota. Perquè he vist en ell les ganes, la temptació per primera vegada de parlar una mica més de la seva
6: Fas
4: parella.
6: Fas bé de posar temptació aquí.
4: Sí, cuidado.
6: Caution.
4: Aquest mig somriure que li surt, li he vist els ulls brillants i per un moment l'home fred i tancat que coneixem ha tret el cap cap a la llum. I he vist que s'havia de controlar en pocs segons per no desfer-se elogis cap a la Melissa, que certament, com ell mateix diu, jo també crec que no faria malament d'actriu. Perquè ella és influencer, això ja ho sabem, i ara de vegades sembla que només li falti una mica una bullida i que sigui com una nena mona i mira la Melissa que ens ensenya els seus cabells. Però jo recordo que la Melissa és harta com la que més, és una bèstia televisiva, va entrar a les nostres vides el 2020, protagonitzant un dels moments més espectaculars i més impactants del món del reality, quan participava a la Isla de las Tentaciones.
9: Yo a ti tendría que decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda y que a mí no me vuelves a ver en tu vida.
10: ¿Sallo?
9: En tu vida.
10: Pero Melissa, es un juego.
9: Una mierda, Melissa, Tom. Melissa, mira, ves mi cara. Ya. He pasado 48
10: Melissa,
9: horas.
10: Te quiero,
9: dormir.
10: Vale, te quiero.
9: Me da igual.
10: Pero Melissa, te quiero a ti, no quiero a nadie.
9: No, me da igual, porque a mí ya no me tienes. Es tan sencillo como que mi padre no te puede volver a dejar entrar en casa. No entras en mi casa más. Tú ya no eres mi novio. Ya puedes follarte a la que quieras.
4: Ella está plena de foc.
6: Però si semblava un peix bullit.
4: Marta, ella fa aquest joc ara de parlar fluix i de fer-se la nena mona, però la Melissa no ens enganya. Ella és una quilla de Santa Cristina d'Aro. I ho segueix sent. Va saber jugar molt bé en el seu moment la carta de ser una bomba i ja va després anar supervivint des del 2021 amb l'exnòvio aquest, en Tom, vull dir-te.
6: Ah, uau.
4: És que les ha fet molt i molt grosses, la Melissa. No estem parlant de... És una tia que és addicta a la pantalla.
6: I en Mario segurament la va conèixer aleshores.
4: Segur.
6: Ell devia ser consumidor, devia ser espectador de la Isla.
4: Tot i que ell, nen bé, segurament et diria que no segueix aquests programes, que li queden tan i tan lluny i que per molt viral que fos no li va ni arribar. És igual que no. Jo tampoc veia la Isla en aquest moment i em sé aquest tros de memòria, saps? Bé, veurem si acabem veient finalment la Melissa a la gran pantalla. Veurem si és amb en Mario dirigint-la, que poder no. I també veurem si aquests dos arriben a final d'any.
3: Mm. Tu defenses que això està al caure.
4: Segons la Marta, ja deuen estar embarassats.
6: Falta poc.
4: Estan a punt de fer el quiqui del nen. Veurem.
3: Estarem molt pendents d'això. Hem d'anar un moment cap al WhatsApp del programa, el 677-27-1058, perquè Marta, un oient, ens escriu en total desacord amb la cata que vam fer dimarts de la nova beguda de la Maria Pombo.
6: Estem parlant d'ella cada dia, nois, eh?
3: Sí.
6: Des
3: sí,
6: que
3: sí.
6: Vaig dir que havíem trencat el detox, ara portem una ratxa de Pombo i...
3: Estem fent efecte rebot.
6: Totalment, el jo-jo.
4: Però passa sempre amb tothom, quan diem, fa molt que no parlem de la Rosalia.
3: Patapam.
4: Sí. Aitana, patapam.
6: Doncs vinga, patapam. Hola, Marta. Avui m'ha arribat la comanda amb el marca de refresc de Maria Pombo. Sí. L'he posat a la nevera ben fresquet i es pot veure. Tocs florals refrescants, li donaria un 7 sobre 10. Pot ser un substitut d'altres refrescs per variar una mica. Per mi seria una beguda més a prendre a un bar, ja que no m'agrada la birra. Aquí ens explica una mica la seva vida, eh? Ara m'agrada la seva birra i mai sé què demanar que no sigui Coca-Cola. Al final no em puc prendre...
3: No, tens tota la raó. Petaria el pàncreas.
6: Al final no em puc prendre tres... Vols dir que havíem de llegir això?
4: A mi m'encanta.
6: No puc prendre tres Coca-Coles mentre la gent fa birra.
3: Tota la raó.
6: I depèn quins llocs no m'agrada el vi que posa.
4: Home, també és que són piquis, eh?
6: O sigui...
3: Bueno, és que ho ha descartat tot. Clar que s'ha de cardar el refresc de la Pombo
6: al final. Però que el refresc bars, això ho sap, o no?
4: L'ha de portar ella al bolso.
3: Va la comanda,
4: i l'aigua amb gas és una mica el mateix, també. I em pots demanar, en Roger i jo som grandíssims consumidors d'aigua amb gas.
3: Te'n pots veure quatre i no passa res.
6: Poses una mica de llimona o una rodanxa de poma i jo crec que et fa el mateix efecte.
4: Jo sempre que faig jornada laboral de bar, intento demanar totes les begudes que hi ha, però sempre començo amb un cafè sol, un gin tònic i una aigua amb gas. Sempre d'entrada de sake a l'hora, a més a més.
6: Tu sí que ets harta,
3: bon
6: inici,
3: eh?
4: Molt bon inici.
3: És un molt bon inici per marcar.
4: I després, per rebaixar, sempre he de demanar un poleo menta.
6: Te n'adones que ocupes la taula tu sola, no?
4: Sí,
6: tota beguda.
4: Marta, el millor bar del món...
3: Aquesta tia, convidar-la també, perquè va demanant cosetes, que sembla que no, i al final diuen 25 euros, però si hem quedat per fer un cafè...
4: El millor bar del món sempre serà un bar on et deixin les coses sobre de la taula, a més a més, on no et vinguin a recollir les birres. Jo això ho he dit moltes vegades. M'encanten els llocs així. Bé, molt bé que està oient.
6: Diu, a més, trobo que...
4: Encara diu més
3: coses. No, està molt bé això que diu.
6: Deixa-la per final, perquè diu, a més, trobo que aquesta beguda servida en copa tipus balón o de còctel, el color que té pot donar un toc glamurós.
3: Bé, està bé que tinguem una altra opinió, perquè la nostra sí que era molt taxativa, dient que era horrible. Vull dir, hi ha gent que li funciona.
4: Aviam, glamurós és un cosmopolitan. Glamurós és un espresso martini.
3: Ella deia aquest color, com que no van veure el color.
4: Un Fred 75, no el lluç de la Maria Pombo, que te l'has de dur al bolso perquè no en venen els bars posant-te'ls en un gotet.
6: Sembla que se n'estan venent, eh? Jo pensava que això no tiraria. Mira, la meva germana, ara no sé si estic fent oversharing o no, però la meva germana té una companya a la feina, ella és metge, una companya de 50 anys, més o menys, que ha decidit fer un encàrrec de les 20 begudes que et venen de llauna a Amazon, d'aquesta marca. I que està molt contenta, i ho va ensenyar pels seus stories.
3: Ja està.
6: Un petó per ella, espero que li agradin.
4: Però està contenta pel gust, està contenta perquè, com nosaltres, ara pot apuntar-se a una classe de segon de primària sense destacar, o perquè està contenta?
6: Jo crec que perquè ho volia tastar i perquè li agrada la Pombo. Jo crec que anava per aquí.
4: Clar, però o sigui, jo
3: el problema és si t'agrada molt,
6: que potser, si ets fan de la Pombo, igual és et penses que és la manera que estàs més a prop d'ella.
4: No!
6: Saps? Allò de dir, la manera en què jo li podré fer una abraçada és aquesta, bevent-me el que ella ha creat.
4: I que és afecte curiositat.
6: Sí.
4: Que jo entenc que al principi en generi molta, i de fet nosaltres mateixos hem caigut, formem part de tota aquesta gent que ha pagat per tenir aquesta beguda.
6: Al final, això... ja ho facis dir de manera irònica o no, són diners per ella igual.
4: Però es manté en el temps, això, saps?
3: Potser el negoci és l'efecte sorpresa, eh? Que si en venen 40.000, ja en tenen prou, no cal aguantar-ho en el temps. Bé, anem per altres coses, perquè és veritat que ja fa dies que s'ha estrenat la sèrie Se tiene que morir mucha gente, de l'Anna Castillo, la Macarena
4: García...
6: Acabadíssima!
4: Sí, tu?
3: Mira,
4: jo no l'he començat. A més, és que no tinc Movistar, he d'entrar cada cop amb el del Roger i em fa cosa, perquè sé que sap que veurà...
3: Per això s'empara el puto Roland Garros cada any.
6: Però en teoria, hi poden haver més d'un dispositiu connectats, no?
3: La mateixa wifi de la mateixa casa, jo crec que és. O tu et connectes
6: amb
3: tot el que trobes. Perquè a mi...
6: Repartiu-vos les hores del dia... L'heu de mirar. Està bé, està bé.
4: Jo tinc moltes ganes.
6: És divertida.
3: Estava intentant buscar
6: la... Se tiene que morir la nota, ja t'ho miro jo.
3: Nota.
6: Que avui no he fet res de guió.
4: Serà.
6: Se tiene que morir... Jo crec que sí. Tothom n'està parlant molt bé. Mira, té un 7 sobre 10 a Film Affinity, que
3: doncs
6: és molt bona
3: bé.
6: Nota, amb
3: està
6: més de 4.680 opinions.
3: Està bé, l'haurem de posar. Bé, en tot cas, ja sabeu que...
6: Diuen Roger, després de no veure-la mai més, ja t'ho dic que no, perquè només vol drama.
4: Si no m'ha acabat ni Eufòria, encara. Encara estem allà a pagar el
3: segona temporada d'Eufòria estic. Jo vaig a les que em diu la Marta. De Vier també me la vaig fotre. O de Ver, o com es diu.
4: Però estàs parlant d'una sèrie que vas veure fa 4 anys.
6: Sí, exacte.
3: Perquè vaig
6: lent. T'agrairé de tornar a parlar mai més d'aquest tema, vale?
4: Però que no passa res si no t'agraden les... Jo, per exemple, miro molt poca sèrie últimament.
6: No ho facis per complaure'm. Ja està.
3: No, és a dir... M'agrada poc mirar sèries, però sé que quan tu em dius que una t'ha agradat molt, normalment m'agrada bastant. Cadem. I llavors faig l'esforç. Perquè hi ha gent que em recomana unes merdes que increïbles. Però bueno, que no passa res. Llavors has de tenir sempre algú que et recomani coses...
4: Tampoc és que tu tinguis molta gent al voltant fan de les sèries. La Marta és la més...
3: Per això,
6: aquest és el problema. Jo no miro gaires, últimament.
3: Els meus germans em recomanen unes sèries que les poso i dic... Bueno, no sé.
4: Quina és la sèrie preferida del teu germà?
3: No sé, ahir vaig arribar a casa i s'estava mirant l'assistenta, per exemple, que aquí sí que vam connectar una miqueta.
6: Aquesta ja l'havies vist abans.
3: Va dir, què et va semblar? Dic, vaig anar al cinema i em va agradar molt, vaig riure molt. De veritat, vam riure molt nosaltres amb aquesta pel·li. Bé, en tot cas, l'Anna Castillo i companyia, que estan fent una molt bona gira de promoció, perquè fa uns dies van estar a la Revuelta, ja ho vam comentar aquí al programa, i teníem pendent de repassar, perquè ens havien avisat molts oients, el pas de l'Anna i la Macarena per la Ruïna.
8: No serà...
3: La Ruïna és un dels podcasts més escoltats de l'Estat. El presenten dos catalans, que són l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuentes, i consisteix bàsicament en tenir convidats que expliquen anècdotes que han acabat fatal i que acaben sent una ruïna. Per tant, l'Anna i la Macarena tenien clar que s'havien de presentar allà amb almenys una anècdota preparada.
11: Empiezas tú,
12: ¿no?
11: Empiezo yo.
12: No esperéis ahora, por favor.
11: Empiezo yo, me muero de vergüenza,
12: Yo también. Venga. Ana, empieza tú.
11: Esto, ¿os lo cuento a vosotros? ¿Os lo cuento a vosotros?
12: A todo el mundo.
13: A todos, a internet.
11: A ver, hace mucho tiempo que no cuento esta historia, pero vamos a ello.
3: Com podeu comprovar, tenien un moment de dubte de veure qui començava. Són moníssimes les dues. Jo no les havia vist mai interactuar juntes.
6: Elles dues sumades són.
4: Són l'amistat més important del món.
3: Jo pensava, mira que m'agraden l'Ignasi i companyia, però pensava, calleu, que parlin només elles, tota l'estona. Doncs bé, al final, ja ho heu sentit, comença l'Anna Castillo, ella és qui arrenca. Això sí, abans d'entrar en matèria, diu que necessita posar-nos una mica en context de la temàtica de la que parlarà i aprofita per explicar una mica el seu historial amb les primeres cites.
11: El tema és que jo, hace muchos años, tuve una primera cita. He tenido muy pocas primeras citas.
13: Que ya empiezas por la segunda, sí, pero no van.
11: O sea, he tenido muy pocas primeras citas porque yo normalmente las primeras citas que he tenido luego han acabado siendo pareja oficial. Entonces, como citas así random, igual he tenido 3 en mi vida.
12: Vale. Citas de una noche, quiero
11: decir. Exacto.
13: O sea, primeras citas que resultan ser la última.
11: La única, exacto. Como encuentros así. Entonces...
3: Això hi ha molta gent que li passa, que dius, vaig a tenir una primera cita a veure què tal... I és ell, o és ella, i quedes allà...
6: I més l'Anna, que ja és una Tarzan confessa, ho va explicar l'any passat a la Turra, que ella ha anat de nòvio a nòvio i tampoc no se n'amaga, perquè ella diu que la vida és millor compartint-la amb parella, i és la seva opinió.
4: També et diré una cosa, i no dic que sigui el cas de l'Anna Castillo, però si et passa sempre que després de cada primera cita aquella persona es deveu la teva parella, potser també ens ho hem de mirar, perquè cada persona amb qui tens... Jo tinc unes primeres cites, família, he tingut primeres cites... molt malament, o sigui, que
3: es marien de ser les horroroses per posar en valor les altres, però a vegades tens la sort que et funciona.
4: Sí, de vegades sí, però si et passa molt sistemàticament...
6: Igual és que ella les té amb persones amb qui ja ha vist que hi ha química, en comptes de tirar, per exemple, d'una aplicació que és veritat que tu jugues tot a la trobada presencial, clar.
3: Tria molt bé amb qui acaba quedant.
6: Perquè potser ja hi ha una química inicial, i llavors és, t'agradaria anar a sopar?
3: Ja filtra.
4: No, i que a veure, sempre hi ha una primera cita abans d'un nòvio, vull dir que moltes primeres cites acaben en nòvio, però que si et passa molt i molt sovint, bueno, no sé, jo crec que potser ens ho hem de mirar.
3: Bé, amb la prèvia feta, l'Anna comença a explicar com va ser aquella primera cita. Diu que va ser fa molts anys i, com ja us podeu imaginar, si estan a la ruïna, és que va acabar fatal.
11: Hace muchos años tuve una con un chico que era muy guapo, o yo lo recuerdo muy guapo. Creo que nos conocimos, imagínate, igual como por Facebook. Bueno, quedé con este chico en Madrid y de repente, quedamos en un sitio, estábamos dando un paseo y de repente me dijo, vivo por aquí. Oh. Subimos a tomarnos una cerveza y yo... Quieres fallar. Claramente. Y digo, venga, vale, subimos.
13: Bueno,
11: vale, yo también quiero fallar, no pasa nada. Vamos,
12: subimos. No pasa nada.
3: Ella descriu a la perfecció un moment que és meravellós, que és quan surts de sopar, aneu passejant sense saber massa què passarà, i de sobte...
4: Sense saber, però una mica saps.
3: A vegades tu vols i no saps si l'altre vol, o almenys això és el que em passa a mi, que no tinc la seguretat que l'altre també vulgui. I quan per fi et diu, vols pujar cap a dalt, i veus que, diguéssim, la follada és imminent, és com un moment de pell de gallina perquè dius, hòstia, ara sí que va de veritat.
4: O no,
6: Sí,
3: i serà ara, en principi.
6: A veure, O pot anar molt malament, eh?
4: Bueno, és que de vegades la follada va com el cul.
6: Va com el cul.
4: I de vegades...
3: O ni es produeix, quan que... tu pensaves que sí que
6: és que potser és millor que no es produeixi.
4: Jo vaig ser molt insistent amb això, fa uns mesos, i segueixo reivindicant-ho.
3: Sí, sí, me'n recordo.
6: Ja no me'n recordo de res.
4: Bueno, que tu ja saps que s'estan perdent moltes coses, Marta.
6: Ah!
4: I una de les coses que s'estan perdent i que jo la trobo fonamental és el Quique a la primera cita.
6: Ja.
4: Estem en un moment de conservadorisme... que de veritat, o sigui, és que fins la quarta cita no s'atreveixen a posar-te les mans a la cintura.
6: El meu punt era que potser era desastrosa.
4: Ah, no, també,
6: que també pot passar.
3: La major...
4: Sí, però és un risc.
6: Bueno, i que és un risc que has de prendre també, totalment, perquè i és normal que en una primera trobada no et coneguis amb l'altre i tot pugui ser una mica maldestre.
4: Mm. Mm. Poques vegades es té una primera trobada sexual que sigui de 10, perquè és que
3: entre els
4: nervis, que no t'acabes de conèixer, que tal, que no saps com posar-t'hi, la timidesa. S'ha de sempre confiar una mica.
3: Bé, tornem a la història. Tenim l'Anna i el noi guapo entrant pel portal de casa i la nit en principi promet.
11: Entonces, ya de entrada hubo algo que me sorprendió, que es que yo vi como un terrario lleno de animalitos, reptiles. Y yo, vale, genial. Entonces estábamos así como en tono coqueto, tomándonos una cervecita en el sofá, y me dijo, me haría mucha ilusión ponerte algo en la tele. Y yo a modo coqueto, venga, lo que tú quieras. Y me puso un documental de dinosaurios.
13: Ah, ¿no?
11: De una hora de duración.
3: Jo, per coses com aquestes, la del terrari, em refereixo, m'incomoda anar a les cases de la gent. Perquè veus coses que a partir d'aquí jutjaràs molt a l'altre.
4: Sí, és pitjor posar-te'ls a casa, perquè després fer-los fora és un desastre total i et sents molt incòmode.
6: Què hauríeu fet vosaltres?
3: Ja és més fàcil.
4: Jo m'hagués menjat el documental i me l'hagués menjat amb ells.
3: Jo hagués continuat.
4: A veure
3: on anem a parar.
4: Clar, no? Però ja estaria
6: pensant en com us ho explicaria a vosaltres.
4: Home, clar. Sí, ja estaria pensant en l'anècdota.
3: Tu hauries enviat WhatsApp, ja.
6: Jo ja estaria enviant-vos
4: WhatsApp. Ja al lavabo, en realitat ens estaries escrivint. No, però a mi el del que et posin alguna cosa a la tele, encara que sigui una merda, és la típica excusa per després morrejar-te una mica.
6: Home, però dinosaures, vols dir? Abans poses una sèrie tonta. I d'entrada a mi em fa estrany que sigui primera cita, això.
4: A mi també, sense saber ni haver-te ni embolicat,
6: o sigui,
4: ni res, ja
6: posar-te una mica
4: a mirar alguna cosa a la tele.
6: T'accepto, abans fer un joc, saps? No sé.
4: No hi ha res com abans d'entrar, haver-te ja morrejat a l'ascensor, agafar-te fort.
3: Si ho pots fer a l'ascensor, que no sempre és fàcil, ja tens
4: portal,
3: molt de fer, perquè al moment s'ho fa.
6: O al portal.
4: Ha de ser al portal.
3: D'aquestes dues hores parlant.
4: No.
3: Ja no sabeu ni de què parleu, perquè els dos només us voleu menjar la boca, però ningú fot el pas.
6: No, aquí
3: horrible.
6: No sabem si és modus operandi d'aquest tio o si estava molt nerviós i no sabia què fer. Perquè tenia l'Anna Castillo al sofà de casa seva.
3: Aquest és el tema. Doncs bé, a banda del terrari per una banda i el documental de dinosaures per l'altra, el noi guapo encara no havia ensenyat totes les cartes.
11: Se lió un porro.
13: Sí.
11: Y yo que no fumo, así como bebo y tal, pero no fumo porro, me dio ciertas caladas, no recuerdo exactamente el número, y fue la hora... de verdad, más soporífera de mi vida. Es que a mí el porro me subió. Entonces yo estaba fumada, recuerdo, la boca seca.
13: Sí.
11: Y estaba como intentándolo, pero no... Yo creo que estaba más en el... ¿Qué hago aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué va a pasar ahora? Y cuando de repente esa mierda termina... O no sé si se fue al baño, no sé qué pasó, pero hubo un momento que cogí el móvil y una amiga mía me dijo como... ¿Cómo ha ido?
3: Per tant, tenim...
4: No s'han ni embolicat, perdona.
3: No, tenim l'Anna absolutament fumada. Per sort s'ha acabat el documental de dinosaures. El pavo se'n va al lavabo i ell agafa el mòbil i contesta a la seva amiga, que tots tenim, en el nostre cas, segurament és el nostre grup de tots tres, que si hi ha una cita, els altres estan pendents
4: de
3: com està anant, i hi ha un moment que tu et deus a l'amistat i has de fer un titular de com està anant.
6: I tant.
3: Els altres, si no, estan
6: nerviosos. Per no fer-los patir.
3: Exacte. Llavors l'Anna agafa el mòbil, aprofitant que és al lavabo, i evidentment decideix contestar-la.
11: Y yo le escribí, le puse me quiero ir, es un pedazo de friki. Y se lo mandé a él.
4: ¡Oh! ¡Anna!
3: L'hora és greu, és un moment molt delicat. Hem de pensar que això li passa fa bastants anys, quan encara no podies esborrar ni editar els missatges de WhatsApp.
6: Diu que el va conèixer per Facebook, per tant, imagina't.
3: Exacte.
4: Uf, quina merda més grossa. També et dic que en aquests moments esborrar...
3: si no,
4: no
3: l'ha vist...
4: Si, no és que sigui pitjor, però també es veu aquell missatge esborrat que sempre t'imagines tu.
3: Si no l'ha vist, que no, a vegades acaba sense saber mai si l'ha vist o no l'ha vist. Llavors, la gran pregunta que ens queda és saber si el noi va veure el missatge i si el va veure, com hi va reaccionar.
11: O sea, no recuerdo exactamente cómo fue la conversación, no sé si me dio la risa, no sé qué fue, o sea, no sé qué pasó, que el tío me besó igualmente.
13: ¡Oh!
11: Sí, entonces yo le dije, me voy a ir. Y él me dijo, antes de besarme, me dijo, ¿pero cómo te vas a ir ahora? Me besó.
12: Claro.
11: Y me fui, por supuesto, me fui.
12: Hombre.
11: Sí, pude salir de ahí. Pude salir de ahí.
3: Per tant, tot allò que apuntava que seria una nit increïble va acabar, doncs, fatal. És una bona anècdota. A tot això us heu d'imaginar la Macarena superpendent de la seva amiga, rient-li totes les explicacions.
6: I això que ella segurament ja es coneixien, va rebre aquesta història en directe... Ai.
3: No, però reaccionant, escoltant-la, rient...
6: Són grupis l'una de l'altra i això és el millor.
4: Tota aquella colla d'amigues fan molta enveja.
3: Molt. Sí.
4: M'agradaria que algun dia també ser, expliquessin els draps bruts que també deuen haver-ne.
6: Algun cop es deuen haver enfadat.
4: Segur. I si no, pitjor m'ho poses.
3: Deuen ser de dir-s'ho tot, no? Si els sap greu alguna cosa, ho dius. Ja les
6: no
3: veig
6: sé,
3: com avançades, no?
6: Sí.
3: O no?
6: Com amb molta responsabilitat afectiva, sí. Però alhora, si alguna cosa fa molt mal, no saber com dir-ho... Ai, no ho sé. Ja.
4: Són tan mones.
6: És que són tan mones.
4: Que per no fer mal a l'altre, poder s'ho callen.
6: Sí. Ja, de dir, noto desconnectada, igual està treballant molt i llavors no està pendent de mi, que ho acabo de deixar amb el nòvio, aleshores com li dic, però m'he distanciat. Saps com aquestes coses de...
3: Tant.
6: No et vull fer mal, però...
4: Sent totes actrius també és molt difícil, això, perquè tenen períodes on que no treballen gens per entendre'ns i, en canvi, èpoques que treballen molt i tu tampoc pots escollir quan, si estaràs treballant en un rodatge a l'altra punta del món quan la teva amiga ho deixi.
3: O molt juntes o molt separades, no? Durant molts mesos, això. Bé, llavors li toca el torn a la Macarena, que just abans d'arrencar ja avisa que, clar, la ruïna que explicarà ella no és ni de tros tan divertida.
8: Vale, yo no sé si es muy divertida, pero bueno.
13: No pasa nada.
8: Es
13: ruina.
8: Fue ruina. Esto es que yo hice una gira de High School Musical.
13: ¡Hostia!
11: Ahora cantará una canción.
3: Bé, no la sentirem tota perquè realment és una anècdota molt, molt, molt fluixa. Molt fluixa. Jo crec que es van equivocar també en l'ordre. Havia de començar la Macarena.
6: I de què anava?
3: És ella amb aquest grup de teatre que feien la gira de High School. Se'n van anar a Terra Mítica, aquell parc d'atraccions que hi havia. I res, que ell estava pujant per la muntanya russa i quan era Nadal li va agafar un atac de pànic pensant que no anava ben lligada i va fer parar l'atracció. I aquí s'acaba la
4: anècdota. A veure, té alguna cosa. Però és que no és gens fàcil, jo sempre ho penso, amb la ruïna, tenir una anècdota que sigui...
3: Jo no en tindria
4: prou
3: cap,
4: bona, que sigui una desgràcia, però al mateix temps pugui ser divertida, perquè no, pots explicar una ruïna de debò tampoc que la gent es posi allà a plorar al teatre, m'entens? Ha de tenir aquesta... I no sempre t'han passat coses.
6: La gràcia de l'humor, i tant, sí.
4: Tu has hagut de treballar molt. Vull dir, has de ser algú com l'Ernest Codina, o com m'agrada pensar humilment que jo... Que som gent que sempre
6: explicar.
4: Hem dit que sí a l'anècdota. Llavors, en algunes ens hem anat treballant, saps?
3: I que, clar, l'heu treballat molt i aneu afegint coses, que al final a l'anècdota original...
4: És tot mentida.
3: Clar, és diferent.
4: Jo explicaria alguna de l'Ernest directament, com si fos meva.
6: Clar.
4: Crec que explicaria la de quan l'Ernest va destruir l'habitació d'una noia amb qui s'estava follant sense voler.
3: I la vaig anar a salvar amb els quatre intermitents a carrer Balmes. Molt bé. Bé, si us ho voleu... Si voleu recuperar aquesta ruïna, les dues estan molt divertides i es nota una química descomunal que jo convido la gent a mirar-s'ho molt.
6: Les dues,
3: ser allà i...
4: Tens fomo de ser una... Exacte.
3: Amiga, és que no vull ni petons ni res. Jo vull estar allà fotent un cafè i...
4: Vols fer el programa amb elles, en comptes d'amb nosaltres?
3: Ah. Un dia m'agradaria provar-ho. Un dia.
6: Crec que seria molt bon que no sortir d'aquí. Perquè crec que també tenen mala llet, eh?
4: Saps?
3: Molt, jo fillaria
4: poden
3: tant.
4: Poden tenir llibres, són dolentes...
3: M'encantaria. Un punt de maltracte estaria bé.
6: Home, no, tampoc... És que
3: no,
6: de
3: deixar
6: grossa.
3: Com en evidència. Saps que em dirien, Roger, això què? Tampoc?
4: Tu creus que nosaltres fem això?
6: L'únic
3: no,
6: punt és que...
3: Dic això.
6: Ah, no,
3: sí,
6: clar,
3: una mica
6: podria
3: sí,
6: seguir
3: també.
6: Fent en català. Sí, clar, la Macarena ho entén perfectament.
3: Sí, jo crec que sí. Bé, fem una pausa i de seguida, després de molts dies, saludem en Víctor Navarro, que hem de comentar novetats a Can Guardiola i uns rumors al voltant de l'Alexia i la Quica Natzaret.
1: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
1: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
14: Víctor Navarro, molt bona tarda.
15: Bona tarda, com esteu?
14: I molt content de tenir-te aquí a l'estudi.
15: Jo també, de ser aquí amb vosaltres. Per ser, us he portat de la visita papal a Montserrat.
4: Uau.
15: Una coca de Montserrat.
4: Tu ja ho saps, oi, que el papa va venir només per veure-te tu?
14: Sí, sí. De Montserrat o de Perafita? Perquè la...
4: Ostres, és molt flexible aquesta coca. Mira com es plega. Sí, fa molt bona pinta, Víctor. Bona gràcies. Moltes gràcies, carinyo.
15: Normalment la posen en una carpeta d'aquestes, però és que era...
4: Que maco, gràcies. Però mira, es plega com si fos...
14: La pots enrotllar com si fos una tovallola.
4: Plega molt i molt, és molt bèstia.
14: Si de...
4: Mira, sí, jo tinc faldilles que es pleguen menys.
15: Sí, és veritat, és veritat. Per tot l'equip, per vosaltres.
4: De
15: moltes gràcies. Marc Andreu, pel Miranda, per
4: tot. Qui les fàbrica? Papa ja ha marxat, no?
15: Sí, una mica. Mira, jo un dia més hagués fet cap papa. I ara ja que visités, no ho sé, és que no sé què dir.
4: Casa teva, directament, ja.
15: El Tibidabo m'hagués agradat. A l'avió, saps l'avió vermell? Ja no sé si encara...
14: I el Camp Nou, t'hagués fet il·lusió, una
4: és,
14: visita del Camp Nou?
4: Tan, ell és tant del Madrid.
15: Clar, sí,
4: és
15: Madrid. No, però el Camp Nou, a la porta ho va parlar el Barça i el Vaticà. Què passa? Que estan obres. I llavors el Vaticà no volia portar el papa a un lloc en obres i tal, perquè encara, i, bueno, no està acabat. Si estigués acabat, doncs hagués anat 100%, estic segur.
4: A nivell d'esdeveniment històric d'interès per Víctor Navarro, diguéssim, aquest, per, jo crec que està en un top 3 claríssim, sí. Què hi hauria per sobre?
15: No us, clar, la gent parlarà dels Jocs Olímpics del 92, i jo no havia nascut, no sé res, no sé res, sé el que he viscut després, però clar, no tinc aquella sensació.
14: Tu podries tornar boig amb uns Jocs Olímpics a Barcelona,
4: no,
14: imagino.
4: No,
14: sí,
4: no, no ho podem fer.
14: No ho podies.
4: No,
14: no,
4: sort que no,
14: ja
4: van...
15: No ho sé, que, o sigui, que ja per... No, això ja està, o sigui, és una barbaritat. És una barbaritat, o sigui, estic per aquí, tot el que es va fer, tot, i molt emotiu, molt millor. O sigui, a Madrid ho vam fer bé, les coses com són, però molt millor que Madrid, perquè és molt més emotiu. O sigui, només, mira, el can... Més que ara voldria donar cosa de l'Escolania de Montserrat, però és que tenies tanta raó en el que vas dir. I l'Escolania de Montserrat cantant a Montjuïc i cantant al Virolai i cantant a la Badia de Montserrat, o sigui, va ser, la gent estava plorant allà. O sigui, era, o sigui, encara que no hi creiessis, no creguis en Déu, o sigui, la gent plorava. O sigui, era molt emotiu.
4: Sort que et tenim a tu per representar tota la societat, perquè nosaltres, el tema del papa, que ens ha més aviat...
14: Jo l'he seguit a través
4: d'en Víctor. Jo vaig fugir d'ell.
14: Que anava dient brutal, brutal, tan maco, emotiu,
15: molt maco.
14: El Virolai...
4: A mi el Víctor em va enviar uns missatges. Jo li preguntava coses sobre una temàtica totalment diferent. Un procés d'investigació que estem tenint el Víctor i jo. I ell em responia coses de l'Escolania.
16: Això passa amb en Víctor, que tu li preguntes unes coses i ell va amb una conversa absolutament paral·lela.
14: Jo això ho valoro molt. És a dir, una línia editorial claríssima. De dir, si avui vols parlar amb mi, el tema és aquest.
4: Exacte, ja està. I t'adaptes. I ja respon, saps? Tu li dius i ell et respon. Però et respon el que li dona la puta gana, com el Maxi Iglesias en aquelles declaracions de Sant Jordi, que parla del seu llibre. I ell parlava del llibre.
14: A veure, Víctor, fa quants dies.
15: Aquí vam veure el Primavera, que van sortir imatges l'altre dia.
4: El Manu Ríos.
15: El Manu Ríos, això.
4: Morrejant-se amb el nòvio. Sí.
16: Però té nòvio.
4: En principi, sí.
16: Pot ser un gris, Juliana?
4: Jo crec que és nòvio.
15: Ah. És nòvio.
4: O sigui, el font, dos punts.
16: Ah, panots.
4: Panots i estómac. No. Fluixetes, per dir-ho.
14: Bueno, de panots, a mi també em van dir que havien vist l'Àlex Monet i l'Enric Auqué com ballant junts i fent-se petons.
4: Els actors són així, els encanta morrejar-se.
15: Sí, però en el tema de Manu Ríos, jo crec, si ha de ser parella, o sigui, ella va anar allà amb, saps, no me l'imagino de sobte, ah, mira, tal, ens coneixem i al Primavera, no me l'imagino, perquè és Manu Ríos, no sé, no me l'imagino. Saps?
4: Manu Ríos és humà, també.
15: Sí, però és una persona coneguda, tal, anar allà i de sobte en la multitud, ah, mira, ens hem conegut ara, tal. No, jo crec que és que...
4: Tu ets d'aquest rotllo?
15: No, jo amb la Timi que soc, no. Jo t'he de ser tot un procés.
14: Una cosa, ara que parlem del Primavera, en Pep Guardiola hi va anar, sí, amb tota la seva família, això va ser la setmana passada, vam veure una foto amb la Maria, que això ja és habitual, que es comparteixin fotos d'ells dos, però llavors en Pep va penjar un post, que jo crec que és el primer, ensenyant la Valentina, la seva filla petita.
15: Sí, la primera vegada, que ara té 18 anys, i no l'havien vist, l'havien vist a les celebracions, sí, l'havien vist, o sigui, no en un post, l'havien vist a la gespa a vegades, tal, perquè, clar, com és entrenador de futbol, doncs l'hem vist a celebracions i de més, però mai en un post així. I, home, jo crec que ve de que ja té 18 anys, doncs, bueno, ja, al final té la seva vida, no, o sigui, mostra públicament, doncs, lo feliç que està, sobretot ara, ja, que jo crec que s'ha tret un pes del damunt, deixant d'entrenar ja al Manchester City, vull dir, ell ara necessita una etapa de descans, de relax, i per ell estava encantat. I al Primavera s'ho van passar, i a més vaig parlar amb gent que estava allà al voltant d'ells i em van dir que estava, però, feliç amb la família, amb les seves filles.
14: La família complet, hi havia la Cristina Serra, també.
15: Sí, també, que havien estat també a la celebració, al comiat, diguem, que li van fer un comiat impressionant a Manchester, doncs també hi va ser molt maco, hi ha tota la família, amics de la família, I aquestes imatges que són del divendres... O, sí, del
3: I van anar divendres i dissabte.
15: Sí, van anar els dos dies, però les imatges jo crec que són del divendres a The Cure.
3: A mi em deien que en Pep s'està a la casa familiar. Vull dir que, a banda de que tu sempre ho dius...
15: Sí.
16: Va qui dir és la teva font, Roger? Ja m'ho diràs.
3: Jo tinc una font, així que m'explica coses que són bastant interessants.
16: Però, a part, crec que t'ho explica sense que tu preguntis. O sigui, és un informador que decideix actuar proactivament.
3: Jo tinc això, si t'interessa...
16: Digue-ho.
15: Pues molt bé.
3: I aquesta mateixa persona em va explicar com es va gestar una mica l'aparició d'Olivia Rodrigo al Primavera Sound.
4: Que avui ha tret àlbum, per cert, que em fa una il·lusió horrible, i suposo que ara tornant te'l posaràs, Roger.
3: Sí. Sí.
4: Home, Olivia Rodrigo.
3: No sé cantar ni una cançó de l'Olivia.
16: Sí, una de... Drivers. Va, sí,
4: i ara que s'ha
15: dit... Vampire.
4: And my heart is full of poison.
16: Vampire, no? També.
15: Vampire, aquella, sí. No, són les dues que tinc descarregades.
4: Serà preciós.
15: Bueno, llavors, com es va gestionar, que això m'interessa.
3: Ah, perdona, que ella va fer l'actuació també sorpresa amb Spotify al Teatre Grec pel Barça.
15: Sí, exacte.
3: Els promotors... El Barça ho va encarregar al Primavera Sound, diguéssim, muntar tot el muntatge aquest.
15: Val.
3: I llavors ella va sentir que parlaven que The Cure vindria a Barcelona i va dir que la seva família era molt, molt, molt fan i va demanar entrades
15: i va demanar
3: de conèixer-los. I a partir d'aquesta relació, d'aquesta conversa...
4: L'Olivia Rodrigo?
3: Sí.
4: Però, perdona, l'Olivia Rodrigo, en el concert va estrenar una cançó amb el cantant de The Cure, que és la seva primera col·laboració. Que en ell ja es coneixien, no? Abans de...
3: Suposo que sí, però vull dir que la família era molt fan i va demanar, sisplau, conèixer i estar allà i quedar-se uns dies a Barcelona.
16: Si no els coneixia tots, saps?
3: No sé com va anar.
4: Poder no.
3: Un altre tema, Víctor, a veure si ho saps. 20 minutos, que tampoc seria una capçalera, diguéssim.
16: No sé, ho deuen fer.
3: No, segur.
4: Tu imagina't que ens jutgessin a nosaltres així.
16: No és una capçalera que tal.
15: Roger, tu te'n recordes segur quan donaven el què? Tu te'n recordes el què, el diari El Què, aquell gratuït?
3: M'encantava.
15: Sí. Això
4: també és molt Víctor, eh?
15: Jo vaig a una cafeteria que encara el tenen a 20 minuts i jo me l'agafo sempre i agafo ja i me'l miro.
16: Clar, es deu dir així perquè trigues 20 minuts a acabar-te'l, no?
3: Molt primer, eh?
4: El dia de la teva vida, Víctor, és que és una cosa...
15: I després va superbé i ha llegit perquè el tens a casa, si fregues qualsevol cosa que necessitis a casa.
3: El que era la competència de 20 minuts directament, perquè tenien a vegades edició de matí i de tarda.
15: I després l'altre, com es deia aquell? Hi havia un altre.
3: No sé... El metro.
15: El metro, aquest, sí. Que em sortia al Mundo, digue, al Mundo.
3: Quan hi havia paper, anaves pel carrer, estava tot ple de diaris.
15: Era mític, allò, sí.
3: Doncs bé, el 20 minutos, que és una capçalera com qualsevol altra, que hi ha els seus periodistes, publicaven un article que el titular deia l'estreta amistat de Guardiola amb aquesta periodista.
4: Ui.
3: I no sé si tu tens alguna idea de qui és.
4: Important, perdona, l'estreta amistat entre cometes.
3: Sí, que
4: com
3: clar que les cometes
4: dir.
3: A mi em fan dubtar molt de si és que és amistat o si va més enllà de...
16: Clarament, hi has de clicar.
3: D'amistat.
4: Ja som dins.
15: Jo crec que no, que és es deu portar bé perquè deu cobrir tots els partits a Manchester, però no crec que vagi a... De veritat, no sé. I més ara, com el veig, tant amb la família, que jo ho celebro, aquesta gran relació que tenen tots, com no podia ser d'una altra
16: manera. Però qui és ella?
4: I pots tenir, perdona, Víctor, una gran relació amb la teva família i amb la teva exdona i estar-te tirant una... Bueno, perdona, que això ha sigut molt faltant.
3: I
4: tenir
3: quedant,
4: una relació sexual amb qui vulguis.
16: Que ja ens que van dir les mamarats i... que tenia ell il·lusions i que estava
15: però és el que estranya,
16: ha de ser. Ha de ser el que vulgui.
4: Però vull dir que no és dolent.
3: No, insinuen que podria ser una il·lusió. I jo pensava, dic, no sé, potser en Víctor sap alguna cosa. No sé, per primer cop...
15: A mi no almenys, per exemple...
3: Un periodista i un esportista s'enamora.
15: Jo com va sortir això...
16: Uf, és molt cliché, eh?
15: I jo vaig preguntar i tal, si és molt cliché. Jo vaig preguntar i tal a Barcelona, dic, a veure si han aparegut alguna... No, mai. I a més, quan ha anat a restaurants, no. O sigui, clar, a Manchester, jo què sé, és important la intimitat. Però a Barcelona segur, bueno, pel que em diuen, a mi no ha aparegut mai amb ella. Ni tal.
4: Tant de bo un moment d'aquests de periodista i futbolista amb Sonia Gelmà durant el Mundial, ho estic manifestant cada nit.
16: Molt bé.
3: Algú de la selecció espanyola.
4: Amb qui sigui.
15: Ell amb una...
16: No n'hi ha cap que li arribi la sola de les sabates.
4: També per edat poder algun no li generarà interès perquè són
3: però
4: ben petits.
3: Però un dia tontollar al Mundial...
15: Mira, si hagués anat...
3: Que li vingui de gust.
15: El porter de la Real Societat que no ha anat, el Ramiro.
4: El
15: Ramiro, sí.
3: El Ramiro, busquem-lo. Com es diu?
15: Ramiro. Es diu Àlex, jo crec.
3: Real Societat.
4: Què és el que et fa que... Què és el que t'agrada de l'Àlex amb la Sònia?
3: Escolta, sí que m'agrada la Sònia.
4: Allà?
3: Perquè és un noi...
15: Sí,
3: que no vol protagonisme.
16: Totalment.
3: No, mira-te'l, perquè jo el veig com juga.
15: No va ser titular a la final de la Copa del Rei, no li van portar, va ser el Marrero, el porter suplent.
16: Quan
3: juga és molt discretet.
15: Sí,
3: no fot bronques als jugadors.
15: I no ha anat al Mundial.
16: Com el Ramiro li agafi la cara a la Sònia i se l'emorregi.
15: No va, no s'ha queixat tampoc per no anar, saps?
16: Puc somiar?
3: Per tant, Sònia.
15: És molt Sònia.
16: No, no, tu somia, carinyo.
15: Si no, ja seria potser el Rodri, el migcampista, però és que té una nòvia i està molt... O sigui, una relació molt...
16: Víctor, i el problema?
15: No, però Rodri...
16: Això jo no entenc de

0: l'àrbitre de l'Espanyol que també se la va... Bueno, Ramon Terrats. Ramon Terrats, que encara deu recordar-te, perquè va quedar molt enamorat.
1: No, nen bé, no podrà jugar fins l'any que ve, perquè es devia lesionar el coll.
2: Víctor, pren aquests dos, sisplau.
3: Ara està lesionat.
0: Ara marxa de Barcelona.
1: Qui?
0: En Ramon Terrats.
1: Terrat.
0: Bueno, per no veure-te tu.
1: Clar, normal. Com el Carles, que l'hem hagut d'acomiadar, doncs ell igual amb tu.
4: És propietat del Villarreal, no? No del Getafe. El Getafe està...
3: Això no, no
4: és del Villarreal.
1: Això no és la Copa, eh? No ens confonem. Estàvem parlant de quin futbolista ens follaríem.
0: I per acabar, a la Juli, quin li poses, Víctor?
3: El Marc Pubí, amic de l'Àlex Tous, ha anat al seu primer mundial. És un 92, un 92 i té 18 anys.
1: Jo no puc
2: no,
1: parlar, Víctor.
2: No, és per la Juliana.
1: Soc una senyora de 27 anys i mig, no puc estar amb un nen de 18 anys.
0: És el que és de
3: Terrassa? Sí.
0: Del 2003, no.
1: No, home, no, que ets boig.
3: Bueno, pues,
1: jo he d'estar amb en Joan Garcia.
3: Bueno.
1: Sí, he d'escollir un, que no vull cap futbolista.
0: I l'Arnau Tena, del...
1: Aquest deliri de...
0: Que és de Vic, Juli, te l'ensenyo i ara anem
3: té
0: a...
3: Té un germà, si no, el Marc.
0: Jaume, ja pots anar entrant. Arnau Tena, mira.
3: Escolta, i hem de parlar del Marc Guiu.
1: Què li passa a en Marc Guiu?
3: I aquest té un germà.
1: En Marc Guiu es casa.
3: Ah, això és el tema.
0: Només amb 20 anys.
3: Amb la Maria Herrera. Bueno, 22, no? Tenen o 21.
1: La gent fa unes bestieses, de veritat. No
2: és que el futbolista viu a una altra velocitat, eh?
3: Bueno, totalment. I hi ha futbolistes que... Bueno, el Fede Valverde crec que va ser del Madrid. Va ser per molt jove.
2: 20 anys té en Marc Guiu.
1: Mira, així també es divorciaran abans i acabaran la feina abans.
2: Ella Maria Herrera.
3: Bueno, i li ha demanat... El tema és ara on viurà, perquè el Marc Guiu jo crec que marxarà del Chelsea de Londres i el tema és on viurà en aquest el futur matrimoni feliç, on viurà. No ho sé,
2: feliç,
3: on viurà.
2: El futur matrimoni feliç.
0: Esperem que sigui feliç. I ho
2: ell, el Víctor, a les dues estones lliures, és redactor de Lola.
3: No sé on viuran, però sí, clar, ha cridat molt l'atenció, evidentment, que li demani matrimoni. Van penjar la fotografia tant al cotxe, que és molt de futbolista, això, no? Al canvi de marxa es penja la foto de l'anell i després amb un fons, crec, de Tropicar o Platja, no sé. I rei, però porten, deuen portar dos anys o tres, no?
0: Bueno, ells van ràpid perquè...
3: No, molt bé, molt bé.
0: I el futbolista es concentra tot en pocs anys.
1: I ell... Així també ja ho diràs, divorciaran abans, ho deixaran fer.
0: Sí,
3: no, però ell, el pilar de la seva vida ha sigut ella, perquè va marxar del Barça, va decidir marxar del Barça, sí, va decidir marxar del Barça al Chelsea, evidentment una oferta econòmica i li prometien més minuts, no va jugar, el portaven cedit a un altre lloc, va tornar al Chelsea, o sigui, ha tingut una etapa complicada, no juga, i el gran suport és la Maria. Mm. I estan molt junts, per tant, entenc que es casin, és que han fet vida completa a Londres.
5: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, com esteu?
0: I molt bon divendres.
6: Igualment, a tots i totes.
0: M'hauràs de disculpar, perquè els negocis de la Dulceida els guardarem per un altre dia.
6: Mira, jo estic tan marejat malament de noms de futbolistes que no sé qui són, que necessito un descans per fer-nos no parlar.
0: Mira, abans d'acomiadar, quin per en Jaume? Tu que els coneixes tots, i que coneixes molt bé en Jaume, també.
3: A veure. Estava mirant un del Mallorca, ja que...
6: No, ah, m'agrada un des Mallorca, que un que té un bigot molt espès.
0: Sí!
6: Sabeu qui és?
3: Samu Costa, no.
6: Un sexy.
0: A veure.
3: Vicky, no.
2: A veure, busco jugador Mallorca bigot.
0: Sí, sí.
1: Tant fora que hem de comentar.
3: És guapo, és guapo. El Leo Roma... No.
6: És que diria que és de Manacor, però potser m'ho estic inventant.
2: Ah, Abdon... Què?
3: Abdon Prats.
6: Uf, mitodo, aquest senyor. Imagina't aquest bigot i...
1: M'encanta el nom d'Abdon per tu.
2: El Bellerín no t'agrada, oi?
1: El Bellerín està molt passat.
6: No, too much.
0: Escolta'm, té molt poc seguidor per ser jugador de primera divisió a Instagram. 26.000 seguidors.
6: Jo el faré famós.
0: I no veig que el segueixis, Jaume.
6: No el segueix perquè m'ho faig ser interessant, però crec que l'hauré de començar a seguir.
1: Tots els futbolistes pengen el mateix, que a mi és el que em passa, que em segueixo molts i tothom aquelles fotos que els hi fan allà al camp de jugant, és molt avorrit.
0: I després anar al iot a l'estiu.
1: El Ferran cura una mica més.
3: Bueno, preestiu, perquè ells fan les vacances finals de maig, juny. Llavors ells ja estan... Quan la gent comença vacances, ells ja estan començant la nova temporada, però sempre van abans, sí.
0: Per tant, el tenim de vacances ara a l'Abdon, que serà, perdona, jugador de segona divisió, perquè ha baixat, potser té una mica més de temps.
6: Ah, han baixat a Mallorca?
3: Sí,
6: han baixat a segona divisió.
1: S'ho volen prendre tots, és impressionant.
6: No, jo estic tranquil.
1: De turisme i a sobre a la segona divisió, saps?
6: Zero traumes per part meva.
3: Aquest cap de setmana tens un gran festival.
6: Sí, a Mallorca,
1: l'Aitana.
6: En principi coneixeré l'Aitana i a Laura Escanes, que no la conec, tampoc. Sí, serà un cap de setmana.
2: Pregunta-li què tal amb la Pomba.
6: Ja li demanaré, sí.
1: Dilluns ens ho expliques tot.
0: Dilluns tots els detalls. Jaume.
6: Sí, sí.
0: Bé, bon cap de setmana a tothom.
3: Tenim Fórmula 1 a Barcelona, a veure qui ve.
0: I Cabró Roc.
1: Vindrà la Kim Kardashian.
0: I tot.
3: Jo crec que sí. S'ha deixat el cabell llarg, amb molts rínxols, el Lewis.

0: Hamilton. Mm. Però Kim Kardashian, és veritat, ha de venir a Barcelona.
1: Una cosa,
0: ara...
1: Gràcies,
0: està a Mònaco, bueno, doncs vindrà.
2: Potser està d'atura europeu.
0: Sí, sí.
2: Com el Bad Bunny.
1: És veritat, ara està a Los Angeles, no, Kim Kardashian?
0: Està ara, ha tornat
1: allà. Estava a Los Angeles.
2: Penseu que perquè llavors, allà. Venir,
1: però sí, té un jet privat, llavors.
2: Sí, no,
3: 10 hores es planta aquí.
0: Però potser, potser, hosti.
1: Ai, no m'ha dit això, que ja tenc ansietat, llavors.
0: No, estàs a Mallorca.
3: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana a tothom.

0: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
1: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: A Catalunya Ràdio. Postdates.
3: Tots mos desigs sobre vos los escamp. Tot és dins vos lo que em fa desitjar. De Cants d'amor, d'Ausiàs Marc.
2: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
4: El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
5: Atenció!
6: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
4: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
6: Des de Colònia amb Ramon Salburri, Pira Morros i Sergi Camps.
4: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
6: I a les 9, Zamora a Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona.
4: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
6: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya València de les semis de l'ACB.
4: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de futbol.
6: Tot Gira.
4: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: A cavall de
9: ICAT celebra 20 anys d'història.
10: 20 anys descobrint nous grups.
9: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
11: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
12: Música i cultura per a tots els gustos.
13: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
14: I això és només l'inici.
15: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
16: Que aquest any també en fa 10.
17: Doble celebració.
18: Doble festa.
19: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20: 20 anys d'història.
9: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
21: Tot costa.
22: Finalment, tot apunta que Bernardo Silva jugarà al Madrid. El portuguès hauria estat un reforç de luxe pel mig del camp del Barça, però era això, un luxe i segurament no una prioritat. Mourinho el necessita més i Florentino li pagarà molt més. Una llàstima, cap drama.
6: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Germà.

0: d'aquest divendres 12 de juny de 2026, dia 2 del Mundial de Futbol als Estats Units. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: El Mundial al tot costa.
0: A partir d'avui, la Sònia repassarà diàriament a l'inici del Tot Costa tota l'actualitat del Mundial. De seguida hi anem, però abans, Sònia, on pares?
1: Doncs a la seu de la concentració espanyola, aquí a Chattanooga, perquè estem pendents amb el micròfon aquí a punt de Catalunya Ràdio perquè ens atengui el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Veurem quins plans té sobre la Lamine Yamal i com afronten aquest inici de campionat amb nou catalans en aquesta selecció espanyola.
0: Molt bé, doncs a tres dies del debut mundialista d'Espanya, molt interessant aquesta conversa amb el seleccionador estatal, que a més té entre mans 8 jugadors del Barça, ni més ni menys. Mentrestant anirem avançant amb el programa i de seguida que s'assegui al costat de la Sònia, evidentment, i conversarem.
2: Resultats.
1: Ja tenim els primers partits. Mèxic 2, Sud-àfrica 0, Corea 2, Txèquia 1.
2: Agenda.
1: Avui a les 9 del vespre tornen a inaugurar-se les altres dues seleccions anfitriones. A les 9, Canadà-Bòsnia. A les 3 de la matinada, hora vostra, Estats Units-Paraguai.
0: Els partits del primer dia no els recordarem la setmana vinent i, vaja, m'encantaria equivocar-me, però els dos d'avui tampoc semblen una delícia. Això sí, ja tindrem en joc totes les seleccions anfitriones i Sònia, no, cap dels caps d'estat no assistirà al debut, no ho va fer la presidenta de Mèxic i tampoc ho faran el president canadenc ni el dels Estats Units.
1: La presidenta de Mèxic va considerar que, tenint en compte el preu de les entrades, li preferia cedir a una ciutadana mexicana. És un dels motius de polèmica d'aquests dies. I avui tampoc no hi serà Trump en la inauguració d'aquest Estats Units-Paraguai a Los Angeles, tot i que sí que té pensat anar en algun dels altres partits. En principi, al Canadà sí que hi haurà el president.
0: Molt bé. A veure si el Biden Donald troba un moment per abraçar-se amb el seu amic Infantino.
2: El protagonista.
1: Mauricio Pochettino, perquè l'entrenador en passat perico entra avui en acció, ho fa com a seleccionador, com dèiem, d'una de les anfitriones, la d'Estats Units. 32 anys després tornen a acollir un Mundial i ho fan amb un equip liderat per Pulisic. Pochettino té el repte de superar el llistó d'aquells vuitens de final del 94 quan van caure amb el Brasil. Per ser una curiositat, ha convocat Gio Reyna, que és fill de Claudio Reyna, que era un dels integrants d'aquella selecció del 94, va arribar a ser-ne capità.
2: El gol.
1: El de Julián Quiñones, el primer gol d'aquest Mundial, el gol de Mèxic, que a més servia per obrir el marcador d'una victòria que trencava una estadística increïble per la Tri. Havien jugat fins ara 7 partits inaugurals i no n'havien guanyat cap. La vuitena va ser la bona. Quiñones va néixer a Colòmbia, però després d'anys a Mèxic es va nacionalitzar.
0: M'imagino que ja s'ha fet, però viva México, Quiñones.
2: La veu del dia.
0: If between.
1: És la veu de Wilton Sampaio, l'àrbitre que va xiular al Mèxic-Sud-Àfrica, que va tenir certs problemes amb l'anglès a l'hora d'explicar per megafonia. És una de les novetats. Els àrbitres han d'explicar les seves decisions i ja l'heu sentit, va tenir aquests problemes, la segona expulsió de Sud-Àfrica per un cop a la cara. La imatge s'ha fet viral sobretot per la mirada atònita del sud-africà Mudau, que no entén res del que diu l'àrbitre. En tot cas, sí que es queda amb el red card del seu company, que va implicar que Sud-àfrica es quedés amb 9 homes.
0: El Mudau aquest era un dels que era el que se n'anava al carrer o era un altre?
1: No, era un altre.
0: Ah, era un altre. Doncs imagina't. Bé, arbitratge per analitzar més expulsions que gols en el partit inaugural del Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
2: Què ha descobert el Torquemada?
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què has descobert en aquesta primera jornada de Mundial?
3: Doncs mira, prioritzaré els partits de matinada per descobrir, perquè es queden més desapercebuts, oi?
0: Va bé que el que s'hi queda, en aquest cas Ricard Torquemada, ens revisi els partits clandestins.
3: I mira, ho vincularé amb un descobriment que vaig fer fa 24 anys al Mundial de Corea i Japó, que vaig enamorar-me de la selecció sud-coreana i de com van viure aquell Mundial, d'aquella selecció entrenada per Hiddink, que va arribar a les semifinals. I després d'aquest vincle l'he mantingut, però he anat quedant com despenjat, perquè no he vist coses que m'atraguessin gaire fins que he vist avui la selecció sud-coreana i he descobert el doble pivot de Corea del Sud. Un doble pivot que... Tu recordes el nom de Pike?
0: Sí, era un dels de la sanció de la FIFA, no?
4: Sí, sí.
3: Correcte. Doncs l'he descobert com a migcentre titular de la selecció sud-coreana. Ara juga al Birmingham, Anglaterra, Championship. És el migcentre, diríem, més d'equilibri, de continuïtat, més posicional, i té una química espectacular amb l'altre migcentre, que és Juan Inbom, que juga al Feyenoord. Entre tots dos, per mi, han dominat el partit i han fet que Corea remuntés el partit a la República Txeca. Pai, que és el jugador que fa jugar l'equip, i Juan Inbom és el rematador, un migcentre que busca alçades, profunditats, que sorprèn amb l'arribada. Seria un mini box-to-box, perquè no arriba box-to-box, perquè és petit i és un jugador lleuger, és a dir, no ens imaginem un jugador de molt desplegament, però molt intel·ligent en les desmarcades. Ha fet un gol, una assistència de gol, i totes les seves arribades a l'àrea han estat molt perilloses.
0: Se li nota que se li veu el segell Masia, o és una altra història ja?
3: A Pai, dius.
0: Sí.
3: Sí, sí, és un jugador que fa jugar l'equip, que és, a més és molt posicional. Potser no és un jugador superdotat tècnicament, ha tingut una carrera que ha fet molts revolts, tot i que n'hi havia dos de sud-coreans, i és el que més carrera ha fet, perquè l'altre, que era com el Messi coreà, us en recordeu?
0: Sí.
3: Que se li va posar aquest nom. Sí, doncs
0: que li era com l'estrella.
3: Exacte.
0: I Pike era com el que estava més eclipsat. Però, vaja, li va passar per un munt d'equips. Jo recordo, el vam entrevistar quan estava al Venècia.
3: Ah, sí, va estar a Itàlia. Doncs ara està a Corea. Ha tornat a Corea.
0: I juga a la selecció?
3: No. I, en canvi, Pike es manté a la selecció com un jugador capital. Va estar al Girona, Pike, després de marxar del Barça. I la parella Pike-Juan m'ha encantat. Juan, atenció, perquè ha estat el primer jugador decisiu d'un partit al Mundial. Gol i assistència per capgirar la derrota prèvia contra Txèquia, perquè s'ha avançat el marcador l'equip europeu.
4: La denúncia del Barça arriba per lí.
0: Sí, sí.
3: Ah, clar, l'Uri els deu conèixer molt bé.
0: Sí, sí.
3: Doncs jo l'he redescobert.
0: De fet, l'entrevista que li van fer a l'Iva va ser gràcies a l'Oriol. Fa tants anys, però encara me'n recordo.
3: Doncs l'hem redescobert, a Paik, i amb la companyia de Juan. Doble pivot, que ja podeu fixar-vos i quan veieu Corea del Sud.
0: Molt bé, doncs el microscopi del laboratori del Ricard Torquemada s'encarregarà, entre altres qüestions, d'acompanyar-nos durant el Mundial, descobrint coses com aquesta. Pai, que el coneixíem, però certament el teníem oblidat, i avui ha reaparegut com a membre d'aquest doble pivot de Corea, que li ha cridat l'atenció al Ricard. Ricard, gràcies.
3: Adéu.
0: Sònia, ara tornem.
1: Molt bé, fins ara.
0: Endreçada l'actualitat mundialista, ara endrecem la de la resta de l'actualitat esportiva d'avui. Sònia Oleart, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Què ens expliques?
5: Començo amb la competició en directe. La Champions femenina de waterpolo ja ha començat. El duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four.
0: A Malta hi tenim el David Ubach. David, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal, Jordi?
0: Com ha començat aquest Mataró-Sant Andreu?
6: En domini del Mataró 2-1 a 2 minuts tot just ara perquè s'acabi el primer parcial. El Mataró ha arrencat amb un 2-0. Ara a punt de marcar de les maresbenques, però no ho aconsegueixen. El Sant Andreu ha retallat distàncies en el que és una final de consolació. No és la que ens hagués agradat veure, òbviament.
0: Fa pinta que s'ho prenen seriosament o després dels duels a la Lliga i ja no teniu opcions al títol, detectes tensió baixa.
6: No, no, és un partit defensiu i de tensió alta totalment per dos motius. El Mataró, perquè estimula molt acabar terceres en lloc de quarta, només tenen un sotscampionat europeu. La resta de vegades que han trepitjat Final Four, el Mataró han acabat quartes. Mm. El Sant Andreu, perquè és l'últim partit d'un cicle, d'una generació, perquè l'equip doncs farà cauinet la temporada vinent i les jugadores principals marxaran.
0: Ah, sí, eh? Es desintegra el Sant Andreu, campió d'Europa.
6: Retallada econòmica de la nova directiva que ha entrat aquest any. Vaja. I doncs els jugadors principals faran les manetes, per tant és l'últim partit de jugadores plegades que l'any passat van aixecar precisament la Champions.
0: Doncs una autèntica llàstima. 2-1 de moment guanya el Mataró en aquest inici de partit pel tercer lloc a la Champions femenina. Demà a les 9, ho dic bé?
6: A les 9, correcte.
0: Final
6: sí.
0: Masculina amb el Barceloneta. Després el David ens acostarà les impressions d'un jugador mariner abans de 24 hores d'aquesta final europea. Fins ara, David.
6: Fins ara.
5: El Barça ha presentat la demanda de conciliació prèvia a la interposició de querella per un delicte de calúmnies contra el president del Madrid, Florentino Pérez, per les manifestacions, recordem, que va fer el 12 de maig i en una entrevista a un mitjà de comunicació l'endemà. Va ser, recordem, quan va convocar les eleccions. I Bernardo Silva serà, si no hi ha un gir de guió, jugador del Madrid, després de rebutjar les propostes de Barça i Atlètic de Madrid.
0: Ara, de seguida, la Laia Tudela ens explica aquest gir de guió. Vaja, en pocs dies el portuguès ha passat del Barça a l'Atlètic de Madrid per acabar al Madrid. Com ha anat això? Com s'ho ha empres el Barça? De seguida ens ho explicarà Laia.
5: El Girona fitxa Oleksandr Pichur, un davanter ucraïner.
0: Pichur, hem de dir?
5: Pichur, sí. Ah. Sí.
0: Val, val. No? Després, no ho sé. Després li preguntaré al Solà.
5: Ell que ens ho aclarirà. Un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto de la primera divisió d'Hongria.
0: Si no funciona bé, l'enviarem a Fontajau i segur que també serà útil.
5: El Badalona Woman ha confirmat que la davantera Irina Uribe seguirà la temporada que ve al club. A l'Espanyol, Naima García seguirà un any més també al club blanquiblau. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria. Aquest enfrontament també el podeu seguir, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT a partir de 7:45 del vespre amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes.
0: Hola, Macià.
7: Hola.
0: Què, aquest segon partit? Quina pinta fa?
7: Home, que si no vas guanyar un partit que vas a la pròrroga i acabes 118-117 contra aquest equipàs que és el València, avui, en teoria, el punt de partida no és necessàriament millor, però és un play-off i també et dic que guanyar tants partits seguits a un bon equip com la penya no ha de ser senzill. D'entrada seríem pessimistes, però ja sabem que en això del bàsquet tot pot passar. De fet, ningú pensava que el València remuntés un 2-0 en contra, en pista contrària, al Panathinaikos. Per tant, d'aquí ja qualsevol cosa.
0: I Enrique Huitrast, que sí. Tenint en compte el nivell que està exhibint el base del Masnou en aquest tram final de temporada. Tot això, el Barça ahir va posar el 2-0 al marcador contra el Tenerife, molt solvent l'equip de Xavi Pascual, que sembla que ha agafat el cop de pedal.
7: Molt solvent, però els vaig veure al límit físic, eh? Vull dir que hi va haver un moment que el Tenerife podia guanyar l'últim quart. O sigui que a Tenerife el Barça haurà de controlar molt Patty Mills, que és l'estrella, i ahir va fer 37 punts i en podria haver fet 50. És un molt bon jugador. Clar, el que et deia al principi, encaixen més punts, per tant n'han de fer molts més, i per tant, si el Barça defensa bé, ho té fet.
0: És veritat que si el Barça està cansat, ells no deuen anar sobrats, perquè no serien precisament les joventuts del Tenerife.
7: A veure, Marcelinho Huertas, amb 43 anys, segur que és més jove de cos que alguns del Barça.
0: El cas de Marcelinho va a part, però...
7: No, i Patty Mills, 37, però que sembla que en tingui 31 o 28.
0: Ja, però anar acumulant partit dia sí dia no...
7: Ara, allà on té el problema el Tenerife és en els pivots. Sense el Xermadini, doncs no té pivots de qualitat. En el joc interior, allà és on el Barça guanya de carrer.
0: Ernest, el partit a les 8, a 3:15, com deia la Sònia, us hi poseu a l'antena sí digital de Catalunya Ràdio. València, Joventut, gràcies, Ernest. Bona
7: a tu, Jordi, gràcies.
5: El Manresa ha confirmat que l'any que ve jugarà a l'Eurocup, la segona competició europea, i l'Uni Girona ha fet oficial l'arribada de la pivot turca Tilbe Sunjurek, provinent del Fenerbahçe. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament juntament amb l'Alborg a les semifinals. Demà a les 6, la primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Futsche de Berlín a les 3.
0: Ja tenim el Salmurri a Colònia. En qualsevol moment ens pot demanar pas des de l'Opening Fest, aquesta, la festa inaugural de la Final Four, que li encanta. Segur que s'apropa algun jugador del Barça i ens demana pas per saber com estan els ànims del Barça abans d'aquesta Final Four.
5: No hi ha entrades pel Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge. S'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. La calor ha marcat la jornada d'entrenaments d'aquest divendres amb 50 graus a la pista.
0: Doncs espera't, perquè diuen que demà en fa més.
5: Doncs passaran calor. El McLaren de Lando Norris, vigent campió del món, ha estat el més ràpid, amb només 9 mil·lèsimes d'avantatge sobre el Mercedes de George Russell. Demà a les 4 es disputen els entrenaments oficials.
0: Aquests primers lliures, aquest primer dia del cap de setmana de la Fórmula 1 a Montmeló, d'aquí una estona amb l'Oriol Rodríguez.
5: Mentrestant, el Mundial Femení de Motociclisme, Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriàtico. És la primera pole de la jove pilot de 19 anys. Les també catalanes Ivonne Serpa i Sara Sánchez han estat setena i onzena respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge. I avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre Liceo i l'Igualada a Terres Gallegues a un quart de nou del vespre. Aquesta final serà el millor de 5 partits amb el duel d'avui i el de diumenge a Galícia.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
5: Bernardo Silva apunta ara al Madrid. Us sabria greu? No, al Barça no li cal. Sí, oportunitat perduda. Són les dues opcions que hem donat als nostres oients perquè puguin participar i dir la seva a Twitter, a Instagram i a Facebook, que al tot costa.
0: Des d'ara i fins les 9, Mundial, amb l'entrevista a Luis de la Fuente. Actualitat del Barça amb el no de Bernardo Silva i moltes coses més. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del Sergi Soler. Hola, Sergi, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: De la Gemma Herrero. Hola, Gemma, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: I de l'Oriol Domènech. Hola, Torracollons, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tens preparada munició per avui?
10: Sí, per tu.
0: Molt bé, doncs d'aquí una estoneta. Esteu vibrant ja amb el Mundial? Ho heu aparcat pel quarts de final? Com ho esteu vivint, això?
11: Jo estic més ficat amb l'ACB, que ahir vaig anar al Palau i quan vaig arribar a casa va ser...
0: I t'hi vas deixar la veu, pel que veig.
11: Una miqueta, sí.
0: Sí, eh?
11: Sí, però està bé al final.
0: Molt bé.
11: I la segona part del Mèxic i Sud-àfrica, doncs ja una miqueta. I aquest matí he vist la segona part de Corea, però vaja, abans ho parlàvem amb l'Oriol, que ara a partir de demà, no? Brasil-Marroc a les 12 de la nit, a partir d'aquí ja començarem a veure partits una mica més.
0: Aquest és el primer gran partit del Mundial. No n'hi haurà gaires en aquesta primera fase, però aquest sí que val...
12: Uns quants, sí.
0: Crec que ahir la Sònia va dir 5 o 6, no més, que havia detectat.
11: La guerra a Croàcia.
9: Vals debuts, però...
11: Uruguai.
9: Sí, sí. Espanya-Uruguai i Brasil-Marroc em semblen els clar, dos partits d'aquesta primera fase.
0: Espanya-Uruguai crec que és més enllà de Sant Joan.
11: Vull dir que l'últim, sí.
0: Encara
11: sí, sí.
0: Falta. En fi, sí. Ens anirem conformant...
12: La paraula del primer dia no seria vibrant.
0: No, certament que...
12: Però com diu el Sergi, si demà Brasil i Marroc...
11: Sembla que és un bon partit. Sí.
13: Ni tan se vol la cerimònia va ser vibrant.
0: No.
13: No.
0: La veritat és que no, ja em sap greu, com es deia?
13: M'ha fet gràcia el que diuen de que si era, no era Shakira, que era una doble.
0: De veritat, diuen?
12: Sí. Jo també he vist un post aquí a Twitter abans de l'entreva.
13: S'ha fet viral en redes, bueno, la gent dient que aquesta no era la Shakira, a part que cantaven en playback, però no només Shakira, los Maná i...
0: Maná va cantar en playback?
13: En playback, sí, sí, en riguroso playback i se notava en bollon, perquè Shakira encara es notava menys.
9: Potser serà més del teu agrat que avui al Canadà, a Bòsnia, hi ha l'Alanis Morissette.
13: Oh, Alanis, sí.
0: Molt bé.
9: Sí. I als Estats Units, Bòsnia, hi ha Katy Perry, entre d'altres, eh? Però aquestes
13: Alanis, dues... Alanis, en què dona l'Alanis?
0: Bueno.
13: Però la cerimònia va ser un bunyol, el primer partit un bunyol, i el Corea no l'he vist.
0: Molt bé, no, però ja l'ha vist el Ricard per nosaltres i s'ha fixat.
13: Costa.
0: S'ha fixat en els migcentres, no deu haver estat un espectacle colossal, per dir-ho així. Va, hem d'entrar en matèria, però abans és divendres i hi hagi mundial, tempesta, pandèmia i a tutopistes.
2: La tutoria, pista número 1.
5: Avui busquem un partit en el que un brasiler va ser protagonista. Quin partit és?
0: Un partit amb un brasiler protagonista, vaja, poden ser, em sembla, moltíssims. Apunta Sergi Soler, però no envia a ningú, lògicament. D'aquí una estona més pistes, arrenquem, però abans, tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
8: En Barcelona habléis mucho del ADN Barcelona. Y yo diría, ¿y Schuster no tendría cabida ahora en el ADN Barcelona? Si Schuster no era de tocarla y de posesión de balón. Este era un jugador de medio campo que era un auténtico alemán, motor.
10: Ya no quieren entrenadores como nosotros, ¿sabes? Que montan luego un poquito, que luego salen un poquito y tienen algunas cositas. No, ya no quieres esto.
0: Una mica de salsa, ¿eh?
10: Yo me faltaba, bueno, Javier en su época era un crack. Luego, luego había tipos como Mourinho también, cuando podía. Bueno, esto, pero a mí siempre me ha gustado esto, porque es un poco el sal del fútbol también.
2: Tot costa una dècada.
0: Oportú, avui que entrevistarem Luis de la Fuente, recordar Javier Clemente, que ho va ser seleccionador espanyol, si no em falla la memòria, en dos mundials, el 94 i el 98, i també Bernd Schuster, que és el cas contrari, un dels millors jugadors dels anys 80, que no va arribar a jugar cap mundial perquè es va emprenyar amb la seva selecció, i bona nit i tapa't, i ara, amb el temps, lògicament, se'n penedeix.
14: I després de tot el que va passar entre ells... Sí. El Duels Barça Atlètic, que ara tinguin la bona relació que tenen.
0: Sí, home, sí, sí.
13: La vida de munt,
0: tot queda,
13: moltes
0: voltes. Tot queda el... Com és allò que es queda... El que passa al camp es queda al camp.
14: Bueno, jo crec que van trigar.
0: Home, clar, és que allò sí que eren batalles campals.
14: Mai millor. La guerra millor. De Corea, deia ell.
0: La guerra de... No? Ir a Sant Mamés és la guerra, sí, de Corea.
14: La guerra de Corea, deia Schuster.
0: Sí, sí. Molt bé, vinga, fetes totes les presentacions, ara sí, entrem en matèria. Bernardo Silva al canto.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Katy Perry, sí, sí. Que, per cert, podia fer també la cerimònia d'inauguració de Canadà, perquè el seu novio és l'ex primer ministre...
0: El Trudeau, no?
13: Sí.
0: Molt bé, va. Potser,
13: sí, serveix per tot, sí, sí. Estats Units, Canadà.
0: Bueno. Tampoc. Si el millor del seu arsenal és això, tampoc cal que l'anem passejant pels països.
13: Oye, Justin Trudeau tenia el seu èxit, eh? És un home molt atractiu.
0: No, si no parlava de que no sigui atractiva. Segurament ho és molt, dic que musicalment, bueno, en fi.
13: Bueno, aquesta cançó mola. I era d'una pel·lícula de dibuixos animats. No m'acuerdo, no me recordo
0: ja no
13: de qual. Sí, Day of the Tiger. Està mola. No, The Roar of the Tiger.
0: No, diu, no sé com es diu la cançó, però ella diu Eye of the Tiger.
13: El
0: que passa que fa... No sé, serà una pel·lícula de lleons.
13: En fi, més seria.
0: Laia Tudel, bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda. Molt millor de Queer, no?
0: De Queer.
15: De Queer, això.
13: Laia i jo ens van quedar...
0: Sí, home, sí, per regla general hauria d'anar a un concert de Katy Perry per cooperar, però en principi ens quedem amb The Cure, sí. I amb Manà, fins i tot.
15: No, doncs no.
0: No, eh? A tu t'agrada més Katy Perry. Molt bé.
15: Com a mínim el que vam veure, sí.
0: Molt bé. La Laia és la responsable d'explicar-nos què ha passat perquè en... Què? 10 dies haguem passat de dir que Bernardo Silva ho tenia tot fet amb el Barça... Sí. A fitxar pel Madrid. No és oficial, però totes les informacions que arriben des de Madrid i fins i tot de l'entorn del jugador de Mourinho assenyalen que ho té fet amb el Real Madrid.
15: Sí, ja ho deies tu abans, aquest gir de guió de Bernardo Silva, perquè ha passat de tenir l'acord tancat amb el Barça, de cop i volta semblava que estava a prop de l'Atlètic de Madrid, a tenir-ho ja ara pràcticament enllestit amb el Madrid, perquè és el que hi ha ara mateix. L'acord està pràcticament enllestit amb el Real Madrid i Bernardo Silva. És una petició específica de José Mourinho. Fons properes al jugador, li explicaven al Marcos García, que evidentment ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de les ofertes que tenia de l'Atlètic de Madrid, que les tenia, i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa un parell de mesos, però no havia considerat el seu fitxatge. Llavors, amb l'entrada de Mourinho en escena és quan canvia tota la cosa, s'accelera, i a partir d'aquí, doncs, Bernardo, que fitxarà pel Madrid per dues temporades més una d'opcional. No tenim les xifres d'aquest contracte, d'aquest acord, del que cobrarà Bernardo Silva, però vaja, sí que ens expliquen que el que ofereix el Madrid, doncs, és bastant superior a, o és superior al de l'Atlètic de Madrid, i bastant superior al que l'oferia el Barça. A partir d'aquí, el Madrid, quan tanqui el fitxatge, la idea fins i tot és poder anunciar abans que Portugal debuti al Mundial, que és el 17 de juny, i que això era una de les, diríem, no diré petició, però una de les coses que li ja demanava també Bernardo Silva, que com a mínim el tranquil·litzava, que li agradaria tenir-ho tancat abans de debutar al Mundial.
0: Bé, aquesta última part és del tot lògica, perquè Bernardo Silva a partir del 30 de juny no té contracte, i imagina't que està jugant al Mundial i es trenca coll i barres. Jo això, aquesta és una part que jo entenc perfectament, i m'atreviria a dir, Oriol, Sergi, Gemma, que més enllà dels diners, que tinc pocs dubtes que el Madrid li fa una millor oferta que el Barça, bé, fa la sensació que s'ha confirmat que pel Barça no era una prioritat, és a dir, que bé, el mercat ens posa al davant un jugador interessant, que no costa traspàs, que no vol dir que no costi diners, i a partir d'aquí, doncs, potser el... Vaja, a mi el resum és que jo crec que li fa més falta al Madrid que al Barça, i així acaba la història.
13: Totalment, però s'ha confirmat també que Bernardo Silva no era del Barça, com ens deia. Perquè jo sentí dir que Bernardo Silva estava com vos.
14: Això de l'acord tancat, que ara deia la Laia, i que s'ha repetit tantes i tantes vegades, acord tancat, què vol dir acord tancat?
0: Bé, tenien un acord no firmat.
14: I aquesta és la versió del Barça. No, perquè la versió de Bernardo Silva no la coneixem.
13: Però tu com jo hauràs sentit en diferents programes i tertúlies que Bernardo Silva estava boig per vindre al Barça. Boig.
0: Però a més,
13: era del Barça des de petit.
11: El Barça ens arribava que no estava tancat. Nosaltres, de fet, hem publicat que no estava tancat, que ell volia venir, que Flick no ho veia malament, però que tancat no estava res.
13: Bueno, però sí, al Madrid le fa molta més falta. Jo havia dit, i crec que en aquesta tertúlia, quan ens preguntàveu per Bernardo Silva, que sí, que era una oportunitat de mercat, lliure, que era un jugador interessant, però que al Barça, per posició, no era un jugador que necessités. Era una oportunitat, bé, però no el necessitava. I jo crec que el Madrid sí que necessita un jugador de les característiques de Bernardo Silva, claríssimament. Una altra cosa és el rendiment que tindrà per edat i per molts altres motius, però les característiques de Bernardo Silva és un dels jugadors que el Madrid necessita, claríssimament. El Barça no.
14: Sí. I per això Bernardo Silva no ha acabat fitxant pel Barça. Si el Barça hagués volgut fitxar Bernardo Silva, l'hagués fitxat. Perquè si tu fa dos mesos li preguntes a Bernardo Silva què prefereixes, el Barça, l'Atlètic de Madrid o el Madrid, Bernardo Silva hagués vingut al Barça amb els ulls tancats.
0: No, jo crec que Bernardo Silva, jo no diré que sigui del Barça, Gemma, però sí que és veritat que han estat uns quants estius que el jugador, fins i tot tenint contracte amb el City, ell ha dit, jo crec que de manera bastant indissimulada, que li feia patxoca jugar aquí. Ara, ha arribat el moment, sí, i el Madrid hi ha mostrat més interès que el Barça, això és així.
14: Si aquesta operació no s'ha acabat fent, és perquè el Barça finalment no hi ha anat de veritat.
0: Sí, sí, jo això ho tinc
14: No serà perquè Bernardo Silva no ha volgut venir al Barça, llavors perquè el Madrid li paga molt més que al Barça. No, perquè
0: no, jo crec que...
14: Jo crec
0: que això és secundari.
14: Hauria pogut tancar l'operació, pels motius que siguin, no sé si per Flick, per tema de pressupostos, no sé per quin motiu, al final el Barça és una operació que no se l'ha d'acabar de creure, i ja està, i després Bernardo Silva va estar apuntant a la tira a Madrid, i segons
13: diuen... Perquè no la necessitava.
14: Sí, però vull dir que no és que Bernardo Silva no hagi volgut venir al Barça. Bueno. És que al final el Barça ha considerat que l'operació Bernardo Silva pues, no era prioritària pel Barça, perquè té altres opcions.
11: O com deia el Jordi, que no volia esperar, per exemple, que és molt lícit.
0: Tot és...
11: El Barça tenia els seus timings i havia de lleugerar plantilla i fer-li un mínim encaix, tot i que no seria indiscutible, perquè el Barça, com
0: això és una cosa que potser me la pots explicar tu, però jo no l'he entès. S'ha de lleugerir plantilla. Bueno, la pots lleugerir després de firmar-lo.
11: Sí, però potser has de començar a fer... Ja tens un Gordon, vols un nou, i has de fer una sèrie de moviments que de moment no estan fets. Casador sortirà, has de trobar un encaix a Roni Bardaggi...
0: Vols dir que no et pots arriscar a tancar-lo?
11: Que no, vols tirar alt perquè després...
14: Si tu el vols, el tanques.
11: Ja l'haguessis fitxat, sí. Sí, però com que... Però quan Bernardo... És Bernardo qui s'ofereix al Barça. I llavors la reflexió que fan internament és, vale, aquí trec. Tots convindrem que el Barça té a De Jong, té a Bernal, té a Pedri, té a Fermín i té a Olmo.
0: I Gavi. Bueno,
11: i Gavi.
0: Sí, sí, al mig del camp hi ha molta gent.
11: Clar, si et ve una oferta per algun d'aquests que saps que et pot venir, fos el cas d'un altre jugador que pots veure, mira, Koundé pot ser que tingui més mercat. Els altres, tots estan a gust, tots compten per l'entrenador, tots et donen alternatives... Bueno, no necessites. Ara, després ja es veurà el dia de demà si ens tirarem dels cabells com en el seu moment, no sé, Modric. Modric era del Barça, també, teòricament, no? I es feia fotos amb el Paco Aguilar, amb la samarreta del Barça.
0: Jo avui pensava en Kroos.
11: En el cas de Kroos vam escollir Rakitic.
0: Sí, no, mira, és que pensava en Kroos per això, perquè tu no pots dir que allò fos un error, perquè Rakitic va tenir molt bon rendiment, però amb el temps vas veure que Kroos era un tros de jugador.
11: Però el Zubi li va posar el Kroos, i el Luis Enrique va dir, no, vull Rakitic. Ara, Modric, l'any abans, crec que arriba un any abans, Barça tenia un overbooking de jugadors, com per això Thiago se'n va del Barça, també.
0: Sí, sí.
11: És a dir, que el món de futbol, a vegades, doncs, circumstàncies fan que...
0: On volia anar a parar és que pot passar perfectament que Bernardo Silva ho faci molt bé al Madrid, perquè per mi és un gran jugador i perquè, com diu la Gemma, el necessiten. Jo et diria que encara necessiten més un mig centre que
13: un... No, necessiten un par de coses en el centre.
0: Ja, perquè vull dir que posats a triar, que no sé si han de triar, jo crec que el Madrid necessita més Rodri que Bernardo Silva, però vull dir que el paper de Bernardo Silva, tens Guler, és un altre perfil...
13: Rodri es va apropar o algo así, aunque él ara digui que no sap res, a Enrique Riquelme, i jo crec que en aquestes coses Florentino és una mica rencorós.
0: Ell ahir a la Serra es va fer el... No, el jo no sabia estoy a altres coses, i què hem de fer ara? On volia anar a parar és que pot passar que Bernardo Silva ho peti al Madrid i que no necessàriament sigui un error del Barça, si és que el Barça ha calculat tot això que deia el Sergi, que ja té prou... Jo la veritat és que igualment l'hauria fitxat, però és veritat que tens les posicions ben cobertes, ara no sé si tots els perfils els tens ben coberts.
11: Si fos a Madrid de bàsquet, que té roster, no?, que diuen de 16 a 17 jugadors, doncs vinga, tots hi caben allà. No, però el Barça encara, de moment no estem a l'1-1, encara no hi som,
0: tots hi caben,
11: i hem de fitxar un nou.
0: Tots hi caben, però tu al jugador li pots dir... penso en tu com un jugador fonamental de l'equip, que no sé si la cosa també ha anat per aquí, o li pots dir... Jo a la teva posició tinc Pedri.
11: Clar.
0: És veritat que pots jugar en molts llocs i que tindràs minuts, però jo no et puc prometre que siguis un jugador fonamental. Això és raonable que Flick també ho hagi plantejat.
11: I el tema d'estar penjat a 1 de juliol, això, voler-se esperar al 15 això, de juliol,
0: si jo fos futbolista...
11: 10 d'agost, que el Barça faci tots els moviments que ha de fer, doncs jo crec que això també pot haver influït.
0: Per tant, no sé, jo, per mi és una mala notícia, però no un dalt a baix. No sé si...
11: Pues això, jo
14: estaria d'acord.
13: Zero drama.
0: Molt bé, a veure què hi diu la nostra... Ah, perdona, Sònia, digues.
15: No, soc la Laia.
0: Ets la Laia.
15: Sí, no, que volia dir que, de fet, que us volia explicar el Barça, el seu punt de vista de tot el que ha passat amb Bernardo Silva, que tampoc percebo gaire afectat el Barça per aquesta pèrdua de Bernardo Silva, ni gaire preocupat perquè marxi al Madrid. És cert que el volien, evidentment, que fins fa una setmana i mitja el Barça donaven per fet que Bernardo Silva aniria al Barça, però... Però clar, a partir d'aquí la cronologia una mica, ara, el que estàveu parlant, quan és Bernardo, quan se li acaba el contracte o ja diu que marxa del City, que Jorge Mendes, el seu representant, l'ofereix al Barça, aquí és quan el Barça fa la consulta a Flick, perquè és cert que no era una de les prioritats quan a l'inici o quan acaba la temporada i plantegen com ha de quedar la plantilla l'any que ve, quines són les necessitats. Flick no posa ni Deco Bernardo Silva com a necessitat de les principals, però quan li consulten a Flick, doncs el que transmet a l'entrenador del Barça és, home, em sembla un grandíssim jugador, però hem de veure com queda la plantilla, i segurament això no ho sabrem fins després del Mundial. Aquí és Flick on posa aquest timing, i quan li traslladen al jugador, doncs aquí és on no acaba de quadrar amb el que desitjava Bernardo Silva. A partir d'aquí hi ha les declaracions. De fet, quan firmen Gordon, el Barça paral·lelament ja estava parlant amb Bernardo, i pràcticament, quan es diu l'acord, que pràcticament s'ha tancat, és llavors quan pràcticament el tanquen. Però després ja, quan li traslladen aquestes, els timings o el que ha dit Flick, segurament doncs esperava una altra cosa. Bernardo Silva és quan venen aquestes declaracions a vull un club on m'estimin, i a partir d'aquí el Barça ja veu que Bernardo Silva doncs està per altres qüestions, i sabien que l'Atlètic de Madrid ja estava al darrere, i bé, després van veure el Madrid i sabien que són xifres més elevades i que ells doncs no competirien aquí.
9: En la línia del que preguntem avui, Costa, és que és pitjor notícia que Bernardo Silva vagi al Madrid que no vingui al Barça. És a dir, si el Barça realment s'estava fent el desmenjat i no el necessita, el tema és que és un molt bon futbolista que sí que reforçarà el Madrid on sí el necessiten, com deia la Gemma, i ell sí que els hi farà molta més utilitat que de la que segurament hauria fet el Barça.
0: Per mi són les dues coses. Jo crec que el Barça li hauria tret un grandíssim rendiment perquè és un grandíssim futbolista.
9: Sí, però aquí... Sí.
0: Hi ha moltes variables que influeixen.
9: Exacte. Si tu tinguessis tots els diners del món i poguessis tenir suplents de luxe els que pagar nòmina de titulars, evidentment Bernardo Silva no et pot sobrar en una plantilla. La qüestió és que pel Barça tenir un jugador a preu de titular per reforçar-te la plantilla, crec que no s'ho pot permetre. En canvi, el Madrid està ara mateix en una situació bastant més de necessitat, i a més que és que Bernardo Silva probablement pugui ser titular al Madrid.
0: No, home, segur. Vaja, jo crec que segur, molt malament.
12: Cap dubte.
9: Sí.
0: Seria, vaja, clar.
9: Però jo sobre el Barça sí que tenia algú, més dubtes perquè... que fos titular, eh?
0: No, però hi ha un punt de... entre Bernardo, però tu allà tens Tchouaméni, Valverde i Bellingham, que compten ser titulars. Ja no parlo d'Arda Güler, que ningú es queixarà, però... És a dir, això que diem del davant de qui surt... Sí.
12: El Bernardo agafarà el lloc de Güler.
0: I llavors dos al davant.
9: Bernardo pot jugar per la dreta, també.
0: Sí, no, Bernardo Silva pot jugar gairebé on vulguis. Mm. Ara, una altra cosa, també et dic
13: ja
0: també et dic que amb 32 anys, a mi em sembla que és un jugador que està encara en plenitud, però jo ja no sé si està per jugar d'extrem, i menys en un equip de transicions.
11: El Barça no el veia d'extrem. Bueno, el Barça el veia...
0: Ja.
11: Si cap, doncs a dins.
12: El Madrid jugarà al costat de Tchouaméni.
0: És el que jo m'imagino.
12: És el que veia el City al costat de Rodri.
0: És el que jo m'imagino. En fi, que Bernardo Silva no jugarà al Barça, jugarà al Madrid, i ja veurem què passa, i que la història dirà si aquesta decisió que han pres els uns i els altres ha estat o no un encert. A veure com ho veu la nostra audiència. Hola de nou, Sonia Oleart.
16: Hola.
0: Bernardo Silva apunta ara al Madrid. Us sabria greu? No. Al Barça no li cal, sí, oportunitat perduda.
16: Doncs l'opció més votada és no, al Barça no li cal, 78%, 22% per sí, oportunitat perduda. El Damià diu, és un gran jugador, però tenia por que fos un segon Gundogan, per la qual cosa dormiré perfectament. Avui en dia, els jugadors que venen amb contracte finalitzat o bé venen amb una prima de fitxatge important o amb fitxes altíssimes per a diferir-la, no podem desestabilitzar l'equip. L'Adam diu, oportunitat boníssima que perdem Bernardo Silva, a banda de donar un plus de qualitat i experiència, ens hauria anat molt bé per poder tenir més recursos al mig del camp i a l'extrem. Aquesta temporada, la majoria de jugadors del mig camp han tingut lesions de certa durada. Una llàstima. El Macià diu, a Madrid fitxa un titular i el Barça perd un suplent de luxe. Em sap més greu pel que guanya el Madrid que pel que perd el Barça. De tota manera, em sembla bé que el Barça no entri en subhastes per un suplent de 32 anys. El Biel diu, em sap greu que vagi al Madrid. En principi és un bon fitxatge per ells, té molta qualitat, però ja veurem. Bale i Hazard també eren molt bons i mai van acabar d'encaixar. I l'Alfonso diu, és cert que el Barça no li cal, però també és cert que aquest fitxatge reforça i molt el centre del camp del Madrid, i això no és bo pel Barça.
0: 3 de cada 4 oients del Tot Costa, i encara em quedo curt, creuen que el Barça no li calia, per tant, tranquil·litat al respecte d'aquesta notícia, aquest adeu al fitxatge de Bernardo Silva. Fins ara, Sònia.
16: Fins ara.
0: Ara farem una pausa, però ja sabeu que el divendres ve amb entrepà de tutupistes.
2: La tutoria, pista número 2.
16: Aquest partit era una final. Quin partit és?
0: Era una final i és un partit en què un brasiler va ser protagonista. Jo crec que continua oberta la cosa, però tenint en compte que estem en època de mundial, podem anar acotant. Ara venim.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot.
2: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
19: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
22: Palpicant?
21: Què havia de ser, si no?
22: Però què va ser?
21: Apendicitis, operat d'urgència.
22: Ostres.
21: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
24: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
26: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
27: Bon dia!
28: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
29: Tranquils, que no ens avorrirem.
28: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
30: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
31: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
32: Sí.
31: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
2: La tutoria, pista número 3.
16: L'àrbitre d'aquest partit va ser Pierluigi Collina. Quin partit és?
0: Doncs tenim Collina d'àrbitre, era una final i un brasiler va ser protagonista d'aquest partit.
13: Ja estan bien.
9: Costa, mira, ja ha arribat la visita que esperaven del seleccionador espanyol en aquest set de Catalunya Ràdio a la concentració de la selecció espanyola amb Luis de la Fuente. Luis, hola, buenas tardes.
33: ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Cómo está? ¿Qué lleva peor, el calor, la humedad o estos aires acondicionados que nos ponen en este país que nos revientan?
33: Pues la verdad es que está siendo duro el calor, hace una humedad tremenda, los entrenamientos están siendo muy, muy buenos, de calidad, pero sufriendo muchísimo, eso hay que poner en valor para los jugadores. Lo que pasa es que luego es verdad que te metes en estos ambientes tan frescos y te queda polvo, la garganta, en fin, todo. Pero
9: No hace falta que me lo explique, que lo estoy sufriendo.
33: Llevas pocos días, ¿no? Sí, como nosotros.
9: Sí, igual, ¿no? Como los mismos, pues los mismos. Bueno, ya tenemos el Mundial en marcha. No sé si tuvo tiempo ayer de ver algún partido, algún momento de estos dos primeros partidos.
33: Sí, sí, estuvimos viendo toda la ceremonia inaugural, vimos el partido de México, luego por la noche también a Corea. Y la verdad es que, bueno, pues ya empiezas a... Era el primer partido, siempre los primeros partidos son muy complicados, hay que adaptarse rápido a la competición, la presión, en fin, la exigencia, la novedad. Y fueron partidos muy interesantes y vimos ya cosas muy que demuestran lo que vengo diciendo de hace tiempo, el potencial de ciertas selecciones, que igual no tienen tanto nombre, pero tienen muy buenos futbolistas y buenos conceptos tácticos.
9: Enseguida hablamos de cómo ve al equipo y cómo ve a Lamine Yamal de cara al lunes, pero supongo que se habrá ya enterado. Cucurella, con los compañeros de la COPE, explicó que ha hecho una promesa, que si ganan el Mundial se va a tatuar su cara, la de Luis de la Fuente, en pequeñito, dice.
33: Sí, sí, le he dicho yo que ya le voy a dar la foto, que quiero que se tatúe. No vaya a ser que ponga alguna más desfavorecido.
9: No le parece inquietante, ¿eh?
33: No. Cucurella es una persona muy, muy cariñosa, una persona con la que llevo muchísimo tiempo trabajando. Tenemos una relación más allá de lo profesional y la verdad es que además le tengo mucho aprecio en lo futbolístico y en lo humano. Es una persona fantástica.
9: A cambio, no sé si usted se va a tatuar la cara de Cucurella o no va a llegar a esto, ¿eh?
33: Yo ya no estoy de edad de tatuajes ya. No, para nada.
0: Y dejarse la melena está complicado, ¿eh?
33: Ya, bueno, pues dicen la gente, en una entrevista que me hicieron me preguntaban que a qué jugador, pues de Vicente del Bosque hablaba de Busquets cuando estuvo, que le hubiera gustado reencarnarse o parecerse, y me preguntan a mí a quién, y dije yo, pues de formación profesional siempre miro los laterales izquierdos, y hablé de Cucurella, y algo me dijo así, dijo, bueno, echa una mirada atrás y verás tú el pelo que yo tenía también. Cuidado.
9: Bueno, para que el tatuaje exista y que llegara a la final del Mundial, ¿es muy atrevido decir que España es la selección que mejor juega?
33: Bueno, es para gustos. Desde luego nos estamos muy contentos con el concepto, con la idea, con el desarrollo de ese modelo. Y la verdad es que los jugadores desempeñan y lo desarrollan extraordinariamente. Es un modelo, una idea que está confeccionada para que ellos se luzcan. Y la verdad es que lo interpretan fantásticamente. Entonces, no sé si seremos los que mejor jugamos, pero es un estilo que gusta y lo desarrollamos muy bien. Entonces, estamos muy contentos.
0: Hola, Luis, buenas tardes, que no le había saludado.
33: Hola.
0: ¿A usted le agradece o le preocupa que haya quien pone a España por encima de otras selecciones con aparentes opciones, Francia, Argentina, Portugal, etcétera?
33: No, eso simplemente es un reconocimiento, un trabajo que viene haciendo muy bien esta selección, este equipo. No en vano llevamos 30 partidos invictos, aparte de los títulos, una sensación de equipo muy buena, pero que eso, yo reitero una y otra vez, no garantiza nada. No es que estemos por encima de nadie. Tenemos el mismo nivel futbolístico que, por ejemplo, has citado algunas, que si Francia, que si Argentina, Inglaterra, Alemania, Portugal, etcétera, etcétera. Tengo que repetir otra vez que, en mi opinión, es el mundial más abierto de la historia, en el que hay más selecciones con posibilidades reales de ser campeonas del mundo. Entonces, nosotros estamos a ese nivel. Pero obviamente puede haber 3, 5, 6, 8, para cada uno tendrá sus gustos, favoritos. Pero sabes que de esos favoritos solo gana uno, ¿verdad? Entonces, es muy, muy difícil en cualquier caso conseguirlo, pero nosotros vamos a intentarlo.
0: Vamos al lunes. Enseguida le pregunto por Cabo Verde, pero no ha parado usted de hablar, porque le han preguntado casi cada día por Lamine. Por lo que ha dicho en los últimos días, entendemos que el lunes va a tener minutos.
33: Bueno, mira, la mejor noticia es que Lamine está en condiciones de participar en el encuentro del lunes. Ahora, valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. Y a veces los partidos, tú tienes una idea, pero el juego, las circunstancias te llevan a otra. Entonces, en un principio, está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos. eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
9: Porque cuando usted hablaba de que si en algún momento, o sea, hay que correr riesgos, es en un mundial, se refería más bien, imagino, en partidos de eliminatorias. Es decir, cuando ya la cosa sea o una cosa u otra. No tanto en el primer partido, sí. Lo digo porque, claro, usted valora el riesgo en función también de no perder el jugador. Mira,
33: el fútbol es una actividad de riesgo en el entrenamiento, en el vestuario, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo del riesgo es una expresión que utilizamos para acercar un poco a la realidad del fútbol. El futbolista en el momento que sale del campo tiene riesgo. Entonces, te puedes lesionar en 3 minutos de juego o no, en uh-huh. un 90. Entonces, riesgo, insisto, hay siempre. Siempre pensamos en la salud del futbolista. Siempre pensamos en tener la máxima garantía. Pero el primer partido para nosotros puede ser decisivo. Entonces, en un mundial, todos son partidos que dices, arriesgar o no arriesgar, ya sé que algunos ya arriesgar, no es cuestión de arriesgar, insisto, es que arriesgas también en un partido no oficial, porque el fútbol es eso. Entonces, valoraremos, insisto, cómo se encuentra, cómo está el partido y la lectura que hagamos del juego, pues para considerar si tiene más o menos minutos o si tiene que participar.
0: El otro día Caranca contaba que la comunicación con el Barça es fluida, incluso ha habido alguna reunión entre fisios y médicos de España y del Barça. ¿El Barça sugiere o solo escucha lo que ustedes les cuentan?
33: No, la comunicación es fantástica, la colaboración extraordinaria. Hemos estado, como bien apuntas, todo el servicio médico y nuestro departamento de preparación física en contacto con el Barça durante todo este tiempo, no solo en la visita que tuvieron ahí en Barcelona, sino en las reuniones que han tenido también semanalmente. Y ahora es el momento de tomar las decisiones nosotros, siguiendo las pautas que hemos establecido entre tanto club como nosotros. Pero obviamente aquí el que toma las decisiones soy yo. Y valoraré, insisto, si tiene que jugar o no tiene que jugar, pero siempre pensando en qué jugador obviamente nos puede aportar, y solo puede aportar si está bien, y como está bien, pues tendrá, si tiene, consideraremos, insisto, si tiene necesidad de darnos esos minutos o no.
9: Las decisiones las toma usted, pero no debe ser fácil frenarlo, porque claro. En este partido y siempre, ¿no? Son jugadores que no sé si incluso le ponen morros si no los hace jugar.
33: No, pero es verdad, son jugadores que tienen tanta ambición, tanto espíritu competitivo. Hoy hemos realizado una serie de tareas en las que ellos han estado haciendo jugadores de apoyo y no les gusta porque son jugadores que quieren sentirse más cerca de...

0: que tenemos un nivel humano en la plantilla fantástico, que son auténticos profesionales en la ambición, en el querer crecer, en el querer competir, pero a la vez, lo que me refería antes de los egos, aquí no hay egos negativos, hay egos positivos, pero todo pensando en que lo más importante, más que el factor individual, es el colectivo. Lo entienden perfectamente, perdón.
1: Tenim un minut, Costa, si et sembla, i faig una última pregunta, sí, si vols tanques. Simplemente una curiositat, supongo que vio la reacción de Gaby cuando vio que estaba en la lista. O es el mejor actor del mundo, o no lo sabía. ¿No tuvo usted la tentación, teniendo en cuenta por lo que ha pasado, de preavisarle y de darle usted la noticia?
0: No tengo costumbre. Uh-huh. Los jugadores todos se enteraron, salvo algunos que sabían que no iban a venir, que yo hablé previamente con ellos, pero todos se enteraron el día de la lista. Y eso demuestra, de verdad, yo me alegré. Yo, además, ya sabéis el cariño que yo tengo hacia Gaby. Es una persona muy querida entre nosotros, un futbolista muy valorado, y ver ese compromiso, ver esa actitud, ver esa reacción, a mí me simplemente corroboró lo que os estoy diciendo. El ambiente que hay aquí en esta selección, el ambiente humano que se respira, y es emocionante. Yo pasé, así que como cuando tuvo desgraciadamente aquella fatídica lesión, lo pasé tan mal que ahora la vida me ha regalado el poder disfrutar de nuevo de tener a Gaby con nosotros.
1: Costa, ha d'anar cap a la següent entrevista, per tant, si li vols fer la última, ja tanquem, perquè
2: última,
1: ha tingut
2: la
1: amabilitat.
2: En la lista de 26, 8 del Barça, ninguno del Madrid, tampoco es que tuviera mucho donde elegir. Le pregunto, que haya tantos jugadores del Barça, responde a que encaja con su manera de entender el juego, ¿O es una cuestión meramente individual de nivel?
0: No, es que no, yo no miro el origen, la procedencia de los jugadores. No sé si hay 8 del Barça o 5 del Athletic, no lo sé. Sé que son jugadores españoles que quieren jugar con la selección y que nos encajan perfectamente en nuestra idea. Eso es lo único, la única motivación que yo tengo a la hora de seleccionar jugadores es que sean jugadores que encajen en nuestra idea. Y se ha dado la circunstancia, tú me las dices, que hay 8 jugadores del Barça, pero son jugadores de la selección. Yo aquí, lo más importante, el más importante equipo que hay aquí actualmente para mí es el equipo de la selección española. No miro de verdad el origen ni la procedencia.
1: Luis de la Fuente, que ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns. Moltes gràcies, molta sort en el que queda de campionat. I ens quedem amb la sensació que dilluns veurem la Minya Mal, tot i que vostè no ho ha firmat.
0: Veremos a ver, vamos a ver, pasito a pasito.
2: Gràcies, Luis.
0: Gràcies, un abrazo.
2: Luis de la Fuente, al costat de la Sònia Gelmà, Chattanooga. Se n'ha d'anar a dinar, però abans ens ha atès amablement. De seguida comentarem les seves impressions amb l'Oriol Domènech, el Sergi Soler i la Gemma Herrero. Però ara és hora d'actualitzar-nos. I avui se'ns valorarà poc la puntualitat suïssa, tenint en compte que ens visitava de manera inesperada Luis de la Fuente, i així tot hem clavat, com sempre, les 8. Agnès Marquès, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, com estem?
2: A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
3: Doncs mira, d'entrada, amb el que sembla que és una bona notícia, és veritat que en el context internacional després és difícil preveure què passa, però resulta que el primer ministre del Pakistan, que com sabeu ha fet de país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, han anunciat que les dues parts han arribat a un acord per un memoràndum, en diuen, d'entesa, que ja s'està treballant en els pròxims passos a seguir i que és un text, en tot cas, que té força solidesa. De fet, els mercats ho acullen amb bones perspectives, perquè totes les borses, especialment l'IBEX 35, han quedat impulsades i ha caigut en picat el preu del petroli. També explicarem que el jutge del Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Recordareu les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx,
2: sí,
3: a Ferrat.
2: Se li han revaloritzat de cop.
3: Doncs 1,3 milions d'euros, diuen, d'acord? Però el que, sobretot el titular, és que s'han investigat també per un possible cas de delicte fiscal i de contraband vinculat amb aquestes joies que han rebut aquesta taxació d'experts, 1,3 milions d'euros.
2: Aquesta tarda el Garriga deia, home, quina alegria tu, que unes joies que creies que valien 50.000 ecos i resulta que valen 1,3 milions, hosti, per celebrar, jo sortiria a sopar.
3: Sí, sí, que aprofiti per sopar, a veure.
2: Igual.
3: Mai saps.
2: És dolenta, eh?
3: No, mai saps què pot passar.
4: Diamants, zafiros, de Zàmbia. No, jo l'he sentit aquest migdia i era lo de mare meva.
3: Sí.
2: Doncs mira.
4: Para flipar.
3: Què més? Hem sabut també que la justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. Això és la màxima instància comunitària, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que decidirà si la llei s'ajusta a la normativa continental, que és un pas que, de fet, el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. I després, dos apunts, explicarem la nova temporada que s'ha presentat avui del Lliure, amb motiu del 50è aniversari del Lliure, i també destacant aquest fet que un dels seus socis fundadors, en Lluís Pasqual, doncs ha quedat apartat de...
2: Les dues coses.
3: D'aquesta programació, doncs, per aquella polèmica de la suplantació de la identitat de Montserrat Caballé. I l'altre, que el Papa ja podem dir que ja no està en sol espanyol. Se n'havia d'anar a primera hora de la tarda, però hi ha hagut un problema. El seu avió s'ha espatllat. Aleshores, un cop ja era en dalt, tota la delegació ha hagut de tornar a baixar. Ha anat el rei Felip VI també a peu d'avió a recollir-lo, i dic, bueno, ja t'acompanyo a la terminal, i un cop estava anant a la terminal semblava que la cosa de l'avió doncs anava per llarg i que no, de fet necessitava un altre avió, i el rei li ha cedit el Falcon.
2: Home.
3: Aleshores hi ha una part de la delegació que no ha pogut pujar perquè el Falcon és un avió petit, però en tot cas el Papa està volant cap a Roma amb el Falcon del rei, i després hi ha tota una delegació de periodistes, el propi rei, etc, que estan esperant un altre avió que ha d'arribar a les Canàries per recollir-los i portar-los cap a Madrid.
2: Caram.
3: Vull dir, no hi havia manera d'acabar aquest viatge.
2: Molt bé, no se'n volia anar al Badall.
3: Se'n volia anar. O sí, no podia. No ho sabrem mai.
2: Està de bon humor avui, l'Agnès. Es nota que és divendres.
3: És divendres.
2: A les 10...
4: I que ja no està el Papa, perquè...
2: No, però l'Agnès...
4: Hores i hores,
2: eh? Tu t'has passat el
3: Papa. Home, sí, però clar, aquesta hores. Feina...
2: Has fet més hores de ràdio que...
3: Sí. No, que molt no, bé, sempre amb aquests programes especials són molt divertits.
4: Em referia que n'ha de ser fàcil tantes hores en directe.
3: Sí, bé,
4: estar
3: bé.
4: Contant, no és fàcil, no és.
3: Bé, bé.
2: Molt bé, doncs tots contents. El Papa ja vola cap a Roma, el rei anirà en línia...
3: En línia regular
2: cap a Madrid, això sí que seria per veure-ho. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
3: A vosaltres.
5: Pop-up vespre.
2: Amb Sònia Olear.
6: Molt bé. Res, doncs mira, la Laia...
3: Gràcia, tu.
6: Sí, home, no, m'ha fet molta gràcia que ho fes així en directe i tal. M'he pensat, ara ja Sònia i Jalmà i sortiré jo parlant. No, molt bé, Jordi. Has estat molt atent.
2: Per tot.
6: Això vol dir que estàs molt atent al programa. Home, sí, i molt concentrat.
3: Una mica, sí, estaria bé que estigués atent sí. al programa ell.
6: No, bé, no després cregui, de tants anys moment... podria relaxar-se, escolta'm.
2: Sí, hi ha moments que menys, però ara sí. Justament m'has agafat en el moment de concentració del programa.
6: Molt bé, escolta'm, la Laia Tudela ens ha explicat que el fitxatge de Bernardo Silva està pràcticament tancat i que en principi es farà oficial abans que ell debuti en Portugal al Mundial. I hem parlat amb Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ha dit que és el mundial més obert de la història, que no serà fàcil, però que ho intentaran. Valoraran dilluns a veure com va el partit, si Lamine té minuts, s'està preparat per jugar, però ja ho veurem. Ha dit que és un noi normal, humil i graciós, i que Joan García és un actor principal de la selecció per qui ho posa en dubte. I ara, d'aquí 10 minuts, a un quart de 9 del vespre, ha de començar el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina entre Liceu i l'Igualada.
2: Aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa. En paral·lel a la segona, per exemple, s'està jugant ja el València Joventut, el Roig Arena de València. La transmissió íntegra del partit la podeu escoltar a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i la Lloberes, a veure què diuen.
7: Supagat, ell la reclama com que no era falta, però jo diria que sí, no?
8: Sí, sí, clar, però és que en dos minuts ha fet dues faltes i això l'elimina per una bona estona, clar que va...
2: Bones notícies per la penya. Jan Montero, una de les estrelles de l'equip taronja. Dues faltes en tot just dos minuts i mig de partit. Se n'haurà d'anar, evidentment, a la banqueta. 9-4, no obstant, guanya l'equip valencià, l'equip de Pedro Martínez, en aquest inici de partit. I a Malta, David Ubach, bona tarda.
9: Bona tarda de nou.
2: Som al tram final del partit pel tercer lloc que disputen el Mataró i el Sant Andreu. màxima igualtat i pel que veig constants peticions de revisió de vídeo.
9: Sí, sí, i tant, de jugades que no acaben de quedar clares, els àrbitres a través de les revisions han rectificat, però el joc no està tenint continuïtat amb les constants aturades. Ara empat a 9 a 3.41 perquè s'acabi aquesta final de consolació, que el millor que podem dir és que, sobretot a mesura que han anat passant els minuts, i a l'inici ja ho havíem apuntat, no ho sembla, perquè els equips estan celebrant els gols doncs de manera efusiva, amb molta intensitat, perquè li donen valor aconseguir aquesta medalla de bronze aquí a Malta, tant Mataró com Sant Andreu.
2: Molt bé, doncs 9 a 9, 3 i mig pel final del partit. Ho seguirem amb el David Ubach, evidentment.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
6: Aquest partit el van disputar dues seleccions que mai s'havien enfrontat en aquesta competició. Quin partit és?
2: Parlem d'un partit que van disputar dues seleccions que mai s'havien enfrontat en aquesta competició. Era una final, era un partit amb protagonisme d'un brasiler i la tercera era l'àrbitre, potser?
10: Colina.
2: Ho ha dit que era Colina?
10: Sí.
2: Ah, d'acord.
10: Sí, sí.
2: Doncs Colina va arbitrar aquest partit. El Sergi crec que ha enviat fa estona, eh?
10: Sí, però m'he equivocat.
2: T'has equivocat? Mm. Ojo, eh? Rebot, l'Oriol i la Gemma l'havien enviat?
11: No. Enviat, sí.
2: I vas bé?
11: L'última pista de memòria no em sona cap enfrontament entre aquestes dues seleccions, però no posaria la mà al foc.
2: Mm-hmm. Molt bé. Doncs d'aquí una estona resolem amb la cinquena tutopista. Fins ara, Sònia.
6: Fins ara.

0: Una mica de Beach Boys, em diu el Salva Pou, que és la cançó de l'anunci d'aquest any, el tradicional anunci d'estiu d'Estrella Damm. Jo diria, vaja, ara potser m'equivoco, però generalment estrenaven una cançó pròpia, no? Aquest any han tirat per un superclàssic com els Beach Boys. A veure, ara de seguida enfoquem el vessant de negoci d'aquest Mundial, però abans us vull preguntar si hi ha alguna cosa del que ens ha explicat Luis de la Fuente que us hagi interessat especialment.
1: Bueno, tot el referent... Òbviament, el que té a veure amb Lamine Yamal, que bueno, que ell no volia dir que jugarà, però com ha dit la Sònia, i sí. Té tota la pinta. I jo entenc el que diu, que es corren riscos sempre quan un jugador juga, però és que és el primer partit, i és Cap Verd, i és un risc que te'l podes... estalviar. Si no volen estalviar-se'l, pues ells sabran. I sobretot, la reflexió que faig, o sea, ja no és només per De la Fuente. Espero que Lamine també esté pensant en que està corrent un risc, perquè, bueno, és que encara no ha jugat després de la lesió, i és el primer partit, i és un risc que, insisteixo, jo crec que és estalviable.
2: No, per ahir que està en condicions, no?
1: Sí. En teoria sí, però...
3: Sí, sí, ell ha dit que està preparat i que aleshores ja decidiran que evidentment 90 minuts no, però en funció del partit, quants minuts jugar. Si el partit va bé, potser acaba no fent-lo jugar, però també és veritat que si tens el jugador que està preparat, ho comentàvem amb ell, el mateix jugador et demana si ja estic, deixa'm jugar uns minuts.
0: És que un partit contra Cap Verd, que és un argument per dir per què nassos l'has de fer jugar, també té l'argument contrari, que és, imagineu-vos que la segona part van 4-0, 20 minuts de Lamine en un Espanya Cap Verd sentenciat, potser és menys exigent que un entrenament.
4: Sí, però és molt llaminer també. Fas un golet d'aquests que ja que comences a deixar empremta i ja marques una mica de territori. Aquest nano va a saco.
0: Ja, sí, però jo el que vull dir és que si la minada està per jugar al Mundial, s'entén que és perquè ja pot jugar 20 minuts contra Cap Verd. És a dir, seria...
4: Jo crec que els hauria de jugar 20 minuts, 3 quarts i titular contra Uruguai. Si està, ja.
0: Sí, sí.
4: Ara, el tema és que no arribés ni per Uruguai per jugar 20 minuts.
0: Bé, veurem, però vaja. A mi m'ha cridat l'atenció aquest. Les decisions les tomo jo quan li preguntàvem per
2: què... És evident que no és així, però bueno, està bé que ho digui.
0: Bé, però ella no es referia, jo he entès així, no tant sobre el jugador, sinó sobre aquest teòric pacte amb el Barça o aquestes converses. Jo això sí que crec que és així. És a dir, tu envies dos tios, dos fisios aquí a dir: ei, tranquils, que us anirem avisant i que hi ha d'això, però al final el que decideix és el seleccionador, cosa que és lògica. Al final la línia s'ha de fer.
4: És jugar al Mundial.
0: Sí, no, no.
4: És evident. Amb el Barça, no. Jo ho entenc. Totalment.
2: El primer interessat en que Lamine no es lesionis ahir.
4: Clar.
0: No, això és evident. Clar, és que si Lamine es lesiona contra Cap Verd, no diré que diguis adeu al Mundial, però pràcticament. És a dir, els que considerem que Espanya és favorita, en part és perquè imaginem que Lamine pot tenir un paper decisiu. Si no el pot tenir, jo crec que la cosa canvia força. Molt bé, doncs així ha anat aquesta conversa amb Luis de la Fuente, que evidentment nosaltres hem enfocat en una clau molt blaugrana, que és el que ens interessa. Veurem que...
1: I que no l'inquieta que Cucurella estatue la seva cara, sí. També m'ha cridat l'atenció. Ja. Però és una mica, estic amb tu, Sonia, és una mica inquietant.
3: Però vaja, el que ens ha dit és que li enviarà la foto que vol, que ja que s'ha de tatuar la seva cara, que és la foto correcta.
0: El perfil bo, com Julio Iglesias, però jo és que realment, si un jugador meu em diu em tatuaré la teva cara, el deixo a la banqueta fins a setzents de final. Bé, en fi, coses de Marc Cucurella, que és un tio que ja sabeu que es pren així la vida i que... A mi és que a Cucurella em cau tan bé que fins i tot quan diu bestieses d'aquest calibre em fa gràcia.
3: Però que, més enllà, vull dir, quan fa bestieses vols dir... És a dir, no sé si guanyaran o no el Mundial, però és que si el guanyen estic convençuda que ho farà.
1: Sí,
3: sí,
0: sí, sí.
3: Ja ho ha dit.
0: Sí, no, l'Eurocopa va ser que es va tenyir de vermell. O...
3: Sí, el cabell, no?
0: I per ell tenyir-se, no, si no, tenyeixo jo al cap de dos dies ho tenim arreglat, però en el seu cas m'imagino que no ha de ser una cosa fàcil de resoldre. En fi, la part esportiva del Mundial està així, de moment Chinuchano, esperant, si no em dieu al contrari, el Brasil-Marroc de demà, que és el primer gran partit, i... mentrestant flipant amb els preus i amb altres qüestions d'aquest Mundial nord-americà que analitzem amb el Xavi Asensi.
5: L'esport també és negoci.

0: Xavi Asensi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, molt bé. Per aquí, Can Miami, molt a la vora de la Sònia, ara.
2: Res, a 900 quilòmetres.
0: No va dir, cony, entre Florida i Tennessee.
2: Però és la seu més propera d'Atlanta, eh? Vull dir, realment, és el més a prop que podem estar entre seus és aquesta distància.
0: Molt bé, doncs mira, o la Sònia baixa...
2: Quant t'hi acostes?
0: Això anava a dir.
2: Cap aquí.
0: A mi a Chattanooga no se m'ha perdut res.
1: A mi per veure Espanya no se m'ha perdut res, ja t'ho dic ara.
0: Val, doncs el Xavi no visitarà la Sònia, això ja ho tenim, ja veurem si la Sònia passa una estoneta.
1: Però per veure t'ha encantat ara, però no se m'ha perdut res,
0: sabem,
1: però bueno.
0: Sabem. Escolta, la MLS para, no?
1: Sí, és la primera vegada que em parla.
0: Ja, per això t'ho preguntava, perquè com que a vegades fan coses rares en dates FIFA, etc.
1: Sí, el que passa que les dates FIFA abans no els impactaven tant, ara hi ha un tal Leo Messi que juga a la MLS. Correcte.
0: Sí, si no tenim el Leo per aquí no val la pena continuar la competició.
1: Això ho has dit tu, però suposo que té alguna cosa a veure, no? I el fet de que es jugui a Estats Units, un dels tres països, condiciona també que la lliga professional d'aquest esport tindria poc sentit, sincerament, que es jugués mentre està passant l'altra competició.
0: Xavi, de seguida entrem en matèria, però deixa'm passar un moment per Malta. Ubac, s'ha acabat el partit pel tercer lloc, qui ha guanyat?
3: El Sant Andreu al final 9-11, parcial de 2-0 per segellar el bronze per a les altrauenques, que tanquen amb bon regust de boca no només aquesta participació a la final a 4, sinó el que ha estat un cicle triomfal que va culminar amb les Champions assolida amb el títol de l'any passat. En canvi, cares més llargues del Mataró, que atorgava molta importància també a aquesta final pel tercer i quart lloc. Les maresmenques, una altra vegada amb les mans buides en una final a 4, mai han aconseguit el bronze. El sostre ha estat un segon lloc ara fa 3 anys en perdre la final contra el Sabadell. Final del partit, doncs.
0: Doncs el Sant Andreu, tercer millor equip femení d'Europa, segon a la Lliga. El Mataró s'ha quedat amb la quarta plaça continental, però té el premi, va tenir el premi de guanyar la Lliga. David, després tornem amb protagonista del Barceloneta masculí, que demà juga en la final, d'acord?
3: I tant, fins ara, doncs.
0: Xavi, negoci de Mundial. Estem flipant en la distància amb els preus de les entrades. Vaja, per la inauguració d'ahir a Mèxic, crec que el galliner, la més barata, se n'anava a $750. Ja no m'enfilo més amunt, eh? Em quedo en les més barates perquè us en feu una idea. Pel debut d'Espanya, si la Sònia no em corregeix, ens n'anàvem, jo crec que 900, la més barata. Vaja, nosaltres que som a l'altra banda de l'Atlàntic, Xavi, flipem, però no sé si tu que ets allà tot, que cada dia et semblen preus raonables d'acord amb el que es porten en esports de Nord-Amèrica.
1: Que m'hagi acostumat a una sèrie de coses no vol dir que em semblin raonables.
0: Ja t'entenc. No, quan dic raonable vol dir que sigui el que s'estila, és a dir... No. No vull comparar, però per un partit de l'Inter m'imagino que no claveu 700 euros la més barata.
1: No, la més barata no. Algunes sí, n'hi ha de més cares també. Sí que és veritat que la forma amb què la FIFA ha orientat aquest Mundial és molt, molt mercantilista. És a dir, realment han passat doncs, de 64 partits a 104, i això és una barbaritat, augmentant de 32 a 48 equips. I és veritat que el que es paga als Estats Units, no et puc dir al respecte de Mèxic o Canadà, és una barbaritat. Si això li sumes, i ahir ja en parlaves ara del partit d'ahir a Mèxic, no? Que és un fet, com et diria, històric, no? Que és com uns Jocs Olímpics, la inauguració d'uns Jocs Olímpics. Evidentment això fa que t'alteri tots els números, per dir-ho d'alguna forma. Ara, per un partit regular, com aquell que diu, o de fase de grups, que et cobrin 900 euros la més barata, ho he vist, però no em sembla raonable, em sembla caríssim.
2: La reflexió que feia Infantino, Xavi, era que aquí als Estats Units el mercat secundari és legal, i que, per tant, ell deia, si les posem més econòmiques, de tota manera acabaran en aquest mercat secundari, i aleshores diríem que el marge se l'enduran ells, però també les entrades seran igual de cares.
1: No, però... No,
2: o sigui, tu creus que això és... Que...
1: però que el mercat secundari sigui legal és un tema pur i durament capitalista que, a més, contradiria això que diu el president o que comentes que ha dit el president de FIFA. Nosaltres, aquí, les entrades que nosaltres venem en el mercat primari, evidentment, el mercat secundari, com bé diu, és legal, però nosaltres també tenim un benefici d'aquesta venda del mercat secundari. Per tant, és una informació que no et serveix d'excusa, m'explico? És a dir, tu fas diners del preu al que vens, però és que a sobre, com que el mercat secundari és legal, tu també fas diners d'aquest mercat secundari. Per tant, si això és una excusa per ficar els preus alts, no ho acabo d'entendre. M'he explicat?
0: Sí. Bé, en tot cas, tu que... No sé si tens informació directa, però com a mínim estàs a prop d'una de les seus. Et fa la impressió que veurem camps buits o que més o menys ho aniran omplint?
1: A veure, nosaltres ja vam passar pel que va ser el Mundial de Clubs de la FIFA l'any passat, que a més nosaltres hi vam participar. A veure, jo dubto que veiem camps molt buits. Hi haurà partits, justament pel fet d'haver ampliat el 50% el número d'equips, hi ha seleccions que són menys atractives, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, per una altra banda, nosaltres hem tingut la selecció d'Escòcia, i Escòcia ara jugarà a Boston contra Haití, i ja et dic jo que per un escocès això és com si fos la final de Champions del Barça, no?
0: És a dir,
1: Que això també et fa que hi hagi molta gent que per primera vegada veurà les seves seleccions. El que passa que, clar, seleccions com Cap Verd o Curaçao, no sé quin poder econòmic tindrà la gent del país per viatjar allà, o si ja estan dins d'Estats Units per pagar l'entrada més barata a $500.
0: És que els escocesos poden, m'ho invento, poden arrossegar 30.000 tios, però Cap Verd segurament no.
1: Llavors,
0: és que aquesta era l'altra pregunta que et volia fer, si com a producte ampliar-lo tant no li fa perdre valor.
1: Jo crec que en part sí. Des d'un punt de vista de negoci, crec que tens raó i que, en el fons, tanta oferta en aquest sentit doncs t'acaba disminuint la demanda, per tant, el valor. Però, clar, aquí ja es comença a barrejar moltes coses. No diem que l'esport també és negoci, però que l'esport també és política.
0: Yeah.
1: Com més gent estigui contenta amb el que tu fas dins de una institució com la FIFA, doncs millor per tu des d'un punt de vista de representació política. No hi ha més. Aquest cop juguem a 3 països, el següent mundial serà 6 països, 3 continents, és veritat que es va fer lo de Corea-Japó, però clar, arriba un punt també que fas més content a més gent, més federacions et recolzen, i després aquí és aquest difícil equilibri entre el poder, el fet de fer-ho accessible i, evidentment, la sostenibilitat des d'un punt de vista econòmic. El Mundial masculí, per la FIFA, és entre el 80 i el 90% dels ingressos de FIFA.
0: Mm.
1: Per tant, ells van aquí a munyir tot el que poden. No, ara bé, a mi em sembla una animalada certs preus. També et dic, pels partits importants, estarà ple. Estarà ple, i per tant se li haurà de donar la raó o al mercat o als organitzadors. Ara, és veritat que quan tu mires d'entrada, on està el límit, no? Seria la pregunta.
0: És que jo avui això ho pensava, que ja sé que el capitalisme funciona així, que el futbol evidentment és un negoci, però no, si hi ha una competició que t'imagines que és del poble, justament és un mundial, i vaja, fins al punt que ahir la presidenta de Mèxic, ho explicava abans la Sònia, va dir, no, jo no vaig a la inauguració perquè em sembla una vergonya el que demanen per entrar al partit. Vull dir que potser al final tensa la corda. A mi, és que sempre me'n recordo del García, que deia, és que van a matar el futbol. Jo crec que no el mataran perquè és impossible matar el futbol, però que la gent se'n desenganxi és un perill que a mi em sembla raonable.
1: Sí, a veure, aquí jo estic d'acord amb tu, és a dir, que arriba un punt que és veritat que sempre hi ha gent disposada a pagar-ho, però quin és el cost d'això? El cas de la presidenta de Mèxic, la Sheinbaum, em sembla que és... A veure, aquí també hi ha un nivell de populisme
0: polític
1: espectacular.
0: Evident.
1: Ets la presidenta de Mèxic, per la mort de Déu. És a dir, una cosa no treu l'altra. però sí, sí que és veritat que, i avui justament amb altres temes, ho comentàvem, no? On està el límit, no? Perquè sí, si tu poses preus cara, la més barata, per lo que dèieu en el Mercedes-Benz d'Atlanta o com ni diguin de l'estadi, em sembla que no hi poden haver marques, està a $900, és arrel de la demanda que hi ha hagut. Perquè si amb una capacitat de 70.000 persones les entrades mitja, ja no més barata, fos de $900, estaríem fent $60 milions només en ticketing aquest partit. No tindria sentit. Mm. És a dir, la demanda està allà, hi ha gent que es gasta això.
0: Sí, sí,
1: ara, la teva pregunta és molt pertinent, no? És a dir, on està el límit? Perquè, clar, si això va de que només pot anar a veure el futbol o veure el futbol en els estadis la gent que té calés, bueno, perd una mica l'essència, totalment d'acord. Mm. En el Mundial de Clubs de l'any passat, si us en recordeu, van fer una cosa que era com un híbrid, perquè era, podia ser molt car o no anar a veure els partits, però veure-ho per la tele era gratis. Ho tenia d'Azón i era gratis. Saps? Vull dir que després dius, bueno, com a mínim, l'espectacle en directe potser sí que puc entendre que ho porteu a aquest nivell, però després, com a mínim, no, que la gent hi tingui accés per una altra banda. Però em sembla uns números brutals. I espereu els de la final, eh? O sigui,
0: sí.
1: O si hi ha una Argentina-Portugal, enriu-te'n dels preus que estàs veient ara.
0: Per què Argentina-Portugal? Perquè que són les colònies més representades.
4: Cristiano Messi.
0: Val. No, ara estava pensant. És que no em constava que hi hagués...
1: No, sí? Però vull dir que home, aquí mateix, a Miami, tenim un Portugal-Colòmbia, que em sembla que és un dels partits més cars de fase regular de tot el Mundial.
0: Bueno, és que és un dels pocs partits amb cara i ulls de la fase regular, sí, de la primera fase.
1: Bueno, i se t'ajunta que és Miami, se t'ajunta que és Colòmbia, amb tota la colònia colombiana que hi ha, Portugal, Cristiano Ronaldo, és a dir, doncs imagina't si coincideixen una Argentina-Portugal o els partits de semifinals, finals, quarts de final, els preus que veurem, prepareu-vos.
0: És a dir, tu creus que un Cristiano Messi ho peta més ara mateix que, jo que sé, un Messi Lamin, que també té un cert morbo, jo que sé, o una reedició del Messi Mbappé de la final de Qatar? La gallina dels ous d'or seria Cristiano contra Messi, eh?
1: Jo no en tinc cap dubte.
0: Molt bé.
4: Jo també ho crec.
5: Jo també.
4: L'última vegada.
2: Clar, seria històric.
5: De Last Dance.
1: Home, però de Last Dance, però ja no Netflix, o sigui, és directe. és espectacular. O sigui, la imatge de Cristiano amb el 7 de Portugal, el braçalet de capità, el 10 d'Argentina amb el braçalet de capità sortint del túnel, jo crec que és una imatge que bueno, no sé, és que em sembla fascinant si es dona. Imagina't els preus de les entrades aquell dia, sigui on sigui el partit, si poden coincidir, que no sé si poden coincidir.
0: No, haurem de... La veritat és que el quadre...
4: A quarts de final poden coincidir, si queden.
0: Imagina't. Que bé va tenir el Sergi, sempre que ve amb el seu paper de diari.
4: Hem hagut de fer la porra i aleshores...
1: Sergi, i a quin estadi seria o a quina ciutat seria?
4: Aquí, perquè tenia el quadre aquí.
0: L'estan pentinant. Aprofito per dir que ha començat el Liceu Igualada de la final d'hoquei patins i l'Igualada no ha començat gens bé. 5 minuts de partit i ja guanya el Liceu per 2-0 i que tampoc van gens bé les coses per la penya a València, que a l'inici del segon quart, Palma de 18. Hosti, noi, 33-15 pel València. Ho has trobat, això?
4: A Kansas, seria.
0: Home.
1: Quart imagina, al Arrowhead, no? Que és on juguen els Kansas City Chiefs. Nosaltres hi vam anar amb Inter Miami i l'estadi és enorme. 75.000 persones, em sembla que hi caben, imagina't.
0: Allò que en dieu aquí dels mercats, Kansas City no seria un gran lloc, no? Vull dir que no crec que sigui un hub de turisme.
1: Sí, si es dona, ja jo crec que... jo crec que les entrades barates no seran. Si hi ha un Portugal-Argentina-Kansas.
0: Molt bé, home, també és veritat. Ja sé que el sorteig va com va, però si hi ha un Cristiano Messi a Kansas... vull dir que és un partit
4: no
0: per jugar-lo a Nova
4: no
0: York. En fi, que avui hem volgut mirar el Mundial des del vessant del negoci. Ho hem fet amb el nostre expert amb qui segur que anirem parlant durant el Mundial. Xavi, una abraçada, gràcies.
1: Aquí estarem, gràcies a vosaltres.
5: Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costa.
0: Oriol, faci els honors.
6: Avui tinc un tall, però no és aquest programa.
0: Com?
6: Que avui tinc un tall, que ara posarem...
2: Vens amb un audi incorporat, eh?
0: Exacte, sí. Sí, però estàs professionalitzant molt, això.
6: Però no és d'aquest programa.
0: No és d'aquest programa.
6: És del programa de la tarda, del Garriga.
0: Sí, vols hostiar al Garriga?
6: No.
0: Ah, no. Em vols hostiar a mi?
6: Exacte.
0: Ah, molt bé. Okay. Doncs vinga, vinga,
6: va. Som-hi, va.
2: La trobaràs a faltar o no?
0: Home, no t'ho pots imaginar. Però
7: li vols enviar un missatge? Li vols enviar, ara que no ens escolta, li vols enviar un missatge a la Sònia?
2: Una dedicatòria, va.
0: Sí, home, que vagi bé el vol i dimecres puntual a les 7.
2: Perquè sou germans. Ah, ja, ja, ja. O què? És que... És al·lucinant. És que de veritat.
7: Sort que la Juliana ja li ha fet el seu comiat com mereixia.
2: És que jo l'adoro, la trobaré a faltar cada dia de la meva vida, fins que la vegi.
7: El Costa no fallarà, ara ve el tot Costa.
8: Home, podria estar estat una mica més
2: carinyo. Costa, que sempre ens a la caneta.
8: Sònia, què et va semblar? Ho has sentit o no?
2: No, ho he sentit com ho has enviat tu avui. O potser... No ho recordava, en tot cas. Però sí, és així, estem acostumats.
9: Està acostumada,
2: no passa,
9: ja.
2: Però... No passa res, estic molt acostumada. Parlant, aquest és el tracte que reu habitualment.
8: La Juliana se l'estima infinitament més a la Sònia que tu, per exemple.
0: Perquè l'ha tractat menys. Això...
8: No sé, jo estava al cotxe i m'ha semblat molt poc carinyós.
0: Segurament no ho vaig tenir.
8: No, tampoc és una declaració d'amor, però...
0: No vaig tenir el comiat més càlid, però és que tampoc estem parlant de la persona més càlida del món. Vull dir que ara...
2: Això també és veritat. Venia, no, jo el disculpo,
0: venia
2: no passa res.
0: Retreure...
2: No li tinc en compte.
0: Això és el pitjor que he fet Frankie aquesta setmana?
9: Bueno, a ell li va semblar malament.
8: A tu què et sembles, Gemma?
9: Pues que estic acostumada com ells. Aquesta està de l'una cap a l'altra. Molt acostumada. No és el pitjor que he sentit.
2: Que són molts anys, ja.
9: Ni molt menys.
2: Són molts anys.
4: La rutina, no la rutina.
0: És cert que ens hem dit coses molt pitjors i que per sort no ha sortit a la ràdio. Molt bé. Dit això i feta la crítica corresponent, ja sabeu que els divendres, no, el dia que ve l'Oriol a fer la seva secció de Torracollons, sortegem una samarreta gentilesa dels ximplets.cat. La de Torracollons
8: professional. M'encanta la que portes avui.
0: Sí, avui duc la de No m'atabalis, que és la meva preferida, t'haig de dir, perquè és un missatge per la gent que em vaig creuant i que no tothom respecta.
8: Això és veritat, la gent atabala molt.
0: Sí, totalment d'acord, sí. Però així és la vida. Per això el Pere i el seu equip van dissenyar aquesta samarreta. Nosaltres la que sortegem, per regla general, és la de Torracollons professional, que serà pel primer que truqui al 93-201-7474.
2: I una tassa joc, que sempre te'l descuides. Una tassa joc, també, que també diu Torracollons professional.
0: Molt bé, doncs... ara la Núria està parlant pel telèfon, de seguida coneixerem el guanyador. Estem pendents d'anar cap a Colònia, de fet, crec que tinc el Salmurri des de la opening party.
10: En plena opening party, al costat del Dani Fernández. Dani, què tal, com estem?
11: Hola, bona tarda.
10: I de Liam Barrufet. Ian, què tal?
12: Hola, què tal, molt bé.
10: A veure, diuen sempre que la primera vegada no s'oblida mai, i som a les portes de la vostra primera vegada.
11: Sí, correcte, esperem que no s'oblidi mai perquè és un molt bon resultat.
10: Com van els nervis, Ian?
12: Bé, de moment bé, estem tranquils i bueno, gaudint de tota la festa de Colònia i esperant ja el partit de demà amb moltes ganes.
10: Sí, estem tranquils, és a dir, un divendres en l'opening, després de tota la temporada esperant aquest moment, pots estar aquest puntet de tranquil?
12: Oh, de moment sí, no em fiquis més nerviós de lo que pugui estar. Però sí, de moment bé... Segur que aquesta nit i demà ja vindran més nervis, però de moment gaudint de tota aquesta festa i esperant que arribi el partit demà amb moltíssimes ganes.
10: No sé si, Dani, viure això ja és viure un somni que tu havies pensat de patir.
11: Sí, no, tens tota la raó. Al final és el somni de qualsevol nen que comença a jugar amb vol. L'Anxa s'ha establit com la catedral de l'handbol, és la vena que tothom vol participar i res, avui estic complint un somni, però espero que aquest somni es pugui allargar tot el possible.
10: Els oients que no ho sàpiguen, vosaltres dos compartiu posició, és a dir, esteu competint, també. No sé si l'extrema esquerra del Barça és una mostra que la competitivitat, la competència, també pot ser empatia i també pot ser complicitat.
12: Clar, jo crec que nosaltres tenim una competència sana on els dos volem millorar per ajudar l'equip. Crec que portem coses molt diferents. Al final crec que som bons amics, bons companys, i això ajuda l'equip també.
10: I en quina és la millor virtut del Dani?
12: Home, pues que és boníssim. Es fot tot i és molt rapidíssim.
10: Dani, la millor virtut de l'Ian?
11: Que és molt bona gent, els braços molt llargs i és un defensor increïble.
10: A disfrutar, nois.
12: Moltes gràcies.
0: El Salmurri...
9: Ja veig el pas al Salmurri en... Sí,
0: és el seu parc d'atracció.
2: És el seu dia preferit de l'any, és avui, eh? Parc, sí. No és la Final Four, és avui.
0: No, no, totalment. Ell aquesta nit ja podria tornar.
2: Sí. Bé, no, perquè ja després hi ha el partit pel tercer i quart lloc, que també li agrada molt. Però...
0: també. Bé,
9: això ho ha dit en
10: segona. No sé quin problema teniu. No sé quin problema teniu. Què us passa?
0: No, no.
10: La gent que gaudeix la vida no us cau bé.
0: Ens crida l'atenció el teu gaudi en aquest esdeveniment concret, però vaja, vull dir que jo estaria emocionat amb la semifinal de demà.
8: Jo puc donar fe que hi ha anat molts anys i per mi també quan hi anava, tres dels millors dies de l'any.
0: No, però nosaltres...
2: Tota la feina al foro entenem.
0: Estem centrats en l'opening party, que és el motiu de
8: discussió. Ho munten molt bé.
10: Clar, home, primer ho munta molt bé, segon, són gairebé les 9 de la nit i, per tant, diguem-ne que no em doneu molta feina avui. Jo demà tinc un dia de molta tensió laboral, sí. Vull dir, per tant, avui és un dia una mica més de tot més baix, de més relaxat, avui la cosa flueix més, saps?
4: La missió que tens és molt important, Salmurri?
10: Sí, home, sí.
4: És guanyar la primera final allà contra un alemany, que no s'ha guanyat mai la final contra un equip alemany, i portar la 50a Copa Europa a Barcelona.
0: Doncs ja està. No,
9: res de relaxació, que... Vamos,
0: és un encàrrec menor. Al costat del Salmo, el comentarista dels partits d'handbol a Catalunya Ràdio, el Viran Morros. Hola, Viran.
13: Molt bona tarda. Espero que a mi us porteu una mica millor, eh?
0: Mola més,
13: clar. El Salmurri el teniu aquí.
0: Bé, cadascú acaba tenint el que es mereix, efectivament. Viran, a tu t'agradava més l'opening party o quan jugàveu?
13: Quan jugàvem.
0: Quan jugàveu, eh? Ja, no, si és el normal.
13: No m'agradava gens. No m'agradava gens.
0: No t'agradava gens?
13: No. Era...
2: No, perquè venia allà
13: per nosaltres, personalment és entre cometes, deixar d'estar concentrat, deixar de perdre una mica aquest punt de l'hotel, de la calma i molta estona de peu també, la veritat.
0: Vaja, el que seria una merda. És curiós.
13: Però són coses que s'han de fer. És part de, sí, és part de la feina. És part de la feina.
0: Molt bé, doncs escolta, deixem l'opening party i virem a demà a les 3 Magdeburg-Fuxe, a les 6 el que ens interessa, evidentment, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, aquest Aalborg-Barça. Viran, el Sergi Soler acaba de manifestar la responsabilitat de portar un altre Champions cap aquí, com ho veus?
13: Veig una Champions molt igualada. És cert que poder aquesta primera semifinal, el Barça és favorit, per mi clarament favorit. Veig que el Barça és un equip superior en quant a rotació, en quant a efectius, en quant a consistència de tota la temporada, però la final serà una altra pel·lícula. Però, com sempre dic, aquí, aquests dos dies, i a l'Uri, que hi ha estat, ho sap bé, s'ha d'anar pas a pas, i el primer partit serà complicat, tot i que veig el Barça favorit.
0: Tu, Salmo?
10: Sí, jo la veritat és que mirant-me i remirant-me l'Aalborg no em surt la manera en què el Barça se li pugui escapar la semifinal. Clarament crec que Barça, Fuxe i Magdeburg són tres equips molt diferents i que són molt bons i per mi els tres millors d'Europa, jo l'Aalborg el veig en un altre nivell.
0: Posats a demanar, que no ho podrem fer nosaltres, però si us haguéssiu de demanar un per la final, preferiríeu el Magdeburg o el Fuxe?
10: Mira, per mi és millor equip el Fuxe, però el Barça, el Magdeburg, el té atrevessat.
0: Aquest any, per això, el va guanyar la Golden Globe, potser? No.
4: Aquest any va perdre d'un, que va fallar un penal, sí, a l'Aleix.
10: El Magdeburg va guanyar el Barça al Palau i el Barça va guanyar a Alemanya. Però també és veritat que els alemanys, la fase de grups de la Champions...
0: Però us deia, us parlava del...
4: El Globe va ser al vespre, no?
0: Ah, m'equivocava.
10: Sí, exacte.
0: Sí. Ah, doncs el Magdeburg va guanyar el Barça l'any passat? Hi ha un any que van palmar amb el Magdeburg.
4: Van robar semifinals.
0: Però ara esteu parlant de la Champions o de...
4: La Champions.
0: Ah, molt bé. Doncs el Magdeburg no ens va bé. Per tant, demà heu de mirar perquè tot vagi sobre rodes. Evidentment que el Barça guanyi i que abans ho hagi fet el Fuchs. Estem d'acord, Viren?
13: Sincerament, no em preocupa gens la final. Qualsevol dels dos equips seran molt, molt, molt complicats. L'important és demà. L'important és estar a la final i el rival ja vindrà.
10: Escolta, que ja no ets jugador, Vull dir, ja et pots deixar anar, vull dir, no passa res.
13: No, realment veig dos equips molt, molt igualats, molt complicats, diferents característiques. És cert que al Magdeburg se li ha complicat molt els últims anys al Barça, però el Fuxer també ens va guanyar ara fa dos anys a una Superglob a la semifinal i bé.
0: Saps què passa, Salmo? Que ara no és jugador però és presentador de l'Iara que i llavors adopta un paper més institucional, però...
10: Sí, li haurem de baixar una miqueta els fums perquè el noto ja molt pujadet, Noto molt pujadet.
0: Molt bé.
2: Ja, doncs, Viran, què et sembla? Ara ja torno tractem malament el Salmo,
13: Sí, continueu així, home.
0: El Salmo Rill i el Viran Morros amb el Sergi Camp seran els nostres ulls a Colònia, d'on esperem que en tornin amb una nova Champions pel Barça d'handbol. Salmo, Viran, gaudir del que queda d'Opening Fest i sobretot a...
10: Opening Party, sí, no ens sap greu, diguem les coses pel seu nom.
0: L'Octoberfest. Apa, a dormir, bona transmissió demà.
10: Apa, li, adéu-siau.
13: Moltes gràcies.
14: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
15: Pista número 5.
16: Aquest partit es va disputar a Yokohama, al Japó, el 2002. Quin partit és?
0: És la final del Mundial de Japó, Brasil-Alemanya.
16: Que va guanyar a Brasil amb dos gols de Ronaldo.
0: Sí, amb una cagada tremenda
16: d'Oliver Kahn. Correcte.
0: El Sergi s'ha equivocat perquè...
16: S'ha equivocat per
4: la final anterior.
16: Sí.
0: La del 98, el França-Brasil.
16: El guanyador d'aquests tres punts avui és l'Oriol Domènech. També s'emporta un punt al Ferran Correas, que m'ha enviat el nom correctament, i el nostre oient que s'emporta aquest magnífic regal és el Jordi Vila, que s'emporta aquesta magnífica ampolla de cava 1917 de Cellers Maset, cava de guarda superior, Gran Reserva Brut Natura, reconegut com el millor cava del món del 2025. Cap allà que va, cap a casa del Jordi Vila.
0: Doncs enhorabona al Jordi Vila, també a l'Oriol Domènech. Avui no puc dir el mateix de la Gemma i del Sergi. Gràcies, tutora.
16: Fins ara.
0: Gràcies, Oriol, Sergi, Gemma.
2: Un plaer.
0: Sònia, fins ara.
2: Fins ara.
0: Fins dilluns.
2: Fins dilluns, perfecte. Bé, ara al club ens sentim, no?
0: Crec que avui m'han donat festa, però...
2: D'acord, bé, jo hi seré. Però bé, ens veiem al club de la mitjanit.
0: La Sònia, efectivament, a partir de les 11, al Mundial, al club de la mitjanit, amb el Xavi Campos al davant i, evidentment, amb la Sònia des dels Estats Units, amb el Ricard Torquemada, amb l'Àlex del Mas, vaja, per no perdre-s'ho després d'aquest partit que jugarà a les 9 al debut de la selecció canadenca. Fins ara, Sònia.
2: Fins ara.
0: Farem una pausa i hem de continuar repassant la resta de l'actualitat esportiva del dia. Hem de parlar del Girona, de l'Espanyol, del Sabadell, d'encara un altre cop de waterpolo. Ara venim.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
18: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Vols estudiar una enginyeria?
20: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
19: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
20: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
21: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
22: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
1: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
3: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
23: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
24: Evitem el soroll.
25: Ens allunyem de les estridències.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
25: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
26: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
24: Un informatiu sense presses.
25: Per donar context als grans titulars.
26: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
27: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
28: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
29: I la gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
26: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.
0: Vine-me a buscar, sisplau. Vine-me a buscar. Tocats, 3:15 del vespre. Malament la penya, perd de 17, ara de 15 a València, 54-39, a 1.5 pel final, pel descans. Malament per l'Igualada, que perd la final de l'Hockey Lliga per 3-0 a la pista del Liceu, quan queden 8 minuts pel descans. Eduard Sola, bona tarda.
30: Hola, què tal? Bona tarda.
0: El Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de cara a la temporada vinent, tot i que el nom ja ens sonava.
30: Sí, és el davanter ucraïnès de 21 anys i 2.04 d'alçada, Oleksandr Pishur. Ha firmat per 5 temporades, per tant, és un fitxatge a llarg termini per intentar que els hi surti bé i poder fer alguna venda, com per exemple va passar en Dobbik, i us he explicat que fa 2.04. No és a hores d'ara el jugador més alt de la Lliga, perquè el jugador més alt de la Lliga és el porter del Mallorca, Lucas Bergström, que fa 2.05, però sí el jugador més alt de camp, perquè fins ara en tota la història havia estat un jugador iborià, 2.03, Lassina Traoré, que havia jugat a l'Sporting de Gijón la temporada 16-17. Pishur, amb un traspàs al voltant d'un milió d'euros, prové de l'Eto'o de la Lliga Hongaresa, ha estat en 3 clubs diferents, és internacional amb la selecció del seu país, on coincideix amb l'altre ucraïnès, el porter Vlad Krapitsov.
0: De l'entrenador encara no en sabem res, eh?
30: No, perquè continuen encara algunes banquetes pendents de primera divisió, continua encara el playoff per Rubi, van eliminar el Castellón, que també tenia una molt bona pinta amb el seu entrenador Pablo Hernández, però que pràcticament fins que no tinguin les banquetes ocupades, l'Elx o el Rayo Vallecano, fins aquí no sabrem quin entrenador podran acabar agafant.
0: Gràcies, Edu.
30: Adeu.
0: Sintonia d'Espanyol reservat, perquè avui ha sortit del forn el capítol d'aquesta setmana. Hola, Sergi Andreu.
31: Què tal, Costa? Te'l resumeixo molt ràpidament. Són dues grans històries relacionades amb l'Espanyol. Una, representada per Tommy Encono, hem parlat amb el porter de l'Espanyol i hem parlat amb ell a propòsit dels mundials en què va participar i hem esbrinat quants pericos, sent jugadors de l'Espanyol, han disputat algun cop algun mundial. En són uns quants, i l'experiència d'Encono doncs és realment interessant de sentir. Bàsicament, Mundial del 82 i Mundial del 90. Però no només això, sinó que també hem anat a buscar a La Corunya Dagoberto Moll. Segurament molts aficionats no sabran qui és. És l'exjugador de l'Espanyol, viu més veterà, 98 anys.
4: Español, pues en el Español jugué poco, sí.
6: Solo jugó partidos de Copa en el Español.
4: Y jugamos la final justo contra el Barcelona.
6: Contra el Barcelona en Montjuïc.
31: Dagoberto Moll va jugar amb l'Espanyol fa 70 anys, aquella final de Copa a Montjuïc contra el Barça del juny del 57, amb Franco a la Llotja.
0: Caram.
31: Testimoni fascinant, el d'aquest exjugador encara viu i encara amb força memòria per recordar alguns dels seus moments a l'Espanyol.
0: Gràcies, Sergi. Adeu. Pendents del capítol, vaja, sempre recomanem a l'Espanyol reservat. Roger Bosa, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
0: I també pendents del Sabadell, que demà juga a Zamora l'anada de la final per, del play-off d'ascens a segona divisió.
7: Sí, per tant, té a prop tornar al futbol professional 5 anys després. Només li queden 2 partits per fer-ho. El primer demà en aquest partit d'anada a Zamora, a l'estadi Ruta de la Plata, i mentrestant el tècnic arlequinat Ferran Costa apela al sentiment.
8: És qüestió del que respiren el dia a dia a la ciutat. Està ple de nenes i nens amb la samarreta del Sabadell. I això és brutal. És brutal perquè aquest sentiment, com diu el nostre himne, s'ha de transmetre i s'ha de transferir dels més grans als més joves.
7: El Sabadell, que ve d'eliminar el Madrid Castella remuntant un 2-0 a la tornada, el Zamora ve de superar un altre filial, el Villarreal ve a la pròrroga, demà el partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira, el Sabadell, per cert, acompanyat de més de 250 aficionats.
0: Gràcies, Roger.
7: Adeu.
9: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
10: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós.

0: Atreveix de sentir. Més informació a toyota.es.
1: Tram, sprint final, recta final del Tot Costa per anar cap al circuit de Barcelona-Catalunya. Oriol Rodríguez, bona tarda.
2: Bona tarda, Costa.
1: Avui primers entrenaments lliures d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya.
2: Sí, molta igualtat en aquests entrenaments lliures. Norris, que ha estat més ràpid per davant de Russell, Piastri també hi ha aparegut per allà. Els separen, res, tot just 8 mil·lèsimes. Per tant, la degradació dels pneumàtics serà clau, perquè avui ha fet molta calor al circuit de Barcelona-Catalunya. El circuit, per cert, ha penjat el cartell d'exaurides a les localitats. Sí. Hi haurà més de 125.000 persones aquest diumenge. I durant els primers entrenaments lliures hi ha vist un fric. He pensat, aquest fric, quan estaven ensenyant per la televisió, qui deu ser, un paio amb la carota de Spiderman a la tribuna principal... I després hem descobert que era Kimi Antonelli, el líder del Mundial, que no ha participat a la primera sessió d'entrenaments lliures, ha decidit posar-se una màscara de Spider-Man i veure aquests entrenaments des de la tribuna principal. Però clar, això ho hem sabut després, que era l'Spider-Man que han enfocat a través de les càmeres de televisió.
1: Oriol, demà els entrenaments oficials a quina hora?
2: A les 4 de la tarda es podreu seguir en directe pel Tot Gira. Abans, a partir de quarts d'una de migdia, la darrera sessió d'entrenaments lliures. Veurem si aquests 50 graus que hi ha a la pista demà es tornen a repetir. Per tant, la degradació dels pneumàtics pot ser clau aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Oriol.
2: Una abraçada.
1: I de la Fórmula 1 al waterpolo, perquè també demà es juga la final de la Champions, la masculina en aquest cas, amb un representant català abans d'aquest partit històric per l'equip mariner. El David Ubach a Malta ha pogut parlar amb un dels jugadors del Barceloneta. Aquesta és la conversa que ha mantingut amb el Bernat Sanahuja.
3: Bernat Sanahuja, bona tarda i felicitats per l'accés a la final, que no es diu cada dia, això.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
3: Veniu d'un partit, una semifinal molt i molt exigent contra l'actual campió de les dues últimes edicions, ni més ni menys, el Ferencváros, però molt patida als penals. Mentalment, com ho reforça això per la final de demà contra el Proreco?
4: Bueno, sabíem que Ferencváros era potser el favorit del títol. Crec que nosaltres teníem clar que havíem de fer el nostre partit. Sabíem que, òbviament, si era competit seria fins al final. I res, crec que això ens dona més un impuls una mica més extra per afrontar demà la final. Jo crec que no estàvem pensant en el possible rival, qui vingués era el que tocava, i això, com ahir, centrar-nos en la nostra feina i ja està.
3: Per part vostra va ser un exercici d'exigència mental, de resiliència, perquè guanyàveu de 3 al descans, un partit que ho esteu fent tot perfecte, que deixeu el Ferencváros amb 3 gols a la segona meitat. Bé, els àrbitres comencen a collar... Us veieu de cop per darrere en el marcador dues vegades d'un gol, us sabeu empatar i duro els penals i us classifiqueu. Demà caldrà tenir aquesta mateixa fortalesa, no?, per jugar contra els italians.
4: Sí, bueno, com tu dius, és això. Ja teníem al principi el partit controlat, sí que se'ns en va anar una mica. Vam encaixar algun gol que podíem haver evitat. Però bueno, també parlo una mica de la maduresa d'aquest equip, de tot i anar per darrere, que tot el partit per davant, se't fiquen ells per davant, saber jugar amb calma, defensant i aprofitar l'últim o de més per empatar. I els penaltis, bueno, és loteria, aquest cop va caure al nostre costat, però bueno, com tu dius, és demà intentar seguir aquesta línia, de sobretot estar molt concentrats en defensa, i en atac crec que tenim suficients xutadors per anar fent gols.
3: I el tema del desgast físic, com pot influir? Ho dic perquè teniu un dia de descans entremig, el d'avui, no? Us aneu entrenant, però ells van tenir una semifinal més còmoda, amb un marcador més ampli, diguem-ho així. No diré fàcil, però sí que de seguida es van posar el marcador de cara, van poder potser gestionar més els esforços. Això pot ser un factor que decanti la balança, o en un partit així en què ja és l'últim, es dona tot i ja està?
4: Jo crec que és més el segon. Són 32 minuts, després ja tindrem temps per descansar. No podem estar pensant en que estem cansats. Donar, quan estiguis, encara que siguin 2 minuts, donar el teu 120% i ja està.
3: Ells són el Proreco, l'equip amb més títols, que aquest any ha tornat amb força, jugaran la final. Si tu haguessis de destacar, fins on puguis dir, quin factor pot decantar el partit i el títol, cap a on apuntaries?
4: Sempre, com et dic, la defensa. Al final som un equip que jo crec que aquesta temporada hem crescut molt, sobretot en aquest aspecte. Que ahir el Ferencváros marqués tants pocs gols parla molt bé de nosaltres. I això, portar el partit a un ritme molt alt, a desgast físic i intentar ser superiors en ells.
3: Bernat, doncs moltes gràcies i molta sort de cara a aquesta final.
4: Moltes gràcies.
1: Aquesta final entre el Barceloneta i el Proreco és de...

0: Demà a les 9 del vespre el podreu seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio. 9:02, anem recollint abans de marxar. Recordar-vos que el València està guanyant de 13 al Joventut, 56-43. Aquest que escolteu és el Macià, que juntament amb la Lloberes està fent la transmissió íntegra del partit a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Joventut haurà de mirar d'aixecar aquest marcador. Ha estat clarament dominat durant la primera part per intentar empatar la sèrie que, com sabeu, domina l'equip valencià. Tampoc van bé les coses en hoquei. L'Igualada, a 2 minuts pel descans, està perdent 5-0 a la pista del Liceu. Recordeu que en waterpolo el Sant Andreu ha aconseguit el tercer lloc a la Champions femenina derrotant el Mataró en un partit que s'ha jugat aquest vespre. I també us recordem que durant el Tot Costa d'avui, al costat de la Sònia Gelmà, Chattanooga, hi hem tingut a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, a 3 dies del debut d'Espanya al Mundial. Serà dilluns en horari Tot Costa. Hem parlat de moltes coses, però sobretot de Lamin Yamal. I acabem aquí. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, amb el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem dilluns a les 7, aquesta nit a les 11, al Mundial, al Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos i companyia. Ens retrobem dilluns a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. President, què li ha semblat això de Bernardo Silva?
1: Que n'aprenguin.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, anuncia que les dues parts han arribat a un acord per al memoràndum d'entesa i que ja s'està treballant en els pròxims passos a seguir. El missatge de Shehbaz Sharif a la xarxa X arriba després que el ministre d'Exteriors de l'Iran digués també en una piulada X que mai s'havia estat tan a prop d'un acord. Un missatge que ha arribat a repiular el president dels Estats Units, Donald Trump, des del compte de la seva xarxa Social Truth. Més notícies, Txell Garriga.
4: La Unió Europea reprendrà dilluns les negociacions formals per l'adhesió d'Ucraïna i Moldàvia després que els 27 hagin donat avui llum verda a l'obertura del primer bloc de converses. Aquest primer grup de temes de negociació se centrarà en els valors i principis fonamentals que els dos països han de respectar per poder unir-se algun dia a la Unió Europea. Malgrat tot, les negociacions encara poden allargar-se anys i al final del procés la seva adhesió l'hauran d'aprovar per unanimitat els 27. Ucraïna vol sol·licitar la seva adhesió a la Unió Europea al febrer del 2022 arran de la seva invasió russa i les negociacions formals es van iniciar formalment al juny del 2024. El procés havia quedat bloquejat pel veto d'Hongria a mans de l'ultranacionalista Viktor Orbán i aquest bloqueig s'hauria aixecat amb l'elecció del seu principal oponent, Peter Magyar.
3: I Brussel·les manté les 3 hores com a retard mínim perquè els passatgers puguin reclamar compensacions. És un dels acords pactats en la reforma dels drets dels passatgers que fa més d'una dècada que es negocia. A més, les indemnitzacions continuaran sent les actuals, que varien entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància del vol. Dilluns s'ha d'aprovar l'acord a l'Eurocambra i podria entrar en vigor al cap d'un any. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, diu que la situació canvia poc però que cal saber en quins casos s'aplicarà la norma.
5: Norma en aquestes condicions, que es mantenen les distàncies i les quanties, no hem avançat, però no hem retrocedit. El que s'haurà de veure és la lletra petita, que és la clau de volta de tot aquest assumpte, que és quines seran les causes de força major.
4: El papa Lleó XIV està tornant a aquesta hora a Roma amb l'avió privat de la Casa Reial Espanyola després que l'avió que l'havia de portar amb la delegació vaticana hagi tingut un problema tècnic minuts abans de sortir. El pontífex ja era dalt a l'avió i a l'aeroport de Tenerife quan el comandant ha informat de la incidència.
6: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
4: Lleó XIV ha baixat de l'avió acompanyat del rei Felip i alguns dels cardenals que l'acompanyaven en aquest viatge oficial que avui s'acaba. En un primer moment, Ibèria havia anunciat que el vol es retardava mitja hora mentre que els tècnics intentaven reparar la incidència, però finalment s'ha optat per desembarcar tot l'avió i la companyia informa que s'ha enviat des de Madrid un altre parell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Roma. Mentrestant, el monarca s'espera a Tenerife fins que tingui un altre parell per poder tornar a Madrid.
3: I ara els esports amb Roger Bosà.
1: A la Lliga CB de bàsquet en joc des de les 8 al segon partit de la penya a les semifinals del play-off pel títol contra el València. El descans perd de 13, 56 a 43. El primer partit el van guanyar els valencians en una eliminatòria el millor de 5. Aquest partit el podeu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui es disputa la segona jornada del Mundial de Futbol. Ara a les 9 ha començat el Canadà-Bòsnia a Toronto. El minut 2, empat a 0. Aquesta matinada a les 3, Estats Units Paraguai a Los Angeles. Avui ha passat pel tot costa el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que avança que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve, en el primer partit contra Cap Verd. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà a la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco.
2: Fins aquí les notícies.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: La foscor i tota la llum la retraten.

0: és pintora, escriptora, va néixer a Vila-real, València, però ja fa molts anys que la tenim per Barcelona. Tot el que pinta i escriu té un regús autobiogràfic, però li hem d'estar eternament agraïdes perquè despullant-se ella ha explicat la història de moltes de nosaltres. Parla d'abús, de violència contra les dones, de les pèrdues que ella ha viscut en primera pell. Podria haver-se quedat paralitzada, però no ha parat de moure's com una anguila, però aquesta no se'ns escapa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Paula Bonet, com estàs?
2: Molt contenta d'estar així amb tu.
0: Benvinguda a les dones i els dies. El que dèiem, que amb tot el que has viscut, podries haver-te quedat paralitzada, és a dir, inquieta.
2: Això és el que esperen que fem, no? Com som fortes. Sí, sí, però crec que no seria just. I a més tinc la sort, tinc el privilegi de tenir la pintura i de tenir l'escriptura, que pense que són ferramentes molt valuoses, no només per a denunciar, sinó també per a sanar. I això sí que és una cosa que sé que ningú em treurà mai. Encara que t'intenten treure la veu, la pintura acabarà parlant des d'un altre lloc i l'escriptura, evidentment.
0: T'he llegit amb el llibre de l'Anguila, justament, que vas treure fa uns anys, que des de l'ataca és com comences a entendre les coses, o alguna cosa així, deies, eh? Ara ho estic dient de memòria, però és a dir, que fins que no dibuixes, a vegades no entens el que et passa, i suposo que amb l'escriptura també passa una mica això, que escriure i pintar et serveixen per entendre't i per entendre el que et passa.
2: Sí, per a mi, pintar i escriure és no deixar de fer preguntes, una darrere l'altra, no? Amb el temps entès que la pintura és estar pintant i l'escriptura és estar escrivint, no? I que no puc pretendre mai que trobar quelcom definitiu, no? Vaig a intentar explicar-me millor. Habitualment, quan ens formem en belles arts o quan ens iniciem en el món de la pintura, pensem que pintar és fer-se amb una sèrie de ferramentes, no? Cultivar unes habilitats, fer servir la repetició, no? Per a interioritzar-les i per a poder tenir-les a l'abast sempre que les necessitem, i després pensar en una imatge i amb aquestes habilitats resoldre-la. Jo amb l'Anguila vaig entendre que pintar no era aconseguir resoldre una imatge prèvia, sinó que pintar era justament, m'ha agradat molt quan has començat a parlar, no? Que parlaves de llum i de foscor, trobar aquestes esquerdes a la foscor on es va filtrar la llum, no? Perquè no ens queda una altra. Hem de ser capaces d'il·luminar algunes parts fosques que malauradament encara estan en llocs terribles, però que jo sóc optimista i pense que a poc, perquè tot això s'ha de fer molt a poc, sí que anem desvelant, sí que anem descobrint territoris que no són el que semblen.
0: Tu, que ets una dona guapa, ho ets, eh? No, falses modèsties no, eh? Tu, que ets una dona guapa, ensenyes la lletjó del món, del que has viscut. És a dir, hi ha aquests clarobscurs, molt de Velázquez, en el sentit de... amb mi potser des de fora veieu bellesa, però dintre em passen moltes coses. Hi ha moltes textures dintre de la Paula Bonet.
2: Avui, i dintre de tothom.
0: Sí, sí, sí, evidentment.
2: Aquest també és un problema del context, que tendim a definir-ho tot d'una manera o d'una altra, no? I que ens oblidem de tota la gamma de grisos que hi ha i que són importantíssims també de transitar. Ara podria respondre molt poèticament i quedar-me amb la gust, no? De dir, no, també hi ha bellesa en allò terrible, no? Marlene Dumas crec que diu alguna cosa així, com que sí que si no es veu la bellesa d'això terrible és com si no haguessis viscut, no? O la Louise Bourgeois, no? He baixat a l'infern, no? I deixeu-me dir-vos que ha estat meravellós. No faré servir aquestes metàfores perquè durant molt temps estava molt d'acord amb aquesta frase de la Louise Bourgeois, però ja no estic d'acord. Pense que el més preciós de tornar de l'infern és que ja no estàs allà. I justament aquests dies que estic pensant molt en la idea de bellesa, no? Que és una idea tan complexa, pensava que trist... que certs individus o certes institucions o certes maneres de fer s'apropiïn de la bellesa i la facin servir des d'aquest lloc tan terrible, no? Aquí és on crec que està el problema, no? Quan s'utilitza la bellesa per a portar-nos a aquest lloc tan, tan fosc del que estàs parlant.
0: Doncs escolta, estem amb Paula Bonet, és divendres, això és Les Dones i els Dies, passa un quart d'hora de les 9 de la nit i ja sabeu que és divendres i li demanem a les convidades que ens enviïn una llista de cançons. I m'encanta que després de començar i parlar de foscor i parlar d'aquest món que ens fa mal, comencem amb aquesta cançó de Violeta Parra. Gràcies.

0: M'encanta aquest cant d'esperança que ens proposa la Paula Bonet triant aquesta cançó. M'agrada molt que hagis triat aquesta cançó. On te porta? Em sembla que et porta a un temps a Xile, però explica'ns
1: sí,
0: tu.
1: Sí, em porta a Xile. Hem de buscar la bellesa, Montse.
0: Sí,
1: no ens la podem treure. No ho hem de permetre, no ens poden llevar la bellesa. Violeta Barra va patir molt, va tindre una vida molt, molt difícil i un final de vida encara més terrible. Però aquest cant a la vida, a la bellesa d'allò no, més normal, és el que jo estic buscant ara mateix en la meva obra. Necessitem la normalitat. I a mi aquesta cançó em porta a un moment molt vell i molt normal, no? Que és quan ets jove i vols fugir on sigui, perquè no acabes d'estar a gust en el lloc on has nascut, no? Aquest conflicte que habitualment tenim amb el lloc de procedència. A mi se'm quedava tot molt petit, no en tenia res, necessitava fugir molt lluny. I l'atzar em va portar a Xile i tinc mig cor allà perquè vaig aprendre molt. Vaig aprendre que tot i que estem sols, no? Som sers socials, però per a poder estar socialment has d'estar bé amb tu mateixa. No? Jo allà a Xile tenia 20 anys, no teníem telèfons intel·ligents, estava totalment aïllada, vaig marxar sola. I
0: estaves feliç com un anís.
1: Em va fer molt vertigen perquè vaig entendre que la vida podia ser llarga i que jo hauria d'estar amb mi sempre. Llavors em vaig proposar convertir-me en la persona amb la que m'agradaria conviure, no? Em vaig proposar allà cultivar les coses que em feien feliç, que sabia que podien fer feliç també les persones que m'estime. I la cosa més preciosa que és que vaig abraçar la pintura i el gravat.
0: Clar, i posant a prova, perquè jo m'imagino sortint de Vila-real amb una família, podríem dir, clàssica.
1: Molt clàssica.
0: Que el que volien és que la xiqueta fes una feina de profit, perquè sí. És el que volen totes les mares de família treballadora, sí. Que la xiqueta faci una feina de profit, i tu volies ser artista. O sigui, com la Concha Velasco,
1: sí.
0: Perdó.
1: Jo mai ho hagués dit així, jo volia pintar. Jo volia pintar, però era molt bona estudiant, no? I la meva mare això no... La meva mare volia que jo fos fiscal.
0: Claro.
1: Però tot i així m'apuntava sempre a acadèmies de dibuix, de pintura, em deixava molt espai per a pintar, em deixava molt espai físic també. Jo no sé si moltes mares deixen a les filles que ho pringuen tot de pintura, la taula bona, el menjador o la cuina, no? que jo envaïa tota la cuina. Llavors jo li agraeixo molt perquè penso que una part inconscient seva es projectava en mi i veia aquesta felicitat i la volia per a mi.
0: Mm-hmm. Recordes aquell moment d'enamorament amb la pintura? És a dir, aquell moment de dir això és el que vull fer?
1: No, recordo que ho he fet sempre.
0: Sí.
1: I el que sí que recordo és quan vaig entendre que no era una manera de passar el temps, sinó que formava part de mi. I agraïa molt això de tindre aquests espais. I quan sí que vaig tindre la revelació, va ser a Itàlia, va ser a Florència, a la Piazza de la Signoria, veient el Palazzo Vecchio i la lonja. Bueno, és que em vaig quedar paralitzada, em vaig posar a plorar, la meva amiga Lídia es va morir de vergonya i després em va passar molt a prop en el temps al Reina Sofia veient el Guernica.
0: Sí, el teu moment estandalanià ja el vas tenir, però sí que tu t'has fet un fart de viatjar per la pintura, sí. És a dir, perquè vas anar doncs, aconseguint beques i vas sortir d'aquest Vila-real, d'aquest poble gran, ja,
1: sí.
0: Però vas poder marxar de casa. Tot i així, en el llibre de l'Anguila i en molts moments hi ha molt agraïment per la teva família,
1: sí.
0: I parles molt de la memòria, de l'herència i del que hem heretat, M'agradaria una mica que expliquessis per què és tan important per tu això i també la relació tan especial que tenies amb els teus avis.
1: Sí, jo em sento molt afortunada perquè vaig tindre una infantesa molt feliç. Molt feliç, molt plena, molt rica. Després, ara quan miro enrere, no? I veig realment d'on vinc, encara ho valore més, no? Perquè pense, uau, els meus pares van aconseguir realment que jo sentís que érem rics, perquè tot i que no gairebé no viatjàvem, no viatjàvem, de fet recordo els pocs estius que van ser 3 que jo vaig poder anar a Irlanda, clar, per a la meva família era un esforç molt gran, no? Els meus pares no, mai van anar de viatge en lloc a l'estiu, no? I sí que ho van fer per... sí que van estalviar i ens ho van regalar, no? A la meva germana i a mi.
0: Sí, després... Per les filles. Sí. Aquest també... Clar, amb això penses també que quan s'han sacrificat tant, tu els has retornat d'alguna manera. Això també és un pes.
1: No.
0: No?
1: No, és que tinc molta sort en la meva família.
0: Ah,
1: d'acord. Sí, no, perquè realment parlo amb molts amics i amigues, autors i autores, no? que tenen una història molt potent i diuen no, fins que no mori ma mare, i espero que passi molt de temps, no podré explicar això, no? O no, perquè li puc fer mal. I ja els entenc, però és que a casa meva confiem tant els uns en els altres.
0: A tu no t'ha passat que... això, eh? Perquè
1: mai.
0: Mira que n'has explicat de fortes.
1: Mai. I a la meva mare l'he posat... A l'anguila, de fet, ningú veu. Però hi ha molt poquetes imatges. Però hi ha una que està més dialogant amb un fragment d'una pintura de Velázquez, que és el Leumart. Hi ha un quadradet molt petit, que és el genoll del Leumart, i quan passes hi ha un altre quadradet molt petit, que jo faig una al·lusió a una pintura de Francis Bacon, que interpreta una pintura de Velázquez, al retrat del papa. I realment no és la boca del papa oberta amb tota la sang, és la meva mare parint a ma germana. Llavors, clar... aquí sí que li vaig demanar permís. Habitualment no li demano permís per a res. Jo vaig fent i ella em deixa fer i mai m'ha tirat res encara. Vull dir, ella entén que és part de la meva búsqueda i que no hi ha cap maldat, no?
0: Però clar, m'imagino que hi ha moments que ha patit, perquè t'ho has explicat,
1: sí.
0: Doncs, que has tingut pèrdues gestacionals, que has explicat doncs, els abusos que has patit, fins i tot a la novel·la, clar, no és Paula Bonet, perquè és un personatge de ficció, però s'assembla molt a tu, expliques violacions, expliques abusos, expliques relacions tòxiques de parella, tot això, clar, per una mare és dur. No sé com ho heu portat, això. No sé si heu tingut la conversa.
1: Sí, hem tingut la conversa, però és el que tu dius, no deixa de ser una obra. Jo amb l'Anguila, evidentment, hi ha part autobiogràfica, però jo sabia que tenia que estava fent una obra. Allò no era el meu diari, ni era anar a comissaria a posar una denúncia. Allò era un deixar-se portar per la meva història, que és la història de moltes, i per compartir-la, omplir-la, vincular-la, restregar-la, fondre-la amb la història de moltes altres. Hi ha molts fets de l'Anguila que no m'han succeït.
0: Que ens podem reconèixer moltes dones.
1: Sí, i que no són meus. Uh-huh. Comença amb un avortament triple, que és un regal que em va fer, malauradament, una noia a Xile, explicant-me la seva aquesta experiència, no, d'un triple avortament, a més en moments de gestació diversa dels 3 embrions. Llavors, la meva mare pateix més quan no tant a través de la meva obra, sinó quan veu una amenaça real.
0: Com la que estàs vivint ara, no?
1: Sí, ahir sí que patim. Això sí que és terrible, no? Però una autora, quan fa una obra, ja ha agafat distància amb aquesta obra. Vull dir, ja està, d'alguna manera, ja està en un lloc segur, per això pot abordar-la, no? Jo no sé qui s'atreviria a escriure en directe i publicar en directe una obra que com, és que la pintura és evident, però en l'escriptura encara és més bèstia. S'ha de deixar reposar a l'obra. T'has de poder apropar des de molts llocs, no? Has de tindre un respecte per aquesta obra i establir un vincle amb ella. No te la pots menjar i ella no se't pot menjar a tu. I els temps de creació són variables, però s'han de respectar.
0: També perquè totes aquestes coses que has viscut també les has hagut de pair. Vull dir, avui, aquesta tarda, estàs aquí a la ràdio i no vens sola, vens... Portes 2 escortes, perquè portes 8 anys patint un assetjament furibund que fa que hagis d'anar acompanyada allà on vas.
1: I estic aquí. Jo crec que estic aquí i puc parlar amb tu d'això i de fet, penso que és bo que parlem d'això, no? Fins fa un any no t'hagués respost d'així, t'hagués demanat que no es parles d'això, potser et demanaria que talléssim o que anul·léssim, o no sé, potser em desestabilitzaria molt, però clar, ja són 8 anys, no? Quan parlaves de l'obra, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, jo el puc fer perquè he viscut dos cops l'avortament, no? El primer cop que el vaig viure vaig ser incapaç de parlar d'això. El segon cop ja tenia una experiència, ja ho vaig viure d'una altra manera. Ja vaig tindre una templança, no? Ja vaig entendre que aquella cosa que m'estava passant podia transformar-se en fet artístic, no? En el cas de l'assetjament, jo he tingut molts anys de negació. Primer de negació i després de destrucció, perquè, clar, fixa't, l'Anguila és de l'any 2020, però es va escriure abans. Jo encara no he publicat un altre llibre.
0: Era el 2021.
1: M'he abraçat a Rafael Chirbes, gràcies, Rafael Chirbes, on estiguis, gràcies, Anagrama, per permetre'm apropiar-me d'una veu que sento meva i pintar a través de la seva experiència, perquè jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar, i fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom t'escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant. Però, i la persona que està patint una violència per part, i la dona que està patint una violència per part d'un home, que és la seva parella o exparella, que viu a casa seva, que tenen amics en comú, que a més aquests amics estan posicionant. Vull dir, una persona que té el seu agressor a la seva vida i que, és que jo no entenc de veritat com no estem fent res perquè canvien les lleis, perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: Està clar, però a la Paula Bonet, artista i persona també, quina factura li ha passat tot això?
1: És evident la factura que m'ha passat. El que passa és que, clar, tu començaves dient i no has parat quieta, no? No he parat quieta perquè hi ha maneres al final de trobar per on treure aquesta veu, no? Jo he tingut la sort d'haver construït un espai físic aquí a Barcelona, que es diu La Madriguera, al que venen dones d'arreu del món, de classe social diversa, d'edat diversa, de vincle amb els arts divers, i he pogut
0: crear el teu niuet, podríem dir, no? El teu niu, el lloc on estàs còmode.
1: No sé si dir-ho així, però crear a través d'elles. Vull dir, jo a La Madriguera tinc tot disposat perquè tu vinguis amb el projecte que vinguis i jo et pugui dir, doncs jo crec que això s'ha de fer amb aquesta tècnica o amb aquesta altra, o anem a tirar una paret perquè necessitem enganxar una tela molt més gran. Llavors,
0: hi ha unes ganes potser d'ajudar a d'altres dones o de crear xarxa quan crees La Madriguera, per exemple.
1: Que hi ha molt d'inconscient i molt de... Sí, d'inconscient i de lluita contra el que ens estan imposant, no? Ens estan imposant la individualitat, l'individualisme. Ens estan dient que hem de competir com a artistes, que hem de competir com a dones. Això és terrible.
0: Tu el que vols és comunitat.
1: Sí, perquè quantes més veus escoltem, quantes més experiències tinguem a prop, més rics i riquecerem, no? I després, hi ha aquesta cosa, jo La Madriguera la vaig construir perquè pensava que m'agradaria que la gent, les noies de 18-19 anys, poguessin anar a un taller que fos un lloc segur, no? Que no es passés el que m'havia passat a mi i a tantes altres dones artistes. Llavors vaig crear La Madriguera amb aquesta cosa molt... Al final era molt egoista, no? Perquè estava parlant del meu jo anterior. Jo volia cuidar a la nena que vaig ser, no? Que això també m'ha costat d'entendre, que l'he de deixar anar i no he de cuidar a les altres, he de disposar, he de deixar-ho tot allà perquè les altres parlin, no? Cadascuna amb la seva veu i de la manera que puga, no? Llavors, jo penso que és una cosa molt orgànica, La Madriguera, i que és una cosa que ens fa molt bé perquè, a més, quan un es permet parlar, hi ha cops que parla amb una pintura, perquè hi ha coses que ens costa molt verbalitzar-les perquè ens fa mal, no les volem dir, però acaben apareixent, no?, en una planxa de
0: coure. Sí, que vols dir que també és un lloc on parleu i on expliqueu i on us compenetreu d'alguna manera. Sí. No és només esteu fent art.
1: Sí, hi ha un rigor evident per les tècniques, sí, que després pots destruir també, si vols. Jo, allà
0: tot tenim... obert.
1: Està tot obert. Però hi ha una cosa que penso que és la més important, que és la cura, el cuidar de l'altre. I jo m'he sentit cuidant de les altres tots aquests anys i ara estic rebent tota aquesta cura. Vull dir, estic sentint...
0: mira, també aquest amor, també aquest amor, sí, que, sí, d'aquestes dones que t'envolten,
1: sí,
0: eh?
1: Que al final ens estem cuidant les unes als altres. Just

0: M'encanta que hagis triat aquesta cançó de la Katie Lang, A Case of You, que et porta aquesta cançó a la joventut, eh?
1: A la joventut, i just això que et deia, no?, de quan la bellesa està en les mans d'algú que vol fer mal. Aquesta cançó em porta a la meva joventut més ingènua, no?, a quan pensava que l'ésser humà és bo per naturalesa, no?, i que és impossible, no?, que algú faci servir l'amor o la idea de l'amor per a fer mal.
0: Hi ha una cosa que ens ha encantat que ens explicaves l'altre dia, que és que a casa teva tenien una botiga de mobles.
1: Sí.
0: I tu jugaves per la botiga de mobles i t'imaginaves una vida una mica de mestressa americana.
1: No, clar.
0: Estic aquí amb les sabatilles esperant el meu marit.
1: Clar.
0: Perquè és en el que ens han educat a totes, eh? I tot l'imaginari, sí, de la cultura popular, les pel·lícules, etc. Clar, jo imaginava aquest món que potser, o sigui, és a dir, tu havies tingut una mare treballadora, o sigui, unes dones que havien sigut actives, però l'imaginari aquest pesava i ens ha fet molta gràcia i m'agradaria que m'expliquessis una mica quina és la pel·lícula que tenies muntada, no?
1: Uau, aquella època també va ser molt bonica perquè és que, clar, teníem una botiga de 3.000 metres quadrats d'exposició, quan no existia la compra online, quan no hi havia ni què és, quan no hi havia cap tipus de grans magatzems, no?, de moble econòmic. Mm-hmm. I llavors, clar, allà...
0: Hawaii, Bombay, aquí me la monto mi piso.
1: Clar, jo tenia molts menjadors, moltes, sí, habitacions per als nens, moltes habitacions, sí, de matrimoni.
0: Era com una casa de nines, però només
1: gegant,
0: per tu.
1: I que podia anar canviant, clar. A més, els aparadors solien estar al costat de la finestra. Jo sempre estava en aquella zona de llum, no? I clar, podia tindre una família de 3 persones, una de 12, perquè clar, allà hi havia taules gegants. I amb el temps... En aquest despertar en el feminisme, no? Quina sort, pensava, que terrible, no? Que, a més, ho vaig pensar un dia que estava a casa, jo durant molt temps he viscut sola i era molt feliç a casa meva sola, no? Li vaig demanar al meu pare que em fes una taula enorme per a les amigues i els amics, per a que fos un lloc de reunions, una taula literalment ocupava tot l'espai del saló. És gegant. De fet, ara està la madriguera i és la taula on treballem. I pensava, que trist, quantes coses han de canviar encara, no?, perquè deixem de normalitzar coses que no són normals, no?, com abans normalitzàvem que la nena jugués allà a esperar el marit. Jo m'avorria molt, no?, en lloc d'estar pintant.
0: Però d'on creus que sortia aquell imaginari de pensar això, de pensar aquestes coses? De les pel·lícules?
1: De les pel·lícules, de les lectures... Sí, perquè és el que tu dius, la meva mare ha treballat sempre i, a més, en llocs de poder, i tornava a casa molt enfadada, no?, quan querem veure al director, no?, del centre. I clar, i ella
0: la mare deia,
1: soc el director.
0: Jo, soc jo.
1: Sí, sí, la recordo molt enfadada. Però no teníem les paraules. No teníem, sabíem que allà alguna cosa no estava quadrant, i evidentment que era una violència, però no teníem els arguments, no?, de la mateixa manera que
0: mil coses, no?
1: Clar.
0: Però que la fantasia de la nena va cap a això, cap a esperar el marit, cap a la idea aquesta de la mitja taronja, la parella ideal... Sí. Això t'ha fet molt mal,
1: Això
0: Paula Bonet?
1: Això m'ha fet molt mal, però pense que també m'ha fet molt mal perquè... I ara seré una mica mala jo, però perquè no m'he trobat unes persones a la vida. I ho dic així, perquè l'amor romàntic... També vull confiar encara en que si et trobes amb una bona persona és una altra manera d'estimar. I és una manera que pot ser preciosa d'estimar.
0: Mm-hmm. Però clar, això t'anava a dir, amb tot el que t'ha passat, tu pots tenir amics homes, pots tornar a confiar en ells, per exemple?
1: Jo no he deixat de desconfiar mai dels homes. Sempre he tingut amics homes i de fet... ja tinc pilars, tinc amics homes pilars, els que estimo moltíssim, que han estat sempre ahí i que sé que continuaran estant, així que no et puc respondre això perquè...
0: No, sí. Jo sí, pregunto, sí. Tu respons el que vulguis.
2: Les dones i els dies amb Montse Virgili.
3: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat. Fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
4: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
5: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
4: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
7: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
4: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Escolta, ens has fet conèixer aquesta dona, la Carmen Consoli, una cantautora siciliana que diu aquesta cançó que es diu Amore di Plastica i que justament parla d'això dels amors tòxics, d'aquest funcionament patriarcal que tant ens ha fet mal. Aquesta l'has cantat a crits, m'imagino, no? Alguna vegada tens d'imaginar...
1: És que jo, la Carmen Consoli, mira, va ser tornar de Xile, saber que aquesta dona existia, jo tenia 21 anys, i no l'he deixat mai. És l'única... l'únic projecte artístic que segueixo des de sempre i que no deixa d'impressionar-me i veig que a més és una dona que fa, salvant les distàncies, evidentment, el que jo faig també a la meva obra, que és buscar-se, no?, i equivocar-se i canviar d'idea, no?, tenim moltes coses molt properes, no? Li interessa molt la mitologia, no? La connexió amb la terra, la tradició i la no tradició. I jo crec que ja en aquests primers discos, ja et dic, del 2001-2002, que és quan la vaig començar a escoltar, ja el feminisme està allà... Potser no l'identificàvem, però està allà galopant amb una bellesa sí.
0: Escolta, parlem d'art, perquè la teva popularitat va esclatar el 2013. Tu ja feia molt de temps que estaves pintant amb aquell cartell famós del Festival de Cinema de València, del Conill i de l'Alícia, tot allò, que vas acabar enfitada perquè la gent anava arrencant el cartell per València. I aquí va començar el moment de la fama.
1: Va ser terrible, allò.
0: Això no, com ho vas portar?
1: Molt malament.
0: La gent arrencava el cartell.
1: Els responsables del festival em responsabilitzaven a mi de que la gent arrenqués els cartells.
0: Perquè era massa bonic. Era massa bo.
1: Que no us diré el que es va pagar per aquest cartell. Saps? Vull dir, va ser tot molt, molt, molt desagradable i, a més, allà va arribar el meu primer titular masclista, que es va publicar en un mitjà del que jo després he escrit, que deia el següent: "Todos quieren el conejo blanco de Paula Bonet".
0: Uau.
1: Llavors, allò a mi em va fer un mal, no t'ho pots imaginar.
0: Clar, perquè t'havien sexualitzat.
1: Des de que vaig començar a agafar la veu per a denunciar, el titular va anar canviant en la versió online. Ara ja posa "Todos quieren el cartel del conejo", no sé com, però ja és "ilustrado por" o "dibujado por". Ja la frase ja és una altra, no? Uh-huh. I a més, jo em vaig enfrontar amb el periodista.
0: Els agradava aquest equívoc, m'imagino.
1: Els encantava, no? Perquè jo els deia...
0: Segur que algú va pensar: "Que brillant, quin bon títol, com se m'ha acudit".
1: Em callaré.
0: D'acord.
1: Em callaré. Sí, no, allò va ser molt desagradable perquè, a més, era el moment previ a aquest esclat, no? Aquell 8M. Mundialment vam sortir totes al carrer i vam entendre que el problema és que estàvem aïllades, no? I que el problema és el gènere, i que el problema és l'heteropatriarcat, no? I que no tenim el problema a nivell individual. Llavors, però en aquell moment no ho sabíem, no? Jo em sentia molt, molt, molt, molt sola.
0: Això t'anava a dir, que et vas sentir molt sola en moments.
1: Molt sola. Sí, perquè a més, si tu deies alguna cosa, tot se't girava en contra. Era...
0: No es podia parlar. No es podia parlar.
1: Sí.
0: Ha evolucionat molt l'obra des de llavors. Estem al 2026, ha canviat moltíssim. I ha canviat el color, ha canviat la textura. Abans hi havia imatges més definides, ara menys. Has fet una evolució molt gran. Han passat moltes coses també a la teva vida. Com ho vius, això? A mi em fa la sensació de que és menys clar el que dibuixes ara, però tu estàs més clara, tu saps més el que vols. Però, escolta, això potser també... és una psicoanàlisi molt barata.
1: No, també partim de clar, que tu parles des de molts inicis com aquests dibuixos, però la gent que em coneix des de sempre, per a mi aquests dibuixos eren una broma.
0: Clar, era una feina.
1: Jo pintava i gravava des dels 19 anys, des dels 17 anys. Llavors, aquesta cosa fàcil, que en aquell moment jo veia com fàcil, que era complexa, perquè allà hi havia una cosa, o sea, un treball de composició, de línia sensible, important, que ningú el veia, tothom veia l'anècdota del dibuix, no? I hi havia molt dolor en aquells dibuixos, també. Però bé, jo crec que és el moment, no?, en què van sortir, que es van quedar... Jo vaig veure el perill, no? Vaig veure el perill de l'embolcall, de la bellesa per la bellesa, o de l'aparent bellesa per la bellesa. Llavors, allò va durar molt poc, En la meva vida, després es va allargar molt, de fet, ara ja fa temps que no, però fins fa molt poc em arribaven propostes de dibuixos d'aquell tipus que deia, pues que han passat 15 anys.
0: Yeah. Però suposo també, tu creus que se t'ha dit molt il·lustradora quan tu has sigut sempre pintora i sí. Creus que també has sigut una manera de fer-te petita o perquè eres dona? Aquesta manera de titllar-te sempre com acompanyant o com decoració, però no com a...
1: No, però hi ha molta il·lustració molt bona i molt potent i la il·lustració no és un art menor. No. També va coincidir moltes coses, no? Que va haver un boom, que és la figura de la dona jove i que formava part del cànon, convidava a fer-la servir per a... Jo em vaig adonar d'això, no? De que vaig començar a fer entrevistes i em preguntaven quin era el meu color favorit. Em preguntaven... Bueno, va haver una
0: creus
1: molt
0: que heavy. Potser no es prenien seriosament la teva
1: feina? No, i de fet... va haver una entrevista en la que em volien fer unes fotos en calces. I allò va ser molt heavy, també, no? De dir, però és que no... Parlaven de termes que a mi se m'escapaven i se m'escapen de... outfit, shooting... Jo soc d'un... No, és que no forma part del meu univers tot això. Ah. I
0: el que passa és que
1: difícil.
0: Crec que veuen el personatge, veuen a la noia, i tu creus que, per exemple, d'alguna manera la teva bellesa... Ha sigut un pal a les rodes per tu? Perquè han vist més a la dona que a l'artista?
1: Saps què? Que em dona igual. Perquè això també ho vaig entendre en aquell moment, que m'havia de donar igual el soroll que es creés al voltant de mi com a figura, com a físic, o de mi com a autora. Vull dir, jo no puc estar pendent del que està passant fora, perquè si estic pendent d'això no podré estar treballant en el que a mi m'importa. Mm-hmm. I va costar, perquè tu estàs centrada en lo teu, però evidentment van arribant coses. Però arriba un moment en el que tu entens que no pots fer una altra cosa que seguir el teu camí. I el meu camí és seguir buscant. I potser ara les imatges estan més desdibuixades, com tu dius, o estaven més desdibuixades, perquè ara estic tornant a la figuració, estic tornant a escriure...
0: Vols que quedi tot ben clar, ara?
1: Em dona igual. Jo crec que això és la llibertat, que et dona igual, no? Que a mi l'única cosa que m'importa és la bondat i la bellesa. I que en la madriguera hi hagi bondat i bellesa i búsqueda i sororitat i entusiasme i també, evidentment, quan s'hagin de transitar moments difícils, doncs s'han de transitar, no els podem obviar perquè estan allà i si no... És com quan parlem de victimització, no? Si a tu t'estan victimitzant i tu no ets conscient que ets víctima, mai deixaràs de ser víctima. Tu t'has d'expulsar això. I això Fora. Només es pot fer enfrentant les coses i amb informació. Ara vinc de recollir a l'Anne Leishon, a l'autora anglesa, que he tingut la sort de que ens hem fet amigues ja fa molts anys que som amigues i demà donarà un taller a la Madriguera. I estàvem parlant d'això al cotxe, no? De com d'important és tindre la informació, perquè només així tindrem el poder.
0: Filla de la tempesta.
1: Uah.

0: Dones fortíssimes que ens ha portat la Paula Bonet a la seva llista d'aquest vespre. Ara estem sentint a la Niña, i amb aquesta cançó també és una cantautora napolitana. És que tota l'estona m'estàs portant senyores italianes de pubilles de cuixa forta.
1: Soc valenciana.
0: Sí, sí, sí, m'encanta. O sigui, sí, aquesta connexió amb Itàlia que tens.
2: Ja de molt joveneta, eh? El primer viatge que vaig fer-ho serà a Itàlia. I sempre he tingut aquest vincle, una de les meves millors amigues, la Vittoria Drau, que també és artista, és italiana. La meva parella és de Nàpols. I de fet, vaig conèixer la Niña per ell, no? Me la va fer conèixer ell i em vaig quedar impressionada. Fa un any que la conec i és que no puc deixar d'escoltar-la, de seguir-la. Quina fortalesa, no?
0: Ens encanta aquesta dona i ens agrada molt que l'hagis portat. Tu també has tingut molta fortalesa, has demostrat molta fortalesa. No sé si en algun moment, per això, en tot el que has fet en la pintura i també en el llibre, que ara parlarem de l'anguila, ja sé que estàs tornant a escriure ja, ja a lo millor l'anguila va molt lluny, et queda molt lluny, però clar, allà explicaves moltes coses. T'obries moltíssim i ens explicaves doncs això, relacions d'abusos, aquests homes, no?, que li deies l'hombrecito, els hi posaves com uns títols, però això que dèiem, no?, són també les històries o podien ser les històries de moltes altres dones.
2: Sí.
0: Per què rius?
2: Sí, no, perquè em intentava dir-te sí i quedar-me ja callada, no?
0: No, pots fer-ho.
2: Sí. És que és la... Et respondré el mateix que abans, perquè per a mi l'escriptura i la pintura, pintar és estar pintant, i estar pintant és desaparèixer i fondre't amb el que estàs fent i no tenir cap concessió.
0: I per escriure també passa
2: així? I per escriure també. En el meu cas sí, perquè jo escric com pinto.
0: I tu escrius per saber què passa o per pair coses que t'han passat, perquè com dèiem al principi hi ha una cosa molt autobiogràfica en tot el que fas.
2: Sí, o per posar-les en perspectiva, o per enfrentar-les i perdre'ls la por, o per enfrentar-les i perdre's la por i després riure'm, poder-me riure d'allò, no? Per deixar-ho ja...
0: Per passar pàgina?
2: Sí, perquè es desenquiste. Vull dir, tenim la sort... Com deia Violeta Parra, no? Que estem vives. Jo no puc estar arrastrant un dolor d'una violència que algú en un moment de la seva vida va decidir exercir sobre mi. Evidentment, això forma part de la meva vida i forma part de mi, però no vull tindre-ho present, no vull tindre la meva vida, no vull transmetre-ho als meus nebots, transmetre-ho a les noies a la madriguera, no vull que hi hagi ombres negres que estiguin volant per ahí, no? Llavors, què fem? Ho cantem, ho pintem, ho escrivim, ho cremem, ho distorsionem. Jo, l'anguila, com mate? Jo, a mi m'encanta Paula Rego, que és molt figurativa, la pintora portuguesa, no? Ella deia una cosa molt preciosa, no? que és que la pintura tu pots fer tot el que no faries a la vida real. Tu a la pintura pots assassinar algú, no? I també ho pots fer mentre escrius, perquè estàs fent una ficció, no? Llavors...
0: Però m'imagino que vas tocar molta gent. Vas tocar moltes dones i vull pensar que et van escriure moltes dones.
2: Moltes.
0: I et van dir... Això que expliques, aquest professor, aquesta situació de control, de poder, jo també l'he viscuda. Com ho vas viure, això?
2: Va ser excessiu, perquè durant molts mesos arribaven molts, molts, molts missatges. No dos o tres a la setmana, eren diaris. I després és evident que clar, tota aquesta vessant de la que tu parles, no?, autobiogràfica, doncs clar, era molt fàcil fer càlculs, no?, i anar a la universitat tal i buscar tal. Llavors, clar, el més bèstia era que a mi també m'ha passat molts cops, era amb el mateix victimari, no? I això és molt bèstia, això fa molta por. Fa molta por i al mateix temps fa
0: veure
2: molta alegria...
0: Veure que tantes dones han passat pel mateix,
2: No, fa molta alegria perquè estem parlant les coses, perquè el problema és que callàvem, no? És aquest silenci que no et protegeix a tu, protegeix al que t'ha agredit, no? És aquesta frase que ja, per sort, hem escoltat tants cops els últims anys, que la vergonya de canviar de bando. És que no ens podem responsabilitzar dels fets dels agressors.
0: I això, per exemple, també t'ha fet tenir... amigues, podríem dir, d'això n'han sortit amigues? N'han sortit històries d'amistat, sí, o de sororitat? Sí. Perquè, clar, jo crec que hi ha molta gent que té necessitat de sentir que no és l'única que li passa això.
2: Sí, i a més, amistats fortes i lo més bèstia és que són divertides, perquè també hi ha hagut, en concret, dues amigues que haurien hagut de ser amigues des de fa 20 anys i no van poder ser amigues i ara ho som. De fet, quan ens vam trobar vam dir d'aquest tema parlarem només avui i ja no parlarem mai més. I així el vam fulminar i així celebrem que estem vives, que sabem estimar, que no ens han tret la pintura, però tampoc ens han tret la capacitat d'estimar i no ens han tret la capacitat d'enamorar-nos i de tindre amics homes, com tu deies, i d'estimar els homes. No pot ser que aquestes violències taquen tota una vida de ningú. No ho podem tolerar.
0: Escolta, jo crec que ha arribat el moment de sentir Pink Martini, perquè una mica això que deies d'alegria, de bon rotllo, que fa falta sempre.

0: La Bonet també és això, també és aquesta alegria, aquest deixar-se portar, aquest viure, aquest gaudir. El que passa és que sempre ens has ensenyat aquesta part, no sí. sempre, però moments més fosca, més dura, més d'obrir-te en canal, d'encar viva. Però clar...
1: Sí, però jo crec que també hi ha molt... Bueno, potser el que estic escrivint ara es veu aquest humor. De fet, les meves amigues, la gent que em coneix, sempre em diu trobem a faltar una mica la pallassa, no? La broma, l'alegria, no? Aquesta joia.
0: Com aquesta cançó, que és molt alegre.
1: Sí. No, i a més, Nàpols. És que jo vaig arribar a Nàpols, jo volia anar a Nàpols abans d'anar a Xile. Però, clar, jo tenia 20... No, sí, tenia 20 anys i en aquell moment Nàpols era molt perillosa i em van dir que l'Erasmus a Nàpols no me la recomanaven. Llavors vaig acabar a Xile i després em vaig oblidar de Nàpols fins fa res, fins del 2023, que es va inaugurar una exposició d'Artemisia Gentileschi, de la pintora barroca, que és una... Uah. Aquesta sí que era una dona... poderosa i valenta, no? I que s'enfrontava a través de la pintura a les violències i que va patir violències i les va fulminar gràcies al seu art, no? I a la seva capacitat d'imposar-se. Llavors, jo no sé quan...
0: Quina pols aquest portava, tu?
1: Jo vaig anar perquè sí. vam programar a Artemisia Gentileschi.
0: Sí, te n'hi vas anar.
1: Vaig anar a veure l'exposició i allà vaig recordar que jo volia haver estat allà. I estic descobrint una terra, perquè no ens quedarem a la ciutat, no? Perquè tenim Pompeia, tenim Ercola, al sud està Campi Flegrei, que és tota una caldera volcànica.
0: I ara t'has buscat un napolità perquè porti casa, eh? És que és molt pràctic, això. Ho veig molt bé.
1: No, és que sento que, com et deia, no? Tinc mig cor a Xile... I quan vaig arribar a Nàpols, vaig sentir que jo pertanyia a aquella terra. No ho acabé d'entendre.
0: És que potser ho ets, potser vens d'allà.
1: Sí,
0: Paula Bonet.
1: Busques els teus referents, no? I gairebé tots o totes, o molts d'ells o d'elles, no, han viscut a Nàpols i Nàpols m'està portant molt la Cris Ubach, que va publicar el llibre El fuego del Mediterráneo fa just un any, que es centra també, comença a Campi Flegrei, de fet, també ens hem fet amigues gràcies a l'amor que sentim per una terra, que sabem que no és la nostra, però que sentim...
0: Que la sentiu com pròpia.
1: Nostra. Sí.
0: Mira, una cosa que hi ha molt a Itàlia són les mames i les nones, tot aquest món maternal, etcètera. El tema de la maternitat també ha estat un dels seus temes. D'una manera, és a dir, les petit, podríem dir, amb les pèrdues que has tingut gestacionals, i també... Jo crec que, com totes, l'hem patit també, perquè no sé si has sentit en algun moment també que era una obligació ser mare. És a dir, que havíem de fer totes aquest camí.
1: Mira, clar, la vida de cadascuna és la de cadascuna. És evident que totes estem en el mateix...
0: Però ens qüestionen molt. A les dones ens qüestionen molt. Quan tindreu xiquets?
1: Sí.
0: Quan sereu
1: mares?
0: Des del
1: principi. No? I des del principi et donen allà un nadó de plàstic i un bebè. No? I jo veia la granja Playmobil dels meus cosins i jo volia jugar a la granja Playmobil. De fet, li vaig robar al meu cosí una figureta d'un porquet que me la guardava, que ningú sapigués que jo tenia un porquet de la granja Playmobil. O l'escalèstric. Sí, evidentment és un mandat social. Jo ara, quan començava a parlar d'aquesta manera, ho deia perquè jo mateixa, que he transitat les maternitats de tantes maneres, no? Primer no, tenia pànic a ser mare, després pensava que volia ser mare, després vaig pensar que millor no. Després vaig dir, s'ha mort del meu avi, l'herència. Vull dir, jo he de ser capaç de transmetre tota aquesta bellesa que m'han transmet, que m'han... que

0: que hi has abocat molt, durant una temporada vas estar dibuixant fetus.
1: Durant molt temps. De fet, pintava fetus sans. Fins que vaig entendre, i això m'ho va donar una tècnica que es diu algrafia, que et deforma la taca, fins que vaig entendre que el que havia d'enfrontar-me jo era la deformitat, no? I una cosa que estava en una analítica, jo era capaç d'entendre una analítica, un document objectiu. No m'arribava la informació, però si ho pintava i se'm deformava la taca en aquest procés íntim, no? d'estar creant, allà sí que entenia que és que jo havia gestat un ser amb malformacions, no? I que era incompatible amb la vida i que el dol jo l'havia de fer per aquest ser amb malformacions, no per un nen sa que no va arribar a néixer, no? Llavors, clar, és tan complicat aquest tema, que no és un tema, és que pense que...
0: Però tu has parlat molt també del dol perinatal, sí. Perquè, clar, els teus avortaments van ser doncs, en els primers mesos de gestació i, per tant, això ara es comença a pensar i se'n comença a parlar, però durant anys ha estat un tabú, una pedra, sí. O un forat negre.
1: No, jo quan ho vaig dir pensava, ara em caurà aquí, bueno, estava preparada, saps, arriscant-me. Però és que sentia que ho havia de fer, perquè és el que et dic, si quan tu expliques què t'ha passat... Després a tothom li ha passat, però ningú t'ho havia explicat. Vull dir, hem de tindre la informació.
0: I jo em vaig sentir... Tens una mica aquest paper de justiciera, perquè a vegades em fa la sensació que és en plan, jo posaré aquí, jo defensaré les dones que passen...
1: No, jo faig el que puc i de la manera... Sí. I hi ha cops que tu no esculls del que escrius. A mi m'agradaria estar escrivint i parlant d'altres coses.
0: De floretes, del bosc.
1: Sí, mira, aquest cap de setmana vaig anar a València amb un grup d'alumnes i vam estar al taller de Mary

0: de justícia, buscar la justícia, no?
1: I després vam anar al taller d'un pintor, molt gran, meravellós, també, i li vaig preguntar, no? Perquè, clar, veníem de tot un argumentari amb l'obra, i, clar, quan li vaig preguntar, i tu què busques en la teva obra? I em va dir... plaer o felicitat o m'agrada, saps? I vaig dir, que sort tenen, i no som conscient...
2: Tu creus que és pel fet de ser home, clarament.
1: No vull dir que tots els homes, evidentment, pinten només per plaer. Evidentment hi ha molts que estan amb la seva obra buscant també justícia. Però el gruix que pinta per plaer no és conscient del privilegi d'estar pintant per plaer. Perquè a mi m'encantaria estar pintant per plaer.
2: Tu creus també que moltes dones, moltes artistes dones, tenen molta por, tenen molt de dolor, és a dir, hi ha molt mal en les dones, o estan enfadades fins i tot?
1: I ja han d'estar enfadades, hem d'estar enfadades. Jo ara no estic tan enfadada, perquè ja he passat la fase de l'enfado, potser després em torna per una altra cosa, però jo sóc conscient que en el moment en què estava enfadada, havia d'estar enfadada.
2: I t'ha anat bé, també, l'enfado.
1: Sí, i és necessari. Clar que hi ha dolor, però si és que ens estan matant, si és que ens assetgen, ens manipulen, des de ben jovenetes amb l'amor romàntic, ens expliquen mentides en nom de l'amor, ens fan creure que ens han educat igual que ells i que tindrem les mateixes possibilitats que ells, ens quedem embarassades i ens fan fora de la feina, ens parlen de conciliació, Roser Bru deia, conciliació, això què és? Existe la conciliació? Mm-hmm. Clar, com no anem a estar amb dolors, i com no anem a estar enfadades?
2: I tu ets l'exemple, per exemple, ara, no?, i ho dèiem en un moment de l'entrevista, d'aquest patiment que continua, podríem dir, que encara que tu t'has revelat i vols parlar, estàs encara amb aquesta història d'assetjament que fa 8 anys que dura i que estàs pendent de què es dilucida al final. No?
1: És que no passarà res. Jo crec que hi ha una part també, com dèiem, no? Primer, no sé què està succeint, després tinc por, després tinc ràbia, després tinc més por. I ara ja no sé el que tinc. No sé el que tinc.
2: Clar, perquè... Sí, ara et sents ben acompanyada, diguéssim, sí, perquè tens escorta.
1: Però no confio en el que pugui passar.
2: Clar.
1: Perquè la justícia
2: no
1: ens està protegint. Ja. No puc parlar d'això, perquè és un cas que està obert.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però sí que sé que tinc 8 anys de perspectiva. Vull dir, sí que puc manifestar aquest pessimisme en com es porten els... casos
2: els
1: de violències contra les dones. Sí, i han passat moltes coses molt bones. Els Mossos d'Esquadra, hi ha una perspectiva de gènere en el cos increïble. Jo cada dia que els veig els agraeixo, perquè jo no sé com estaria si no fos per ells.
2: Tu ara vas a comprar pa amb escorta.
1: Sí. Sí, no tinc la meva gossa amb mi. No puc tindre la meva gossa amb mi. Llavors, clar... que estic tractant de fer el cor el més fort que puga i que no em treguin la meva felicitat. No me la poden treure. I no em poden treure la veu. No ho permetré.
2: I ni la brillantor. Doncs, Paula Bonet, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per venir aquesta tarda per explicar-nos tot això. Marxem amb la música de Sílvia Pérez Cruz.
1: Que bé.
2: Que sempre és un regal. I t'agraeixo molt que hagis vingut i que siguis tan valenta d'explicar-ho això i de somriure tota l'estona. Gràcies.

0: El Pakistan, que és el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha anunciat un text definitiu i consensuat d'acord de pau entre les dues parts i s'apunta que es podria signar en els pròxims dies, fins i tot aquest mateix cap de setmana. L'expectativa d'un acord de pau ha impulsat les borses, especialment l'IBEX 35, i ha fet caure en picat el preu del petroli.
1: Catalunya nit. José Luis Rodríguez Zapatero serà investigat també per possible delicte fiscal i contraban, en aquest cas per les joies que es van trobar a la

0: caixa forta del seu despatx. El jutge del Clas Plus Ultra l'ha imputat després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens preguntarem què és delicte i què no en una situació com aquesta amb un expert en la matèria.
1: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la llei s'ajusta a la normativa continental. És un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés.
0: De mitjana, als 11 anys, molt d'hora, és quan els nens catalans tenen el primer mòbil. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Els experts diuen que la falta de normes a casa i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.
1: I repassarem la proposta del Teatre Lliure per a la tardor, un conjunt d'actes per commemorar el 50è aniversari del Teatre Barceloní, que per cert no comptarà finalment amb un dels seus fundadors, Lluís Pasqual, després de l'escàndol per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé, que ell va fer passar per autèntica.
2: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com m'explicàveu, va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
1: I així va ser finalment. Així va anar la conversa amb ell, amb Lluís Pasqual, segons explicava el director de Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.

0: Qui hi ha darrere de la proposta musical i de la direcció de la benedicció de la Torre de Jesús dimecres en presència del Papa? Doncs Josep Pons, l'actual director de l'orquestra del Liceu, que entrevistarem cap a 3:15.
1: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
3: Bona nit. El jutge ha decidit obrir una segona investigació separada del cas Plus Ultra perquè considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria, perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina. Argumenta que Zapatero no disposa de documentació duanera, factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama també sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i podrà exercir el seu dret de defensa. En aquest sentit, recorda que podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la importació correcta de les joies. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. I el seu portaveu, Luis Arroyo, va xifrar en entre 30.000 i 50.000 el valor de les joies. Avui Arroyo ha demanat perdó per haver induït a error sobre el seu valor real.
0: Àngels, concretem de quin tipus de joies estem parlant?
3: Doncs de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat en 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 en 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, o una creu de la Sagrada Família de 50 euros i collarets amb perles falses.
1: Doncs bé, haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat de l'agència tributària any rere any. La clau de volta de tot plegat serà com l'expresident espanyol justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. Repassem els punts clau de la nova derivada del cas Zapatero amb l'Àlex Giral Robert i les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
4: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
5: El primer pas és qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals dels últims anys.
4: La hipòtesi de l'herència familiar.
5: S'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació específica a qui es van adjudicar i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
4: La hipòtesi dels regals o les donacions fora de la presidència espanyola.
5: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït. S'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
4: Si va obtenir les joies durant els seus mandats, no poden ser seves.
5: I les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
4: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició pot caducar al cap de 5 anys, o més en casos agreujats, però amb condicions.
5: Pot prescriure, però s'ha de poder estar en condicions de justificar la data d'adquisició. i el vehicle contractual.
4: I amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
5: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar que patrimoni global entre les joies, la seva casa, el cotxe, jo diria que sí que té un patrimoni superior a 2 milions d'euros.
4: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
5: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
2: Catalunya nit.

0: Són les 10 i 9 minuts. L'Iran i els Estats Units i el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra, que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià i que, una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final, per tant, del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Per tant, hi està havent moviments i sembla que cap a la bona direcció. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Totes les parts diuen que l'acord és molt a prop, però també és veritat que no acaben de firmar-lo. Què passa?
1: Doncs mira, que ara mateix sembla que s'està més a prop que mai d'un acord, però recordem que el missatge més habitual d'aquesta guerra, difós per la Casa Blanca, ha estat som molt a prop d'un acord. Per tant, no és estranyar que hi hagi escepticisme i dubtes. Ara bé, si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores sí que tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura, la signatura d'aquest memoràndum que esmentaves, per aquest mateix diumenge a Ginebra, a Suïssa.
0: El vicepresident dels Estats Units s'ha afanyat a fer puntualitzacions, eh? Les notícies mai són clares, eh? Últimament, quan parlem dels Estats Units.
1: Mai. De fet, un JD Vance que ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Un Vance que ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran. Això és una informació que ha corregut força les últimes hores. Com tampoc s'alliberaran, diu, els embargaments en curs contra l'Iran. Diu que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores sí que els beneficis econòmics fluiran cap a aquell país i també cap al conjunt de la regió.
0: Ja veurem què és el que passa, però què està previst que succeeixi a partir d'ara?
1: Bé, a partir d'ara ens caldrà paciència, perquè no m'estranyaria que dilluns seguíssim igual, eh? Però, en tot cas, tenim aquest optimisme que ha expressat la Casa Blanca de cara a diumenge, i caldrà esperar també que cap part entorpeixi el curs actual. Què vol dir això? Doncs, d'una banda, les mirades posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban, i també caldrà que Donald Trump es contingui, perquè el tenim molt excitat. Penseu que aquest diumenge, ho hem anat avançant, és el seu aniversari, 80 sí. anys, té una festa preparada als jardins de la Casa Blanca, que també han portat molt de controvèrsia, i a més l'estan exaltant una mica perquè estan traient, ara mateix en directe, estan traient allò del centre Kennedy, que ell va afegir centre Kennedy i Trump. Doncs sí. Ara estan traient les lletres de Trump, cosa Vaja. Que segur que no el té gens content, i ja sabem que a Trump, doncs, tot el que li afecta personalment, per desgràcia, ho acaba traslladant a la política seriosa, la que afecta als Estats Units i a tot el món. I després, doncs, també caldrà que a partir d'ara la signatura d'aquest memoràndum a Ginebra d'aquest diumenge, doncs, vagi seguit de l'èxit de les negociacions que hauran de venir, perquè els detalls tècnics de l'acord trigaran ben bé un parell de mesos a establir-se. Això ho han corroborat a fons de la Casa Blanca. Per tant, fins que tot no estigui al sac i ben lligat, poden passar ben bé això, un parell de mesos, estem parlant de 60 dies, per tant, molt més enllà del Mundial i probablement entrats al mes d'agost.
0: Doncs sí, dates importants. I diumenge 80 anys fa Donald Trump. A veure com ho celebra. Gràcies.
1: Ho celebra amb un combat de wrestling.
0: Ah, sí?
1: És que clar, tot té bastanta... Podríem dir que, segons com, si no fos per la seriositat que hi ha al darrere, doncs és com bastant còmic, no?
0: Sí,
1: pensa
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: A més a més, a les últimes hores, a la gespa del Mall, allà on hi ha el monument a Lincoln, on està fent la renovació d'aquella piscina que fa de mirall, doncs han aparegut les xifres 8-6-4-7, que vol dir... El 8-6 és una xifra que s'utilitza per dir que algú se l'ha de votar, és a, fins i tot se l'ha d'assassinar, i 47 és el número de Trump, és el 47è president dels Estats Units. Per tant, entre una cosa i l'altra, crec que no està massa tranquil.
0: Doncs Déu-n'hi-do el panorama. Gràcies, Oriol.
1: Bona nit.
0: I per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el petroli en més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent, i les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces.
2: Bé, anirà bé si aquesta contenció dels preus del petroli, en aquest cas, que ha baixat al dia d'avui, doncs es manté, perquè el cas és que el preu dels combustibles va empènyer la inflació el mes passat. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, és una dècima més que a l'abril. Això són dades de l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte a l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures que va aprovar, com ara la rebaixa de l'IVA, i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment es mantindran vigents fins a finals de mes aquestes ajudes. El que es va abaratir van ser la llum i el gas, que al maig també tenien beneficis fiscals, però en aquest cas els han perdut a partir d'aquest mes de juny.
0: Hem arribat a un quart d'onze de la nit. L'expresident valencià Carlos Mazón ja tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa, bona nit.
3: Sí, bona nit. Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, ja havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i també l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i aquestes informacions les comparteixen els mateixos consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran.
0: I el primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. Quines instruccions dona als seus consellers?
3: L'expresident valencià, poc després de les 8 del matí, demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calma a la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé a mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: Gràcies, Alba.
3: Adeu, bona nit.
2: Passen ja dos minuts d'un quart d'onze de la nit. Avui hem sabut que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i per l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Ens ho amplia des de Brussel·les Bruno Forteàmires. Bona nit.
4: Hola. Bona nit. Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
4: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
6: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
4: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: Gràcies, Bruno. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més crònica internacional.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants matxs portes?
9: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
8: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
10: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
11: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
10: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
12: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
10: De la mà dels que hi treballen.
13: Soc part d'una cosa immensa.
10: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El Papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial d'estat amb una incidència d'última hora. L'avió que l'havia de portar de Tenerife cap a Roma ha patit una avaria quan ja estava a punt d'enlairar-se. Després de baixar de l'aparell, el pontífex ha acceptat l'oferta del rei Felip VI de tornar amb l'avió oficial de la Casa Reial Espanyola. La resta de la comitiva ha viatjat més tard en un vol d'Iberia enviat des de Madrid. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha defensat la immigració com una oportunitat d'enriquiment mutu i ha tancat la visita amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife.
17: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
2: Doncs ve un missatge que arriba justament el dia que la Unió Europea arriba a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor avui del nou sistema comú d'asil. S'acaben 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel justament van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant al socialdemòcrata Scholz com al conservador Merz. Berlín, Jordi Regàs.
18: Bona nit. Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
19: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
18: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
2: Doncs bé, en un comunicat conjunt, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
20: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.

0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els migrants instigada per l'extrema dreta. Avui han tornat a suprimir el transport públic a mitja tarda per evitar desplaçaments i enviar abans la gent cap a casa. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Avui heu visitat algunes de les zones on aquesta setmana hi va haver violència contra els immigrants. On heu estat i què hi heu vist, Quim?
1: Mira, la major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics, com el que hem visitat a l'est de la ciutat, banderes britàniques per tot arreu, murals de paramilitars loyalistes i homenatge als caiguts en el conflicte nord-irlandès del bàndol pro-britànic han omplert o omplen la zona on hem estat avui. Aquí l'atur és molt mal, molt elevat, l'atur, volem dir, és molt més elevat que en altres indrets de Belfast. Adrian Gelke és politòleg de la Queen's University de Belfast i ens ha explicat qui viu en aquests barris.
2: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
1: Els que van cremar cotxes i cases d'immigrants eren joves encaputxats, però els instigadors a través de la xarxa social són partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta, amb l'ajuda d'actors estrangers com Elon Musk i amb la col·laboració també de paramilitars unionistes.
2: Aquest és l'element més preocupant, ja que sembla que alguns actors paramilitars del passat ja estan jugant un paper, no els líders. No està autoritzat des de dalt d'aquestes organitzacions paramilitars, sinó a nivell local. Alguns són antics actors paramilitars, persones que estan formalment involucrades en el conflicte d'Irlanda del Nord, ara s'han involucrat en això.
0: Ens imaginem, Quim, que la comunitat immigrant que viu aquí a Irlanda del Nord deu estar atemorida.
1: Sí, tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre, especialment a la nit, o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens explicava el doctor Satyavir Shingal, que és president de l'Indian Community Center de Belfast.
3: They have the night duty.
4: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu en taxi.
3: From the hospital and go by taxi, come by taxi.
1: Aquest doctor, que va arribar fa 25 anys a Irlanda del Nord, ens deia que sense les infermeres índies, la sanitat pública nord-irlandesa hauria de tancar d'un dia per l'altre. Ell llançava aquest missatge als violents.
3: Do not throw, you know, stones or grenades.
4: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
0: A veure si l'escolten. Gràcies, Quim. Bona nit.
1: Vinga, bona nit.
5: Avui als parquets nord-americans s'ha sentit un toc de campana històric. És Elon Musk donant el tret de sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, un debut borsari que l'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit.
5: És que resulta que la sortida al parquet encara l'ha enriquit més.
6: Sí, ja era la persona més rica del món i ara s'ha convertit en el primer bilionari de dòlars de la història. Tot perquè el valor de SpaceX s'ha disparat encara més del que es preveia en un primer moment. Fa poca estona la sessió del Nasdaq s'ha tancat i l'acció tenia un preu de 161 dòlars. Per tant, ha pujat gairebé un 20% respecte als 135 dòlars que es preveien de sortida. De fet, l'arrencada ja ha estat fulgurant i han calgut dues hores per ajustar el preu de sortida, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars per acció. Musk diu que aquest finançament els apropa als seus objectius.
7: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
6: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars.
0: Doncs mentrestant hi ha gent patint per la seva feina. A Nissan, la majoria dels treballadors han acceptat l'ERO, que planteja l'empresa que a l'últim moment va reduir el nombre d'acomiadaments fins a les 195 persones.
6: Sí, ho han votat en referèndum aquest matí i més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. Fins i tot hi ha hagut un resultat favorable al centre de recanvis del Prat de Llobregat, on hi haurà la majoria d'acomiadats, un centenar. L'empresa també va oferir millorar les indemnitzacions i pagarà al final 50 dies per any treballat als afectats.
0: Gràcies, Roger. Fem una pausa d'un minut i mig i a la tornada parlem d'aquest informe de l'UNICEF que ha revelat que els menors catalans tenen el seu primer mòbil de mitjana, per tant, alguns abans, alguns després, als 11 anys.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: 300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
11: Una cullerada de silenci.
12: Dos reflexos de llum.
11: 5 quilos de cadira.
12: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
14: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
15: El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
16: Atenció!
13: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
15: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
13: Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Pere Morros i Sergi Camps.
15: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
13: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
15: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
13: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya-València de les semis de l'ACB.
15: A més, connectats amb les semis amb els Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
13: Tot gira.
15: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
5: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Cèlia Forment.
17: L'informe diu que el 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
18: Ràpidamente pongo un sedante, un elemento distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
17: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.

0: El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar al Vall d'Hebron al març va admetre a la seva família que en algun moment havia tractat de forma brusca el nadó. Avui han declarat els familiars de la criatura, tant paterns com materns. La majoria no van poder veure el bebè la setmana abans que l'ingressessin a l'hospital. Montse Mir.
1: El pare, que està en presó provisional sense fiança, va admetre que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, l'oncle de la criatura, que ha descrit el seu germà com un home d'una gran envergadura i maldestre, però que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb aquesta descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars que han declarat a la Ciutat de la Justícia han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que millor que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos al seu cosí, metge del Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada a causa de l'entrevista falsejada a Montserrat Caballé. La direcció del teatre, per tant, descarta el muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel i Pol Guasch. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ha passat amb aquesta obra que havia de dirigir en Lluís Pasqual, però que finalment ha saltat de la programació?
1: Doncs mireu, segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, i també ho ha fet el director del Lliure, Julio Manrique, feia 2 anys que s'estava gestant aquesta possible col·laboració de Pasqual, que, recordem, és un dels noms claus en la història del Lliure, per la celebració d'aquest 50 aniversari. Es tractava de la direcció d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que havia de comptar amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Resulta que quan fa unes setmanes va esclatar aquella polèmica de l'entrevista falsejada de Montserrat Caballé, que va destapar Judit Martín perquè hi posava la veu, els de Lliure van mostrar la seva preocupació davant d'aquest fet al Pasqual per veure com això podia afectar, doncs, a ell i també a la institució. Segons la tarda, Pasqual va minimitzar aquesta polèmica, la polèmica de la Montserrat Caballé, va dir que es tractava d'una simple xafarderia, però tot i així, veient la preocupació dels responsables del Lliure, els va proposar retirar-se del projecte per no perjudicar la institució. 48 hores més tard d'aquesta conversa, els responsables del Lliure van decidir acceptar aquesta proposta i, per tant, van descartar l'obra de la programació d'aquesta celebració. Això ho ha explicat també en Julio Manrique a la tarda.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: Per tant, Lluís Pasqual, que serà un dels noms fundacionals absents d'aquests 50 anys, però sí que l'aniversari del Lliure desplegarà, Marta, moltes activitats per celebrar aquesta efemèride.
1: Sí, de fet, Agnès concentrarà tot el que té a veure amb aquests 50 anys el primer trimestre de la temporada, per tant, estem parlant del setembre a desembre. Entre d'altres, doncs, inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador i l'ànima del Lliure, el Fabià Puigcerver. Recuperarà, per exemple, 2 obres estrenades als anys 70 a la Sala de Gràcia, com són La senyoreta Júlia i La vella Helena, però revisitades per directors millennials com Miquel Masfiol, que, atenció, té la intenció d'acampar Lliure de Gràcia durant uns dies, durant una setmana sencera, per investigar, diu, què queda d'aquella passió, d'aquells inicis dels fundadors del Teatre Lliure, què queda i què se'n conserven les generacions que han vingut més tard. Serà divertit, si
0: home,
1: més no.
0: Home, haurem d'estar atents a les conclusions, i tant.
1: I anirem seguríssim. A més, es publicarà un llibre per reivindicar els oficis de l'ombra, els que estan fora de focus del teatre, a través de les històries personals dels seus treballadors, i cada setmana hi haurà lloc pel que han anomenat Dimecres d'Aniversari, que és un espai de trobada entre diferents artistes de disciplines diverses, d'abans, que d'alguna manera també estaven relacionats amb aquests inicis del Teatre Lliure, com Cesc Gelabert, Lluís Omar, Carme Portacelli i Josep Pons, amb artistes de plena actualitat i més joves, de generacions més joves, com Marcos Morau o Clara Aguilar.
0: I quines són les obres destacades de la temporada?
1: Sens dubte, la inaugural, l'òpera de Tres Rals, dirigida per la Marta Pazos, que recordem que ara en primer lloc inaugurarà també aquesta edició del Festival Grec. Després també un drama romàntic de la Lucía Carballal, protagonitzada per Vicky Luengo. David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, ens han dit. El llibre de Pol Guasch, aquella meravella, aquell relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. A més, Manrique, que cada any doncs, dirigeix una de les obres, recuperarà una obra que va estar truncada per la pandèmia, que es deia La necessitat d'una illa, que parlava sobre la importància del fet teatral, doncs també la farà, però a l'espai lliure, i es programarà de nou l'herència, aquella monumental herència de Matthew López sobre la generació que va viure la irrupció de la sida als Estats Units, una història de 6 hores, però us puc assegurar que passen ràpid, sobre llegats i memòria i que no us heu de perdre.
0: Doncs escolta'm, quina temporada que ens espera, boníssima. Quan es podran comprar les entrades?
1: A partir de divendres que ve, d'aquí una setmana, a les entrades generals hi estaran a la venda.
0: Molt bé, doncs apuntat. Gràcies, Marta, bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit.
3: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa de Catalunya Ràdio Les dones i els dies que presenta Montse Virgili.
4: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint el blanc d'aquesta acció violenta.
3: Ha afegit que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
4: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: I ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney. És una icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Xavier Palau.
5: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
6: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
5: Homosexual, declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
3: Dos minuts i mig i arribarem a 3:15. Francesc Ripoll, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Moment pels esports, avui amb aquest primer àudio.
8: El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs, la penya ho ha pogut maquillar. 90-76, 2-0.
3: Se li està complicant, la penya.
7: Sí, perquè ha perdut, ara ho deia el Macià, 90-76 de la pista del València. Perd 2-0 ja la sèrie, les semifinals de la Lliga de Bàsquet. Diumenge que ve l'Olímpic haurà de guanyar per continuar amb opcions de ser la final. Si perd, la penya diu adeu a la temporada. I demà, qui es pot classificar per la final és el Barça, que ho farà si guanya a la pista del Tenerife.
0: Anem amb el següent document sonor del dia d'avui, és aquest. Això és, aviam, so de Mundial, l'ambient dels aficionats de Bòsnia pels carrers de Toronto, al Canadà. La seva selecció està jugant encara ara, eh?
7: Sí, estan jugant contra el Canadà, precisament. Potser no estan inventant perquè estan empatant a un, però el Canadà és qui acaba de fer el gol de l'empat. Bòsnia s'havia avançat a la primera meitat. Deixa'm explicar-te que el Canadà ha denegat l'entrada al país a Thomas Partey pel primer partit que ha de jugar a Ghana la nit de dimecres a dijous contra el Panamà. Recordem que Partey està acusada de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista doncs, es queda a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
3: I tenim declaracions al tot costa de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
9: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Però està preparat per...
7: Sobre Lamine Yamal, jugador del Barça, recordem que fa més d'un mes que està lesionat, s'ha perdut el tram final de temporada amb el Barça. Espanya juga dilluns a les 6 contra Cap Verd, convocatòria amb 8 jugadors del Barça, en total 9 catalans amb la selecció espanyola.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc.
7: Que vagi bé, bona nit.
0: Molt bé.

0: Són 3:15 de la nit. Això que estem escoltant és el moment culminant, el clímax de l'acte de dimecres de la benedicció de la Torre de Jesús. A les imatges que ens oferia TV3 va aparèixer un feix de llum i allà sota el director d'orquestra. L'escollit de les grans ocasions i l'escollit també per nosaltres. Ja sabeu que els divendres entrevistem alguna personalitat de l'àmbit cultural i avui li toca a ell. Josep Pons, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel. Com anem?
0: Molt bé, molt bé. No sé tu com has viscut aquesta setmana i aquell moment en concret que ara recordàvem, que no sé si estava gravat, era en directe o què, però en qualsevol cas, com el veu viure?
1: Sí, jo el vaig viure davant de la televisió, eh? Era enregistrat, això era molt complex de fer, perquè eren molts elements, era l'escolania, era el cor... Que, de fet, no s'han dit els elements, no entenc com no s'ha explicat, vull dir, s'ha fet això, però no s'ha donat. Ara, crec que última hora, davant l'allau, van cridar el Ligor i va dir: Igor, vine, sisplau, i explico, perquè ni el nom de Ligor es deia, que és el mag del que ha succeït, o sigui, el que ho inventa tot, des del fanalet fins a tot el recorregut, el Ligor Cortadelles. Però, clar, és Escolania de Montserrat, són molts cors, hi havia la gravació de l'orquestra, hi havia també després una intervenció electrònica, feta, tampoc s'ha dit, per Dani López, un noi jove, un músic extraordinari, que és un talent que ha emocionat a mig món. Fixa't que la gent parla de Llagrimeta i és un jove compositor que és un grandíssim talent. L'Enric Giner, que és el que ha enregistrat tot això, tot era un molt complex, molt complicat, i sobretot perquè d'imatge era dificilíssim, això l'Igor us explicaria molt bé, perquè estar el raig de llum que travessava l'església, que pujava, que passava davant meu, perquè nosaltres érem just a sota la creu, a una habitació preciosa, que suposo es podrà veure algun dia, però és una habitació sensacional, però que ara està amb obres al voltant. De fet, nosaltres per arribar allà havíem d'agafar dos ascensors, tota l'orquestra, els ascensors no hi cabia més de 4 persones, perquè eren ascensors d'obra. O sigui, va ser una aventura immensa poder enregistrar tot això amb drons. Va ser molt, molt emocionant, aquesta és la veritat, i el resultat ha estat magnífic.
0: No sé, Josep, si perquè hi ha gent que n'ha parlat, evidentment allò va ser molt gros, els Jocs Olímpics del 1992, tu vas ser el director musical de les cerimònies, allò és pràcticament insuperable, però no sé si una mica també hi havia aquest aire de transcendència, allò d'audiència més enllà de Catalunya, molt més enllà.
1: Jo era una criatura, llavors, imagina't. Tots érem molt joves, era un equip molt, molt jove. Jo el record que en tinc és d'un equip cohesionadíssim, evidentment en la part artística, amb el Manel Huerga al capdavant, amb una il·lusió enorme. I sí, nosaltres érem conscients que era un fet extraordinari. Ara, clar, pensa que es va fer aquells Jocs Olímpics que hi havia els primers ordenadors, no hi havia telèfons mòbils, o sigui, era el fax, va ser unes olimpiades amb fax.
0: Clar, clar. Tu parlaves ara de l'escolania, que els escolanets que van estar molt presents aquests dies amb la visita del Papa, tu també en vas ser d'escolanet.
1: Exactament, sí. Jo també vaig anar a l'escolaria als 9 o 14 anys. És la sacsejada més gran de la meva vida i el que m'ha marcat en la meva vida i del que, vaja, ho agraeixo amb cos i ànima.
0: És allà que vas veure que series director musical, director d'orquestra, i no, per exemple, tocar un instrument o cantar?
1: No, jo, per entrar a Montserrat has de passar una selecció musical, ja, diguem, no hi entres, si no es pagueu, almenys en aquell temps era així, perquè hi havia molta, molta demanda. Jo allà faig conscient que vull ser músic, o sigui, és un cas de vocació, i parlo amb els meus pares, tinc encara la fotografia del moment, jo tenia 12 anys, i amb els meus pares els dic: jo vull ser músic, vull que la meva vida vagi a la música, o sigui, és un cas de vocació absoluta, o de realitat, perquè potser no sabia fer res més, no? Però sí que ho faig conscient. Jo durant uns anys vaig pensar que fora concertista de piano, i vaig començar a fer recitals, però vaig descobrir que era més feliç compartint que no pas exhibint-me jo sol, no? Jo sol amb el piano i el públic no em donava la satisfacció que em donava quan tocava trio o quartet que compartia amb altres músics. I d'una manera natural això em va portar a la direcció, eh? O sigui, va ser un camí molt, molt natural. El que sí que és cert és que jo començo a fer música als 8 anys i no he aturat mai, o sigui, mai, és que ni el servei militar, perquè el servei militar vaig tocar tocava el trombó amb una banda, o sigui, no he aturat mai. O sigui, l'assaig, actuacions, ha estat una constant des dels 10 anys que entro a Montserrat fins ara.
0: Fins ara que, veient el currículum, veig que l'any que ve en farem 70.
1: Exactament, Manel.
0: O sigui, que Déu-n'hi-do, són...
1: Molts anys. Fent el mateix.
0: Molts anys, fent el mateix, però Déu-n'hi-do el currículum i l'evolució també. Ara el que tenim per endavant és el 8 de juliol, la clàssica a la platja, que també la dirigeix el Josep Pons. Després, aquest és un concert gratuït. L'endemà arribarà Falstaff al Liceu i finalment el 24 de juliol...
1: És l'adeu, sí, sí.
0: Tancaràs una etapa de 14 anys dirigint l'orquestra i el cor del Liceu amb el teu admirat Mahler. Això ho deus haver triat tu o què?
1: Sí. Em van demanar com t'agradaria. Penso que és l'adeu perfecte, aquesta sinfonia. Sinfonia que parla de l'amor, no? Però em vaig despedir a l'Orquestra Nacional d'Espanya, ja, a la ONE, amb la 8a Sinfonia de Mahler, i penso que és la manera de dir adéu perfecta, vaja, perquè el públic emociona a tothom, a músics, perquè sigui un teatre com el Liceu, que a més ha dissenyat un cast de pell de gallina, o sigui, és el millor cas possible per fer la 8a de Mahler. Penso que serà molt emocionant, i sí, és el meu adéu. Si és l'últim dia, el 24, el 25 ja cedeixo la torxa a un altre, que bé, que li desitjo el millor i penso que faran una feina extraordinària. Han estat 14 anys meravellosos, hem tingut de tot, hem treballat molt, moltíssim, i queda per la ciutat i pel país una orquestra de primera línia mundial. Jo me'n sento molt orgullós, deixo molts amics, vull dir que ja som com una família ja, me'ls estimo moltíssim. Jo els hi deia a l'orquestra fa 2 anys, perquè l'última renovació ja vaig dir que era impossible tornar a renovar, va quedar escrit en el meu contracte, i a l'orquestra els hi vaig dir: jo me'n vaig no perquè no us estimi, sinó precisament perquè us estimo molt, me'n vaig, i penso que toca, després de 14 anys, una dia adéu. Són molts anys. En la vida d'un director és un miracle que tinguem aquesta relació després de 14 anys.
0: Són molts anys que has fet moltes coses i que, a més, no pares també amb coses paral·leles. Vull dir que anem veient per diversos llocs. Una prova és que avui mateix, que preparàvem les notícies i parlàvem dels 50 anys del Teatre Lliure, doncs l'orquestra que tenia el Teatre Lliure i que va tenir molts anys la vas fundar i dirigir tu mateix, i estaràs també en aquest aniversari. I ara el següent pas, Josep, cap a la Deutsche Radio Philharmonie, que ja estàs dirigint, també aquesta orquestra.
1: Exactament. M'ha cavalcat

0: que, bé, ja ets Premi Nacional de Música, que els teus enregistraments, perquè també hi ha una cinquantena d'àlbums, han rebut fins i tot Grammys, i ara ens queda molt poc temps. No sé què et queda pendent per fer, quina és allò, la nota pendent que et posaries?
1: Pues que, mira, tal com jo tinc la carrera, la nostra carrera, no és una carrera d'obstacles o de premis o de cromos, és el menys important. Els agraeixo moltíssim, però no és això. És que la nostra professió, que el que faig jo, el que és la música, una altra cosa és el món de la música, que hi ha molt soroll en el món de la música i costa molt distingir el so del soroll. El que és estrictament la música, que vol dir els assaigs, l'estudi de la partitura, intentar entendre la mà del compositor, el concert, això és exactament el mateix que es feia al segle XIX, el mateix que es feia al segle XVIII, el mateix que es feia al segle XVII. O sigui, els comentaris avui a l'assaig, jo he tingut assaig avui, un parell d'assaig, a la pausa amb els cantants, és exactament el mateix que passaria al XIX per la gent que s'estima la música. I això és el que em fascina. I aquest és el camí, d'intentar aprendre una mica més que aquesta lectura que... Perquè la partitura no deixa de ser un mapa. El que pensa el compositor i acaba plasmant a la partitura és només una part del que ell vol. Per tant, és feina nostra no només entendre les notes, sinó entendre el que hi ha entre les notes, el que hi ha sota les notes, i el que deia Mahler, que deia la partitura hi és tot menys lo essencial. Saber trobar aquest essencial. Aquest és un camí que no para. O sigui, és un camí, per tant, si cada dia en sabem una miqueta més, això és el que toca. No, l'altre, ho agraeixo l'ànima, ho repeteixo, Manel, i n'estic molt orgullós, però no és el... O sigui, el repte no és aquest. Per tant, si em demanes què voldries, és cada dia saber-ne una mica més, cada dia entendre una mica més i cada dia viure amb més profunditat aquest espai que és la música, que té més d'espiritual que de tècnic, en definitiva.
0: Doncs que així sigui. Des de nascut a Porreig, voltat per tot el món, que acabi d'anar bé el tancament d'etapa al Liceu amb aquesta cirereta de Mahler. Ha sigut un plaer tenir-te aquí aquest divendres. Bona nit, Josep.
1: Igualment, Manel, t'ho agraeixo molt. Adéu-siau.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: No sé si hi haurà una mica de marinada de juny o alguna cosa així, però l'altra opció seria també que pogués fer molta calor.
1: Jo crec que va per aquí la cosa, no?
0: Podria ser, a veure. A veure. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Va per aquí la cosa. És una cançó d'Aaron Taylor que es diu Summer in June, perquè aquest cap de setmana encara estem a la primavera, no ens n'oblidem, però serà d'estiu. Les temperatures avui ja han pujat força. Avui ja hem arribat altre cop als 35 graus a Vinebre, Artés, molts valors de 30, 32 graus. I el cap de setmana pujaran més, pujaran una miqueta més dissabte, amb màximes les més altes cap a Ponent, que poden arribar als 36 graus, molts valors de 30 graus fins i tot a la costa i per sobre. I diumenge una miqueta més. Diumenge fins i tot aquests valors més alts podrien arribar als 37, 38. Ja veurem si encara una mica més. Per tant, calor d'estiu, amb sol. Dissabte, un dia radiant, amb molts pocs núvols, més que avui que no n'hem tingut, alguna nuvolada de tarda, però inofensiva, i diumenge, també fruit d'aquesta mateixa calor, sí que hi pot haver alguna tronada de tarda cap al Pirineu.
0: Doncs a mi l'estiu m'encanta.
1: Sí, mira, jo trobo que el juny i aquesta temperatura està bé. Sí.
2: Està molt bé.
1: S'ha d'aprofitar.
0: Després... Estem preparats.
1: Sí, oi que sí? Doncs sí. Ja està. Que vingui el cap de setmana.
0: A gaudir-ho fort. Gràcies, Gemma.
1: Adéu.
2: Bona nit.
0: Doncs, Agnès, déu-n'hi-do la setmana.
1: Home, han passat moltes coses.
0: Sí, crec que ens hem guanyat un relax de cap de setmana.
1: Sí, enfilem el cap de setmana, no?
0: Crec que sí, però dilluns a les 10 aquí, eh?
1: Així mateix, puntuals.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Mundial tanca el dia 2. Acaba de finalitzar el Canadà 1, Bòsnia 1, jugat a Toronto. S'ha avançat Bòsnia la primera part amb un gol de Lukic, ha empatat Canadà ja el tram final del partit amb un gol de Lerin, el davanter del Mallorca. Canadà ha generat moltíssimes ocasions de gol, algunes claríssimes, i sembla increïble que no hagi pogut guanyar en aquesta estrena el seu Mundial, perquè Canadà és una de les tres anfitriones al costat d'Estats Units i de Mèxic. Bon partit de la selecció canadenca, superior per mi la de Bòsnia, però empat a un en aquest partit de divendres a la nit. Per als despistats, en el segon partit del Mundial, aquest de Canadà contra Bòsnia ha estat el tercer, el segon va ser de matinada, la matinada passada, Corea 2, República Txeca 1. Va marcar Corea al minut 80 el gol de la victòria. La pròxima matinada, a les 3 de la matinada, hora catalana, debutarà una altra anfitriona. L'altra anfitriona. Els Estats Units de Mauricio Pochettino. És l'última anfitriona que debuta a les 3, Estats Units-Paraguai. Demà jugarà el Brasil a les 12 de la nit. Partidàs Brasil-Marroc. Aquesta nit potser podem parlar amb un brasiler internacional brasiler molt estimat a Barcelona, ex del Barça. Avui, al Tot Costa, hem pogut parlar amb Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. Entrevista al Tot Costa de Luis de la Fuente, que ha parlat de la Minya Mal a 3 dies del debut de la selecció espanyola contra Cap Verd. Serà dilluns vinent a les 6 de la tarda. De la Fuente ha dit que Lamine està preparat per jugar, però per com ho ha dit, podem descartar que sigui titular, cosa que era previsible, fa un mes i mig que no juga, i veurem quants minuts té, si és que finalment acaba tenint algun minut. A mi no m'ha quedat tan clar que Lamine jugui segur dilluns contra Cap Verd. Després en parlem. Més notícies del Mundial. A Thomas Partey no l'han deixat entrar al Canadà i han denegat el bigot pel procés judicial en què està immers per denúncies per violació. El jugador del Villarreal no podrà jugar amb gana el dia 17, la setmana vinent, a Toronto contra el Panamà, que és la selecció que entrena un conegut i estimat nostre, el danès Thomas Christiansen. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio i serem cada dia durant aquest Mundial per recollir la jornada mundialista i el que faci falta, segona edició, la del divendres 12 de juny. Ja podem saludar la Sònia Gelmà, enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el dia?
1: Bé, profitós.
0: Profitós, no?, amb aquesta entrevista a Luis de la Fuente. Després recuperem el més interessant. Fa molta calor, continua fent molta calor i xafogó a Chattanooga.
1: Sí, fa molta calor i molta xafogó. I afortunadament per la selecció espanyola, els dos primers partits els juga a Atlanta, però els juga en un estadi climatitzat, perquè realment aquestes temperatures es faran durs als partits.
0: També passarem aquesta nit amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Hola, bona nit.
0: I també saludem des del principi l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: Algú es va quedar ahir a la nit en directe a veure les 4 de la matinada el Corea 2, República Txeca 1, finalment?
2: No.
0: Però, Ricard, tu has recuperat el partit.
2: Al matí l'he vist, sí, l'he vist al matí.
0: I què tal?
2: Bé, doncs m'ha agradat Corea, m'ha agradat. Tinc la sensació que ha acceptat la responsabilitat de ser l'equip dominador i proactiu, i molt poc de República Txeca, tot i que s'ha avançat el marcador per una jugada de pilota aturada o un out lateral. Però vaja, els coreans crec que tenen un equip de mig cap endavant atractiu.
0: Tu li tens apreci a Corea per l'experiència, sí, de fa 24 anys al Mundial del 2002.
2: Sí. Però la veritat és que m'ha agradat perquè barregen molts jugadors de mig camp cap endavant, Kang In Lee, Paik, Hwang, l'altre mig centre, que m'ha encantat la seva capacitat per arribar, Son com a davanter, molts futbolistes de qualitat i s'han mostrat, han tingut capacitat. Potser han començat jugant molt directe, però la segona part s'han ajuntat molt bé per dintre i han capgirat un marcador contra la República Txeca defensivament. És potent.
0: Saps que fa uns minuts a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio li hem tret la pols a la samarreta que vas emportar-te de Corea l'any 2002?
2: Mira, he pensat en ell avui.
0: Les coses com són.
2: Sí, doncs mira, volia comentar-ho al Tot Costa quan he parlat de què havia descobert, però no he volgut embolicar-me més perquè estàvem també pendents del Luis de la Fuente, i he recordat aquelles samarretes que vam comprar
0: encara, amb Marcos encara López. Encara hi és, encara la tenim aquí. Sí.
2: Que bo.
0: Sí. I li hem tret la pols i li hem fet una ullada, perquè aquesta nit també ens acompanya a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio el Jaime Segura, que ahir, al final del programa, ens va alertar que té una col·lecció de samarretes del Mundial 94. Té totes les samarretes de totes les seleccions, 24, que van participar en el Mundial dels Estats Units de 1994, i no només té les samarretes dels jugadors, sinó que també dels porters, i atenció, dels àrbitres. Jaime, bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
0: I quantes samarretes tens d'aquell Mundial?
4: D'aquell Mundial, tinc que calcular exactament, però al voltant de la cinquantena.
0: Cinquantena,
4: primeres equipacions, segones equipacions, tal com deies, i també, bueno, pues, ja vam fer la frica absoluta de la col·lecció amb les samarretes dels àrbits, que aquell Mundial va ser la primera vegada que no anaven de negre.
0: Que anaven amb els puntets, eh? De fet, el Jaime s'ha presentat a la ràdio amb la samarreta, per exemple, de Pagliuca.
4: Correcte.
0: Selecció italiana, finalista a Los Angeles. De l'altre porter.
4: De Tafarel
0: amb la selecció brasileira. I de l'àrbitre, que va xiular aquella final, que no recordo si era Sandor Pul o vés a saber. No, Sandor Pul va ser de Luis Enrique. També porta la samarreta de Luis Enrique en aquell Mundial, la blanca, que va rebre
4: al
0: cop de colze de Tassotti. És espectacular. Després us ensenyarem imatges, però ets una mica friqui amb això de les samarretes.
4: Bastant. Sí. La col·lecció llarga.
0: Després en parlem. L'Eli Espuny és a la producció, el Salva Pou és a l'Estudi 5 i al control central hi tenim l'Andrea Martínez, com ahir a la nit. Després hi entrarà més gent, però de moment ens hem de conformar amb el Sergi Andreu.
5: Què tal, Xavi, com anem?
0: Sergi, bona nit, tot bé?
5: Bé, molt bé. Sí. Gran Mundial. Per mi és el Mundial que més partits vaig veure, el del 94.
0: És possible, sí.
5: Va agafar amb 18 anys.
0: Sí,
5: el
0: teníem temps lliure, no?
5: Exacte. El recordo moltíssim.
0: Han passat més coses avui, Sergi, més enllà del Mundial. Per exemple, el Barça ha confirmat que presenta una querella, de fet ha presentat ja la querella de conciliació contra Florentino Pérez per la roda de premsa de fa unes setmanes, i el que reclama és que el president del Madrid es retracti.
5: Recordem que Florentino acusava el Barça de robar títols al Madrid en el context del cas Negreira. El Barça vol que el president de l'entitat blanca rectifiqui, ja que aquestes relacions, diuen, són calumnioses, ofensives per la imatge i la reputació del Barça. Si no ho fa, el club blaugrana presentarà finalment una querella criminal.
0: El Roig Arena aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la semifinal a CB entre el València i el Joventut Badalona.
5: Ha tornat a perdre la penya, i en aquest cas de forma clara. 90-76 en un partit en què sempre ha anat per sota en el marcador. Ara la sèrie passa a Badalona, el tercer partit és diumenge a les 8.
0: Arriba a aquest partit, a aquest tercer partit amb 2-0 pel València. A la Corunya s'ha jugat el primer partit de la final de l'Hockey Lliga entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada.
5: I males notícies per l'Igualada, que ha perdut bé, 8-2 ha guanyat el Liceu. El segon partit també serà a Galícia, diumenge a 8:45.
0: El Sant Andreu i el Mataró han jugat el partit pel tercer lloc de la Champions femenina de waterpolo.
5: Ha guanyat el Sant Andreu 11-9, Sant Andreu tercer, Mataró acaba quart. Per cert, Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, ha anunciat que plega després de 12 anys al capdavant de l'equip barceloní.
0: La final femenina s'ha jugat entre l'Olimpiakos i el Ferencváros.
5: I se l'ha endut l'Olimpiakos, l'equip grec, als penals.
0: Demà l'Atlètic Barceloneta juga a la final de la Champions masculina, també a Malta.
5: Sí, a les 9 contra el Prorreco italià.
0: Tot és a punt, tot està a punt a Colònia per la Final Four de la Champions d'handbol. El Barça juga demà a semifinals contra l'Aalborg danès.
5: Estarem molt pendents. Demà a les 6 de la tarda, Barça jugarà contra l'Aalborg per un lloc a la final a les 3, primera semi entre el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín.
0: Tots aquests partits, totes aquestes competicions, amb el tot gira, sí. Sense falta. Primera jornada d'entrenaments al circuit abans del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 de diumenge.
5: Una primera jornada molt marcada per la calor, 50 graus a la pista. El McLaren de Norris, vigent campió del món, ha estat el més ràpid, amb només 9 mil·lèsimes d'avantatge sobre el Mercedes de George Russell. El líder del campionat, Antonelli, ha acabat cinquè, mentre que Sainz i Alonso han estat 14è i penúltim, respectivament. Demà a les 4, entrenaments oficials.
0: Tot això el dia que el Girona ha anunciat el seu primer fitxatge per la pròxima temporada segona.
5: Sí, Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès, compta, de 2 metres i 4 centímetres, que arriba procedent de la primera divisió hongaresa.
0: De l'Eto. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Fa un quart d'hora, una mica menys d'un quart d'hora, finalitzat a Toronto, al Canadà, un Bòsnia 1, el tercer partit del Mundial. Alguna cosa que us hagi cridat l'atenció del partit d'aquesta nit? Sònia, Ricard, Àlex Dalmas, a mi m'ha semblat que Canadà ha tingut molt, però molt poc premi per tot el que ha generat.
1: Sí, a mi...
2: el to físic de Canadà m'ha sorprès.
0: El to físic, eh? Han passat per sobre de Bòsnia amb la major part del partit. Àlex, digues.
1: Sí, a mi m'ha agradat molt Canadà. D'entrada, el partit m'ha agradat. Jo és el que m'he passat més bé dels tres que hi ha hagut, perquè també he recuperat aquest matí, no em vaig quedar, però he recuperat Corea, que per cert, dorsal 6 em va agradar molt, no us diré el nom perquè és molt difícil, però em va agradar molt. M'ha agradat Canadà. Jo crec que ho has dit a l'entradeta, ha generat moltes ocasions, acaba amb 13 xuts, 10 des de dins de l'àrea.
0: Hi ha una ocasió increïble que feien a l'interior de l'àrea petita.
3: És un refús d'un defensa que va al travesser.
1: Sí, la toca el porter primer i després el defensa, exacte, que va al travesser, i ara al final n'han tingut una també molt clara. A mi m'ha agradat molt Canadà, molt. És veritat que és poc premi, però m'ha agradat molt el seu joc exterior, té jugadors ofensius molt bons i a mi m'ha sorprès gratament.
0: Sònia, t'has trobat a televisió en seguir el Canadà-Bòsnia des de Chattanooga?
4: Sí. Sí, jo és que he vist molt poc tros perquè del trajecte de sortir de la sala de premsa de la selecció espanyola fins a arribar a Chattanooga i anar a buscar un lloc on dinar i trobar el partit, diríem que per aquí hem perdut bon tros del partit. Sí que trobes llocs on hi ha pantalles on hi ha el partit, però tenen el costum de posar música i de no tenir el so de la televisió. Llavors és molt difícil seguir un partit, ja, per mi com a mínim, si no tens la narració. Perquè aleshores a la que deixes de mirar cap a la televisió ja no saps què està passant, no? Però vaja, és que he vist poquet, per això coincideixo per això que el que he vist, com a mínim, ja he agafat que Bòsnia estava guanyant i la veritat és que Canadà mereixia fins i tot més que l'empat.
0: Sí, sí, la veritat és que sí, a mi, com a vosaltres, la selecció de Canadà m'ha sorprès. Coneixíem a Buchanan, amb el del Villarreal, Larin, que ha fet el gol de l'empat, ha sortit suplent, oi, Larin?
3: Sí, sí, ha fet el gol un cop i ja no pot ser el cap.
0: M'ha semblat un equip alegre, amb molta convicció i que ha futbolísticament ha fet molt més que no pas Bòsnia, però vaja. A veure, Àlex Dalmas, de les tres seleccions anfitriones, Estats Units, Mèxic i Canadà, quina creus que té més opcions d'arribar més lluny?
1: Mira, jo et diré Canadà. Potser és perquè m'ha agradat molt el que he vist, tot i l'empat. Crec que és una selecció que anirà a més, que ha generat moltes ocasions i que crec que ho pot fer molt bé en aquests dos partits que li queden de grup. Et descarto Estats Units, perquè crec que té un grup difícil amb Paraguai, Austràlia i Turquia, i a mi Mèxic ahir no em va acabar de fer el pes, tot i que em parlava molt bé. Per tant, jo et diré Canadà, que tot i que comenci amb aquest empat, li auguro bon futur.
0: Sònia, tu?
4: Jo tinc la sensació que arribarà més lluny més Mèxic, però és veritat que el seu primer partit no va ser... Vaja, va estar un punt decebedor.
0: I el Ricard Torquemada, a quina de les tres seleccions anfitriones veu més lluny?
2: Estats Units, Xavi, que confio molt en una selecció que em va agradar molt l'últim Mundial, que en Pochettino segurament haurà millorat algunes qüestions col·lectives, i tinc molta esperança a veure què passa aquesta matinada, un partit molt complicat, que serà el bateig d'Estats Units al Mundial.
0: Ara en parlem. El Jaime Segura, de les tres, a qui veu més enllà?
5: Jo agafaré Mèxic.
0: Sí?
5: Sí, jo crec que té un molt bon entrenador per una cita com
0: Javier Aguirre.
5: I, bueno, hi ha jugadors joves que han molt de talent. I, a veure, també és veritat que el partit d'ahir no pots agafar moltes conclusions perquè va ser una mica estrany, no? El partit inaugural, les dues expulsions i tal.
0: Sí.
5: Però, bueno, crec que és una selecció que bueno, estarà allà.
0: I molt bé.
5: Un bon estadi, també.
0: Doncs, a veure què fan Mèxic, Canadà i els Estats Units. D'aquí unes hores comença a jugar la selecció de Pochettino, la selecció dels Estats Units.

0: És difícil trobar una cançó més previsible per fer una prèvia d'un partit d'Estats Units al Mundial, però m'ho ha demanat un amic i home, intento...
1: És un tamarro, eh?
0: Sí, home, però està gastadet, eh?
1: Sí, però...
0: Born in the USA, Bruce Springsteen...
1: Jo no em canso mai de...
0: No? No? Bé, està bé, però aquesta cançó... Bé, segurament és la cançó més popular de Bruce Springsteen, no?
1: Sí, probablement. L'amic no és el Trump, no?
0: El què?
1: L'amic no és el Trump,
0: no? No, no, no. No, home, crec que no tenen gaire bona relació. No tenen gaire bona relació. La selecció dels Estats Units que entrena Mauricio Pochettino i que també el cos tècnic compta amb dos catalans, el Jesús Pérez i el Toni Jiménez, que és porter de l'Espanyol, debuta aquesta matinada, a les 3 de la matinada, contra el Paraguai. I per saber més de la selecció dels Estats Units, presentarem un altre dels comentaristes que ens acompanyaran aquestes setmanes de dilluns a divendres a diumenge al Mundial, al Club de la Mitjanit. És un futbolista en actiu, internacional, exjugador del Barça, referència de la Masia, i que ja fa uns quants anys va decidir anar a jugar als Estats Units, a la MLS. I encara hi juga, encara hi és. És Lilié Sánchez. Lilié, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Com estàs?
2: Home, després d'aquesta presentació, jo crec que t'has passat, eh?
0: No, crec que no...
2: T'has passat, però molt content, molt content.
0: Ets futbolista en actiu?
2: Sí, ho soc, sí.
0: Ets jugador internacional?
2: Pel meu país, i tant. A aquest veure, Lilié, passat desembre.
0: Lilié, desembre o novembre, no recordo.
1: Novembre, no?
2: Sí, novembre.
0: Va venir expressament des d'Austin, Texas, que és on juga, sí, per jugar amb, i estrenar-se amb la selecció catalana, en el Catalunya-Palestina. Sí. No dic cap mentida, oi, Lilié?
2: No.
0: I va ser un gol.
2: És correcte. Sí, vaig tenir la sort de poder jugar al partit i... de ser convocat i de marcar un gol. Sí,
0: aleshores,
2: molt content.
0: No m'he passat amb la presentació.
2: No, però a veure, jo ja estava convençut de participar amb vosaltres durant el Mundial, doncs després d'aquesta presentació encara més.
0: No t'escaparàs.
2: Sí.
0: Ara jugues a Austin, a Texas, i abans havies jugat a Los Angeles i abans a Kansas. Ja fa 9 anys, oi, que jugues als Estats Units?
2: Sí, aquesta és la desena temporada. I ara hem fet una aturada precisament pel Mundial. I demà tornem cap a Austin i començarem la pretemporada a partir de dilluns, perquè quan acabi el Mundial reemprendrem la segona part de la temporada de la MLS.
0: Algun dia tornaràs a casa o què?
2: Jo espero que sí. Estic aquí ara mateix.
0: Vull dir, vinc de vacances. Per quedar-t'hi. O ja t'hi quedaràs allà. Sí.
2: Vinc a veure família. Jo, Xavi, això on tingui feina...
0: Ja.
2: Això ho puc dir. Avui en dia sóc jugador de futbol i tinc feina a Austin, per tant estic allà quan em retiri i comenci un projecte nou, a veure què faré, aniré on em vulguin.
0: Mm-hmm. A veure, Ili, la selecció dels Estats Units de Mauricio Pochettino, que és el motiu pel que el truquem aquesta nit. Durant el Mundial parlarem d'altres seleccions, d'altres partits, d'altres moments, però a l'Estats Units de Pochettino com la veus?
2: Mira, jo crec que feu bé de començar parlant de l'entrenador, no?, del Mauricio Pochettino, perquè per mi és la peça clau per les aspiracions d'aquest equip. Ha canviat totalment la mentalitat del grup, ha canviat, jo crec, o ha instaurat, ha creat una cultura per la que tots els jugadors s'han de regir i han de comportar-se segons uns valors que ell creu indispensables, i jo crec que més enllà del nivell dels jugadors, més enllà de qualsevol pla de partit o tàctica que puguem parlar-ne, el que sí que és cert, que el que és més clar d'aquesta selecció és la seva cultura i com es comportaran tant dins com fora del camp per intentar treure els resultats.
0: I com juguen? Normalment el futbolista nord-americà és molt físic, gran recorregut, molta conducció, sempre endavant. La selecció de Pochettino manté aquests trets característics històrics del futbol dels Estats Units?
2: Jo crec que ell ha intentat construir un equip basat en l'aspecte defensiu. Són uns jugadors que, com has dit tu, físicament són molt forts, molt ràpids, i tenen una resistència que poden explotar, i ara mateix estan jugant o estan basant el seu joc en aquesta solidesa defensiva, no? Intentant trobar aquesta solidesa defensiva per tal de que els partits siguin competits i de que puguin treure els resultats, i en un torneig com un Mundial, encara més.
0: Mm-hmm. Tu quin creus que és l'objectiu de la selecció d'Estats Units i quin creus que és el límit?
2: Home, a mi m'agradaria que no hi hagués límit. I ja ho va dir el Pochettino en aquest cas.
0: Però això t'agradaria, però el que creus, el que penses, com ho veus?
2: La fase de grups serà molt competida, però jo crec que poden passar. I a partir d'aquí és a partit únic. És que són tornejos que, a part amb el factor de jugar a casa, segurament això els pugui ajudar a anar més enllà del que són les expectatives que té tothom per aquesta selecció.
0: Estats Units s'estrena aquesta matinada a les 3 contra Paraguai, que normalment competeix molt bé, defensivament molt forts. Vaja, a la porra he posat un 0-0 als 3 partits de Paraguai. I algun encerto. Algun ple faig. Estic força convençut. Els altres dos equips del grup, Sergi Andreu, quins són?
3: Austràlia i Turquia.
0: Austràlia i Turquia. Doncs, home, pot passar, no? O sigui, té el paper d'anfitriona i Turquia té molt bons jugadors, té qualitat, però Espanya li va fer 6 gols fa un any a Istanbul. O sigui que, escolta'm, tens previst veure aquesta nit en directe a les 3 als Estats Units-Paraguai o demà voles molt d'hora i hauràs de descansar?
2: Sí, no crec que em pugui quedar. Ara m'estava acabant de fer les maletes, però no crec que trigui tant com per aguantar despert fins les 3, però segurament veure el resum demà al matí i si puc veure el partit sencer, doncs, repetit, un cop ja sabent el resultat, també ho faré.
0: Tu què els coneixes més? Algun jugador que cridi molt l'atenció més que la resta en aquesta selecció dels Estats Units? Hi ha Serginho Dés, l'ex del Barça, hi ha Pulisic, que és
2: sí,
0: un jugador de molta qualitat ara al Milan. No tenen Cardoso, Johnny Cardoso, el mig centre de l'Atlètic de Madrid, que es va lesionar els jugadors del Mundial.
2: Jo aquí faria, diguéssim, 3 esglaons per nivells. En l'esglaó de dalt de tot posaria el Pulisic i el McKinney, que seria la Sèrie A, no? L'esglaó de la Sèrie A, jugador del Milan i de la Juventus, sí, que són els jugadors més destacats a nivell individual. I que han hagut de passar per aquest procés de construir i de consolidar una cultura que possiblement ells eren els més senyalats a l'hora de no estar seguint el comportament o aquests valors que l'entrenador i el cos tècnic volien instaurar, no? Però, clar, el nivell futbolístic és superior a la resta dels seus companys. Posaria un segon esglaó amb el Malik Tillman, el Adams i el Balogun, que són jugadors de Leverkusen, Bournemouth i Mónaco. Clar, t'estic parlant de tots jugadors amb caràcter ofensiu, migcampistes mm-hmm. ofensius, davanters, però sí que és cert que són els que tenen una mica més de nivell individual. I després, clar, jo crec que també el que han intentat buscar és que en aquest apartat defensiu es construís una línia defensiva sòlida. No tant parlant pels noms individuals, però sí que els 5 jugadors que ara mateix estan cobrint aquestes posicions de línia defensiva s'hi entenguin molt bé entre ells. I amb un equilibri de dretans i esquerrans que crec que ho fa molt interessant, tenir aquests dos perfils, tant per com per accions defensives, és una cosa que, per exemple, com deies tu, amb el Serginho Dest o amb el Freeman, no? Alexander Freeman, el jugador del Villarreal, o amb l'Anthony Robinson, que és el jugador lateral esquerre del Fulham, aquests 3 jugadors aquí a la defensa, amb el Tim Ream, que és el capità, que amb 38 anys, i jo l'he sentit parlar al Pochettino sobre ell, és un exemple per tota la resta, doncs poden liderar aquest joc potser més basat en aquesta línia defensiva per ajudar a que després els esglaons de més a dalt, que són els dels jugadors individuals, puguin fer la resta i decidir els partits.
0: Escolta'm, suposo que sí, però no sé si l'encarregat el responsable de scouting de la selecció del Paraguai coneix també la selecció dels Estats Units abans del partit d'aquesta matinada. Ilia, bon viatge cap a... Jo... Digues.
2: No, és que m'agrada seguir-los perquè també hi ha jugadors de MLS, com poden ser els dos porters i migcampistes que estan a la banqueta, que clar, per nosaltres és un orgull, és també en part de la nostra
0: la
2: selecció.
0: La major part de l'equip de l'11 titular juguen fora, no?, dels Estats Units, suposo.
2: Sí, sí, sí, menys el capità, el Tim Rim, que està a Charlotte, i el porter, o bueno, els dos porters, que estan a New York City i a New England Revolutions, la resta són jugadors que juguen a Europa.
0: Ilie, bon viatge de tornada a Austin, anem parlant aquests dies, d'acord?
2: Moltes gràcies, tu, fins la propera.
0: A tu, Ricard, Àlex, avui sí que us quedeu fins a les 3 de la matina d'experts per veure els Estats Units-Paraguai.
3: Jo sí, jo no prometo arribar al final, però el començaré fins que caigui, però avui sí, avui sí.
0: I tu, Ricard?
1: No, jo al matí.
0: Al matí, eh?
1: És que em va molt bé això dels matins.
0: Sí, sí. I recuperar continguts a la carta, és veritat que ens ha canviat la vida.
4: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
5: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
4: Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
5: Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
4: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
5: Un ambiente que también coneix la Mari Carmen, la otra protagonista.
6: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gent viene a verlo, però nadie se moja.
5: Lorena Ros, cineasta.
7: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
5: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
5: Vides als marges.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Sergi Andreu, més enllà de l'Estats Units Paraguai d'aquesta matinada, quins són els pròxims partits que hi ha al calendari del Mundial?
9: Mira, hi ha quatre partits entre dissabte i la matinada de diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. A les 12 de la nit de demà, Brasil-Marroc.
0: Aquest és el partit.
9: Aquest és el primer partit gros del
1: sí,
9: Mundial.
1: Sí, és el partit.
9: Sí, sí. Diumenge, 3 de la matinada, la nit de dissabte-diumenge, Haití-Escòcia. La matinada de diumenge, a les 6 de la matinada, Austràlia-Turquia. I diumenge, a les 7, ja parlem d'aquí a 48 hores pràcticament, diumenge 7, Alemanya-Curaçao.
0: Tothom posa grans golejades en aquest partit a la porra, i Curaçao, la majoria són holandesos, que d'origen de Curaçao, sí. que no són nouvinguts, i
10: saben... Què has posat tu, Xavi?
0: Doncs crec que he posat un 4-1. Però és que he sentit...
9: Home! No prediques amb l'exemple.
0: Però he sentit autèntiques passionades. 8-0! Home, va.
10: Ah, d'acord.
9: I diumenge a les 10 al Països Baixos, Japó.
0: A les 10, diumenge, Països Baixos, Japó, amb De Jong. Partidàs,
9: eh? Partidàs. I ens agafaran directe.
0: Ens agafaran directe, sí, al club de la mitjanit. Àlex Dalmas, entre els futbolistes que ja han debutat al Mundial, no ho crec, i els que han de venir, n'has trobat, en trobes algun d'interessant per al Barça?
3: Home, sí, dels que han debutat de moment poca cosa, però jo, mira, si ho lliguem amb el Barça i amb les posicions que està buscant, que podríem parlar que són les de davanter i les de central o central lateral, jo et donaré tres noms poc coneguts.
0: Tres. De davanter, la prioritat és Julián Álvarez.
3: Sí, sí.
0: D'acord? I de central ha sortit el nom de Guardiol, del croat, que també és el Mundial, però vaja, tu vols trobar coses noves.
3: Sí, vull enllaçar això a jugadors interessants perquè la gent s'hi fixi i, a més, doncs, que puguin servir per al Barça, no? Posicions que està buscant. El primer nom que et donaré és el de Yann Diomandé. Poc conegut, no et diria desconegut, poc conegut, jugador del Leipzig, Costa de Marfil, per qui el vulgui veure, 19 anys, atacant de moltíssim nivell. Jo, per mi no és un primer espàs encara, però és un primer nivell. Et pot jugar de 11, de 7, de 9. És aquest prototip que li estem veient al Paris Saint-Germain a la davantera en els últims dos anys, no? Aquest tipus de davanter mòbil, amb capacitat d'arrencar des de la banda, però també amb gol. Molt bon regatejador. Aquesta temporada ha fet 132 regats bons, que està lluny dels 215 de Lamine, però, per exemple, està per sobre del 123 de Vinícius. Molt bon regatejador, molta potència i amb gol. 13 gols, 9 assistències al Leipzig.
0: És de banda o és punta?
3: Acostuma a partir des de l'esquerra, però pot jugar de nou també. L'hem vist per al centre també. És a dir que...
1: El vam conèixer la temporada passada al Leganés.
3: Exacte.
0: Exacte.
3: Correcte. Sí, sí.
0: L'altre,
3: anem a la posició de central ja. Luka Vukovic, Croàcia, 19 anys, croat, central dretà, és l'únic que em grinyola una mica a l'òptica Barça ja, però molt intel·ligent, molt bona col·locació, molt bo defensant cap endavant, que això li va molt bé, és contundent i amb bona sortida de pilota. Jugador de l'Hamburg, 19 anys, per tant interessant. I acabo amb un jugador que és una, diguéssim, una pedrada meva, diguéssim, que és Arthur Thiete, central esquerrà de Bèlgica, 26 anys, aquest ja una mica més gran, jugador de l'Eintracht, però amb condicions superinteressants. D'entrada pot jugar de central i de lateral. És esquerrà pur, ràpid, corrector, molt bo en pilota. I hi ha una cosa que a mi m'agrada molt extrapolant-lo al Barça, que és que té un canvi d'orientació diagonal boníssim. Té un 50...
0: Com Íñigo, no?
3: Com Íñigo. Té un 50% d'encert en aquest, bé, en aquest desplaçament, que per al Barça és tan important, perquè a l'altre costat trobem el jugador més desequilibrant, que és Lamine. Jugador de l'Eintracht, 26 anys, titularíssim en Bèlgica, al centre a l'esquerra.
0: Diomandé, un davanter que pot jugar a la banda o al centre de la Costa d'Ivori, 19 anys.
3: Buskovic,
0: central croat de 19 anys, i Siate, belga de 26 anys de l'Eintracht. Ricard, tu tens algun amor silenciós entre els jugadors que veurem en aquest mundial?
1: La veritat és que encara estic per descobrir-lo, perquè sí que tens projeccions, però els vols veure en un gran esdeveniment, i a mi m'agrada veure el mundial i anar captant amb el radar dels jugadors que ha comentat l'Àlex. Diomandé és el futbolista que crida més l'atenció, perquè és un extrem pur que pot fer el pas endavant ràpidament al màxim nivell. Però, per exemple, al Brasil-Marroc veurem la selecció marroquina, que sempre té futbolistes molt interessants, jugadors hàbils, de carrer. Tinc moltes ganes de veure el Marroc en aquest campionat.
0: Doncs ara en parlem. Àlex Dalmas, t'acomiado ja, que tens 11, i quina serà avui la clau Dalmas a l'11?
3: L'anàlisi del Mundial. Avui la clau va amb les favorites, el que vam parlar una mica ahir al programa, i dir les favorites i què tenen a favor i què tenen en contra.
0: Gràcies, Àlex.
3: A vosaltres, una abraçada.
0: Marxem un moment, i quan tornem, els plans de Luis de la Fuente amb Lamine Yamal en aquest Mundial.
11: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: Tota comunitat necessita un cor.
13: Un cor? Per què?
12: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
13: I reforçar la identitat?
12: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
13: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
14: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
15: 63.985. 63985. Sèrie 115.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punès, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
16: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: 5 minuts per sobre de 11:15 i serem fins a les 12 al Mundial, al Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial, fins al 19 de juliol, fins al dia de la final, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, per seguir tot el que dona de si aquest Mundial, al Club de la Mitjanit, edició Mundial, també amb la Sònia Gelmà. Sònia, avui al Tot Costa heu pogut parlar amb el seleccionador espanyol, amb Luis de la Fuente. Què ha dit sobre la Minya Mal?
2: Doncs ha dit que està preparat, que no per 90 minuts de cara a dilluns, que no sap quants minuts jugarà, però que si el vol utilitzar, el pot utilitzar.
3: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: Sònia, sentim-vos aquesta tarda, tu eres al seu costat, l'has vist, i segurament tens percepcions més reals, però sentim-vos amb l'entrevista amb el Jordi Costa, quan ha fet aquesta resposta penses, no serà titular, és evident que no, fa un mes i mig que està lesionat, o que es va lesionar, però segurament, si el partit va mínimament bé, alguns minuts
2: tindrà. Jo m'he quedat amb aquesta
1: sensació. Sí, d'acord. Però després li heu preguntat per la gestió de jugadors del perfil de Lamine Yamal. I ha fet una resposta que ha explicat que l'entrenament d'avui, d'aquest divendres a Chattanooga, Lamine i algun altre jugador que no deu estar al 100% han hagut de fer de jugadors suport. Jugadores de apoyo. Ha dit que això no els agrada. Jugador suport és un jugador de la passa, li tornes i xuta. A mi em sorprèn molt que un jugador a 3 dies d'un partit tingui aquest rol en un entrenament i pugui jugar ni que sigui un quart d'hora, perquè en un partit del Mundial el ritme és alt. A mi m'ha sorprès i a partir d'aquí he pensat, compte que potser el primer partit no té minuts la Minya Mal, però vaja.
2: Sí, estic d'acord amb tu. Jo, tant ell com Nico Williams són els jugadors que, clar, aquí a Chattanooga els entrenaments són oberts al primer quart d'hora, que és quan fan rondos, i allà fan entrenament absolutament normal amb els companys. I avui s'ha incorporat Víctor Muñoz, que tres quarts del mateix, ha d'anar amb més precaució que la resta. I és possible que no els estiguin deixant xutar encara. Aleshores, també dependrà molt de com sigui el partit, però jo no sé si els podrà frenar, especialment en el cas de Lamine Yamal, amb les ganes que té de tenir, ni que siguin 10 minuts. I aleshores aquí valoraran el risc. També després, en una altra resposta, jo li deia, a veure, quan Luis de la Fuente parla de risc, imagino que es refereix ja quan arribem a rondes definitives, a setzens de final.
1: Però aquí no t'ha donat la raó, no?
2: No, clar, exacte. I aquí és on ell ha dit, bé, és que amb cap guerra puc perdre el Mundial. Per tant, segons com estigui el partit, en funció d'això, suposo que ell gestionarà el que consideri més o menys risc. A mi m'ha quedat la sensació que a poc que pugui uns minuts jugarà i que la ment també va boig per jugar.
1: Sí.
2: Ara, entenc el que tu dius, que queden 3 dies i encara no els estan permetent xutar amb absoluta normalitat.
1: Fer un entrenament normal.
2: Sí, sí.
1: En una altra resposta, no cal sentir-la, però en una altra resposta de la Fuente, en aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha parlat sobre Pedri, i a mi m'ha semblat que la seva idea és que el mantindrà per davant de Rodri i de Fabián. Sònia, és més o menys el que es comenta a Chattanooga aquests dies sobre Pedri?
2: Bé, ell ha matisat una mica el seu sistema tàctic en els últims partits, perquè Rodri, Fabián i Pedri feia molt que no jugaven junts, i en l'amistós de Puebla ho van fer, i fins ara Pedri, aquí a la selecció espanyola, era el que feia de mitja punta. I és veritat que en els últims partits el que s'ha vist és que ha jugat més a l'estil tradicional del Barça, amb un mig centre, que seria Rodri, Fabián per la dreta, Pedri per l'esquerra. Això li permet, és veritat, estar una mica avançat, però també endarrerir una mica més en funció del partit. Jo crec que Luis de la Fuente el que ens ha vingut a dir una mica és que amb els migcampistes que té ha de trobar la tecla, ha de trobar com encabir-los a tots.
1: Ricard, com veus això de Pedri, la posició de Pedri, la prudència o no de la Fuente amb Lamín?
4: El tema de Lamine, jo entenc que tothom estigui nerviós, però és la primera fase, és difícil que perdis el Mundial amb cap verd, perquè passant gairebé 3. és que hi tens Aràbia Saudita i Cap Verd. O sigui, jo, vaja, el que trobo normal és que hi hagués una prudència per sobre de tot i que es valorés molt els minuts que pot jugar Lamine Yamal. Una altra cosa és com estigui i les ganes que pugui tenir ell, però és molt important la gestió de l'entrenador en aquest cas i encertar amb aquests minuts tant amb ell, fins i tot amb Nico Williams, que també es ve amb problemes. És veritat que la selecció espanyola necessita extrems i justament els tres lesionats amb Víctor Muñoz són els tres extrems que li poden donar desequilibri per fora, però vaja, haurem de veure també com va el partit. I el cas de Pedri és molt significatiu perquè el millor Pedri s'ha vist amb el Barça, no s'ha vist amb la selecció espanyola i per mi té una influència directa amb l'alçada, amb això que explicava la Sònia. Per mi, Pedri ha trobat el seu vestit a mida a la segona alçada, no a la tercera, a la posició de mitja punta. I el que passa és que Fabián no és un jugador per actuar tan per davant. Necessita una miqueta més metres enrere, necessita una miqueta més d'espai per desplegar-se, per tenir una miqueta més d'aire. No juga tan bé.
5: Sí, juga de cara, juga de cara, sí.
4: Clar. Aquí és on pot tenir el problema per ajustar tots dos, si és que, com sembla, aquest serà el trident del mig camp masculí.
5: Sobretot a veure les alçades, no? Si fa un mig camp amb un mig centre i dos interiors, doncs Pedri no ha fet tant de mitja punta, repartiran els espais, però és veritat que Fabián acostuma a recollir una miqueta més i a buscar zones més endarrerides, ho hem vist al PSG, per entrar en contacte amb la pilota. Sònia Lamina, a banda, quants i quins jugadors del Barça i quants i quins jugadors catalans tenen opcions reals de ser titulars o de jugar molts minuts en aquest Mundial?
2: Titulars, jo diria que pràcticament assegurats, com a mínim d'inici, Cubarsí i Cucurella, i el dubte d'un altre català, si Olmo pot jugar per l'esquerra o si mantindrà Baena, que ho ha fet en els dos últims amistosos. Aquest jo crec que, de fet, és el gran dubte de l'11 de dilluns de Luis de la Fuente. I pel que fa a més jugadors del Barça, Pedri i Ferran també tenen, vaja, d'inici com a mínim seran titulars. Per tant, 3 del Barça a l'espera de Lamine Yamal, i si mirem catalans, són 2 i podria ser Olmo, és a dir, que podria editar l'espera de Lamine Yamal també en funció d'Olmo. Però en catalans, 3.
5: On es juga la final del Mundial, Sònia?
2: A Nova York, Nova Jersey.
5: Nova York, Nova Jersey, perquè l'estadi és el MetLife Stadium, és on es jugarà la final el 19 de juliol, i és a Nova Jersey, sortint a la rodalia de Nova York. En 24 hores, demà a les 12 de la nit, es juga el Brasil-Marroc, un dels grans partits de la primera fase d'aquest Mundial. Sergi Andreu, novetats al Brasil, novetats al Marroc.
6: Neymar es perdrà el primer partit, el debut està lesionat. El Marroc, amb la baixa sensible d'Abde i d'Agert, que han marxat de la convocatòria lesionats. Molta expectació en la prèvia del partit. Avui, grans manifestacions d'aficionats, sobretot de la Canadinha, que han omplert Times Square al llarg del dia d'avui.
5: I Hakimi?
6: Hakimi ha dit avui, en roda de premsa, que està convençut que Marroc és la Brasil d'Àfrica.
5: Això ho havia dit el Ricard Torquemada, no sé si a Qatar. Oi que sí que ho vas expressar en veu alta, Ricard?
4: Pot ser. No recordo en quin moment, però pot ser. Tot i això, recordem que el Marroc a Qatar va ser una selecció molt reactiva.
5: Sí.
4: Amb rec-rac i a la banqueta. Que a mi el que m'il·lusiona o el que m'anima és que sigui un equip una miqueta més proactiu per la qualitat que té, que sigui més valent en aquest campionat del món amb un altre seleccionador, és a dir, que faci aquest pas endavant, que probablement no va acompanyat del mateix rendiment i dels mateixos resultats, però, clar, jo no em jugo gaire amb el cas del Marroc, i el que m'agradaria veure és tot el talent, diríem, explotat per poder veure una selecció més atractiva, més pròxima al Brasil d'Àfrica.
5: Aquest Brasil-Marroc de demà a les 12 és bon horari. Demà no te'n vas a dormir sense veure el Ricard.
4: No, demà el veig en directe.
5: Que no. A veure si el veurà el nostre següent convidat al Club de la Mitjanit, al Mundial del Club de la Mitjanit. És brasiler, és internacional brasiler, és exjugador del Barça. Home, amb aquesta definició entren grans figures de la història del futbol mundial.
1: A mi em fa molta il·lusió saludar-lo. És el Silvio Méndez Campos, que tots sabeu que és el Silvinho. Silvio, bona nit.
7: Hola, buenas noches, Xavi. ¿Cómo estás?
1: Molt bé. I tu?
7: Bien. En Oporto, en Portugal.
1: ¿A Porto?
7: Sí. Vivo por aquí con mi mujer. Pues los hijos ya crecieron, se fueron de casa. Ahora mirando, esperando un poco el Mundial este, ¿no? O sea, que ya toca ahí partidos.
1: Silvinho va jugar al Barça, ja sabeu, campió de la Champions a París amb Rijkaard i a Roma amb Guardiola, titular en aquella final de Roma, i el Barça va deixar un gran record. Ara és entrenador, ets el seleccionador d'Albània, amb Pablo Zabaleta d'ajudant, l'argentí ex de l'Espanyol, i vas estar a punt, vau estar a punt de classificar-vos per al Mundial amb Albània. Vau caure a última hora la repesca, quina llàstima.
7: Sí, por cierto, hemos luchado y intentado de todo. O sea, es una experiencia para el país, para la federación, que por la primera vez jugamos ahí los playoffs. Y es verdad que no es fácil, ¿eh? Si clasificar en Europa, si tú estás en una selección no más discreta, vamos a decir así, pues por los primeros, tiene una diferencia muy grande, ¿no? O sea, Francia, Alemania, España, Portugal. Y nosotros sacamos a Serbia, y que también a nosotros salió bien en el grupo, pues, y después los playoffs, con Pablo, sí, es verdad, Pablo Zabaleta. Además, la gente se reía mucho, decía, bueno, un entrenador, y vice segundo entrenador, un brasileño y un argentino, pero esto, ¿para dónde vamos?
1: Silvinho, t'hem trucat i ens agrada parlar amb tu, sobretot per enfocar la selecció brasilera, la selecció del Brasil, que és el teu país. Demà debuta contra el Marroc, demà a les 12 de la nit. I creus gaire, tu, en aquesta selecció del Brasil de Carlo Ancelotti? I tens esperances?
7: Pues mira, Brasil es una selección siempre muy fuerte. O sea, yo también tuve el privilegio, ¿no? Voy a decir así, de trabajar con la selección de Brasil en el año 2018. Hicimos el Mundial en Rusia, era el Titi, el entrenador.
1: Sí.
7: Brasil parte siempre fuerte, como parte Francia, como parte Argentina, parte Alemania, parte España, pues es un nombre muy fuerte. Sí, que nosotros tenemos ilusión. Hay muy buenos jugadores, contentos también con Ancelotti, que es un entrenador que, bueno, que vamos a decir, de los mejores del mundo. Y bueno, es muy inteligente, un gran gestor, un gran entrenador. Bueno, esperamos, sí, esperamos Brasil fuerte como prácticamente siempre, ¿no? Ahora, Mundial es Mundial, podemos hablar aquí mucho tiempo, y por eso es una competición muy difícil.
1: Ha canviat molt la selecció del Brasil des de l'arribada d'Ancelotti? A què juga? Quin estil té?
7: Está siendo ahí, bueno, terminando, ¿no? Un periodo de trabajo, es que cuando más tiempo llevas trabajando, más conoce los jugadores, más conoce la metodología, más te deja, ¿no? Suelta y hacer cosas mejores y mejorar el equipo, y pues, él empezó un trabajo. Es que Brasil, así como también, Argentina, España, o sea, hay muchos jugadores, Alemania, pues partimos y partimos bien, pero es muy inteligente. Yo le vi ahí un otro partido, tengo muy buena expectativa para mañana, le veo ahí, ¿no? Conoce, Ancelotti conoce bien a Vinicius, a Rafinha, pues jugadores que en Brasil son los jóvenes que están haciendo muy bien, juegan por grandes equipos, y nada, yo espero un equipo como siempre, ¿no? De Brasil, táctico, mucho, muy técnico también, con muy buenos jugadores.
1: Pero no es súper alegre. No estem parlant de la Brasil del 70, de la Brasil de l'any 82, que jugava alegrement a l'atac. Els equips d'Ancelotti ja no ho són, no ho acostumen a ser, tampoc són superdefensius, però els agrada guardar la roba a prop de la pròpia àrea.
7: Vamos a ver, el Brasil de 82, yo me acuerdo muy bien, era un chico, el fútbol cambió, el fútbol cambió y cambia cada vez más, no estoy diciendo que no es técnico, mira, hemos visto ahí un Paris Saint-Germain, un Bayern, jugaba una semifinal de Champions linda, dos partidos espectaculares de los mejores del mundo, el último Mundial jugó Argentina con Francia, un partidazo. Es que ya no es, o sea, es una velocidad diferente, es un juego diferente. O sea, 82, yo me acuerdo mucho de Sócrates, Cerezo, Junior, Zico. Es un fútbol que ha cambiado, es mucho más rápido. O sea, aún los jugadores técnicos y buenos, todo va en una velocidad muy rápida. Y veo esto, veo Francia sí, veo Alemania sí, veo una España también, es un equipo que ya no es solo una España que sabe jugar muy bien, gestionar bien el balón, tiene mucha pose, pero también vertical, agresiva, transiciones, y así está el fútbol y veo Brasil muy parecido con los demás también, ¿eh?
1: I al mateix nivell, o sigui, aquí a Barcelona, potser és una percepció meva, personal, però em sembla que la gent, aquest Brasil no el dona tan candidat com a altres seleccions que has citat, la selecció espanyola, la francesa, l'argentina, la portuguesa, per tu no, per tu està al mateix nivell.
7: Puede pasar todo ahora, ¿eh? Ahí se le, bueno, muchas selecciones están perdiendo un jugador o otro. No es fácil. Un mundial es una cosa muy difícil. Yo creo que se iguala mucho, ¿eh? Se iguala mucho. 90 minutos te puede pasar todo y es una competición muy difícil. En ese sentido, en Brasil, aún con poco tiempo de trabajo de Ancelotti, pero es muy inteligente, sabe manejar muy bien los jugadores tácticamente y tiene el control de todo y sabe que va para una competición de 30 días y, oye, otro día dijo en Brasil a las claras, o sea, nosotros no podemos encajar muchos goles porque si no, no gana un mundial, pero esto no es Brasil. Todos, España, Alemania, Portugal, Francia, si te encajas dos gols o tres por partido, olvídate, tú no llegas a una final jamás.
1: Bueno, sí, que veig que no descarta res. Escolta'm, quin rol creus que tindrà i ha de tenir Rafinha a la Seleção?
7: De los jugadores que hacen la diferencia, ¿no? Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar, pues ya jugaron otro mundial, ya llevan acostumbrados con la camiseta la de la Seleção de Brasil, pues que es una camiseta pesada, ¿no? Pues sí, son gente que tiene gol, velocidad, están muy acostumbrados, pues sí, el protagonismo seguro, que son jugadores que deciden los partidos, y esto suele pasar, ¿eh?
1: A banda dels tres que has citat, algun altre brasiler que ens hagi de sorprendre, ha citat Rafinha, ha citat Vinícius, ha citat Neymar, que està lesionat, però que hi és, algun brasiler que diguis, aquest nano, compte que pot fer mal en aquest Mundial.
7: Igor Thiago es un atacante muy bueno, todavía jugó y empezó jugando un amistoso con Brasil, es un jugador, un referente, un 9 que te da muchas salidas, ¿no? A los jugadores de medio campo, es un referente que está ahí dentro del área, inteligente, sabe jugar muy bien, hizo una temporada increíble. Pues Hendrik es un jugador joven, muy bueno también, explosivo, y nada, son prácticamente eso. Es Ryan, un jugador de banda, muy joven también, pero claro, Brasil, por suerte, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy buenos jugadores, yo lo veo la plantilla muy equilibrada, y Ancelotti, el entrenador, con muchas posibilidades, y así su trabajo, él es muy bueno.
1: Silvio, es un placer retrobar-te, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi de la teva selecció, de la selecció brasilera. Estem en contacte, d'acord? Moltes gràcies i bona nit.
7: Muchas gracias, Xavi. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte, un placer.
1: Ricard Torquemada, t'ha sorprès una mica Silvinho i la seva fe en la canarinha?
4: Saps què passa? Que és veritat que les distàncies són mínimes i que probablement quan parlem del Brasil no la veiem tan atractiva com altres temporades o com altres mundials. No tenen la mateixa qualitat individual, però és evident que les seleccions grans són competitives i que no m'ha sorprès que la vegi capaç de competir, de mirar els ulls a les grans seleccions. Perquè, home, si no és el primer esglaó, estarà el segon, però té jugadors de molt nivell, tant al darrere com al davant. El que falta és veure com ho cohesiona això Ancelotti. Jo crec que el Brasil sempre és una selecció que fa respecte, i no m'estranya que el Brasil, a més, els brasilers pel Mundial per ells és la cita esperada, i no crec que ningú es baixi del vaixell.
1: Doncs aquí us acomiado, el Ricard Torquemada i la Sònia Gelmà, i em quedo amb el Jaime Segura. Gràcies, Ricard, gràcies, Sònia.
4: A tu, Xavi, adéu.
1: Jaime, a veure, has vingut aquesta nit al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, en part de la teva col·lecció de samarretes del Mundial 94. Quines has portat?
8: A veure, us he fet una mica un tastet d'una mica de tot. Us he portat les dues samarretes que van utilitzar els porters de la final, que eren el Tafarel per Brasil i el Pagliuca per Itàlia. És la primera final que van arribar a penal,
1: sí, sí,
8: al Mundial, després d'un 0-0 trepidant. La samarreta d'un dels àrbits, que també van xiular la final o les semifinals, no recordo ara mateix. La segona samarreta que va portar l'Oleg Salenko, que va ficar els 5 gols.
5: Sí, contra Pichichi, Camerún.
8: Correcte, va quedar Pichichi al Mundial amb un sol partit, empatat amb l'Stoikov. La de Luis Enrique, la mítica amb el Tassotti, amb el Cop de sí, Tolsa. Sí.
5: Veig una d'Argentina.
8: L'Argentina del Canitja.
5: Ah, Canitja. Del Canitja. Va fer un gol, Canitja, contra,
8: un gol, sí,
5: contra Nigèria. Jo crec que el dia que...
8: Crec que és el de Nigèria que després...
5: Que agafa Maradona, és una fot, passada de, sí, de Maradona per sorpresa en una falta i la clava a l'angle dalt, al més allunyat. Sí. Sí.
8: I l'última és una que no es va portar al Mundial, però era la segona samarreta que portava Corea del Sur, però bueno, una miqueta perquè veiéssiu l'estat a vegades amb el que ens trobem les samarretes després de molt de temps que les tenim que cuidar, tractar d'una manera especial perquè es desfan, o sigui, són samarretes que ja tenen uns quants anys i depèn com t'arriba a la col·lecció s'han de tractar.
5: Això té un valor sentimental, a tu t'agrada, ets col·leccionista de samarretes però també té un valor econòmic, tu pagues per cadascuna d'aquestes samarretes.
8: Sí, sí, sí, no, totalment.
5: Ah, perquè alguna té certificat d'haver-se utilitzat en un partit del Mundial de 94.
8: Sí, sí, tinc dues a la col·lecció que avui no he pogut portar perquè estic fent una, bueno, com un gran quadre amb les samarretes.

0: Football Shares, que tenen una col·lecció brutal, i bueno, s'està una mica pendent, pues, això, també de subhastes que van sortint i intentar, pues, això, que siguin certificades, perquè a dia d'avui també hi ha molta cosa falsificada i has d'anar amb compte.
1: Tu no només tens samarretes del Mundial 94, tens d'altres èpoques, equips, de clups.
0: Sí, sí, és que és
1: el Barça, tu ets el Barça.
0: Jo soc del Barça, i el problema és que col·leccionar samarretes de futbol mai acabes. O sigui, comences amb les del Barça, continues amb les de la Lliga Espanyola, te'n vas a selecció...
1: Quantes en tens en total?
0: Espero que la dona no ho estigui sentint. Al voltant de 500.
1: 500? 500. No, escolti, la teva dona. No. Com es diu la teva dona?
0: Andrea.
1: Andrea, l'Andrea no, segur que no ens escolta. No, i això és genètic, no? Això és una tara d'ADN que teniu al segura, perquè familiar. El teu germà és protagonista, correcte, un dels protagonistes dels rècords Urruti d'Estimo, perquè té totes les samarretes de l'Urruti, tot el material possible que es pugui tenir de l'Urruti, i vam fer un Urruti d'Estimo pels 40 anys de la frase del Puyol i de la trobada del penal a Valladolid.
0: Vam compartir habitació massa anys, em sembla.
1: D'aquest Mundial t'agrada alguna samarreta en especial?
0: Home, jo la de Camerún, que a més són gracioses perquè són samarretes que moltes no es van comercialitzar, com per exemple la de Camerún, de la marca Mitre, que és la típica de les pilotes de la Premier, i home, sobretot va ser un Mundial molt xulo perquè van començar a portar el cognom a l'esquena, que mai s'havia portat en un Mundial.
1: I d'aquest Mundial d'aquest?
0: D'aquest Mundial, de l'actual, sí. Em sembla molt maca la samarreta d'Espanya i la d'Alemanya. Em sembla molt, molt maca.
1: És una mica vintage.
0: Sí.
1: Ja te les compraràs.
0: No ens arriba.
1: Gràcies, Jaime.
0: A vosaltres.
2: Record o samarreta?
1: Cada dia algú ens deixarà un missatge explicant-nos o bé el seu record predilecte de la història dels Mundials, o bé si alguna samarreta, com és el cas del Jaime, que el té enamorat. A veure qui ens ho explica avui. Tu ho saps, Sergi André?
3: Sí, i què millor que lligar-ho amb el Camerún de 1994, que deia el Jaime, perquè en aquella selecció hi havia Tommy Nkono, tot i que el seu record és del Mundial anterior, del 1990.
4: Segurament la victòria contra l'Argentina, que era més impactant, perquè guanyar l'últim vencedor, diguem, en la Copa del Món era molt difícil, la vigent campiona, diguem, del Mundial. I jo crec que en aquest partit l'equip va guanyar, diguem, escalfant, diguem, el vestuari, perquè l'equip de Camerún tinc la costumbre, l'equip africà, tinc la costumbre de cantar molt. Lo va sorprendre, diguem, la selecció argentina, perquè estàvem escalfant al mateix vestuari, els dos equips, i l'equip de Camerún va empezar a cantar, la gent d'Argentina o l'equip d'Argentina se va espantar i se va anar fora.
1: Tommy Nkono i el Mundial de l'any 90 amb la històrica Camerún 1-0 a l'Argentina, San Siro, sí. Gol d'Oman, Villic de cap, se la van passar Neri Pumpido, i Nkono, que és protagonista de l'últim capítol de l'Espanyol Reservat, sí. El magnífic podcast que has estrenat aquesta temporada, Sergi Andreu, a Catalunya.
3: Sí, Ràdio. I l'últim capítol el dediquem als pericos mundialistes. Hem anat a buscar tots els pericos que han jugat alguna vegada a algun Mundial, el més icònic és Tommy Nkono, amb ell recordem el Mundial de l'any 90, i té una segona part al podcast que em fa molta il·lusió de presentar també. Hem anat a buscar el jugador de l'Espanyol, l'exjugador de l'Espanyol, viu, més gran. Es diu Dagoberto Moll, té 98 anys, viu a La Coruña i va jugar amb l'Espanyol fa més de 70 anys, una final, fins i tot una final de Copa l'any 57 a Montjuïc contra el Barça.
1: I és el jugador del Barça de més edat.
3: Viu també de més edat, perquè va jugar als dos equips.
1: Ho vas descobrir. Com cada nit tanquem el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit, amb una cançó que té a veure amb els Mundials i la seva història, i que selecciona el Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ens descobreix el rock del Mundial. Diuen que és la primera cançó oficial de la història dels Mundials de futbol. Es va fer pel Mundial de Xile del 1962 i ell és del grup Los Ramblers. Ho deixem aquí, gràcies per ser-hi. Bona nit i que descanseu o que gaudiu de l'Estats Units-Paraguai, que comença a les 3 del matí. Vosaltres mateixos, porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'Iran diu que l'acord amb els Estats Units per a un memoràndum d'entesa està molt a prop, però recorda que encara no s'ha signat i que poden canviar moltes

0: coses fins llavors. Les paraules del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, refrenden l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països que el Pakistan, el país mediador, ja donava per fet aquest divendres.
1: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
0: Araghchi recorda que fins que no firmi el memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran no començaran les negociacions sobre el programa nuclear iranià i apunta la possibilitat que el memoràndum s'assigni de forma remota i no presencial. Els Estats Units, a través del seu vicepresident J.D. Vance, han volgut deixar clar que l'Iran no es beneficiarà de l'aixecament de sancions fins que no es compleixin els termes de l'acord renunciant a la bomba atòmica i reobrint l'estret d'Hormuz. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori després que aquest divendres ha entrat en vigor el nou model que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Sònia Díaz, d'Oxfam Intermón, denuncia que es prioritza el control policial sobre el factor humà. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad.
0: A Espanya, el jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació sobre la compte de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros quan l'entorn de l'expresident deia que valien uns 50.000 euros. Zapatero, que té previst declarar la setmana que ve a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges.
2: Elon Musk s'ha convertit aquest divendres en la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna, consolidant així la seva posició com l'home més ric del món. Ha assolit aquesta xifra després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història, i que ha tancat la sessió a un preu de 161 dòlars. Un 20% més que el preu de sortida.
0: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafatello és intendent de cap de la Divisió de Seguretat i Ciutadana de Barcelona.
4: Augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma.
2: L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Jo no moriré d'amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin. El mateix que passarà en el futur, per exemple, amb The Riders, del director de Conclave, Edward Berger, protagonitzada per Brad Pitt, o amb De Noche, la pròxima pel·lícula de Todd Haynes amb Pedro Pascal. Queda fora de l'acord La bola negra, la pel·lícula dels Javis presentada al Festival de Cannes, però que es veurà només a Movistar Plus.
0: I els esports, Sergi Andreu.
5: El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto aquest vespre, el Canadà 1, Bòsnia 1. Aquesta matinada, a les 3, Estats Units, Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts dilluns en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga CB davant del València, 90-76, i ara té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga també aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà a la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco italià.
6: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
6: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
6: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, no, en falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
8: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
8: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
8: al tot costa.
10: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que torna a les sales de cinema Steven Spielberg, i ho fa amb una pel·lícula amb què vol recuperar l'aroma de les seves grans pel·lícules i amb un tema que és un clàssic de la seva filmografia, els extraterrestres. La pel·lícula es titula El dia de la revelació i és una crida a l'entesa i l'empatia. En un món actual en conflicte permanent i sovint molt polaritzat, el director torna a utilitzar la figura de l'alienígena per parlar de la necessitat d'entendre l'altre, fins i tot quan l'altre és algú que no té res a veure amb nosaltres. Més enllà del missatge, ens trobem davant d'una pel·lícula que recorre molts territoris comuns de la filmografia del director i emergeix un gran dubte. Estem davant d'una de les seves grans pel·lícules o davant d'una pel·lícula menor de la seva carrera? En parlarem tot seguit sobre la seva capacitat de dirigir, sobre el guió millorable i sobre John Williams. I estigueu atents també a la segona part del programa. Perquè fa 40 anys que Hotel Fawlty es va estrenar a TV3 i hem preparat un especial on recordarem molts moments de la sèrie, explicarem com es va crear i analitzarem per què continua sent considerada una de les millors comèdies de tots els temps. De moment, comencem amb les estrenes i amb Steven Spielberg.
2: Do you understand what she's saying?
3: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
2: And I can.
1: Tàric Porter, Manu Yáñez, com esteu?
4: Molt bé, un dia gran de finestra. Spielberg i Hotel Fawlty.
1: És un duo increïble.
5: És un combo bastant peculiar.
1: És veritat. Aquesta setmana, sí, és això, hi ha un nom propi, ho acapara tot, que és el de Steven Spielberg, i El dia de la revelació. Obra menor o obra notable dins de la seva filmografia?
4: Per mi, clarament, obra notable. I, bueno, si hagués d'introduir algun matís, diria obra de maduresa i de llibertat d'un artista que s'expressa això de manera lliure i plena, com vol.
5: Jo diria obra menor i et compro l'adjectiu de llibertat, que, bueno, ja està bé, però, diguéssim, no més que això.
1: Després farem també un rànquing de les millors pel·lícules de Spielberg. Ara endinsem-nos en El dia de la revelació, que presenta, per una banda, la història d'un treballador d'un centre de protecció de dades, el que estan perseguint justament perquè s'han dut unes dades importants, concretament uns arxius de vídeo que demostren l'existència d'alienígenes, està interpretat per Jojo Connor, aquest personatge, i per l'altra, una presentadora de televisió que comença a parlar idiomes que no coneix, que està interpretada per Emily Blunt. Els dos primers actes de la pel·lícula jo diria que el que fan és, són essencialment persecucions que segueixen les trames d'aquests dos personatges que en cert moment, i ja no direm res més de la trama, acaben convergint.
4: Clar, l'altre dia quan parlàvem de Backrooms, el programa de la setmana passada, jo plantejava que el que els demano a les pel·lícules de ficció, a les pel·lícules, en aquest cas, de ciència-ficció, és essencialment una cosa, i és algun tipus de lògica interna forta. I aquí jo he trobat una lògica interna molt sòlida en el concepte del retorn a l'origen. Retorna a l'origen de diferents maneres, no direm com, però els personatges en aquest viatge que fan tenen ja quelcom de retorn a la infantesa, però essencialment és un retorn a l'origen de la carrera de Steven Spielberg. Penso sobretot en una obra com Encontres a la tercera fase, on ell parlava de, sí, d'alienígenes, però sobretot de personatges que perseguien quelcom, que no acabaven d'entendre, que es convertia en una obsessió i que tot el que feia es convertia en un acte de fe. I això és quelcom que sorgeix d'una manera molt clara al dia de la revelació. Tenim aquests dos personatges interpretats, com has ben dit, Tony, pel Jojo Connor i Emily Blunt, tot i que hem de dir que la gran protagonista és Emily Blunt, almenys per mi, i de sobte senten una espècie de crida. Quelcom els porta a començar a moure's i sobretot apropar-se l'un a l'altre. I per mi és preciós com el personatge de l'Emily Blunt, aquesta crida, l'experimenta a través d'una capacitat sobtada de poder parlar en múltiples idiomes. És una crida que es manifesta no a través de d'alguna cosa pirotècnica a través d'efectes especials, sinó a través d'aquesta capacitat humana per de sobte poder parlar amb tothom. I a través d'aquesta espècie de superpoder, Spielberg comença a teixir aquest relat sobre l'empatia, la capacitat de conèixer i d'entendre a l'altre, no? Hi ha tots aquests retorns. I un tercer retorn a l'origen, l'últim ja, és un retorn a una espècie d'arrel cultural, no? Ja en un moment determinat de la pel·lícula comença a tenir molt de pes la història de Hansel i Gretel, no? Que van escriure els germans Grimm a començaments del segle XIX. I encara més enrere, en un punt, la pel·lícula es pot llegir com una espècie d'al·legoria on els dos protagonistes podrien ser els nous Eva i Adán d'un món on els éssers humans podríem entendre'ns millor els uns amb els altres. Aleshores, hi ha aquest triple retorn a l'origen dels personatges de Spielberg, a l'origen de la seva filmografia, i aquest retorn a aquestes faules que han donat cos i forma a la nostra cultura, no?, i a la nostra civilització, i em sembla increïble com tot això Spielberg ho aconsegueix teixir d'una manera més molt elegant, molt austera, no?, sense grans efectes especials, confiant en el poder del llenguatge cinematogràfic.
1: Molt interessant això que expliques, Manu. T'he de dir que, com sempre, ho fas més interessant del que penso que realment és. Penso, eh?
5: 100% d'acord amb el Toni. I a més és divertit perquè tu, Manu, començaves parlant de la lògica que diguéssim que regeix, doncs, aquesta proposta de Spielberg, i precisament que sí que té una lògica, però a mi em sembla que precisament el gran problema d'aquesta pel·lícula és que aquesta lògica no funciona. No funciona perquè crec que és gairebé... arriba a un punt que de certa aleatorietat. És a dir, crec que, a més, em crida l'atenció perquè el guionista és David Koepp, que és un dels grans guionistes de Hollywood i, a més, un dels grans companys de narració, diguéssim, de Spielberg, des de pel·lícules com Jurassic Park, etc. Però aquí el que passa, em sembla, és que Spielberg i, segurament, David Koepp tenien com molt clar el clímax, a on volien arribar, però per mi el gran problema és el procés fins a arribar a aquest clímax, en el qual, per una banda, per mi hi ha un problema amb el dibuix dels personatges, i per altra banda hi ha un problema amb aquests elements, diguéssim, extraterrestres o de ciència-ficció, que em sembla que poden ser aquests, com podrien ser qualsevol altre, perquè, diguéssim, i nosaltres, evidentment, ens ho hem de creure com ens creiem qualsevol ficció, perquè ens agrada la ficció, però en cap moment fa la sensació que respongui a alguna, diguéssim, algun procés molt, molt elaborat, o també pot ser, i em fa la sensació que també pot anar per aquí, que, diguéssim, del material base, del guió de base, fins al que ha acabat sent aquesta pel·lícula, per qüestions de ritme o pel que fos, s'han desdibuixat molt, diguéssim, les membranes que unien totes les subtrames o tota aquesta lògica que a mi no em funciona.
1: A mi em sembla que hi ha una cosa que és força indiscutible, que és que Spielberg continua dirigint, que és una cosa que és una meravella. O sigui, continua movent la càmera d'una manera que et quedes... que hi ha escenes que dius, però com ha fet això, no? I hi ha algunes escenes, de fet, hi ha algunes seqüències en aquesta pel·lícula, la seqüència del tren, per exemple, buah, que són increïbles. És a dir, penso que la direcció és una cosa que és molt difícil de rebatre, és que està molt ben dirigida i, a més, està dirigida d'una manera que difícilment et dirigirà un altre director. Ara, penso que el guió... com apuntava el Tarik, penso que el guió no acaba d'elaborar gaire bé els personatges i que el que proposa sí que és veritat que és un retorn, però no deixa de ser un tipus d'història que hem vist ja moltes vegades, i un discurs que està molt bé a favor de l'empatia, però que tampoc no és... És a dir, és una idea, en el fons, bastant senzilla. Aleshores, a mi una mica en aquest sentit va quedar una pel·lícula una mica prima de contingut.
5: És que també una cosa que comentava el Manu, que és aquests retorns, no? A vegades, també jo diria que aquests retorns poden ser... poden boicotejar una miqueta, no només per als propis cineastes i tornar a temes que ja han tocat, i que, de fet, em sembla que el tema de fons aquí, que parla, diguéssim, no només de l'empatia de més, sinó també de fins a quin punt un estat ha de protegir de segons quines coses o ha de tenir un paper, diguéssim, paternal sobre els individus que formen aquesta societat, que és molt interessant. Però aquest, diguéssim, esperit o aquesta voluntat de retorn, i també la nostra mirada com a espectadors, que hem vist moltes pel·lícules de Steven Spielberg i que seguim adorant les pel·lícules que el van fer gran, diguéssim, aquesta, diguéssim, aspiració a veure allò o un cert exercici nostàlgic pot acabar boicotejant no només la seva pel·lícula d'ell com a creador, sinó la nostra mirada de nosaltres com a espectadors de Spielberg.
4: Clar, en aquest cas, quan us escolto parlar, potser m'adono que és una pel·li feta per mi, no? perquè jo he de reconèixer que en l'àmbit cinematogràfic potser valoro molt més la qüestió de la posada en escena i els jocs conceptuals que estrictament la qüestió del guió. I en aquest cas tinc la sensació que Spielberg està posant de la mateixa manera que els seus personatges, i que ell també, això ho reclama de l'espectador, està posant tota la seva fe en la feina de posada en escena i en l'operació conceptual que ell ha dissenyat. I en aquest sentit, aquesta pel·li a mi en algun punt em fa pensar en les darreres pel·lícules de gent com Clint Eastwood, gent tan diversa com Clint Eastwood o David Lynch, no? Aquest moment de maduresa en què els directors, els grans directors... Sí, Coppola també seria un bon exemple. Simplement expressen el que volen d'una manera molt directa, sense necessitat d'haver de preocupar-se massa, per exemple, per la qüestió de la versemblança, o que els personatges tinguin massa rerefons psicològic, no? En el cas de Clint Eastwood són pel·lícules molt directes, en el cas de David Lynch, pel·lícules que funcionen amb regles que no entenem, en el cas de Steven Spielberg... Tot el focus està posat en la capacitat que tenen les faules, els relats molt elementals, aquesta capacitat que tenen de dir-nos coses rellevants sobre el nostre món, no? I en aquest cas, això, el pes que té la qüestió bíblica, el pes que té el conte de Hansel i Gretel... És molt curiós. La història no té cap ni peus del dia de la revelació. Sí, els personatges...
1: Menys mal que dius tu.
4: Per mi és increïble el moment. És molt cap al començament. Hi ha un moment que el personatge d'Emily Blunt, quan comença a veure que pot parlar molts idiomes i sent la crida d'anar a buscar aquest altre personatge, i ella té una parella que està interpretat pel fill del Kurt Russell, hi ha un moment que la seva parella li diu però què estàs fent? Això no té ni cap ni peus. I ella diu... Però sento que estic fent el que he de fer, no? I ho estic gaudint. I això em va semblar un moment alegòric molt, molt potent en què Steven Spielberg ens deia... Això és el que us estic demanant a vosaltres, espectadors, no? Pugeu al meu barco, no importa que no acabeu d'entendre el que està passant, caminem junts, i a més això encaixa perfectament amb el discurs de la pel·lícula, que és posem tots aquesta fe en la possibilitat d'entendre'ns els uns als altres.
1: No, i això li havia funcionat en el passat, a més, eh? És a dir, el cinema d'aventures té una part de pugeu amb mi encara que tot el que passi aquí sigui molt inversemblant. Per mi les emocions... o no acaben de sortir o surten de forma molt discontínua. De fet, realment penso que on realment funciona el conjunt és en el tram final. Tota la part de la persecució hi ha moltes vegades que per mi no acaba de conjugar aquesta emoció de la persecució amb la implicació que jo pugui tenir amb els personatges, amb el relat o el discurs de fons que se m'està explicant, que per mi... El cinema ha de ser una suma de totes les parts. Quan em falla una, sigui l'una o l'altra, d'alguna manera la pel·lícula no m'omple tant o es queda potser més en un entreteniment.
5: Jo he de dir que el clímax a mi sí que em funciona malgrat tot el procés previ.
1: Que això té molt de mèrit, perquè a mi m'ha passat el mateix.
5: Exacte.
1: I no estava gaudint particularment del procés d'arribar fins allà, sí. I en canvi quan va arribar el clímax vaig dir, gran cinema.
5: Per això jo crec que tenia molt clar aquest clímax, però que no tenia tan clar o no acaba de sortir tan bé el procés fins aleshores. Jo només dir una cosa molt breu, i crec que és el que falla també una miqueta de l'Spielberg que coneixem versus l'Spielberg que hem vist ara, que és que l'Spielberg més bo, trobo jo, té un nucli molt potent, amb un conflicte o amb una qüestió, diguéssim, parlo de la primera pel·lícula seva, Duel, però també parlo de DT, parlo de Tauró, hi ha una cosa que aquí crec que vol retratar tantes coses de tantes maneres que em sembla que queda desdibuixat.
1: El motor no té prou força.
4: Clar, manera, per mi, vull dir, la meva visió de la pel·lícula ha estat absolutament contraposada a la vostra, perquè el que més m'agrada és justament el viatge que fan inicials. I per això volia comentar als espectadors només un petit detall, que no és una revelació, però és simplement una informació interessant. I és que hi ha un personatge secundari de la pel·lícula que està interpretat pel Colman Domingo, que és una mica el mediador, el pont entre els dos protagonistes, entre els personatges...
1: El que interpreta també tot el que està passant.
4: Clar, del Jojo Connor i la Emily Blunt. I aquest personatge, durant potser dos terços de la pel·lícula, el anem veient envoltat d'una espècie d'escenari que s'està construint. I no saps què és, realment. Però tot i així, em generava una fascinació, em feia pensar, ostres, aquesta pel·lícula m'està ensenyant com s'està construint, i al final tot té molt sentit i té a veure amb aquest retorn a l'origen. No explicaré què és aquest lloc, aquest escenari que s'està construint, però serà clau i és on passa, per mi, l'escena més emocionant de la pel·lícula.
1: És molt bo el Colman Domingo, sobretot perquè en totes aquestes té molta escena expositiva. I ell és capaç, amb la presència, sobretot de la veu, és molt capaç de transmetre moltes coses i de tenir-te pendent d'un discurs que realment és explicar-te el que estava passant. Trobo, he de dir, que com a admiradors que som de Jojo Connor, que estava molt desaprofitat en aquesta pel·lícula.
5: Fluixet.
1: Molt desaprofitat.
4: Bé, jo crec que el que passa és que el seu personatge és molt secundari.
1: Clar,
4: el centre i el cor de la pel·lícula és Emily Blunt i el seu procés. De fet, sense entrar en masses detalls, el procés que havia d'experimentar el personatge de Jojo Connor ja l'ha viscut. Aleshores, la pel·lícula se centra en la transformació del personatge de l'Emily Blunt.
5: Però clarament no necessitaves a Jojo Connor per fer aquest paper i, de fet, fa gust a poc.
4: Sí, perquè és un gran actor, és l'actor de la melancolia i el personatge necessita d'això.
1: Abans us preguntava, per començar, on hem de col·locar El dia de la revelació dins de la filmografia de Steven Spielberg, i en part ho feia perquè avui jo crec que és el dia perfecte per fer una mirada enrere a la seva carrera, i de fet la setmana passada ja vaig avançar que avui faríem un rànquing de les seves millors pel·lícules, un dels rànquings més difícils que hem fet fins ara.
4: Per mi el més difícil.
1: Per començar, cap dels tres hem coincidit en quina és la millor pel·lícula.
4: És més, alguna de les tops 1 d'alguna de les llistes no ni tan sols estan al top 10 d'altres.
1: És fascinant. Això també diu molt a favor de Spielberg. Va, posem la sintonia de Les imprescindibles.
0: Les imprescindibles.
1: Ja sabeu que a Les imprescindibles fem llistes, i normalment fem llistes unificades, és a dir, que cadascú de l'equip fa la seva llista i després les unifiquem per presentar-vos una llista única, però avui ho farem diferent. Cadascú explicarà la seva llista, i ho farem així en part perquè han sortit llistes, com deia el Manu, molt diferents, i també perquè així recorrerem moltes més pel·lícules de la filmografia d'un cineasta que té una carrera plena de títols excel·lents. Això sí, mantindrem allò de començar per la 10 i acabar per la 1. Per tant, quina és la vostra número 10?
4: La meva és Lincoln.
1: Doncs la meva està més amunt de les vostres llistes, i la teva, Tarik?
5: També.
1: També. Va, doncs Lincoln, defensa'ns.
4: Clar, Lincoln representa el Steven Spielberg més clàssic, i també més sobri, i també el que està preocupat per la qüestió de l'ètica i de la democràcia al seu país. Jo, en moments puntuals, he tingut problemes, fins i tot grans problemes, amb la manera que té Spielberg d'abordar la qüestió històrica, però aquesta pel·lícula em va reconciliar amb l'Spielberg historiador. Pel fet això de no cercar l'emoció més desbocada, sinó observar el petit detall, les actituds de Lincoln i com va, a través de l'estratègia política, fent realitat els seus somnis democràtics, i com ho estudia en detall, no? Posant el focus en els processos democràtics, em sembla una gran pel·lícula en aquest sentit.
1: Ah, doncs Lincoln, que el Manu l'ha col·locat la número 10. Farem això, eh? Quan algun de nosaltres tingui una pel·lícula que un altre té una posició superior, doncs la deixarem per la posició superior. De moment tenim Lincoln a la 10. A la número 9, tu, Tarik, què has posat?
5: La Guerra dels Mons.
1: La Guerra dels Mons.
5: Sí, mira, fa una estona quan estàvem parlant del de dia de la revelació, em deia que em sembla que Spielberg treballa molt millor quan té, diguéssim, molt clar com l'epicentre de la trama i després, diguéssim, ho expandeix molt. I aquest cas potser contradiu una miqueta això, perquè és una pel·lícula molt grandiloquent en la qual, més enllà de la trama principal d'aquesta família separada que es vol tornar a unir enmig d'aquest desastre amb extraterrestres, en aquest cas hostils, doncs és una mica al contrari, però crec que de fet, és una pel·lícula que m'ha anat agradant amb el temps com una gran mostra d'aquest cinema de ciència-ficció absolutament sí, grandiloquent, pirotècnic, espectacular, però que alhora doncs, et genera, evidentment, està parlant d'una família que es vol reunir quan no saben si, diguéssim, sense perdre l'esperança que l'altra persona doncs, encara estigui viva. I és una pel·lícula que em sembla que té tots els elements de la supervivència, de la ciència-ficció grandiloquent i que funciona perfectament.
1: La teva, Manu?
4: La meva és Ready Player One, que és de les darreres pel·lícules de Spielberg, sí. I abans he destacat la força conceptual d'alguna de les seves pel·lícules. En aquest cas, és un film que jo crec que està parlant de on està el cinema en el moment contemporani, no? És una pel·lícula que passa dins d'un món digital on tot són referències a altres pel·lícules del passat i Spielberg jo crec que posa la seva mirada crítica en aquesta tendència del cine contemporani a ser una espècie de pastitx postmodern. I al final intenta cercar quelcom de genuí allà dins i és una mirada. La mirada d'aquests nois que estan jugant aquest joc i que al final acaba transcendint aquest món digital i acaba posant en primer pla l'emoció humana.
1: Doncs mira, la meva també està més amunt a les vostres llistes, així que no la diré ara. A la número 8, els tres tenim pel·lis que els altres han col·locat més amunt, i ja hi arribarem.
4: Molt bé.
1: I el número 7, Tarik, tu vas amb els arxius del Pentàgon.
5: Sí, a més aquesta és una pel·lícula que em sembla que recordo haver sortit del cinema pensant, ostres, mira que és difícil fer una pel·lícula entretinguda però alhora profunda sobre una qüestió tan difícil d'explicar. I Spielberg ho aconsegueix. A mi, una mica diguéssim, seguint el que comentava el Manu de l'Spielberg revisant el passat del seu propi país, em sembla que aquesta és una pel·lícula molt intel·ligent a l'hora de crear una trama, diguéssim, d'intrigues amb una qüestió que d'entrada seria bastant feixuga. Em sembla que, en fi, que és una gran pel·lícula d'intriga amb un tema difícil.
1: Tu, Manu, tens el Pont dels Espies.
4: M'encanta el Pont dels Espies. En certs moments, jo crec, de la seva trajectòria, Spielberg ha tingut una certa tendència a caure en el maniqueïsme, no? Històries de bons i dolents, i aquí aquesta pel·lícula és tot el contrari, no? El personatge de Tom Hanks ha de defensar a un espia rus en un moment crític de la Guerra Freda, no? I aquesta... Bueno, Spielberg sempre ens està parlant d'intentar entendre l'altre, d'empatitzar a l'altre i de mantenir una certa fe en el joc democràtic, no? I aquí aquest advocat, d'una manera ètica i exemplar, defensa fins a les últimes conseqüències aquest espia.
1: Anem a la número 6. Evidentment, és ET.
4: Home!
1: Trobo que... Bé, no ho han fet expressament, però trobo que és força avall, perquè aquesta és la posició més alta d'ET en les llistes dels tres.
4: El que passa és
1: l'has col·locat tu, a Manu, en la posició 6.
4: Spielberg, com a cineasta que emociona i entreté, té tantes grans pel·lícules que tampoc em sembla estrany que ET no estigui tant a Nadal. Vull dir, és una icona.
1: És que és icònica.
4: I jo segurament, si estic aquí avui, potser és per ET.
1: Probablement.
4: És una pel·lícula...
1: Mira què li estàs fent.
4: És la pel·lícula... És una de les pel·lícules per les que em vaig enamorar del cinema.
1: I jo pitjor, que segurament l'he posat la número... No sé quin número l'havia posat.
5: Jo que no l'havia posat.
1: La 8.
4: Però bé, tots anem evolucionant i segurament des d'una mirada una miqueta més sofisticada, hi ha altres pel·lícules que funcionen com faules de l'Spielberg que ens agraden més. En tot cas, aquesta pel·lícula ho té tot i sobretot pura emoció.
1: Tarik, tu a la 6 tens Atrapa'm si pots.
5: Sí, si hem de parlar d'una pel·lícula que parli, que sigui com la gran icona del cinema de la persecució del gat i el ratolí, em sembla que és aquesta. És a dir, és una pel·li que... Tot parlo, evidentment, molt de records, no?, de què em van abocar, però és que Spielberg és un d'aquests cineastes que les pel·lícules és gairebé una garantia, no? I en aquest cas, doncs, una pel·lícula d'un home perseguit i l'altre sent, diguéssim, això... escapant-se permanentment. Em sembla una pel·lícula brillant.
4: I una gran pel·lícula sobre la immaduresa, del personatge de DiCaprio. Spielberg sempre té una obsessió amb la infantesa i la immaduresa.
1: Doncs la meva número 6 és Salvem a Soldat Ryan, que, és, que perdoneu, és un pel·liculot. I cap dels dos heu col·locat a les vostres llistes. Jo no ho entenc.
4: Bueno, és el nostre problema amb Spielberg.
5: Exacte.
4: Sembla que el
1: compartim. A veure, expliqueu-me'l, va, breument.
5: Bueno, aquest patriotisme exacerbat que aquí arribava a la màxima expressió, en el meu cas, em va semblar irritant i a més, una mirada molt obtusa.
4: Clar, en el meu cas no és tant el patriotisme, sinó la idea d'utilitzar l'espai bèl·lic per parlar de l'heroisme. A mi les pel·lícules bèl·liques que m'agraden són aquelles en les que no hi ha cap tipus d'heroisme.
1: Clar, però Salvem el Soldat Ryan té una la seqüència del dia D. Ell és un punt d'inflexió dins del gènere bèl·lic, em sap greu, i després la pel·lícula tardarà més o menys el discurs, però cinematogràficament parlant, aquella seqüència, a més en el seu moment, va ser increïble, i perquè no em deixeu posar aquí, perquè estem parlant de pel·lícules dirigides per Steven Spielberg, però jo col·locaria perquè al mig Band of Brothers, que només va produir, i que segurament supera en molts sentits Salvem el Soldat Ryan, però jo penso que és una pel·lícula d'un gran cineasta. L'altra cosa és que no estiguem d'acord o més o menys amb el discurs de fons.
5: S'ha de dir en qualsevol cas que és una cosa que és increïble la quantitat de punts d'inflexió que ha fet Spielberg, perquè sí. Tauró va ser un punt d'inflexió absolut, E.T. va ser un punt d'inflexió, aquesta a Salvar el Soldat, o sigui, és un cineasta de punts d'inflexió, i això se li ha de reconèixer, i hi ha moltes pel·lícules que no hem entrat a aquest top 10 que també són punts d'inflexió.
1: Va, anem al número 5. Aquesta també és meva, i estem parlant, òbviament, de la llista de Schindler, i tampoc l'heu posat cap dels dos al rànquing, però què està passant aquí?
4: És que aquest és el meu punt fosc, és el forat negre de la meva, relació amb Spielberg.
1: Ara no pot ser patriotisme un altre cop?
4: No, aquesta és la qüestió del sentimentalisme. De nou, la idea d'utilitzar un escenari de devastació per posar el focus en la qüestió de l'heroïsme, que ja em sembla conflictiu, però sobretot, vull dir, jo estic aquí gràcies a Spielberg, però la meva mirada com a crític també ha madurat gràcies a coses que no suporto del cinema de Spielberg.
1: Mano,
4: i l'escena de la nena enmig del gueto jueu pintada de vermell, per mi és un punt que no té perdó.
1: Doncs mira, ara que fa una estona que parlaves del discurs de l'última pel·lícula de l'Steven Spielberg sobre l'empatia, que deies que era un discurs molt interessant, el del dia de la revelació.
4: Sí.
1: A mi em sembla que el discurs de la llista de Schindler sobre la responsabilitat individual que té cadascú en moments en el qual la barbària se'ns menja i ens inunda és molt més vàlid ara que el discurs que ens està fent amb el dia de la revelació. El número 4, tots hem triat una que està més amunt a les llistes dels altres, per tant, arribem als pòdits respectius, aquí sí que les direm totes. El número 3, en Tarik ha triat aquesta pel·lícula. Clar, és la que jo he triat quarta.
4: I la banda sonora que més vegades he escoltat a la meva vida.
1: La banda sonora és increïble.
5: És meravellosa, la banda sonora. És que qualsevol vegada que ves un paisatge bonic et ve el cap aquesta melodia. És una cosa... Parlàvem de punts d'inflexió. Jurassic Park és un punt d'inflexió ja no només des de l'ús dels efectes visuals, però també d'aquesta, diguéssim, d'aquest relat en el qual torna a recuperar aquí tota la, diguéssim, la tensió que generava Tauró, no? De vegades aquests monstres que entreveiem fins que els veiem, i bueno, em sembla una pel·lícula icònica que a més crec que seguirà marcant tots els preadolescents o en fi, infants, perquè em sembla, no sé, per mi és una pel·lícula que aguanta molt bé en el record, però la tornes a veure,
1: no, que funciona molt bé,
5: és una meravella, és a dir, de joc de tensió,
1: els efectes especials i tot això van venint, però la pel·lícula aguanta perfectament.
5: Però és que el moment més tens de la pel·lícula és un got d'aigua, amb això ja t'ho diu tot.
1: La número 3 del Manu.
4: Clar,
1: en comptes de la tercera fase.
4: Oh, quines notes, inoblidable. Clar, en comptes de la tercera fase, que representa moltes de les qüestions que ja he comentat quan parlàvem del dia de la revelació, i sobretot aquesta qüestió de construir tota una pel·lícula entorn a aquestes notes que estem escoltant i la figura d'una muntanya que serveix com a crida pels personatges i la van perseguint sense entendre massa bé què és el que persegueixen, però que funciona perquè té a veure amb quelcom que perseguim tots, no? Que són quimeres, coses que donen sentit a les nostres vides. Una certa idea de fe. És pur Spielberg.
1: La meva número 3 és El Diablo sobre Ruedas, o Duel, tornant als inicis televisius de Spielberg. I, a més, hi ha picada d'ullet d'aquesta pel·li, El dia de la revelació, a l'escena del tren. Em sembla que és anar com a l'essència i la tensió que experimentes durant tota la pel·lícula. És insuportable.
4: També
1: el fet
4: que no saps què està passant, de nou.
1: Bueno, és que a mi és una pel·lícula que em va impactar molt, segurament també té a veure amb quan la vaig veure, molt probablement, però és una pel·lícula que l'he vist moltíssimes vegades i sempre penso, amb tan poc com pots estar creant tanta tensió, i fins i tot quan ho saps tot, t'ho passes malament. Em sembla que és un pel·liculot que hauria d'estar a dalt de tot. Jo l'he col·locat al número 3, però em sembla que hi ha algú que l'ha posat encara una mica més amunt. Va, anem al número 2. Evidentment, havia d'aparèixer Indiana Jones. Tariq, la teva és Indiana Jones i l'última croada, eh?
5: Sí, un altre punt d'inflexió i un altre moment que, quan jo era petit, vaig veure això i vaig dir, això és cinema d'aventures. És que, a més, també, de nou, la partitura és brillant, però és que és una successió de coses que, a més, després han sigut absolutament icòniques, però aquesta cosa d'un explorador que va descobrint, no només, diguéssim, que es va trobant amb molts obstacles i a més, però que també va descobrint llocs i indrets que mai s'han vist abans o que no s'han vist des de fa segles, em sembla, bueno, brillant.
4: També és la meva preferida,
1: sí,
4: Indiana
1: també.
4: Jones.
1: Jo, en canvi, sí. A la 2 tinc Indiana Jones també, però a La recerca de l'arca perduda, que m'encanta La recerca de l'arca perduda.
4: Tot bé.
1: Manu, sí, no pots fallar si poses Indiana Jones. Manu, la teva 2?
4: He arriscat més. He anat a intel·ligència artificial. I, de fet, si parlem que el cinema de Steven Spielberg simbolitza la idea de la trobada entre diferents éssers humans, aquesta pel·lícula és la gran trobada entre Steven Spielberg i Stanley Kubrick, no? Els dos abordant la idea de la faula des de sensibilitats molt diferents que es troben i, per mi, creen quelcom màgic.
1: Va, doncs anem a la número 1. Pel Tariq és aquesta.
5: El Diablo sobre Ruedas, de nou, no cal dir res més. O sigui, aquesta, juntament amb Tauró, poquíssims elements, i una cosa en la qual Spielberg va començar sent un expert, que era fer cinema de terror en plena llum del dia. Pocs elements, cinema de terror en plena llum del dia, brillant.
1: Canvi pel Manu.
4: Jo segueixo...
1: El número 1 és aquesta.
4: Jo segueixo amb el canvi de segle, que per mi va ser màgic, per Spielberg, primer intel·ligència artificial i després Minority Report.
1: Però Minority Report, la número 1 de Steven Spielberg, Manu?
4: Per mi sí, una pel·lícula absolutament profètica, com parla de què és el món avui en dia, la relació que tenim amb les imatges, aquesta manera en què Tom Cruise mou les imatges, i sobretot la dimensió filosòfica, no? Com parla sobre el lliure albir, la possibilitat de mirar un cert futur amb esperança i entendre que l'humà pot resistir davant de l'adversitat.
1: Bé, ja m'entendreu, però per mi la número 1 és aquesta. I no entenc com no l'heu posat, la número 1. De fet, on és la vostra llista, Tauró?
5: Per mi la 3 o així.
1: La 3?
4: La meva, jo crec,
1: Manu,
4: que no.
1: Ni l'has posat, Manu?
4: Ni l'he posat.
1: Però si va inventar els blockbusters, Tauró. Però si és una pel·lícula que ens va instal·lar al cap una por irracional, perquè tothom sap que els taurons... No sé si tothom ho sap, em sembla. Però els taurons, ho recordo, per si de cas, no mengen humans. És una cosa que va inventar Spielberg. Va fer una cosa absolutament Hitchcock,
4: sí,
1: com amb els ocells, no?
4: Totalment.
1: No hem tornat a la platja sense pensar en algun moment. Bé, potser Spielberg tenia raó. Em sembla una obra mestra absoluta.
4: I superabstracta, sí. No? Un terror que mai saps d'on sortirà, per on sortirà.
1: Increïble, Tauró. Bé, aquesta setmana l'estrena de la nova pel·lícula de Spielberg ho acapara absolutament tot. Crec que no cal comentar la resta d'estrenes perquè Spielberg realment s'ho emporta tot. I veurem com funciona el dia de la revelació, és a dir, com va a la cartellera. Em crida molt l'atenció el duel entre El dia de la revelació i Backrooms, perquè és un duel també molt simbòlic.
4: Sí, entre diferents generacions, però més enllà d'això, per mi, de sensibilitats, no? L'obra de Spielberg té un to molt naïf i té un discurs profundament humanista. Backrooms ofereix una mirada molt més sofisticada i desconfiada del món, amb un discurs potser un punt més nihilista.
5: Sí, potser és un més nihilista, però jo crec que té molt a veure amb les formes, diguéssim, de l'audiovisual contemporani, i a mi particularment em tira molt més Backrooms, així que ja veurem.
1: Doncs, en fi, que aquest és el cap de setmana de Steven Spielberg, ha quedat claríssim. Fem una petita pausa i tornem a Motel Fawlty.
0: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
1: És un hotel on res no funciona bé. Les habitacions tenen un punt ronyós. La decoració, antiquada. El menjar sempre arriba tard o fred. Això si et porten el que havies demanat. I a sobre, el seu propietari és un home que no té cap ganes d'atendre't. Qualsevol cosa que li demanis et farà la sensació que li estàs demanant un favor i que té coses força més importants que atendre't, malgrat ser el client. Estem parlant d'Hotel Fawlty i ho fem perquè fa 40 anys que TV3 va estrenar aquesta sèrie britànica que va convertir-se en tot un èxit a casa nostra i va ser, per molts, un primer contacte amb un tipus d'humor molt concret. Una sèrie on el protagonista era un perfecte cretí i alhora podia fer-se molt entranyable. Avui tornem a entrar a l'Hotel Fawlty per explicar els orígens de la sèrie i analitzar quines són les claus que fan que encara avui sigui considerada per molts una de les millors comèdies de la història.
6: Manuel!
7: Senyor.
6: Porta la carta de vin.
7: Sí, senyor.
6: La carta de vins.
7: Sí.
6: De vins? Vino.
7: Sí, senyor.
6: No, no.
7: No, no, no.
6: La carta. Allà, la veus?
1: M'acompanyen per fer aquesta dissecció en Manu Llanyes i en Tarik Porter. Heu estat mai en un hotel tan caòtic com aquest?
4: No sé si tan caòtic, però he estat uns quants força ronyosos, sí. Sobretot anant a festivals de cinema, eh? Recordo algun a Gijón, el meu primer any a Canes, a un poblet que es deia Joan Le Pen, de la costa francesa, hotels terribles.
5: Jo diria que, com aquest cap, però també he de dir que m'ha encantat passar-hi una estona, perquè encara que fos molt ronyós i molt caòtic, és realment divertit.
1: Hi ha una idea que vertebra tota la sèrie, que és la de la recerca d'una idea de classe, no?, de distinció, que fracassa estrepitosament. Això es veu ja d'entrada en l'hotel en si mateix. No sé si el recordeu, no sé si els oients el tenen present, però per fora l'hotel té una aparença que podríem qualificar de distingida. Mm. Té una façana victoriana tradicional i es presenta com un edifici blanc de diverses plantes que des de fora sembla un hotel familiar elegant. Fins i tot podria ser una bona tria, no?, per anar a cobrir un festival de cinema. Des de fora, des de fora sembla un hotel on s'hi pot estar bé. Clar, això contrasta amb el que trobem a l'interior, on hi ha una sensació de decadència i desorganització que es combina amb un mobiliari antiquat, una decoració pretensiosa. La recepció és petita i atapeïda, el menjador tradicional tirant antic, les habitacions senzilles o més aviat funcionals, i el servei... Bé, del servei en parlarem després, però crec que d'entrada queda clar que hi ha un contrast entre el que l'hotel vol aparentar i el que l'hotel és. I, de fet, el nom de l'hotel, que és Fawlty Towers, ja manifesta aquest contrast, perquè la paraula Fawlty és fonèticament pràcticament idèntica a la paraula en anglès Fawlty, és a dir, defectuós. I l'ús de towers, és a dir, torres, és irònic, perquè exagera la categoria de l'hotel, que en realitat és petit. Per tant, el nom de l'hotel, que traduït seria Torres Defectuoses, ja diu molt del xoc entre les pretensions de grandesa de l'hotel i dels seus propietaris i la realitat del desgavell que hi trobem a l'interior. Us preguntava si havíeu estat en un hotel tan caòtic com aquest, perquè l'Hotel Fawlty existeix, és un hotel real que va inspirar a John Cleese per crear la sèrie. Però això ho explicarem després. Comencem pel principi. Mm-hmm. Clar, i per començar pel principi hem de parlar de John Cleese, que serà sempre recordat per haver interpretat en Basil i, evidentment, per ser un dels membres del grup còmic dels Monty Python.
4: De fet, jo he de dir que vaig descobrir a John Cleese per Hotel Fawlty.
1: Primer Hotel Fawlty, sí, després Monty Python.
4: Clar, va ser primer Fawlty, després en Monty Python vaig dir, ostres, aquest és el Basil? Com funciona això? Després vaig descobrir, no?, que el geni havia sorgit primer, bueno, de fet, primer en el teatre, després en els Monty Python, i no sé si dir que el seu cim va ser Fawlty, bueno, estaria entre Fawlty i Monty Python.
1: És un procés bastant habitual, és a dir, o normalment el que arriba al final, normalment és el Flying Circus. És a dir, la majoria de la gent hi entra per les pel·lis dels Monty Python, per exemple,
4: clar,
1: per La vida de Brian o per qualsevol de les pel·lícules, o per Hotel Fawlty, però l'últim en arribar és, de fet, és la llavor de tot, que és el Flying Circus.
5: Sí, de fet, i a més el John Cleese en aquesta sèrie Hotel Fawlty jo crec que mostra una part del que va suposar en realitat els Monty Python com una diguéssim, una cruïlla entre molts talents de l'humor, perquè després també hi havia Terry Gilliam, que per separat tenia les seves, diguéssim, els seus universos i demés. Jo crec que Monty Python va ser una rara avis que va reunir tots aquests talents, però a Fawlty Towers veiem, doncs, per exemple, un humor que té molt, que és molt gestual, però també molts acudits lingüístics, inclús de posar en escena. És a dir, hi ha una sèrie de coses que després també trobem a Monty Python o que es complementaven en altres coses a Monty Python.
1: Doncs parlem de John Cleese, perquè John Cleese va créixer en un poble de la costa, com Torquay, de fet, on s'ambienta la sèrie. Un poble de la costa al comtat de Somerset, fill únic d'un matrimoni, atents a això, format per un venedor d'assegurances que es deia Reginald i una acròbata que es deia Muriel.
4: Uau. Parella perfecta.
5: Flying Circus,
1: la combinació és increïble. Clar, la professió dels pares explica moltes coses, perquè la figura del venedor d'assegurances és un perfil de professió anodina que va ser el blanc de moltes bromes dels Monty Python, amb un uniforme de treball, allò americana, negra i maleta, no gaire diferent del que va utilitzar el mateix John Cleese per satiritzar els ministres britànics al famós sketch dels caminars estúpids. I de la seva mare acròbata, com deies ara, Tarik, doncs segurament va treure la seva capacitat per jugar amb el cos en benefici de la comèdia, perquè feia postures estranyíssimes a Hotel Fawlty mateix, algunes de les quals són molt difícils de fer, que això és una cosa que passa bastant quan veus a John Cleese en acció, que dius, vaig a replicar això en la intimitat, sempre en la intimitat. Però hi ha, per exemple, a Hotel Fawlty hi ha una postura estranyíssima on ella es posa a la gatzoneta, es fica el cap entre les cames i salta d'un lloc a l'altre. Intentin no fer-ho a casa, no?
4: Clar, tota aquesta qüestió dels caminars ridículs, hi ha molts moments d'Hotel Fawlty on passa això. Recordo un moment a la temporada 1 que es posa a caminar com un ànec, quan hi ha una discussió sobre com han de cuinar un ànec. Després també hi ha un moment que es posa a caminar com un soldat alemany, mig imitant a Hitler, parlarem d'això.
1: Sí, tant.
4: I també hi ha, crec que aquest moment que dius, passa en el capítol del psiquiatre, on ell es mor de vergonya i es converteix en una espècie de tortuga humana, no? És delirant.
1: I comença a fer aquells
4: bots. Aquells bots.
5: I a més, sí, molt divertit, perquè com que és tan alt, tota aquesta gesticulació és com que s'enfatitza encara més. I hi ha molts moments, moltes situacions en les quals ell no pot aguantar la vergonya que sent i s'arregoleix com una espècie de boleta.
4: També m'encanta quan cau plegat, no? Com un pal, no? És expert en aquesta manera de desmaiar-se.
1: Clar, és que li ha tret molt de suc a la seva flexibilitat i control del cos, justament perquè és inesperada en algú tan alt, no?, que transmet potser rigidesa i de cop i volta es contorsiona de forma inesperada. Però hem de dir que, malgrat aquesta herència de la mare, ella no era precisament una mare tendra, De fet, es veu que no s'estava a dir-li que la seva vida seria millor sense ell, si no.
5: Sí.
1: I això tindrà altres repercussions, com veurem després. El cognom original de la família no era Cleese, sinó Cheese.
4: Oh.
1: És un detall que m'encanta. Va ser el seu pare qui va decidir canviar-lo per motius obvis, perquè, clar, qui vol dir-se Reginald Formatge. I segurament en Joan es va estalviar moltes bromes a costa seu quan era petit. Una de les primeres mostres del seu sentit de l'humor es produeix quan encara era un nen. A l'escola hi havia un monument dedicat a un general i es va dedicar a pintar penjades que anaven des del peu de l'estàtua fins al lavabo, suggerint que el general, de tant en tant, havia de fer de ventre i anava i tornava del seu pedestal fins al vàter.
5: No, no, clarament, doncs una mostra de que hi era un talent innat, aquesta part, que a més jo crec que té una cosa molt, molt subliminal, per dir-ho així. És un humor que és fi, i això també ho veiem a Hotel Fawlty, evidentment els Monty Python.
4: I que és molt irreverent, no? Sí. I que s'ho passa teta ridiculitzant el poder.
5: Exacte.
4: Ridiculitzant lo institucional, lo tradicional, el que suposadament hauria de ser respectat, no? Mm. És molt interessant.
1: Va estudiar en una universitat que formava part de Cambridge i, com és ben sabut, aviat va formar part de Footlights, el grup de teatre format per alumnes de la universitat, que es convertiria en una peça molt important de la nova comèdia britànica als anys 60 i 70. Allà va coincidir amb Graham Chapman, amb el que anys més tard formaria part dels Monty Python. Eric Idle també va formar part dels Footlights, però no van coincidir perquè era una mica més jove. I després de la universitat va passar un temps als Estats Units. És important mencionar això, perquè allà va conèixer Terry Jones, també futur Monty Python, i a Connie Booth, comediant, actriu i guionista, amb qui s'acabaria casant i amb la que crearia Hotel Fawlty. Farem aquí un salt endavant a la història i ens traslladarem a l'any 1970. El Flying Circus dels Monty Python ja és un èxit. Estan rodant la segona temporada. La segona temporada, perquè us ubiqueu, és la temporada on hi ha alguns dels esquetxos més emblemàtics del programa, com ara el Ministeri dels Caminers Estúpids, el de la Inquisició Espanyola o el de l'Spam. Però el que ens interessa és un esquetx menor. A l'episodi 8, que es diu Escot del Sàhara, hi ha un esquetx que es diu Escot del Sàhara, hi ha un esquetx on un explorador s'enfronta a un lleó. Per rodar-lo, no van anar al Sàhara, lògicament, sinó a un petit poble de la costa d'Anglaterra que es deia Torquay. I com que van trigar més d'un dia a rodar-lo, doncs van haver de passar la nit en un hotel. L'hotel es deia Glen Eagles, i el propietari d'aquell hotel, que es deia Donald Sinclair, era un individu molt maleducat, que tractava malament els clients, que semblava que eren per ell una gran molèstia, i no només era impertinent, sinó que de vegades actuava de forma completament irracional. Per exemple, va agafar la maleta d'Eric Idle i la va llançar per la finestra perquè, segons ell, podia contenir una bomba.
4: Oh.
1: I després hi havia reaccions d'aquestes absurdes, com ara ens pots despertar a les 7 del matí, demà, i la resposta era, a les 7! No? Sí, era aquesta mena de reacció a peticions absolutament normals d'algú que s'allotja en un hotel. Clar, els Monty Python van decidir marxar a un altre hotel, però en John Cleese no. Va decidir quedar-se allà intuint que aquell personatge i les seves excentricitats eren una mina d'or. I aquí és on va començar a emergir el personatge de Basil Fawlty.
4: És que és un personatge absolutament memorable. Té totes les característiques que el fan absolutament odiós, no? És malcarat. Té un punt acomplexat, és molt classista, covard, snob, petulant, superconservador, no? Però tot i així té aquest encant que sorgeix, jo crec, justament del que apuntaves, Toni, del fet de que la seva petulància és absolutament infundada, perquè en el fons és la cara visible d'aquest hotel absolutament decadent. I aquest contrast, aquesta idea entre un personatge absolutament detestable, però l'encant que li dona a Cleese és or.
5: I és un encant que, evidentment, és entre cometes relatiu, i perquè sabem que és ficció. Clar, si ens trobem en un hotel com aquest i ens comencen a maltractar,
1: sempre, sí,
5: segurament no ens ho prendrem igual. Però clar, s'ha de saber prou viu com per veure, i allà, clar, tu ets, en el cas de John Cleese, és algú que es dedica a la comèdia, i és un personatge potencialment protagonista de molts gags i de moltes històries. I crec que, a més, diguéssim que segurament el mateix John Cleese i fins i tot s'hi podia sentir identificat, o podia identificar-hi tots els tics de la societat britànica dels anys 70, no? Una societat que després votaria Margaret Thatcher, però que doncs estava segurament encara molt frustrada, o que tenia aquesta mirada cap enrere molt idealitzada, i que a poc a poc s'anava desfent, no?
4: I un factor clau és que tot li surt malament.
5: Exacte.
4: Clar, si fos un personatge exitós a la ficció, pues que tot li surt malament.
1: Sí, sí,
4: i és maltractat,
1: seria
4: també
1: una altra sèrie.
4: I és maltractat. I és maltractat.
1: Que això és molt important. Fem una altra sala en el temps. Ara anem al 1973. La tercera temporada del Flying Circus finalitza i en John Cleese decideix deixar-ho. En part perquè, segons ell, els esquetxos del grup

0: En el fons, ella té un gran estímul, no?, que és la qüestió creativa, artística. Mm. Està tot el temps intentant fer dibuixos i fins i tot celebra en algun moment puntual que ha aconseguit vendre-li algun dels seus dibuixos a algun client. És un petit element positiu, òbviament després parlarem del Manuel, però és l'única que aconsegueix realment entendre'l i puntualment té diàlegs fluïts amb ell.
1: S'hi comunica.
0: Em sembla un personatge molt, molt positiu dins d'aquest univers negatiu.
1: I té aspiracions, la Poli té aspiracions, mm-hmm, perquè no vol passar-se la vida a l'hotel, ni molt menys, entenem que vol ser artista i vol dibuixar, però alhora sap perfectament qui és en aquell moment, a diferència, sí, de la, sobretot del Basil, però de la resta de personatges que sembla que visquin que estiguin completament desconnectats de la realitat.
2: De fet, a mi el personatge de la Connie, crec que, ai, de la Poli, em recorda una miqueta la Pam de The Office, en el sentit que està en un entorn gris, en un entorn decadent, però alhora té aquest component creatiu, aquestes ambicions, que per altra banda a la sèrie tampoc, és a dir, tot són una mica les molles, no acaba mai de florir, però sí que d'alguna manera representa una miqueta una mirada per una banda tolerant o inclús comprensiva amb aquest passat decadent, però que també doncs podem mirar amb un cert optimisme com algú que sortirà d'allà i no serà algú menyspreable, no?
1: Clar, ja parlarem molt del sistema de classes britànic. Deies això que es conforma amb les molles. Al final tenim el Manuel, que és l'immigrant, que difícilment superarà la barrera, diguéssim, de classe que té, però la Poli també difícilment superarà la barrera de classe que té.
2: Però jo crec que en aquest sentit es nota molt el diguéssim, el paper de la Connie Booth escrivint, perquè probablement aquesta mena de personatges femenins que moltes vegades són o havien sigut tradicionalment comparses, aquí doncs que hi ha tota una sèrie, diguéssim, de característiques que li donen un molt més cos.
1: La sèrie és un èxit que es basa sobretot en Basil Fawlty, un personatge, ja ho hem dit, maleducat, excèntric i molt reconeixible. Per sobre de tot, com hem comentat abans, en Basil és el reflex del sistema de classes i de la pretensió de voler ser qui no ets. De la mateixa manera que l'hotel té la pretensió de ser un lloc distingit, però és més aviat un hotel justet i antiquat, en Basil té la pretensió de pertànyer a les classes altes i sovint actua com si realment en formés part, quan en realitat la seva feina consisteix justament en servir als altres, és a dir, al contrari del que caracteritza la classe alta, que normalment és servida. Aquesta pretensió, clar, fa que tracti malament els clients, els que veu de poca categoria pel seu hotel, és un snob, però sense motius reals per ser snob, i menysprea els altres. Hi ha un episodi que ja és el primer, tal com es presenta el personatge, es presenta amb un personatge que té un pla per atraure clients més selectes organitzant un sopar de delícies gastronòmiques.
3: Sibyl, hem de buscar una clientela amb més classe.
4: Per què?
3: Estem perdent categoria.
4: Però guanyem diners.
3: Sí, sí.
4: Però pocs.
3: Doncs per això és hora de buscar clients amb classe, aristocràtics, i prescindir de la genteta.
4: A mi, mentre paguin, m'és igual.
1: Clar, li molesten tant els clients. És que, clar, primer vol clients de classe més alta, però com que no els té, els que té li sobren. I, de fet, el segon episodi munta una... Bueno, vol fer obres a l'hotel i vol fer-los essencialment per no haver de veure la clientela.
4: Una porta que passi a la cuina.
3: Al peu de l'escala. I
4: què més?
3: I tapar la porta de la saleta.
4: Tapar-la?
3: Perquè ens hi puguem estar sense que ens molesti la xusma. És que no entens mai res.
0: Que per cert, el paleta que els hi fa l'obra, que és un absolut desastre.
1: És un desastre, sí.
0: És un desastre absolut. És dels pocs actors que jo actualment he relacionat per tenir una trajectòria més o menys llarga. És el David Kelly, que va fer de l'avi del Charlie a la versió de Tim Burton, de Charlie i la fàbrica de xocolata. Però bé, tot això té molt d'interès, això que estàs assenyalant. Aquesta tensió entre un Basil que aspira a tenir clients de classes més altes, però que en realitat al final acaba connectant més, no connectant, però acaba tenint una química, tot i que sigui una química molt estranya, amb alguns clients que clarament representen també una certa versió deformada d'aquesta classe alta, no? Aquesta idea de, entre cometes, el comandant, no?, que porta anys com a client i que té un aire aristocràtic, però que en el fons també és una figura absolutament fallida, un home que no toca de peus a terra, i a mi m'encanten aquests personatges de les senyores.
1: Les senyores.
0: No? Les senyores, és com com una versió britànica de les nostres Teresines, no? I que podrien tenir un cert alè aristocràtic de fons, però també són unes senyores que

0: viuen també en com desconnectades de la realitat.
1: Clar, però tenen en comú això amb ella, al final ell se sent sí. més còmode amb les senyores aquestes que són com residents permanents de l'hotel o el comandant que no pas amb molts altres clients.
2: Però la gràcia en part de tot això és que com que ell tota l'estona està aspirant a ser acceptat o entrar en aquest terreny de la classe alta i de més, però com que tota l'estona la sèrie està jugant amb aquest joc d'equívocs, no? I aleshores sempre tracta com es pensa que la gent, diguéssim, que seria de xusma, no? De gent de classe baixa, al final acaba sent la gent que ell hauria de tractar molt bé i al revés, no? I per cert, també aquest diguéssim, aquest paleta, no?, que li fa la porta que comentaves, Manu, es menciona en algun moment, és irlandès. És a dir, també té és un racista, un xenòfob absolut, sí. I sempre, tot el que no sigui britànic de socarrel, diguéssim, són doncs el bé, que ell considera el pitjor.
1: La sèrie juga molt amb els estereotips, amb tots els personatges, i ja ho anirem veient, que irlandesos, alemanys, espanyols...
0: I un dels grans problemes del Basil és que és molt garrepa. Aleshores, és impossible que pugui relacionar-se de tu a tu amb aquestes figures aristocràtiques que reclamen un tracte autènticament senyorial, no? I ell els està oferint el mínim del mínim.
1: De moment, clar, l'hotel és com és i els clients no n'estan gaire contents. Això sí, les converses entre clients i Basil donen grans moments còmics. Per exemple, la senyora a qui no li agraden les vistes.
3: Pago per tenir bona vista. I això no val res, és avorrit.
4: Es veu torqui, senyora.
3: No n'hi ha prou.
4: Escolti, això és torqui. No li agrada veure torqui. Què vol veure? L'òpera de Sydney? Els jardins de Babilònia? Bora, bora i manades de bufa?
3: No faci broma. Si més no, veure el mar.
4: Senyora, si és per això, jo de vostè em buscaria un hotel al costat del mar. O millor a dintre. Bé.
1: També hi ha el nen a qui no agrada el menjar.
5: Les patates no valen res.
4: Ai, Déu, què tenen que no t'agraden?
5: Tenen forma rara i són un fàstic. Està acostumat que a casa li fan tot el seu gust.
4: Ah, sí, sí.
5: Això no s'ho menjaria ni el meu gos.
3: Compte, Rona.
5: Els ous semblen els del cuiner.
3: Rona! Escolta, noi.
5: Calla, no t'hi fiquis. És un nen molt llest i molt capritxós.
4: Sí, ja ho veig.
5: No té patates normals. Vull maionesa de pot, estúpid.
4: De pot no en tenim, però aquesta l'ha fet el cuiner avui mateix.
5: Quin xiringuito.
6: Això ho trobo molt bo.
5: Al nen li agrada de pot. Què és aquesta merda?
4: Com a mínim és merda fresca.
5: Oh.
4: Ell ha començat.
1: I també hi ha la dona que simplement li agrada tafanejar-ho tot.
4: Sí, ja ho sé, sí, gràcies. I sobretot no deixi de ficar el nas allà on no la demanen. Gràcies.
1: De tant en tant, molt excepcionalment, algú està content amb el tracte que ha trobat a l'hotel.
7: Passi bé, senyora Fawlty.
8: Passi bé, senyor Firkins.
7: Un client content? No el podríem dissecar.
1: Clar, quan apareix un client de classe alta, aquest aquí ve la part divertida de la comèdia, el personatge es transforma completament, passa de la mala cara a fer un somriure d'exagerada falsa amabilitat i està disposat a complaure'l amb el que sigui. Per exemple, el primer episodi on es troba amb Lord Melbury.
9: Nom i cognom, sisplau.
10: Només el cognom.
9: Que no té nom, vostè.
10: Em dic Melbury, és el meu títol, Lord Melbury.
9: A fer punyetes. Ai, perdoni, sí que em sap greu fer-nos parar, Lord Melbury. Perdoni, em sap molt de greu, sisplau. Digui'm, Lord Melbury, què se li ofereix? Necessita res? L'atendrem com es mereix.
10: És que ja he omplert la fitxa.
9: Oh, la fitxa és igual. Bé, què necessita? Una individual, doble, una suite? No en tenim pas de suites, però la vista que tenen
10: una
9: pel parc...
10: Una individual i ja farem.
9: Individual i tant que sí. Molt digne de vostè, honorable.
10: Si pot ser, en bany.
9: I tant, natural, natural.
1: Natural, natural. No, és que és un moment en el que el personatge passa de tractar malament els altres a directament humiliar-se.
0: Clar, però és el que comentàvem abans, de que sempre el destí li posa alguna jugada. fatídica, no?, el personatge del Basil, perquè en aquest moment, que per ell és una oportunitat d'or, de sobte de tenir a un gentleman, a un lord, no?, entre els seus clients, després, quan més endavant en el capítol, descobreixes que és un farsant, no?, que està intentant estafar-lo. És aquesta capacitat que trobes a tots els episodis de fer que el Basil no es pugui sortir amb la seva és capital, perquè puguis anar assimilant totes les malifetes i tot aquest caràcter tan desagradable del personatge.
2: Jo crec que la paraula que defineix en molts sentits el Basil és aquesta hipocresia, que al final ell d'alguna manera és un representant d'aquesta hipocresia de la classista que al final doncs tenia la societat britànica en aquell moment, però vull dir que podem trobar aquí a casa nostra també avui dia. Però de fet, fa molta gràcia. Per altra banda, he de dir, el doblatge en aquesta, per exemple, escena és fantàstic, trobo que està molt ben treballat i molt ben aconseguit, però és molt divertit veure com això, aquests canvis de to tan abruptes entre quan sap que parla amb algú o entén que parla amb algú que diguéssim, li interessa molt parlar, sigui un aristòcrata, sigui un inspector, sigui algú, diguéssim, que representa l'autoritat o l'alta societat, i el contrast que aconsegueix tenir la sèrie envers com tracta a la gent més desafavorida o que li interessa menys, diguéssim, aquesta tracta interessat, em sembla molt divertit i molt brillant.
0: Com parla i com somriu? Abans ho comentaves, Toni, són uns somriures entre ridículs i absolutament estúpids, no? Té aquesta qüestió que el personatge tendeix a parlar molt, el Basil, però hi ha moments en què ja no sap què més dir i queda com en un estat mig catatònic, absolutament ridícul, no? Amb un somriure o amb una cara que no saps com llegir.
1: Sí, de fet, perd la fluïdesa. O sigui, la fluïdesa amb la qual tracta tota la resta, quan, sí, hi ha algú important al davant, com que intenta acontentar i no fica els peus a la galleda, es queda agarrativat molta estona i, com deies, Manu, no se'n surt mai. I, de fet, quan aconsegueix conèixer algun lord o algú important, tant és, perquè un temps després se'l retroba i ni tan sols se'n recorden d'ell.
8: Ah, sí? Ah, encantat de tornar-me a trobar amb vostè.
7: Com diu?
8: Que ens tornem a trobar, coronel. Ens vam conèixer al sopar del club de golf, se'n recorda?
7: No recordo.
8: Ah, bé, no passa res, tampoc no vam parlar gaire. Més aviat, bona nit, passi-ho bé, un somriure. Allò fàcil d'oblidar. Però, què? I aquella filla tan bufona que tenen?
11: Es va morir.
1: Exacte, és a dir, quan parla més del compte, doncs s'equivoca. I com que és un personatge antiquat, continua, ho dèiem abans, també, enaltint els valors victorians i de tots els personatges de la sèrie amb qui se sent realment còmode. Si amb algú se sent còmode, és amb el comandant. Un tema recurrent, per cert, que va apareixent de tant en tant durant la sèrie, és el tema de les vagues. Aquest conflicte que allà a Turquia deu arribar molt lluny, però de tant en tant ell renega dels vaguistes.
12: Ah, més vagues. Els carters, els escombriaires...
8: Ja ho pot ben dir, ja. Fa fredat, s'ha perdut l'esperit de servir als altres, del respecte. Avui tothom va a la seva.
7: Senyor Folk.
8: Ja va, no es poden esperar.
1: Sí, aquí, exacte, l'esperit de servir als altres, que de vegades el té, de vegades no el té. Però vaja, que no li agraden gens les vagues.
8: Vaga la Leyland, ja hi tornen, els contribuents paguen milions i ells, que són els que cobren, fan vaga. És el socialisme, això. Jo no ho sé, si no volen fer cotxes, que facin una altra cosa, que treballin dibuixant plànols de catedrals o que componguin concerts. Concerto grosso per British Leyland i orquestra amb 4 hores de descans. Sap per què no ho fan? Perquè el que volen no és treballar, sinó jeure al costat de les cadenes de muntatge i robar-me els meus diners.
1: També se sobresalta quan al seu voltant apareixen indicis de modernitat que no encaixen amb la seva idea de l'imperi britànic. Per exemple, té un ensurt quan l'ha d'atendre un doctor que és negre. Té un ensurt literal, és a dir, que fa un bot cap enrere quan el veu. I també hi ha un episodi on un cuiner intenta fer un petó en Manuel.
11: No ho sé, ha sigut molt ràpid, s'ha barallat amb el Manuel.
8: En Manuel?
11: Es veu que n'està d'ell.
8: Està què?
11: Enamorat, li agrada. Ah!
8: Em permeten un moment? Sols un moment. M'ho mereixo per llogar un cuiner francès.
11: Senyor Folti, si és grec...
8: Grec?
11: Esclar.
8: Pitjor, són els que ho van inventar.
0: Clar, el tipus és racista, és homòfob i també és molt masclista.
1: Però jo, sincerament, penso que és més antiquat que racista. No sempre, però bueno, moltes vegades...
2: Una cosa porta l'altra, no?
1: Clar. Sí, però, clar, per exemple, quan s'espanta de tenir al davant un doctor negre, és més un tio antiquat que reacciona davant d'una cosa que per ell és... Que no pas... una altra cosa és que, per exemple, aquí juga amb els estereotips al voltant de l'homosexualitat dels francesos i els grecs.
0: Clar. Però i també, per exemple, hi ha un altre moment, recordo molt bé aquest moment de pur masclisme en què repa una parella, descobreix que l'home és doctor, sí, i quan l'home li diu que la seva dona és doctora, no ho pot assimilar, pensa que l'home té dos doctorats, sí, abans d'entendre que la dona també és doctora.
1: Té un col·lapse. No, però la sèrie es fa un fart de deixar-lo en evidència tota l'estona. Sí. Tota l'estona l'està deixant en evidència i és part de la gràcia. Parlem també de la seva vida sexual, perquè té una vida sexual que podríem dir que probablement és molt escassa, que això està relacionat amb els valors victorians, no? Sí. Que fa que tingui ràbia el personatge d'un noi jove i modern que té facilitat per tenir encontres sexuals amb noies fins al punt de negar-li l'habitació.
8: Anem per parts. No són casats. No es pot donar l'habitació doble.
13: Ah, oh, però escolti...
8: Ho diu la llei.
13: Quina llei?
8: La del país. No hi vull tenir res a veure.
13: No hi té res a veure?
8: Res de res. Si volen, en tinc dues d'individuals.
13: Vols que busquem un altre hotel?
8: Disculpi.
13: Escolti, doncs dues individuals, si és que no és prohibit.
8: Dues individuals, de seguida.
11: Que estiguin juntes.
8: Juntes, valga'm Déu, que em sembla que no podrà ser...
0: De fet, a la sèrie veiem que el Basil i la Sibyl dormen a llits separats. I la relació entre ells dos és nefasta, i en algun moment que apareix algun personatge com amb sex appeal masculí, em refereixo, ell els acusa de ser com simis, no? De ser, sí, massa moderns.
1: Vulgars.
0: De fet, vulgars. Hi ha un altre gran moment de caminars ridículs, quan ell comença a caminar com un mico, per riure's d'aquest home que està seduint a la seva dona, amb la seva modernitat, amb aquesta camisa oberta, no? On ensenya tot el pit.
2: A mi el que em sembla, en general, aquesta sèrie, però també en aquests moments sexuals, o inclús els prejudicis i tots els problemes, al final, que té Basil amb la societat que té al voltant, el que em sembla molt, molt interessant és que, realment, aquesta és una sèrie que es va emetre a la BBC, és a dir, és una sèrie que s'emetia en un canal regionalista que molta gent, probablement, se sentia o podia sentir-se més o menys identificada amb els valors que defensa,
1: clar,
2: el Basil,
1: sí, sí,
2: i els posava permanentment en entredit. I, de fet, clar, és el protagonista, però alhora tota l'estona s'està fent cops contra un mur, que al final és la societat i la modernitat i de més. No?
0: Però això també explica el fet de que la sèrie en alguns moments fos malentesa, no? I d'alguna manera se l'acusés potser de ser racista, quan en realitat estava posant un gran mirall de forma davant de la societat.
1: Això ha passat sempre, eh? Sempre que hi ha hagut un personatge amb uns defectes que la ficció intentava assenyalar i enriure-se'n, sempre hi ha qui pot interpretar que els està enaltint. Jo penso que en el cas d'Hotel Fawlty és molt evident que l'estan deixant en ridícul tota l'estona.
2: De totes maneres, després ja arribarem al personatge del Manuel, però... Clarament, aquest segurament és un personatge que en certa manera sí que en termes d'humor gestual i de més segueix sent molt divertit i molt vigent, però sí que possiblement ha envellit pitjor, perquè no és tant la mirada del Basil respecte a ell, sinó ell mateix és un personatge molt caricaturesc, diguéssim, tirant a una certa... Bueno, en fi, que ja entrarem
1: perquè ja et dic d'entrada que discrepo, però...
2: Perfecte.
1: Que em sembla que és el bo de la sèrie, però vaja... Tornant al Basil, a part de tot aquest retrat que hem fet, que diguéssim que és de classe, també hi ha una altra cosa a part, que és la seva personalitat. La personalitat d'aquest personatge és d'algú que té, en general, una autoimatge esbiaixada i no s'adona del seu estatus real. Regeix aquest hotel de mala mort en un poble de la costa que no és gran cosa. I aquí hi ha una connexió, Tariq, que mencionaves abans, The Office, hi ha una connexió amb el David Brent de The Office, que també, sí, és algú que té una autoimatge, que no, una percepció de si mateix que no correspon en absolut amb la realitat. I després, un altre factor, que és la personalitat d'ell, és que res no és mai responsabilitat seva. O sigui, la idea...
2: La culpa és dels altres.
1: Exacte. Que no només això, sinó que tots fan alguna cosa
2: per boicotejar-li
1: la vida. Exacte. La dona, els clients, el Manuel, fins i tot el cotxe.
4: Ja n'hi ha prou. Vols que t'ho digui? Sempre t'he tingut mania. Ets un tros de ferralla. La mare que et va matricular sempre t'espatlla, sempre m'has pres el pèl, oi que sí? Doncs que consti que t'he partit. T'has guanyat una bona pallissa.
1: I procedeix a agafar una branca i clavar-li contra el cotxe perquè s'ha guanyat una bona pallissa. Hi ha un antic sketch d'un programa que es deia The Frost Report, on John Cleese va treballar-hi abans dels Monty Python, que crec que exemplifica molt bé la mentalitat del personatge. Es veuen, perquè els oients s'ho puguin imaginar, tres personatges posats l'un al costat de l'altre, mirant a càmera. El de l'esquerra és molt alt, que interpreta de John Cleese. El del seu costat té una alçada mitjana i a la dreta hi ha un personatge baixet. Aleshores, el de l'esquerra diu el següent.
14: I look down on him because I am upper class.
1: És a dir, el miro per sobre de l'espatlla perquè sóc de classe alta, diu mirant al mitjà. D'acord? I aleshores el mitjà diu...
14: I look up to him because he is upper class, but I look down on him because he is lower class.
1: Per tant, a ell l'admiro, diu mirant a l'alt, perquè és de classe alta, però a ell, referint-se al més baixet, el miro per sobre de l'espatlla perquè és de classe baixa. I el baixet, que representa la classe obrera, diu...
15: I know my place.
1: Jo sé molt bé quin és el meu lloc. I aquesta idea de fons crec que és el que hi ha al darrere de Hotel Fawlty. Can Basil és al mig, admira els lords, menysprea els que estan per sota, i la classe treballadora, que és el que tanca l'esquetx, a la sèrie és en Manuel.
16: Manuel!
17: Senyor.
16: Porta la carte de vin.
17: Sí, senyor.
16: La carta de vins.
17: Sí.
16: De vins? Vino.
17: Sí, senyor.
16: No, no.
17: No, no, no.
16: La carta. Allà, la veus? La carta, la carta, aquí sobre la taula, la carta. La carta.
17: Ah.
16: Gràcies, Manuel.
17: I ara fuma el camp d'aquí.
1: Clar, en Manuel, el cambrer immigrant que no entén l'idioma i, per tant, és una font inesgotable de confusions i de caos.
0: I de violència.
1: I de violència,
0: perquè
1: també.
0: Perquè rep sí, molt, sí, sí, en Manuel.
1: Parlem d'això, també. És el complement perfecte per en Basil, perquè contribueix enormement al desgavell de l'hotel i, per tant, a irritar en Basil, que voldria que l'hotel fos un lloc de categoria. A la versió original de la sèrie, en Manuel és de Barcelona. Mm. Un detall que és molt divertit i, de fet, per molts britànics, la ciutat de Barcelona, durant molt de temps, va ser sinònim de Manuel, perquè a més moltes vegades, per excusar que en Manuel no s'assabentés de res, en Basil deia és que és de Barcelona. Clar, el doblatge, això s'ha de perdre per força, i el personatge a la traducció catalana és mexicà. A la traducció francesa també és mexicà, i en canvi a la traducció espanyola és italià. Clar, això va generar uns quants mal de caps als traductors, perquè hi havia escenes amb referències culturals que no encaixaven amb Mèxic. I per acabar-ho d'adobar, l'actor que l'interpreta, Andrew Sachs, és britànic, però d'origen alemany.
0: Clar, aquí he de dir que qui va partir molts mals de caps pel Manuel vaig ser jo. Perquè,
1: a veure,
0: any 1996-97 jo estava fent tercer de BUP, primers dies de classe, ja tothom em coneixia com a Manu, això des de l'escola, i de sobte a una professora se li va acudir passar llista, jo estava dels darrers, no?, Yáñez, i diu, Manuel Yáñez. I des del fons de la classe, òbviament última fila, on estaven els gamberros, algú se li acudeix cridar Manuel! I això, òbviament, va causar furor, no?, a tota la classe, i per tant vaig haver d'estar suportant tot tercer de BUP i tot el cou crits des del fons de la classe
1: de Manuel.
0: Sí, sí.
1: Deuria ser una gran missió, perquè anys 90 deurien
0: estar... No?
1: Perquè, clar, això també dius de com la sèrie ha anat...
0: De fet, jo crec que jo la vaig veure algun estiu, en una remissió d'estiu. Recordo veure-la cada dia, no amb emissió setmanal, sinó totes les tardes, horari de sobretaula.
1: Bueno, mentre només et diguessin Manuel i no et clavessin cops amb una,
0: sí,
1: amb una
0: no,
1: collita, no. Doncs ja estava bé.
2: A mi m'encantaria saber si es va emetre a Mèxic doblada al castellà, allà, d'on era el Manuel, no? Perquè segurament hi ha aquesta, diguéssim, clar, al final no deixes un estereotip que fa molt mal al país del qual pertany aquest personatge, perquè al final és un personatge que és l'últim mico.
1: Clar, però Mèxic hauria de ser de Barcelona.
0: Clar,
1: que per ells era molt fàcil. Sí, i per tant, podien... Hi ha unes quantes referències a Franco durant la sèrie.
0: Veritat, sí.
1: Algunes aquí es van mantenir perquè es podien mantenir, tot i que era una mica estrany, i d'altres les van haver de canviar perquè, clar, no tenia cap mena de sentit si el personatge era mexicà. En fi, hi ha coses que es perden per força. En tot cas, parlàveu de la violència, clar. Manuel i en Basil formen un duet còmic que funciona de meravella i que fa pensar en duets còmics com Laurel and Hardy o Abbott and Costello, i també en el cinema de Buster Keaton, perquè John Cleese a més n'era un gran admirador, i de fet les patacades i la violència tenen un paper important a les seves interaccions, perquè moltes vegades en Basil clava cops en Manuel i hi ha escenes on el pica de debò. Per exemple, sí, hi ha una escena on li clava un cop al cap amb una paella, que li va clavar el cop de veritat. I també hi ha l'episodi en què fan un simulacre, no sé si recordeu aquest, fan un simulacre, sí, de l'arma d'incendis,
18: sí,
1: i al mateix temps hi ha un incendi a la cuina. I en Manuel veu l'incendi, i en Basil no, en Basil li diu que no és res, que és l'alarma d'incendis, que és un simulacre, i el tanca a la cuina just on hi ha el foc.
19: Ah, un error!
20: No, no!
19: Sí, sí, sí!
20: Vols el favor de tornar a la cuina? Eh? Sí, home, i a callar no tenim més el temps.
19: Por favor, senyor Boldi, bueno!
20: No m'ha sentit, o què?
19: No, que hay fuego!
20: No hay fuego, hay alarma!
19: Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego!
20: Vinga, calla! A la cuina!
19: Sí, sí, hay fuego, hay fuego!
20: Ara li agafa aquella foc.
21: Agafa, no queda ningú. No, Manuel, no hay fuego, de nada, no hay fuego!
19: Hay fuego, ahora sí, hay fuego, fuego.
20: Aviam si els dels bombers es deixen tranquils 6 mesos més. Vinga, perdre el temps, que callis!
1: Que va, a la ficció, suposa que el Manuel s'està cremant perquè hi ha foc de veritat. Però és que l'actor també es va cremar, va patir cremades lleugeres rodant aquesta escena. I posteriorment, recordeu, els joves, que ho vam comentar, que portaria encara això, quan van fer l'especial dels joves, ja vam explicar que bé, que l'humor físic anava encara més a l'extrem que això i que realment es feien mal en moltes escenes.
0: A mi, de tota aquesta violència física, el que més m'agrada són els cops de colze del Basil, que són molt instintius, no? Li surt intentar clavar algun cop de colze. I recordo també una bufetada que li fa la Polly, el Basil, no? Que en el fons és la dona de John Cleese, clavant-li una bufetada al John Cleese brutal. Sí, hi ha tot aquest component de slapstick que és molt graciós.
1: I dits a l'ull, també. El dit a l'ull, sí, és una cosa que passa bastant.
2: Però, o sigui, el Manuel realment és com... és l'últim mico en la ficció, però també ho és en el rodatge, no? Que va patir no sé quantes doncs això, fractures, cremades, etcètera, etcètera. I, de fet, hi ha una cosa que fins i tot la ficció el maltracta d'una manera que mai té, diguéssim, cap mena de mostra d'afecte cap a ell, però, i ell sí que té una mostra d'afecte cap a un ésser viu, que concretament és una rata.
1: La rata, és a dir, sí. Després parlarem de la rata. Després parlarem de la rata perquè té uns quants matisos. Jo dic que el Manuel és el bo de la història. Sí, perquè aquí la sèrie està criticant a través del Manuel és en Basil, perquè de fet a través de... És a dir, això, la sèrie està criticant com els hostalers britànics utilitzen mà d'obra barata, encara que això empitjori el servei, i, home, és evident que tenir el Manuel empitjora el servei.
22: Quina mania que tens de tenir estrangers, Basil.
23: Cobren menys i van per feina. Avui dia això no té preu.
1: Clar, Manuel ja ho intenta, d'entendre anglès. No se'n surt gaire, com és lògic. I també forma part, ho comentàvem abans, de les pretensions, de la contradicció de les pretensions d'en Basil, perquè ell vol un hotel distingit, però escatima... i contracta un cambrer que amb prou feines es pot comunicar amb els clients. També escatima els diners, ho dèiem abans.
0: Sempre.
1: Agafa el paleta barat, el cotxe quan se li espatlla el vol arreglar ell, no? És no, aquesta... no,
0: mai està disposat a pagar hores extra si les necessita per fer, per exemple, un bon sopar. Sempre escatimant.
1: El cuiner està allà, fa aquell regateig amb el cuiner en aquell episodi.
0: Sí, sí.
1: No, i en general, quan li demanen la Poli, li demanen, diria, un avançament o alguna cosa així, i li ve amb excuses, eh? És a dir, no té cap mena de ganes. Però al final, el Manuel, de tots els personatges, és el que té més virtuts. És el que és més bo, és el que és més tros de pa, és el més voluntariós. És a dir, perquè no sap l'idioma, però voluntat n'hi posa tota l'estona.
2: Sí, sí, no. La bona intenció hi és tota. El que passa és que, evidentment, sempre acaba rebent i de fet, crec que, d'alguna manera, sí que és un personatge molt, molt caricaturitzat en el sentit que fa més una funció com de bufó que d'un personatge humà. És gairebé... Bueno, sí, és com una caricatura d'aquest treballador que no té cap qualificació i que arriba allà i que simplement doncs, ajuda molt a que els gags visuals, sobretot, i lingüístics funcionin.
0: I la interpretació és molt, molt histriònica. Sí, sí. Tot és cares, ganyotes, i clar, el problema de comunicació, tots són problemes de comunicació. De fet, jo diria que el meu capítol favorit és el primer de la segona temporada, que es diu Problemes de comunicació, que és exemple. I això fa, hi ha una gran limitació expressiva pel personatge, i al final tot ho ha de fer això a partir d'aquestes ganyotes, o moltes vegades comportant-se d'una manera una mica animalística, no? Fa com, passa de ser una bèstia salvatge incontrolable a un gosset que vol ser acariciat pel Bàsil. Té totes aquestes conductes molt, molt primitives, en algun sentit.
1: Bé, i hem deixat clar abans que, amb l'esquetx de les classes socials, quin paper juguen tots dos, no? Bàsil, el propietari, Manuel, el treballador. Però hi ha moments en què la sèrie juga a invertir aquests rols i el resultat és molt divertit. Hi ha un episodi en què el Manuel es queda sol i el que fa és posar-se darrere el taulell i fer veure que és en Bàsil.
3: Manuel! Manuel Towers, bon dia! Passio me tingui, sí! Adeu!
0: Clar, és molt sorprenent.
1: És que limita bé, a més a més.
0: Sí, no t'ho esperes, i és un canvi de xip impossible, és una espècie de curtcircuit a la sèrie, també molt, molt genial. Perquè és difícil d'imaginar el Manuel en algun altre rol o el Bàsil en algun altre rol. És realment una sèrie que funciona d'una manera absolutament arquetípica, no? I tots aquests girs són sorpreses delicioses.
2: Però, per altra banda, en aquesta escena concretament es nota que, o el que transmet d'alguna manera és que el Manuel, si pogués, també seria el Bàsil,
1: li
2: no?
1: Li agradaria estar allà prement el timbre
2: i engegant el pas de fang
1: a la gent. Clar, per una vegada podria ser ell qui clavés mocs als clients. De fet, ja en aquest moment es presenta un client. I ell podria optar per dir no, jo en realitat no sóc el qui mana aquí, però no, opta per fer veure que és ell qui mana allà.
5: Digui'm, qui mana aquí?
6: No, aquí no, dormir arriba.
5: El director.
6: ¿El director o...? Yo lo soy.
5: No. El director de debò.
6: ¿Qué?
5: El generalísimo.
6: ¿Está muerto?
5: Mira, firma això i deixem-ho córrer.
6: Sí.
1: Aquest moment és boníssim perquè, a més, hi ha una història de la traducció, de fet, que és molt divertit perquè, clar, a l'original, clar, es va emetre abans de la mort de Franco. I a l'original, quan li pregunta, quan ha de respondre a Manuel que on és el generalíssimo, diu, a Madrid. I, en canvi, aquí, com que es va emetre després de la mort de Franco, a l'hora de traduir, doncs diuen que és mort. Hi ha un altre episodi, dèiem que hi ha aquesta inversió, hi ha un altre episodi on un client tracta en Bàsil com si fos el cambrer i, evidentment, no s'ho pren gens bé.
18: Mosso!
24: Em crida a mi?
18: Ah, hola! Una ampolla de vi, sisplau.
24: El cambrer està ocupat, senyor. Deixi'm que acabi d'atendre aquests senyors i li duré la carte de...
18: I tant, home. No hi ha pressa.
2: De fet, jo crec que aquest és com el pitjor malson del Bàsil. Algú que sempre està aspirant a pujar graons de l'escala social i que el tractin com si estigués més a baix, no? O sigui, és com exactament el pitjor que li pot passar a algú com Bàsil.
1: Li trenca tots els esquemes, absolutament. Hem parlat de Bàsil i de Manuel com a duet còmic. L'altre element que és essencial a Hotel Fawlty és la farsa, el gènere teatral, perquè les trames de la sèrie estan basades en situacions d'aquest gènere còmic, com ara la confusió d'identitats, secrets que s'han d'amagar, mentides que ningú explica, i l'espectador és l'únic que ho sap tot i va veient com la tensió de la situació creada va creixent amb un efecte còmic fins que al final esclata tot. John Cleese coneixia molt bé el gènere i l'executa amb una precisió increïble, i un exemple perfecte d'això és l'episodi en què intenten amagar un cadàver. Quan els episodis arriben al clímax, clar, les entrades i sortides dels personatges estan perfectament sincronitzades per arribar al caos i provocar rialles.
0: Aquesta arrel teatral de la sèrie em sembla força evident. Tant en la qüestió pot ser més histriònica de les interpretacions. Vull dir, podries riure't del John Cleese veient-lo des de 100 metres, no? I, però també està la qüestió del que comentes, aquesta qüestió fàrcica, podríem dir, que pot remetre també com a la comèdia d'embolic shakespeariana, no? Tot aquests conflictes d'identitats, una qüestió molt física d'amagar coses, de descobrir què hi ha dins dels armaris. Normalment el personatge del Bàsil fent alguna burrada, no? És un joc que funciona molt, molt bé.
2: De fet, jo crec que molts dels episodis hi ha com a les trames dos elements que aparentment no es connecten, i el John Cleese i la Connie Booth aconsegueixen que el clímax les reuneixi totes i d'una manera el més esperpèntica possible. I crec que funciona molt bé, i aquest capítol del cadàver és espectacular.
7: Però vostè no se n'ha adonat que era mort?
23: Miri, al matí la gent no està per brocs. Ja faig prou en portar l'esmorzar, i no perquè estigui callat. He de decidir. Vinga, apa, som-hi, un altre paio que ha palmat aquest vespre. Una marca més al llibre d'honor de Fawlty Towers. Això és un hotel, no un hospital de leprosos.
9: Vagi!
23: I és que, a més, el cartell ho diu. Hotel! Haurem de ser més precisos. Hotel per gent amb més d'un 50% de possibilitats de sobreviure fins l'endemà.
1: Una altra peça essencial en aquest ball boig és la Sybil, la dona d'en Basil, que és exigent amb el seu marit, amb qui té una relació molt malmesa per la convivència del matrimoni, i perquè cap dels dos és el que l'altre esperava que fos, i a la inversa, no? Se sobreentén que la dona esperava que en Basil fos un hostaler de categoria, perquè ell el que vol és xerrar amb les amigues per telèfon i explicar-se xafarderies mentre es pinta les ungles, i que la resta vagi sol.
22: Que pot sortir un moment a atendre aquest senyor?
9: 19?
23: Però, reina, si ja hi ets tu.
9: I l'últim tenia 22 anys? De debò.
23: És que tinc molta feina, reina, oi que tu no fas res?
9: Estic al telèfon, Basil, un instant, que ara ve el meu marit.
23: Gràcies.
9: Eh?
23: O sigui que he de deixar el que estic fent i sortir, oi?
9: No, no, no, el senegalès.
23: Sí, un senegalès necessitaria.
1: Clar, la desespera, és que fa gràcia el gag, la desespera la capacitat d'en Basil per fer que l'hotel no funcioni. És que realment té una capacitat per fer que no funcioni.
9: I jo que em vaig fiar de tu, Basil, per què t'ho vaig deixar a les teves mans? Ja ho sabia que passaria això, com vaig poder ser tan blanc?
23: Ningú és perfecte.
9: Estic tipa de tu, no n'aprendràs mai, fallús, més que fallús! Les tres vegades que has fet venir l'O'Reilly ha sigut un desastre. La paret del jardí està per fer. El novembre, quan va instal·lar la màquina de rentar, vam tardar 3 setmanes a tenir aigua corrent.
23: Tampoc és lampista, reina.
9: Doncs per què el vas cridar, rei? Per què és barat?
23: Dona, tant com barat, tampoc ho és.
9: Doncs què és, digue'm?
23: Bé, baratet, però...
9: I és baratet, saps per què? Perquè és un inútil.
23: Sí, mira, ja ho sé, que no és excepcional.
9: Excepcional, no el voldria ni els lògics.
1: Clar, ell està completament supeditat a la seva dona, va d'un lloc a l'altre tenint el que ella diu, però al mateix temps en renega. O sigui, li posa malnoms, remuga, desitja que desaparegui del mapa. En realitat, els dos volen el mateix. Hmm. Si ho penseu, que és estar tranquils i que la feina la faci l'altre. O sigui, tot el que ella vol és estar al telèfon parlant de xafarderies, però tot el que ell vol és tancar-se al despatx i escoltar música clàssica, sobretot Brahms i Chopin, cosa que, per cert, forma part també d'aquestes pretensions de classe alta que té el personatge.
0: Clar, hi ha una qüestió molt tòxica en la relació entre ells dos. Ara parlaves de com es tracten, i hem sentit a l'últim tall que ella, a la Sybil, li deia al Basil "pallús". Però això és el més suau.
1: Sí, no, s'arriba de...
0: Hi ha un moment que, per exemple, la Sybil li diu al Basil "insecte decrèpit", però hi ha un moment que el Basil li diu a la Sybil "escorpí meu" o "espècie de vaca burra". Van molt, molt forts. I realment és un drama matrimonial salvatge, absolutament tòxic, però està tractat amb aquesta ironia, no sé si dir fina o més aviat salvatge, que és molt còmica.
2: Sí, fina no diria, en aquest cas, però el personatge... Segurament, si no hem parlat tant del personatge de la Sybil fins ara, és que d'alguna manera, encara que també tingui aquest punt, de fet, a vegades la manera com riu és molt histriònica, molt així, com molt, molt excessiva i de més, però, clar, és un personatge que representa una miqueta la raó, el seny, com, encara que tingui, doncs, que de fet tampoc li agradi massa treballar, però com a mínim sí que té com que d'alguna manera, si nosaltres també ens posaríem molt nerviós si la nostra parella fos el Basil.
1: Però ella, no oblidem que ella genera també el caos, eh? És a dir, jo per mi el seny és la Poli, després en parlarem, però a mi la que posa el seny és la pobra Poli, que és l'única que pensa una mica. Però la dona genera el caos en el moment que està al costat del telèfon, el telèfon sona I el Bàsil és fora arreglant el cotxe i envia el Manuel que vagi a buscar el Bàsil perquè torni i despengi el telèfon. És a dir, en el moment que estem aquí, ja és... jo no penso moure un dit, fes-ho tu, prou feina tinc d'haver-me quedat amb aquest matrimoni que no suporto.
0: És una guerra soterrada, sí, entre els dos.
1: Jo crec que sí.
2: Sí, sí, no, no, clar, clar. O sigui, la qüestió és que segurament si la Bàsil tingués... Ai, si la Sibyl tingués un marit, diguéssim, canònic, com ella desitjaria, podria estar fent tot el que fa de, bàsicament, no treballar tranquil·lament, però clarament, com que el Bàsil també és un desastre, al final, doncs Hotel Fawlty és el que és.
8: Vol que li digui, senyor Fawlty, vostè pateix massa per no res. Si no s'ho pren amb més calma, es morirà abans dels 50 anys. Vostè caurà fulminat.
24: Tant de bo.
8: Quines coses t'ha dit, senyor Fawlty?
24: Estaria més tranquil.
8: No sigui pessimista. Nostre senyor ens va posar a la terra per passar-ho bé.
24: Doncs la meva dona s'ho passa bé i jo pateix.
8: Que no, home, si nostre senyor volgués que estiguéssim preocupats, ens hauria donat preocupacions.
24: Més encara, la meva dona, que arribarà d'aquí 4 hores i d'un cop de llengua és capaç de matar un home a 10 pas de distància. Vostè creu que això no és preocupació?
8: Vostè pensi, senyor Fawlty, que sempre hi ha algú que està pitjor que nosaltres.
24: Nassos, que me'l presentin, que tinc ganes de riure.
8: Si vol patir, pateixi vostè sol. Jo ja li dic que si nostre senyor...
24: Torna a sortir a la conversa, vostè l'anirà a veure de pet. Comenci!
1: És boníssim tot aquest diàleg, però a més hi ha un detall, que és que aquest diàleg és del segon episodi de la primera temporada, i aquest personatge, que si no recordo malament és l'irlandès que li fa la paret malament, sí, li diu: si no vigila, algun dia vostè caurà a terra fulminat. Que és exactament el mateix que passa quan acaba la sèrie. Ja t'estan avançant al final de la sèrie. Ella, t'he de dir, tampoc no està gaire contenta d'ell, ja ho hem dit, i té motius de sobres.
10: Problemes? Res que tu puguis solucionar, gràcies, Polly.
11: De debò?
10: Avui fa 15 anys que ens vam casar. Saps qui no hi ha pensat?
11: Oh, no.
10: Em pensava que l'any passat l'havia castigat prou i que aquest any se'n recordaria.
1: Clar, en realitat estan farts l'un de l'altre i els tars entre els dos són constants. Abans, Manu, mencionaves alguns tars. Sí. Hi ha alguns tars molt directes. Us poso una recopilació curta de com les gasten.
10: Tindràs valor per sortir amb aquesta jaqueta?
24: Sí, gràcies, reina, sí.
10: Doncs ets molt valent, saps?
24: No ho entens, és qüestió de gust.
10: Encara corres per aquí?
24: No, fa estona que he marxat, reina, però tornaré aviat.
10: Ai, d'això no em deixo res.
24: El moneder, el puny de ferro, les xurriaques...
10: Va, va, si no t'encantis, home.
24: Ja vinc, reina.
1: Clar, aquí hi ha una relació perillosa amb la realitat del matrimoni de John Cleese i Connie Booth, perquè ells dos eren una parella creativa extraordinària, però el matrimoni no anava bé, i de fet la creació d'aquest matrimoni de ficció que es fan retrets constants va anar en paral·lel a l'enfonsament de la seva relació, perquè es veu que John Cleese se sentia insegur i això el portava a necessitar reafirmacions constants en la relació. Podríem connectar-ho aquí jugant a ser psicòleg de Passocat amb oli, ho podríem connectar amb la mare que li deia que potser la seva vida seria millor sense ell, i clar, això va minar molt la relació. Es van divorciar en acabar la primera temporada. Ja tenien una filla junts, la Cynthia Cleese, però van continuar treballant junts a la segona temporada mantenint la professionalitat. Però quan va acabar la sèrie, ella no va voler saber res més d'aquest món, va deixar la interpretació i durant anys no va voler participar en cap commemoració relacionada amb Hotel Fawlty.
0: És molt curiós perquè molts d'aquests intèrprets que protagonitzen una de les grans sitcoms de la història després no van tenir grans, grans recorreguts. Ja he comentat abans que hi ha pocs secundaris que després recordis altres pel·lícules, o la mateixa Sibyl, interpretada per la Prunella Scales, que era una actriu que tenia una certa experiència, recorregut a televisió i al teatre, però és difícil recordar-la a grans pel·lícules. A mi m'encanta Howard's End, Retorn a Howard's End, del James Ivory, però té un personatge molt secundari en aquella pel·lícula, no va tenir una gran trajectòria. Amb la qual cosa, això, són personatges principals o secundaris, i també passa amb la Connie Booth, que després no... Tinc la impressió que no van tenir un gran recorregut posterior.
1: No, és que a més ella no va voler tenir aquest recorregut posterior, no? Sembla que al final, és a dir, va fer aquesta temporada a més com a guionista i com a actriu, perquè estava interpretant la Polly, però després va voler desvincular-se completament de tot aquest món. I el seu paper moltes vegades es menysté, perquè perquè va ser molt important, per començar, perquè van escriure els guions junts, uns guions que diuen que tenien més de 120 pàgines per episodi, i, evidentment, va interpretar la Polly, que per mi és el que deia abans, per mi és la veu de la raó i del seny en aquesta sèrie, i per mi és important això, perquè que un personatge femení sigui el que porta el seny, no és gens menor, especialment en una època on normalment els personatges femenins tenien un altre tractament molt sovint limitat a objectes amorosos o de desig, i segurament això ho explica el fet que hi hagués coescrivint la sèrie una dona.
2: Sí, sí, jo crec totalment. Segurament, bueno, no, segur que el paper de la Connie Booth en aquest sentit va ser essencial, i per una banda no m'estranya que... O sigui, crec que podria ser terapèutic escriure una ficció en la qual es representen una sèrie de, diguéssim, de retrets o de circumstàncies matrimonials que potser directament no les diries, i que a través d'aquest joc de ficció de miralls sí que ho faries, però alhora potser també podria ser, devia desgastar molt tot aquest paral·lelisme que potser doncs, es anava establint, i que bueno, en fi, devia ser una intensitat important. Per altra banda, però, he de dir que així com la primera temporada, jo crec que s'estableixen bastant, més enllà dels gags i de més, i alguns que funcionen més o menys, però s'estableix bastant el marc teòric del que vol dir i dels personatges de la sèrie Hotel Fawlty, i la segona temporada, que és en aquest moment en el qual ja estaven o divorciats o divorciant-se, crec que flueix molt més, i crec que la segona temporada és brillant, perquè, diguéssim, aquest marc teòric ja està establert i tots els personatges ja tenen el seu recorregut, i funciona molt bé. Per tant, doncs, per una banda, trist que se separessin en aquest procés, però en termes, diguéssim, de la ficció, va anar molt bé.
1: Hem fet un recorregut ja bastant extens, i anàlisi de per què la sèrie funciona tan bé, i els seus personatges, els elements que hi ha, la farsa, el duet còmic, l'slapstick, però d'això, home, jo crec que hi ha dos episodis que crec que cal que analitzem a part. Un és l'episodi dels alemanys, que és un dels més celebrants de la sèrie. En aquest episodi, uns alemanys s'allotgen a l'hotel, i des del principi en Basil diu que és molt important no mencionar la guerra. I el que fa tot seguit és mencionar la guerra.
4: Permeti'm que em presenti. Permeti'm, Basil Fawlty, propietari de l'hotel. Benvinguts a la guerra, dic a la casa, a la guerra, a l'hotel, a la guerra, a l'hotel, espero que els agradi. Volen passar a dinar o s'estimen més prendre una copa abans de la guerra? El gerro, el que trenqui el gerro el lliguem amb una corda de piano. Ai, perdó, és la meva cama. Tinc un tros de, perdonin, metralla de la guerra de Corea. La guerra de Corea.
1: Havia oblidat l'excusa aquesta de la metralla de la guerra de Corea.
2: De guerra de... Corea,
1: que cada vegada que es troba en algun moment delicat, clar, comença a cridar, ai, la cama, la matralla, no? I comença a fer tota la...
11: El numeret.
1: Clar, aquest sketch dins de l'episodi funciona molt bé, perquè, clar, un cop ell comença a vessar-la, diguéssim, és com una filera de fitxes de dominó. És a dir, un cop ha caigut la primera fitxa, les altres ja van al darrere. I per molt que ell intenti pensar no mencionis la guerra, doncs ho continua fent.
4: Però, en fi, és molt bo i és de Valilla. Aquí no servim res de carn de jueu. Carn de jueu.
12: Clar, volem dos ous amb maionesa.
4: Amb maionesa, naturalment, com vulguin. Ara ja tots som amics.
13: I un còctel de gambes.
4: Ja som tots al mercat comú. S'han acabat les diferències i no hem de parlar per res de la guerra. Perdoni, com m'ha dit?
13: Un cop de gambes.
4: Oh, gambes. És que com que ha dit gambes, m'ha semblat que deia guerres. Oh, la guerra. Ja ni ens en recordem. No en parla ningú, sí. En Hitler, en Himmler, els jueus, tots oblidats, com si no existissin.
1: Hi ha aquí també una mala llet que és interessant si tenim en compte que la sèrie es va emetre no gaire anys més tard després del final de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que el que està dient el personatge també de ara som tots amics, ara formem part de... Hi ha una maralleta aquí important, sí. I alhora aquí està generant humor d'una cosa que normalment a Hotel Fawlty no es fa gaire, que és humor de dir una cosa que tu saps que és políticament incorrecta, expressar-ho en veu alta, però alhora probablement l'espectador hi està d'acord. no? Aquest riure de... Ric d'una cosa incorrecta que en realitat... hi coincideixo,
0: seria comprensible.
1: Però no m'atreviria a dir-ho. Crec que està jugant aquesta carta. Evidentment, la situació no s'atura i encara va a més.
14: I quatre plats de roast beef, sisplau.
15: Naturalment, ara mateix els portarem per cremar-los ben cremats. Les ordres s'han de fer complir com cal. Perdó.
1: Clar, és que és un, al final és un tabú. És un tabú i a mesura que va trencant el tabú, doncs, és que no ho pot evitar i al final arribem a l'última peça de dominó.
15: Bé, doncs, dos jueus amb maionesa, un còctel de Goebbels, un Carmen Goebbels... Aviam, em sembla que m'he equivocat. És que m'he distret perquè no paren de parlar de la guerra, vostès, i esclar... Què li passa?
14: No passa res.
15: Què s'ha fet mal?
14: Aviam si no parla més de la guerra.
15: Jo, si han començat vostès.
14: Nosaltres no hem començat res.
15: Sí, van envair Polònia. Tinguin, boquis, ara la faré riure. En sé un que no falla. És una dona subnormal, la pobra no recorda mai de res. I el seu marit va a bombardejar Berlín. Perdó, un altre, amb aquest sis...
1: En fi, jo crec que ja no li queda res ja per trencar. Clar. En aquest moment, excepte una cosa, que és treure l'humor físic a passejar, literalment. Aleshores, perquè els oients s'ho imaginin, si no ho recorden, i tenen present com John Cleese és capaç de moure les cames, no?
0: Llarguíssimes.
1: Llargues cames que és capaç d'aixecar mentre camina a l'alçada del nas, probablement, la punta de la sabata arriba a l'alçada del nas, comença a caminar fent aquesta mena de compassos militars mentre imita, evidentment, a Hitler.
15: A veure si endevinen qui és. Avui he donat l'ordre i vull que es compassi immediatament. Doncs faré el pas de l'oca.
0: Amb el dit fent de bigoti.
1: Sí, el dit se'l posa... Sí, fent el bigotet. Això és un dels cims, jo, per mi, d'Hotel Fawlty.
0: Sí, és una salvatjada. I és un cim al que no arriba tantes vegades la sèrie, puntualment. I curiosament, quan hi arriba, acostuma a ser per certes tensions nacionals, no? Que tenen molt a veure amb aquesta radiografia molt crua de l'esperit britànic.
1: Mira, relacionat amb això, l'altre episodi que volia comentar és del client estadounidenc. El del client estadounidenc és un episodi molt interessant perquè a través d'ell es retrata el tarannà britànic. Aleshores veiem com aquest client que ve d'Estats Units no li sembla bé el tracte d'en Basil i es queixa obertament i enèrgicament del servei de l'hotel.
15: Sí, que aquesta nit n'hem fet de molt grosses, però m'avalen milers i milers de clients satisfets.
16: Ah, sí? Ara veurem què en diuen.
15: Com?
16: Que parlin. Vostès estan contents? Vostè està
15: content? Comandant, vostè que fa 7 anys que és el nostre hoste, està satisfet?
17: Vostè dirà, i tant.
15: I vostè és satisfet, eh?
21: Clar que sí, senyor Fawlty, gràcies. Gràcies per preguntar.
15: De res, i vostè, senyor Arrep, satisfet?
17: Jo m'estimo molt.
15: Senyora Gargiu?
25: Ah, tot perfecte, sí.
15: Ho veu, clients satisfets. Naturalment que si el nostre modest hotel no el satisfà, vostè té dret a dir-ho, tot el dret. I estic disposat a tornar-li els diners, que ja sé que per un americà és el que compta més. Però pensi, per la gent anglesa hi ha coses més importants, coses que vostès han anat oblidant amb el progrés, però que pels britànics compten molt més.
1: Clar, en aquest moment, el nord-americà ha intentat, diguéssim, que els clients...
0: Es rebel·lin.
1: Es rebel·lin, i no ho ha aconseguit. I en Basil està cofoi, no?
0: Sí.
1: Perquè té els clients satisfets. El que passa és que, en mig discurs, resulta que aquesta energia del nord-americà sí que ha tingut el seu efecte.
26: Jo no estic satisfet.
15: Molt més que...
26: Jo no estic satisfet.
25: No, no ho estem gens de satisfet.
15: La gent com vostès no està mai contenta.
25: Què?
15: És impossible tenir-los a gust. Potser posant palla a les habitacions.
25: Oh, vostè és un maleducat, impertinent.
15: Encara ho puc saber, és.
16: D'això ni parlant-ne. Vostè quiet aquí a veure què diuen la gent un per un sense que vostè s'hi fiqui i no es mogui ni un pam ni digui res, Fawlty, o li trenco la cara.
15: Vostès tot ho arreglen a cops.
16: Vostè.
26: Per mi aquest és el pitjor hotel que he trobat mai enlloc.
25: Sí, exacte, i el servei és una vergonya.
21: Hi estic d'acord.
16: Ah, sí?
21: Sí. Vol creure que han trigat mitja hora a servir-nos el segon plat i a més estava equivocat?
16: I quan he protestat m'han sortit amb unes excuses ridícules.
25: M'ha donat gambes passades i encara m'ha escridassat.
1: Clar, el millor d'aquesta reacció és que prèviament en aquest episodi ja hem vist que aquests clients no estaven contents. Però per educació no et dient res.
2: Exacte. Jo crec que aquesta escena concretament il·lustra també molt bé aquesta hipocresia també al final, no? De que quan et pregunta directament el propietari de l'hotel què tal, tu simplement dius molt bé, gràcies per preguntar i de més.
1: Però quantes vegades no hem fet això?
2: No, clar. Però jo crec, bueno, evidentment es porta aquí a l'extrem, i per altra banda també és bastant divertit tot aquest capítol de com es representa aquest personatge nord-americà com la gran, diguéssim, el gran representant dels bons, no? I d'aquest punt ultraliberal, no? Que doncs el nord-americà vol que el serveixi un cambrer o el cuiner i paga perquè això. I per altra banda també aquesta història que diu el Basil, de vostès tot ho arreglen a cops, no?
0: És com una espècie de Mr. Marshall, no? Benvenido Mr. Marshall d'Albert Langa.
1: Sí,
0: no?
1: Però que aconsegueix posar en evidència aquesta educació anglesa que no porta enlloc. En canvi, ell diu les coses com cal.
0: És molt més directa.
1: I és molt més directa i que no cal estar-se de romansos. Ara, això he de dir que la reacció d'en Basil a aquesta petita rebel·lió dels clients és èpica.
3: Absolutament típic. És una mena de... merda! Que he d'aguantar de gent com vostès. Vostès s'instal·len aquí a l'hotel com si els haguéssim de tractar com a prínceps. Escoltin, això és un hotel! Tants clients i tanta burga encara no ens deixaran treballar. No ho entenen o què? No, clar que no. No tenen temps perquè s'han de ficar allà on no els demanen, a veure si troben alguna cosa per queixar-se. Doncs els diré una cosa. Ara veuran, perquè ho sàpiguen, en Hitler va començar igual, amb una colla de desvagats, desgraciats que només servien per fer la punyeta. Ja fa 15 anys que aguanto personal deficient com vostès. N'estic, tip, ho entenen? Ja poden marxar a fer les maletes.
5: Ja estan fetes.
6: 10 taxis per tothom, els pago jo.
3: Vinga, endavant, vinga, a les habitacions, les maletes i bon vent, amunt.
1: Clar, que no, és que els envia per estar fang. Però sí, m'agrada moltíssim que surt finalment a la superfície la seva idea dels clients. Ens molesten i no ens deixen treballar. Sí, aquesta idea que és tremenda.
2: I no només això. Jo crec que també hi ha aquí, quan menciona a Hitler al final, diguéssim, té sentit des del punt de vista que no deixa de ser gent molt frustrada de la vida, de la societat, de que sent que tota l'estona la societat està maltractant-lo, etc, que on neix el feixisme, o sigui, que té tot el sentit del món aquest gag en realitat.
1: Per mi això podria ser perfectament el final de la sèrie. És un gran final de sèrie, que no ho és, perquè la sèrie acaba amb un episodi en què reben la visita d'un inspector de sanitat que troba unes quantes coses que no acaben d'anar bé.
17: No hi ha calendari de neteja. La fregidora és bruta, greixosa i té incrustacions. La superfície de treball és bruta, esquerdada i amb restes de menjar. El mosaic de les parets i de terra té verdet, els estris de cuina bruts i fumats, la campana del ventilador bruta.
3: Escolti, la fregidora...
17: Magatzem d'aliments defectuós sense control de temperatura, carn cuita i crua barrejada a la mateixa plata, carn crua col·locada damunt dels ingredients de reposteria i sucs de carn barrejats amb els productes lactis, juntes de la nevera en mal estat, congelador sense descongelar i nevera inferior a les necessitats.
3: Té tota la raó.
17: I també poca higiene en el maneig d'aliments. Indicis que es fuma la cuina, davantals bruts, falta de draps de cuina nets i falta de lavabo pel personal de cuina que la inspecció de fa 6 mesos van assegurar que l'instal·larien, i 2 coloms morts al dipòsit d'aigua.
3: La resta està bé.
0: I tot això ho diu de memòria. No recordo el nom de l'actor, però no ho diu llegint, l'inspector. És un monòleg magistral.
1: És espectacular, sí. És un episodi, a més, que ve l'inspector i al mateix temps en Manuel té una rata de mascota. Allò que deia Estèric de dues trames que s'uneixen. Clar, tens un inspector de sanitat a l'hotel i una rata de mascota en mans d'en Manuel.
2: Ell pensa, què pot sortir
1: malament? Ell pensa que és un hàmster, que aquesta part també és molt divertida. I aquí hi ha una cosa que un petit detall que m'agrada molt, que a la rata li posa de nom Basil. I en mig episodi se n'ha d'acomiadar de la rata, perquè el Basil no vol la rata a l'hotel. I hi ha un moment molt tendre allà al mig de la sèrie on en Manuel està trist perquè ha hagut de dir adéu a la rata, cosa que metafòricament és dir adéu a en Basil, que és el que estem a punt de fer quan acabi la sèrie, quan acabi l'episodi.
2: Sí, sí, és un moment, un moment. És el que dèiem fa una estona, no?, d'aquest personatge, el Manuel, que clar, mai li coneixes, ja no dels seus orígens, de si tenia una vida, una família, algun amor, res. I l'únic ésser que té alguna relació sentimental, diguéssim, és la seva mascota, que és una rata, i que té aquest nom de Basil. Crec que, diguéssim, té diverses lectures, això, perquè d'alguna manera sí que hi té molt efecte, però alhora no deixes una rata amb el nom del seu cap.
0: És interessantíssim això que dius, perquè realment dels personatges no arribem a saber massa del seu passat o de la seva naturalesa. Sabem que la Sibyl està frustrada, que la Poli voldria ser artista, que el Manuel ve de Barcelona, però no sabem massa més.
1: No, és que no li cal. Són pinzellades justes.
0: És un costumisme molt, molt pur. Mm. Veus com treballen el dia a dia? És una sèrie molt processual.
1: Tal com acaba l'episodi, doncs, que jo ja, si no ho recordeu, us ho explico, l'inspector acaba trobant la rata, i al mateix temps en Basil es desploma, té aquest últim infart. Clar, suggereix que o bé l'hotel tanca per sempre, perquè el tanca l'inspector de sanitat, o bé en Basil l'infart és definitiu i mor, o bé les dues coses al mateix temps, no? És un final 100% tràgic, segur. Perquè, malgrat que era un èxit, en John Cleese va voler acabar la sèrie amb només dues temporades i va deixar el llistó altíssim. Some things in life are bad. They can really make you mad. I després, doncs, en John Cleese va tornar-se a centrar en el seu treball amb els Monty Python. De fet, el mateix

0: les xiques d'oro, i ho fa molt bé. Però clar, per molt que tinguis una bona actriu, si hi ha elements que fallen, doncs no funciona. De la sèrie també se n'ha fet una adaptació teatral, cosa que té tot el sentit del món, perquè dèiem abans que al final el principal, la principal influència de la sèrie és la farsa teatral, que per cert l'ha adaptat el mateix John Cleese, i l'any passat mateix va estar de gira pel Regne Unit, amb actors diferents de l'original, evidentment, i tindrem més Hotel Fawlty en el futur. Perquè qui vol reprendre Hotel Fawlty és el mateix John Cleese. Fa pocs anys va explicar que estava treballant en un retorn de la sèrie que estava fent conjuntament amb la seva filla Camila Cleese, que és filla del seu segon matrimoni. I la idea de la nova etapa de la sèrie és el xoc generacional entre dos personatges, el jove, que interpreta la filla, i el seu, que evidentment és en Basil Fawlty. Estarà ambientat en l'actualitat, així que, si tot va bé, veurem en Basil intentant sobreviure o un món modern que, òbviament, el sobrepassarà.
1: I que, per tant, si això passa, voldrà dir que el Basil no va morir d'un infart.
0: Exacte.
1: Al capítol d'ara.
0: Hi haurà una correcció del cànon de la sèrie, tot i que realment queda obert, eh? Pot ser que el tanquin l'hotel per l'inspector de sanitat té motius de sobres.
2: Clar. Però la idea té molt de potencial, perquè tots aquests problemes que té el Basil intentant defensar la tradició, imagineu en el context contemporani, amb tots els nous dispositius, la tecnologia, pot ser un calvari. I tant.
0: I fins aquí el nostre especial de la finestra indiscreta dedicat a Hotel Fawlty. I aquí acabem el programa de la setmana. Atents al programa de la setmana que ve, perquè el Joan Enric Barceló farà una secció del videoclub molt especial i, evidentment, tindrem totes les estrenes de la setmana. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de la finestra indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran acosten posicions per posar fi a la guerra. Segons fonts de les negociacions, l'acord podria signar-se en qüestió de dies. Amb tot, l'Iran recorda que encara no s'ha signat i que poden canviar coses fins llavors. Les paraules del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, refreden l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
1: Araghchi recorda que fins que no es firmi el memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran no començaran les negociacions sobre el programa nuclear iranià. I apunta la possibilitat que el memoràndum s'assigni de forma remota i no presencial. Els Estats Units, a través del seu vicepresident J.D. Vance, han volgut deixar clar que l'Iran no es beneficiarà de l'aixecament de sancions fins que no compleixi els termes de l'acord renunciant a la bomba atòmica i reobrint l'estret d'Hormuz. En paral·lel, aquesta matinada s'han registrat explosions a la zona de l'estret d'Hormuz enmig de tensions sobre el control militar del pas marítim. Més notícies. Un atac amb drons ucraïnesos ha causat almenys un mort a la regió russa de Bryansk, tocada a la frontera. En l'atac també ha resultat ferida una altra persona. Paral·lelament, el Ministeri de Defensa rus assegura que les seves defenses antiaèries han interceptat 180